0: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
2: Bon dia i bona sort.
1: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
1: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos,
1: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
6: Bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums.
8: Ràdio 4. Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
9: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
10: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
11: Què coi vols dir?
12: I no sé res de tu.
13: Ho descobriràs.
14: Els bons llibres us han d'incomodar.
15: A tu què et sembla, això?
16: No ho sé, no sé què pensar.
17: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospita, amb Laura González. Doncs vinga, comencem el nostre pla d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Al Sota Sospita som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon. I avui és el torn, com cada setmana els diumenges, de la nostra terapeuta, la psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán. Amb ella ens agrada aprendre a gestionar emocions, conflictes i de més. També serà, arribant al final del programa, el torn del Carles Novelles amb el seu recorregut cultural setmanal, pel·lícules, sèries, exposicions i tot aquell oci d'interès que el Carles ha degustat durant els darrers dies. Com no, la frase del dia, les commemoracions, les novetats musicals de l'escena en català, i ens acompanyaran uns minuts l'Elisabet Anglerill, periodista d'aquesta casa, autora de Los malos muertos. És una novel·la que combina thriller i ambientació històrica en un escenari molt particular com són les restes d'Empúries. Bé, enmig d'una excavació arqueològica en dues línies temporals, s'han de resoldre molts misteris. Et descobrim en una estona aquesta lectura apassionant. I ara, vinga, comencem. Avui hem anat a l'antiguitat, ja que anirem també a les restes d'Empúries. D'homes és errar, de bèsties perseverar en l'error. Això ho va dir Ciceró. I la veritat, no sé si suavitzar-ho, perquè la frase, en el fons, fa un mal que pica, no? Perquè no parla d'un error puntual, parla del que fem després. Equivocar-se és normal, passa. Tothom pren decisions que amb el temps igual veus diferent o penses ho hauria d'haver fet d'una altra manera. El punt delicat no és aquest. A més, ja ho hem explicat moltes vegades, equivocar-se no és fracassar. El punt delicat és quan ho veus, saps que allò no funciona, però t'hi quedes. Continues. I això ens passa molt més del que voldríem admetre, per orgull, per por, per no voler assumir que ens hem equivocat. Quanta gent no ho admet mai. Ens quedem on no tocaria. No perquè sigui el millor lloc, molt lluny d'això, sinó perquè marxar seria reconèixer que potser hauríem hagut de marxar abans. Ciceró no parla d'intel·ligència, en tot cas, parla de conducta. Tothom s'equivoca, insistim. Però aquesta tendència humana a justificar el que ja no se sosté, a allargar situacions mortes només per no tallar-les, doncs això, el problema no és equivocar-se, és convertir l'error en un hàbit, fer-lo rutina, persistir-hi. Això sí que parla malament de la nostra intel·ligència. I també hi ha una altra lectura, menys dura, però igualment clara, que és canviar de direcció, que no és fracassar, és reaccionar, és veure, és ajustar. Tot i que això moltes vegades costa perquè vivim en una cultura on rectificar sovint es confon amb perdre. Però no, perdre és quedar-se exactament on saps que no hi ha res de nou, on no hi has de ser-hi. Ciceró, al final, des de ben antic, ens està posant un mirall bastant directe, no? La diferència no és equivocar-se o no, sinó què fas quan ja ho has entès. I això és aplicable a moltes altres qüestions, no només a la nostra vida quotidiana, no només a les relacions socials, familiars, etc., sinó també a la col·lectivitat. Què som com a societat? Quins errors estem repetint? A on no volem mirar per no fer les coses d'una altra manera? Podríem enllaçar aquesta frase de que sí, que equivocar-se és d'humans, però perseverar doncs ja és un altre tema, amb allò de la història sempre es repeteix, perquè van bastant lligades i potser sí que ens ho hauríem de fer mirar. Bé, que sàpigues que avui, 24 de maig, tot el dia, celebrem el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. És una jornada que vol posar al centre la necessitat d'incorporació de dones als processos de pau mundial. És una celebració que va sorgir el 1982. Un grup de dones europees vinculades al campament de Dones per la Pau de Greenham Common van mostrar la seva oposició a l'OTAN. Actualment, la presència de dones en els exèrcits és molt minoritària. Hauria de ser minoritària la presència de les persones en general en els exèrcits, però vaja, és veritat que sí que representen en contra el gran gruix de víctimes en els conflictes, i en tenim uns quants repartits pel món. Bé, es tracta de reivindicar també la necessitat d'incloure les dones, en definitiva, en el procés de pau, no?, per evitar l'estereotip que les mostra com a silencioses, pacífiques i només víctimes. Pacífiques sí que ho som, evidentment, però vaja, es tracta de tenir un paper clau en la reconstrucció després dels conflictes, tot i que en un món ideal es tractaria de que aquests conflictes deixessin de ser la raó de ser d'alguns homes i d'alguns sistemes. El 24 de maig també se celebra el Dia Europeu dels Parcs. Aquesta data s'instaura en un dia com avui, ja que fa més de 100 anys, era el 1909, es va declarar a Suècia el primer dels parcs naturals d'Europa. A Catalunya, la xarxa d'espais naturals protegits inclou 165 d'especial valor ecològic, protegits pel Pla d'Espais d'Interès Naturals, amb una superfície que equival al 30% del territori català. Així que una molt bona manera de commemorar un dia com aquest és doncs visitar algun d'aquests espais que se situen en més d'una vintena de parcs naturals agrupats en diferents figures de protecció i, com et deia, una bona part del nostre territori és per protegir i per celebrar. Això és el Sota Sospita de Ràdio 4. Anem a les novetats musicals.

0: la metàfora dels escacs, no? Amb aquest escac i mat, per parlar d'estratègia, de moviment definitiu, de mort, en realitat està parlant de l'amor i el dolor del vincle quan se li ha de posar a fi.
1: Pots dormir amb un estrany que fa tants anys que coneixes. El meu cor és aquí, però...
0: I amb aquesta peça, doncs, anem coneixent a poc a poc la cara més delicada i vulnerable, no?, de l'artista, de Diana Moore, i va també, doncs, desvetllant alguns dels misteris del que serà Destronada, que és un treball conceptual que està preparant.
1: Em toca a mi fer escac.
0: Seguim, Carles Casellas, Romàntic Dimoni i l'Escorpí.
2: No t'oblidaràs de mi, sóc un escorpí. Cada dia m'ha valgut la pena, però no em demanes més que ho torni a intentar. Vull volar, vull volar.
0: Carles Casellas, que bé, ha estat el cantant de Smoking Souls, no?, i que inicia una nova i ambiciosa etapa artística amb la identitat de Rodi, Romàntic Dimoni, el seu disc debut. Primer moviment inclou, entre d'altres, aquesta cançó, l'Escorpí.
2: Tu sempre t'has sentit un ésser especial, però sona mal, és tot tan banal, m'avorreixes tan superficial.
0: És un disc farcit d'influències de rock, post-punk, anglosaxó, on la tendresa es converteix en revolució, l'amor en resistència col·lectiva contra un món individualista. Primer moviment és això, eh? És reivindicació de l'amor contra la màquina.
2: Encara estàs buit, t'has cregut el rei de la verbena. Quan et baixa, pensa en mi, torna a ser feliç. Puja-li, puja-li.
0: I després de l'Escorpí de Carles Casellas, anem amb Cantem en un paper, cançó de l'àlbum La vida és bonica, de 19.

La vida és bonica és l'àlbum debut de 19, un projecte de celebració. Va definint el seu so, s'aproxima evidentment al pop urbà, però té també bastanta sensibilitat melòdica. La seva primera etapa estava més marcada per l'exploració sonora i d'alguna manera doncs bé, va definint aquesta identitat amb La vida és bonica. Vull tornar quan estàvem... Aquesta cançó, en tot cas, Cantem en un paper, és una de les que baixa pulsacions en l'àlbum i construeix doncs bé, una història íntima. De fet, és una cançó sobre allò que només sabem dir quan escrivim o quan ho convertim en música, però que en el tracte de tu a tu, no, en directe, doncs ens costa molt més d'expressar.

L'Encant, el cinquè treball de la banda. Combinació de pop, d'electrònica, hi ha molts instruments també orgànics. La Clara Vinyals, la veritat és que s'ha consolidat com un dels grans noms de l'escena catalana, no? I una de les compositores més sòlides.

I ja ho escoltes, eh? Hi ha bastants instruments orgànics perquè trobaràs en aquest àlbum: guitarres, pianos, violoncel, flauta, travessera, bateria i baix, sintetitzadors i aparells electrònics com més primitius, com l'Omnichord, i un univers doncs amb molts matisos, podríem dir, no? En aquest cas, repartit, té com un aire soul, funk, favela, bastant interessant. Com un tròpic suau, no? Bé, amb Renaldo Clara repartit aquest tastet de l'àlbum L'Encant, tanquem les novetats musicals, estem al Sota Sospita de Ràdio 4.

0: Què tal, Sílvia Catalán? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a fer teràpia, com sempre, amb la nostra psicòloga i sexòloga de referència. I avui anem a parlar de criança i allò que li diem sobre protecció infantil, que és un terme que m'agradaria que em definissis i m'expliquessis per començar, perquè és veritat que quan es parla de les generacions, dels adolescents, no, els alfa, etc., se li diuen, i els zetes, generacions de vidre, perquè en principi es trenquen fàcil.
1: En principi, sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí. Clar, és una generació que hem d'entendre una miqueta el context social, no?, en el que sorgeixen, i sorgeixen del nostre propi context social. Parlo del nostre com en la nostra generació.
0: Com la generació dels pares i mares, diguéssim, d'aquestes criatures.
1: La generació dels pares i mares d'aquestes criatures, que són les persones que més o menys estem sobre els 40-50 anys, més o menys, vale? Una miqueta abans, potser 30-35, depèn de l'edat que hagis sigut mare, venim d'un context educatiu, no?, cap a nosaltres, que en molts casos va ser molt estricte. És a dir, hem crescut, doncs, amb unes restriccions moltes vegades emocionals. Per què? Perquè els nostres pares també són fills del temps que són. És a dir, venim d'una història on no se li ha donat importància o se li ha donat molt poca importància, per exemple, el tema emocional. Ho poso sobre la taula, el tema emocional, perquè és com el tema on més crítica hi ha, no? I part de la gent que diu això, no?, de la generació de vidre, parla d'això, no?, de persones com molt connectades emocionalment, que de seguida comuniquen, no?, doncs que una cosa els molesta, que una cosa els hi sap greu, i de més. I jo crec que té a veure, jo crec, i els estudis que s'han fet diuen que té a veure amb precisament això, no? És a dir, nosaltres com a pares el que hem fet ha sigut com donar-li la volta a tot això. De sobte som uns pares, unes mares, van, uns progenitors, que hem connectat molt amb tota aquesta part emocional. Hem vist que això, en molts casos, en la nostra generació ha sigut una carència, no? No hem tingut espai per expressar-nos, no s'han validat moltes vegades les nostres emocions, no perquè hagin... No perquè haguem tingut mals pares, ojo, que no estic aquí acusant a ningú.
0: Però jo crec que a generacions anteriors no se li donava importància, a, com tu bé deies, a la gestió emocional i a l'educació en general. Vull dir, simplement el pare o la mare eren una figura d'autoritat, et deien què havies de fer, si deies que no, perquè ho dic jo, i ja està.
1: Tal qual.
0: I a més ells, per sort, d'altra banda, tampoc no tenien aquesta culpabilitat que sentim ara els pares i mares cada vegada que fem alguna cosa que creiem que no l'hem fet bé, que aquesta és una altra.
1: Exacte, per això et dic, no? Eren com unes, un estil de parentalitat molt més despreocupat en aquest sentit, perquè realment no tenien eines per preocupar-se d'això.
0: Sí.
1: No tenien la informació, no tenien els coneixements.
0: Bueno, i ara hi ha moltes teories. Ara tots som terapeutes en potència.
1: Clar, d'això ja n'hem parlat moltes vegades, dels efectes nocius que tenen les xarxes socials, que és que al final tots sabem de tot, no? I sembla que ara, tu ho deies, no?, aquesta culpabilitat per no estar fent bé les coses és tan bèstia, no? És que, clar, li he dit al meu fill que això es fa així perquè jo mano i em sento fatal. Bueno, és que hi ha vegades que cal dir-los això als nens. I hi ha vegades que, evidentment, no som progenitors perfectes. Quan parlem de sobreprotecció infantil, jo sempre parlo que darrere de la sobreprotecció infantil hi ha parentalitats insegures. Perquè quan no tenim clar si estem fent bé, si no, si ens estem plantejant cada petit pas que fem, com afectarà això a la nostra criatura, al final el que fem és no fer res. És una paràlisi per anàlisi, totalment. Jo quan faig tallers amb famílies i de més, normalment els tallers que jo faig són orientats, no?, a com educar en la sexualitat a la canalla, però sempre els dic el mateix. Al final, els pares i mares hem d'assumir que els nostres fills tindran traumes i els nostres fills necessitaran anar al psicòleg probablement perquè l'haurem cagat en coses i no passa res. Vull dir, la parentalitat, si es fa ben feta, és una feina a temps complet. Molt llarga, molt llarga, molt llarga, molt dura en moltes ocasions i molt ingrata en moltes ocasions. Per tant, és normalíssim que hi hagi moments en què perdem els nervis i li diguem al nen o a la nena, en plan, això es fa així perquè ho dic jo, i prou de discutir. I s'ha acabat. I m'és igual si t'agrada o no, però s'ha de parar a taula. M'és igual si et ve de gust o no, però t'has de dutxar. Perquè hem de donar unes indicacions.
0: Clar, però ara dius, no, has estat de per a taula, t'has de dutxar, vull dir, són coses que qualsevol entén que formen part de les rutines que s'han de complir. Jo no parlaré pas de mi, però el que veig amb moltes mares i pares, d'una banda, que quan tenen algun conflicte amb el fill, allò de matí, perquè anem tard, perquè no hi ha manera de que es vesteixi, perquè no hi ha manera de que tal, i acabes, per exemple, fotent un crit, tu et sents fatal, perquè el nen ha entrat a l'escola i se n'ha oblidat completament.
1: Total.
0: I tu estàs tot el matí amb un sentiment de culpa tremendo. I després una altra cosa és que moltes vegades no volem renyar-los, no volem dir-los que no, i tot és assertivitat i argumentació, cosa que d'una banda està molt bé, però que de l'altra requereix d'un, no sé, d'una intel·ligència contínua que jo crec que és impossible.
1: I donar paciència. I hi ha dies que tenim més paciència i hi ha dies que menys. Vull dir, hi ha dies que tu li podes argumentar a la teva canalla, escolta'm, encara que no et vulguis dutxar o que no vulguis fer això o que no et vingui de gust anar a l'aniversari de la tieta, doncs és una cosa que hem de fer perquè som família, perquè és igual, tu li pots argumentar i de més. Però hi haurà dies en què tu surts al matí estressat de casa, has d'arribar a l'escola, has d'arribar a la feina i de més, hi haurà un moment en què aquesta paciència se t'acabarà, hi haurà un moment en què l'argumentació s'acabarà, i no podem oblidar que la nostra feina com a pares, com a mares, és que la canalla estigui a dintre, o sigui, entengui que viu a dintre d'una societat. Clar, no els estem criant enmig del bosc sense ningú al voltant. Si els criéssim enmig del bosc sense ningú al voltant, doncs
0: ja,
1: no passa res.
0: Però a veure, ens diuen, compte quan has de dir-li que no al teu fill amb maneres suaus i assertives. Cada vegada t'has d'ajupir, parlar-li a la seva alçada, els ulls, tal. Vull dir, una sèrie de performance que estan molt bé a la teoria, perquè no parem de rebre tots aquests inputs, però que després en el dia a dia són difícils d'aplicar en algunes ocasions. Què passa si diem que no? D'una banda estem posant límits.
1: És que dir que no és una eina molt poderosa. Dir que no és posar límits, és ensenyar-li a la canalla que existeixen els límits i que els límits s'apliquen a tothom, que aquest és el problema. És a dir, gran part d'aquesta idea de la generació de vidre ve perquè, que no m'agrada massa aquesta paraula, però perquè ens entenguem, però ve d'aquesta cosa, no? És a dir, hem ensenyat a la canalla a que ells poden posar límits i és important que tu diguis que això no t'agrada i de més, però quan els hi posem a ells, és com que no ho accepten i no toleren la frustració. O sigui, hi ha una gran manca de tolerància a la
0: aquest
1: frustració.
0: Aquesta és una de les conseqüències d'aquesta sobreprotecció.
1: Exacte.
0: No sé si forma part d'aquesta sobreprotecció. A veure, anem a posar exemples, no? El fet de que ara a les escoles, o en algunes o en moltes, no sé, no es pot fer servir el bolígraf vermell perquè, clar, els estàs corregint d'una manera agressiva. Es frustren i es desmotiven. No estem filant massa prim, no estem fent un gran massa de tot plegat. No ho has fet mal, no ho has fet bé, a la propera te'n sortiràs, o jo què sé, però...
1: Al final,
0: jo veig els exercicis i ara careta somrient aquí...
1: Perquè és veritat que o sigui, hi ha una base molt bona en aquí, que és que evidentment, tal com es feia l'educació fa 50 anys, completament restrictiva i sense tal, vale? Però sí que la meva opinió, això és opinió personal, és que ens hem passat de frenar amb moltes coses. Amb això del boli vermell, de fet, jo que sóc profe de la universitat, també ens ha arribat a la universitat. I jo em nego a corregir amb un boli que no sigui vermell, perquè si jo he de marcar als meus alumnes on estan, es veu molt millor que amb un boli de
0: qualsevol altre. Bàsicament, és una qüestió pràctica.
1: Al final la cosa és això, no? Com aquesta mancança de la frustració i del fer les... O sigui, tothom la caguem. Tothom fem coses malament. Estem aprenent. Jo això és una cosa que, per exemple, al meu fill li dic moltíssim, en plan, bueno, xato, és que estàs aprenent, no pretenguis fer-ho tot perfecte el primer dia. L'hauràs de cagar, t'hauran de corregir, t'hauran d'explicar com es fan les coses. I hi ha persones que tenen autoritat per explicar-te les coses i tu pots discutir en el sentit de preguntar per què et diuen això o l'altre, però tu no pots portar-li la contrària o no pots qüestionar contínuament una autoritat d'una persona que t'està dient que has de fer els deures de castellà o els d'anglès.
0: El que sigui.
1: No? Llavors, o sigui, ens n'hem anat com a aquesta part de qüestionar-ho tot, de l'esperit crític mal entès, i clar, ha arribat un punt en què qüestionem absolutament tot. Nivell que jo, quan vaig a fer tallers amb adolescents, a mi m'han arribat a preguntar, i tu com saps això? I és com, bueno, pues sé això perquè...
0: Perquè ho he vist a TikTok, no te
1: clar, dic, bueno, dic perquè ho he estudiat, perquè he llegit molts llibres, perquè he llegit articles científics, vull dir... Clar, llavors és com, sí, hem de qüestionar i hem d'ensenyar a la canalla, evidentíssimament, a tenir esperit crític, però allà on toca. És a dir, després veuen un vídeo de TikTok d'un senyor que diu que no sé què i s'ho creuen tot. Llavors, uh-huh, estem com anant una miqueta així. Però al final, tornem a la manca, no?, de la gestió de la frustració. Clar, quan nosaltres sobreprotegim a la canalla, i torno, tu deies, és important dir que no, per suposat. Primer perquè li estem dient, els límits existeixen cap a totes bandes. I jo, com a mare, també tinc límits. I jo, com a mare, també t'he de dir que això, a mi així no em contestes. En aquesta casa no ens parlem d'aquesta manera, en aquesta casa no ens insultem, per tant, això no t'ho permeto. I és un no claríssim. Uh-huh. I és un no claríssim quan, jo què sé, la canalla diu em vull quedar a veure una pel·lícula fins a les 11 de la nit. És un no claríssim,
0: sí,
1: perquè
0: sí, no,
1: s'ha de dormir. Llavors, hem d'ensenyar-los que hi ha unes normes socials per una banda i després que nosaltres en sabem més de la cura.
0: Mira,
1: no?
0: Estic mirant aquí en una pàgina de guia infantil 5 idees per dir no als nens de forma positiva. Mm-hmm. És a dir, en lloc de fer servir la paraula no, fer servir unes altres, cosa que ja, vull dir, has d'estar mentalment treballant tota l'estona, saps?
1: Clar, per això et deia
0: no
1: que...
0: No peguis al teu germà. Doncs no li has de dir no peguis al teu germà. Si pegues al teu germà, el teu germà no voldrà jugar amb tu. Ja, però no és aquest el sentit del fet.
1: Mira,
0: és no peguis.
1: Saps què
0: independentment
1: passa?
0: De que ell ho accepti o no ho accepti, no peguis.
1: Saps què passa?
0: No trenquis aquesta joguina. Has de cuidar les teves joguines si vols després haver de jugar un altre cop. Ja, però és que després plorarà perquè se li ha trencat i li compraràs una de nova.
1: Vale, mira, saps què passa, Laura? Que això no és incompatible una cosa amb l'altra.
0: A veure.
1: O sigui, s'han de fer les dues coses. Sí, el meu fill, és igual, si qualsevol nen està pagant a un altre, tu en aquell moment no pots entrar a explicar-li que no pot pagar. Tu el primer que has de fer és separar-los perquè no segueixin fent mal.
0: Evidentment.
1: Per tant, aquí haurà de ser, no peguis al teu germà, el separes. Per què? Perquè un nen que està pagant a un altre, un nen que s'està comportant malament, un nen que no està fent cas, és un nen que en el seu cervell, permetem que em posi un moment en plan neurociència, vale? Anem a dividir el cervell en dues parts. N'en té més, però per donar-nos
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: lluny.
0: Sí.
1: La part prefrontal, que és la que tenim sobre els ulls, vale? Que és la part de la racionalitat, és la que ens ajuda a entendre les coses, a entendre les normes socials i a posar-nos límit. Mm-hmm. L'altra part, vale? Que en té moltes, però ens centrarem només en la part emocional, és la que ens porta a ser més impulsius, per dir-ho d'alguna manera. Un nen que està pagant a un altre està connectat amb la seva part impulsiva.
0: Sí.
1: Per tant, per molt que tu li expliquis, és que si tu li pegues, no, el nen no voldrà jugar... La seva part racional
0: no està,
1: està desconnectadíssima. Per tant, no serveix absolutament de res que tu li diguis en aquell moment això. Què és el que serveix? Que en aquell moment separis, li diguis, això no es fa, i aquí has de marcar un no molt rotund,
0: ja,
1: perquè no paguem, perquè no
0: insultem.
1: Perquè no ens portem malament. Això no es fa, i llavors, quan el nen es calmi, al cap de l'estona, l'acompanyem amb la ràbia, això sí que ho podem fer, no? I jo crec que això és una cosa que m'ha après molt. El protegim, li diem, vale, tens raó, estàs enfadat, normal que estiguis enfadat, però no pots fer mal a ningú, llavors, jo què sé, pues, fot-li cops de puny a un coixí, m'invento. No sé,
0: el racó de pensar, com es deia abans.
1: Ja, però el racó de pensar al final és contenció, que tampoc
0: ja
1: no ens ajuda.
0: Okay.
1: Vull dir, quan estan amb la ràbia, necessiten... bueno, pues, jo què sé, pues, vés a fotre dos carreres pel pati, saps?
0: Ja,
1: i desfogat.
0: Ja. O plora, que no passa res perquè
1: exacte,
0: plorin tampoc, eh?
1: Exacte. I llavors, quan això s'hagi calmat i hagin recuperat la seva connexió amb el seu cervell prefrontal, amb la seva part racional, és llavors quan els hi hem d'explicar això. Mira, escolta'm, saps què passa? Que quan tu pegues al teu germà, quan tu pegues al teu amic, quan tu li fots una mossegada a no sé qui, o quan tu insultes a no sé quantos, aquesta persona segurament acabarà per no voler jugar
0: que,
1: amb tu.
0: Oi que a tu no t'agrada que et peguin, ni que et mosseguin? És que no es fa. Vull dir, és una qüestió de normes socials.
1: Clar, aquí és quan podem entrar en l'empatia. Però quan estan alteradíssims... O sigui, jo he vist fer això. Canalla amb una rabieta, amb una marranada d'aquestes brutalíssimes enmig del carrer, i la mare o el pare, el que deies tu, ajupint-se, intentant mirar els ulls, va, carinyo, que no n'has d'entendre que això no serveix absolutament per res. Perquè la canalla està en aquell moment, o sigui, ni escolta, ni entén, ni sent, ni res.
0: Que difícil, de totes maneres, quan te la lien en un espai públic, no sé, estàs en el súper, estàs... Què fas? Perquè, clar, hi ha gent que mira... Saps? Ells
1: gent
0: saben.
1: Que opina.
0: Ells saben que hi ha gent que mira i que tu, per aturar-ho, li acabaràs comprant allò que t'ha demanat o el que sigui. És una situació complicadíssima.
1: Molt complexa.
0: Complicadíssima. Sí, sí, sí. És una manipulació. Tot diuen, no, els nens no manipulen. Va, m'és igual el que em diguis, estimada terapeuta. No manipulen.
1: Tenen les seves estratègies.
0: Home, i tant. I llavors, clar, em poso a plorar aquí a tope perquè vull aquella llaminadura... I llavors, al final, la meva mare, per la vergonya pública que està passant, i perquè calli, me l'acabarà comprant. I clar. Si no me la compra, i m'agafa del braç, i m'agafa, i jo patalejo, i se m'emporta, i haurà que dir, ai, aquesta senyora...
1: Mira, diverses
0: difícil
1: coses
0: aquí. Difícil sortir-se d'aquí, eh?
1: És complicat, però...
0: I reconec que a mi no he tingut la gran sort que no m'ha passat.
1: A mi sí m'ha passat alguna vegada, però realment molt poquetes. Però és veritat que, tu dius, o sigui... Evidentment, no manipulen d'una forma conscient per fer-nos mal, sinó que aprenen estratègies, evidentment, per sortir-se amb la seva, perquè és el que volen. Llavors, què passa? Que si fan això una vegada i se'n surten, a la següent vegada ho tornaran a fer.
0: Home, i tant.
1: Aquí sí que hem de posar un límit claríssim. I aquí hem de tenir molta feina feta nosaltres mateixes de dir, escolti'm, senyora, si vostè m'està mirant, faci-ho vostè. Que... Vull dir, hem de... alienar-nos una mica del que pensin els altres. Al final, la canalla és canalla. I tots els crios, en un moment o un altre, tenen aquestes marranades, tenen crits, se surten de mare. És que això és normalíssim. Llavors, la gent que ho critica és gent que realment o no en té ni idea de la maternitat, o bé fa tants anys que l'han passada que... o han tingut aquesta sort és que jo sempre he tingut un nen superbo. Bueno, hauríem de veure-ho.
0: Sí, sí, sí. No, tots són bons, mentre no es demostri el contrari, no? Vull dir, bons
1: però llavors,
0: són tots, però clar.
1: Com a idea, si passa això, no? Estàs en un lloc públic, el crio fa una marranada, tal, no sé què, hi ha d'haver conseqüències en això. No càstigs, evidentment, i molt menys càstigs físics, aquí sí que no hi hem d'entrar, però sí... explicar-li, quan hagi baixat amb això, és explicar-li, mira, la propera vegada que passi això, doncs jo què sé, aquella tarda no anirem al parc. O, si és més gran normalment ja no fan marranades, però si és més gran, doncs jo què sé, no miraràs els dibuixos a la tarda. Vull dir, hi ha d'haver unes conseqüències en una conducta que volem modificar. I la volem modificar no perquè vulguem portar els nens, que això és una crítica que fa moltes vegades, així els neo-hippies que dic jo, que és la crítica de, és que vols que el nen sigui un xaiet, no? Que vagi... Bueno, no és que vulgui que vagi pel ramat, és que, evidentment, no podem liar-la perdíssima enmig d'un supermercat perquè hi ha unes normes de convivència. Llavors, m'està molt bé que tu necessitis això. Evidentment, aquí sí que diria, si l'està liant perquè vol una llaminadora perquè tal, no comprar-li. O sigui, si tu li has dit que no i te la lia amb això, encara que tu diguis, bueno, li podia haver comprat... Ja està, tu
0: no,
1: has dit que no.
0: Un cop aquí, has dit que no, has de mantenir-te.
1: Aquí has de mantenir-te. I després tu repenses i penses, bueno, doncs el proper dia que hi anem, si em demana una llaminadora, doncs li compraré que no n'hi ha per tant. Vale. Però serà el proper dia. Val? Llavors, en aquell moment, això, no? Sostenir la rebequeria, si de cas... Si és petitet, jo, per exemple, recordo una que va tenir el meu fill, que era molt petitet, el vaig agafar en braços, me'l vaig endur... i adeu-siau, ja està.
0: Jo ja ho he explicat aquí alguna vegada, la meva filla ho va fer una vegada. Al mig del carrer, es va estirar a terra, perquè ella ho havia vist fer, saps?
1: Clar.
0: Es va estirar a terra, va començar a patalejar i a cridar, i jo me la vaig mirar, vaig passar per sobre, saps? Mm-hmm. Com qui esquiva un obstacle, i vaig continuar caminant tot recte cap a casa. Per dintre m'estava morint, eh? Llavors, clar, ella em va mirar com dient, la meva mare passa de mi, es va aixecar corrents i va venir darrere. I ja no la va fer mai més.
1: Clar,
0: però mira, aquell dia em vaig en sortir, però podia no haver-me n'en sortit. Vull dir, és que també... no hi ha manual d'instruccions. De totes maneres, deixa'm preguntar-te, d'això anem de continuar parlant, perquè tot just hem fet una introducció. Quines són les conseqüències? Estem parlant de petites anècdotes, no? Però sobre protegir a la criança, que té a veure a la canalla, que té a veure amb no posar límits, en convertir-los en el centre de tot, en parlarem d'això, en justificar totes les seves actituds amb "ai, és que són nens", mm-hmm, en donar-los tot el que volen perquè igual a nosaltres ens ha faltat. És a dir, a intentar compensar el que creiem que són les nostres carences. Quines conseqüències té això en els nens, doncs, en principi?
1: O sigui, com a conseqüències, bàsicament, és això, no? Creixen sense límits, per tant, tenen aquesta sensació de ser tot poderosos, de tenir, com sempre, la raó, de que el món els deu coses. De fet, la setmana passada parlàvem de narcisisme i de més, no? I moltes vegades, no dic que això sigui la causa del narcisisme, eh? Mm-hmm. Però moltes vegades estem educant a la canalla com en aquest sentiment de superioritat, perquè clar, si a mi m'han posat en el centre, sóc el rei del món, no m'han posat mai límits, i jo dic A i tinc A, B i C, sense esforçar-m'hi, què passa? Que després arriben a la universitat, i això passa allà on faig jo classe, que arriben a la universitat i es pensen que els profes, el centre els hi deu coses. És que m'has suspès. No, és que has suspès tu.
0: Uh-huh.
1: Anem a veure, qui ha fet l'examen ets tu. Jo només t'he corregit i t'he posat la nota que t'has guanyat. I llavors, clar, tenim aquesta idea, no, d'éssers totpoderosos, que al final ens dificulten moltíssim la vida.
0: Ara que dic això de la universitat, sí, però és que hem adaptat el sistema educatiu a ells, en el sentit en què no, és que el nen decidirà, ara ja ho estan revertint això, si vol avui fer mates o vol fer el projecte de no sé què, com que el nen decidirà, no farà mai mates. Perdona.
1: Bueno, sí, n'hi haurà que sí, perquè bueno, hi ha els agrada.
0: Hi haurà
1: però...
0: que sí, però hi haurà molts que no. Clar. I hi ha un mínim de coneixements que s'han d'adquirir, per favor. O jo què sé, o estàs en una taula amb gent, no, els nens són nens, mengen quatre coses, s'aixequen i vinga a córrer. No, perdona, vull dir, estem en una taula...
1: Per això et dic,
0: et quedes quiet fins al final del dinar. Ah, no, és que s'avorreix, li dono el telèfon. No, perdona.
1: Bueno, és que si s'avorreix...
0: Treu-li una llibreta i que dibuixi, que pinti o que miri el sostre.
1: O escolta'm, no sé, també et dic, Laura, que això també és una cosa important. Si s'avorreix, igual és que no és un lloc per ell. I llavors hem d'assumir que...
0: Mira, no passa res. Jo anava a veure a tietes que no coneixia i ja m'estava tota la tarda allà a Segudeta, et donaven unes galatetes d'aquelles ben mones i tu amb allò feies. I tu amb allò feies, m'entens? I et passaves la tarda fins que la teva mare... I només amb una mirada tu ja sabies que no havies fet aquell comentari. Entre poc i massa, no? Potser.
1: Exacte. Per això et dic, però que també hi ha com aquesta política ara mateix, no, dels nens poden anar tot arreu, i sí, evidentment, si el nen està bé i se'l pot portar arreu, doncs fantàstic. Però és que hi ha llocs que no són per crios, vull dir, emportar-te el nen a una exposició de Cézanne a Miracle, doncs igual...
0: Bueno, doncs pots estar mitja hora, en lloc d'estar hora i mitja. Jo ho veig així, vull dir, s'han d'adaptar.
1: Sí.
0: N'hem de continuar parlant,
1: sí,
0: perquè aquests problemes de la sobreprotecció, jo crec que també a l'adolescència es comencen a veure els efectes, o bastants,
1: totalment,
0: i després a la vida adulta també. Sílvia Catalán, fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent.
2: Coneixeu el concepte d'evolució?
3: Sota sospita.
2: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
3: Amb Laura González.
2: L'impossible.
4: Per què la volen capturar?
2: És més intel·ligent que la majoria.
5: A Ràdio 4.
0: Avui hem convidat una companya de la casa, l'Elisabet Anglarill, per parlar de la seva primera novel·la, Los malos muertos, que ha publicat amb Ciruela. És una novel·la que va a cavall de dos gèneres, el gènere negre, el thriller, fins i tot podríem dir, no? La investigació policial i la novel·la històrica. Benvinguda al Sota Sospita, Elisabet, moltes gràcies.
5: Hola, moltes gràcies a tu.
0: Explica'ns quin és el punt de partida d'aquesta història amb dues línies temporals. Comencem pel present, si et sembla. Què succeeix amb l'Àlex Sabell a l'inici d'aquesta història?
5: Un dia a l'entrada, ben a l'entrada de la temporada d'estiu, i això és important, en un lloc com l'Escala, no?, en plena Costa Brava, a les ruïnes d'Empúries, que és una de les fites turístiques més interessants de la zona, es troben unes restes òssies que no corresponen al que s'hauria de trobar en un jaciment grecorromà. I l'agent municipal, Àlex Sabell, un agent local que més aviat es dedica a posar multes i a acotar zones perquè els turistes circulin quan fan la festa medieval i aquestes coses, doncs s'hi veu involucrada d'una manera molt intensa. I no sé, fins aquí de
0: clar,
5: moment.
0: Clar, estem a les restes d'Empúries, en aquest jaciment arqueològic tan important a casa nostra, i clar, trobar uns ossos fins aquí podria ser tot normal, però clar, aquests ossos no són grecoromans.
5: No.
0: Aquí hi ha el què. No. Vull dir, són molt més moderns. De fet, es troba alguna cosa que, al costat d'aquest cos que ja et dona una indicació. I llavors, tot i que no sigui la seva feina, perquè en principi succeeixen altres coses que porten a la policia de cap, però com és l'Àlex que diu, no, jo això ho haig de descobrir, jo he de saber quina és la veritat, també amb aquestes restes òssies?
5: L'Àlex és una persona que per la història familiar que té, que ella mateixa ha bloquejat en alguns aspectes i que té ombres, parts fosques, està molt interessada en descobrir la veritat. És una cosa que rebutja moltíssim la mentida i aleshores doncs, no entén que quan apareix unes restes òssies, és a dir, una persona, un ésser humà, la resta de cossos policials li donin l'esquena perquè no els compet per antiguitat o perquè no estan al lloc on havien d'estar, perquè tenen altres cabòries i altres preocupacions i altres delictes molt més urgents que resoldre. I això, ella que té un punt rebel, fins i tot diria borde a vegades, doncs decideix que no pot ser i que ho ha de fer.
0: Clar.
5: Que ho ha de fer ni que sigui pel seu compte.
0: Clar, és que aquests ossos, vull dir, no són del patrimoni històric, diguéssim, no és quelcom que hagin d'estudiar els arqueòlegs perquè són massa recents, però tampoc són de l'interès de la policia en aquests moments perquè hi ha aparegut un altre cadàver, que aquest sí que és molt més recent i que aquest sí que han d'intentar saber què i perquè, a més, és una persona important de la regió, perquè li han fet un tret, vull dir, és una cosa que és el cas principal en aquells moments de la policia.
5: Sí, està
0: no?
5: fresc, diguem-ne.
0: Està fresc, i aquí és on ha de col·laborar l'Àlex.
5: Exacte. En un moment donat, per les circumstàncies que tenen a l'Escala, pel coneixement fins i tot que ella té del paisatge i del paisanatge, que es diu...
0: Bueno, sí, no sé si, i de la gent.
5: I de la gent, etcètera. Doncs el que li demanen és que reforci la policia judicial, la brigada de la policia judicial que s'està ocupant en aquests moments de la investigació. I com que ella ja tenia això pel cap, ja li ronda que és ambiciosa, que vol fer una passa més en la seva carrera professional i que li encantaria ser policia judicial, ho accepta amb moltes ganes.
0: Coneixerem a la família de la víctima, coneixerem a la mare de la Sabell, coneixerem a una de les persones que està doncs en el jaciment arqueològic, no?, i que, bueno, tindrà una relació especial amb ella, diguéssim, no?, de complicitat. I ens n'anirem al passat, que és on també transcorre gran part de la història de los malos muertos, i coneixerem el Mateu Mercader.
5: Sí, el Mateu Mercader és un personatge del que crec que t'enamores, vulguis o no, perquè és un idealista, és una persona plena de bones intencions, ambiciosa, però amb les ganes de transcendir, de formar part de la història, suposo que per això es va fer arqueòleg, direm, i de sobte té l'oportunitat a toc de mà de poder participar-hi sent ajudant del cap de l'expedició arqueològica a Empúries el 1912, que és el moment d'eclusió d'aquestes ruïnes.

0: al no. paisatge
1: i tant.
0: Al paisatge de fa un segle.
1: I tant. Primer que paisatgísticament era molt diferent perquè evidentment no hi havia doncs tota l'explosió urbanística que hi ha enguany, però d'altra banda també perquè era un poble molt pescador, però també agrícola. Agrícola amb moltíssimes vinyes, que ara és un paisatge que no veus allà en aquest moment en els camps. Els camps tenen altre tipus de cultius, de conreus, però no pas vinyes. I a més tenien molts problemes amb les dunes. Ara es volen preservar i en aquell moment el que es volia era reduir-les al màxim perquè s'estaven menjant les terres de conreu i això era un problema. De fet, és un clàssic a tot el litoral mediterrani que la terra de la costa era la terra que ningú volia o la que li tocava no a l'hereu sinó als altres descendents, no? I allà passava el mateix. Aleshores, doncs, paisatgísticament és molt diferent. A més, és un poble de pescadors, per tant, que arribin aquesta gent de ciutat, no? Arqueòlegs, amb una formació cultural diferent, etc., doncs ja també fa que xoquin una mica dos mons, no? I allà la gent el que estava és a intentar guanyar-se la vida, pescaven, tenien tot el que era el salaó de l'anxova, que era rellevant, no? La indústria de la sal, etc. I clar, eren dos mons que també contrastaven una mica. Aleshores, ha estat fascinant entrar, saltar a dintre d'aquest món com a l'altra banda del mirall, no? De l'Alícia, el País de les Meravelles, i formar part d'això durant una bona temporada.
0: Clar. A més, haurem de veure, de llegir aquestes dues històries fins al moment que veurem o no com de quina manera l'Elisabet les fa connectar amb aquest escenari, com són les restes d'Empúries com a annex comú i l'arqueologia també com a tema de rerefons. Hi ha molts temes que no tractarem perquè apareixen ben avançat al llibre, que tenen a veure amb relacions familiars, que tenen a veure amb passats que tornen, que tenen a veure amb traumes personals, no? Amb herències, diguéssim, que van més enllà d'allò material. Vull dir, tot això ho deixem pels lectors i lectores de Los Malos Muertos, però sí que m'agradaria parlar breument del fet això d'ubicar una història en un moment arqueològic molt característic, que això també et permet, diguéssim, eixamplar el conflicte, no? En un moment en el que, si on tenia una terra que colindava amb el que s'havia marcat, que era el jaciment, i, no sé, havies de plantar el que sigui, i et trobaves...
1: un capitell, per exemple.
0: Un capitell, clar, doncs el senyor que era l'amo d'aquella terra, això és meu, però no, això no és teu. Vull dir, estava en construcció aquesta idea de protegir el patrimoni.
1: Totalment. No existia una legislació com existeix ara, que és molt explícita i molt detallada i està molt marcat quan és un delicte. En aquell moment això no existia, no era així. Només el que intenten des de l'expedició, des del que és el jaciment, és conscienciar...
0: Clar, divulgar, no?, la importància.
1: Exacte.
0: De tot això.
1: Sí, és un moment en el que estan comprant les terres. De fet, les dimensions del jaciment en aquells moments eren molt més petit del que coneixem ara. Estan comprant terres al voltant perquè saben que allà sota hi ha alguna cosa. Vull dir, de fet, primer es va descobrir el que era la polis grega i després es va arribar a la romana, no? Aleshores, doncs, és el moment en què van avançant, però clar, és perquè allà les vinyes, a la que llauren una mica, els hi salta qualsevol cosa, no? Allò, que un àmfora o el que sigui. I no sempre la gent tenia la consciència que allò era tenir algun valor, igual que moltíssimes de les pedres amb les que es van construir, no només al voltant d'un jaciment com el d'Empúries, sinó a tots els jaciments de casa nostra. Aquestes pedres moltes vegades han anat a construir esglésies o fins i tot les pròpies cases dels veïns, perquè, bueno, necessiten una pedrera. Si allà hi ha quatre pedres tirades,
0: doncs les agafo.
1: Clar, exacte. Clar. I això, en aquell moment, doncs, evidentment era una qüestió més de supervivència, i ara, doncs, ho veuríem d'una manera completament diferent.
0: Clar.
1: Però aquesta mentalitat ha necessitat molts anys per fer el canvi.
0: Clar, i aquí també hi ha el conflicte, et pots imaginar, no? Us podeu imaginar, perquè si una persona es troba quelcom que pot ser de valor i s'ho ha trobat a la seva propietat, doncs diu, home, doncs això o m'ho quedo jo, o ho venc jo, o... I llavors els personatges, diguéssim, sobretot aquells que estan relacionats amb el jaciment en aquest passat de 1912, tenen aquesta tasca de no només recuperar aquest patrimoni, sinó explicant la importància de protegir, perquè... al cap i a la fi és memòria i és identitat del país, i en aquestes estem. I a més apareixen personatges reals com Puig i Cadafalch o Caterina Albert,
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: nodrir la història, no?
1: Exacte. De fet, són els dos únics personatges reals amb veu, amb paper, diguem-ne, perquè hi ha un tercer

0: que sí que s'esmenta, però que no apareix mai, que és Josep Esquirol, que és el fotògraf que va fer com una crònica visual de totes les excavacions d'aquells anys. I són unes fotografies que recomano a qui pugui buscar-les, ja sigui online, que deu haver alguna cosa, com si va a l'Escala, al Museu de l'Anxova, o fins i tot alguns locals, en bars o restaurants, tenen algunes fotografies de Josep Esquirol penjades i són fantàstiques.
1: Tindran molta importància, a la història,
0: moltíssima,
1: les fotografies.
0: Moltíssima. Aleshores, és un personatge real, que va existir realment, però no actua, diguem-ne,
1: a la novel·la. No actua, però és veritat que la seva obra, poguéssim, diríem,
0: sí,
1: no?
0: Doncs té un valor.
1: Té un paper. Valor i un paper important.
0: Sí, sí. I en canvi, en Josep Puig i Cadafalch sí que apareix en un parell d'escenes. Josep Puig i Cadafalch, doncs, el polític, arquitecte, una mica constructor d'aquesta identitat.
1: Mecenes, etcètera, sí.
0: Exacte, i Caterina Albert, que totes la coneixerem, perquè sota el pseudònim de Víctor Català, doncs, va escriure aquesta novel·la brutal,
1: estic
0: impressionant.
1: Estic pensant,
0: Solitud.
1: Les dones són potents aquí, vull dir, les dones són molt particulars, no només la protagonista del present, diguéssim, no? Sinó també les dones que formen part d'aquest paisatge humà del passat. Vull dir, són dones avançades fins i tot a la seva època.
0: Sí, algunes sí. Alguna perquè té el privilegi de que ha pogut rebre una determinada educació, i a banda doncs, s'assuma la seva inquietud, doncs pot una mica desviar-se d'aquests raïls que estaven tan marcats per les dones, sobretot en aquella època, no? A principis del segle XX, que diguem-ne que la moralitat i la urbanitat marcava un sender del que no et podies desviar, no?
1: Més enllà, vull insistir en aquesta idea, tot i que no hi entrarem gaire, però més enllà de que es tracti d'una investigació amb diferents branques, són diverses coses les que s'han de descobrir, d'investigar, no? Diverses històries, cadascuna amb la seva incògnita, que has de resoldre a través de la lectura de Los Malos Muertos. Crec que tot el tema emocional que té a veure, i més enllà de tot el tema del patrimoni històric, el tema emocional que arrosseguen alguns personatges, els vincles familiars, tant en positiu com en negatiu, amb els traumes i tot això, jo crec que formen part del centre, al cap i a la fi, de la història, no? No només de la construcció dels personatges, sinó del desenvolupament i l'evolució fins al final.
0: Sí, jo crec que el que és la construcció de la memòria i la construcció del relat estan presents a la novel·la en lo macro i en lo micro.
1: Això,
0: és a dir,
1: molt bé.
0: Qui construeix la història, o la història és quelcom reconstruït, i qui reconstrueix la memòria familiar amb absències i presències, amb allò que s'explica i el que no s'explica, qui escolleix què s'explica i qui no s'explica, tant a la història d'un país com a una història familiar. I això suposo que és una cosa que projecto jo, que m'ha interessat sempre molt, perquè l'altre dia explicava, no?, que a mi quan a les pel·lícules de thrillers hi ha un judici i va al fiscal i li pregunta el testimoni: vostè què estava fent el 23 de març de l'any passat a les 6 de la tarda? Jo no sabria contestar.
1: Ja, no sé ni què estava fent ahir.
0: Exacte.
1: Estava fent el no sé què.
0: I aleshores aquell senyor o senyora es veu obligat a dir: doncs miri, jo crec... I va veure algú en aquell tren que vostè va agafar, que li va cridar l'atenció, i dius: tu te'n recordes de qui vas veure al metro ahir?
1: No.
0: No. Aleshores, això sempre m'ha fet com molta por, i penso que un mateix fet explicat per diferents veus que van viure el mateix no són coincidents necessàriament.
1: Llavors
0: això m'ha angoixat bastant sempre, perquè dius: quina és la realitat? Al cap i a la fi, la realitat és la teva, o la memòria és una reconstrucció.
1: Clar, tu tens una part d'aquella veritat,
0: sí,
1: la que has reconstruït, la que has completat amb aquells, no?, aquells moments que no sabien, i després la que tu has viscut.
0: Clar.
1: Que pot ser diferent de la de la teva mare, que de la teva veïna, que la del teu no sé què.
0: I quina és la de veritat?
1: Doncs tot això apareix com a tema central. Personatges profuns, ben treballats, context històric, descripció de paisatge, calor...
0: Sí, se'm passa una mica.
1: La pròpia de l'Escala també, però la veritat és que és una lectura molt recomanable. Elisabet Anglerill, moltíssimes gràcies per aquests minuts del Sota Sospita i per aquesta primera novel·la, que n'esperem moltes més, eh?
0: Gràcies, espero que sí, he estat encantada d'estar aquí.
1: Igualment. Tanquem la primera hora del Sota Sospita amb Easy, Face No More. De seguida la informació de la una, i tornem en uns minuts amb més Sota Sospita a Ràdio 4 amb el Carles Novelles i el seu recorregut cultural. Fins ara.

0: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.
2: Ràdio 4.
3: Tinc un coeficient intel·lectual de 150-160.
4: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
5: Sóc aquí per complir els teus somnis.
6: Sota sospita.
7: Això és surrealista.
6: Amb Laura González.

0: Sospita, des d'ara i fins a 2:15, i el que acostumem a fer i no volem deixar de fer-ho és rebre el Carles Novelles i parlar d'actualitat i de cultura, sobretot. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé.
1: Primaverals, eh? Quasi estiuens,
0: home,
1: eh?
0: Home, a mi ja m'agrada.
1: Sí, ja ho sé,
0: sí,
1: ja ho sé.
0: Jo ja sé que hi ha molts, ja us esteu començant a queixar,
1: sí,
0: aquests rondinaires del temps.
1: Sí.
0: És que fa fred a l'hivern, és que fa calor a l'estiu, doncs esclar, què vols? Què vols?
1: Jo a l'hivern no em queixo, eh?
0: Jo sóc de les que sí que es queixa a l'hivern, però a l'estiu no.
1: No
0: sóc de les poques.
1: Vull dir que no sóc rondinaire de mena, només rondino quan fa moltíssima calor.
0: Ja, però...
1: Si no,
0: jo no rondino.
1: Tinc una màxima.
0: I si no haguéssim cuidat el planeta, m'entens? I no haguéssim fet l'acceleració aquesta del canvi climàtic i tal qual.
1: Jo tinc una màxima des de fa molt de temps, que és que... això ho vaig llegir, que ho deia Fermín Muguruza, em sembla, en una entrevista, que queixar-se després dels 18 està lleig. És una exageració, però m'agrada com a axioma, saps? Com a idea. O sigui, queixar-se, no. I els quejiques, molt lluny, sisplau.
0: És que cansa molt.
1: Cansen molt. Són molt
0: cansen molt, molt, saps? Molt, molt.
1: Una altra cosa és protestar. Protestar, sí.
0: Sí, home, protestar, evidentment, no sé, en contra de les injustícies d'aquest món, per exemple.
1: O per uns sous i unes condicions dignes de treball.
0: Dels mestres.
1: Per exemple. Per exemple, és només un exemple que m'ha vingut al cap. No sé per què m'ha vingut aquest al cap, però... Però queixar-se, no. Els quejiques són el pitjor, o sigui, no puc amb ells.
0: Ja. Yeah.
1: Per tant... Jo intento també, això m'ho deia molt la meva ex, que em queixava molt a l'estiu, intento l'estiu no queixar-me gaire.
0: Ja, clar.
1: Però sí que pateixo, o sigui, no puc
0: deixar
1: de patir.
0: Clar, jo ho entenc, hi ha molta gent que pateix, jo pateixo l'hivern, jo a l'estiu sempre penso, a veure un moment, si fa calor, sí, és una mica insuportable de vegades, sí, però estic al xiringuito amb una cervesa al davant de la platja. A veure, Laura.
1: Ja.
0: A veure, Laura.
1: Deixa de queixar-te, clar, clar.
0: Deixa de queixar, vés a l'aigua, si vols, clar. Vés a l'aigua cada 5 minuts, si cal... Però no...
1: Fins i tot més a l'aigua amb la cervesa, si cal.
0: Això mateix.
1: Posats a fer.
0: Llavors, queixar-se quan un està de vacances o quan les tens a tocar, no? Què és el pitjor que et pot passar? Que no tinguis aire condicionat. Llavors, bueno, al cap i a la fi són problemes de primer món, no?
1: Sí,
0: tot
1: sí,
0: això.
1: Total, sí, sí, sí.
0: Bé, què mira, tenim avui? Parlant de queixar-se?
1: Parlant de queixar-se, és que m'ho lliguem, eh?
0: Som,
1: portem molts anys ja amb això. Conflicte sèrio entre bueno, el món del cinema francès, bàsicament, el món industrial, el món de la indústria del cine, coincidint, a més, en aquests dies amb el Festival de Cannes. El món del cinema francès i Vincent Bolloré, hi ha una guerra cultural entre aquest home, que ara parlarem d'ell, i els actors que han firmat una carta contra ell. Bolloré és un multimilionari francès,
0: sí,
1: ideològicament molt proper a l'extrema dreta, per no dir que directament és un feixista, i s'ha fet amb el control de Canal Plus, que és la productora i distribuïdora central del cinema al país, la més important. És com una mena de Rupert Murdoch, que controla, té un imperi mediàtic conservador, inclou editorials, canals de notícia, diaris i també Canal Plus. El detonant ha tingut lloc aquests dies en el marc del cinema de Cannes, quan més de 600 actors, directors i professionals de la indústria del país i també d'altres països, per exemple Sergi López és un dels signants de la carta, han publicat aquesta carta denunciant aquesta presa de control cultural de Bolloré i la concentració extrema de poder mediàtic a Canal Plus i el fet de que això pugui comportar una pèrdua clara d'independència creativa. Juliette Binoche, Sergi López, Arthur Harari, que és guionista de com es deia aquella pel·li que va guanyar Cannes fa poc, Anatomia d'un assassinato, i que també presenta aquests dies pel·li al festival. I bé, per donar...
0: Anatomia d'una caída, no era?
1: Anatomia d'una caída, no d'un assassinato.
0: Era aquella alemana, no? Que sí.
1: Sí. La pel·li francesa,
0: val,
1: és una pel·li amb l'actriu alemanya, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que el marit cau per una...
0: Al principi ha caigut i llavors anem a veure què ha passat.
1: No, a veure si ha sigut incidental o si ha sigut ella que ha fet, sí, sí, que l'ha ajudat una miqueta.
0: Ah, això.
1: Bé, doncs quina ha estat la resposta de Canal Plus davant d'aquesta carta? Doncs donar la raó als actors, però no donar la raó dient teniu raó, sinó directament... publicant o advertint que vetaran a partir d'ara a tots aquests actors, directors i artistes que han signat aquesta carta.
0: Que fort, eh?
1: han dit
0: clar,
1: que...
0: Ells denunciaven això, no?, de deixar el cinema francès en mans d'aquest tipus, d'aquest senyor de l'extrema dreta, hi havia un risc gran d'homogeneïtzar la producció, les pel·lícules, del control feixista
1: clar,
0: i tot plegat.
1: La distribució, la producció...
0: I condicionar així l'imaginari col·lectiu.
1: Clar, totalment. O sigui, si tu tens el control cultural, al final...
0: Sí.
1: Controles la societat directament.
0: Mm-hmm.
1: Doncs Canal Plus ha decidit, a través del seu CEO, Maxim Sada, que és la voz de su amo, òbviament, que deixaran de treballar amb els signants d'aquesta carta. O sigui que un càstig ideològic i una estratègia d'intimidació política molt
0: absoluta.
1: Clara i que demostra doncs exactament el poder que denunciaven els artistes que la van signar. Hi ha una guerra oberta molt forta ara mateix a França al respecte d'aquest tema.
0: Clar, això lliga bastant, també escoltàvem fa uns dies, entre d'altres, a Javier Bardem, que és bastant actiu en aquest sentit, que no es mossega la llengua cada vegada que el pregunten, i que ja vam veure com en els Oscar també defensava, no?, a Free Palestine i tot això. Aquesta actitud que són dels actors o persones del cinema que són també activistes, i el perill que pot haver-hi o no en funció de si per la seva ideologia i pel seu activisme acaben formant part del que es coneixen com a llistes negres, que, com sabeu, això, per exemple, en els anys 40 i 50 de Hollywood va ser literal, vull dir, llistes literals.
1: Amb els comunistes, sí.
0: Això mateix. Sí, sí. I avui dia el que diuen és que no són llistes escrites, no? Però tots saben que encara existeixen. I llavors, en funció del que pensis, en funció de com actuïs i en funció del que diguis, pot ser que et vetin.
1: No sé.
0: Que Bardem ha dit, a mi me la porta fluixa perquè jo estic rebent un munt d'ofertes igual.
1: Sí, ell ha dit que al revés.
0: Però igual hi ha altres persones que no.
1: Sí, que ell no ha notat, que si està en aquestes llistes no ha notat la falta de feina, que l'estan trucant més que mai, que les ofertes arriben sense cap mena de problema i que ell segueix treballant. I que si forma part d'aquesta llista, que és absolutament igual i que, mira, és el risc que corre per dir el que creu que s'ha de dir. Has dit abans, aquestes llistes no són escrites, no sé jo si estan escrites, és possible.
0: Bueno, és el que diuen, no? Que clar. Ara, o sigui, no hi ha una llista, posa aquests, però...
1: És possible que sí que hi hagi algunes...
0: En
1: alguns grans estudis o en alguns departaments de cultura del govern de Trump, no sé si hi ha cultura al govern de Trump, no sé si fins i tot no hi deu haver ningú que controli la cultura, no, algú hi deu haver, segur.
0: El que em porta a fer una altra reflexió, perquè recorda que no sé si va ser l'edició passada, bueno, en alguna edició anterior a Cannes, Wim Wenders, que tant ens agrada...
1: Sí, a Berlín.
0: Li van preguntar per temes polítics i va dir, deixeu de parlar de política i de preguntar-me per política perquè això és cinema i això no és política. I a mi, que m'agrada molt Wim Wenders, no puc estar més en contra.
1: Clar.
0: Tot és política. Vull dir, on compres tu cada dia és política. No és el mateix una gran superfície que un mercat que una botiga de barri. No és quines pel·lícules veus és política.
1: Clar.
0: Perquè generen consciència, perquè sacsegen a través de temes profuns. Si una pel·lícula parla de l'eutanàsia, si una pel·lícula et proposa, no sé, una dona que està preguntant-se si avorta o no avorta, tot és política.
1: De fet, el propi festival...
0: L'art és política.
1: Crec que el propi festival de Berlín van... No sé si va ser Berlín o Venècia, van projectar La voz de Hind, que era la pel·lícula sobre aquesta nena que va morir en el conflicte de Gaza.
0: Sí.
1: Per tant, hi havia una contradicció molt gran entre uns i altres. I, de fet, a França...
0: Aquell Loach, sí, que el cinema no és política, clar, per exemple.
1: Clar. No, és que a més qualsevol cosa és política.
0: Saps?
1: I vaig veure un meme l'altre dia a internet molt interessant, que una noia que deia, diu, tu et penses que ets apolític? No ho ets. Et penses que ho ets? Doncs no
0: ho
1: ets.
0: Ets.
1: Dir que ets apolític és com dir que ets allúbico.
0: Com?
1: Allúbico vol dir que la pluja no et mulla. Pensar que surts i que la lluvia no te moja. És el mateix. O sigui, tu dius que és apolítico...
0: Tu ets com un impermeable, saps? No? Ets una capelina,
1: no? Oi que
0: no
1: ets allúbico? Doncs no ets apolític.
0: Molt bé.
1: Sí, és una idea bastant interessant.
0: No, clar,
1: sí.
0: Però és veritat, fins i tot...
1: Una manera divertida d'ells.
0: Clar, sí. Tu mires Thelma i Lluís, que dius, què passa, Thelma i Lluís, 90? És política?
1: Mira.
0: És absolutament política.
1: Que és la del cartell aquest any de Cannes, precisament.
0: Sí,
1: acabes
0: per això,
1: de treure
0: per això la cito.
1: Sí. I, de fet, el festival de Cannes, no sé si va ser a través del seu director o d'aquí, però o del director, crec que va ser fins i tot a través del director de... És a dir, del director del jurat, que és Park Chan-wook aquest any.
0: Exacte.
1: Que van dir que no, que ells...
0: Que no
1: seguien la doctrina aquesta del Festival de Berlín. Clar, s'ha de tenir en compte que el que va dir Wenders ho va dir en el context d'un festival en un país en el qual no accepten el genocidi o que estan defensant a Israel per un tema de culpa històrica. O sigui,
0: sí.
1: Realment Alemanya és un cas que s'ha d'analitzar...
0: Sí, molt... Ah, potser per això el Hansi Flick va dir el que li va dir a Lamine Yamal.
1: Clar, també. Sí, sí, perquè Hansi Flick és un entrenador alemany. Si fos un entrenador francès no li hagués dit això, probablement.
0: Clar.
1: Hi ha un sentiment de culpa tan arraigat en la... tan arrelat en la cultura alemanya,
0: sí,
1: que són incapaços de dir Free Palestine.
0: De ser crítics, o sigui, amb Israel, eh?
1: Això ho vaig parlar jo amb un amic meu que viu a Berlín.
0: Això, jo el que no entenc és com un poble que ha patit un intent de genocidi pot executar-ne un altre. O sigui, basta, prou, no puc entendre-ho.
1: Bé, doncs el Festival
0: ja
1: de
0: Canes... Veus com tot Canes... és política? Sí. Aquí parlem de pel·lis i acabem així.
1: No, totalment, sí. Ara parlarem per això d'una pel·li que a la seva manera també és un al·legat polític, però que ho fa des d'un altre punt de vista. Escoltem un tràiler i de seguida t'explico quina pel·li és.
2: Ja està.
3: ¿Qué ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
3: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
3: favor?
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
5: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
6: He puesto que...
2: Gracias. Eres italiano.
6: De Albacete, pero tengo familia.
2: Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
7: Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
8: Yo dibujo pizza, ¿será que es difícil? Joaquín,
0: a ver, es que ya están reconociendo las veus, ¿no?
1: Home, sobretot la d'Alberto.
0: La d'Alberto, la de la Judit.
1: Jo crec que la veu de la Judit és menys reconeixible, però...
0: Perquè sempre l'escoltem interpretant algun personatge,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo crec que hi ha menys gent que la coneix, potser.
0: I ja, perquè l'escoltem sempre en català. També.
1: Sí, en canvi a Berto el tenim ja molt assimilat des de fa molts anys. Aquesta pel·li és Pizza Movies.
0: Pizza Movies,
1: està dirigida per Carlo Padial. Crec que és la tercera pel·lícula que fa, Mi Loco Erasmus, després en va fer una altra amb Alberto, que era un deliri, una cosa estranyíssima, i ara aquesta pel·li, que també torna a ser un altre deliri. És una pel·li super desajustada, que hi ha moltes coses que funcionen, hi ha moltes coses que no, és una pel·li que no és...
0: Irregular, eh?
1: És irregular, no és rodona en absolut, no és perfecta gens ni mica, tampoc ho pretén, em sembla.
0: Ja.
1: Però és una pel·li super lliure, això ho va dir en el col·loqui de la projecció que jo vaig anar a veure fa uns dies, fa una setmana ara mateix, als Cinemes Girona, va haver-hi un col·loqui després, estaven ell, la Desi de Fez, que és la seva parella i co-guionista de la pel·lícula i crítica de cinema, el personatge de la Judit Martín, que és crítica de cinema i que ho vol deixar, està molt basat en el personatge de la Desi, o en la persona, en les experiències de la pròpia Desi.
0: Sí.
1: I Padial deia que la pel·lícula s'havia rodat amb absoluta llibertat i que havien fet el que els havia donat la gana, que no hi havia una productora per sobre, que eren quatre productores petites que s'havien ajuntat, uh-huh, i que havien decidit fer la pel·li com ells volien fer-la i que no havien rebut cap mena de pressió externa. I es nota molt veient la pel·li.
0: D'acord.
1: Perquè es nota molt que hi ha xascarrillos, coses que són seves o que són ocurrències, coses divertides i coses que...
0: Hi ha una part que no estan interpretant, que estan sent ells.
1: Estan sent ells,
0: no?
1: Sí. Surt el Miguel Noguera fent d'advocat, per exemple. Yeah. Només has de veure el Miguel Noguera i et poses a riure, no? Hi ha moltes situacions que són com se us ha ocorregut fer això aquí al mig? Però si no té cap mena de sentit. És igual. I això fa que aquesta pel·lícula sigui realment entranyable i que sigui del tot recomanable, més enllà de si és una pel·li excel·lent o no. Mm-hmm. Va per una altra onda, diguéssim. És un altre camí el que segueix aquesta pel·li. I ell deia també, Padial, en aquest... Bueno, he vist en altres entrevistes, però també ho va dir en el col·loqui, que el que volien, bàsicament, ell i la Desi, era filmar i tenir en pantalla tota l'estona la parella de Berto Romero i Judit Martín.
0: Ahà, molt bé. La intenció era aquesta,
1: sí, que estan fascinats amb tots dos, que són dos dels millors còmics que hi ha en aquest país. En Berto ja havia treballat, Padial, en altres ocasions, i el que volien era ajuntar-los i crear la parella feliç perfecta, perquè en la pel·lícula ells dos són feliços, i que això és un acte revolucionari també, perquè és una pel·li que va en contra de les...
0: Bé, sempre que parles de les relacions de parelles a través del cinema, de qualsevol proposta artística, sempre parles de les dificultats de la comunicació,
1: exacte,
0: dels conflictes, dels traumes, de com superar-ho, de tal...
1: Dels gelos...
0: O, si no, de l'enamorament, no? Del moment de l'inici, com després aquest canvia quan arriba la realitat.
1: Sí, però sempre hi ha una decadència, sempre hi ha com un cinisme, a vegades, també, no? I com una mirada,
0: desencisadora, al final, respecte a l'amor.
1: Sí, estava buscant una paraula, però no em surt. És igual. Aquesta cosa d'anar en contra o de pensar que es fracassarà, no?
0: Sí.
1: I aquí no. Aquí és un cant a l'amor d'una parella madura que estan en crisi absoluta, que tenen un fill que, a més, és un fill autista, que es diu Hermes, i que toca la bateria, o que aconsegueixen que es torni una mica a agafar interès per alguna cosa tocant la bateria. Bé, moltes coses molt delirants,
0: molt bé.
1: Però molt divertida.
0: Pizza Movies.
1: Sí, he de dir jo, personalment, que la pel·lícula em va agradar bastant. No vaig riure moltíssim tota l'estona, en alguns moments sí.
0: Bé, però t'ho vas passar bé.
1: M'ho vaig passar bé.
0: Ja està.
1: I que a mi no m'acaba de fer gràcia la Judit Martín, no sé què em passa.
0: Ah,
1: no? No del tot. Però, en canvi, ell em sembla un actor increïble.
0: Alberto.
1: Em sembla un actor fabulós.
0: És molt bo, Alberto.
1: Fabulós.
0: Sempre ho ha estat. Vull dir, quan estava aquí a Ràdio 4,
1: sí,
0: que ja ho era.
1: Amb el cansancio i tot això, sí, o sigui, fa molts anys que el coneixem i que el seguim.
0: Amb el Rafael, sí.
1: Però ja no només com a humorista i no només amb els seus programes, sinó com a actor.
0: Com
1: em sembla
0: actor
1: un actor
0: també,
1: fabulós, realment, sí. Trobo que clava molt aquest paper d'home normal, mm-hmm, no? Diguéssim, de tio normalíssim, que aquí, a més, és que va, fins i tot, com repentinat i sense barba i no, com un tio normalíssim,
0: sí.
1: També m'agrada molt la sèrie que va fer que va dirigir ell mateix,
0: aquella que era d'ufologia,
1: sí la sèrie aquella que
0: no me recordo com es deia,
1: jo tampoc,
0: no me recordo, sèrie Alberto Romero, mira lo que has hecho, no era, no?
1: El
0: otro lado del 23,
1: sí, aquesta, el otro lado,
0: sí, el otro lado,
1: que també estava molt bé ell, que sortia, aquí sí que sortia amb una barba i feia com d'investigador acabat d'ufologia.
0: Jo d'Alberto sempre recordo, no sé si existeix, si està gravat per internet, però jo havia anat a veure diverses vegades un monòleg que feia amb aquell disco que havia tret, que eren cançons també delirants, una dedicada al xandall, per exemple, xandall, i jo el anava a veure i combinava monòleg amb música, i jo, ostres, tu, era tan terapèutic, sortia, reia tant.
1: Amb el tema no sé si et passa tu amb el tema de l'humor, que hi ha humor que t'enganxa i que sí, i hi ha humor que no, i no saps ben bé per què, no?
0: Sí.
1: I sempre és una mica arriscat l'humor, perquè no saps mai si...
0: Bé, com qualsevol disciplina, al cap i a la fi artística, no? Que és com et fa sentir,
1: sí,
0: llavors de vegades connectes o no.
1: Sí, però l'humor té una finalitat molt clara.
0: Ja.
1: Que és que t'ha de fer riure.
0: Correcte, si no et fa riure no...
1: És una peli,
0: és un fracàs.
1: Un drama et pot fer pensar, o et pot fer portar llocs, no sé,
0: o emocionar, o plorar, el que sigui.
1: I tu pots triar una mica, però l'humor sembla que no, només pot fer-te riure, no?
0: Clar.
1: En aquesta peli rius a les estones, però és igual si no rius totes les estones, perquè hi va més enllà, també.
0: D'acord.
1: No? O sigui que sí, molt recomanable, realment. I què et sembla si parlem una miqueta de cinema infantil, així molt ràpid?
0: Ah,
1: perquè no ho fem mai, i tu i jo que tenim fills i segurament
0: doncs mira,
1: molts oients,
0: sí,
1: també.
0: Així no tinc excusa, d'acord.
1: Va, un parell de recomanacions.
9: ¡Profe! Tiene que ayudarme.
10: Mabel, estamos en plena clase. Una clase en la que estás matriculada.
11: ¿Qué pasa, Mabel?
10: Acompáñame. Los métodos tradicionales para entender a los animales no estaban funcionando. Pero lo hemos conseguido, Mabel. Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal. La llamamos Hoppers.
9: Hola, qué
1: fuerte. Hoppers es la nueva película de Pixar, al cinema actualment, ja fa unes quantes setmanes que està. Jo la vaig anar a veure fa relativament poc amb la Candela, amb la meva filla. Ens va agradar, vam riure, ens ho vam passar molt bé, però tinc sempre la mateixa reflexió amb les pel·lis infantils.
0: Quina és?
1: Que és que hi ha un moment en què es tornen massa boges. Passen masses coses, hi ha massa acció, massa ràpides,
0: massa estímuls,
1: massa
0: en general.
1: Exacte.
0: Però això passa no només amb les pel·lis, passa amb les sèries, passa en tot. Vull dir, després no m'estranya que es diagnostiquin no sé quants TDAH i no sé quantes històries, perquè tu compares qualsevol pel·lícula d'ara amb la Heidi, que era un dibuix fixe, que no hi havia ni slow motion, ni motion, o sigui, no, ni slow...
1: I que parlaven abuelito...
0: Extra slow, tal, ja, sí. Però hi havia vegades que la càmera passejava per un dibuix a completament estàtic i no hi havia cap moviment.
1: Sí, és veritat.
0: Clar, tu compares allò amb...
1: És que van a tota pastilla, és increïble. Aquesta pel·li, per exemple, hi ha una part, la part cap al final, que hi ha...
0: A mi fa mal de cap, això.
1: Hi ha com una revolució dels animals, hi ha un que agafa el tro del rei dels animals i llavors es converteix en una persona i comencen a haver-hi explosions i cauen coses. I és com, epa, tranquils.
0: Prou, sí.
1: Calma, no? I ara estava pensant en aquesta frase que has dit, no? No m'estranya que després es diagnostiquin TDAs i tal, no? No sé si fan les pel·lis, perquè hi ha TDAs, o hi ha TDAs perquè fan les pel·lis.
0: No ho sé, jo
1: que és una mica, no sé si escolto Joy Division perquè estic fet pols, o estic fet pols perquè escolto Joy Division, saps? Una mica? Que és aquesta cosa que es mossega la cua, no? El peix que es mossega la cua. Una altra pel·li, aquesta...
0: Que, em penso que és a High Fidelity, no? Que diu, què fue antes, la música o el dolor?
1: Sí,
0: és
1: sí,
0: que
1: bueno.
0: Estabas triste porque escuchabas canciones pop.
1: Exacte.
0: O escuchabas canciones pop porque estabas triste,
1: aquesta
0: o algo
1: és,
0: així.
1: Aquesta és la idea, aquesta és la idea, sí, sí. Aquesta està al cine, Hoppers, està molt bé, però té aquesta cosa. I després una altra que vam veure fa relativament poc, aquesta Plataformes, que ens va agradar potser encara una mica més.
0: Ah, esta ya sé quién es.
11: Bueno, otro año más, otro puñado de locuelos de Quinto.
12: Acabemos de una vez.
13: Espero que ya hayáis conocido a nuestras mascotas, Leonardo y Squirtle.
14: No pienso tocarlos.
15: Comen, duermen y hacen caca en el mismo
1: aquesta
15: sitio.
1: Aquesta és Leo.
0: És molt tendra, aquesta.
1: És molt tendra i molt maca. Sí. També al final se'n va una mica. No sé si te recordes que hi ha un moment en què la
0: és
1: tortuga
0: que
1: es perd.
0: Jo l'he vist de trossets, però la Jana l'ha vist no sé quantíssimes vegades,
1: és
0: aquesta
1: bona.
0: Peli.
1: Ens la van recomanar. Jo tenia un dia a la tarda que no sabia quina peli veure. No volia tornar a veure Frozen un altre cop, com per 25a vegada.
0: Sí.
1: I em van recomanar aquesta i la van posar. Està produïda per Netflix, està a Netflix. I és interessant perquè està doblada en la seva versió original per sí. Adam Sandler, però que també va intervenir el guió. Sandler és cofirmant o cosignant del guió d'aquesta pel·li. Una mica jaleo al final, però molt entretinguda, molt divertida, i ens va fer moltíssima gràcia el paper de la nena, que no calla mai. Hi ha un moment en què hi ha uns cocodrilos que estan a punt de menjar-se la tortuga i la professora li diu Sandy, no es diu Sandy, però és igual, Sandy, dile coses. I surt la nena i comença a parlar, i el cocodril col·lapsa, se li creuen els cables. Em va fer molta gràcia perquè, clar, la gent que parla molt a vegades et provoca això, no? que et deixen totalment...
0: Segurament, si et preguntessin quina és la pel·lícula que has vist més vegades a la teva vida, diries una infantil, no?
1: Ara, en aquestes alçades, potser ja sí.
0: I no de la teva infantesa,
1: potser
0: precisament.
1: Potser ja sí, ara sí. És veritat, sí. Frozen estaria allà, eh?
0: Frozen és una de les que...
1: Seria una, eh? I Wall-E també, durant un temps, va ser de les... Sí, de les més vistes a casa, sí.
0: En fi.
1: Ho hauria de pensar, però sí, segurament.
0: Coses de progenitors.
1: Com sempre, deixem-lo de l'Expo de Godard ja per la setmana que ve, o per l'altra.
0: Per quan sigui possible.
1: Com que tenim temps fins a l'octubre, sempre la vaig deixant per un altre programa. Ja en parlarem.
0: D'acord. Doncs, vinga, va, tanquem. Avui ho fem amb... Deixa pensar. Mira, ja està. Breaking News, a Michael Jackson, suposadament. Fins aquí al Sota Sospita. Adéu-siau. Adéu.
16: To destroy Michael Jackson.
17: As the story unfolds,
16: if you thought there was nothing more to say about Michael Jackson, just wait.
17: Unauthorized biography.
16: The paparazzi would not leave him alone.
17: Made against the performer. And what they did find was a series of lies
18: about Michael Jackson.
16: Here we go again. Another lawsuit on Michael Jackson.
17: Numerous allegations.
16: Unauthorized.
17: Just in.
18: My more allegations made against the performer.
17: As the story unfolds, there will be a lot more to say about Michael Jackson.
19: Breaking news.

0: you've got.
1: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
2: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Avui diumenge, ja sabeu, segon programa de la setmana del Més que Esport, com cada cap de setmana fins a les 3 en punt, i amb l'Helena Ramos al control de so. Avui us parlem d'esport adaptat a través d'un prestigiós torneig de tennis en cadira de rodes que es disputa aquesta setmana vinent a Barcelona i que enguany ascendeix de nivell a la Federació Internacional de Tennis. El torneig català, que arriba a la seva novena edició, serà aquest 2026 el primer i únic de l'estat espanyol de categoria ITF 1000 i es disputarà del 27 al 30 de maig. És el tram Barcelona Open. El Real Club de Polo de Barcelona serà a partir del pròxim dimecres 27 de maig seu d'aquesta novena edició del tram 2026, el principal esdeveniment esportiu adaptat que se celebra a la capital catalana i que reuneix alguns dels millors tenistes del món de més de 20 nacionalitats diferents de les categories masculina, femenina i quad. Es tracta del torneig més important de l'estat espanyol i l'únic de categoria ITF 1000, abans anomenat Supersèries, el grau màxim que atorga la Federació Internacional de Tennis més enllà dels 4 grans Slams. En aquesta edició, el torneig presenta un cartell immillorable amb la participació de top 3, tant en categoria masculina com femenina, a més de molts jugadors i jugadores situats entre els 10 millors del món. Entre ells, cal destacar Martín de la Fuente, número 1 del rànquing espanyol i tercer millor jugador mundial, o la valenciana Lola Ochoa, una de les pioneres i referents del tennis en cadira de rodes, amb 4 Jocs Paralímpics i un gran palmarès. A més de la competició, el tram manté un fort compromís social i té l'objectiu de donar a conèixer aquest espectacular i dinàmic esport adaptat a la ciutadania i donar visibilitat a uns esportistes que transmeten els valors de l'esport adaptat, superació, esforç i constància. I com és habitual, el torneig està obert a la ciutadania i és gratuït pel públic.
1: Més que esports. Amb Marc Alluc.
2: Doncs un any més parlem del tram, ho hem fet en altres ocasions i ho hem fet amb el nostre convidat aquí als estudis, el José Coronado, és tenista en cadira de rodes, però també és el director del Tram Barcelona, un torneig que organitza juntament amb la Fundació Cruyff, on també treballa. Què tal, José? Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Marga, molt
2: bé. Un any
3: bé.
2: Més, eh? Com passa això, eh?
3: Passa massa ràpid.
2: Massa ràpid. Diu, fa 4 dies estàvem allà i ara, apa, en plena feina, per això t'agraïm que hagis vingut avui a parlar amb nosaltres, perquè estem a 3 dies del torneig. Com està tot?
3: Doncs a punt.
2: A punt, a punt. A punt, no? Ja. Mal aniria que no estigués a punt, sí, sí. No?
3: Demà ja fem els últims muntatges, a la vegada que els jugadors ja estan entrenant, i ja dimarts sorteig, conferència d'obertura, i dimecres comença la competició.
2: Que comenci l'espectacle, no?
3: Que comenci l'espectacle, sí.
2: Perquè al final és, ho hem parlat altres vegades, el tennis en cadira de rodes és un dels esports adaptats amb més tradició i segurament dels més espectaculars, no? Perquè a més, sempre ho hem dit, és que és igual que el tennis, només hi ha alguna petita norma com que la pilota pot botar dues vegades, això encara és així.
3: És l'única,
2: de fet.
3: És l'única,
2: tota
3: sí.
2: La resta és igual.
3: Tota la resta és exactament igual. Exactament. I com ben dius, és un esport molt espectacular, superprofessional i bueno, i aquest any fa 50 anys.
2: 50 anys, sí, és cert, que he vist que fareu una commemoració també. Ja ens explicaràs, José, tot el que fareu. 50 anys de tennis en cadira de rodes.
3: Correcte.
2: Uh-huh. I tu quants anys fa que jugues a tennis en cadira de rodes?
3: Però els tinc, els faré. Faré 50.
2: Farà 50, justament.
3: Farà 50, sí, sí,
2: ah, sí?
3: Justament.
2: Aquest
3: sí,
2: any?
3: Sí. Pues mira, en 2 setmanes.
2: Felicitats! O sigui que tu vas de la mà del tennis.
3: Jo vaig de la mà del tennis. És curiós, és supercuriós. Quan em vaig assabentar, vaig dir, ostres, quina casualitat.
2: Quina casualitat.
3: El tennis es va crear...
2: Quan tu vas néixer?
3: Al 76, i jo vaig néixer al 76.
2: Al 76, que va néixer també aquesta casa, Ràdio 4. Veus, 1976,
3: tot encaixa.
2: Fa 50 anys, el 13 de desembre. Per tant, pues tot encaixa. Va ser uns anys després, i ja m'ha explicat a vegades la seva història, i tornarem a fer que el José Coronado va començar a jugar a tennis en cadira de rodes. Però, si et sembla, saludem a una de les participants prestigioses que tens al teu torneig, no?
3: I tant.
2: Ella és la Lola Ochoa, valenciana, encara a València. D'aquí poc segur que la tenim a Barcelona. Què tal, Lola? Com estàs? Bona tarda.
0: Muy bien, bona tarda, muy bien. Encantada d'estar aquí.
2: Encantada nosaltres de que ens acompanyis, perquè déu-n'hi-do el palmarès que tu tens. Ets una de les veteranes i de les pioneres d'aquest esport. Has estat en 4 Jocs Paralímpics. Bé, tota una història. No sé si sabies que aquest any, com ens explicava el José, fa 50 de que va començar el tennis en cadira de rodes. Ho sabies?
0: Sí, lo sabía. Yo empecé hace tiempo y, parece, a nosotros nos parece poco, pero ya hace mucho tiempo. Entonces es un deporte que decíamos hasta hace poco relativamente nuevo, pero ya no es tan nuevo, o sea, lleva mucho tiempo ya.
2: Mig segle, no? 50 anys d'un esport que ens deia el José que és dels més professionals a nivell d'esport adaptat, no? El tenis i el que més s'assembla al tenis, no en cadira de rodes, no?
0: Sí, yo creo que sí. Hay un calendario de torneos durante todo el año. Se juegan torneos a la vez que Grand Slams. Luego hay torneos de la categoría como el Tram, que es de los torneos más importantes del mundo. Y los deportistas son súper profesionales, entrenan lo mismo que la gente de pie y, bueno, es un deporte espectacular.
2: La Lola Ochoa, com deien, valenciana, va ser una de les dues primeres dones espanyoles que va participar en uns Jocs Paralímpics en tennis en cadira de rodes, Atenes 2004, en aquesta modalitat, i després doncs, ha participat en altres 3 Jocs Paralímpics consecutius, a més de tenir, com dèiem, un gran palmarès. Per tant, José, és una de les estrelles, que n'hi ha moltes, que has portat al teu torneig, al vostre torneig.
3: Doncs sí, la Lola ja és una tradicional al nostre torneig, i jo crec que algun any igual ella se'n recordarà, s'ho ha perdut per lesió, però la resta d'anys ha estat al torneig. Aquest any doncs el nivell és superpotent. Tenim a les 15 millors jugadores del rànquing.
2: Les totes, 15 millors? Totes, una totes, per una? Una, o sigui, per una. No salta cap...
3: Una darrere de l'altra, les
2: 15...
3: Genial,
2: no?
3: Sí, sí, és molt fort
2: no?
3: per nosaltres, perquè a més el quadre masculí és exactament el mateix. Bueno, al quadre masculí n'hi ha hagut una baixa d'última hora.
2: Això passa així que ha, les millors famílies.
3: Sí, llavors n'hi ha els 14 millors homes, les 15 millors dones, i la Lola doncs, ha rebut una invitació per participar al torneig, un wild card, que sempre intentem donar a algun jugador espanyol, i qui millor que la Lola, no? Que és tota una institució del tenis femení espanyol.
2: Segur, la pots saludar, eh?
3: Què tal, Lola, com estàs?
0: Muy bien, muy bien.
3: ¿Estás lista?
0: Encantada,
3: ya?
0: nerviosa ya para empezar el martes a calentar y ya el miércoles empezar el torneo.
2: Ens deia el José que no sap si t'has perdut algun per lesió, però són 9, aquesta és la 9ª edició. ¿En quantes has estat, Lola?
0: 2, creo que me he perdido 2. Una seguro por lesión. Y el año pasado, el año pasado no participé después de no clasificar a los Juegos de París. Descansé un poquito y, bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Que el tenis es un deporte súper profesional, que en este torneo vamos a tener a las 15 mejores del mundo.
2: Es fuerte,
0: y luego,
2: eso, ¿eh?
0: Luego iré yo, o sea que para mí es un honor recibir la invitación y nada, intentar, pues, primero... agradecer pues eso a todo el equipo del Tram, porque ya siempre lo he dicho que para mí es el mejor torneo internacional, al que ya no solo en España, de todos, creo que hay un equipo profesional increíble, un equipo humano, y bueno, más las instalaciones, lo tiene todo. Y bueno, pues yo pues a intentar disfrutar, ya como soy una veterana y no sé cuánto tiempo más podré jugar.
2: Tens
0: un torneo de
2: 47 anys. O sigui que sí, estàs a prop del José, que farà 50 aquest any.
0: Molt a prop.
3: No t'agafarà.
2: Però déu-n'hi-do, no? 4 Jocs Paralímpics.
0: Sí, bueno, si lo comparas con las que están allí, que bueno, que desde aquí invito a todo el mundo a que vaya a verlo, porque se van a quedar impresionados. Bueno, sí, llevo muchos años, con lo cual al final pues vas sumando y vas contando cosas, y sí, muy contenta de toda la carrera y que se ha conseguido que ahora mismo en sus inicios no era así, y ahora pues la gente que está empezando a jugar y que está jugando ahora mismo tenga muchísimas más oportunidades, claro, y sea un deporte como es ahora.
2: Molt més professional, i aquí tornejos com aquest serveixen per donar-li visibilitat. Mira, anem a posar una mica de música, si et sembla, Lola.

0: una raqueta abans d'això. En la vida anterior tu no havies agafat.
1: No, en la meva altra vida no havia agafat una raqueta mai. No,
0: ni t'ho havies plantejat.
1: No, és que no tinc el record. Igual alguna vegada sí fent el tonto amb algun amic o algo més de xaval. Però no,
0: o les pales de platja.
1: O les playes de platja, no, això sí, això segur. Això sí. Però no, allò de no em visualitzo jo en cap moment de la meva vida anterior dintre d'una pista de tenis.
0: Per tant, el tenis per tu va ser un descobriment, com també lògicament per ella, perquè sí que coneixia el tenis, però no el tenis en cadira de rodes, però també va ser un element de doncs, rehabilitació, no?
1: Per mi sí. Per
0: a la Woodman.
1: Sí, per mi va ser un element de rehabilitació física, emocional, psicològica...
0: És el que té l'esport.
1: És el que té l'esport, al final. Sí. És una eina d'inclusió superpotent. Mm-hmm. Quan tu estàs practicant esport després d'una situació com aquesta, t'oblides de que estàs assegut en una cadira, estàs practicant esport, tu passes bé, pateixes també, ja quan t'ho prens més seriosament i més professionalment, i al final és el que acabes de dir tu, com tothom. Al final és el que et dona l'esport, no? Aquesta inclusivitat. A més, el tennis és un esport... Hòstia, jo diria que el més inclusiu que n'hi ha, perquè tu pots jugar amb una altra persona a l'altra banda de la pista, que vagi dempeus, i pots jugar de tu a tu. En la teva banda pot donar dos vots, en la de la seva un. Sí, només faltaria.
0: Algun avantatge havíeu de tenir, no?
1: I ja està, no? I practiques esport i t'ho passes bé i sense més.
0: I suposo que et sents reflectida, Lola. És veritat, això? A tu també l'esport, en aquest cas el tennis en cadira de rodes, et va ajudar, doncs, potser a la rehabilitació, a la introducció a aquesta nova vida, que és passar de caminar, doncs, estar en una cadira de rodes, i aquest fet de que el tennis s'assembli tant i tant al tennis de peu?
2: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, para mí el tennis, pues... es un pilar súper importante de mi vida. Y bueno, ya no solamente a nivel físico, que bueno, pues te mantiene, haces un ejercicio, pero creo que a nivel emocional, psicológico, es fundamental. Creo que las personas con algún tipo de discapacidad, el deporte si ya de por sí es importante para la gente, para todo el mundo, la gente con algún tipo de discapacidad, los beneficios que aporta. Son increíbles y bueno, me ha permitido pues desde viajar por todo el mundo a hacer una serie de cosas que seguramente si no hubiese hecho deporte, vamos, no lo hubiese hecho nunca.
0: Clar, perquè tu només tenies 14 anys, eres petita, quan doncs aquest canvi de vida, però no sé si t'haguessis plantejat ser esportista professional com ho has estat, no? Perquè quan un està en Jocs Olímpics o Paralímpics, en aquest cas, hi ha competicions arreu del món i viatja, i no sé si viu d'això, perquè no sé si dona per viure, Lola.
2: No, desde luego, no, yo, a ver, con 14 años no te plantea, no, ya claro, era muy mayor como para ser profesional del tenis o no, siempre ha sido el deporte, o sea, siempre ha sido pues eso, no podía estar quieta y el deporte siempre me ha gustado, pero no aspiraba a ser deportista profesional ni mucho menos. Y se me ha ido la pregunta.
0: No, que si això, clar, tu tens raó, els que normalment els esportistes professionals comencen de molt petits i cada vegada més petits, no sé, abans potser als 14 anys encara hi eres a temps, ara no, però vull dir que ara tens una vida, o has tingut una vida, ara ja estàs més a la recta final de la teva carrera, doncs de viatjar, de conèixer, de fer grans competicions i coses que potser no t'haguessis plantejat en una altra vida.
2: Sí, totalmente. Bueno, el recorrido es completamente distinto, no sé lo que habría hecho pues la otra Lola, pero bueno, me ha aportado muchísimo el tenis. Sin el tenis hubiese sido mucho más complicada mi vida, o sea, que me ha aportado muchísimo.
0: A tu també, José, el tenis t'ha aportat moltíssim.
1: Tot al final la meva segona vida, no?, que dic jo, tot el que tinc és gràcies al tennis, no? Per una banda, el que deia la Lola, no?, la possibilitat de dedicar-te professional o mig professional, almenys en el meu cas, a l'esport, viatjar, viure experiències però després tindrà tota aquesta possibilitat que ha vingut de la mà
0: de la Fundació
1: Johan Cruyff, d'estudiar un màster en gestió esportiva, que la Lola també l'ha estudiat.
0: Ah,
1: ara,
0: sí?
1: Ara sí, el mateix.

0: mateix, ara li preguntes, sí. De crear el torneig, de veure com creix, bueno, i de totes les experiències que ha anat visquent paral·lelament al torneig, doncs tot això és gràcies a la cadira de rodes, tot això és gràcies al tenis. Si jo aquí estic avui parlant amb vosaltres és per això, no? Llavors, jo sempre dic que el que al principi semblava, no?, una situació dolenta, no?
1: Clar,
0: que miraves la cadira...
1: Sí, una desgràcia, no?
0: Sí, que dius, ostres, la cadira aquesta, doncs ara... Ho penses i dius, ostres, pues tot el que tinc és gràcies a la cadira,
1: que
0: perquè
1: sí,
0: com diu la Lola, l'altre José, no sé, que
1: hagués fet.
0: Bueno, pues continuaria amb la seva vida,
1: clar, perquè
0: suposo.
1: Tu ja tenies 30 anys,
0: sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: 31,
0: clar, clar.
1: Que ja tenies una vida muntada, no?
0: Clar, però jo, per exemple,
1: forma.
0: Sempre havia somiat en ser esportista professional.
1: Ah, sí. Tu sí que ho havies somiat.
0: Jo sí, jo quan era petitó
1: així... I esportista de què? Perquè el tennis dius que no havia jugat?
0: A l'edat de la Lola, futbolero, jo era futbolero.
1: Tu eres futbolero.
0: Sí, jo era futbolero, i després de més gran, motos.
1: Motos.
0: No, doncs clar. Llavors, poder dedicar-te, ara, a un altre esport, en aquest cas el
1: tenis,
0: però clar, poder tenir una vida de dedicar-te, d'entrenar, de viatjar, de competir, de tenir objectius...
1: Ostres, és el que havia somiat.
0: Clar, és supersatisfactori.
1: El camí ha estat una mica diferent, però... És el...
0: Sí, és d'una altra manera.
1: és d'una altra manera. Escolta, mira, Lola, encara ens quedem una estona amb tu, però abans li posem música, si et sembla, també a tu, al José Coronado.

0: Antes de que cuente 10, Fito Páez, es la canción que ens ha demanat el José. Antes de que cuente 10, ¿qué?
1: Antes de que cuente 10, 9.
0: ¿9?
1: Que són les edicions que porta...
0: Perfecte, t'ha quedat rodó. Escolta, t'ha quedat rodó, eh?
1: Improvisat.
0: I això que no ho tenies pensat,
1: no.
0: Eh? Però per què aquesta cançó?
1: Bueno, és la meva cançó.
0: Cançó.
1: És la meva cançó de cadira de rodes.
0: De cadira de rodes.
1: De cadira de rodes. Ah. Aquesta cançó l'escoltava jo a l'hospital, quan estava a l'Institut Goodman.
0: Sí.
1: I, bueno, és una cançó que a mi em donava forces a nivell de superació, no? Hi ha un moment que Fito diu a la cançó... he aprendido a derrapar y a chocar contra la pared.
0: Sí.
1: I, bueno, és una mica de dir, bueno, pues m'ha passat això, no?
0: Tu derrapes amb la cadira de rodes?
1: Derrapem tots amb la cadira de rodes. A Lola,
0: sí,
1: Lola,
0: Lola
1: també és
0: Lola,
1: molt bé. Sí, sí.
0: Tu derrapes amb la cadira de rodes?
2: Bueno, alguna anècdota tenemos por
0: sí,
2: ahí. Però
0: sí,
2: bueno,
0: va, sí, explica. No,
2: no,
0: explicar,
2: no, no, no,
0: no,
2: no.
0: No es pot, no es pot.
2: No,
0: no es pot explicar, no, no, no passa res.
2: No. Otra ocasión, no, en otra ocasión.
0: Molt bé. Però sí que és veritat que són dues vides diferents i vides que ara mateix doncs, us uneixen a través del tennis. Em diu que tu també has estudiat a la Fundació Cruyff, Lola?
2: Sí, sí, bueno, una de las cosas que tiene el torneo TRAM sí. Es, bueno, que está junto con la Fundación Cruyff
0: sí, sí,
2: y
0: sí.
2: Una de las cosas va a los deportistas, había un sorteo para un máster en gestión deportiva.
0: Uh-huh.
2: Y bueno, yo estudié administración y dirección de empresas y sí. Bueno, el deporte es mi pasión y entonces uh-huh. Dije, venga, va, no sé si lo voy a poder compaginar todo. Y la verdad es que súper contenta de haberlo hecho, me parece una formación súper interesante. Y bueno, y tenía ahí el aliciente de que José, pues, gracias a ello había hecho como trabajo final el organizar un torneo uh-huh. internacional de la categoría del TRAM y bueno, pensando en pues eso, en futuras posibilidades con esto de que bueno, lo hice hace 3 años y que va pasando el tiempo, pues uh-huh. ver un poco qué podía aportar yo después de la competición uh-huh. y siguiendo con el tenis.
0: Clar, perquè de moment continues jugant, no sé si tens pensat doncs, quan ho deixaràs o no, i si realment
2: no,
0: després et vols
2: no.
0: dedicar a l'esport no, d'una altra manera.
2: No, no lo tengo, pero no tengo plazo.
0: No, no
2: tienes
0: plazo.
2: Yo creo que hasta que el físico
0: aguante.
2: Y ya, bueno, pues depende de... Bueno, pues ya, lógicamente, pues llegará un momento en el que, bueno, tendré que bajar las expectativas mucho y tal, pero mientras el tenis me siga divirtiendo, me siga aportando... todo lo que me aporta si no es jugando bueno, intentando pues eso, contribuir de alguna forma y hacer pues dar yo lo que a mí el tenis en silla de ruedas me ha aportado, uh-huh. podérselo facilitar a gente que empieza
0: uh-huh.
2: Eso es bonito. Un accidente o una sí, creo que, uh-huh. que es súper súper importante, pues eso, que la gente tenga la oportunidad de hacer deporte con algún tipo de discapacidad y si ya hacen el tenis y lo prueban y les gusta, pues que mejor que poder ayudarles a que lo hagan y no tengan las dificultades que, bueno, José también en sus inicios también, ¿no? Porque ya te digo, esto ha cambiado muchísimo hace 50 años. Pero digamos que en los últimos 15 años ha sido cuando ha habido más boom y más...
0: Sí, s'ha donat a conèixer més
2: sí,
0: i a més
2: sí,
0: gent que s'hi
2: sí,
0: dedica
2: sí,
0: i tot plegat.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, uh-huh. sí.
0: Molt bé. Lola, doncs, quan debuta la Lola al torneig?
1: Dimecres. Sí, tots.
0: Que és el dia que comença, clar.
1: Sí, arrenca dimecres i arrenca amb els 3 quadres, amb el masculí, femení, quad.
0: I el quad.
1: Així que Lola li tocarà jugar sí o sí el dimecres al matí.
0: Encara no s'ablora, no? No li pot ser.
1: No,
0: que
1: dimarts,
0: no està fet l'ordre de joc.
1: Dimarts per la tarda és el sorteig, es farà el quadre i l'ordre de joc.
0: Sí, no tens rival, tampoc tens rival, Lola.
1: No,
0: ja veurem. Ja veurem, a veure. Escolta, Lola, un plaer parlar amb tu. Ens quedem els últims minutets amb el José. I res, bon viatge de València a Barcelona i que vagi molt bé el torneig i la vida en general. D'acord?
2: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Adéu. Adéu, adéu.
1: Adéu, Lola.
0: José, ens deia la Lola que ha estat un plaer per ella de, doncs, estudiar gràcies al TRAM a la Fundació Cruyff, perquè al final tu i a la Fundació Cruyff, i tu també treballes a la Fundació Cruyff i aneu de la mà, no?
1: Sí, anem de la mà. Jo. Mm-hmm. Tot aquest torneig va néixer gràcies al Johan, al final, mm-hmm. no? Indirectament, evidentment.
0: Clar, sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: Quan jo vaig conèixer el vaig conèixer i em va donar l'oportunitat de posar-me en contacte amb la Fundació, doncs allà va començar una relació al principi més d'ambaixador, més de donar un cop de mà.
0: Això quin any va ser, quan tu vas conèixer aproximadament?
1: No? Pues això seria el 2011...
0: Ara fa 10 anys, ha fet 10 anys
1: sí,
0: que va morir.
1: Sí, aquest any, aquest any ha fet 10 anys. Jo crec que seria l'any 2012.
0: 2012 o així.
1: Sí, sí, sí, més o menys.
0: Conèixer Cruyff a tothom, per una cosa o altra, l'impacte, eh?
1: Bueno, a mi em va canviar la vida.
0: Es va dir, clar, a tu et va canviar
1: si
0: la vida.
1: Si aquest senyor, quan jo vaig anar a parlar amb ell allà al club de pàdel de Collbató, que n'hi havia un esdeveniment de pàdel solidari, no hagués sortit, que estava dinant i va deixar de dinar i va sortir per parlar amb mi.
0: Que fort.
1: Sí, molt fort. Si no hagués sortit, doncs la meva vida igual seria... No, igual
0: seria
1: no.
0: Diferent.
1: No, igual no, seria diferent, que segur. Fort, segur. Llavors, a mi em va canviar la vida i la veritat és que és un... És un orgull, no?, formar part d'una entitat com la Fundació Johan Cruyff, per tot el que fa. La Lola no l'han comentat, però la Lola és ambaixadora, la van fer ambaixadora a la Fundació Cruyff, precisament per això que diu, no?, perquè és important que ella deia que és important que els nens i les nenes tinguin referents reals, no? Uh-huh. Llavors, que una persona com la Lola, amb 4 paralimpiades, que ha arribat a ser número 14 del món, doncs pugui parlar-li, pugui dir-li, escolta, ostres, feu això, tal... Al final, el nen és supermotivador,
0: clar,
1: no?,
0: clar
1: i tota
0: sí.
1: aquesta feina que fem amb la Fundació Johan Cruyff és brutal i t'enriqueix moltíssim, moltíssim.
0: I aquest també és l'objectiu del tram, evidentment ser un torneig prestigiós i a més ara de supercategoria, perquè ja sí. només falta el Gran Slam, no?
1: Bueno, Gran Slam no podrem ser mai, no?
0: No podrem ser mai, però bé, ja esteu al sostre.
1: Ja estem al top del top.
0: Clar, però clar, és un dels millors del món, perquè crec que només hi ha 4 o 5 més al món d'aquesta categoria.
1: Sí, correcte, només n'hi ha 5 al món d'aquesta categoria.
0: I després els 4 Gran Slams.
1: I després els 4 Gran Slams. I, bueno, per nosaltres al final és un orgull formar part d'aquesta elit i sobretot escoltar el jugador, no? I a la jugadora que et diu que el Tram Barcelona Open és el millor torneig del món per sota dels grans slams, és un somni, és
0: clar
1: un somni
0: sí.
1: perquè així va començar tot, no? Pensant en gran i dient, ostres, volem tenir el millor torneig del món aquí a Barcelona.
0: Doncs ja el teniu, novena edició, comença dimecres, és gratuït. Qualsevol persona que ens escolti, digueu ràpid perquè se'ns acaba el temps.
1: Vinga, és gratuït, ha d'anar a la pàgina web barcelona-migopen.com,
0: sí.
1: descarrega quantes entrades vulgui. Que vingui el dissabte 30, sobretot, perquè els dies laborals és més complicat, dissabte clar. 30, les finals.
0: Femenina,
1: masculina i 4, que comença a les 10, al·lucinaran.
0: Clar,
1: un espectacle esportiu
0: no,
1: brutal,
0: és espectacle,
1: que vinguin amb la família, que vinguin els nens
0: els
1: hi encanta.
0: Sí.
1: Després darrere n'hi ha un treball, un foment de valors important, que jo crec que les famílies poden aprofitar, però els amants de l'esport, els amants del tennis i la gent que no sàpiga què fer un dissabte al matí el dia 30, que vinguin al Real Club Polo de Barcelona.
0: Al Real Club Polo de Barcelona, portes obertes per veure tot un espectacle i per donar visibilitat al que és l'esforç i la doncs, constància de tots aquests esportistes, com del nostre convidat d'avui, del José Coronado, és que tots sou uns campions. T'acomiadarem amb aquesta cançó de Queen, que és tot un himne i que sona molt a aquest programa. Que vagi molt bé, que sigui un èxit. Espero que tingueu bon temps. Això ho tens controlat, ja?
1: Sí. Bueno, controlat no.
0: Home, sí, s'ha de controlar,
1: això. Ho tinc vigilat.
0: I
1: marca molt bon temps, així que
0: tot... Estiuet, pràcticament.
1: Però,
0: no?
1: Sí, farà caloreta, que ja feia temps que no la teníem, molt així bé. Que anem a gaudir.
0: Tothom al polo. Moltíssimes gràcies, José.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
0: Bona setmana, que veieu el tram, eh? I tornem dissabte vinent. Adéu.

Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare,

0: Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2025. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Ràdio 4.
2: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de Sense Memòria. En aquesta ocasió hem tornat a sortir de l'estudi per anar a buscar un espai i un temps força desconegut, un temps ple d'incògnites i encara amb molts espais en blanc. Estem parlant de la Barcelona de l'època visigòtica, però hem pensat que la millor manera d'acostar-nos en aquesta història era anar a buscar les restes arqueològiques que encara avui en dia ens poden explicar com era i com es transformava aquella Barcelona tot just quan el món construït pels emperadors romans s'estava desmoronant. Hem hagut de baixar sota terra per trobar palaus episcopals, carrers, domus ricament decorades, clavegueram o fins i tot un centre on feien garum, aquesta salsa a base de peix tan coneguda pels romans. És una història que us explicarem passejant pel subsol de la plaça del Rei, epicentre del Museu d'Història de Barcelona, entrant a la Domus Sant Honorat, gairebé a tocar de Sant Jaume, o en un hotel que custodia el que podria ser la pedra del Fòrum Romà, aquella plaça cívica central on es discutia i compartia la vida pública dels habitants de Bàrquino, o fins i tot unes muralles que segles més tard van quedar camuflades com a residències medievals, però que encara ens deixen observar el seu rastre. Per no perdre detall i acompanyats de tres arqueòlegs, dedicarem dos capítols de Sense Memòria, el d'aquesta setmana i el de la setmana vinent, en aquesta Barcelona visigòtica. Comencem.

0: La Barcelona visigoda va existir, però avui és gairebé invisible. Tan invisible que quan pensem en la història de Barcelona o fins i tot de Catalunya en general, passem gairebé directament de l'imperi romà al temps dels carolingis. I mentrestant, què? Doncs, mentrestant, passen moltes coses. Tenim emperadors usurpadors, reis visigots, conflictes religiosos, però sobretot tenim una ciutat que canvia. Una ciutat que desmunta els pedestals de les estàtues romanes per fer créixer les seves muralles o per construir el Palau Episcopal. Així que avui hem baixat literalment al subsòl de Barcelona, tot just sota la plaça del Rei, per explicar-vos la història d'una ciutat que un dia va deixar de dir-se Barquinó per passar a ser Barquinona. Daniel Alcubierre, bon dia.
1: Bon dia.
0: Daniel, després d'aquesta introducció, parlar només de visigots després dels romans, a més de poc correcte, no és simplificar, o creus que podria ser simplificar molt el relat històric?
1: Sí, és simplificar-ho en excés, perquè hem de pensar que a Barcelona en aquest moment, o a Barquinó, tenim tant els visigots que acaben d'arribar a la península com tota la població hispanoromana, que ja està a la ciutat amb tota la diversitat també social, tant dins de la societat hispanoromana com a la visigoda.
0: Sí, i una cosa que ja parlarem més endavant, però també un poder episcopal, vull dir, un cristianisme que es converteix en religió oficial i que això, d'alguna manera, també acaba influint molt en les formes de les ciutats. Ho dic perquè mentre intentava documentar-me per aquest programa, és un d'aquests temes que m'ha cridat molt, molt l'atenció. Jo venia buscant visigots i m'he trobat bisbes.
1: Sí.
0: Potser tenen més. Bueno, això entrarem en més detall al llarg d'aquest programa. Daniel Alcubierre és arqueòleg i tècnic del Museu d'Història de Barcelona. Amb ell hem baixat a les profunditats, com deien, de l'antiga Barquinó, a les restes de la ciutat romana visitables, que es troben sota la plaça del Rei. Aquí és on arranca avui un capítol especial de Sense Memòria que estem enregistrant en un matí de dilluns i que ens durà, no només ens quedarem aquí al Museu d'Història de Barcelona, com a mínim a la seu de la plaça del Rei, sinó que aquest programa avui ens durà per diferents espais de la Barcelona de l'antiguitat tardana, perquè moltes vegades parlem de visigots, però potser ens haurem de començar a acostumar a aquest espai històric que es diu antiguitat tardana. Què veurem? Veurem el baptisteri de la primera basílica cristiana, entrarem a una domus, la de Sant Honorat, per saber com vivien els barcelonins mentre un imperi com el de Roma s'anava desmembrant a poc a poc. Passejarem per les muralles també d'una ciutat ben fortificada que va ser breument capital del regne visigot i fins i tot ens acostarem a les restes arqueològiques localitzades sota un hotel al carrer Hèrcules 3, un espai que està obligant a revisar o com a mínim repensar com era realment el cor de la Barcelona romana. O sigui que el programa d'avui, més que un programa de ràdio, és gairebé una aventura. Espero que vosaltres també l'agafeu així. I és una aventura en la que també ens acompanyen els arqueòlegs Xavier Maese i Jordi Ramos. Hola, benvinguts tots dos.
2: Hola, bon dia. Bon dia.
0: En Xavier Maese és arqueòleg del Servei d'Arqueologia de Barcelona i en Jordi Ramos, arqueòleg dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I tots dos crec que coneixen molt bé aquesta Barcelona que jo dic que de vegades doncs es queda una mica oculta a les nostres mirades quotidianes, entre altres coses perquè la tenim sobretot al subsòl. Vull dir, no, si no tens cert interès és una mica difícil de veure-la. En qualsevol cas, Xavier, Jordi, doncs gràcies també per acollir-nos i Daniel, gràcies per acollir-nos en aquest espai tan meravellós que diria jo que és el Museu d'Història de Barcelona a la plaça del Rei. Creieu que està molt amagat?
1: És difícil de dir, perquè jo crec que sí que la gent reconeix aquest espai, perquè quan sense parlar identifica molt el Museu d'Història de Barcelona amb la presència d'aquest jaciment visitable. Jo crec que a base del treball que s'ha fet durant molts anys amb escoles i amb visites, la gent crec que és un espai que té més o menys present. Ho identifica amb l'època romana de la ciutat, però realment sí que l'època visigoda potser passa una mica amb un perfil més baix.
0: I entre altres coses, perquè jo suposo que no s'identifica època visigoda tampoc amb època romana, i el que sí que tenim és una època que seria l'exemple perfecte d'època de canvi, perquè realment totes dues idees no és només que conviuen, jo crec que formen part d'una mateixa idea, no?
1: Sí, és una època de transformació en la que veus que s'ajunten trets de la cultura romana que teníem aquí a Barcelona amb aquestes noves incorporacions de la gent que ve de fora, i és una època de canvi molt, molt interessant perquè ja va dibuixant la ciutat que vindrà més endavant.
0: Bueno, doncs abans de començar a dibuixar la ciutat, per situar-nos, perquè la gent sàpiga com a mínim posar-lo en el calendari, estaríem parlant aproximadament del segle IV, més o menys, IV després de Crist, que és un moment en el que estan passant moltíssimes coses a l'Imperi Romà i que també tenen la seva expressió aquí a Barcelona. A grans trets, a Roma, què és el que està passant?
1: Doncs és un moment de canvi polític. Tenim la pressió la pròpia crisi interna de l'Imperi, la pressió dels pobles germànics que conviuen fa temps. I això té el reflex també aquí a Hispània i a Barqui, on tenim precisament una figura d'un usurpador, un home de palla que es posa per poder polítics externs, que des de Tarragona i des de Barqui, no, intenta fer una sala al poder. És un reflex d'aquesta època de canvis i alterada.
0: Sí, aquest el coneixem, o jo l'he conegut fa poc, ho he de reconèixer, usurpador màxim, però una de les coses que es destaquen, tot i que va estar molt pocs anys, vull dir, van ser un parell d'anys o així, és que fins i tot van encunyar moneda aquí a Barcelona.
1: Sí, la moneda és una eina de propaganda política i suposo que és una de les primeres iniciatives que es fan quan vols assolir aquestes cotes de poder, de fer-te doncs, aquest element de promoció, però realment sí que va tenir un impacte petit.
0: I aquesta és una història que heu pogut explicar a partir del registre arqueològic?
1: Sí, hi ha també fonts escrites, són molt reduïdes per tot aquest període, i hem de combinar, hem de treballar en les fonts escrites escasses amb el material que tenim d'aquesta època, el material arqueològic d'aquesta època.
0: Clar, hem parlat d'això, d'un usurpador, de l'usurpador màxim, i d'un moment molt concret, un parell d'anys a la història de Barcelona, però potser un dels grans moviments que sí que passen en aquest moment a l'Imperi Romà, i amb això tindríem el nom de dos emperadors que ho personifiquen, que són Constantí I i Teodosi després, és que tenim un nou moviment, una nova religió que d'alguna manera entra en les estructures del poder, i és el cristianisme. Amb Constantí el cristianisme es legalitza, amb Teodosi el cristianisme es converteix en religió oficial, i d'alguna manera això acaba trasbalsant una mica totes les estructures polítiques de Roma, també de Barcelona. La seva arquitectura ho trasbalsa absolutament tot. És potser el moviment o el moment clau d'aquest canvi?
1: Sí, és un moment clau perquè afecta tant a la societat com a la forma mateixa de la ciutat. De pensar que l'aristocràcia de la ciutat, seguint aquesta moda o aquestes noves idees del poder, adopta aquesta nova religió i es va dotant d'unes infraestructures a la ciutat per manifestar-la físicament, fer les seves reunions i fer el nou culte.
0: Xavier i Jordi, podeu participar, si ho voleu, també. O
2: sigui, escolta, ni ho feia molt bé.
0: El Daniel llavors ho està explicant molt bé. No. Sí, clar, a mi una de les coses que em crida l'atenció és que precisament és en aquest segle IV, i això el registre arqueològic sí que ens ho explica, és que llavors trobem a les elites romanes de Barqui, no?, recolzant d'alguna manera aquesta nova religió, que no, ja, no sé si estan per una qüestió, això se l'ho cobra molt, ho reconec, perquè ja no sé si és per una qüestió de fe o per una qüestió d'estructures de poder, que suposo que, o una barreja de totes dues coses.
3: És una estructura de poder i de canvis, en la qual cosa la religió no deixa de ser una eina ja per controlar a nivell polític i econòmic una ciutat o part de l'imperi que està en decadència. I clar, és una via nova d'entrada, no?, a partir de la religió, de controlar, a part d'aquests elits, també a la població, lògicament. I es nota molt en el canvi econòmic i també en l'arquitectònic, lògicament, una ciutat que en principi és petita, doncs hi ha molts canvis sobtats i és una manera nova de fer les coses.
2: S'ha de dir també que en el segle IV encara el fòrum com a tal, les estructures associades al fòrum, encara estan en ús, es mantenen, estan encara allà dempeus. A partir del segle V, a l'entrada dels visigots, que és quan tot canvia, no? Es comença a desmantellar el fòrum, els edificis públics, i llavors es comencen a construir aquests nous edificis religiosos, no?
0: Clar, però aquest desmantellament, per exemple, del fòrum i dels espais públics i el seu reaprofitament en altres obres públiques també, vull dir que...
2: I privades també, evidentment.
0: És més efecte de l'entrada dels visigots, és més efecte del canvi de l'estructura política romana amb l'entrada del cristianisme en aquestes noves estructures de poder?
2: El coincideix molt al segle V, o sigui, al segle IV, encara no hi ha, aquí els visigots estan entrant encara, no?, des d'Europa, però al segle V, quan justament coincideix, clar, també els visigots són arrians, no són catòlics, i llavors quan entren aquí és quan, bueno, es començarà a fer aquests canvis a la orografia de la ciutat i a fer-se nous edificis amb el nou bisbe, no?, a Rià, que suplanta el bisbe catòlic, no?, el desplaça, com si diguéssim, i llavors això pues, comporta construccions de noves edificacions a partir del desmantellament de la resta, no?, de l'anterior. Llavors potser coincideix aquests moments, no?, de l'entrada dels visigots i també aquest canvi de paradigma.
1: Sí, i també és un moment que la pròpia la societat hispanoromana està canviant ja. Les estructures que feien servir el fòrum com a espai de representació, que era el poder de l'Estat, han anat minvant en favor dels terratinents, que tenen més poder personal i que ja ho manifesten també en les seves residències, que justament al segle IV, a Barquino és important destacar que és un moment en què aquestes aristocràcies tenen un moment d'esplendor i que tant les domus dins de muralla com les viles fora de muralla creixen, amb la qual cosa és això, el fòrum per una mica també aquest sentit d'espai públic perquè ja els negocis els fas a casa, amb la qual cosa és aquesta combinació de que deixa de tenir sentit que es comença a reprofitar per altres usos.
0: Ara fèieu referència a les dues corrents dins del cristianisme que durant, no arriba un segle, però gairebé conviuen a la ciutat, són dos punts de poder, l'arrianisme i el que després coneixerem com a catolicisme. O sigui, en aquell moment, en aquest segle V, estem vivint aquí a Barcelona un cisma religiós? O el que sapiguem, perquè igual no sabem, no, també no sé el que ens diuen les fonts i el registre arqueològic.
1: Les fonts escrites són molt, molt reduïdes, com dèiem, per tot aquest període, i el registre arqueològic crec que no permet afinar tant aquest coneixement. Tenim indicis d'aquesta dualitat, però com va ser la convivència, si realment va ser un cisma o van dos corrents apartades que no tenien més conflictes, encara no ho podem saber. Aquí és un... El registre és petit, i el grau de detall d'aquesta mirada és petit, també.
0: Amb el moviment dels pobles germànics, i en el nostre cas, en el que ens ocupa concretament els visigots, el que és cert és que hi ha un capítol, que d'aquest sí que hi ha més registre escrit, que és gairebé cinematogràfic, que de fet nosaltres, sense memòria, vam dedicar fa uns mesos un capítol específic, en aquest cas a la figura de Gala Placídia, però com que part de la seva història doncs, transcorre aquí a Barcelona, doncs ara ho haurem de citar, no ho podem passar per alt, no? Vull dir, el gran capítol del que sí tenim fons és aquesta primera arribada, perquè jo crec que és la primera arribada dels visigots a Barcelona amb el nou rei visigot Ataulf, en Gala Placídia, que originalment, Gala Placídia, que és germana de l'emperador de Roma, originalment ha estat segrestada a Roma, però després, en el camí cap aquí, acaba casada amb Ataulf, arriben a Barcelona. A Barcelona és on neix el seu hereu, l'hereu de la parella reial, és on mor l'hereu de la parella reial i inicialment és enterrat aquí a Barcelona. També és on assassinen a Taúl. Tot això passa al segle V, sembla gairebé el guió d'una pel·lícula, i tot això passa aquí a Barcelona, aquesta Barcelona de la que estem parlant en aquests moments a sota de la plaça del Rei.
1: Exacte, no, o sigui, realment són uns fets que tenim poc aprofitats cinematogràficament, donaríem per molt de joc. I sí, és un seguit de fets interessants, perquè a més tot el desenvolupament dels fets permet veure també aquesta barreja, el que dèiem al començament, aquesta barreja entre la cultura visigoda, la cultura hispanoromana, com estan barrejades, perquè de fet l'últim capítol d'aquesta novel·la és la processó amb què, quan cop assassinat a Taulf, fan sortir a Gala Placídia de la ciutat, no deixa de ser un triomf romà. És com els visigots estan fent servir una representació del poder que no és pròpia, sinó que l'han copiada dels romans, en la qual i et mostra aquesta imbricació i aquesta nova societat que és una barreja de cultures.
0: Sí, jo pensava en Joc de Trons i en Cersei.
1: Necessitem el pressupost.
2: Sí, sí.
0: No ho podia evitar. No? Tenim els visigots en aquesta primera entrada a Barcelona. Realment és gairebé la primera entrada a la península. És un dels moments en els que podem identificar a Barcelona com a, si es pot arribar a dir, com a capital règia. Però hi ha restes, hi ha evidències d'on on s'instal·len? Hi ha algun palau? No n'hi ha? És tot molt...
2: No, inicialment...
0: És tot molt temporal?
2: A nivell arqueològic no s'han localitzat evidències arqueològiques que permetin dir que aquí vivia l'àrea Taulf i la Placídia, igual que també mai s'ha trobat tampoc cap evidència del lloc d'enterrament de Teodosi, del fill de la parella reial, que està fora de la ciutat, però mai s'ha trobat, evidentment. Llavors, poder determinar, certificar això és molt complicat. Inicialment hauria d'estar dintre la ciutat, suposem, no? Però...
1: Sí, també hem de pensar que és això, que l'estada dels visigots en aquest moment és relativament breu i prou conflictiva entre ells com per edificar una residència nobiliària. Hem de pensar que, en tot cas, a la ciutat tenim residències nobles tant dins com fora de muralla, dels grans propietaris, i hauríem d'imaginar que, havent-hi aquestes relacions també entre l'aristocràcia visigoda i la romana, doncs potser en aquesta primera entrada aprofiten una d'aquestes residències de la ciutat. He pensat també que Mataulf i la Placídia ve també tota la cort i tota la comitiva del poble de Sigut, que ve, quasi podríem dir, refugiats des de la Gàlia, i que també és un contingent molt important. Jo crec que no s'ha xifrat en 12.000 persones.
2: Sí, sí.
1: I de fet és això. Jo crec que és més un aprofitament de les estructures que ja té la ciutat que no un moment de monumentalització.
2: Sí, bàsicament viuríem fora de la ciutat. La ciutat era tan petita, tenia 10 hectàrees, que era bàsicament un centre de poder administratiu i religiós en aquest moment, no? I per tant, tota la cort, tots els companys de la parella reial, evidentment no cabien dintre de la ciutat, havien d'estar instal·lats fora.
0: Sí, és probable que siguessin potser a residències del suburbi, en el que diem suburbi, que és el que està fora de les muralles.
1: Sí, exacte, el suburbi més proper i tot el territori, pensem que el territori de Barqui no. Entre el Besòs i tota la vall de Llobregat, que està explotat en viles i en residències, cada cop anem coneixent millor, i segurament seria el lloc on es distribuiria aquestes...
3: I el que hem de pensar és que els visigots venen a buscar un lloc per instal·lar-se, és a dir, no cor principalment, i situa el seu palau, no? I el que sí que vol tenir aquelles terres per poder conviure tots aquests homes i dones que van vindre en aquell moment. Clar, l'àmbit que controla Barquino és molt gran, no? Com deia, ara des del Llobregat, tota la vall baixa del Llobregat, que hi ha un munt de viles, i també tota la zona del Besòs i part del Maresme, és molt important, sobretot, per aquest control. I el que hem de pensar, sobretot, és aquesta geopolítica, no? De quan, des de l'Imperi Romà, el que intenten és tancar el pas, i sobretot als visigots, per el seu comerç, no? I Barquino és el punt essencial per entrada, lògicament, de tot el comerç de la Mediterrània, a la qual cosa és un punt clau, no? És a dir, es va crear en un moment puntual, però és un lloc molt estratègic, a la qual cosa és la entrada gairebé al Mediterrani. I això, per això, jo crec que es van posicionar justament el lloc més estratègic que té la Mediterrània una vegada passada als Pirineus.
0: Sí, perquè hem parlat, ara jo he apuntat, és un moment concret, i ja només afecta uns anys molt concrets, l'episodi que és el més vistós, el més conegut, de Taulf i Gala Placídia, però ens hem d'imaginar que en el moment que estan passant aquestes coses, els visigots més o menys estan instal·lats o s'estan instal·lats al sud de França, però és uns anys després quan un altre grup germànic, que són els francs, perquè aquí, clar, quan parlem del final de l'Imperi Romà d'Occident i dius els bàrbars contra Roma, bueno, no, aquí eren una mica tots contra tots, vull dir, no eren un grup unit només contra Roma, vull dir, els francs en aquest moment estan pressionant els visigots, ells perden la guerra amb els francs, i és aquí quan d'alguna manera han de desallotjar les terres que ocupen de la Gàlia, i és quan venen més en massa, aquest concepte que apuntaves abans, potser de refugiats, que algun altre historiador ja me l'ha apuntat, en el passat, que els visigots es desplacen cap al sud i abans d'acabar d'ocupar la península Ibèrica, doncs, clar, el seu pas natural és per aquí, no?
2: I acaben a Toledo, bàsicament la capital nova és Toledo, i Barcelona deixa, pues, és puntual, com que Ceder Regia, com que la capital reial, és episodis molt puntuals, bàsicament el 14-15, no? 414-415, i després amb el rei Bàlia, que és un parell d'anys més tard, em sembla, un poc més, i poc més. Bàsicament passem a Toledo. A la
3: I és el moment també on els francs, no?, es passen al catolicisme, no?, i llavors aquesta pressió també de la religió, és a dir, estan al sud de la Gàlia, en els visigots, en una altra religió, també, no?, aquesta presència de la religió, de fer pressió contra un altre poble, a la qual cosa també es venen pressionats per aquest motiu, i el seu, com parlava abans el Dani, de refugiats, no?, això entre cometes, no?, d'anar desplaçant aquesta població.
0: Però no eren un grup molt nombrós, els visigots, vull dir, estem parlant d'uns quants milers de persones, vull dir, ens hem d'imaginar. Clar, no és que de sobte tota la península s'empleni o s'ompli de visigots. Vull dir, aquí continua havent-hi una societat de cultura, diguem, hispanormana. Vull dir, al final una mica van fluint totes dues cultures, no? Vull dir, els visigots es queden amb el poder,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: no amb el control de la societat, que sí que anirà evolucionant.
2: Són unes elites aristocràtiques, militars, en aquest cas la casta militar, que arriben aquí. Són poquets en comparació amb la població civil que havia aquí, hispano-romana, evidentment, però clar, venen aquí amb els seus soldats i bàsicament es ocupen el territori, però clar, evidentment, amb minoria.
1: De fet, el control de facto de la ciutat, en el cas de Barquino, es fa molt des de la jerarquia eclesiàstica, aquest buit de poder que les lluites internes que dèiem abans, polítiques, han generat i han desfet l'estructura de l'estat romà, si podem dir-ne estat en aquest moment. El supleix la jerarquia eclesiàstica, ja té una organització que és el que permet assolir el control més directe de la ciutat, mentre els visigots, amb la seva aristocràcia, gestionen la part política a una altra escala. A més, la gestió urbana del dia a dia queda assumida per les jerarquies de l'Església, justament. També aprofiten per ocupar aquest poder i representar-se amb les noves edificacions que ho simbolitzen.
0: Bueno, doncs ja que esteu parlant de jerarquies de l'Església, ja que hem fet una mica de, així com la mena d'una classe d'història senzilla, perquè tots ens ubiquem en quin moment històric hi som, i a partir d'aquí hem de començar una visita molt interessant en diferents espais d'aquesta antiguitat tardana a la ciutat de Barcelona. Clar, jo he d'explicar on som, perquè és que estem aquí asseguts al subsol, estem sota de la plaça del Rei, però és que estem al costat del que seria un espai reservat pel bisbe. Ho dic perquè estàvem parlant de la jerarquia eclesiàstica i potser estem asseguts al costat d'un dels espais que més simbolitzen o expliquen aquesta jerarquia eclesiàstica. Aquí tenim una base de mármol darrere nostra, però primer què és, què significa i què és el que ens explicaria aquest espai?
1: Doncs sí, mira, justament ara estem asseguts ben bé a on seuria el bisbe, perquè estem que anomenem l'aula episcopal. És una aula de representació que forma part del conjunt episcopal de Barquino, que era un complex format pel palau episcopal, la basílica i aquesta aula de representació, que seria l'espai on el bisbe exerciria aquestes funcions d'administrador i de contacte amb altres membres de la societat. I justament on estem ara seria on estaria aquest sitial on s'hauria per aquestes tasques de representació i d'administració. Seria un lloc de representació important d'aquest poder que tenien els bisbes a la ciutat.
0: Perquè els bisbes, perquè ens fem una idea, administraven civilment també la ciutat? Tenien tant de poder com el poder civil? Hi havia un poder civil?
1: El poder civil jo crec que queda en mans dels bisbes. No hi ha una alternativa. Més endavant sí que hi ha la figura del comes civitatis, que és una figura en representació del poder visigot a la ciutat, però jo crec que gestiona una altra escala, i la gestió més directa, més administrativa de la ciutat, sí que queda en mans de l'Església. De fet, hi ha un document de finals del segle VI, que és el de Fisco Barquinonenqui, que és un exemple, és una correspondència que sí que posa de relleu com som la jerarquia de l'Església, la que s'encarrega de recaptar impostos, no només a Barcelona, sinó al territori proper, fins a Tarragona, a Girona, si no m'equivoco.
2: I a Empúries també.
1: Empúries també, el qual demostra la potència d'aquesta jerarquia i les tasques casolers que van molt més enllà de les religioses.
0: Doncs jo, Daniel, Xavier i Jordi, ja que hi som aquí, us proposo una cosa. Deixem aquests microauriculars tan magnífics que tenim, els deixem a banda, agafem una gravadora i ens anem a visitar un parell d'espais d'aquesta època d'antiguitat tardana o d'època visigoda que podem identificar o que teniu identificats aquí al Museu d'Història de Barcelona, i m'expliqueu una mica aquesta història. Crec que tenim un baptisteri, el baptisteri de la primera basílica paleocristiana aquí.
1: Exacte, aquí tenim el primer baptisteri, que el visitem des del museu, però és important veure també que el tenim sota la catedral. És un passeig interessant perquè travessem els fonaments i ens posem sota la catedral.
0: És que la gent no sé si es fa una idea de el que és anar passejant per aquests passadissos d'aquesta ciutat de fa 2.000 anys. Doncs deixem microauriculars, agafem gravadora i anem a explicar la història des d'un altre espai.
4: I així decidim endinsar-nos en els camins soterrats de l'antiga Barquino. Tan sols uns metres per sobre dels nostres caps, a la plaça del Rei, hi ha un formigueig constant de persones, però aquí sota hi ha silenci. Només el so de les nostres passes, les dels arqueòlegs i les meves, resseguint les passarel·les metàl·liques que connecten restes d'un passat que pocs podem imaginar. Ja hem explicat que el cristianisme havia arribat a Barquino a principis del segle IV. Inicialment va ser un culte privat de les classes populars, però quan es va estendre i el van adoptar les elites, va propiciar la construcció d'edificis religiosos propis. Però abans de tot això, els primers espais de reunió van ser les mateixes domus, i això és precisament el que anem a buscar, una domus, la de Saniu, el lloc on més endavant es construirà la primera seu episcopal de Barcelona. Daniel, on hem arribat?
1: Doncs hem arribat al subsòl de la plaça Saniu, que és un punt que és molt interessant perquè podem veure l'evolució d'aquesta transformació del cristianisme a la ciutat, perquè tenim restes d'una domus que interpretem que seria un dels primers espais de culte cristià de la ciutat, i a sobre seu directament tenim les restes del Palau Episcopal, i encara que no ho veiem, de la primera basílica de la ciutat.
4: El que s'interpreta, o el que se suposa, o el que es creu, és que aquesta domus hauria estat, clar, després Palau Episcopal, però la primera seu episcopal o la primera seu del cristianisme oficial aquí a Barcelona?
1: Sí, no sé si tant una seu oficial o episcopal en aquest cas, però és un moment molt inicial, però sí que interpretem que és un espai domèstic on aquesta aristocràcia que havíem dit que s'havia convertit al cristianisme començaria a fer les seves reunions. Hem de pensar que les residències de l'aristocràcia són les que tenen grans espais disponibles per fer reunions de gent, també amb uns elements de prestigi com aquesta decoració de mosaic que tenim aquí, i són les que van reservant aquests espais que després el que es va transformant i es va bastint i construint amb espais ja dedicats al culte.
4: El mosaic, a més, és força visible, vull dir, hi ha un espai important de mosaic que s'ha pogut recuperar aquí.
1: Sí, exacte, aquest mosaic, en aquest cas és un mosaic del segle I, no sabem si en aquest moment del segle IV, V, en què la ciutat ja és cristiana, estaria transformat, però sí, és interessant perquè el que demostra és la potència d'aquestes elites que tenim a la ciutat, de com poden fer aquestes inversions en la decoració de les seves residències, i que, com dèiem, justament al segle IV, començaments del V, es potencia encara més. Aquestes elites encara tenen més poder del que tenien al moment de fundació de la ciutat.
4: Som en un extrem de l'espai excavat i visitable dins del museu. De fet, som molt a prop de la catedral, no? Vull dir, perquè des d'aquí sota no ho podem veure o interpretar, però si haguéssim de buscar el seu equivalent a la superfície, ja estaríem molt a prop de la catedral.
1: Estem a tocar, estem a la plaça Sant Lluís, just davant de la façana de la portada de la catedral, en aquesta placeta. Estem a escassos 10 metres de la catedral.
4: I tot aquest espai, hem d'entendre que hi ha molt d'espai aquí que era seu, o va ser en el seu moment, seu episcopal. Anem a buscar un punt que a mi m'interessa també molt i que té el seu encant, a més és molt bonic, que és el baptisteri. Música. Els principals edificis del grup episcopal estaven connectats per passatges. Alguns d'ells eren passadissos coberts, passadissos que connectaven la residència del bisbe amb la sala de recepció o amb l'aula episcopal, passatges interiors que permetien al bisbe circular al marge dels espais públics destinats als fidels. En el nostre recorregut hem vist alguns d'aquests espais privats del bisbe i dels seus col·laboradors més directes, però no anem a buscar cap espai privat, ben al contrari. El baptisteri, la piscina destinada al bateig dels fidels cristians, és una de les restes arqueològiques més destacades que ens trobarem aquest matí. De fet, aquesta piscina pel bateig dels primers cristians la van fer servir tant arrians com catòlics o nicens abans i després de la conversió. Per això, al llarg de gairebé dos segles, es va haver de reformar en diferents ocasions. Al final, el que podrem veure és una piscina octogonal amb esglaons i ara sí, retallada per donar-li forma de creu.

0: Fa un moment estava endavant del que hauria estat la Domus de Sant Iu, que se suposa que després va ser seu del Palau Episcopal, i parlaven de que érem gairebé sota de la catedral. Ara sí que hi som, sota de la catedral, no gairebé? No sé, Daniel o Jordi.
1: Doncs sí, ens situem, hem creuat el fonament de la catedral i ens situem sota.
0: Això és el baptisteri de la primera basílica paleocristiana. És correcte identificar-lo així?
2: Sí, sí, és correcte. És el primer baptisteri que es va transformant des del segle V i el segle VI, es va modificant i es va ampliant. També seguint a la celebració de concilis a Barcelona, són moments que s'aprofita, doncs, aquesta jerarquia eclesiàstica que va guanyant poder per modificar, ampliar i fer més impressionants les seves edificacions que les representen dins de la ciutat.
0: Baptisteri, m'acostaré una mica més, que en si és com una petita piscina esglaonada. Qui es batejava aquí?
3: Aquí no sé si seguirà entrant tots els cristians o només les elits, això no sabria dir-te. Jo crec que no, que bàsicament potser serien les elits. Sincerament no sabria dir-te.
2: És difícil de dir perquè és el que comentàvem abans. Les fonts escrites en aquest moment són molt, molt limitades i no sabem si aquesta basílica, per tenir un caràcter privilegiat, estava reservada a l'aristocràcia o a les elits i algun altre equipament o altre edifici es batejava la gent, les classes més populars, no ho tenim clar. Però, bueno, sí, realment, és com dius, és una piscina esglaonada, perquè hem de tenir present també que el bateig en aquest període es feia per immersió. No és el bateig com es fa habitualment, sinó que és un ritual diferent i per això té aquestes dimensions que són més grans de les que tenim presents. És un espai important perquè està decorat en marbres, és un espai de representació en el qual està associat a una elit amb un cert poder.
0: De fet, us volia preguntar, perquè estem parlant del baptisteri de la primera basílica paleocristiana, però aquest baptisteri o aquesta primera basílica paleocristiana, i això tornem una mica a part de la conversa que han tingut abans, hi ha un moment que coincidim amb dos seus episcopals.
3: Sí, sí, sí, inicialment sí. A partir del segle VI, bueno, cinquè VI és quan es trasllada els catòlics, es traslladen a Sant Just, on ja hem trobat allà restes arqueològiques d'un edifici basilical, triabsidial, també amb un baptisteri, també una tomba singular. I llavors, inicialment, clar, a partir del segle V, VI, doncs hi ha aquesta dualitat de culte, i a partir del 560-80, em sembla que amb el rei Recaret és quan l'heretisme desapareix i adopten el catolicisme. I, per tant, tornen aquí els catòlics, i segurament hi ha aquest canvi en el baptisteri a forma de creu, no?
0: És llavors quan aquest baptisteri canvia, vull dir, de quina època seria llavors? Perquè vull dir, per ubicar-me jo en el lío aquest entre dos corrents religioses i diferents seus episcopals.
2: Sí, aquí hi ha diverses modificacions. El primer baptisteri és del segle V, no podem acabar de precisar ben bé el moment, i sí que es transforma al segle VI i sobretot a començaments, a finals del segle VI, amb el concili de Barcelona, el segon concili de Barcelona. Sembla que és el moment en què les elites s'aprofiten per modificar tant el baptisteri com per crear una nova església amb planta de creu que veurem més endavant.
0: Per això aquest baptisteri té ja forma de creu, o sigui, entre els esglaons.
3: Sí, el baptisteri de Sant Just és a forma de creu, perquè és catòlic. Llavors, bueno, podria ser una opció.
0: No passa res, que m'esteu dient amb això és que aquí hi ha un camp d'investigació encara molt obert, o sigui, hi ha molta feina per fer per endavant i això també el fa molt més interessant.
2: Sí, sí, sí, no, de fet, una de les avantatges d'aquesta disciplina d'arqueologia és l'aparició constant de noves dades que et permeten revisar hipòtesi i tenir més informació. És un factor al que hem d'estar oberts i disposats, doncs, a fer aquests canvis i anar actualitzant el relat, tant des de, sobretot per la part del museu, que fem aquesta tasca final de difusió a la ciutadania.
0: Doncs on anem ara?
2: Anem a veure una església del segle VI, que és interessant perquè com conjuga i com mostra aquests canvis del món clàssic romà al món visigot.

0: Seguim buscant les pistes d'aquesta seu episcopal. O és que la seu episcopal, doncs, església, tota una sèrie d'instal·lacions, construccions relacionades amb aquesta introducció del cristianisme dins de les estructures polítiques de la Barquino romana. I hem vingut a un espai eclesiàstic, però que a més només una de les seves restes és una imatge molt potent precisament d'aquest canvi de societat. Daniel, tu ho explicaràs millor. De què estic parlant perquè els oients m'entenguin?
1: Doncs, seguir el que veiem, estem veient els fonaments d'una església que es construeix a finals del segle VI, coincidint amb aquest concili que es fa a Barcelona. I és una nova església que es basteix, una església gran, important, i aquells fonaments el que podem veure és com aquestes construccions cristianes reaprofiten les construccions romanes que ja no tenen servei. Els edificis públics ja han deixat de servir i el seu material reprofita. Aquí justament el que veiem és com una d'aquestes columnes i un capitell decorat que devia ser d'un edifici públic romà important es reprofita cap per avall com a fonament d'aquesta nova església. Llavors és una peça molt, molt icònica que mostra molt bé aquest canvi de mons i que ho permet visualitzar d'una manera molt, molt gràfica.
0: Perquè, a més, de fet, això ho heu trobat en diferents espais, aquesta manera de reaprofitar el material constructiu, fins i tot el que ara consideraríem art o material artístic, però que no deixa de ser material constructiu. Clar, s'ha trobat en diferents àmbits i afecta també als pedestals de les mateixes estàtues, com dèiem al principi. Tot element gairebé decoratiu públic es reprofita com aquest.
1: Sí, hi ha dos moments en aquesta època de la ciutat que trobem aquest reprofitament. Un és el reforç de la muralla a final del segle III, on tots els monuments funeraris que hi ha al voltant s'aprofiten, en aquest cas per un tema d'emergència i d'aprofitar recursos en una situació una mica, en un moment una mica delicat. I un altre és en aquest moment de transformació de la ciutat per la influència del cristianisme, en què tots els pedestals que hi havia al fòrum, que ja no tenen un servei, ja no tenen la funció política de representació que tenien abans, es reprofiten per construir aquesta seu episcopal. I tant, d'una banda, suposa un abaratament de costos, perquè és un material que tens tallat a peu d'on estàs construint, i d'altra banda, sembla que també fer servir aquests materials de l'època clàssica dona un cert prestigi, i encara estàs com perseguint aquesta herència d'aquest passat clàssic que encara es vol demostrar.
0: Clar, jo, de fet, la primera pregunta que em venia al cap mentre t'escoltava era si aquest canvi era ideològic o funcional.
1: Jo crec que es barregen les dues situacions. Sí que hi ha fons que comenten que potser aquest aprofitament en edificis eclesiàstic, que a més per fer aquest aprofitament es necessita un permís de l'autoritat, sí que busca una mica fer-se com hereus d'aquesta aura del poder tradicional.

0: tant amb aquestes esglésies com a les esglésies o a les parròquies o que tindríem al territori de la ciutat, totes les viles, que de fet es van transformant en llocs de culte per la influència de l'aristocràcia, van tenir aquestes necròpolis i dins de la ciutat també ho tenim tant aquí, a tocar d'aquesta església on estem, tenim una zona de necròpolis que es va excavar als anys 60 i que ja es va estudiar, i sí, és un fenomen interessant perquè és un canvi de mentalitat molt, molt important respecte al món romà.
1: I qui s'enterra dins de la ciutat? Hi ha diferències socials de qui pot enterrar-se dins i fora?
0: No sé dir-te si hi ha diferències socials, però sí que hi ha un fenomen que és interessant, que és que a partir d'uns enterraments destacats, que sí que podem identificar que són de personatges privilegiats, la gent busca enterrar-se al seu voltant. Busca aprofitar com aquesta aura de santedat, podríem interpretar, i les necròpolis van creixent a partir d'aquestes tombes destacades, com el cas que tenim a la plaça Antoni Maura, a restes d'una vila, sí que es va localitzar un enterrament destacat, decorat amb una lauda de mosaic, i al voltant seu doncs, va creixent una zona de necròpolis que la gent buscava acostar-se als enterraments d'aquestes persones destacades.
1: Es va entendre bé en aquell moment? Va haver sectors, per exemple, que es van oposar? Ho dic perquè, clar, estem parlant de moments de canvis i transformació, costums... Clar, els canvis normalment no arriben sempre sense conflicte. I jo no sé si el referent als rituals funeraris, el traslladar d'una manera com aquesta l'espai funerari de fora cap a dins, donar-li un altre ús, si això també, igual no tenim registre i no ho podem documentar, però no sé si tenim registre sobre si això va significar algun tipus de conflictivitat social.
0: De fet, com és un moviment que sembla que va associat a la jerarquia de l'Església, entenc que qui en aquell moment tenia el poder, no hi hauria gaire oposició, però ja et dic, en aquest cas les dades són molt, molt, molt reduïdes.
1: En qualsevol cas, hem parlat fins ara molt de les estructures eclesiàstiques, de diferents espais que es poden visitar en aquest subsòl del Museu d'Història de Barcelona. No són els únics espais, el que passa és que ens hem dedicat en aquest període històric. Però hi ha més canvis, més transformacions, i aquestes transformacions afecten a més àmbits de la ciutat que no només el religiós. Vull dir, passen moltes altres coses, com per exemple que es comencen a ocupar també espais públics, vull dir, les cases i les construccions, ja sigui per tallers o ja sigui per habitatge, ja comença a ocupar espais que abans eren vies públiques, afecta també el clavegram o la conducció de les aigües, afecta fins i tot a la mateixa distribució o ús que es fa de les domus, de les residències. Estem parlant en aquesta època que va dels segles IV al VI, VII de la nostra era, ja a l'antiguitat tardana. Jo us proposo, anem a parlar una mica més de l'espai civil, d'aquest espai públic, també de l'espai privat però civil, el que serien les domus. Jo no sé, voleu que mirem alguna cosa específica aquí, a dins del museu, que ens guiï, ens doni pas en aquest camí, o voleu que sortim ja al carrer?
2: Home, seré Marc Cures III, podem veure aquesta evolució de l'espai, transformació, a segle V i VI, que hi ha dos punts molt concrets que permet veure com el fòrum deixa de funcionar i construeixen a sobre, en l'època visigòdica, a segle V i VI. I jo crec que directament, bueno, un altre domus que és molt interessant, que és l'arxiu administratiu, però aquesta és on hi ha una ocupació a segle V i VI, a partir d'una domus anterior, però que és a nivell per entrar i no és tan fàcil, per tant aniríem a la domus Sant Honorat.
1: Doncs, si us sembla, sortim, que ens tenia una mica a veure la llum del dia, i anem cap a la domus Sant Honorat. Tinc la sensació que a la Barcelona visigòtica es van cuinar històries que farien les delícies de molts guionistes de sèries d'embolics d'avui en dia. Dos bisbes intentant governar a pocs metres de distància, un nou poder militar, el d'uns visigots desplaçats des del sud de la Gàlia, uns aristòcrates hispanoromans que no estan disposats a perdre la seva influència, si més no la influència econòmica. En qualsevol cas, nosaltres, de moment, aparquem el nostre relat aquí, quan tot just estem a punt de sortir de les profunditats de la plaça del Rei del Museu d'Història de Barcelona i deixem tot l'entramat de passatges i de pantalles

0: dependències de la primera seu episcopal de Barcelona enrere. Hem de tenir en compte que el que va començar al segle IV com una petita seu cristiana a la Domus de Sant Iu i la primera basílica paleocristiana de la ciutat s'anirà ampliant i tan sols dos segles després acabarà ocupant gairebé una quarta part de la ciutat emmurallada, el poder d'un nucli religiós que està anticipant la futura Barcelona medieval, però no avancem aconteixements.
1: I en el proper capítol...
0: La setmana vinent, l'antiga colònia romana deixarà de dir-se Barquino per passar a ser Barquinona. Veurem com, coincidint amb l'arribada dels visigots, s'aixequen literalment les lloses del fòrum per construir nous edificis. Xavier Maese.
2: Si et permets, si us fixes als teus peus, veus que hi ha el paviment a les lloses, però hi ha algun punt on hi ha lloses que estan espoliades, veus que hi ha forats on no hi ha llosa? Això és un expoli. No de fa 4 dies, sinó un expoli de fa 1.700 anys. Val? Això és el moment precís, aquest canvi, aquesta transformació, quan arriben els visigots, que és justament a inici del segle V, quan arriben els visigots, que arriben aquí i què fan? Reutilitzen aquestes lloses per construir les seves cases o els seus edificis. I aquí és una mostra fefaent d'aquest expoli, aquesta transformació, aquest desús del fòrum, i s'acaba abandonant.
0: Amb en Jordi Ramos buscarem els vestigis de la ciutat fortificada per una segona muralla.
3: Els visigots, quan arriben, ja se la troben feta. Per això el centre de poder queda dintre de Barquino. És a dir, és una muralla molt consolidada en l'espoli d'edificis públics, monumentals, funeraris, que s'aprofiten totes les pedres per donar aquesta cuirassa a l'antiga fortificació d'Agús.
0: I descobrirem com Barquino es transforma i, lluny de decaure, esdevé un centre de poder polític i econòmic fins al punt de treure a Tàrraco l'empenta de la capitalitat.
4: Quan hi ha un declivi, sobretot a nivell comercial també en Tarragona, no?, i l'auge que té Barquino, lògicament la capitalitat i en tot el poder se centra en aquesta ciutat.
2: També s'ha fet l'usurpador Màxim. Quan ell viu a Tàrraco, com deia en Saldani, però clar, fan la seca aquí per fer monedes a Barcelona. Per tant, és un fet bastant clau en el sentit de la importància de Barcelona com a ciutat i com a capital del territori.
0: Però ja sigui la Barquino original com la Barquinona futura, Barcelona és en aquest punt de la història una ciutat petita, habitada principalment per unes elites aristocràtiques o comercials, que dominen un territori molt gran entre el Besòs i el Llobregat. I ara, en aquest moment, en aquesta època de nous bisbes, visigots i un imperi que es desmembra a poc, en aquesta ciutat de grans residències aristocràtiques, les grans domus comencen a semblar petits blocs d'apartaments. Les riques residències dels notables de la ciutat s'acaben convertint gairebé en cases de veïns. I encara, avui en dia, sabem molt poc dels seus nous ocupants. Xavier Alcubierre.
5: O sí que pots intuir que hi ha un canvi social important de la manera de fer i dels usos dels espais, però sempre encara arrosseguem el dubte de què passa en l'aristocràcia de la ciutat en aquest moment, si només si desapareix, marxa de la ciutat, o és que canvia la manera de fer i s'adapta als nous temps, i si abans feia els negocis a les seves residències amb els seus clients, ara continuen fent aquesta activitat d'una altra manera, perquè sí que és cert que la ciutat, l'economia de la ciutat continua molt activa, perquè tenim mostres d'intercanvis comercials amb el nord d'Àfrica durant tot aquest període força, força intensos.
0: Avui acabem aquí, però tornem la setmana vinent. Ho farem amb el segon capítol de Sense Memòria, que m'han registrat passejant entre els vestigis de la Barcelona visigòtica, amb el suport tècnic del Raúl Hernández i la producció d'en Pedro Blázquez.
6: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal, família? Bon dia, bona sort. Benvinguts en aquest nou despertar, 28 de maig del 2026. Avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Aquesta hora del matí estem arrencant el despertador a Ràdio 4 i aquesta hora del matí ja hem engegat les brases. I això és així, literal. Ara mateix hi ha un hosper que va a tot drap perquè d'aquí a res ens portaran l'esmorzar. Avui ens fotrem una hamburguesa, però no una hamburguesa normal. És que flipareu amb el que menjareu. Montse Vidal, bon dia, bona sort. Ui, no et sento. Montse, bon dia.
2: Bon dia i bona sort. Ara. Home, una hamburguesa d'esmorzar. Quin
0: no.
2: Mare meva.
0: Hi haurà una cua, després ja diré on. Ernest Teixidor, bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort, Badó. Em sembla fort que utilitzis el plural. Ja hem engegat les brases. Nosaltres aquí, el poble Joan Valls, allà suant fent-los les esmorzades de primera hora del matí.
0: S'hi va posar sol,
3: aquests són els col·laboradors que tenim al bon dia i bona sort.
0: S'hi va posar sol. Bé, vam apartar una miqueta, que vam dir, Joan... què tal si unes hamburgueses a les 6 del matí a Ràdio 4?
3: No ens ho pensàvem i serà, passarà.
0: Benvinguts al Bon Dia, Bona Sort, al despertador de Ràdio 4, 28 de maig del 2026, el dia en què el sol sortirà a un quart menys un minut de 7 del matí i avui el sol ens deixarà a un quart i 3 minuts de 10 del vespre. Montse!
2: Digue'm!
0: Demà és divendres,
2: Badó!
0: Avui sona bé, això,
2: Home, i demà tant que sona bé.
0: Montse, diumenge et trucaré per dir-te demà és dilluns.
2: No, això no ho facis. No.
0: Avui falten 47 dies per les vacances d'estiu. En aquest dijous, atenció, perquè dijous i divendres arribaran els dies més calorosos amb temperatures entre 10 i 12 graus per sobre de l'habitual. Avui és el primer dia que vas amb màniga curta,
2: mira,
0: no?
2: Exacte. Bona observació, perquè he pensat, ostres, no em poso ni la màniga llarga que em poso sempre a aquesta hora, perquè és que feia una calor.
0: Ah, però ja he sortit de casa així?
2: He sortit de casa així com una campiona. Un parell. A veure què passa.
0: Recomana avui, sobretot, hidratar-se molt, protegir les cases de la calor i tenir especial cura de la gent gran i els animals. Ja està cobert tot el territori, no sé si aquesta notícia la teniu al vostre radar, però ja està cobert tot el territori d'espai refugi, és a dir, aquells espais quan hi ha una onada de calor doncs, que pots entrar i que, a més, hi ha una... un indicatiu...
2: Exacte.
0: Que com diu el propi nom, indica on et pots refugiar.
2: Sí.
0: Espais on hi ha aire condicionat, hi ha aigua, que ara s'hi han adherit doncs, moltes botigues comercials, també.
3: Ahir ho hagués agraït que em va agafar la vaga dels professors al cotxe i t'ho juro que vaig tenir un moment de dir... Passaré un estiu complicadet amb aquest cotxe i l'aire condicionat d'aquest cotxe. Mare de Déu!
0: Doncs,
3: quina calor vaig passar! 2 hores i 20 tancada al cotxe.
0: Avui toca el Maresme. Mira, per una part, és allò de... Mira, passarem 2 hores i mitja, però els professors podran reivindicar...
3: Sí, no, això és veritat.
0: Els seus drets. Que hi ha acord i desacord, eh? Que hi ha acord i desacord. Vull dir que no tothom... No hi ha unanimitat de criteris. Vull dir, hi ha qui està molt a favor del que estan reivindicant... Per això, amb tot. Els professors i d'altres que no estan tan d'acord. Hi ha qui està dient... Escolta, és que aquí, clar, molts només demanen els calés, que estan en el seu dret de demanar un augment salarial.
2: Sí, al final la negociació és entre educació i els sindicats, i on ha d'haver-hi l'acord és entre aquestes dues parts.
0: Però després hi ha altres que, escolta, apartem més el tema de ràtios, apartem més el tema d'un bon ensenyament, apartem que les criatures surtin de l'escola pública aprenent potser una mica més, perquè la veritat és que... Bé, és igual.
3: Però és cert que la reflexió que vaig fer al cotxe, jo sola, jo mimé conmigo allà de per favor vull arribar a casa i venga d'una volta, o sigui, quan havia portat una hora al cotxe, em vaig tornar a trobar a Poblenou, saps? O sigui, havia sortit d'aquí, una hora després tornar a estar aquí. La reflexió que vaig fer és, sí, m'estan pipant molt això, però des de la meva individualitat i el meu egoisme, perquè si m'està incomodant aquesta situació és perquè algú està defensant els seus drets, per tant...
0: No, està clar.
3: Ho havia de viure.
0: I al final, si no hi ha crits, si no hi ha reivindicacions, si no hi ha vagues, si no hi ha manifestacions,
3: és així.
0: No s'assoleixen els drets que un creu que són propis. Bé, total, dit això, Montse, avui què ens portes?
2: Mira, avui parlo d'aquests Jocs Olímpics. Heu sentit a parlar d'aquests Jocs Olímpics que per permeten el dopatge entre els seus participants.
3: Ostres, què dius? Això existeix? Sí, això existeix.
2: S'ha celebrat la setmana passada amb l'objectiu de veure el cos humà, encara que sigui amb química, fins a on és capaç d'arribar, on és el seu límit.
0: Ares.
3: Jo avui porto... tinc una mica d'obsessió en manifestar el tema dels quartos. Dinerito. Llavors he pensat, tu parla de multimilionaris, bueno, això és molt més que un multimilionari, Elon Musk, i el que pot comprar amb tots els quartos que té.
0: És boníssima aquesta, eh?
3: És molt bona per a que ens faci més ràbia aquest senyor.
0: És a dir, clar, ja no és el que em puc comprar 4 mansions, no.
3: Pot comprar mig planeta.
0: Empreses senceres.
3: Però no una, vàries a la vegada.
0: Molt bé, i empreses que no són menors.
3: No, home, és que us sorprendreu moltíssim. Li posarem nom a totes les coses que pot comprar aquest home.
0: De seguida, el bon dia i bona sort.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Escoltar la pròpia veu activa al cervell, zones clau de reconeixement personal. Us explico de què va això. Un estudi científic ha demostrat que quan una persona escolta la seva pròpia veu, s'activen àrees específiques del cervell relacionades amb l'autoreconeixement i la identitat. Aquestes zones permeten al cervell distingir clarament entre la veu pròpia i la d'altres persones.
2: Està bé, això.
0: És curiós perquè és que mai ho posem en valor, això.
2: No.
0: És a dir, nosaltres tenim una veu que l'escoltem, ara mateix ens estem...
3: Perquè és nostra.
0: Més nosaltres, perquè portem cascos.
3: Clar.
0: I l'estem reproduint a través dels cascos.
3: Clar.
0: Però vull dir que quan nosaltres parlem i quan estem utilitzant la nostra veu, activem moltes coses.
3: Cert.
0: Els investigadors van observar que aquesta activació cerebral ajuda a reforçar la preparació del jo, és a dir, la consciència de ser un mateix. També facilita el processament de la informació sonora, fent que el cervell identifiqui amb rapidesa si el so extern és o no propi.
2: Això, nosaltres, perquè estem acostumats a sentir-nos cada dia a través dels auriculars i gravacions, etc, però gent que no està tan acostumada com nosaltres, que després se senten en gravacions, que no s'identifiquen tant amb la seva veu tan ràpidament. No us ha passat alguna vegada que hi ha gent que
0: dius... La gent que no es dedica a això diu, ai, no vull escoltar.
2: No vull escoltar, fins i tot notes d'àudio. Ai, no vull fer una nota d'àudio perquè no vull escoltar, no m'hi reconec amb la meva veu. Això passa molt, eh?
3: A mi això, a mi el que em passa és que jo noto que m'ha canviat molt la veu.
2: Ah, sí?
3: Jo em veig en vídeos, m'escolto en vídeos del passat i dic, però és que una altra veu.
0: Això té un nom, eh?
3: Normal.
2: Fes-te
0: cara. L'edat, això és normal. Tu creus que has de dir això?
3: Ai, mira, no ho sé, estic dormida, no m'agrada parlar-me malament, però és que estic dormida, tinc un dijous, molt dijous.
0: Avui és dijous, com deia l'Ares, 28 de maig, i prepareu-vos perquè el calendari d'avui és una autèntica muntanya russa. Videojocs, hamburgueses, salut femenina, gossos i fins i tot higiene menstrual. O sigui, absolutament tot el que pot passar en una conversa del grup de WhatsApp. Avui és el Dia Internacional del Juego!

0: que bo que és això, eh?
1: Que bona és l'Anna del Rei, sempre. Que bo que és això.
0: Espera, que bo que és això. O sigui, ara estic dient que bo que és això.
2: Que bo que però és això a què et refereixes, a exactament?
0: A aquesta cançó.
2: A la cançó Video Games.
1: Bona, sí.
2: Molt bona.
0: No, és boníssima, és boníssima. No, i tens raó, l'Anna del Rei és molt, sí. És molt crac.
2: És top.
0: Avui reivindica el valor dels videojocs com a forma d'entreteniment, cultura i fins i tot connexió social. Teniu algun joc en la memòria de la retina?
1: Ostres, jo no he jugat mai... Bueno, el Mario Bros, però això no era... O sigui, Mario Bros o alguna... Però no vaig jugar gaire.
2: Jo sí, jo m'he enganxat molt poques vegades, però hi ha un joc que es diu Fallout, que de fet han fet la sèrie... Sí, Gorka, mare, en ma vida m'havia pensat que m'enganxaria tant a un joc. Fallout 3, Fallout 4, Fallout Vegas, New Vegas. Sí. És un joc, com diguem-ne, de situació, d'aquests que tu vas triant el personatge tot el que fa i en base amb el que fa passa una cosa o passa una altra, en un escenari post-apocalíptic. És una passada, de veritat.
0: Pistoles i...
2: Oh, bueno, de tot, amb ametralladores i de tot el que vulguis, bombes, de tot.
0: No sé si us sonarà a vosaltres, el Crash Bandicoot us sona? No, jo era enganxat al Crash Bandicoot, però com un animal. M'encantava.
2: Sí, eh?
0: Ara estic pensant que algun dia...
2: Recuperarem, sí, no?
1: Sí, ara que tens tant temps, que deixes
2: estar... Anys que no jugo.
1: Juga des del llit, home, si tens temps.
0: A l'estiu sí, home.
1: A l'estiu sí.
0: Bé, dèiem, una autèntica muntanya russa, videojocs, hamburgueses, salut, avui tenim absolutament de tot. Els videojocs, reivindica el valor del videojoc com a forma d'entreteniment, cultura i fins i tot connexió social. I sí, hi ha gent que encara pensa que jugar és perdre el temps, però després es passen 4 hores mirant els reels de la gent fent entrepans.
2: És veritat.
0: I seguim, perquè avui també és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Una jornada per reclamar més investigació, més recursos mèdics i més atenció específica a la salut femenina. Perquè durant molts anys s'han estudiat els cossos femenins com si fossin homes petits amb pits, i això, doncs, ens ha portat a un camí sense sortida.
2: És important, això, perquè hi ha malalties que afecten de manera diferent a les dones que als homes, els símptomes són diferents i no s'ha tingut mai en compte fins ara, que fa poc que s'han començat a investigar.
1: Fins fa poquet, exacte. Sí, sí.
0: I atenció, perquè avui també és el Dia Internacional de l'hamburguesa! Cheeseburger in paradise. Heaven on your slice. I ho dic amb aquesta eufòria perquè a les 5 i poc més ja teníem les graelles enceses, perquè avui portem hamburgueses, però hamburgueses... He vist el vídeo, hamburgueses fetes al Josper. Pensa que són hamburgueses que després us ho dirà el Joan, però no és una hamburguesa normal, eh? Sí, el que porta aquesta hamburguesa...
1: Ja estic salivant.
0: No, porta una mica de... Ja us ho dirà ell, perquè no vull carregar-me...
1: Joan Valls, ens està sentint, t'estimem. Ets tot el que necessitem aquest dijous.
0: Un dels grans invents de la humanitat. Dues llesques de pa i la capacitat de solucionar-te emocionalment un dimarts complicat. L'hamburguesa és aquell aliment que pot unir vegans, carnívors i gent que simplement vol ser feliç durant 5 minuts. Avui també és el Dia Mundial de la Fam.
1: T'ho explico, coincideixen dos dies
0: que... Sí, clar, mentre alguns celebren hamburgueses gourmet amb el pa brioche i salsa trufada, avui també es posa el focus en les milions de persones que continuen patint fam al món, perquè el contrast entre abundància i necessitat continua sent brutal. Per això, perquè avui és el Dia Mundial de la Fam, és quan parlem de la truita més cara que porta no sé què d'or i... Em treu de polleguera. O sigui, no puc.
1: Bueno, però no cal anar tan lluny. A mi em treu de polleguera anar al súper i una compra que abans fèiem una compra de 60 euros, ara porto 4 cosetes, eh?
0: Sí, però...
1: O sigui, que sembla que menjar és un luxe, també, avui en dia. O sigui, vas a fer la compra...
0: Totalment d'acord, però jo crec que la diferència és abismal entre tu, que et costa això...
1: Evidentment.
0: I aquests nens que no es poden posar un tros de pa a la boca.
1: És molt trist, molt trist.
0: Que sembla una animalada en el món que vivim, en el món de l'ostentació. És que, insisteixo, no puc amb aquests que pengen la paella de llamàntola a internet.
2: Ja.
0: Amb l'ampolla de Moet. És que no puc, ho sento. O sigui, em supera. A part que ho trobo una... amb tot el respecte, una garrulada.
1: Una garrulada.
0: No, de veritat, eh? L'ostentació de la, del súper... No sé, els aconsellen perquè jo estic menjant molt més que la resta de la humanitat. Doncs mira, escolta'm, que t'aprofiti. Jo ho he fet també, eh? Jo ho he fet, allò que ens ensenyes... Mira quin xuletón que ens esteu fotent. També ho he fet, però amb el temps he pres que...
2: Que potser no cal, tampoc.
0: No podem viure d'ostentació. Bé, escolta'm, cada qual... Va, avui també és el Dia Mundial del Càncer de Sang. Una jornada per conscienciar sobre malalties amb la leucèmia, com la leucèmia, el linfoma o el mieloma, i per recordar la importància de la donació de medula òssia, perquè hi ha gestos que literalment poden salvar una vida. Avui també és el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. Sí, encara el 2026 hi ha llocs del món on menstruar continua sent un tabú i encara hi ha gent que s'espanta més per una compresa en anunci que per segons quins comentaris a Twitter. I acabem amb una de les jornades més adorables del calendari, el Dia Mundial del Gos Sense Raça. Per reivindicar l'adopció i recordar que els gossos no necessiten pedigrí per convertir-se en família. De fet, molts dels més llestos, més agraïts i més carinyosos són precisament els que ningú havia escollit primer.
1: Doncs mira, em fa més ràbia quan veig amb algú en Instagram que s'ha comprat un gos que no que s'està fotent una paella de 100 euros. Me fa molta ràbia la gent que compra gossos, animals en general. Molta ràbia, això, el perrito patada... que t'ha costat 3.000 euros mentre estan plens
0: les gosseres.
1: Les gosseres per adoptar. O sigui, em fa molta ràbia aquesta gent. Llavors hauríem...
0: I si a més a més surt amb el gos acabat de comprar i fotent-se la paella...
1: Més ràbia encara! Més ràbia encara!
0: Aquest ja no podem.
1: Adopteu, adopteu, per favor.
0: Vinga, gràcies, Ares. Un quart per la recomanació i per els dies internacionals. És un quart de 7 del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: 28 de maig del 2026, el dia que ens devem, sabem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil passa 12 hores a la seu del PSOE aferrada recopilant informació del partit.
2: Els agents han recopilat informació relacionada amb el cas de Leire Díez i han volcat els correus electrònics de l'ex número 3 de la formació Santos Cerdán, així com els de l'actual gerent del partit i altres treballadors. També han examinat la comptabilitat del PSOE dels anys 24 i 25, els registres de visites a la seu socialista i tota la informació relacionada amb aquesta presumpta trama que hauria buscat interferir en causes judicials que afecten el partit i el govern central. El jutge Santiago Pedraz també ha demanat informació sobre l'autorització de despeses, així com l'agenda institucional de Cerdán.
0: Una entrada que ha agafat el president del govern espanyol al Vaticà, on s'ha reunit avui amb el papa.
2: Sí, allà Pedro Sánchez ha recordat que l'entrada dels agents a Ferraz és un requeriment i no un escorcoll, però ha admès la gravetat de la investigació al seu partit. També ha garantit la màxima col·laboració. Des d'allà ha tornat a descartar un avançament electoral sobre la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en una presumpta trama de tràfic d'influències. Sánchez ha tornat a fer-li suport després de fer-se públic el sumari.
0: I l'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: Sí, el magistrat Santiago Pedraz ha ordenat a la UCO que requereixi al PSOE documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament de l'any 24. La petició inclou documentació relativa a contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals que durant el període oficial de la campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig.
0: I el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya investiga l'exconseller Joan Ignasi Elena per presumpta prevaricació en contractes públics a l'Ajuntament d'Altafulla.
2: També s'investiga l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera i l'exalcalde Félix Alonso per suposades irregularitats entre el 2017 i el 2019. Segons el tribunal, es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament a una consultora vinculada als investigats.
0: I la reunió d'ahir entre Educació i sindicats va acabar de nou sense acord per la proposta salarial i la negociació continuarà avui dijous.
2: Una reunió que va durar més de 3 hores, on es van debatre les diferents opcions de complements per a millorar el sou dels docents, però que va acabar de nou sense entesa. Les parts s'han citat a continuar negociant avui dijous a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per avui, jornada de vaga territorial al Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental.
0: I acabem. Donald Trump afirma que no està satisfet amb la proposta de l'Iran i les negociacions s'encallen en el control d'Hormuz.
2: L'Iran ha assegurat a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units, pel qual el trànsit a través de l'estret d'Hormuz quedaria restablert, però la Casa Blanca ho ha desmentit. Malgrat que l'administració Trump reconeix avenços en la negociació, el president Donald Trump diu que, ara per ara, no està satisfet amb els esforços del país persa.
0: Vinga, anem pel temps. Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: La informació que ens acosta Noelia García des d'Amet. Noelia, bon dia.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes que podran arribar als 36 graus, especialment a zones de l'interior. Són temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. S'activen els primers avisos per altes temperatures d'aquesta temporada. Avui serà un dia de sol amb un ambient càlid predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Un quart i cinc minuts de 7 del matí. Dijous 28 de maig del 2026 i avui tenim aniversaris amb molt pop, amb cinema britànic, també noms molt nostres, de ràdio i televisió. Aris, avui a glamour i molta personalitat.
1: Perdona,
0: ahir estava mirant les notícies que és que ara estava dient l'any 2026, he estat a punt de dir 2028 perquè avui és dia 28 i he pensat, deien que el 2032 ja es podrà habitar la Lluna?
2: 2032? No, habitar?
0: El 2032, bé, ja hi hauran... Ja s'instal·laran...
2: Ah, sí, a partir de...
0: Bases, a partir del 2032 ja s'instal·laran bases físiques a la Lluna.
2: És a dir, com a mínim, amb l'anterior missió de l'Artemis van dir que el 2030 tornaran ja per establir...
0: No, el 2032 hi haurà gent vivint a la Lluna.
2: Però clar, això no sé si...
0: El Gorka riu, a veure... No és que muntaran allà una piscina municipal, però sí que hi haurà gent ja residint a la Lluna, eh?
1: Escolta, potser estan més barats els lloguers allà que el que estan a Barcelona. Jo m'ho miro.
0: En Jaume diu que anirà a Winserso, a la Lluna.
1: Ah, anem junts, Jaume. Porta'm.
0: Exacte. Home, no et faran tan mal les articulacions, que et mouràs a poc a poc. Montse, anem a
2: Ares.
0: Avui fa 58 anys...
1: Kylie Minogue!
0: Mira, aquesta cançó em va agafar un bon temps a mi, eh? En una bona època. Una
1: és boníssima, aquesta cançó.
0: Boníssima, boníssima.
1: Boníssima, boníssima. Una icona absoluta del pop, la Kylie. Porta dècades reinventant-se sense perdre mai la seva essència. Ella va començar com a actriu, amb una sèrie, però ràpidament es va convertir en estrella mundial de la música, amb himnes com aquest que sona, que ja és història del pop. A més, el públic li té un efecte molt gran, perquè va afrontar públicament el seu càncer de mama, per com ho va fer, perquè es va convertir en un exemple de força i naturalitat, sens dubte.
0: I avui s'emmarca 40...
1: Cristina Bosca! Companya, eh? Ella és una de les veus més reconeixibles de la ràdio musical. Ella ara forma part de Los 40, connecta molt amb el públic jove. Ella és molt guai, té aquest aire tan fresc, espontani, molt proper. S'ha fet molt un lloc també a les xarxes, ha estat molt fotut a les xarxes, demostrant que la ràdio i el món digital doncs escolta, van perfectament de la mà.
0: I escolta'm, i explica el safareig. És que és molt guai.
1: És que és molt guai, perquè la Cristina, bueno, ha estat notícia en les últimes setmanes, les notícies de principis de maig, perquè s'ha enamorat un company seu de la ràdio que portàvem 10-12 anys treballant junts.
0: És boníssim.
1: El Karim Herrero. Llavors, ostres, em vaig enganxar molt a la història de... És cert que diuen que normalment els afers, ja siguin sexuals o inclús enamorar-se, passen a la feina, passem molt temps a la feina. Llavors em va fer molta gràcia trobar-me...
0: No, és un cas com... Imagineu-vos que com si la Montse Vidal s'enamorés de l'Uri. És que és una meravella.
2: No, perquè l'Uri ja està emparellat i jo també, home, però...
0: És que ja, està,
2: amb un món hipotètic.
0: És que també ho estaven aquests dos.
2: Ah, sí?
0: No, ja...
2: També ho estaven?
0: Sí? Sí, o no.
2: No, jo crec que no, eh?
1: Però és bonica, la història és bonica.
0: Pot ser...
2: No, pot passar, home, i tant.
1: I tant, que pot passar.
2: Coses més rares s'han vist.
0: Que tinguis parella o que no tinguis parella...
2: No, és veritat, no d'allò. No
0: treu que puguis acabar enamorat. Et podria explicar alguns casos, eh?
1: L'amor quan arriba, escolta.
2: Exacte. És veritat, és veritat.
0: I aquest sí que no avisa. Avui fa 41 anys...
1: Carey Mulligan. New York. sé si he pronunciat bé el seu nom i cognom, però bueno, com que no m'escoltarà, me perdonarà. Ella és una de les actrius britàniques més respectades del cine, perquè ha brillat en pel·lis que segurament us sonaran. Drive, per exemple.
0: Sí.
1: Demostrant una sensibilitat interpretativa brutal. Ella té
0: demostrant aquesta, molta sensibilitat,
1: eh? Té aquesta elegància clàssica, tan britànica, eh?
0: Ah, sí, home, sí.
1: I una manera d'actuar, doncs, com molt continguda, però molt emocional. M'agrada molt aquesta
0: també
1: noia.
0: També una noia amb... que té un rostre amb molta personalitat,
1: sí,
0: també, eh?
1: Sí, sí, sí, és molt reconeixible pel nom, no? Però per
0: el
1: cara,
0: nom gens, sí. Per si la el veieu, sabreu qui és,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte.
0: Qui més? Avui, 37 anys...
1: War!
5: Travesar a lento, como si el mundo se acabara. Y se acabó, por cierto, me dijo que me callara.
1: És una de les figures del rap espanyol dels últims anys. Ell, juntament amb Fernando Isado, és el seu company habitual, Natos. Se li diu Natos i Guaor al grup. Són responsables de portar el rap més emocional i plenen estadis, eh? O sigui, és increïble. Jo he vist vídeos aquests dies seus i al·lucinant. Tenen lletres així com molt personals, molt de barri, una connexió molt bèstia amb el públic.
0: Aquesta manera de cantar, aquesta manera de parlar, Montse, em recorda, ratllo una mica de La Fe, Les Flores Azules,
2: ah,
0: eh?
2: Ah, sí, és veritat.
0: Era boníssim,
2: sí,
0: allò, eh?
2: De La Fe, i tant.
0: Era boníssim.
2: Sí, sí.
0: I avui en fa 65...
1: Pastora Vega!

0: Actriu molt vinculada al cinema i la tele espanyola des de fa dècades. Ella sempre ha tingut aquesta imatge tan elegant, és molt sofisticada i durant molts anys també va estar molt present a la premsa del cor per la seva relació amb l'Imanol Arias. Però més enllà de la seva vida personal, té una trajectòria interpretativa llarguíssima i molt respectada. Felicitats tots, Kevin.
1: Moltes felicitats a tots i a totes. Per cert, hi ha expectació per l'arribada de Joan Valls del restaurant Tres Alzines, que ens porta les hamburgueses en el Dia Mundial de les Hamburgueses. Tu ets molt d'hamburguesa o no?
0: Soc molt d'hamburguesa, molt, molt. M'agrada molt.
1: De les hamburgueses i tu, Montse?
2: Moltíssim.
1: I el que no s'hi torna, m'entens? Sí. D'aquí 5 minuts seran 6:45 del matí. A veure, si aneu tranquil·lament per Andorra, esteu allà per l'Avinguda Meritxell, esteu comprant, jo què sé, que us diré jo...
2: Una de les 1.000 perfumeries que n'hi ha, no? Per exemple...
1: Sí, perfumeries, o roba d'esport,
2: sí.
1: o roba de vestir...
2: El tema de les farmàcies, Andorra és un altre tema, eh? També, hi ha una cada 20 metres, eh?
1: I les òptiques.
2: Oh, també.
1: I les òptiques, també. Doncs bé, igual us trobeu amb Miguel Bosé.
0: Ostres!
1: I és que Miguel Bosé s'instal·la a Andorra en una urbanització de luxe amb un lloguer de més de 10.000 euros al mes.
3: Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante.
0: Ay, Badó, un día que canto. Es que me te he retenido todo el día.
1: Un día que canto.
0: Soy un mundo de 10 que no cantaba.
1: Un día que canto, ya, tío.
0: No.
1: Un
0: pues
1: día.
0: Va 10 y más tres con... ganas de cantar. No canto mal.
1: Corazón, corazón,
0: ahora se me ha escapado. Tiene como una... Digo, hostia, ¿cuánto tiempo sin escoltar aquest senyor?
1: Si ha de ser automàtic. O sigui, a que tienes cançó, apagues micro.
0: No ho faig mai. Gorka, abans cantava. Abans jo era una persona que cantava i ballava en aquest programa. Ara no puc. No puc, perquè no us agrada.
1: Posa-la des del principi. I ara me la cantes tota.
0: No, home,
1: ja t'ho treus de dins.
0: Ja canto el cotxe.
1: Ara puc cantar el cotxe. Ara imagina que estàs al cotxe. Posa al principi.
3: Seré tu amante bandido, bandido.
0: Jo vull saber aquest home.
3: Seré tu amante cautivo.
1: Vinga, va, pots cantar el que et doni la gana, ja ho saps. Això és casa teva. Digues,
2: va, us explico. Mira, el cantant Miguel Bosé ha deixat enrere la seva etapa a Mèxic per començar una nova vida a Andorra amb els seus fills adolescents. Després de mesos buscant una casa que complís totes les seves exigències, finalment s'ha instal·lat en una exclusiva urbanització d'Escaldes Gordany, molt a prop de l'escola privada on estudiaran els seus fills. Bosé prioritzava sobretot la seguretat, la privacitat i la tranquil·litat, especialment després del violent robatori que va patir a casa seva.
1: Sabeu què va passar, no?
0: Van entrar
1: encaputxats, però és que van entrar molts tios.
0: Però què dius?
2: Quina por, eh?
1: No, molt mal rotllo. Ahir ho estava llegint i dic, en sèrio, què li va passar això a aquest home?
2: Clar, per això...
1: Va sortir de cames que sense mirar enrere, eh?
2: No, i ara per això, doncs, la nova residència està envoltada de vegetació, amb molta seguretat, moltes fortes mesures de protecció, i li costa, doncs, això, més de 10.000 euros mensuals, eh? També buscava una propietat discreteta, sense veïns propers, amb jardí privat, tot plegat per mantenir la discreció, però sí que si pugem a Andorra, igual ens el trobem.
1: Molt bé, també dic una cosa, Andorra a la primavera és molt maco, eh? I a l'estiu també. Però Andorra a l'hivern és molt dur, eh?
0: Sí?
2: És viure, molt, vols dir, viure. -hi.
1: És molt dur viure a Andorra a l'estiu, a l'hivern.
2: Anar a esquiar molt bé, no? Però viure i és una altra cosa.
0: Un cap de setmana perfecte, no?
1: Perdona?
0: Que un cap de setmana anar a esquiar perfecte a l'hivern.
1: I una altra cosa, i Andorra a l'hivern entre setmana, ja t'ho explicaré.
0: Ja.
1: Jo vaig viure a Andorra i no és una parcel·la fàcil, eh? I no va ser precisament perquè fos influencer i hagués d'estalviar-me...
0: I perquè sigui un lloguer de 10.000 euros al mes, no?
1: Ah, exacte. Atenció, perquè Luis Figo revela les claus per mantenir-se en forma després de 50 anys. Però és que després de 50 anys, no, després dels 50 anys,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte. L'exfutbolista portuguès assegura que no existeixen fórmules màgiques per conservar un bon físic amb el pas dels anys. Segons explica, la constància, l'exercici físic, una bona alimentació i portar una vida amb poc estrès són els pilars del seu benestar. Figo admet també la seva passió per la gastronomia i els productes gourmet, com la tòfona, el caviar, els formatges, o el xampany, inclús, eh? Tot i així, le defensa l'equilibri.
1: Aquí som més de cava, eh?
0: Sí.
1: Aquí som més de corpinat.
0: Aquí som més d'hamburgueses, avui.
2: També, també.
0: Ell defensa l'equilibri, el que us deia. Entrena de manera habitual per poder permetre's alguns capricis en sopars i trobades amb amics. I reconeix també que beu vi cada dia i que ara gaudeix amb més llibertat del vi i el xampany.
1: Doncs ves bevent, nano, ves bevent. És que Figo, de veritat, no seria precisament el personatge més idealitzat.
0: No et cau bé, directament. No,
1: ens va trair. Ens va trair tota la colerada. O sigui, quan parlem de Figo, la colerada s'irrita moltíssim.
2: Home, és una cosa en comú com poques entre la colerada. Això sí que hi ha d'acord.
1: I Ferrari... Ui. Ho heu vist o no? Ho heu vist? Ho has vist, Uri, el Ferrari, no? Tu sí, Gorka. Que t'agrada?
2: T'agrada, Gorka? Sí?
1: Uri, posa't els comandaments. Gorka, entra.
0: Home, Gorka, ja ens ho has d'explicar, eh?
2: Això ho ha d'argumentar,
1: Primer expliquem la notícia.
2: Sí,
1: perquè és que la notícia és un drama.
2: Sí.
1: Un drama. Ferrari s'estrena al mercat de l'electricitat amb el Luce i provoca caigudes en borsa i fortes crítiques pel canvi de disseny.
2: Sí, és la presentació del primer cotxe 100% elèctric de Ferrari, el model Luce, que ha provocat una allau de crítiques per part dels mercats, aficionats i experts. El de 5 places i més de 550.000 euros suposa un canvi radical respecte a la línia esportiva de la marca amb un disseny més familiar. El cotxe ha estat desenvolupat amb la col·laboració del dissenyador Johnny Ive, exdissenyador d'Apple, i ofereix prestacions molt elevades, més de 1.000 cavalls de potència, acceleració de 0 a 100 en 2,5 segons. Bé, el seu aspecte ha estat principal focus de la polèmica.
1: 0,1 segons més que el Taycan.
2: Imagina't.
1: Ho afegeixo.
2: Però què passa? Doncs que ha tingut moltes crítiques per allunyar-se de la identitat clàssica de Ferrari. Tot plegat ha tingut un impacte directe a la borsa amb caigudes de fins al 8% les accions de la companyia italiana. Figures històriques del sector i analistes han expressat dubtes sobre si la marca podrà mantenir el seu prestigi mentre accelera la transició cap a l'electrificació. Malgrat això, Ferrari defensa que el Luce forma part de la seva evolució cap a un futur que combinarà models híbrids, sense perdre por, però la seva exclusivitat. No sé, a veure...
1: M'estàs dient que t'agrada aquest cotxe?
4: Aviam, jo sóc una persona que intento ser pràctica a la vida. I a mi un cotxe que només pot portar dues persones no em sembla pràctic.
1: No, amb això estem d'acord.
4: Dit això, estèticament a tu et pot agradar alguna mica més retro, alguna mica més futurista, alguna mica més modern, postmodern, etc. I a mi l'estètica d'aquest cotxe no em desagrada.
1: Dit això...
4: Si ets un clàssicot que ha viscut als 80 i encara es pensa que està als 80 i que portes tota la teva vida als 80 i no surts dels 80, doncs, òbviament, qualsevol cosa que faci et ratllarà.
1: Dit això...
4: Però hem de tindre el cap una mica obert a altres coses, no?
1: No. Escolta'm una cosa. Que els experts en disseny, que gent que ha format part, els grans gurús de l'automoció que han format part de Ferrari, facin el crit al cel després que hagin presentat aquest cotxe, per alguna cosa serà.
4: Doncs que facin un cotxe millor ells.
1: Per alguna cosa serà. Et dic una cosa, dues coses. Primera, em sembla molt bé la teva opinió. Jo no te la compro, però allà la tens tu.
4: Augustus.
1: Segona, saps que tens la veu igual que el Gerard Piqué?
2: Ostres!
4: Va haver una llarga temporada quan tenia el cabell una mica més llarg ara mateix, que vaig estar potser 2-3 anys que mínim un parell de cops al dia em deien: saps a qui t'assembles? I jo, no, un altre cop no, sisplau.
1: No, però que la veu...
4: Sí.
2: Igual sí, eh?
4: Home, i llavors em vaig tallar el cabell, vaig descobrir que era molt pràctic, això, em vaig quedar així. Llavors, a imatge no, però ara que ho dius amb la veu, doncs guita.
1: És el Gerard Piqué.
0: Sí, és vibrant, eh? I és veritat.
4: Separats al néixer.
0: Total.
1: Gràcies, Gorka.
4: A vosaltres.
1: I enhorabona pel teu debut. Va, 2:45 de 7 del matí. Anem als esports. Els esports que té nom propi una vegada més. Bé, nom propi no. Hi ha diferents noms propis, perquè no marxa només Alexia Putellas. N'ha marxat unes quantes. Però encara podem afegir un altre nom propi, i és que arriba el primer fitxatge del Barça.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Bedollador.
1: I és que el Barça ja té el primer reforç per la temporada 26-27 amb l'arribada d'Anthony Gordon, extrem anglès de 25 anys, que signarà per 5 temporades. El jugador, que també pot actuar com a davanter centre, arribarà pròximament a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fer oficial el fitxatge.
2: El club blaugrana s'ha imposat a equips com el Bayern de Múnich i el Liverpool en la cursa per incorporar el futbolista. L'operació es tancarà per uns 70 milions d'euros més variables vinculades a títols i protagonisme del jugador. Gordon vol deixar resol el seu futur abans d'incorporar-se amb la selecció anglesa per preparar el Mundial.
1: Primer fitxatge i que arriba abans del Mundial. El Barça va per feina Clar, què passa? Amb les eleccions del Real Madrid, ara els candidats a la presidència han de portar algun fitxatge a la maleta.
0: Clar.
1: Han de portar alguna il·lusió per l'afició, però això vol dir que mentre no hi hagi una nova directiva, tot està parat. Fitxatges d'entrenadors, fitxatges de jugadors... Està tot una mica en stand-by. Mentrestant, a motiu comiat... Dic això per la comparativa de com està el Barça com està el Madrid, eh? A motiu comiat a l'estadi Johan Cruyff amb victòria del Barça davant de la Real Societat. Ai, no, perdona, és que estava assenyalant l'anàlisi i ara no sé on estic. Montse.
2: El Barça femení va tancar la temporada Johan Cruyff amb una victòria per 2-1 contra la Real Societat en un partit marcat per possibles comiats de jugadores històriques, com Alexia Putellas, que ja es va acomiadar ahir, Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Els gols de Clàudia Pina i Aitana Bonmatí van donar el triomf a un equip encara celebrant la recent Champions. El partit també va servir per veure moments molt emotius, amb passadissos i ovacions per a diverses jugadores, en el que podria haver estat el seu últim partit a l'Estadi Blaugrana.
1: No, que podria no, que ha estat
2: podria
1: el seu...
2: Podria no, hauria. Ha estat. Podria ni hauria. Aquest ha estat, certificat, aquest... corroborat, confirmat.
1: Aquest hauria de ser l'últim, eh?
2: No hauria de ser condicional.
1: Vale,
0: mai diguis l'últim. No sabem, la vida dona moltes voltes. Home, potser almenys, la veurem de tornada.
1: Almenys l'últim d'aquesta etapa. A veure, que se'n van. L'últim d'aquesta etapa.
0: Exacte.
1: Igual recuperem una altra etapa més endavant. I atenció, perquè l'Spotify Camp Nou aspira a acollir a la final de la Champions del 2029.
2: L'Spotify Camp Nou podria acollir la final de la Champions masculina el 2029 en una candidatura que ja ha rebut el suport del govern espanyol i de la Reial Federació Espanyola de Futbol. La UEFA decidirà la seu el 15 de setembre amb Wembley com a principal competidor. Si fos escollit, seria la tercera final europea al Camp Nou després de les del 1989 i 1999, i arribaria just abans del Mundial 2030, que organitzaran Espanya, Portugal i el Marroc. Paral·lelament, també s'ha donat suport a les candidatures de Barcelona i Bilbao per acollir la final femenina de 2028. El nou Camp Nou, amb capacitat per a més de 104.000 espectadors, vol consolidar-se com un dels grans escenaris del futbol europeu.
1: I entrem en territori blanc. El Real Madrid afronta unes eleccions marcades per la tensió i les acusacions polítiques.
2: En els últims dies, la candidatura de Riquelme ha estat envoltada de rumors sobre possibles vincles polítics que ell ha negat categòricament en diverses entrevistes. L'aspirant a president assegura que el seu projecte és estrictament esportiu, sense relacions amb partits ni interessos polítics, i defensa també que el seu aval l'ha portat personalment, sense grans suports externs. També critica que la campanya s'hagi tornat massa agressiva i insisteix que tot el seu enfocament és independent i centrat exclusivament en la gestió del club.
1: Vinga, va, hem arribat. És que és molt tard avui, eh? Avui anem tardíssim. Ja hem de menjar hamburgueses, vull dir que...
2: Sí, sí.
1: Anem per feina.
2: Temps a sobre.
1: Com aneu de gana?
0: Sí. Jo no en tindria aquesta hora normalment, però ara en tinc molta.
1: Vinga, va, 8:45 del matí. Montse, què li posarem?
2: Una mica d'Imagine Dragons, que sempre va bé, aquesta banda que ens ha deixat grans temes, com aquest que ja comença a sonar i que es diu Believer, energia per aquestes hores del matí.

0: tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràsit.
8: Marimacho.
9: Existir solo.
10: Terroristes.
11: Menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
15: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
16: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
17: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
18: Com sempre, salut i periodisme.
19: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
20: La veritat per davant de tot.
21: Andy i... jo no penso dir la paraula.
22: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
23: M'he quedat esparverada.
14: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
24: Nena, nena, nena!
25: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
26: Aquí, 3 minuts, arribem a 3 quarts de 7 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, despertant en aquest 28 de maig del 2026. De seguida ens arriba el Joan amb les hamburgueses. Aquí ja l'has vist un Joan, no?
24: Me l'he vist a baix, és que és entranyable. No sabeu lo carregat que ve amb les bosses i pobre venia dient, venia remugant. Oh, se m'han refredat, crec, se m'han refredat. No, ve patint, però meravellós el moment de veure l'entrar carregat d'hamburgueses.
26: Tu ara vas de bona, eh?
24: Eh?
26: Ara vas de bona.
24: Per què?
26: Perquè després explicarem per què porta les hamburgueses.
24: Mala llet. Pues potser m'ho de donar les gràcies, no, eh? Per aquesta maldat que em surt de vegades.
26: Te les donarem eternament. Vinga, anem a les portades de la premsa escrita, Montse.
27: Avui La Vanguardia titula Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El periòdico destaca Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. El País destaca el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. El Mundo avui diu el PSOE va perseguir la UCO, jutges i fiscals per ordre de l'ONA. El diari Ara diu, es redobla el setge judicial al PSOE. El diari ABC titula, tota la corrupció és de Sánchez. I La Razón avui diu, la caixa del PSOE va finançar l'ofensiva contra jutges incòmodes.
26: Pel que fa a la premsa esportiva...
27: L'Esport titula, llàgrimes en l'adeu d'Alexia. Me'n vaig plena d'amor, en les seves paraules. I Mundo Deportivo diu, eterna Alexia.
25: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
26: No et passa que quan deixes de fumar sents l'olor del tabac a quilòmetres de distància?
24: Bueno, ja estem.
26: No, és que ara estava sentint olor a...
27: A tabac?
26: A tabac, sí? Que s'haurà filtrat per alguna...
27: Segurament. Alguna finestra o alguna cosa. Tanqueu
24: les finestres de l'estudi.
26: Estan tancades.
24: Escolta, parlem de diners? De molts diners.
26: Ah, ara ja sé d'on ve l'olor del tabac. Sí. Parlem de diners. Hi ha gent que té diners, que té molts diners. I després hi ha Elon Musk, eh? Que és aquell nivell de ric on ja no saps si és una persona o directament una economia sencera amb cames.
24: Totalment, eh? És que avui us porto unes dades sobre la fortuna d'aquest senyor, d'Elon Musk, que són absolutament, diria, insultants, obscenes. Per si hi ha algú que encara va perdut, és el capo de Tesla, eh? L'ubiquem, aquest senyor que va comprar Twitter per 44.000 milions de dòlars i li va canviar el nom per una X, eh? X. Perquè tu, quan ets ric, Badó, tu fas coses per pura fantasia, de dir, pues ara li vull canviar el nom, amb això. Llavors, clar, segons les últimes estimacions, estem parlant d'una fortuna que ronde els 800.000 milions de dòlars.
27: Déu-n'hi-do.
24: Repeteixo, 800.000 milions. És que arriba un punt que quan parles un dia tan zeros, parles de tants diners, el cervell et deixa de processar
27: números. No processa. 800.000
26: milions.
24: Sí, clar, imagina, tu ja no imagines diners. No imagines, tu imagines un senyoro directament, que, com si fos un drac, dormint entre bitllets. Money, money.
26: Sí, nosaltres pagant a l'IVA plaços i aquest 800.000...
24: Vinga a fraccionar, sí. Jo no paro de fraccionar.
26: Vinga, exacte.
24: Vinga a fraccionar, ja ho trobarem. Pues aquest senyor, imagina't, perquè és que el que et porto, el que us porto són dades del que podria comprar Elon Musk amb aquesta fortuna. I aquí és quan entendreu que els ultrarics com ells ja no juguen al Monopoli, eh? Juguen directament, s'han passat el joc. És un mode administrador...
26: Està en una altra pantalla.
24: Que tu no arribaràs mai ni amb 7 vides, eh? Per exemple, primer exemple, aquest senyor amb aquesta fortuna podria comprar Netflix, Disney,
0: Chromecast i Coca-Cola. Tot junt.
1: Tot junt, eh?
0: Potser tot junt.
1: En un dia.
0: Bueno, en uns minutets.
1: En una estona.
0: I encara així la suma seria d'uns 810.000 milions de dòlars. O sigui, aquest home podria controlar les pel·lícules, les sèries, els dibuixos animats i la beguda que et prens mentre ho mires. Això no és ser ric, això és ser el senyor de l'entreteniment mundial, eh? Repeteixo, Netflix, Disney, Chromecast i Coca-Cola tota la vegada. Tot junt. És que és increïble.
26: Però és allò que deia aquella sèrie de... No se vayan a una y más.
0: A una y más, sujétame el cubata, Badó, perquè això només acaba de començar. També podria comprar Elon Musk tots, parlem de tots els equips de la NFL, de la NBA, de la MLB, de la NHL, de tot. Basta ja, home, si és que compre tot, aquest home, tots, i encara només... Amb tots aquests junts, tots els equips de totes aquestes coses que us he dit, que no sé ni el que és, la NBA i la NFL sí, però l'altre què és, Badó?
26: La MLB, la de futbol...
0: I la NHL...
26: Deu ser la de hockey.
0: El hockey també, és que no en tens prou amb el futbol i amb el bàsquet, també vols el hockey. Aquest home podria, i tot això només serien, uns 548.000 milions de dòlars.
1: Li sobrarien molts encara, eh?

0: pasta que tenen a Dubai, que és l'edifici més alt del món...
1: El podria fer 543.
0: 543, tenint en compte que cada Burj Khalifa està valorat en aproximadament 1.500 milions de dòlars.
2: Mare meva.
0: Ell podria comprar 543. És a dir, ell podria tenir un Skyline sencer només per guardar-hi cosetes, eh? Un Burj Khalifa per dormir, un altre per treballar, un altre, pues, jo què sé, pues, per guardar els carregadors antics aquests d'Android que mai llences. Això podria fer aquest senyor. 543! Més dades duríssimes, eh, per la gent de peu. Dures, dures. Jo sé que és complicat entendre en aquestes hores del matí tants zeros. Elon Musk podria comprar amb la seva fortuna més de 2 milions...
1: 103.000.
0: 2.103.000 cases noves. Noves, no allò... No, no, cases noves als Estats Units. 2.103.000, és a dir, tenint en compte el preu mitjà d'una casa nova als Estats Units, que són 387.400 dòlars. Tu imagina't que nosaltres aquí a Barcelona hi ha gent que vivim en un pis de 40 metres quadrats sense ascensor per 1.300 euros i el comercial encara et diu, escolta, té molt encant aquest pis, eh? Ves a cagar, home. Té humitats i la rentadora està al menjador. Elon Musk pot comprar, pues imagina't, 2.300.000... Mare meva. Números. També podria comprar el 48% de tots els bitcoins del planeta al preu actual. El 48%, eh? Que jo poso 20 euros en criptomoneda i em sento inversora de Wall Street durant 5 minuts. Doncs aquest home podria pujar, fer pujar o enfonsar internet mentre està sopant tranquil·lament. I encara més, encara més. Això no s'acaba. Ferrari, BMW, Porsche, Ford, General Motors, Stellantis i Toyota. Tot això que he dit, tot junt, ho podria comprar. I la suma donaria aproximadament els mateixos 800.000 milions de dòlars de la seva fortuna. O sigui, ell podria comprar pràcticament mig sector automobilístic mundial, mig, que diria tot, quasi. I nosaltres ens emocionem perquè el cotxe ens passa la ITV. Ell podria comprar directament la fàbrica.
2: Ara Ferrari li sortiria una mica més barat.
0: Ara
2: Ferrari una mica més barat.
1: Sí, una mica. Ha baixat.
0: Encara guanyaria alguna
1: cosa. Ha baixat un 8%.
2: Un 8% és un 8%.
1: No m'estranya fent aquests cotxes elèctrics.
0: I escolta, que estem acabant ja, eh? Perquè ja us avanço que hi ha algo que no podria comprar aquest senyor i em fa il·lusió poder-vos-ho contar. Shut up and drive. Elon Musk, amb la seva fortuna de 800.000 milions de dòlars, també podria comprar, ojo, Fórmula 1, MotoGP i una altra cosa, la UFC també. Tot per uns 65.000 milions de dòlars. Que això per tu és una xifra impossible, però per Elon Musk és pràcticament una calderilla de sofà. És com si nosaltres compréssim unes olives i una Coca-Cola al súper. Doncs ell podria comprar la Fórmula 1, la MotoGP, la UFC, la... Tot, és que ho pot comprar tot aquest home. Però deixeu-me que us digui la dada definitiva i amb això ja acabo, la que et fa entendre que fins i tot entre els ultrarics hi ha nivells també. Encara això no li arribaria per comprar Samsung. No podria comprar Samsung.
1: Què dius?
0: No pot, perquè Samsung està valorada en aproximadament $1 billion. Un bilió. O sigui,
2: ui,
0: Elon Musk podria comprar mig planeta, però Samsung li diria, carinyet, et falten 200.000 milions d'euros.
2: És veritat.
0: Ai, de dòlars, per comprar Samsung. Això és molt fort, eh? Perquè és com ser multimilionari que encara et diguin, ai, va justet de pasta. Ho sentim, Elon Musk. Samsung no podria ser mai teu. Conclusió, Badó, els pobres i els ultrarics no vivim dins del mateix sistema econòmic. Nosaltres comparem preus al súper i ells compara si avui li ve més de gust comprar Disney o comprar la meitat del Bitcoin mundial abans de dinar.
1: Molt bé, doncs res, nosaltres seguirem amb les nostres miserables vides.
0: I tant.
1: Mentre aquest home... També et dic una cosa, eh? Tampoc fa cara de ser tan feliç, aquest home, eh? En té molts, però... Jo ho veig i la veritat... A mi...
0: No, no, allò de... No, els diners no donen la felicitat.
1: No t'ho canvio, t'ho dic de veritat.
0: Bueno,
1: no, ja. Bueno, tu sí.
0: Deixa'm que m'ho pensi.
1: No t'ho canvio.
0: És que a mi m'apeteix comprar un Burj Khalifa de repent.
1: Bueno, un sí, però 540...
2: Per què, no? 543, per què?
1: Per
2: no.
1: Cert, deixeu-me que saludi el Joan Valls. Bon dia, bona sort.
3: Molt bon dia a tothom.
1: Què tal, com estàs?
3: Molt bé. Sí,
1: a veure, David, no marxis ara, que és el moment...
0: No marxis i grava-ho tot, clar. Per favor.
1: Exacte, ara és el moment. És el moment clau. Perquè, perdona, avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. I avui el Joan s'ha fet una recreada. A quina hora has obert les brases?
3: A les 5 i 3.
1: Acosta't, toques el micro.
3: A les 5 i 3 estava allà davant de...
0: Mare meu, Joan.
1: Molt bé.
3: No, però amb molt de carinyo i molta il·lusió.
0: Ah, ja ve.

0: I una idea és que va sorgir d'ella, una idea que va sorgir d'ella. Ell es va aixecar i va dir demà...
1: Va ser espontània la decisió.
2: Perdona un moment, ahir el Joan tenia que venir i no va poder venir perquè va tenir un petit... Sí, tenia que estar aquí a les 7 del matí i sabeu a quina hora es va llevar? A 2:15.
0: Toma!
3: I això que no tinc calés com l'Elion Mas,
2: A 2:15, com un campió. I el truc em diu, què ha passat? I diu, home, no ho sé, explica-m'ho tu. I l'Ares va dir, escolta'm, només hi ha una manera de compensar-ho, això. Demà és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Què tal si... I no va acabar la frase, que en Joan ja estava ensenyant les frases. I aquest matí el Joan ha aparegut amb una, dos, tres, quatre, cinc... 6-7 hamburgueses super premium. Digue'm què porten aquestes hamburgueses.
3: Bueno, són hamburgueses brutals, us diria ben clar. És un brioix espectacular, molt bo, que ens el fa el nostre forner.
2: Sí.
3: Porta ceba confitada amb oli d'oliva a la brasa.
2: Sí.
3: I la carn és un espectacle. És mira, pels amants de la carn madurada, aquí hi ha un matís molt xulo.
2: Sí.
3: És carn de vaca, premium, amb tendó de vaca, que li fa aquesta melositat, i greix de cecina, que li dona el toc de maduració, de sabor de maduració. Sense que la carn sigui madurada. Peligro.
1: Uau.
2: Estic veient... Hi ha la Georgina Badenes per aquí fora, que no sap si tirar-se per la finestra...
1: Veritat, eh?
2: O rebentar la porta. L'obrim i immortalitzem aquest moment. Obrim una de les hamburgueses i després ho penjarem a l'insta d'aquesta casa, de Ràdio 4.
0: Mare de Déu, no pot ser veritat el que estan veient els meus ulls.
2: Mireu quina pintaca.
0: Déu me'n guard.
2: Aquí està l'hamburguesa.
0: Quina pinta.
2: Doncs ja ho tindríem, eh? Joan, benvingut. Ja
3: moltes gràcies.
2: Ja pots quedar aquí fins que et deixem marxar.
3: Vinga, va. Que ja podia marxar.
2: D'aquí a... No, avui no et deixem marxar. Això estaria bé, regar-ho amb un bon corpinat, eh? Ja ho farem.
3: Home, ja
2: ho farem.
3: Sí?
2: Estem esperant aquí algú que tingui
3: la
2: saviesa de que algun dia apareixi per aquí. No?
3: Molt bé.
1: Home, seria fantàstic. Tu,
2: l'últim dia de temporada. 17 de juliol, ho hem de tancar, això.
3: Vinga, va.
2: Va, d'aquí a 5 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: La Montse dissimula.
1: És que ja em mira. Estava intentant badallar, però m'has enganxat
2: i
1: m'has mirat com què.
2: No pateixis. Ja, què, sí o què?
1: Vinga, va. Dades que et deixaran... atònit!
2: Vinga, va. Atenció! Primera, el rècord de temperatura més alta registrat a la Terra supera els 56 graus, mesurats a la Vall de la Mort, als Estats Units. És una calor suficient per escalfar l'asfalt fins a temperatures extremes. Segona, un avió com l'Airbus A380 pot transportar més de 800 passatgers i pesar més de 575 tones en el moment de l'enlairament. És l'avió comercial més gran del món. I tercera, el bambú és una de les plantes que creix més ràpid del món. Algunes espècies poden arribar a créixer més d'un metre en només 24 hores.
4: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
2: Vinga, que ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia i bona sort.
5: Bon dia, comencem el dijous. De moment destacant un accident a la xarxa viària catalana. Parlem d'aquesta incidència, concretament a l'altura de Sant Joan Despí, a la A2, en direcció Barcelona, que obliga a tallar un carril de circulació i en aquest cas provoca fins a 2,5 km de retencions. Per altra banda, ja parlem però de retencions habituals. Al Llobregat ja trobem lentitud a diversos trams de la A2 i de la B23 des de Sant Vicenç del Horts i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. També les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, circulen amb retencions als primers trams. Per últim, al Vallès, destaquem la C58, que en aquest cas pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant uns 3 quilòmetres, també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, paciència tota el vol. treballar amb l'anestesió d'un ha de tenir paciència.
0: Home, us heu fet un màster de la paciència amb mi.
2: I quan ja havia superat el tema de la paciència amb l'anestesió, pam, paciència amb el Joan Valls. Vull dir que, o sigui, un, la paciència l'ha de portar de casa. Perquè la motxa facilita la feina. En Joan a vegades em fa tenir una mica de paciència.
6: Hola, bon dia, què tal?
2: Bon dia,
0: bon dia, Joan.
2: Ets d'hamburgueses, tu, o no?
6: Jo, si engreixa, sí.
2: Fliparàs,
1: en general.
2: Tenim Bad Bunny o no? Tenim? Tira'l, va, tira'l. Vinga, va.
0: Vinga, anem a donar-ho tot.
2: Tira'l, tira'l. Tira'l! Tira'l! Escolta, tu què anaves, a veure Bad Bunny o anaves a la festa de Cap d'Any?
0: Anaves guapa, oi?
2: Anaves molt...
0: És molt guapa, ja. Vaig estar una setmana abans pensant l'outfit, perquè, clar, ara els concerts és un esdeveniment que vas de portar tot preparat. Has de portar la música ben assajada, ben preparada, un bon outfit... Jo era la més normal, eh? Us ho ben asseguro. No sabeu com anava la gent.
1: Sí o no?
0: Sí. No, una cosa exagerada. Tots semblaven així com...
2: Està bé.
0: Molt caribenys.
7: I et queda molt bé el cabell recollit.
0: Sí,
7: doncs vindré més amb tu. I gràcies per una mica l'storytelling que ens vas fer. Valoro la gent que conte bé a xarxes les coses. Escolta.
0: Gràcies.
7: Ell ho va explicar tot molt bé. Va cantar les cançons. Va pujar molt bé. Els que estem a casa dèiem gràcies, Georgina, per aquest resum del concert de Bad Bunny.
0: Soc pesada, però gràcies a mi, no us ho vau perdre.
7: Exacte, estic totalment d'acord.
2: Per cert, vas estar a la zona VIP que no podies moure, no?
0: Què dius? Em va tocar visibilitat reduïda, que dic calla, dic que no veuré el Bad Bunny, estava amb un atac d'ansietat. No, no. Escolta, a partir d'ara, visibilitat reduïda, 90 euros. Van haver-hi, no sé si ho heu vist, aquests que van pagar 500 euros.
2: Sí,
0: que
2: sí.
0: Enllaunats
2: com... No, hem parlat d'una altra cosa
0: sardines,
2: tota la setmana.
0: Bueno.
1: I es veia bé, eh? Des
0: sí,
1: del
0: sí,
1: lloc
0: perquè
1: de...
0: just tenia davant la caseta del Bad Bunny i com s'anava movent... estava primer doncs, a l'escenari principal, després anava a la caseta i hi havia...
2: Vaja, perdona, que vas veure millor el Bad Bunny tu que la Minya Mal, no?
0: Totalment, sí.
2: Aquesta és l'actitud. Són en punt les 7 del matí. Aquesta setmana es va celebrar a Las Vegas la primera edició dels Enhanced Games, o Jocs Millorats, una competició on els participants poden anar dopats, tal qual, com sona, amb la promesa de trencar varis rècords mundials en diverses disciplines. Però això, el curiós del tema és que això no va passar.
1: No va passar. No va passar malgrat totes les prediccions i tota l'expectativa. Bé, us porto un resum de la nit, la crònica. Primer de tot, què són els Enhanced Games? Doncs un esdeveniment esportiu internacional en què els participants no han de passar proves de dopatge, és a dir, que poden anar qui vulgui fins a les celles, eh? A més de portar tecnologia en el calçat, amb la roba, coses que no estan permeses en competicions oficials. Val a dir que es van generar moltes expectatives, va ser un esdeveniment que es va celebrar la setmana passada, però que des del 2023 se'n porta parlant. S'havien pronosticat varis rècords mundials amb la finalitat de demostrar que amb química el cos humà pot arribar molt i molt lluny i veure, la gràcia era veure fins a on podia arribar doncs el cos humà sota aquestes condicions.
2: La música, que és el que els hi passava pel cap als esportistes, no?
1: La música mentre entrenaven. Bé, 42 participants de disciplines com halterofília, natació i atletisme de velocitat van competir havent pres substàncies prohibides a les competicions com ara anabolitzants, testosterona o estimulants. A més, anaven, a més, motivats d'una banda químicament i de l'altra econòmicament, perquè l'organització els havia promès que cada guanyador de cada prova s'emportaria mig milió de dòlars.
2: Escolta, un moment, Montse. Els avetigollaments, que els hi donaven gin tònic.
1: Home, suposo que un pot d'aquests de fer anabolitzants directament. I si batien un rècord mundial, $1 milió. Dir-vos que he vist les imatges i que tot plegat té un punt sòrdid. Començant pel lloc. No es va fer a cap estadi, no es va fer a cap instal·lació esportiva, sinó a un pàrquing d'un casino de Las Vegas.
6: Tampoc mos estranyaria, no? Ara que de cop això passa un pàrquing...
0: De l'època del botelló, no? Imagina... Una mica.
1: Exacte, imagineu-vos la situació, eh? Tothom fins al capdamunt, allà amb la música. Bé, doncs bé, en les 5 hores que va durar, només es va superar un rècord mundial, que va ser el de 50 metres lliures de natació. El grec Christian Golomek va nedar 0,07 segons més ràpid que el rècord man actual, oficial, que continua sent el rècord oficial, perquè, evidentment, evidentment, aquest nou rècord està prohibidíssim, però només 0,7 segons, eh?
2: Clar,
1: però
2: també, caldria veure el que va fer el rècord.
1: Sí, l'autèntic, vols dir, l'oficial.
2: Què faria dopat?
1: Això no és tot, que aquest que va fer aquest rècord en els Inanced Games portava un banyador il·legal que li donava més flotabilitat. És a dir, anava dopat i amb el banyador
7: il·legal.
1: Però us he de dir, ara ve la millor part, la que més m'encanta d'aquesta història, i és que dels 42 participants van haver-hi 3 que no es van dopar, però que tot i així van guanyar les seves proves.
2: En sèrio?
1: Van guanyar, com per exemple...
0: Aquests sí que tenen mèrit.
1: En Fred Kerley, que a 100 metres lliures masculins, Tristan Evelyn, guanyadora dels 100 metres lliures femenins, i Lou Hunter Armstrong, que va guanyar els 50 metres esquena en natació.

0: No sé si m'agrada més la secció o les cançons.
1: O la música.
0: No, per favor, Xassudis Caus Màfia. Això és patrimoni de la humanitat.
1: Don't you worry, child. Bé, totes les cròniques coincideixen en que l'ambient va ser de decepció. Hi havia moltes esperances en halterofília, com l'islandès que no va superar la seva marca en pes mort de 510 quilos, tampoc en categoria femenina, es volia superar el rècord mundial. Es tenia com molt clar, es donava com molt per fet. Doncs no va passar, ni així. I a més, fins i tot va passar una cosa que als jocs normals hi tenen tres oportunitats els aixecadors de pes. Doncs aquí, veient que no superava el rècord, l'speaker va dir, vinga, una oportunitat més. Va, vinga, per si de cas, i ni així. Va ser una autèntica decepció. El millor de tot, les frases dels tres atletes que van guanyar sense dopar-se, que literalment van dir que us cal alguna cosa més que química per guanyar, i una altra que va ser... Us ho heu de treballar una mica més.
2: Uau.
0: Gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Les 7 i 5 minuts del matí. Va, que tenim gana. Tenim gana i ens hi hem de posar amb això. Perquè
3: sí, fot-li.
0: Se'n refreda l'hamburguesa. Abans, però, les notícies. Avui ens llevarem amb moltes notícies i informació important, però la pregunta del dia. Quantes vegades veuen sortir... Atenció, eh? Quantes vegades veuen sortir el sol al dia els astronautes de l'Estació Internacional? 4 o 16, Montse?
1: 16.
0: Joan?
4: 4, va.
0: 4, Joan?
5: 16.
0: 16. 16. Tenim dos Joans a la taula avui, eh?
4: Sí.
2: Hola, Joan.
5: Hola, Joan, què tal?
0: El 28 de maig del 2026, el dia que ens vam sabent que la unitat central operativa de la Guàrdia Civil passa 12 hores a la seu del PSOE a Ferrat recopilant informació del partit.
1: Els agents han recopilat informació relacionada amb el cas Leire Díez i han bolcat els correus electrònics de l'exnúmero 3 de la formació Santos Cerdán, així com els de l'actual gerent del partit i altres treballadors. També han examinat la comptabilitat del PSOE dels anys 24 i 25, els registres de visites a la seu socialista i tota la informació relacionada amb aquesta presumpta trama que hauria buscat interferir en causes judicials que afecten el partit i el govern central. El jutge Pedraz també ha demanat informació sobre l'autorització de despeses, així com l'agenda institucional de Ferran.
0: I una entrada que ha agafat el president del govern espanyol al Vaticà, on es va reunir ahir amb el papa.
1: Allà Pedro Sánchez ha recordat que l'entrada dels agents a Ferran és un requeriment i no un escorcoll, però ha admès la gravetat de la investigació al seu partit. També ha garantit la màxima col·laboració. Des d'allà ha tornat a descartar un avançament electoral.
0: I el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya investiga l'exconseller Joan Ignasi Elena per presumpta prevaricació en contractes públics a l'Ajuntament d'Altafulla.
1: També s'investiga l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera i l'exalcalde Félix Alonso per suposades irregularitats entre el 2017 i el 2019. Segons el tribunal, es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament a una consultora vinculada als investigats.
0: La reunió d'ahir entre Educació i sindicats va acabar de nou sense acord per la proposta salarial i la negociació continuarà avui dijous.
1: Una reunió que va durar més de 3 hores, on es van debatre les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però que va acabar de nou sense entesa. Les parts s'han citat a continuar negociant avui dijous a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria, detalls viaris i accions per avui, jornada de vaga territorial al Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental.
0: I acabem. Trump afirma que no està satisfet amb la proposta de l'Iran i les negociacions s'encallen en el control d'Hormuz.
1: L'Iran ha assegurat a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units, pel qual es restringiria el trànsit a l'estret d'Hormuz, però la Casa Blanca ho ha desmentit. Malgrat que l'administració Trump reconeix avenços en la negociació, el president Donald Trump diu que ara per ara no està satisfet amb els esforços del país persa.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Anem pel temps. La informació des de Emet amb Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
6: Bon dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes que podran arribar als 36 graus, especialment a zones de l'interior. Són temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. S'activa en els primers avisos per altes temperatures d'aquesta temporada. Avui serà un dia de sol amb un ambient càlid predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud augmentant a moderat al litoral. És una informació d'Emet.
0: Gràcies i molt bon dia, Noelia García des d'Emet. Són les 7 i 9 minuts del matí. Vinga, va, la pregunta del dia. Quantes vegades veuen sortir el sol al dia els astronautes de l'Estació Espacial Internacional? Que és una pregunta que...
2: No, és boníssima.
0: Gràcies, Ares.
2: I la resposta és la meva.
0: I la resposta és...
2: 16.
0: A, 4 o bé 16?
1: 16. Jo deia 4 per portar la contrària, però ara dic 16.
2: 16, són 16, va, dur.
0: Veuen sortir el sol unes 16 vegades al dia. Ja que fan, i això és el més sorprenent, fan una volta completa a la Terra aproximadament cada quants minuts? Què diries tu?
1: Cada 90 minuts.
0: Ja ho sabies o no?
1: No sé, perquè... Oh,
2: quina...
3: Quin morro, Montse, quin morro.
0: Però en sèrio?
1: Per què preguntes?
3: La tia aquí quedant de sobrada. No. Jo que no sabia ni què dir.
1: No em preguntis.
4: Sí, sí. Bueno, és una dona...
0: Montse,
4: Montse... que fa les divisions ràpid.
0: Montse, t'has guanyat una hamburguesa.
7: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Ara, allò que a vegades diem, a veure, diem a gent que té patilla, Curro Jiménez, el Loquillo, el que tant toques grasses...
1: O d'obeses.
0: Ai, d'obeses, perdona.
1: Sí. John Travolta.
0: Haurem d'afegir la Montse Vidal, també, eh? tens una patilla que fa mal. Per cert, avui hem de ser feliços, després, tal dia com avui, i després provarem l'hamburguesa, perquè en Joan ens dirà que és l'hamburguesa, i després ja entrarem al detall, eh? Ja entrarem al... Però... és important que quan soni la cançó puguem menjar l'hamburguesa. Avui no fumes.
2: Jo crec que... Ah, bueno, no. Ja veurem, ho podem discutir. Ho podem discutir
0: una estona.
2: Oh. A mi m'agrada l'hamburguesa freda, ¿vale? I me fumo a sobre ara mateix. Què vols que et digui?
3: Home, però escolta... fumar i menjar no té el mateix sabor, eh?
2: No,
3: no.
2: Claro, però...
0: Ni menjar ni res. És...
3: Bueno, no és salut.
2: Bueno.
0: Què deies? Es guata que és bon.
2: No, jo deia que avui hem de ser feliços per les hamburgueses del Joan Valls, però no havia preparat aquest tema. Si voleu us ho dic, si voleu no us ho dic, si voleu ho deixem aquí.
0: I tant que ens ho dic. Sí? Avui hem de ser feliços per...
2: Per quan mires enrere i allò que et va trencar, ja no et trenque, tu.
0: Veus? Doncs, escolta'm, està molt bé, aquesta.
2: És que està molt bé. Arribes molt. A aquest moment i dius, ah, això ja ha passat. És que hi ha moments a la vida, Badó, que penses que no te'n sortiràs. Ens ha passat a tots, eh? Situacions que et fan tan mal que creus que sempre et quedaran igual de clavades dins. Doncs no. Després passa el temps i un dia sense avisar i tornes a pensar i dius, ai, però si això ja no em pesa de la mateixa manera. No és que ho hagis oblidat, eh? És que ho has col·locat en un altre lloc i això és molt fort adonar-se'n, eh? Pensar, ostres, vaig plorar moltíssim per aquesta merda. Jo vaig pensar que no podria sortir-me. Jo em vaig trencar completament per aquest tema. I ara, doncs, ho mires des d'un altre lloc, amb calma, i crec que això és meravellós. No deixar de sentir, sinó aprendre a conviure amb les coses que et van fer mal en el seu dia. Així que avui hem de ser feliços per totes aquelles coses que un dia ens van fer molt mal i que avui ja només formen part de la nostra història. Perquè vol dir que encara que no ho semblés, vam continuar endavant.
0: Molt bé. També hi ha vegades que passa a l'inrevés.
2: A veure.
0: Què dius?
3: Ai, sí, gent anclada al passat
0: i els
3: problemes.
0: Però que dius, allò ja no em fa mal, i penses, i dius, hosti, encara em fa mal, eh?
3: Sí, ho semblava, però no.
8: Què hi ha passat?
0: Ho semblava, però no.
3: És veritat, és veritat.
0: Total. Dius, hosti, allò ja ho tinc superat.
3: No!
0: passa també. Vinga, va, amb 3, un quart de 8. 28 de maig del 2026, tal dia com avui, però un 28 de maig del 2011...
1: L'expresident egipci Hosni Mubarak és condemnat a pagar una indemnització de 200 milions de lliures egípcies per ordenar el tall de serveis de telefonia mòbil i internet durant les protestes de gener i febrer que van forçar la seva renúncia.
9: Exigían y consiguieron la caída del dictador Mubarak después de 30 años en el poder. Costó casi un millar de muertos. Después llegaron las urnas, el turno de los hermanos musulmanes, el partido islamista de Mohamed Mursi, que fue elegido democráticamente.
0: I tal dia com avui, però del 2018.
1: L'Audiència Nacional va dictar presó immediata per a Luis Bárcenas, Guillermo Ortega i Alberto López Viejo, tots ells condemnats per la trama Gürtel.
10: L'Audiència Nacional ha condenado a 33 años y 4 meses de cárcel al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por esa primera época de Gürtel, desde 1999 a 2005, a 51 años al cabecilla de la trama a Francisco Correa, que recordamos tiene ya otra sentencia firme de 13 años.
0: I tal dia com avui, però del 2025...
1: Tan sols fa un any que la tenista Serena Williams guanyava el Premi Princesa d'Astúries dels Esports.
8: Lo primero que quiero decir...
11: Greatly surprised and honored and overjoyed, really.
8: La verdad es que fue un momento maravilloso el descubrir que había sido premiada con este galardón. Estoy emocionadísima de poder estar aquí en Asturias. Y es un verdadero honor. Yo creo que
11: a level of your career
8: supone o representa que has llegado a un nivel en tu trayectoria profesional cuando tienes un reto.
0: Ja, moltes gràcies.
1: Ja, tu.
0: Hem arribat a pràcticament un quart de vuit del matí. Vinga, va, que arriba la cançó, però abans de la cançó posa'm una sintonia genèrica. Joan, et digue'm què tenim aquí davant. Avui és el dia mundial de la hamburguesa. Sí. I en aquest dia mundial de l'hamburguesa, el Joan ens ha portat una hamburguesa, el Joan de Tres Alcines, que està feta amb què?
12: Està feta amb... Porta un brioche molt, molt bo, que ens fa el forner,
0: sí?
12: De casa. Una ceba feta a la brasa amb oli d'oliva.
0: Sí.
12: També jo crec que us agradarà molt, i sal. I la carn d'aquesta hamburguesa és carn de vaca, amb tendó, per fer-la més melosa, tendó de vaca també, i greix de cecina, que és el que li dona aquest toc de maduració, però que no és la carn madurada, és el greix de la cecina.
0: Vale. Jo el que volia és que agaféssim ara tots l'hamburguesa, eh? L'anem a catar.
3: Vinga.
0: Ens anem a la... Oh. Aquest oli, eh?
3: És fora, fotre's això a les 7 del matí.
0: Una hora.
4: Jesús, Maria i Josep.
3: Jo acabaria amb el glòs, no estava preparada per això.
0: No.
3: Tot per tu, Joan.
0: A veure.
3: Quina pinta.
1: A veure, Déu meu.
0: David, surt un moment de davant, que estan gravant en aquest moment èpic. Així, a la de 3 fem la mossegada. I ens anem a la cançó, com a mínim, per tirar avall d'aquesta primera mossegada.
3: Vinga, som-hi.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Hamburguesa i així ho celebrem des del Bon Dia, Bona Sort. Va, 1, 2, 3, fem-li.
1: Uau.
3: Brutal.
1: Uau.
3: Mira que no venia amb gana, però me la menjo tota.
13: Ja sabia el que tenia.
3: Estic flipant.
1: Oh, que bona, per favor.
3: Mira que jo no soc molt hamburguesera, eh? És que no he deixat ni una engruna.
1: Ui.
4: És que m'estic sentint estafat.
0: Tu ves parlant.
4: Menjo bé. De la meva vida.
0: Motxe.
1: Va, la cançó. Anem amb una de Camila Cabello, que en aquest cas es deixava acompanyar per Ed Sheeran, amb aquesta Bam Bam.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
3: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
3: estem en la tardor.
0: Bon dia.
3: Bon dia per algú.
4: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
5: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
6: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
7: Hem arribat a un quart i cinc minuts de 8 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort. Escolta, jo m'entornava al llit ara mateix, eh?
8: Ah, jo també.
7: Com un nen petit, eh? Quina cosa...
9: Tu, escolta, un aplaudiment. Un aplaudiment.
7: Bravo!
9: Bravo!
7: Bravo!
8: Bravo! Bravo! Bravo!
9: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
7: Sí, sí, quan arribin els aplaudiments ja haurem plegat el programa.
8: Ara.
7: Gràcies, Joan, de veritat, eh?
10: De res.
7: Vinga, va, anem a la... No, a l'altre Joan.
10: Ah, perdó.
7: Anem als titulars de la premsa escrita. Montse.
11: La Vanguardia avui titula Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El periòdico llegim Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. El País avui destaca el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. El Mundo diu el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre de l'ONA. El diari Ara diu es redobla el setge judicial al PSOE, l'ABC diu tota la corrupció és de Sánchez, i la Razón destaca la caixa del PSOE va finançar l'ofensiva contra jutges incòmodes.
7: Anem per la premsa esportiva.
11: En referència a la deuda d'Alexia Putellas, l'Esport diu llàgrimes en la deu a Alexia, me'n vaig plena d'amor, i Mundo Deportivo titula Eterna Alexia.
7: Gràcies, Montse.
11: A tu.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
12: Hamburgueseta, i que contenta,
7: ja,
12: em passa tranquil·la.
7: S'estava posant les ulleres a sol, s'estava estirant a la tombona i diu, no, has vingut aquí a fer ràdio.
12: No, tota la raó, clar, és que jo ja em pensava que venia només aquí a menjar.
7: Doncs mira, a veure, que avui la Catalaneta, avui ens ve especialment desvergonyida.
12: Exacte.
7: Eh? Perquè avui parlarem de fer l'amor en català.
12: Favor, no us donen ganes de treure-us la roba? Escolta,
13: sí,
12: això,
13: sí.
12: Només?
13: Sí, pensant això. Sí, perquè l'hamburguesa és el més semblant al sexe que és en aquest moment del dia. Igual d'orgàsmic, si me preguntes.
12: Amb roba. I tant.
7: Va, entrem en matèria.
12: A veure, com estàvem dient, avui parlem de fer l'amor en català. Prou de pensar que el català només serveix per demanar tornar a la farmàcia. No, senyores i senyors, des d'aquí reivindiquem que el sexe en català també pot ser sexy i ens pot fer tornar bojos. Servir i acabar.
7: Boig per tu.
12: Doncs
7: a veure,
12: sí,
7: a veure,
12: perquè...
7: A veure on ens portaràs.
12: No, sí, perquè saps què passa?
13: El català és una llengua sexy, per favor. És fantàstic fer l'amor en català.
12: I que els castellanismes han colonitzat el parla brut. Però en canvi el català fa segles que existeix i es parla de sexe, de desig, de marranades vàries. Aviso, pares i mares de Catalunya, que esteu amb nens, avui seré molt explícita, us estic avisant, eh? Crec que ho hem entès. I si algú s'escandalitza, escolta, potser és pitjor alguns àudios que escolteu al metro de camí a la feina.
13: Exacte.
12: Així que comencem fortets. Vinga, va, comencem amb el primer. Doncs no pot ser un altre que la mítica paraula castellana quan ens volem referir a fer l'amor. Fullar. No, en català no diem això. En català diem cardar, buixar, pitjar, fitxa, sucar o una encara millor, enforquillar.
7: Enforquillar!
8: Oh,
7: wow.
12: Anem a enforquillar.
10: L'hamburguesa,
7: sex, enforquillar.
8: Enforquillar.
12: Una altra que m'agrada molt, que aquesta la diem molt també, que és empotrar. No, nosaltres no empotrem, nosaltres encastem. Sigui, mireu que bé que sona.
10: Que
12: vam començar fent-nos petons i em va encastrar contra la nevera. Home, digueu-me si això no sona bé.
8: Sí.
12: Oi que sí?
10: Una gran idea.
12: És preciós. A partir d'ara ja sabeu què heu de dir. Seguim. aquesta, empinar.
7: Però, és que no s'ha entès el meu mòbil.
12: Lingüística. Joia lingüística, perquè no diem empinar. Aquí tenim referències bèl·liques, bèl·liques de, bueno, marítimes, vull dir, eh? Issar la vela o tenir-la mig pal.
13: Ostres!
12: Sí. Oh, wow. La té a mig pal des de l'aparició de Bacchial al concert de Bad Bunny, podria ser un exemple. I, escolta, a mi m'encanta, perquè vol dir que el català converteix una reacció en una maniobra marítima. I jo crec que Jacint Verdaguer estaria molt orgullós.
7: Molt, sí, maco, molt maco,
12: si ho escoltés, escolta.
7: No, deia que estava buscant el mòbil, que el tinc aquí sobre, que estic esperant ja el missatge.
12: Pots prendre nota, oi? No, ja,
7: no,
12: ja
7: no, prendre nota no. Estic esperant el missatge de la directora, a veure quin moment m'arriba.
12: No, home, no. Va, vés, però que vés. Reivindiquem el català, home. Morcillón, no. En català diem botifarrona o enfigat.
7: Com?
12: Botifarrona o enfigat.
7: Enfigat.
12: Anava marcant botifarrona pel centre comercial. Digue'm-t'ho si no sona maco.
7: Què és enfigat?
12: Doncs botifarrona.
13: Lo mateix, botifarrona.
12: Morcillón, quan la cosa està maca, ja m'entareu, no?
10: Quan la cosa comença a agafar forma.
12: Ara, un altre, polvo. No, nosaltres no fem un polvo, nosaltres fem un clau,
13: fotem un clau,
12: una manxada o una estocada.
13: Guaita.
12: Eh? Una estocada que té un... Sí, té un toc així medieval, no? De duel medieval, de cosa ferotge, que a vegades diem el català sona molt suau, tal, no? Aquí anem forts. Seguim amb una altra que també m'agrada molt, que és cachondo. Nosaltres no diem cachondo. Nosaltres diem calents com una guilla, com un gos, com una moto o... Està a punt de neu.
13: A punt de neu, oh, m'encanta.
12: És molt més elegant, una cosa molt elegant. Més fina.
7: A veure, perdona. Jo no veig una parella que estan juntes.
13: Jo ho dic
7: que...
13: molt.
7: No, però...
12: Jo dic molt, diu.
13: Sí, que... sí, però què? És a punt de neu.
7: Però li dius allò xiu-xiuejant a l'orella.
13: Clar.
7: A cau de neu. Carinyo,
13: li dic amb toca xondo.
7: Estic a punt de neu.
12: Home, sí, no. Una altra manera, però li pots dir... Estic a punt de neu.
7: Oh, wow.
12: Perdona. No, sona increïble. M'acabes de...
7: Entre l'hamburguesa i això, vull dir, avui ja he fet el dia.
12: Seguim. Empalmat. Res d'això. Nosaltres diem trempat o anar, la meva preferidíssima, amb el pardal dret. Digue'm si no és bona, m'ha encantat a mi. El pobre va sortir de la piscina amb el pardal dret i trauma de per vida. Home, home, és que si us plau. Seguim, paja. No, aquí tenim patrimoni cultural, com és comptar bigues, que és molt visual. Escanyar l'ànec, que encara ho és més. Fer punta el llapis, fer volar l'estel, picar la dalla, tocar el clarinet o tocar la cimbomba.
7: Wow.
12: El nano es va tancar al lavabo a fer punta el llapis. Compte, professors, quan utilitzeu això, eh? He de dir que també hem de fer una menció especial als masturbadors compulsius, que en castellà és el famós pajillero, en català és el matapalles.
7: Wow.
12: El matapalles.
7: Que xula.
12: I... també parlem de masturbació femenina. Escolta, burro, pren nota, que és boníssima. La masturbació femenina, la gran oblidada. No, aquí li donem espai. Com ha de ser? Fer ralet, fer fru-fru, fer xup-xup, tocar l'arpa, llustrar la perleta o remullar el cigró.
13: Però sí que n'hi ha, no?
12: És que és boníssim. Sí. Estic
13: al·lucinada.
10: Com pot ser?
12: Tenim un bon repertori,
10: tenim molt de patrimoni,
12: eh?
10: No l'estem fent servir.
12: Per
10: no,
12: això l'hem
13: utilitzat. Utilitzem
12: el nostre idioma.
7: Para, calleu un moment. Para tot, para.
13: No missatge fotis. De la directora, no.
12: Home, jo clar. Crec que li ha agradat,
13: no,
12: eh?
13: No.
12: Jo
13: la
12: voto
13: Sònia.
12: Que sí.
13: Va, calleu.
7: Calla, un moment.
12: Ai, estic nerviosa.
10: Que estem nerviosos ara.
7: Bon dia.
10: I bona sort.
7: Aquí el tens?
12: El missatge.
7: Es nota que ha arribat el dia més tòrrit.
12: Ja recorda temperatura.
7: O sigui, de veritat, o sigui, mesclat el cap. Saps aquella calor de ressaca?
13: Però això ho està dient ella o no?
7: Home, clar que ho està dient ella.
13: Lo de la ressaca.
7: Sort que el català és una llengua plena de metàfores.
10: Ah! Bravo, directora.
12: T'estimo. Doncs seguim,
7: te'n dono més,
12: Sònia.
7: Digues, què més?
12: Res de gatillazo. Aquí diem fer misto o tenir una arronsada.
13: Ostres, bona.
12: Pas exemples. Aquell que anava de mascle alfa i va fer misto.
7: Exacte. Però una arronsada... No, carinyo, és que he tingut una arronsada.
14: No, però una arronsada té més victòria, eh?
12: No, però mira si dius, ai, carinyo, que has fet misto. Queda molt bé.
7: Ja.
12: Queda més suau, no?
13: Sí,
12: queda
13: més suau.
12: Molt fort. I per últim... Quantes vegades hem dit correr-se, ai, que em corro... No, res d'això. Aquí ens escorrem, buidem la bossa o tirem la llavor.
13: Buidem la bossa.
12: Home, bueno, és visual, escolta.
14: El sac,
10: buidem el sac. La llavor és molt veritat, no?
12: Clar, sí, visualíssima. Quan semblava que no acabaria mai, el tio va buidar la bossa. Escolta, el català hem demostrat que serveix per tot, per estimar, discutir i també per fer l'amor, perquè potser no sonem com una pel·lícula eròtica, però com uns pagesos excitats, sí. I escolta, identitat pròpia i denominació d'origen.
13: Que bonic, Georgina, m'has posat calenta com una guilla.
7: Va, amb tot plegat hem arribat a 8:15 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. I atenció, perquè mira, avui estem ja que ho tirem tot per la finestra. Tenim un regalasso. El David, el nostre productor, quan s'hi posa, s'hi posa. I quan diem anem a regalar una cosa guapa, regalem una cosa guapa. I quan dic això, que és la prèvia del regal, és que una cosa guapa hi ha darrere. 900-630-630.
1: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
7: Portem una experiència brutal, un regal, una experiència doble exclusiva per al tast a la Rambla, la gran festa gastronòmica que es farà a Plaça Catalunya i comença justament avui. 900-630-630. El guanyador i un acompanyant s'emportaran un pack de 6 degustacions amb beguda per tastar els millors restaurants de Barcelona i a sobre dues reserves preferents per veure el show cooking dels grans xef a primera fila. Si vols menjar de luxe i viure aquest ambientàs, pots buscar-los a www.tastalarambla.cat. Avui fins al diumenge ja pots gaudir d'aquest autèntic festival gastronòmic. 900-630-630. Truca'ns ara mateix perquè aquestes invitacions VIP volaran. Avui el Bon Dia i Bona Sort, en el Dia Mundial de l'Hamburguesa, li posem més gastronomia a la festa. 900-630-630.
1: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
7: Vinga, va, anem a recollir la trucada i de seguida, després de la trucada, ens faràs un pil-pil?
15: I tant que sí.
7: Sí o no?
15: A punt de neu, ja veuràs. Deixaré a punt de neu a tots, aquí, eh?
7: Vinga, a veure si no fem visto. Anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort. Hola?
16: Sí?
7: Hola, bon dia.
16: Hola.
7: Amb qui parlo?
16: Sí?
7: Amb qui parlo?
16: Amb Manel.
7: Manel, com estàs?
16: Amb Manel.
7: Com estàs, Manel?
16: Mira, aquí m'acabo fa mitja hora que em acabo de llevar i escoltar-vos.
7: Em sents...
16: I després amb... a la Gemma.
7: Manel, em sents bé o no? Perquè em dóna la sensació que no m'acabes de sentir bé.
16: Sí, jo sí, sí.
7: Sí, perfecte. Des d'on truques, Manel?
16: Aquí, de Barcelona, del barri de Sant Martí.
7: Molt bé. Vas a treballar?
16: No, mira, me'n vaig a Montserrat.
7: Te'n vas a... Oh! Ei, què passa?
16: A la meva tieta, que és una miqueta... Li agrada això molt de la missa, saps?
7: Ah, molt bé.
16: I anem a fer...
7: Té aquest vici, no?, que li agrada el de la missa.
12: Home, bueno, és preciosa, la missa a Montserrat.
7: Home, i tant.
17: Sí, sí, tot sí. És bonic,
12: a tota la vida.
7: Ah, molt bé. Escolta'm...
17: I allà obrito la bossa.
7: I què fas? Fas el dia allà o no?
16: Sí. Menjarem a Monistrol.
7: Sí?
16: Anirem a dalt.
12: Que bé.
16: Mirarem a veure com està tot preparat pel papa.
7: Ah, molt bé.
16: I baixarem a dinar.
7: Perquè tot, si hi ha alguna cosa que no està ben preparada, truca'ns, perquè des d'aquí...
16: Sí, de... sí. No,
7: no. Des d'aquí, des de Ràdio 4, s'ha de fer la cobertura i hem de saber si hi ha algun tema.
12: Alguna cosa que...
16: Ah? Alguna incidència.
7: Alguna incidència.
13: Manel, demana-li a la Moreneta per nosaltres, pel Bon Dia,
12: ai,
13: Bona
12: sí.
13: Sort.
16: Vale,
13: gràcies, pensa, quan estiguis allà.
7: No, sí, no et falta raó. Escolta,
13: que sempre que vaig li demano coses, clar. Sempre.
12: I posar
13: sempre.
12: Una espelma.
7: Ens encens una espelma i et fem un bisum, eh?
16: Ah, vale. No, pues mira, no, perquè tinc que anar també, perquè
7: no,
16: vaig
7: no,
16: fer una prometa.
7: Ara que tenim el telèfon, ja et fem el bisum, ho fa l'Ares, que és l'encarregada dels bisums de la casa. Manel, que vagi bé. Gaudeix d'aquest festival que viuràs aquest Tasta la Rambla, que comença avui i que
16: et, avui, no?
7: I que et posaràs fins... Sí. Ah, no, entre Montserrat, entre el Tasta la Rambla i ja tens el cap de setmana arreglat.
12: I tu, tant.
7: Va,
16: sí.
7: Una abraçada, que vagi molt bé.
16: Val, gràcies a vosaltres.
7: Adéu, maco, bon dia, bona sort.
16: Val,
1: estàs
16: val,
1: escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badollador.
7: Vinga, en Joan, m'ho has de fer, això ja... Avui el Joan, l'amic de les Tres Alzines, que és... Aquí tenim l'autèntic rei de la brasa d'aquest país.
12: Ho hem comprovat,
7: sí. No. Sí. I això. Però, a paradoxes de la vida, és el rei de la brasa i ens ensenyarà com es fa un pil-pil.
15: Un pil-pil. És molt fàcil, ja ho veureu. Concretament farem unes cocotxes de bacallà.
17: També n'hi ha de... Es poden fer també de lluç o les farem de bacallà. Lo primer, per fer un pil-pil, necessitem un oli. Un oli que l'hem d'aromatitzar i donar-li un toc de brasa, perquè ho fem tota la brasa nosaltres.
13: Un girassol et va bé?
17: Va, queda perfecte per ficar allà al costat i vagi mirant.
7: Que es vagi girant. Que
17: sí,
7: vagi girant.
17: Sí. Bé, doncs el tema és, fiquem la paella, la cassoleta amb la que vulguem fer-ho, de l'oli, de girassol, d'oliva, i quan el tenim calent, hi ha un apunt molt important que a vegades la gent o no ho sap, hi ha qui no ho sap i hi ha qui ho sap, no? L'oli calent, quan hem de fregir inclús, el punt de fum. És molt important que els olis no agafin punt de fum, sinó és quan hi ha partícules en suspensió que es cremen, es carbonitzen, i no és bo. Per
11: I no és bo, eh? No,
17: correcte.
11: Que no fumegi.
17: Exactament, no pot fumar.
11: Val.
17: Bé, dit això, escalfem l'oli, i hi tirem uns alls laminats a gust i uns bitxos, unes caienes, un pebrot d'aquest d'arbre, qualsevol bitxo que li doni un toc picant a l'oli. Ho fregim o ho confitem més aviat, que no té que durar molt, sinó també ens dona tocs amargs. Ho retirem, però aquell oli té un toc d'all i té un toc de picant, però que li hem donat un toc de brasa, no? Llavors, sota la brasa hem de ficar o bé romaní o bé brots de sarment, l'encenem i ho tapem amb una tapadora més gran que el recipient, perquè reculli fum i ens fumi aquest oli.
11: Oh.
17: Vale?
13: Uf, mare de Déu, fins aquí ja...
17: Això és molt fàcil. Quin oli, eh? Fer jo.
7: Sort que hem menjat l'hamburguesa abans, eh?
18: I que estem a punt de buidar la bossa.
17: jo no ho podia dir, però ja l'he buidada. Ha vist tu?
18: Més mal que el papa encara no ha arribat, eh?
7: Ho has fet després de fer les hamburgueses, suposo.
17: I les mans netes, eh? Les mans netes.
7: Va, seguim. Va, que se'ns fa tard.
17: Vinga, va. Un cop tenim això, aquest oli, si el preparem abans, molt millor. Per què? Perquè no pot ser molt calent per fer un pil-pil. Vol dir que el retirem o el tenim fet prèviament, aquest oli. Ja ens ha agafat gust de brasa, ens ha agafat fum, és picantó i té el poder de l'all. Hi fiquem les cocotxes a dintre, a uns 60 graus. O sigui, tampoc no pot anar violent, no pot fregir. Si ens fregeix, ens carrega tot el col·làgen de la cocotxa. Té que anar a una temperatura no molt forta i anar-lo movent amb circular, amb un toc sensual, també, en català. Hasta que aquest col·làgen va lligant amb l'oli, la proporció d'oli no pot ser molt alta, si no, no ens lligarà. I va, aquest col·làgen va lligant, que fa com un aioli molt lleugeret, perquè ens entenguem la textura, i quan acabem, agafem aquells alls i aquells bitxos, els tirem per sobre, i està a punt de
7: rebotar-lo. I a morir.
17: Sí, sí, sí. Ets
13: el millor, Joan.
7: Joan, gràcies.
17: No, va, a vosaltres.
7: Hem arribat a 8:15 de... 8 del matí.
19: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
7: 28 de maig del 2026. Saps que no? Llegeixo 28 de maig i em ve al cap que estem al 2028.
13: Mare de Déu.
7: Però ahir era 27 de maig i no pensava que estàvem al 2027. Quines coses, tu. El dia que ens sabem, sabem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil passa 12 hores a la seu del PSOE a Ferrar recopilant informació del partit.
11: Els agents han recopilat informació relacionada amb el cas de Leire Díez i han bolcat els correus electrònics de l'exnúmero 3 de la formació Santos Cerdán, així com els de l'actual gerent del partit i altres treballadors. També han examinat la comptabilitat del PSOE dels anys 24 i 25, els registres de visites a la seu socialista i tota la informació relacionada amb aquesta presumpta trama.
7: Mentrestant, una entrada que va agafar el president del govern espanyol al Vaticà, on es va reunir ahir amb el papa.
11: Allà Pedro Sánchez ha recordat que l'entrada dels agents a Ferraz és un requeriment i no un escorcoll, però ha admès la gravetat de la investigació. El seu partit també ha garantit la màxima col·laboració. Des d'allà ha tornat a descartar un avançament electoral.
7: I José Luis, perdoneu, l'Audiència Nacional requereix el seu documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
11: El magistrat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat la UCO que requereixi el PSOE documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament de l'any 24. L'aparició inclou documentació relativa a contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de la campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 10 de maig.
7: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller Joan Ignasi Elena per presumpta prevaricació en contractes públics a l'Ajuntament d'Altafulla.
11: També s'investiga l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera i l'exalcalde Félix Alonso per suposades irregularitats entre el 2017 i el 2019. Segons el tribunal, es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament a una consultora vinculada als investigats.
7: La reunió d'ahir entre Educació i Sindicats va acabar de nou sense acord per la proposta salarial i negociació continua. Aquesta negociació continua avui dijous. Mentrestant, avui vaga les escoles del Maresme. Eh?
11: Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Sí, una reunió que va durar més de 3 hores on es van debatre les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però que va acabar de nou sense entesa. Les parts s'han citat a continuar negociant avui dijous a les 12.
7: Anem amb el temps. La informació que ens acosta des d'Emet, Noelia García. Noelia, bon dia i bona
20: sort.
7: Bon
20: dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes que podran arribar als 36 graus, especialment a zones de l'interior. Són temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. S'activen els primers avisos per altes temperatures d'aquesta temporada. Avui serà un dia de sol amb un ambient càlid predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
7: Gràcies i molt bon dia. Anem cap al RAC. RAC, bon dia.
21: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident que hi ha hagut a Sant Joan d'Espí a la A2, que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i provoca fins a 11 quilòmetres d'aturades ja des de Castellbisbal. Per altra banda, la B23 també tenim unes retencions molt intenses de fins a 10 quilòmetres des del Papiol fins al punt de Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, trobem lentitud a les vies costaneres des del Prat i Viladecans en sentit nord, però també al vessant Besòs tenim retencions força col·lapsades per la C58 amb cua ja des de Terrassa, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que tot plegat de retruc afecta les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al Vallès, tenim retencions destacades de la AP7 entre la Roca i Barberà en sentit sud i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Al moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
7: Gràcies, Ferran Aràndiga. Per cert, m'acaba d'enviar un missatge a la nostra companya Rosa, que s'ha endarrerit de la mesa d'educació d'avui. Estava prevista a les 12. Recordàvem que ahir la negociació va acabar amb res. Avui es tornaven a assentar i, finalment, aquest informe de l'USTEC diu que la reunió es farà a partir de les 3 de la tarda, la reunió amb educació. En tot cas, anirem seguint el fil de tot el que passa. D'aquí a 3 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí.
19: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
7: Entrem en matèria perquè avui el Joan es porta temes al Callarissa, eh?
18: Tema que et crema.
22: Ens agrada, avui anem forts.
7: I comencem parlant de Michael Jackson. No tens música? En sèrio que no has posat música?
18: No, clar, perquè és que el tema no és exactament Michael Jackson. És que Michael Jackson és lo passat ara mateix, perquè Drake... clar. Passa que el nom és l'esquer, però és mentida. Michael Jackson és lo passat. Qui és el present és Drake, que és un raper canadenc.
7: M'encanta.
18: Que canta així com sona això.
7: A veure, puja.
11: M'encanta la seva veu, eh?
7: Mira, la base d'aquesta cançó... Puja. Flash and Depend.
18: Ens deixa a punt de neu, aquesta cançó.
7: Pot ser, no saps que Flash and Depend? No.
13: Què passa, no ho entenc. Per què has dit... No, és que clar, no entenc.
18: És que ella té ansietat, ja.
13: Jo
18: normal.
13: Tinc ansietat
18: perquè
13: no entenc lo de Michael Jackson, Drake, o sigui, què ha passat?
18: Pues perquè Michael Jackson era l'artista solista masculí que tenia més números 1 a la llista Billboard Hot 100.
13: Vale.
18: I ara ha arribat Drake i li ha pres el títol a Michael Jackson, que jo m'he quedat com... De veritat que Drake
13: fort,
18: està
13: fort,
18: tan
13: eh?
18: Amunt com per aprendre-li el rècord de la història a Michael Jackson, doncs sí, perquè ha tret una nova cançó que es diu Janice F. STFU, i li ha pres l'últim número 1 de Michael Jackson, que era del 1995 i era You Are Not Alone, que a més és una cançó que tenia un rècord en si mateixa perquè va ser la primera de la història que va entrar directament al número 1 d'aquesta llista.
7: Ja et fitxem per la secció de música.
18: No.
7: Per cert, no deixem música perquè preocupació per l'estat de salut de Rafael.
18: No, de Rafael no.
2: de rapel.
7: Ah, de rapel.
2: De rapel.
7: Sí, sí, sí.
2: No es confonguin. Sí, tenen els dos una edat generosa, sí, sí, però és rapel el que avui...
22: Aquest és el que anava amb cua?
2: Aquest és el que t'endivina el futur si ets famosa. Ja sé
7: que tenia les ulleres grosses.
2: Si ets pobra, no. Només si ets rica, exacte, portava les ulleres del revés. Pues bueno, esta persona va generar preocupació aquest cap de setmana perquè al programa Fiesta de Telecinco van explicar que havia estat ingressat i que estava a la UCI, que estava molt greu. Bueno, la veritat és que això no era del tot així, perquè això li va passar, però feia més temps. Actualment Rapel ja està d'alta, poden estar tot tranquils les persones que volen conèixer el futur a través de Rapel, hi ha Rapel per estona, però ell mateix ha explicat que va tindre una inflamació intestinal molt forta que el va, que va acabar provocant que es desangrés a l'anar al lavabo i que acabés a la UCI. Però bueno, té 80 anys, però hi ha molt de Rapel, com l'altre.
7: I atenció, perquè Baguial explica per què es va posar a plorar sobre l'escenari. Què passa?
13: Ai, no, t'escolta, amb atenció. Explica.
2: Pobre Batguial, pues bueno, és que clar, hauria d'estar contentíssima perquè li va trucar Benito i li va dir, Batguial...
22: Que la vaig veure!
2: Clar, sube la casita, sí, que Georgina sí, t'està esperant.
7: Per què va plorar?
2: Doncs va plorar perquè se veu que en ple concert a Corunya se va emocionar tant que no va poder seguir cantant i es va emocionar moltíssim. Les imatges així ho demostren. I és perquè es veu que, com ha explicat ella a Twitter després, ha perdut dos familiars molt importants recentment.
22: Sí,
2: i clar, això se li ha juntat en un cap de setmana de molta feina perquè tenia concerts personals i l'aparició a l'Estadi Olímpic.
7: Escolta, malgrat això ho va donar tot i ho va donar de la millor manera possible.
2: Una reina.
22: Això
2: una
22: reina.
2: Una reina on hi hagi.
7: I acabem. Kiko Hernández haurà de pagar 30.000 euros a Julia Janeiro per vulnerar la seva intimitat.
2: Efectivament. Kiko Hernández, que molts lo coneixeran per la seva època a Sálvame, on era col·laborador, haurà de pagar 30.000 euros a Julia Janeiro, que és la filla de Jesulín Dubrique i María José Campanario, perquè quan el 2021, quan ella acabava de complir els 18 anys, el programa estaven molt insistents en comentar la seva vida perquè es pensaven que als 18 anys ja s'hi valia tot. I un jutge els va dir, mira, perdona, això no funciona així, que sigui filla de famosos no vol dir que sigui ella famosa. Julia Janeiro els va demandar, va guanyar, i ell, ara s'ha confirmat la sentència, ell haurà de pagar 30.000 euros, però Mediaset haurà de pagar encara molts més.
7: Ostres.
2: Entre tots, 220.000 euros haurà de pagar Julia Janeiro per invadir la seva intimitat, perquè diu que els continguts que s'oferien al programa excedien l'interès informatiu per a aquesta persona.
13: Que fort.
7: Joan, moltes gràcies.
2: Déu us guard.
7: Una abraçada. Estàs amb algun tema interessant, a l'ara?
2: Estic sempre en temes interessants, però el més interessant és la dieta que avui m'he saltat. Gràcies a l'altre Joan. Bueno, se m'està complicant l'operació biquini.
15: Sí. Que no falti de res, estem per ajudar.
2: Operació túnica, aquest estiu, pels que anem.
7: De Joan a Joan, m'encanta això. Molt bé.
2: Gràcies.
7: Doncs res, gràcies, Joans.
2: A
7: 3:15 de 8 del matí. Potser recuperem la cançó de... Les cançons d'ahir,
11: No, en aquest cas, les cançons d'ahir les recuperarem demà, perquè avui hi ha un altre esdeveniment important i és l'aniversari de Kylie Minogue,
7: sí,
11: que fa 58 anys amb cançons com aquesta.
2: Visca.

0: el que ens donava la benvinguda amb Come Into My World. Home, el gran hit que la va fer ressuscitar a principis dels 2000. Hit, gran single del seu àlbum Fever, Can't Get You Out of My Head.
1: Bravo!
2: I amb aquesta marxem, pugem punt i final demà i tornem el dia que m'ha pres a fer volar l'estel, a fer frufru, a tocar l'arpa, a remullar el cigró, a picar la dalla... Tot això ho hem après avui. El bon dia i bona sort. Demà prendrem més coses, segur. Quan sigui les 6 ens hi posem. Gràcies, Montse.
0: A tu, bon dia i bona sort.
2: Joan, gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Georgina. Gràcies, Ares.
3: Gràcies, Badó.
2: Demà a les 6 estem aquí. Us deixem amb el Cafè Idees de la Gemma Nierga. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: Visca.

creixés un run-run d'eleccions, un rumor que el president es va encarregar de descartar des de Roma després de veure's amb el papa Lleó XIV. Comencem.

0: Gairebé 13 hores ha estat la Guàrdia Civil dins la seu del PSOE a Madrid per requerir informació. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, sospita que des del partit es va pagar l'exmilitant Leire Díez perquè boicotegés causes judicials vinculades al PSOE o al govern. Un nou cas que arracona encara més. Pedro Sánchez, Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Luco, s'han endut de Ferraz informació clonada d'ordinadors i mòbils, amb arxius, registres de trucades i també informació comptable. El magistrat vol saber si existia una estructura per a desacreditar o subornar agents fiscals i jutges. La Guàrdia Civil també ha entrat a casa de Santos Cerdán, a qui Pedraz situa al capdavant de la presumpta trama. Segons el jutge, haurien actuat coincidint amb els dies que de reflexió que Sánchez es va agafar quan va començar la investigació contra la seva dona. El magistrat destaca un missatge a Leire Díez on diu que, per petició de Santos, ha d'anar a Madrid per ajudar el president, però en cap cas fa menció que Sánchez n'estigués al cas.
2: El cas Leire Díez consta de diferents branques. El desembre és detinguda juntament amb l'exvicepresident de la CEPI, Vicente Fernández, i en Xon Alonso, empresari i amic de Santos Cerdán. Són acusats de manipular contractes públics i passen 3 dies als calabossos. Ara el jutge Pedraz creu que Díez també formaria part d'una trama dirigida per Santos Cerdán que buscava boicotejar els casos judicials contra el PSOE i el govern. Implicaria l'empresari Pérez Dolcet i l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías, ja que a través de la seva empresa es vehicularien els 4.000 euros mensuals que pagaven a Leire. També s'imputa a l'actual gerent del PSOE, Ana María Fuentes, per haver fet factures falses inflades per camuflar els pagaments a Díez, que nega haver cobrat res. En total, la causa arrenca amb 9 investigats i 9 delictes, entre els quals el d'organització criminal i delicte contra les institucions de l'Estat.
0: A Pedro Sánchez, l'entrada de Luco a Ferraz l'ha agafat a Roma. Des d'allà ha comparegut per primer cop davant dels mitjans, després del cas Zapatero i de la nova citació del jutge Peinado a la seva dona. El president ha tornat a descartar un avançament electoral i manté la seva confiança en Zapatero.
3: Que són 4 anys. La duració d'una legislatura, pues, són 4 anys. Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones.

0: jóvenes con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones.
1: Això ha dit Sánchez des de Roma. Després de l'audiència amb el Papa, el president ha destacat la sintonia amb Lleó XIV en temes com la immigració, la intel·ligència artificial o la pau. Queden 9 dies per la visita del pontífex a Espanya i 12 perquè sigui a Barcelona. I l'oposició apuja el to contra el govern, però el Partit Popular sembla que desisteix de la possibilitat de tirar endavant una moció de censura i Alberto Núñez Feijóo se centra ara a demanar eleccions. A Vox, Santiago Abascal carrega contra els socis d'investidura, però el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, defensa que el govern no ha de cedir a les pressions de la dreta.
2: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. Estamos en una situación agónica.
3: Todos aquellos que aún les están defendiendo y justificando es únicamente porque forman parte de la misma mafia.
4: Frente a cualquier denuncia, cualquier atisbo, cualquier sospecha, investigación, transparencia y que se aclare todo, por supuesto. Pero desde luego no va a ser un titular de un medio de comunicación, no va a ser el señor Feijóo y no va a ser el señor Aznar quien determine lo que tenemos que hacer.
5: Per la seva banda, els socis d'investidura es mantenen a l'espera mentre avança la investigació. La portaveu de Junts, Míriam Noguera, recorda que la convocatòria d'eleccions depèn de Sánchez. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián diu que cal esperar a una sentència ferma i Ione Belarra, de Podemos, creu que la situació és insostenible.
6: Qui té el botó aquí de les eleccions és només una persona, que és el president Sánchez, i respecte a la moció de censura que es parla, l'únic partit que la pot presentar és un partit que tingui els diputats suficients, que en aquest cas és el Partit Popular, i nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula, ni s'ha treballat res, aquí tothom xerra molt, però fa poc.
7: Sí, si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
8: Encima ahora tenemos gravísimas sospechas de corrupción que creo que le ponen la situación absolutamente insostenible al gobierno, muy, muy, muy cuesta arriba, cada vez más.
5: El jutge Pedraz també apunta al finançament de la campanya electoral del PSC al Parlament de l'any 2024.
1: Requereixen al PSOE la documentació de la campanya publicitària que el PSC ha lliurat a la sindicatura i al Tribunal de Comptes. El jutge també autoritza la Guàrdia Civil a endur-se contractes, factures i despeses de propaganda i publicitat. Els socialistes catalans diuen que col·laboraran amb la justícia.
9: El PSC es defensa, en un comunicat assegura que sempre ha respectat la legislació electoral i que en tot moment ha actuat amb total transparència, entregant tota la documentació, tant interna com comptable, de les eleccions al Parlament del 2024 a la Sindicatura de Comptes. Diuen també que ja estan col·laborant amb la justícia, han recopilat, asseguren, tota la informació i documentació requerida per posar-la a disposició judicial. En el comunicat també han volgut deixar clar que la interlocutòria el jutge no vincula en cap moment la investigació amb la campanya electoral catalana.
5: Per aquest cas, Junts i el Partit Popular ja han demanat la compareixença de Salvador Illa al Parlament perquè doni explicacions. També volen que aclareixi els vincles de la Generalitat amb l'empresa xinesa Huawei. I és que la tecnològica apareix al sumari de Zapatero. Escoltem la juntaire Mònica Sales.
10: Demanem al PSC i especialment al president Salvador Illa que facin pública tota la informació requerida pel jutjat i que donen totes les explicacions i garanties necessàries.
5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana Joan Ignasi Elena per presumpta prevaricació en contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla.
1: La sala veu indicis d'un ús fraudulent de contractes menors per beneficiar la consultora Sinergia, on Joan Ignasi Elena i qui va ser líder d'iniciativa, Joan Herrera, n'eren els màxims responsables. Entre 2017 i 2019, l'empresa va emetre 22 factures de 1.300 euros mensuals. En total, superarien els 15.000 euros que marca la llei com a límit per fer aquest tipus de contractes. Per aquest mateix cas, s'investiga el Suprem, qui va ser alcalde durant aquells anys al municipi, Félix Alonso Cantorné, ara diputat de Sumar en Comú al Congrés.
5: Pedro Sánchez té un altre front judicial obert. Avui a Badajoz comença el judici que seu al banc dels acusats. David Sánchez és el germà del president del govern.
1: Gemma, però començarà amb les qüestions prèvies. Per tant, a David Sánchez no el veurem avui declarar. Es jutja si es va crear un lloc a mi de la Diputació Provincial on va ocupar el lloc de coordinador de les activitats dels conservatoris i, posteriorment, càrrecs vinculats a arts escèniques. Però al banc dels acusats no només hi haurà el germà de Sánchez, també hi serà qui va ser líder del PSOE a Extremadura i president de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, així com 9 persones més.
5: I no acaben aquí les cites judicials. Avui comencen les declaracions dels acusats en el cas Kitchen. Començarà l'ex número 2 d'Interior amb el govern de Mariano Rajoy, Francisco Martínez. I després serà el torn del qui va ser ministre d'Interior Popular, Jorge Fernández Díaz.
1: Recordem que es jutja una presumpta operació parapolicial per espiar Luis Bárcenas i sostreure-li documentació incriminatòria per al Partit Popular. Fiscalia demana per a Fernández Díaz i Martínez 15 anys de presó, també 19 anys demana anticorrupció per a Villarejo. María Dolores de Cospedal, que llavors era secretària general del PP, va reconèixer que s'hi va reunir moltes vegades amb Villarejo, encara que va negar que l'ordre d'espiar Bárcenas sortís del govern.
5: I ara sí, hem de parlar de la vaga dels mestres sense acord de nou entre sindicats i Departament d'Educació. Avui al migdia hi ha una nova reunió per apropar posicions mentre continuen les mobilitzacions dels docents catalans.
1: Després d'una nova jornada de vaga a tot Catalunya, el departament ha ofert una pujada del nou complement lineal pels docents, passant dels 35 euros que oferien dimarts a 46. Això implicaria un augment de sou de 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, una millora que els sindicats demanen que s'arribi als 460. Avui tornaran a reunir-se a les 3 de la tarda mentre les vagues continuen amb mobilitzacions al Maresme, al Vallès Oriental i també a l'Occidental. Sentim les valoracions de Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: La decepció més gran ens l'emportem sobretot amb aquest desplegament de recursos i aquesta manca de concreció. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament.
12: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros. Per tant, aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment.
1: I aquestes són imatges dels talls de carreteres a l'AP7 a Granollers, que els docents van mantenir fins a les 5 de la tarda. També van tallar l'AP7 a l'altura de Torredembarra i Salt i l'A2 a Lleida. El col·lapse a les carreteres va obligar a activar el pla Procicat en fase de prealerta per fer arribar avituallament als conductors atrapats.
5: I encara més protestes, un centenar de treballadors de les refineries convocats pel Sindicat de Treballadors van bloquejar ahir l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona.
1: La protesta, Gemma, ha estat en el marc d'una vaga que ha afectat a totes les refineries de l'estat espanyol. Exigeixen la jubilació anticipada, ja que consideren que es tracta d'un col·lectiu amb condicions laborals de risc. A més, reclamen que els torns de 12 hores d'aquest sector són inviables pels treballadors de més de 65 anys. Adverteixen que, si no hi ha voluntat negociadora per part de la patronal, faran més vagues.
5: La vaga de les refineries de petroli arriba en un moment de tensió als mercats dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Per parlar-ne hem convidat Toni Carmona, és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Treballadors de la Refineria. Senyor Carmona, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
5: Quins són aquests riscos laborals que creuen que no estan reconeguts?
13: Bueno, nosaltres som un col·lectiu molt especial perquè és un col·lectiu que treballa 24 hores 7 dies a l'any, tot l'any. És un col·lectiu que no importa quina és la inclemència climàtica que hi ha, si hi ha una onada de calor, nosaltres hem d'estar allà, hem d'operar amb la nostra vestimenta, que és una vestimenta especial, i hem d'anar-hi. O sigui, no podem dir que no perquè és el nostre treball i hi ha un risc també. I nosaltres no veiem treballadors amb 66 anys, com podeu veure, amb torres de destil·lació pujant 30 metres a 40 graus. Crec que és un perill per la seguretat del treballador i també per l'entorn.
5: En quin estat es troben les negociacions ara mateix amb la patronal?
13: Pues nosaltres, bueno, l'any passat es va negociar com s'ha de fer un real decreto, no? Quin és el mitjà, i nosaltres estem obligats a el sindicat majoritari, en el nostre cas és el nostre, el sindicat de treballadors, al refinament de petroli, estem obligats a negociar amb la patronal una sol·licitud conjunta al coeficient reductor de jubilació. Però el que trobem és que, encara que tenim el suport a través d'una PNL que va aprovar el Congrés dels Diputats al setembre d'any passat, la patronal no es vol. No vol posar amb nosaltres, no vol seure a la taula amb nosaltres per parlar d'aquesta, per negociar una sol·licitud de coeficient reductor de jubilació. I és per això que nosaltres vam convocar aquesta vaga ahir per reclamar, no? I sentem-nos i parlem d'aquest tema, és important per nosaltres.
1: Senyor Carmona, amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz, la producció de querosè ha passat a tenir un paper cabdal. Quines conseqüències pot tenir aturar les refineries catalanes?
13: Va baixar un 20, un 30% de la producció. En un dia potser no hi ha massa afectació, una miqueta, però nosaltres estem plantejant accions més contundents, i aquí a Catalunya el 50%, més del 50% del querosè que produïm aquí a Tarragona va cap a l'aeroport del Prat. Podríem parar la meitat de vols.
5: Han amenaçat amb noves vagues. Tenen previst convocar-les?
13: Ara deixarem un temps de marge a l'AICE, que és la nostra patronal, a la que el reclamem que parlem del tema, perquè si no nosaltres continuarem aquestes manifestacions i concentracions i vagues, perquè el que no volem permetre és que gent amb més de 65 anys estigui 3 o 4 mesos a 12 hores.
5: Doncs Toni Carmona, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Treballadors de les Refineries, moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
13: Moltes gràcies, bon dia. Que vagi bé.
5: Cúpula de calor és com s'anomena el fenomen meteorològic que estem vivint. Un potent anticicló estancat sobre Europa que acumula calor dia rere dia i que deixa temperatures més pròpies de ple estiu que no pas de la primavera. Des de Lleida ens ho explica la nostra companya Lourdes Ballarín.
14: Rambles, arbrades com aquesta, la de Ferran, són d'allò més agraït i, de fet, un dels considerats refugis climàtics a Lleida, a la que s'enfilen els termòmetres. Per aquest dijous divendres esperen 38 graus. Seria un grau i mig per sobre del rècord de 36,8 assolit al maig del 2022. 12 graus per sobre de les temperatures habituals per aquesta època i més pròpies de l'estiu que no pas de la primavera. Arreu de Catalunya els darrers 16 anys han estat més càlids del que tocaria. Augmenta el risc d'incendis, cal anar amb cura al bosc, al camp, i tant al camp com a la ciutat, aixoplugar-se del sol. I aquí a l'interior, a falta de platja a la que obrin les piscines, a Lleida, el dia 12, si es pot, anar-s'hi a refrescar.
1: A Catalunya es preveu que el pic màxim arribi entre avui i demà amb 40 graus a Ponent i a l'Ebre. Afecta diversos països d'Europa, com Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos. A França, aquesta setmana han mort 8 persones per la calor. I el Regne Unit ha batut durant 2 dies consecutius el seu rècord d'altes temperatures en un mes de maig, amb 35,1 graus a Richmond.
5: Tres mesos després de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, a l'alto el foc, es troba la corda fluixa. Aquesta matinada, els Estats Units han llançat nous atacs contra instal·lacions militars iranianes que asseguren representen una amenaça per l'exèrcit nord-americà.
1: Uns atacs que arriben després que la televisió de l'Iran hagi difós un presumpte esborrany de les converses de pau. Asseguren que l'acord contemplaria el control de l'estret d'Hormuz per part del règim i l'aixecament de les sancions internacionals. Des de la Casa Blanca, Donald Trump ha desmentit el comunicat i, envoltat del seu gabinet, ha dit que les negociacions van pel bon camí, tot i que encara no estan satisfets.
15: No estem satisfets, però ho estarem. O ho aconseguim o haurem d'acabar la feina.
5: I mentrestant, Israel ha tornat a llançar una onada d'atacs aeris sobre el que considera la zona de combat al sud del Líban.
1: Hi hauria gent a prop de 30 víctimes mortals, entre elles 4 nens. A més, aquesta mateixa matinada, l'exèrcit hebreu ha emès noves ordres d'evacuació sobre la ciutat de Tir, la més important de la regió. Segons Tel Aviv, els atacs van dirigits contra els centres de comandament de Hezbollah, a qui acusen de violar l'alto el foc.
5: Uganda ha anunciat el tancament temporal de la frontera amb la República Democràtica del Congo per frenar la propagació del brot d'Ebola.
1: La decisió arriba després que les autoritats sanitàries del Congo hagin avaluat els moviments transfronterers com un dels principals focus de propagació. En aquest sentit, l'OMS ha elevat a més d'un miler els casos i 220 les morts sospitoses, 10 de les quals s'han produït per aquesta variant de la malaltia.
5: Alexia Putellas i Antoni Gordon són els dos noms que marquen l'actualitat del Barça a les últimes hores. La capitana va jugar ahir el seu darrer partit de Blaugrana i el davanter del Newcastle és el primer fitxatge de l'equip masculí.
1: L'internacional anglès viatjarà avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i signar un contracte de 5 anys. El cost de l'operació serà d'uns 70 milions fixes i 10 en variables. Gordon, un dels convocats pel Mundial per Anglaterra, pot actuar a la banda esquerra, però també com a davanter centre.
5: La victòria del Barça d'ahir a la Lliga F per 2-1 davant la Reial Societat va ser el de menys davant el comiat com a blaugrana d'Alexia Putellas.
1: I perquè tots els focus apuntaven a la jugadora de Mollet del Vallès, el gran moment va arribar al minut 82 amb el canvi d'Alexia, que es va construir un passadís d'homenatge format per les seves companyes i també per les jugadores rivals. Alexia no serà l'única jugadora que marxi del Barça, també ho faran Mapi León i Iona Batlle. Escoltem les paraules de la gran protagonista d'ahir.
16: Tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. I ara entrec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint.
5: També marxarà del Barça a final de temporada l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual.
1: Ho ha fet oficial el club després que el tècnic anunciés que pagarà la clàusula de 300.000 euros per trencar el contracte que tenia fins al 2028. Xavi Pascual només ha estat 6 mesos en aquesta segona etapa al Barça. Aquest matí donarà explicacions en roda de premsa, però tot apunta que marxarà a Dubai. I tot apunta també que plegarà el director de la secció, Juan Carlos Navarro, que podria ser substituït pel manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia.
5: I us expliquem que aquests dies la Farga de l'Hospitalet torna a ser l'epicentre europeu de l'envelliment actiu. S'hi celebra l'edició número 27 de la Fira Gran. És un saló dedicat a les persones grans. Saludem Josep París, és vicepresident de la Fundació Fira Gran. Senyor París, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
5: Aquest any posen el focus en els cuidadors i cuidadores no professionals. Per què? Expliqui'ns com està la situació d'aquest col·lectiu.
17: Bé, volem posar el focus precisament en els cuidadors no professionals, que són habitualment els familiars, perquè en moltes ocasions per la societat són els grans oblidats, no? Hi ha diverses xifres que parlen de 40.000, 80.000 en funció de la font, però és una cura molt invisibilitzada que passa en moltes ocasions només a casa, que ningú s'assabenta, i que li volem donar visibilitat perquè senzillament s'ho mereixen, no?
5: I veig que també té lloc el primer congrés Cuida, la fira dels professionals en l'atenció, l'assistència i la cura de persones grans. Què hi trobarem?
17: Bé, doncs es fa en paral·lel a Fira Gran. Fira Gran és una fira adreçada a les persones grans, als seus familiars, i també al costat hem posat aquest any la primera edició de Cuida adreçada als professionals d'atenció, no? I aquí hi ha des de presentacions de llibres, tallers formatius, sessions formatives i informatives, tot al voltant de la persona gran, i també un aspecte molt important que en moltes ocasions s'oblida, que és cuidar el cuidador, no? Tant sigui professional com familiar.
1: Senyor París, es calcula que en 5 anys Espanya sumarà més d'un milió i mig de persones grans, se superaran els 11 milions i mig. Les administracions estan fent prou per acompanyar aquestes persones. Què cal fer?
17: Bé, s'estan fent coses, però no suficients, perquè una de les bones notícies és que tenim una de les esperances de vida més altes del món. Això és un èxit com a societat del nostre sistema de salut. El que hem d'intentar és que el màxim anys que vivim siguin de la màxima qualitat possible, no? Això vol dir que hi ha malalties cròniques, malalties degeneratives que actuen i que en moltes ocasions les administracions públiques no arriben. Es va aprovar fa molts anys una magnífica llei de la dependència, però que va néixer sense recursos econòmics associats, no? Llavors això doncs és una gran dificultat i moltes famílies doncs no tenen accés a recursos econòmics suficients per poder atendre el seu familiar.
5: Doncs Josep París, vicepresident de la Fundació Fira Gran, gràcies per treballar perquè tots tinguem un envelliment digne. Aquesta és la feina que vostès fan des d'aquesta fundació. Gràcies de veritat per atendre'ns. Molt bon dia.
17: Molt bé. Gràcies per donar-nos veu. Gràcies, adeu.
5: I miniconcert sorpresa del grup La Pegatina al metro de Barcelona. Va ser ahir a la tarda al vestíbul de l'estació de Diagonal de la línia 5.
1: El grup de Montcada i Reixac ha volgut sorprendre els usuaris i usuàries amb la seva música. Amb més de 20 anys de trajectòria, s'han consolidat com una de les bandes més internacionals gràcies a la seva fusió de rumba, ska, cúmbia i pop. La Pegatina té una cita demà al poble espanyol en el marc del Festival Emprentes 2026, on es podrà escoltar el seu últim treball, Fuegos

0: Quanta gent deve perdre el metro ahir, van arribar tard a la feina. I anem amb el temps, Sergi Lores, bon dia. Ens hem de mentalitzar per viure aquest dijous que ens dieu que serà de calor exagerada, la més dels últims dies?
1: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, avui, aquest dijous i demà divendres, molt probablement aquesta calorada típica tocarà sostre i probablement s'acabin batent diversos rècords per calor en un mes de maig de dia, però compte perquè també probablement de nit i matinada. I és que un dia més parlem d'aquest ambient suau, fins i tot càlid cap a la costa, on la nit ha estat tropical. A moltes poblacions la mínima no ha baixat dels 20 graus en tota la nit i compte perquè al Cap de Creus, a Cadaqués, la nit ha estat tòrrida. Aquí la mínima s'ha quedat per damunt dels 25 graus. De fet, no ha baixat dels 26,4 graus en tota la nit, com a conseqüència del vent reescalfat. Doncs bé, calceu-vos, perquè al migdia s'esperen temperatures entre 5 i fins a 13 graus superiors a les habituals per l'època i, per tant, més típiques de plena canícula del juliol o fins i tot de l'agost. I és que avui la temperatura respecte a ahir pujarà entre 3 i 4 graus de forma generalitzada i, per tant, aquest migdia parlarem d'aquests valors per damunt dels 30-32 graus cap a la costa, per damunt dels 35 a 37 graus cap al prelitoral, cap a la Catalunya central, sobretot en les fondalades i en les conques de l'interior, també cap a les valls del Pirineu i del Prepirineu, i alerta perquè cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre aquest migdia i primera hora de la tarda es podrien acabar assolint els 38 o 40 graus de temperatura màxima. Serien els primers 40 graus de l'any i per primera vegada des que hi ha registre s'acabarien assolint els 40 graus en un mes de maig. Però hi ha més rècords perquè hem de tenir en compte que entre avui i demà la capital del Segrià, a Lleida, es podria acabar batent el rècord de calor en un mes de maig, fins ara el 2022, de 36,8 graus. Doncs bé, entre avui i demà aquí es podrien acabar assolint els 38 o 39 graus de màxima. Tortosa i Reus acabarien igualant l'anterior rècord de calor en un mes de maig. Però encara més, i és que entre avui i demà, si acabem assolint els 39 o 40 graus al migdia, s'acabaria assolint aquest rècord de calor en un mes de maig a Catalunya. Fins ara, assolit el 2022 a Castellbisbal o Anglès amb 38 graus i mig de temperatura màxima. Per tant, déu-n'hi-do. Una calor molt exagerada que va associada a una potent dorsal anticiclònica que fa gairebé una setmana garanteix molta estabilitat atmosfèrica a tota Europa i també afavoreix la subsidència de l'aire. I és que l'anticicló el que obliga és que l'aire de capes altes de l'atmosfera baixi cap a terra i al fer-ho es comprimeix i s'escalfa. Doncs bé, aquesta subsidència, juntament amb la persistència de les altes pressions, la falta de renovació de l'aire i la forta insolació fan que la calor quedi atrapada i s'accentuï dia rere dia, formant un fenomen que es coneix com a cúpula de calor. Doncs bé, aquest fenomen acaba generant aquesta bombolla típicament càlida que abraça bona part d'Europa, però que avui aquí a Catalunya ens deixarà temperatures pròximes als 20 graus a uns 1.500 metres d'alçada. Pel que fa a les temperatures i a les anomalies a bona part del continent, continuaran molt per sobre de la mitjana climàtica, entre 5 i 15 graus per damunt del que seria habitual, sobretot cap a França o també a Anglaterra. I pel que fa al cel, doncs bé, poques complicacions aquest matí, amb sol, amb alguns núvols prims. De cara a la tarda, a diferència d'aquests últims dies, creixeran més nuvolades en àrees del Pirineu i del Prepirineu, nuvolades de calor que, com a molt, podrien deixar alguna goteta. La resta continuarem amb molt de sol i amb molta calor. Avui, màximes, insisteixo, per damunt dels 35 i assolint-se gairebé els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre, que obliga, per segon dia consecutiu, a activar avisos a moltes comarques a l'interior per aquestes altes temperatures. Gemma.
0: Sergi, la pregunta que s'està fent molta gent, fins quan patirem aquesta calor desbocada que estem tenint?
1: Doncs, Gemma, tinguem paciència, molta paciència, perquè sembla ser que encara ens acompanyarà uns quants dies més. El cert és que demà aquest episodi de calor tocarà sostre, arribarem a aquest pic màxim de la calorada, però de cara al cap de setmana podria desinflar-se una miqueta, la temperatura podria baixar entre 1 i 2 graus, pràcticament no ho notarem. Però alerta, perquè a principis de la setmana que ve sembla que aquesta massa d'aire molt càlid podria quedar concentrada cap a l'àrea del Mediterrani i, per tant, també aquí a casa nostra, on novament la calor podria ser notícia, fins i tot amb molta humitat, i faria que la sensació d'aixafogor acabi sent molt acusada. Calor en l'aire, però també en la superfície de l'aigua del mar, que es va reescalfant dia rere dia i de forma molt ràpida. Ja en la Mediterrània supera els 20, fins i tot 25 graus al voltant del mar Balear, mar són temperatures entre 2 i més de 4 graus superiors a les habituals en la superfície de l'aigua del mar. I les màximes, doncs bé, aquí a casa nostra demà es mantindran molt altes, per damunt dels 35 graus a l'interior, assolint-se novament els 40 graus cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre de cara al cap de setmana. La calor pot afluixar, però es mantindria molt intensa amb molts valors per damunt dels 33 a 38 graus cap a les comarques a l'interior i al voltant dels 30 graus cap a la costa. Compte al litoral, perquè les nits seran tropicals durant aquests pròxims dies, però també a molts sectors del prelitoral i puntualment també cap a la Vall de l'Ebre i cap a Ponent, on de nit i matinada no baixarem dels 20 graus de temperatura mínima. El cert és que aquesta dorsal anticiclònica de cara al cap de setmana tendirà a desinflar-se una miqueta i això afavorirà també la convectivitat a les tardes en zones de muntanya del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, divendres i cap de setmana de sol, núvols prims, però amb nuvolades que creixeran amb més energia i que acabaran deixant ruixats i tempestes localment intenses i acompanyades de pedra i calamars en zones del Pirineu, Prepirineu, però puntualment diumenge també cap al nord de la Catalunya central. Aquí hi refrescarà. Fora d'aquestes zones on faci sol es mantindrà l'ambient càlid i, per tant, ens haurem de protegir de la calor, Gemma, però també del sol, perquè l'índex ultraviolat continuarà sent molt alt a tot arreu.
0: Molt bé, doncs, Sergi Lores, moltes gràcies. Les 8 i 20 anem a la lectura de la premsa. Patrícia Masses, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui totes les portades parlen, evidentment, del registre de la UCO a la seu del PSOE. Comencem per dues d'elles, El País i el diari Ara.
2: Sí, perquè aquests dos diaris utilitzen una fotografia en la que es veu precisament la Policia Nacional a la porta de la seu del Partit Socialista a Madrid. El País titula "El jutge sostén que el Partit Socialista va pagar per torpedinar investigacions" i destaquen que l'Audiència Nacional manté que l'Eire Díaz va cobrar 4.000 euros mensuals del partit. El diari Ara diu que es redobla el setge judicial al PSOE i que Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. En la mateixa línia va també El Periódico, que diu que Pedraz busca les entranyes del Partit Socialista pagaments per sabotejar els jutges. També es fan ressò d'algunes de les reaccions d'altres partits polítics, com per exemple Partit Popular, Junts, Esquerra i Bildu. Mm-hmm.
3: D'altra banda, Mundo, Razón i ABC també parlen d'aquesta qüestió, però se centren en Pedro Sánchez.
2: Sí, qui té la portada que més ens ha cridat l'atenció és l'ABC, que amb una fotografia de Pedro Sánchez d'ahir a la roda de premsa que va fer a Roma titulen "Tota la corrupció és de Sánchez". El Mundo i la Razón també utilitzen una imatge d'ahir de Pedro Sánchez a Roma. El Mundo titula "El PSOE va perseguir a la UCO jutges i fiscals per ordre del guant" i la Razón diu que la caixa del Partit Socialista va finançar l'ofensiva contra jutges incòmodes, i els dos diaris el veiem amb un rostre trist, fins i tot pot semblar que està molt, molt seriós, molt trist, que és una imatge molt poc afavoridora.
0: Avui és un dia per llegir articles d'opinió dels diaris. Ho hem fet. Ens fixem, per exemple, en el del Mundo. Juan Malamed diu "la millor estratègia és no fer res". De què parla, Patrícia?
2: Sí, se centra sobretot en el Partit Popular i diu que no tenen cap necessitat de fer una moció de censura, que no han de fer res perquè el Partit Socialista està visquent la seva pitjor crisi en tot el temps que han estat al govern. Que el Partit Popular, diu, no té cap urgència per desviar l'atenció ni un sol mil·límetre, ni de Ferraz ni de Moncloa. I un altre article molt diferent és el que trobem al País, escriu l'Estefania Molina, i ella se centra en els socis de Sánchez. Explica que els independentistes catalans van fer caure Rajoy per venjar-se de l'1 d'octubre de 2017 i que la diferència amb avui en dia és que ara només poden acalorar-se amb cada investigació judicial que rodegi el govern. Diu que la major part dels socis són captius de Pedro Sánchez i que difícilment li poden exigir comptes a cost zero.
3: La Vanguardia també se centra en Pedro Sánchez, però la foto és amb el Papa.
2: Sí, els veiem els dos ahir en una imatge que va enviar al Vaticà, on se'ls veu parlant i expliquen que el president del govern, Pedro Sánchez, va ser rebut ahir per primera vegada pel Papa Lleó XIV i que Sánchez va dir que hi va haver una gran sintonia, sobretot en dos temes, com són la immigració i també la intel·ligència artificial. El dia d'ahir va ser políticament molt explosiu i titula La Vanguardia "Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE".
0: Explosiu és una bona manera de definir-ho, Patrícia? Però passen més coses, la vida continua i, per tant, els diaris hem trobat, per exemple, a l'Ara, la crisi de l'habitatge ha augmentat les donacions econòmiques i d'immobles davant de notari.
2: Sí, aquestes donacions haurien crescut fins a un 20% fins a arribar a uns màxims històrics. El Col·legi Notarial de Catalunya ho relaciona amb la necessitat de rebre ajudes per poder comprar un pis. Expliquen que responen sobretot a la voluntat d'ajudar o a un fill o bé a un familiar que voldria adquirir un habitatge. Una donació tan que podria ser com de diners o d'un immoble si es dona la casualitat de que la família en té més d'un. I una notícia que lliga molt amb aquesta també és que durant el primer trimestre de l'any hi ha hagut un rècord d'hipoteques. Catalunya va superar les 8.600 segons dades de l'INE i això seria un 15% més que l'any anterior.
3: Consultes a notari per veure com els fills es poden independitzar i també per casar-se i per divorciar-se. Els catalans es veu que anem molt al notari per fer això.
2: Sí, han augmentat tant els casaments com els divorcis. L'any passat es van registrar 4.084 casaments en seu notarial i això seria un 16% més que l'any 2024. Per franges d'edat, les persones que més es casen serien les que tenen entre 26 i 40 anys. I d'altra banda, els divorcis també van augmentar, ho van fer un 3%, i destaca el fet que els boomers formalitzen més ruptures que els millennials. Les que més es separen serien les persones d'entre 41 i 55 anys.
0: S'ha publicat el rànquing de les millors universitats. 7 de les 10 primeres són catalanes.
2: Sí, en segona posició, la primera universitat que trobem és la Universitat Autònoma de Barcelona, que estaria empatada amb la Universitat Carlos III de Madrid. El rànquing utilitza una sèrie d'indicadors per comparar la situació de les universitats, com per exemple ensenyament i aprenentatge, investigació, transferència de coneixement, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional, inserció laboral. Ho explica avui La Vanguardia. En aquest top 10 també estaria la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Internacional de Catalunya, la Barcelona, la Rovira i Virgili i la Politécnica de Catalunya. Això sí, en primera posició no hi ha una universitat catalana, és la Universitat de Navarra.
3: I el periòdico rescata la pesta porcina africana que afecta Catalunya des de fa ja 6 mesos.
2: Sí, sí, ja s'han complert 6 mesos i segons les estimacions dels ramaders les pèrdues són milionàries. En aquest mig any haurien perdut uns 913 milions d'euros. Aquest càlcul l'ha elaborat el sindicat Unió de Pagesos. També han vist afectada l'activitat comercial, sobretot pel tancament de mercats tan importants com són Japó, Mèxic o les Filipines. En aquests moments, ho explica El Periódico, el quilo de carn porcina s'està pagant un 16% per sota del preu que hauria de ser.
0: Patrícia, dilluns ens explicaves que subhastava una carta de pagament signada per Miguel de Cervantes. No s'ha venut.
2: No
0: què ha passat?
2: S'ha quedat sense...
0: No hi vas poder anar?
2: No, t'imagines? No, s'ha quedat sense comprador.
0: Sense comprador?
3: Sí. Raro, no?
2: Raro.
0: Eren 120.000 de sortida, no? 150.000.
2: 120.000 més el 23% d'impostos. Era aquesta carta de pagament de 1.593. El que passa és que el Ministeri de Cultura va declarar que era un document inexportable. Pues... I tots els interessats eren persones internacionals d'arreu d'Europa i d'arreu del món.
0: Ah, val, que no es podia treure del país.
2: Exacte, no es podia treure i no hi ha hagut cap comprador, cap persona que volgués licitar d'aquí d'Espanya.
3: I escolta, entre el Sevilla i Sergio Ramos, què ha passat?
2: Finalment vam explicar fa un parell o 3 setmanes que hi hauria una intenció o que fins i tot ja s'hauria fet que el fet que Sergio Ramos comprés el club de futbol al Sevilla, però ara treu al País que ha pogut parlar amb una font propera al club i que finalment no es vendrà perquè Sergio Ramos hauria fet una última oferta que seria inferior a la que van pactar el passat 12 de maig. Aquesta oferta no convenceria els accionistes del club andalús. En un principi es comprometia a pagar 450 milions d'euros per 86.000 accions i ara aquesta nova oferta seria de 100 milions d'euros per unes 30.000 accions i el club andalús no ho ha acceptat. No,
0: doncs va, els esports, diaris editats aquí parlen del Barça, comiat d'Alexia i del nou fitxatge de l'equip masculí.
2: Sí, Esporti i Mundo Deportivo, els dos titulen el mateix, que és Gordon fitxat, i el Mundo Deportivo va un pas més enllà i fins i tot el podem veure ja vestint la samarreta del Barça. Expliquen que Gordon arribaria avui a Barcelona abans de concentrar-se dilluns amb la selecció anglesa per preparar el Mundial. Marca i As parlen de la final de la Conference League que va tenir lloc ahir entre el Crystal Palace i el Rayo Vallecano. Marca titula Tristos però orgullosos i As, a pesar de todo, mereció la pena. I a les dues portades veiem els jugadors del Rayo Vallecano després d'acabar el partit dirigint-se a la graderia davant d'aquestes 11.000 persones de Madrid que s'haurien traslladat fins a Leipzig.
0: Gràcies, Patrícia. El cercle judicial s'estreny al voltant del PSOE. Ara en parlem a la nostra tertúlia amb Iñaki Llacuria, Jaume Clotet i Manu Simarro.
4: Son 4 años. La duración de una legislatura, pues... Son 4 años. Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
6: Todos aquellos
5: que aún les están defendiendo y justificando es únicamente porque forman parte de la misma mafia.
6: Frente a cualquier denuncia, cualquier atisbo, cualquier sospecha, investigación, transparencia y que se aclare todo.
7: Qui té el botó aquí de les eleccions és només una persona, que és el president Sánchez. I respecte a la moció de censura que es parla, l'únic partit que la pot presentar és un partit que tingui els diputats suficients, que en aquest cas és el Partit Popular.
8: Sí, si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
9: Encima ahora tenemos gravísimas sospechas de corrupción que creo que le ponen la situación absolutamente insostenible al gobierno, muy, muy, muy cuesta arriba, cada vez más.
10: Meternos en la cabeza que es el Papa, porque le conocíamos siempre como Robert Plegos, ¿no?
0: En punt dos quarts de nou del matí obrim l'espai de tertúlia anàlisi amb el delegat del Mundo a Catalunya, Iñaki Llecuria. Molt bon dia.
11: Bon dia.
0: El periodista i historiador Jaume Clotet, benvingut.
12: Bon dia.
0: També el periodista, el nostre company Manu Simarro, bon dia.
13: Bon dia, Jaume, què tal?
0: Dèiem que el cercle judicial s'està estrenyent sobre el PSOE després de la imputació de Zapatero. Ara el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa Santos Cerdán per pagar presumptament a Leire Díaz perquè intentés frenar causes judicials, policials, obertes contra el PSOE. La veritat que és un repte enorme pels periodistes transmetre i explicar tota aquesta informació judicial al voltant del PSOE. Per això l'hem demanat a la nostra especialista en tribunals, Isabel Palacios. Molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Que ens ho expliquis. Comencem pel principi. Quina és aquesta causa per la qual ahir hi va haver escorcolls a Ferraz, que van durar tot el dia, 12 hores.
14: Sí. Tots crec que tenim al cap la figura de Leire Díaz, aquesta exmilitant del PSOE, aquí a Espanya anomena la Fontanera, no? La lampista per nosaltres, que ja s'estava investigant per suposadament intentar torpedinar causes judicials. Però ahir Santi Pedraz fa, el jutge de l'Audiència Nacional, un pas endavant i és, no només s'estaria intentant torpedinar, sinó que a més hi hauria pagaments a persones perquè es fes aquestes campanyes contra fiscals, jutges o forces i cossos de seguretat de l'Estat. Llavors ja aquesta entrada, que és per demanar requeriment, però que es pot convertir en entrada i registre si no faciliten aquesta informació des de Ferraz.
0: Isabel, és la quarta causa en una setmana que està acorralant Pedro Sánchez. Ell, de moment, no està investigat,
14: no.
0: L'acorralen políticament, i de moment tampoc es parla de finançament il·legal, no?
14: No hi ha cap causa oberta per això, per finançament il·legal, de moment. Les causes que parlem de que han coincidit aquesta setmana són la que acabem d'explicar, que és Leire. Tenim el cas Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, a qui el jutge comunica justament aquesta setmana que el dia 9 de juny ha d'anar perquè li comuniquen l'apertura de judici oral amb tota probabilitat. Tenim que avui justament comença el judici al germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, per suposadament a la Diputació de Badajoz haver creat una plaça per ella a mida, i a més tenim, com bé deies, que aquesta setmana, però arrosseguem de la setmana passada, hem accedit al sumari del cas Zapatero per una suposada trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: Tot això al voltant de Pedro Sánchez, dèiem, però al voltant del PSOE, Isabel, tu em faries un mapa?
14: Sí,
0: perquè entenguem tot el que està passant al voltant del PSOE.
14: Venia pensant en això i a veure si queda... Jo crec que queda clar pels espectadors i estic pensant en els oients. Si ens imaginem una pàgina en blanc, fiquem al mig com un globus on talla la foto de Pedro Sánchez i Ferraz. I a la resta de la pàgina fiquem com fletxes, ¿vale? Hi ha 7 fletxes molt importants que serien les 7 causes principals que tenen derivades, eh? Tindríem les de l'entorn familiar, Begoña, David Sánchez, les de l'entorn, Zapatero, les dels membres o exmembres partit, Coldo, Cerdà, Ábalos, i aquella causa derivada dels sobres, vale, de l'efectiu.
0: Sí.
14: Vale. La causa d'ell, perquè ho entenguem, seria com la trama que hagués intentat posar un paraigües, una cúpula de ferro, un sistema antimíssil, diguem-ne com vulguem, a aquest globus perquè les fletxes que cada vegada s'aproximen més no el punxin. Jo ho veig així, no sé si
0: queda explicat. Queda molt clar, Isabel, moltíssimes gràcies. Doncs vinga, us en demano ja una primera opinió. Iñaki Llecuria, començo per tu. Quina anàlisi fas d'aquesta informació? Com que tenim tota l'hora i mitja del programa per analitzar, us aneu dosificant opinions.
11: Jo recomano als oients i als espectadors que llegeixin l'autor d'ahir.
0: Sí.
11: Perquè és claríssim, no? Perquè a vegades poden haver indicis. Aquí és que està tot gravat. Ells mateixos es comunicaven, deien, parla amb aquest jutge, t'envio el diner, intenta aquest fiscal a veure aquest periodista. Llavors, per mi, bueno, s'ha de confirmar encara. Jo crec que està confirmat ja després veurem la típica, com acaba judicialment, no? Però clar, el greu és que el converteix una estructura del PSOE, que és la d'organització, que és el nucli del PSOE, en una organització criminal.
0: Converteix
11: una organització que està, intenta extorsionar i comprar i clar, és que per mi és més greu que un finançament il·legal o que dius, bueno, sí, escolta, la plaça aquesta, no, del germà, doncs que això pot ser corruptela, és una cosa més, no, que ha passat, no? Recordem Alfonso Guerra, el seu germà, que bueno, són coses petites. Això utilitza, que sigui el secretari d'organització, Santos Cerdán, no? Utilitza... El PP és, ahir es deia al principi, pot ser la kitchen del PP, del PSOE, no? Recordem, sí, la kitchen, sí, sí, del PP, però el PP era per destruir proves, que també està molt malament i és molt greu, proves del Bárcenas, l'ordinador, que això és molt greu i s'ha estat jutjant i alguns han anat a la presó per Gürtel i tal. Però és que aquí és subornar i extorsionar jutges, fiscals, mm-hmm, i policies.
0: Va, una primera opinió de l'Iñaki, Manu, demano el mateix.
12: A veure, per mi la gran pregunta d'aquest cas és si Pedro Sánchez ho sabia i n'estava el cas. És a dir, el jutge diu que això s'hauria posat en marxa durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, que Santos Cerdán seria, no?, la persona que coordinava i que va impulsar aquesta trama. La pregunta és si Santos Cerdán actuava per lliure o actuava sota instruccions, almenys de, escolta, hem d'aturar això, hem de fer alguna cosa, no podem permetre que se'ns acusi Begoña Gómez, que tal, hem de posar alguna cosa en marxa. Per mi aquesta és una de les preguntes claus, i veurem quin recorregut judicial té, i per mi una altra de les claus és que hi ha càrrecs molt importants en actiu que estan implicats en aquesta trama, presumptament criminal, i que jo diria que es comportava com una autèntica màfia, no? És a dir, pel que estem veient. Hem de recordar que la gerent del Partit Socialista està imputada i que hi ha lugartenientes o lloctinents de Santos Cerdán, com Juan Fran Serrano, que estan també en el punt de mira. I que aquesta gent, quan Santos Cerdán va ser cessat, per part de Pedro Sánchez no van ser cessats. I que Pedro Sánchez ahir es va atrevir a parlar bé de la gerent actual del Partit Socialista. Mm-hmm. Per tant, fins ara el Partit Socialista havia intentat com... encapsular una mica tots els casos, no dient, no, Santos Cerdán ja està cessat. De fet, el mateix Pedro Sánchez ahir va optar per aquesta estratègia d'encapsular-ho tot, però clar, és que hi ha gent en actiu al Partit Socialista que presumptament hauria actuat d'aquesta manera mafiosa, no?
0: Clotet, una primera intervenció.
13: D'aquest cas concret, jo crec que ells han fet amb molta patuositat intentar muntar unes clavegueres del PSOE contra unes clavegueres de l'Estat. És a dir, intentar comprar fiscals, policies, desviar investigacions a través de suborns, com diu l'Iñaki, és més greu que altres coses que hem vist, i per tant va intentar muntar un sistema de clavegueres que evidentment és insuperable davant de les clavegueres de debò de l'Estat, que són els que saben fer-ho, no? I per tant em sembla ja no només una gran irresponsabilitat, sinó com es podien arribar a pensar amb el que estava passant que això podria arribar a sortir bé. És a dir, no puc entendre que planifiquin això, ho intentin tirar endavant pensant que això pot tenir algun tipus d'èxit, no? Això és la primera. La segona, jo crec que això és hi ha molts indicis de delictes aquí, no només en aquest cas, altres casos que hem vist, cada cop més greus, però això no treu que, jo també penso, que hi ha una operació d'alguns estaments policials i judicials contra el PSOE. Fa dos dies, crec, va tornar a sortir José María Aznar, per si algú se n'havia oblidat, va repetir la seva frase, el que puede hacer que haga, que ningú se n'havia oblidat, però ho va tornar a repetir, com dient, ja ho tenim molt a prop, això, i per tant, crec que les dues coses són veritat, que hi ha una operació per endarrocar aquest govern.
11: Quina operació? Deixem ja... Home. La veritat és que prenem per idiotes la gent. Quina operació? El fiscal Pedraz ha enviat a la presó a gent del PP.
13: Iñaki, sisplau, un moment. Tu creus que entra ahir el dia que el govern...
11: Que Aznar digui missa, com que diu Felipe González. Tu creus que si Aznar surt i diu això, algú li fa cas?
13: Jo, sí.
11: Per favor.
13: Tu creus que no?
11: És que, de veritat, en un país on han anat Zaplana, Jaume Matas, Urdangarín, gent del PSOE... de veritat, que està amb aquesta comèdia que es va inventar l'independentisme per justificar, per, de defensa legal per el que va fer el 2017, que tenia conseqüències, està aconseguint que hi hagi jutges que s'equivoquin, que pugui haver-hi algun jutge, però que clavegueres de l'Estat, si a l'Estat ara és Sánchez i és Santos Cerdán, bueno, quines clavegueres de l'Estat,
13: Iñaki,
11: si és el govern?
13: Iñaki,
11: quin estat és?
13: El
11: Pedraz és
13: l'Estat? Operacions policials inspirades políticament, no només a Espanya, a Catalunya contra Xavier Trias, Cas Pujol, molts casos que s'inicien amb interessos polítics.
11: Pujol s'està jutjant.
13: Tu creus que la UCO entra ahir, el dia triat ahir, el dia que hi ha una roda de premsa del president espanyol a Roma, és una casualitat burocràtica és o està triat el dia?
11: A veure, llavors, que si van acabar les eleccions en Andalusia, si ve el papa, quan ha d'entrar? Quan ha d'entrar? Sí, és que sempre
13: avui,
11: hi ha una...
13: Avui,
11: no, és que clar, avui, no, avui, el dia que jutgen el seu germà.
13: Doncs fa tres dies.
11: La investigació Zapatero es va esperar després de les andaluses.
12: Per exemple, mi la qüestió
11: l'hagués pogut fer tres dies abans, hagués estat a les andaluses.
0: Pedro Sánchez, de viatge a Roma...
11: És un jutge situat, això que fem malament els periodistes, diem conservadors, progressistes. Pedro, des dels progressistes, sí. El PP l'odia, Pedro.
12: Però que més enllà d'això, la qüestió és que troben. És a dir, per mi hi ha una qüestió molt rellevant, que és que... Ara imaginem-nos que, okay, no?, que això és una operació de les clavegueres de l'Estat... que tot això forma part d'un... Bueno, estan trobant coses, és a dir, que per mi l'inquietant és com el que es deia del Pujol, no? Tot el Pujol és que és una operació d'estat. Bueno, però és que han trobat a la família Pujol, la van trobar con las manos en el carrito del helado.
11: És que l'estat ara mateix és el sol.
12: Està passant el mateix. Llavors, per mi el rellevant, i el que ens hem de preguntar, jo crec, és, més enllà de qui ha impulsat això, estan trobant coses molt greus.
0: Ahir,
12: sí, les dues coses serien compatibles.
0: Com dèiem, la UCO hi va estar tot el dia requerint informació a Ferraz, mentrestant Pedro Sánchez, de viatge a Roma a la mateixa hora, era rebut pel papa Lleó XIV. A la roda de premsa posterior, Pedro Sánchez, el president, va dir això.
4: También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: Vaig a Madrid. Rodolfo Irago, des de Torre España. Bon dia, Rodolfo.
15: Buen día, Gemma. ¿Cómo estáis?
0: Buen día. Ya ves que hay mucho ímpetu aquí en el plato. Todos con muchas ganas de hablar, ¿eh? Pero, Rodolfo, quiero saber también tu opinión. Acabamos de oír a Sánchez. Dice, ya se tomó decisiones sobre Leire y no descarta tomar nuevas medidas. Va a haber ceses de las nuevas personas imputadas. Por ejemplo, la gerente Ana María Fuentes.
15: A ver, la gerente Ana María Fuentes, hasta ayer... era alguien considerada cercana a Pedro Sánchez, cercana al entorno de Pedro Sánchez. De hecho, se dijo que fue elegida para sustituir al anterior gerente, que también está, digamos, afectado por varias investigaciones, para controlar la gestión del PSOE. Pues no sé si ahora va a ser la gerente una de las personas que pueda caer. Hombre, si este caso continúa y la gerente pues ya pasa de imputada a procesada, aunque en la Audiencia Nacional estos casos van muy lentos, pero evidentemente, bueno, ahora está señalada, pero insisto, era alguien o es alguien considerado cercano a Pedro Sánchez. Yo la verdad creo que una gerente no hace presuntamente facturas falsas sin que lo sepa no solo el secretario de organización, evidentemente también el secretario general.
0: O sea, ¿tú crees que Pedro Sánchez estaba al corriente de todo?
15: Yo creo que en Ferraz pocas cosas se mueven sin que lo sepa el secretario general, este secretario general. En general, todos los secretarios generales. Pero Pedro Sánchez hemos visto que es alguien que está muy encima de todo. Yo no sé, no tengo capacidad para saber hasta dónde sabía o hasta dónde estaba al tanto. Pero me cuesta creer que la gerente haga esto, lo que dice el auto del juez Pedraz, que hay que probar, evidentemente... aunque se lo encargue el secretario de organización, sin levantar alarmas más allá de la calle Ferraz.
0: De hecho, en el auto, Iñaki levantaba el dedo, Iñaki es el que antes ha dicho, recomiendo a todo el mundo que se lea el auto, y de fet en el auto, Iñaki, sí que es parla d'un guant, d'un cap, ja a les converses gravades,
11: a veure,
0: es parla d'un cap per sobre de Santos Terrán. Iñaki, endavant.
11: Lo que dice Rodolfo, diré más. O sea, yo estoy convencido de que muchas cosas de las que hizo el PP que se ha juzgado sabía Rajoy. Porque es imposible. O sea, quien conoce el funcionamiento de los partidos, un secretario de organización de un partido no actúa por su cuenta. No actúa por su cuenta.
0: ¿Y por qué Rajoy mai s'ha assegut a la banqueta dels acusats?
11: No s'ha demostrat. No s'ha demostrat.
0: Pues que no s'ha demostrat perquè no hi ha hagut judici.
11: No, sí que hi ha judici. Però ell no se l'ha assegut,
0: aquell M.Rajoy.
11: Jo et puc assegurar que segurament Sánchez no s'haurà això, perquè... demostrar que de Juan sigui ell, si no canta, és molt difícil, que per això és difícil que els presidents... Vull dir que els partits, igual no saben el detall 100%, però qui sap com funciona un partit, és molt difícil que... I sobretot és que són, no solo eso, ¿no? Rodolfo, por ejemplo, que no están imputados ahora mismo, pero les señala como posibles imputados, los dos Serrano. Además, oye, que el jefe de gabinete en su día de Sánchez, son gente de su estricta confianza. Igual la gerente, pobre, no lo sé, ¿eh? Pero igual la gerente también aquí en el auto dice, bueno, firmó facturas, veremos si empujada, tal, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, el núcleo duro político de Sánchez está, bueno, y Ábalos y...
0: A més, Iñaki, ja que dius això de Sánchez, el magistrat apunta que tot va començar amb la carta a la ciutadania de Pedro Sánchez i els 5 dies de reflexió.
11: Bueno, quan activen
0: això... Què vol
11: això?
0: Dir això? És a dir, no? ell ho ubica bueno, allà,
15: yo creo...
0: al començament del funcionament de la trama, Rodolfo.
15: Sí, yo creo que lo dice porque lo que tiene el juez fundamentalmente son grabaciones del móvil y mensajes de Leire Díaz. Y Leire dice, llevamos 2 años intentando que nos hagan caso en Ferraz, ahora, ya que ha ocurrido lo de Begoña y que se ha publicado esta carta, ahora nos reciben, ahora nos escuchan. Yo creo que es a partir de ahí cuando, digamos, se monta presuntamente esta estructura. No nos olvidemos de que Santos Cerdán podía tener interés en, oye, quedar bien con Sánchez, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, vamos a montar esto a ver qué encontramos. Pero tenía interés personal. Es que Santos Cerdán está en otra causa personalmente implicado porque se ha descubierto ese contrato privado que tenía del 50% de una empresa que, curiosamente, esa empresa, Servinavar, es la que contrata al presidente de la SEPI, que aparece en el caso de ayer, es difícil seguir esto, ¿eh? Sí. El presidente de la SEPI, Vicente Fernández, que aparece en el caso de ayer también implicado en esto, cuando deja la SEPI, mira que hay empresas en España. Pues le contrata a la empresa del presunto socio de Santos Cerdán. Por lo tanto, Santos Cerdán tenía interés en buscar cosas que también pudieran ayudarle a él en lo que evidentemente él podía pensar que algún día se podía investigar.
12: La pregunta para mí es si hablará Santos Cerdán, o sea, es una de las piezas claves de todo este asunto.
0: ¿Tú crees que ahora Pedro Sánchez está en manos del que diga Santos Cerdán?
12: Bueno, claro, que es una persona que en teoría ha apartado, ha cesado y que ha y que ha salido de su control. Es decir, una de las decisiones que Pedro Sánchez tomó también hay que hablar con cierta cautela porque no sabemos hasta qué punto, ¿no? están rotos los lazos, pero es separarse de Ábalos primero, luego de Santos Cerdán, y esta gente en teoría está fuera de su órbita de control, y claro, con todo lo que está saliendo, perder el control sobre lo que pueden decir todas estas personas es peligroso. Mi pregunta, Rodolfo, va más por el ámbito político, que es que Sánchez hasta ahora ha tenido mucho control sobre lo que dicen sus ministros, sobre lo que dicen en Ferraz, incluso sobre sus varones, con la excepción, ¿no?, de Lambán en su momento y de Page. Con todo esto que está pasando, ¿no pueden empezar a salir voces críticas que digan, hombre, estamos en game over, hay que ir empezando en el sucesor de Sánchez, y que empiecen a haber movimientos, que esto pasa, ¿no? Cuando los barcos se hunden, que gente que hasta ese momento había estado muy callada, diga, bueno, vamos a empezar a alzar la voz. ¿Tú cómo ves?
0: ¿Está habiendo rebelión en las filas del partido?
12: Que pueda empezar a haber algún brote, no sé.
15: Yo creo que esto es difícil. Hay muy poquitos dirigentes con peso que están en una posición crítica, pues está Page, y luego están ex, ¿no? Pues está Juan Lobato, evidentemente,
12: Jordi Sevilla.
15: Digamos, sí, pero bueno, que no tienen peso en el partido. Está Adrián Barbón, que digamos, es el presidente asturiano, en una posición muy incómoda porque no sale públicamente a decir lo que dice Page, pero probablemente hay muchas cosas que comparte. Y luego está Salvador Illa, que evidentemente está unido ahora mismo a la suerte de Pedro Sánchez, porque Salvador Illa necesita que siga el gobierno para poder hacer las cosas que está pactando con sus socios en Cataluña, y ahora mismo Salvador Illa es el varón más importante en el que tiene apoyo Pedro Sánchez. ¿Y el resto qué hay? Pues hay muy pocos alcaldes, hay muy pocos cargos que tengan fuerza orgánica y fuerza institucional, y por abajo, evidentemente, el ambiente es de shock y de total depresión.
0: Hay pocos, pero los
15: pero
0: pocos
15: yo creo que hasta que Pedro
0: hundidos.
15: Sánchez, hasta que le vean débil a Pedro Sánchez, nadie se va a atrever.
0: No, ayer Pedro Sánchez se le preguntó mucho por lo de las elecciones, si avanzaría elecciones, y él respondió esto, decía, a pesar de los consejos de los compañeros, decía esto.
4: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad.
0: Pedro Sánchez dient que sí, que ell vol acabar la legislatura per estabilitat. Per això és tan interessant avui parlar amb els seus socis de govern. A aquesta hora saludem la portaveu dels Comuns i Sumar al Congrés, Aina Vidal. Senyora Vidal, molt bon dia.
16: Molt bon dia.
0: El govern de coalició està en perill?
16: El govern de coalició no està en perill. Aquí estem, entre altres coses, sostenint un govern per la gent decent, un govern que té ganes de seguir transformant, i no està en perill. Això sí, el Partit Socialista ha de donar explicacions davant de les informacions que són molt greus, i per tant necessitem, jo crec que nosaltres i qualsevol altre ciutadà o ciutadana, saber què és el que ha passat i fins on arriba la trama.
0: O sigui que, malgrat tota aquesta cascada de casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE, al voltant de Pedro Sánchez, vostès no es plantegen de cap manera abandonar el govern.

0: necessari que siguin més clars, és necessari que expliquin més i és necessari, sobretot, que recuperin una mica l'ambició d'aquest govern. No s'hi val d'estar aquí per passejar. No estem aquí per aguantar. Estem aquí per fer política i estem aquí per fer lleis. Així que el que li demanem a Pedro Sánchez, a part de que s'expliqui, que ja seria hora, a part d'això, li demanem polítiques, en aquest cas, importants, com pugui ser, per exemple, la llei Mordaza, sense anar més lluny.
1: Un segon, Manu Cimarro vol preguntar-li, senyora Vidal.
2: Senyora Vidal, bon dia. No acabo d'entendre el llistó ètic que posen, és a dir, per què el finançament irregular seria una línia vermella i una trama de presumpta corrupció en el si del Partit Socialista per subornar jutges, per desestabilitzar causes policials, no ho és. És a dir, això... Per què això no constitueix una línia vermella per un partit
0: com s'haurà de demostrar?
2: Que ha fet bandera, no?, de la lluita contra la corrupció.
0: Perquè s'haurà de demostrar. Perquè s'haurà de demostrar.
2: El que si no es demostra, ho serà, per tant?
0: Si s'haurà de demostrar. Si això es demostra, és gravíssim. Sí.
2: Però, per tant, si abandonarà el govern si no es demostra?
0: Si es demostra, és gravíssim. Si es demostra, parlarem i veurem a veure què és el que fem, evidentment. Nosaltres ahir, jo crec que la vicepresidenta Díaz va ser molt clara en torn a aquesta qüestió. El límit, ara mateix, el límit que tenim tots, i per començar el poble socialista, és, en aquest cas, que no governi ni el Partit Popular ni Vox. Dit això, per mi no és suficient, i pels comuns tampoc. Aquest govern no està aquí, insisteixo, per resistir, està per fer coses que valguin la pena i està per fer transformacions que ens estan esperant. Jo li deia abans la llei Mordaza, però podria anar més enllà. Habitatge és un tema fonamental. Estem esperant que el Partit Socialista surti encara de l'estat de xoc que es va quedar ja fa un any quan el cas Cerdán i que es mogui. Si no tenen ganes de treballar, ja ho farem nosaltres. Però això ha de passar. No es tracta de resistir per una qüestió d'estabilitat ni de garanties. Es tracta de fer política. I si es demostren els fets que ara mateix se'ls estan important, evidentment són gravíssims. Jo crec que això ho entén tothom.
1: Senyora Vidal, ahir Antonio Maillo, d'Izquierda Unida, va dir hi ha una actuació coordinada per desestabilitzar el govern. Vostè converteix aquestes declaracions?
0: És un fet, és absolutament veritat, que hi ha un atac terra, mar i aire i que, a més, qui en pot fer que haga, que va fer l'Aznar, doncs és una evidència. Clar que hi ha un atac per terra, mar i aire. Dit això, això no és l'excusa per intentar fer veure que un possible cas de corrupció és el que és. Per tant, s'haurà d'investigar, s'haurà d'aclarir i hauran de donar les explicacions pertinents. Faltaria més. Faltaria més.
1: I una última pregunta,
0: no
1: la de l'Iñaki.
0: Hi ha una voluntat expressa des del dia 23J per tombar-nos, és clar.
3: Senyora Vidal, quan diuen això d'un atac per Marrera, jo voldria que afinessin una mica, no? Que està dient que el senyor Pedraz està prevaricant amb aquesta investigació, que la UDEF està falsificant,
0: no.
3: Perquè és molt... No? Quan llegeixes l'auto, no sé si vostè l'ha llegit, s'ha de demostrar, són converses del senyor Santos Cerdán amb Neire Díez, no? Narrant una activitat que és d'organització criminal. Vostès estan en un govern en coalició i, per tant, tenen una part de responsabilitat de sostenir aquest govern i han fet pactes amb el senyor Santos Cerdán. De veritat, consideren que quan hi ha aquestes proves, no? És veritat que hi ha un procés judicial, però hi ha unes proves perquè són ells mateixos que parlen d'aquesta activitat, Sumar, Comuns, aquesta esquerra que defensa, no? Que ha sigut molt cara contra la corrupció, l'ètica, pot seguir al costat d'un partit en el que el nucli d'organització va actuar com una trama criminal?
0: Jo crec que s'ha de diferenciar el govern del partit. El que hagi fet el Partit Socialista, insisteixo, ho haurà d'explicar. I estem esperant explicacions bastant més clares de les que han donat fins al moment. De moment, no hi ha proves que demostrin que hi ha hagut un enricament a través de fons públics cap al partit. Si això passés, insisteixo, és la línia vermella que hem exposat tots els socis de govern. Tots. Amb Santos Cerdán s'ha assegut tothom. Començant per Junts i acabant per nosaltres. Però és el secretari d'organització del PSOE. Insisteixo, els partits cap un costat. Jo no sostinc un govern, un partit, ni tampoc estem sostenint, en aquest cas, un expresident. Estem aquí aguantant un govern, que és molt diferent. Si es demostrés que hi ha hagut una actuació impròpia del govern, evidentment, estaríem parlant en uns altres termes. Dit això, insisteixo, estem sentint moltíssimes coses. Necessitem saber què és veritat i què no ho és. I crec que a ningú se li escapa. A ningú se li escapa que, evidentment, hi han qüestions pel mig que són dubtoses. No dic d'aquest auto, dic en general. Això és una cau, em sembla una cascada, no? Van caient un darrere de l'altre. Hi ha moltes altres causes. Algunes seran veritat, d'altres potser no ho seran. I això és el que s'ha d'aclarir. Quan veiem què és el que hi ha, actuarem. Dic això, jo insisteixo, el que no pot ser això és una excusa per paralitzar el govern. I això sí és un missatge cap al Partit Socialista. I es poden espavilar, perquè alguns els estan traient les castanyes del foc i aguantant lo indecible, per dir.

0: sí. I ho estem fent entre altres coses perquè creiem que aquest govern té potencialitat i que encara ens queden deures per fer. Hi ha majoria per canviar la llei Mordaza. Hi ha majoria per tirar endavant, encara que sigui una reformulació no tan ambiciosa com ens agradaria a nosaltres sobre la qüestió relativa a l'habitatge. Però sí que hi ha.
1: Però senyora Vidal, fa dos anys que
0: us dic preguntar això. Dintre del Consell de Ministres, demà mateix...
1: Quan va haver-hi 5 dies
0: de reflexió de Pedro Sánchez, el Partit Socialista fins ara està bloquejat.
1: Recordo que deien això i no ha passat.
0: Efectivament.
1: I per tant...
2: Val, jo l'última...
0: Han passat algunes coses. Vam portar a votació... Han passat algunes coses. No voldria que es quedés una cosa que no és. Han passat moltes coses. Entre d'altres, per exemple, que vam portar a votació l'oficina anticorrupció. I saben què va passar? Que Junts per Catalunya hi va votar en contra. I el Partit Popular també. Vull dir, perquè en aquest país passen coses curioses de veure. És molt fàcil criticar. Això sí, sempre que facin impossible després que les coses que hagin de passar passin. Per tant, que la gent ho sàpiga també. Aquí han passat moltes coses i el Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han actuat de forma absolutament irresponsable. Entre altres coses perquè la corrupció no els hi preocupa i perquè l'única cosa que volen en aquest cas és tombar el govern. Dit això, els casos, si és veritat, és greu. I ho hauran de demostrar. I volem més explicacions. Però insisteixo, això no és d'excusa per seguir bloquejats i parats. Necessitem seguir avançant. Aquesta setmana sabíem, per exemple, que la Comissió de Treball surt endavant la llei de mutualitats. El Congrés no es para i ni s'ha parat mai. Aquí no paren de sortir normes, també. Ara, l'activitat, per dir-ho així, ha de ser més estratègica i han d'haver-hi coses que passin doncs, que tenen a veure, entre altres coses, amb la negativa del Partit Socialista d'assumir que això és un lloc per treballar i no només per venir a fer atrils, per dir-ho així.
2: Sánchez s'hauria de sotmetre a una qüestió de confiança, senyora Vidal?
0: No, no hi ha els números. No és una qüestió de confiança ni una moció de censura. Jo crec que el que s'ha de fer és el que s'ha de fer, que són les normes i és pel que hem vingut, que és a legislar. Podem ja tirar endavant la llei Mordaza? Vinga. Podem ja tirar endavant qüestions relatives a l'habitatge? Endavant. La cosa és no perdre més temps. I jo crec que això és algo important. I no prendre el pèl al personal jo crec que també és important.
2: Senyora Vidal, veient el resultat de les eleccions andaluses, no li preocupa el mal electoral que els hi pot fer a vostès, a la seva formació política? Governar ara amb el Partit Socialista no els està resultant molt tòxic a vostès?
0: És que no és una qüestió... No tria, no sé com dir-te. A mi m'agradaria poder... Mira, això fa una analogia que em feia un company. Això és com quan un ha de compartir pis, d'acord? A mi m'ha tocat un company de pis, que no és el meu preferit, perquè no renta els plats, es deixa la dutxa bruta, però, en fi, no puc pagar-me un pis sencer, entre altres coses, perquè no tinc el número de diputats com per poder tenir una majoria en el govern. I això serà així. És així, doncs, també per Esquerra, també pel PNV, també per Junts i també per tants altres. Aquest és el soci que ens ha tocat. Punt. Ja coneixem què és i qui és el Partit Socialista. Dit això, òbviament, el que se'ls exigeix és, un, transparència i, dos, netedat. El que hagin fet en el partit ho hauran d'explicar. Dintre del govern està per veure que hi hagi cap cas, en aquest cas, que afecti de forma directa. Ho veurem. I si és així, ho hauran d'explicar. Insisteixo.
2: Aina Vidal, ho deixem aquí.
0: Això no és una excusa perquè això es bloquegi.
2: Doncs Aina Vidal, ho deixem aquí. Portaveu dels Comuns i sumarà al Congrés. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Adéu, bon dia. Vull sentir dues opinions, que el Jaume fa estona que no el sento, sí. I també el Rodolfo sobre el que
1: no,
2: acaba de dir.
1: No renten els plats, no?
3: Jo pensava que Pedro Sánchez prenia el pèl als socis externs, però veig que també pren el pèl al seu soci principal de govern. És a dir, el que ha dit Aina Vidal és molt significatiu en dos sentits. Primera, ha dit una cosa que crec que és veritat. Ha dit, estem aguantant lo indecible. Ha dit la paraula indecible, i és veritat. És a dir, tenen un soci de govern amb qui comparteixen el govern, que no només no compleix, sinó que té una qüestió que per mi, crec que per l'esquerra és letal, que és la corrupció política i econòmica d'un partit polític. En aquest cas, els casos que estem veient van en aquesta línia. Per tant, per l'esquerra, no només sumar, per l'esquerra que dona suport al govern espanyol, aquest és una qüestió absolutament radioactiva. És a dir, els està erosionant igual que erosiona el PSOE. I, per tant, estan governant o estan obligats a donar suport a un govern que irradia una gran toxicitat que pot no passar els seus vots al PP, però sí a l'abstenció. I els tinc unes xifres que em vaig apuntar ahir per recordar-les, que és que el govern espanyol va sortir amb 179 vots, Pedro Sánchez, a favor, i 171 vots en contra. Per tant, no hi ha cap partit del Congrés que pugui dir, mira, això no va amb mi, jo m'inhibeixo, perquè tots els vots compten en donar suport o fer caure aquest govern. I, per tant, tothom està enganxat aquí d'alguna manera o una altra. Els que donen suport al govern en part, una cosa que a mi em sembla absurda, que és donem suport a aquest perquè no governi la dreta, que em sembla molt pobre, com deia Ina Vidal, em sembla un argument lamentable, però en paral·lel estan donant suport a un govern que tampoc fa res concret per avançar, perquè el govern se sosté perquè és inabatible, però no aprova pressupostos, no aprova lleis. És a dir, l'única raó de ser del govern actual és que no hi siguin
2: que no hi siguin els altres. No? Rodolfo, voy contigo. Las declaraciones de Ina Vidal ha dicho que es un horror y que el compañero de piso no se escoge. Y que ellos no han escogido estar con el
4: mira
2: PSOE.
4: Que no lava los platos. Es que, claro, hay imagen de ilusión para la izquierda, ¿no?
2: Que el PSOE no lava los platos. Se queda el titular.
5: No lava los platos o está tirando paredes. No sé, yo creo que es muy difícil, ¿eh? Algunos papelones son muy complicados. Ina Vidal es una excelente portavoz, pero claro, cuando hay que defender estas cosas, yo creo que dos preguntas más y rompe el gobierno, vamos, porque ya la cosa ya era, se iba complicando. Porque me llama la atención, efectivamente, esto de estamos aguantando lo indecible, parad ya un poco esta imagen de, bueno, ya, ¿no? Y luego también esto de dicho de, no, la moción de confianza no, que no hay votos. Bueno, si no hay votos es que no tiene mayoría para gobernar. Vamos a seguir un año a rastras, ¿no? Yo creo que...
2: Ha reconocido que no tienen los votos suficientes para una moción de confianza.
5: Claro, moción de confianza no.
4: Muy transparente.
5: Ya, pero entonces, ¿qué hacemos?
2: Rodolfo, os aviso que se está preparando para intervenir el representante del Partido Popular. Lo digo porque ahora hemos oído a Ina Vidal y ahora escucharemos la parte del PP que, claro, Feijóo, quizá le basta con quedarse sentado y mirar cómo va avanzando el cerco judicial al PSOE, ¿no, Rodolfo?
5: Sí. Feijóo está como ahí en Navidad. Moción de censura, no, que no tengo los votos. Estamos un poco en esta situación bloqueada total. Bueno, yo creo que políticamente se entiende que ahora Feijóo diga, oye, yo a mí no me llaméis para... Yo la moción de censura no quiero saber nada, porque claro, todos los focos están en Ferraz. Y de repente que el foco venga a Feijóo va a decir, bueno, a ver si ahora encuentro los votos. Eso creo que ningún partido lo haría si no tuviera asegurada la moción de censura en este momento de tantísima debilidad para el gobierno y para el PSOE.
2: Pues me lo has dejado muy bien para saludar a Santi Rodríguez, el secretario general del Partido Popular de Cataluña, diputado del PP en el Congreso. Señor Rodríguez, muy buen día, gracias por atendre'ns.
6: Molt bon dia, a la vostra disposició, sempre que és possible.
2: Acabem de parlar amb Ina Vidal i hem dit moció de confiança, de censura, no, perquè no volem que governi PP i Vox. I dèiem que amb el PP passa una mica el mateix. Quan la gent els hi pregunta, faran una moció de censura, també ens diuen no. Ho descarten? Amb les noves imputacions al PSOE, descarten la moció de censura?
6: Nosaltres el que creiem és que la situació és suficientment greu com perquè el propi president del govern dissolgui les Corts i convoquin els ciutadans. És suficientment greu com perquè es pronunciïn els ciutadans. Per tant, aquesta és la situació i aquesta és la nostra petició. I no es pot presentar en aquests moments una moció de censura perquè el Partit Socialista té socis. Té socis que li donen suport i que té socis que el mantenen al govern. Entre aquests socis, doncs, els mateixos Comuns, o Esquerra Republicana, o Junts per Catalunya. Per tant, aquesta és la situació. Però davant de la gravetat, insisteixo, creiem que el millor que podria fer el president del govern, l'últim servei que podria fer el país, és convocar eleccions i donar la veu als ciutadans.
2: Això és el que vostès demanen des del PP i ho demanen amb insistència, però Pedro Sánchez, ahir des de Roma, ja va dir que no, que ell no convocarà eleccions. Per això li volia preguntar, veient els moviments que hem vist dels socis del govern, com el PNB, que va ser clau perquè Sánchez guanyés la moció de censura a Rajoy l'any 18, ha demanat eleccions anticipades. Hi ha contactes entre el PP i el PNB o inclús amb el món de Junts? Hi ha contactes?
6: No hi ha contactes per negociar una moció de censura. Insisteixo, i ho diu el mateix PNB, el que procedeix ara és una convocatòria electoral i donar la veu als ciutadans. No estem parlant d'una moció de censura. La situació és molt greu, francament. El que hem conegut aquestes dues darreres setmanes i el que coneixerem possiblement la setmana que ve, no ho sé, perquè cada setmana tenim sorpreses noves, és d'una gravetat extrema. Un expresident del govern investigat per tràfic d'influències amb un govern que està en actiu, que és el govern que estan mantenint els socis parlamentaris que hem comentat abans, no? I ara, doncs, una trama dintre del Partit Socialista per atacar jutges, per atacar fiscals, per atacar la policia. Vaja, és que Pedro Sánchez ha convertit el Partit Socialista en una organització criminal. i no creiem que això sigui el que es mereixen ni els militants del Partit Socialista ni els votants del Partit Socialista. Per tant, creiem que és imprescindible i urgent que Pedro Sánchez dissolgui les Corts i convoqui unes eleccions.
2: Senyor Rodríguez, parlem de la branca catalana. Vostè creu que el PSC han d'estar preocupats per la petició d'informació sobre la campanya de Salvador Illa, la petició que ha fet el jutge Pedrat? Vostè té algun dubte sobre la netedat de la campanya de l'any 24?
6: Però no sóc jo el qui s'ha de pronunciar si té dubtes o no té dubtes sobre la netedat de la campanya. Jo crec que si han demanat aquesta documentació és perquè deuen tenir alguna sospita. I això em permet d'expressar que en els autos que hem conegut, en el de Zapatero com el d'aquesta setmana, el d'ahir, del registre del Partit Socialista, hi han molts elements que són indiciaris, però hi ha altres elements que són molt de calaix. No és una sentència, no? Però bàsicament jo crec que hi ha proves bastant concloents de que s'han fet coses molt malament i de que hi ha una organització dedicada a intentar mantenir el Partit Socialista i a Pedro Sánchez, concretament a Pedro Sánchez en el govern. No? En el cas del Partit Socialista de Catalunya, escolti'm, veurem si el jutge ha demanat aquesta documentació és perquè té alguna sospita i, per tant, veurem si està fonamentat o no està fonamentat.
2: Senyor Rodríguez, tinc companys periodistes aquí que m'envolten i volen preguntar. Començaré per Madrid, que tenim el nostre company, el Rodolfo Irago, des de Torre Espanya. Li fa aquesta pregunta. Rodolfo, endavant, quan vulguis.
5: Sí, me gustaría hacerle dos muy breves porque en su primera respuesta me he dado un salto aquí en la silla cuando ha dicho la semana que viene veremos qué pasa. ¿Tiene el PP algún indicio de lo que va a pasar la semana que viene? Ya sabe que
6: no,
5: hay...
6: No tenemos ninguna filtración.
5: ¿Tiene avances de las investigaciones?
6: No es ninguna filtración, ¿eh?
5: Por eso digo que...
6: No, en absoluto,
5: a ver si,
6: Ya me he procurado. Es que las sorpresas... No, pero reconocerán ustedes que las sorpresas vienen de semana en semana, ¿no? El martes pasado era la sorpresa de Zapatero, esta semana ha sido la sorpresa del registro del Partido Socialista, ¿no? Veremos la semana que viene qué nos depara. Y no es porque sepamos nada, es que estamos viendo desde el principio de esta legislatura que la cantidad de corrupción que envuelve al Partido Socialista y que envuelve al gobierno del Partido Socialista es tal que están saliendo casos de forma continuada. No hace falta... Oiga, hoy empieza el juicio al hermano del presidente del gobierno... La mujer del presidente del gobierno está pendiente también de juicio. El secretario de organización, el primer secretario de organización de Pedro Sánchez, que por cierto hace 8 años defendió una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular, hoy está en la cárcel por temas de corrupción. El segundo secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, está en libertad provisional y se le abre un nuevo caso con la investigación que hemos conocido ayer. Por lo tanto, entenderá que la cantidad de sorpresas que nos depara este gobierno, pues, pues no da para sustos semana tras semana.
2: Rodolfo, tu segunda pregunta.
5: Con esta relación que ha hecho el señor Rodríguez de casos, ¿no tiene también una parte de responsabilidad el PP en su gestión de relaciones con el PNV o con Junts para ser incapaz de llegar a un acuerdo de una moción instrumental para convocar elecciones? ¿No han cometido ustedes también el error de estar permanentemente atacando a PNV y Junts que ahora les harían falta para esa moción?
6: Sí, pero es que son PNV y Junts quienes han decidido que sea Pedro Sánchez el presidente del gobierno y sea Pedro Sánchez el que siga en el gobierno, ¿no? Por lo tanto, nosotros no interferimos en esas decisiones que puedan tomar ellos. Ellos las han tomado libremente. Pedro Sánchez, habida cuenta de su debilidad, ha sido generoso en todas las peticiones que les han hecho tanto de PNV como de Junts como de Esquerra Republicana y lo vamos viendo continuamente y esa es la dinámica. Si ellos no tienen motivación para hacer caer este gobierno, bueno, pues debe ser el propio gobierno que al menos tenga una decisión digna y convoque esas elecciones.
2: I aquí al plató, l'última, el Jaume Clotet. També li pregunta, Jaume, endavant.
3: I bon dia. Tinc una pregunta molt concreta. Ja sé que no hi ha majoria...
6: Molt bon dia.
3: Bon dia. No hi ha majoria per fer una moció de censura que funcioni, reeixida, això és veritat. La situació igualment és, jo també crec que és molt greu i que aquest govern té unes dificultats enormes de relat i per tirar endavant les seves polítiques i, per tant, la meva pregunta és es planteja o no descarten fer una moció de censura, encara que sigui sense els números, només per evidenciar, 1, la debilitat del govern i, 2, obligar, evidentment, els socis del govern actual a retratar-se i tres, per presentar un programa alternatiu o com un inici de campanya electoral, perquè si la situació és molt greu, com jo també penso que és, un dels drets que té el cap de l'oposició, amb els diputats que té, és plantejar aquesta moció. De fet, és una de les possibilitats que té, no? A més enllà de que surti o no surti bé, eh? I per tant li pregunto això, si ho han descartat del tot absolutament o no ho descarten?
6: Les mocions de censura són per donar, per oferir un govern alternatiu. I som conscients que en les actuals circumstàncies no hi ha els vots suficients per oferir un govern alternatiu. Per tant, una moció de censura no tindria en aquest moment cap sentit. Tindria sentits col·laterals o podria tenir altres efectes col·laterals. No, insisteixo, nosaltres el que estem convençuts de que el que convé en aquesta situació és donar la paraula a la ciutadania i que siguin els ciutadans que s'expressin i que donguin la seva opinió en relació a tot el que està passant a l'entorn del Partit Socialista i a l'entorn del govern del Partit Socialista i dels seus socis, per descomptat.
2: Senyor Rodríguez, jo ja acabo, però el jutge Pedraz el que està investigant és si s'han utilitzat mètodes presumptament irregulars per protegir interessos del partit. Vostè veu similituds entre els fets que investiga Pedraz i els fets que s'investiguen al cas Kitchen?
6: Jo crec que no, jo crec que és molt diferent, no? En primer lloc, els acusats del cas Kitchen, que s'està jutjant aquests dies, no formen part del govern ni estan ja en el govern. Fa 8 anys que no estem en el govern perquè hi va haver doncs, una moció de censura. I el Partit Popular ha pagat políticament, amb la moció de censura i electoralment també amb els resultats de les eleccions que hi van haver en posterioritat, els casos de corrupció. I evidentment els casos de corrupció ens indignen en les mateixes persones que formem part dels partits que ens afecta la corrupció. Per això fem aquesta apel·lació també en els militants i en els votants del Partit Socialista, que estem convençuts que se senten incòmode amb aquesta situació que s'ha generat a l'entorn del govern i que s'ha generat a l'entorn del Partit Socialista. Escolti'm, és molt greu que un partit polític, com a partit polític, no com una acció individual d'una persona o d'una altra persona, no, com a partit polític. I a més, totes les informacions apunten a que hi ha un cap, a que hi ha un one, a que hi ha un jefe, que sense cap mena de dubtes s'apunta a Pedro Sánchez, que ha organitzat un conjunt de persones perquè intentin fer mal a fiscals, a jutges i a policies perquè no els hi afecti en les investigacions que afecten en el seu propi govern i que afecten a la seva pròpia família. Em sembla que la situació, insisteixo, és d'una gravetat extrema.
2: Santi Rodríguez és el secretari general del Partit Popular de Catalunya, diputat del PP. Li agraeixo molt que aquest matí hagi estat aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees. Bon dia, senyor Rodríguez.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Bon dia. A les 9:12, unes paraules, les del senyor Rodríguez, que estava escoltant el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Senyor Garriga, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Molt bon dia.
7: Ai. Molt bon dia. Què tal, com estem, Gemma?
2: Ara li estan acabant de posar el micròfon.
7: Sí, és un directe total.
2: Sí, no s'ha vist, no s'ha notat. Senyor Garriga, el senyor Rodríguez fa un moment li hem preguntat una, dues, tres vegades per la moció de censura i ell diu que no. Que no la plantejaran. Vox la segueix demanant.
7: Nosotros, Gemma, hemos pedido que se haga todo lo que podamos hacer con las capacidades que cada uno tenga. Vox en su momento presentó, como sabes, dos mociones de censura, hemos liderado las movilizaciones callejeras, hemos apoyado las movilizaciones de la sociedad civil y estamos personados en todos los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista y a la familia del presidente del gobierno. Vox ha hecho todo lo que está en su mano. La pregunta es si todos los actores políticos, tanto los socios de Pedro Sánchez como el líder de la oposición, está haciendo todo para desalojar a esta mafia, a esta organización criminal, en palabras de los jueces que están investigando, para sacarlos del poder y que sean los españoles quienes depositen el voto. Pues claramente se puede hacer mucho más y nosotros pedimos que hagan todo lo que esté en su mano. No entendemos cómo Junts, Esquerra y el resto de socios pueden seguir manteniendo a un gobierno corrupto, a un gobierno que, como hemos conocido estas últimas horas, ha sido capaz hasta de sobornar para perseguir a jueces y fiscales, y como un líder de la oposición, pues desde nuestro punto de vista, debería estar liderando una alternativa política más ilusionante y sobre todo más combativa con el Partido Socialista. Y por eso nosotros queremos exigir al Partido Popular que rompa todos los pactos con el Partido Socialista, empezando por Bruselas, con quien gobierna, siguiendo por Ceuta y acabando en muchos municipios, como por ejemplo aquí en Cataluña, en el Vendrell. No es el momento de seguir manteniendo pactos con el Partido Socialista después de conocer todo lo que han hecho durante este tiempo, porque es el momento, entendemos nosotros, de no mantener equidistancia ni pactos con la corrupción ni con la mafia, que és el que és el Partit Socialista.
2: El que passa, senyor Garriga, quan es parla d'una moció de censura, partits com PNB o com Junts sempre diuen que no volen participar d'una moció de censura on hi siguin vostès, on hi sigui Vox. Li faig la pregunta a la inversa. Vox sí que acceptaria participar en una moció on el PP hagués arribat a acords amb PNB o amb Junts?
7: Nosotros hemos sido muy claros, Gemma, apoyaríamos cualquier moción de censura que desaloje a la mafia del Partido Socialista, que nos lleve a la convocatoria inmediata de elecciones y que no haya ningún tipo de cesión a los separatistas de por en medio. Creo que es el momento de la altura de miras, de perseguir y trabajar por el bien común, de restablecer la dignidad de las instituciones pisoteadas por este gobierno, y no es el momento del cálculo partidista y de la aritmética parlamentaria. Nosotros presentamos en su momento dos mociones de censura sabiendo que probablemente no iban a obtener el apoyo, pero entendíamos que era un deber y una obligación moral para con los españoles. En un momento de zozobra nacional, donde estoy convencido que hoy los españoles sienten más vergüenza, si cabe, que ayer, al conocer que el The One, que el vértice de la corrupción, es Pedro Sánchez, que nos está gobernando, y los españoles estoy convencido que quieren cambiar el rumbo de España. Y a eso yo quiero decirles que tengan esperanza, que en ningún lugar está escrito que tengan que sufrir a un gobierno de un color o de otro, azules o rojos, que utilizan las instituciones para su propio beneficio, y que el compromiso de Vox es de hacer caer a todo el corrupto que esté en cualquier institución del Estado para construir esa España nueva y decente que merecen todos los españoles.
2: Doncs Ignacio Garriga, secretari general de Vox, diputat al Parlament, gràcies per ser aquest matí també aquí al Cafè d'Idees donant-nos la seva opinió i contestant les preguntes. Gràcies, senyor Garriga, bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Molt bon dia.
2: Adéu, bon dia. Les 9 i 16 minuts. Vinga, obro la conversa
8: amb
2: Iñaki, Manu, Jaume Clotet i Rodolfo Iragó des de Madrid.
8: D'aquesta ronda, el que queda clar és el bloqueig polític per tacticisme. O sigui, també està retratant a uns partits polítics, no?, que en una situació tan greu són incapaços de moure's de les seves posicions. Jo crec, per exemple, Sumar, Comuns, és la por a unes eleccions després de les... No? Escolta, un partit polític, bueno, doncs, si això és el PSOE, construeixi vostè una alternativa d'esquerres diferent.
5: Sí, sí.
8: Perquè és que si no, no, si tot evoluciona així, jo crec que serà un damnificats. Mm-hmm. No? La por potser també, per exemple, del PP, de parlar amb Junts, no? La por de Junts o del PNB de sortir retratats. Jo crec que aquest excés de tacticisme, aquesta presentació de la política des de la trinxera, que ja portem anys, és part del populisme, uh-huh, això també queda retratat ara. Que al final la política és el pacte entre diferents. I és impossible. O sigui, quan, jo crec que el més greu és quan diu a la gent no, és que no puc convocar eleccions perquè guanyaran els altres. Però és que això és la democràcia. És que a mi em sona el Florentino Pérez, dice, jo no me saldré del Real Madrid a ti. No? És que és la democràcia.
3: Ha dit una cosa pitjor. Ahir va tenir els nassos, diguem, de dir... hi ha companys del PSOE que em diu que convoqui eleccions perquè les guanyaria, com donant per bo el CIS, però no les convoco per responsabilitat.
2: Però ho dic amb tota la ironia,
3: sí.
2: Jaume.
3: No, jo crec...
2: Pedro Sánchez va fer una broma.
3: Si ell pensés, jo no ho sé. Si
2: és molt greu fer una broma.
3: Exacte.
2: Dient que en realitat tindria un molt mal resultat, no, perquè la ironia jo la vaig entendre així.
3: Però el CIS el dona guanyador. Llavors, si ell es cregués el CIS, jo, sent un hipertàctic, com esteu dient, les convocaria immediatament. No les convoca perquè les perdrà. Jo ara estic d'acord amb l'Iñaki, estem davant d'una, del que hem vist ara en les entrevistes, una suma de debilitats. O sigui, la debilitat del PP de convocar una moció de censura.
2: No la pot convocar perquè no la guanyaria.
3: No la guanyaria. Dos.
2: Sumar. No pot.
3: Una cosa pitjor. Ja va haver un PP fa un temps enrere que era capaç de pactar amb el PNB o Convergència, diguem. Ara està abocat només...
2: Aquí anava la teva pregunta, Santi Rodríguez, no? Que han fet malament...
3: Exacte, no, fet el Rodolfo, aquesta pregunta.
2: Ah.
3: I no, és una molt bona
2: la podies haver fet tu,
3: no,
2: també.
3: No. Llavors, i després tenim Aina Vidal dient que estan pactant amb una gent que no renten els plats, que no es dutxen, que aguanten lo indecible, i la resta de socis, els externs, que tampoc poden fer moltes coses. Per tant, ningú té iniciativa política, ningú lidera res, i en aquest mapa de debilitats, Pedro Sánchez, l'únic que ha de fer és no fer res.
4: Ja, però hi ha un mapa d'oportunitats que va al costat del mapa de debilitats i l'oportunitat hi és. És a dir, ara mateix ja al Congrés, segurament, a mi m'agradaria molt preguntar-li al diputat de Junts, no?, que crec que després ens acompanyarà.
2: Sí, sí, de seguida anirem amb el diputat de Junts.
4: Si dones suport a la convocatòria anticipada d'eleccions, perquè això voldria dir que al Congrés hi ha una majoria per fer eleccions. Llavors, si hi ha una majoria per fer eleccions...
3: Que hi és, segurament.
4: Bueno, doncs si hi és una majoria per fer eleccions, es pot posar un candidat que l'única voluntat que tingui quan sigui president del govern sigui convocar eleccions anticipades. És a dir, la moció de censura instrumental podria ser viable i podria tenir majoria i podria tirar endavant. Per tant, jo no descartaria que algú tingués la pensada, inclús...
3: S'han dit noms i tot per presidir aquest govern.
4: Sí, bueno, aquí... doncs és a dir, que hi hagi un nom tècnic, no?, per presidir un govern que convoqui eleccions. És a dir, aquesta opció... Jo no la
2: Rodolfo, tu creus que és una opció plausible? S'està planteant aquesta opció, Rodolfo?
5: Bueno, yo creo que puede estar en algunas mesas de debate y de tertulia. Yo creo que no. Yo creo que el Partido Popular, por un lado, piensa que esto, cuanto más dure, más desgasta al PSOE, y por lo tanto, aceptar que una figura neutral pueda estar ahí un mes o un mes y medio de presidente del gobierno para convocar elecciones, yo lo veo difícil. No digo que sea imposible, pero yo creo que el PP no va a aceptar otra opción que en esa moción sea Feijóo el presidente, aunque sea para convocar elecciones. Es que no es lo mismo convocar elecciones siendo presidente, aunque solo sea un mes o mes y medio o dos meses, que tener a una figura neutral y tú seguir siendo no se sabe qué. Porque claro, ¿qué gobierno habría? ¿Un gobierno técnico? No sé, es muy, muy complicado esa opción. Yo no acabo de verla. Y dice lo que acabáis de decir. Decía Iñaki, Sumar, claro, es el problema de Sumar, y esto es una opinión mía personal, humildemente, creo que Sumar o no tenía buena información hace un año, o no sé muy bien por qué, no se dio cuenta de lo que venía cuando detuvieron a Cerdán y luego metieron también en la cárcel a Ábalos. Ese era el momento en el que Sumar tenía que haber dicho hasta aquí hemos llegado, nos vamos del gobierno. Eso no significaba en aquel momento convocar elecciones, se podían haber quedado fuera del gobierno y apoyando las medidas que a ellos les hubiera parecido bien y haber construido algo distinto desde la izquierda. Creo que es tarde para hacer eso y que van a ser arrastrados por el mismo tsunami que se puede llevar al PSOE.
4: Pero es que la alternativa, fíjate cuál es, la alternativa es quedarte en un gobierno que no está legislando, porque Aina Vidal decía, yo creo que con acierto, con buena intención, lo que hay que hacer es seguir legislando, es decir, que la mayoría tira adelante medidas. Bueno, pues que la mayoría no existe porque Junts no está votando ninguna medida, por tanto, ¿de qué sirve que Sumar?
2: Doncs va, preguntem-li a Junts, estem al·ludint molt a Junts, a l'actitud de Junts, doncs totes les preguntes que vulgueu fer ens les respon el diputat de Junts al Congrés, Josep Maria Crosset. Senyor Crosset, molt bon dia.
9: Molt bon dia a tothom.
2: Hem d'anar a eleccions generals?
9: Miri, el que primer que cal és que qui li pertoqui doni explicacions. La situació és una situació molt greu. Jo crec que no se li escapa als ciutadans que estem davant d'un escenari absolutament excepcional, res comparat amb el que hagi pogut passar en els últims temps. La interlocutòria del jutge de manera molt detallada, de manera molt fonamentada, i malgrat cal tindre sempre en compte la presumpció d'innocència, escriu i afirma clarament que existeix una trama organitzada per fer tràfic d'influències i que aquesta està liderada no per qualsevol, sinó per un expresident encara amb una vida activa al capdavant dels socialistes. Per tant, la situació és molt greu i el primer que cal és que es donguin les explicacions corresponents i s'ha de fer allí on toca, que és en seu parlamentària.
2: Jo li deia això d'eleccions perquè Pedro Sánchez és avui president del govern gràcies als vots de vostès, als vots de Junts. Els vots de Junts també poden servir perquè deixi de ser president.
9: Miri, deixar acabar aquesta legislatura només hi ha dos botons a sobre de la taula, d'acord? Un el pot prémer el president Sánchez i convocar eleccions, és una atribució exclusiva del president de l'Estat. L'altre botó és el de convocatòria d'una moció de censura i en la configuració actual del Congrés només el pot prémer el Partit Popular. I, escolta, fa una estona vostès han sentit, igual que nosaltres, com el Partit Popular deixava clar que no premaria aquest botó de la moció de censura. Per tant, el que ens hem de preguntar és per què els dos que tenen capacitat de sortir d'aquesta situació excepcional i greu no ho estan fent. I l'explicació crec que és clara. El primer que pot apretar, que és anar a eleccions, el Partit dels Socialistes, li té pànic a anar a eleccions amb les circumstàncies actuals per a tot el context que hi ha, aquest context creixent d'assetjament de la corrupció en tot el que fa al Partit Socialista. I per l'altre costat, el Partit Popular no el prem perquè se sent còmode i li ve de gust anar deixant que la situació es compliqui i convertir el Congrés en el que estem observant en els últims temps, que nosaltres, per exemple, que no en sentim part ni del bloc del govern ni del bloc de l'oposició, observem amb absolut astorament, que és com es dediquen sistemàticament a tirar-se per sobre els casos de corrupció, es tiren per sobre el nom dels imputats, els diners que s'han presumptament robat, i per tant, escolti'm, a la pràctica el que estem és una situació absolutament indigna a ulls dels ciutadans. Per això nosaltres el que reclamem és que comparegui el president Sánchez en el Congrés dels Diputats i doni explicacions, no que vingui a parlar de titulars i a tocar el violí. I de tocar el violí i donar titulars, poso l'exemple el juliol del 2025, que va vindre a anunciar 10 mesures contundents per lluitar contra la corrupció. Saben vostès quantes d'aquestes mesures s'han aplicat? Cap. Sap què ha sigut el resultat d'aquelles pla de xoc contra la corrupció? Que avui estem al mig d'una situació gravíssima fruit dels casos de corrupció. Per tant, de titulars no en fan falta, s'han de vindre a donar explicacions. I també ha de vindre a donar explicacions el president Illa. Per això ahir demanàvem i registràvem aquesta compareixença del president Illa al Parlament de Catalunya, perquè en les últimes hores també hem sabut aquesta ramificació de les accions judicials cap a Catalunya, demanant informació de la campanya del 2025 dels socialistes, i per tant, a la pràctica, també cal donar explicacions des de la part del PSC. Perquè, escolti'm, aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta. I a la pràctica, la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos. I això només cal veure com a la campanya electoral a Catalunya president Sánchez va vindre a fer campanya de manera contundent, president Zapatero va vindre a fer campanya de manera contundent, com els diputats militants del PSC estan encadenats dintre del grup parlamentari del PSOE, com la portaveu del PSOE és del PSC, i per tant, escolti'm, aquí estem parlant de que han de donar explicacions tant uns com els altres, cal fer-ho de manera urgent, perquè els ciutadans, que de vegades alguns pretenen tractar-los com alumnes de P5, en realitat els ciutadans són molt més intel·ligents i saben interpretar perfectament els silencis quan en situacions d'extrema gravetat algú no dona explicacions.
2: Escolti, aquí a la taula hi ha preguntes. Jo li agraeixo que les atengui. Comença Iñaki Llacuria. Iñaki, endavant.
8: Bon dia, senyor Cruset. Entenc de la seva interpel·lació al PP, que presenta bon moció de censura. Entenc que vosaltres, no, el vostre grup parlamentari, si la presenta i l'articula bé i la justifica, li donarien suport, no? Perquè si no donen aquest suport, la presentació de la moció de censura continuaria el bloqueig, la sensació de bloqueig. I la segona pregunta és, vostès van negociar amb Zapatero el tema de l'amnistia, de la investidura, van negociar amb Santos Cerdán. Amb dues persones que van ser tan properes a la negociació, que van tenir un tracte tan directe, quan estan veient tot el que està sortint ara, quin és el sentiment que estan tenint?
9: Miri, respecte a la primera, li he de dir que interpreta malament. Jo el que apel·lo sempre és a la correcció de procediment en l'àmbit parlamentari, perquè el rigor porta a crear confiança dels ciutadans en les institucions. I el primer pas és que algú faci el que li pertoca, que és presentar una moció de censura si ho creu convenient. I després, amb la moció presentada, cadascú jutjarà i decidirà allò que cregui convenient. El girar el focus cap a tercers i dir, escolti'm, i si es presenten a moció de censura, vostès què faran? Miri, que presentin la moció de censura i es visualitzarà el que farem. Però ja li anticipo una cosa. Nosaltres vam ser els que vam fer possible que la dreta i l'extrema dreta, amb Vox, en aquest cas, no formessin part del govern d'aquest estat a l'any 2023. D'acord? I, per tant, no anticipo res que no sàpiga ja el Partit Popular, nosaltres no farem res que permeti acostar Vox a qualsevol àmbit de poder i menys al capdavant del govern de l'Estat espanyol. Respecte a la segona pregunta que em feia, De vegades els companys periodistes d'aquí a Madrid ens pregunten per aquesta fredor que tenim des de Junts per Catalunya en les relacions amb altres grups polítics, amb altres actors polítics. I aquesta és una fredor que nosaltres apliquem de manera intencionada, perquè en política és molt important separar bé el que és l'acció política del que és les relacions emocionals amb el teu adversari. Perquè és quan et cultiven les relacions emocionals, quan tu hi tens una connexió que va més enllà del que és l'acció política, resulta que llavors el que acaba passant és que la part emocional condiciona la part política. I quan nosaltres diem que som aquí i sense formar part ni del bloc del govern ni del bloc de l'oposició i que només prenem decisions en base a allò que és important per Catalunya, sovint hem de prendre decisions molt dures contra uns i contra els altres, eh? Els del el bloc del govern i els del bloc de l'oposició, pensant en els ciutadans de Catalunya. I això només és possible si no hi ha connexió emocional. I per tant, escolti'm, el que li pugui passar al president, l'expresident Zapatero o a l'exdiputat Santos Cerdán, a nosaltres, més enllà de la part jurídica i política, la part emocional ens importa absolutament zero.
2: Una pregunta també de Jaume Clotet. I brevetat, sisplau, amb pregunta sí. I resposta, que vaig molt tard de temps.
3: Molt,
2: endavant.
3: Molt breu. El PNB és un partit que, per la llarga trajectòria que té, a vegades actua com el canari a la mina. És el primer que detecta corrents de fons. Al cap de setmana vam sentir el president de l'Euskadi Burubatzar, Aitor Esteban, si no m'equivoco, dient que el govern espanyol no hauria d'acabar el 2026 sense convocar eleccions. Vostè abans ha explicat molt bé que el PP és incapaç de fer una moció de censura guanyadora i ha dit també que el govern espanyol, el president Pedro Sánchez, tampoc convocarà eleccions perquè no li convé. Llavors, la meva pregunta és, malgrat això, creu igualment que el PSOE o el govern espanyol hauria de convocar eleccions en algun moment abans del final legal de legislatura, atès que governa sense suports, perquè vostè ha dit que no hi són, sense aprovar pressupostos, sense aprovar lleis rellevants, com ha dit Aina Vidal fa una estona, i amb tots els casos d'assetjament al voltant del govern? Per tant, la pregunta és, vostè creu que en algun moment del que queda de legislatura s'haurien d'anticipar eleccions?
9: Miri, nosaltres fa 15 dies, amb la sessió de control al govern de l'Estat espanyol, que és el moment més important en què l'oposició sotmet a consideració al govern, vam preguntar clarament al president Sánchez quines eren les raons democràtiques que li quedaven per no convocar eleccions, d'acord? I fèiem aquesta pregunta perquè evidenciàvem allò que tots vostès saben, que és el primer. El govern no té majoria suficient per impulsar noves lleis. Només cal que es fixin que hi ha moltes setmanes que els dijous no hi ha sessió plenària. Saben per què no hi ha sessió plenària els dijous? Perquè els dijous és el moment en què, d'acord amb l'estructura dels plens al Congrés, s'aproven inicialment les lleis, s'envien al Senat i quan tornen del Senat també s'aproven definitivament els dijous. Per què no hi ha sessió plenària molts dijous? Perquè no hi ha capacitat del govern d'impulsar lleis i, per tant, queda buit l'ordre del dia dels dijous. Per tant, el govern ha perdut la capacitat legislativa. Nosaltres, el novembre de l'any passat, li vam retirar aquesta capacitat. I, a més, el govern el que fa és que aprova les seves qüestions per la porta del darrere a través de reial decrets sense passar pel control del govern, del Parlament, com va ser la regularització de més d'un milió de ciutadans que, si l'hagués portat al Parlament, nosaltres no l'hauríem aprovat amb els termes en què plantejava el govern. Per tant, davant aquesta realitat i davant l'assetjament pels casos de corrupció que es van coneixent, nosaltres li preguntàvem i, de fet, li dèiem, escolti'm, quines raons li queden per no convocar eleccions? Per tant, és evident quin és el nostre plantejament i allò que li estàvem dient al PSOE amb aquesta pregunta directa i clara de la nostra portaveu Míriam Nogueras al president Sánchez. Perquè tot això té una derivada perillosa, que és que des de fa dies vostès, nosaltres, ens veiem abocats a parlar de la gravetat d'aquesta situació. Però sap què passa mentrestant? Mentrestant fa dies que no parlem d'habitatge, que no parlem d'autònoms, que no parlem de les dificultats que tenen els ciutadans perquè els 30% dels preus han augmentat un 30% i els sous s'han reduït un 3%. I mentrestant, per tant, no estem atacant allò que és la columna vertebral del benestar dels ciutadans. I, per tant, aquest joc que fan uns i altres, socialistes i el Partit Popular, de veure qui és més corrupte per intentar treure rèdit polític, és un joc que té una doble vessant i un doble risc pels ciutadans. En definitiva, el que els deia abans, Pedro Sánchez que comparegui al Parlament, al Congrés, per donar explicacions, i Salvador Illa que comparegui al Parlament de Catalunya per donar explicacions, perquè els dos són responsables d'explicar-se davant dels ciutadans, perquè els dos formen part del mateix espai i de la mateixa organització.
2: Va, doncs, la última, ara sí, des de Madrid, des de Torre Espanya, el nostre company Rodolfo Irago.
9: Venga.
2: Tu pregunta per al senyor Cruset. Breve, porfa.
5: ¿Hasta qué punto, señor Cruset, ustedes no se van a mover hasta que Carles Puigdemont pueda volver a Cataluña? Es decir, la legislatura comenzó con la ley de amnistía, pero todavía no se le ha aplicado al señor Puigdemont. ¿No se van a mover hasta que esto ocurra?
9: Li ben asseguro que no té absolutament res a veure una cosa amb l'altra. Fixi's que nosaltres, si això tingués a veure, al moment de l'arribada del president Puigdemont, en funció de la nostra acció política, nosaltres no ens hauríem atrevit a trencar absolutament les relacions amb el PSOE i deixar-lo sense capacitat de legislar. I ho vam fer, perquè, com li deia abans, les nostres accions no se senten vinculades a res més que no sigui la defensa en cada moment dels interessos de la majoria dels catalans. Per tant, no hi té res a veure una cosa amb l'altra. Deixi'm dir de passada una altra cosa. Potser ens hauria de sorprendre i escandalitzar tant com tot això que estem veient aquests últims dies, que una llei aprovada per una àmplia majoria en el Congrés dels Diputats i que, per tant, ningú pot interpel·lar en que en calgui fer-hi una interpretació de què volia dir el legislador fa 40 anys, sinó que està aprovada de fa pocs mesos, hi hagi un sistema judicial que no s'atreveixi o que no vulgui de manera intencionada aplicar-la i portar-la a terme. Però aquest és un altre debat que entenc que no és objecte del d'avui. Però que sí que li puc dir que no té res a veure una qüestió amb l'altra, perquè si no, evidentment, ja hauríem actuat d'una altra manera.
2: Queda contestat. Josep Maria Cruset és diputat de Junts al Congrés. Avui ens ha atès aquí al Cafè d'Idees i li agraeixo. Molt bon dia.
9: Gràcies a vostès per l'interès.
2: Adéu, bon dia. 9:35, Lorena Amo. Què està passant fora d'aquest plató? Molt bon dia.
10: Bon dia, Gemma. Doncs que també se succeeixen les reaccions polítiques per l'entrada de Luco a Ferraz pel cas Leire i les explicacions que va donar ahir Pedro Sánchez. A l'hora de la 1, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, demana més contundència al Partit Socialista i al president. Afegeix, però, que el PP no pot ser la solució.
11: Lo que pedirle y exigirle al Partido Socialista es que reaccione, es que tome las medidas que tenga que tomar y desde luego que dé mayores explicaciones, porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes. Todos somos conscientes, quiero decirlo también, de que evidentemente hay una operación general para derribar al gobierno. Todos somos conscientes también, y también lo quiero decir, que la solución a todo lo que está pasando no puede ser que lleguen al gobierno los de la Gürtel en coalición con la extrema derecha, que sabemos que no van a solucionar nada,
10: Doncs des del PP, Cuca Gamarra critica durament el posicionament dels socis de coalició vers els casos judicials que assetgen el PSOE. I recorda que tant Sumar com Podemos formaven part del Consell de Ministres que va rescatar l'aerolínia Plus Ultra. A les mañanes de Ràdio Nacional, la Popular qualifica de presa de pèl les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir i reitera que ara per ara la solució només passa per una convocatòria electoral.
12: Ayer el presidente del gobierno, en primer lugar, nos tomó por tontos a los españoles, ¿no? Hay un socio que está gobernando, que está dentro del gobierno.
13: Sumar.
12: Que se llama Sumar. Y ese rescate se ha aprobado en un Consejo de Ministros. Y en ese Consejo de Ministros estaban sentados ministros hoy de Sumar, pero estaba Podemos también ahí. Y estos se quedan en no me gusta o no ha sido suficiente. Ya, pero seguís ahí. Seguís apoyando todo esto. Y por tanto, estáis detrás de todo ello.
10: I enmig de tot això, avui estem pendents de dues cites judicials més. Una a Badajoz, on comença el judici que investiga si es va crear un lloc de feina a mida per David Sánchez, germà del president del govern, i l'altra a Madrid, a l'Audiència Nacional, on declaren els acusats del cas Kitchen. Sentirem l'exministre d'Interior del govern de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez. I tot això, Gemma, de moment. Després et continuem informant.
2: Molt bé, gràcies, Lorena. Doncs avui al Cafè d'Idees ja veuen que l'estem dedicant tot pràcticament al que és una notícia del dia i aquest assetjament judicial que hi ha al voltant del Partit Socialista de la figura de Pedro Sánchez. No només això, al llarg del programa també hem parlat que el jutge Pedraz apunta el finançament de la campanya electoral del PSC al Parlament de l'any 2024. Anem fins a la seu del PSC on hi ha el nostre company, el Frank Recio. Frank, endavant.
13: La petició és de tota la documentació relacionada amb la campanya electoral del Partit Socialista de Catalunya en les darreres eleccions catalanes. Per exemple, factures o documents que acreditin moviments en relació amb propaganda, publicitat o serveis electorals. PP, Junts i Vox ja han demanat la compareixença de Salvador Illa al Parlament i el PSC, en un comunicat, es defèn, diu, que sempre ha respectat la legislació electoral i que en cap moment aquesta petició de documentació relaciona la seva campanya amb els fets que s'estan investigant. Tot i això, es posa a disposició de la justícia.
2: Gràcies, Frank. Doncs, escolteu, acabem aquest recull de reaccions polítiques amb la veu del diputat al Congrés, José Zaragoza. Senyor Zaragoza, bon dia, gràcies per atendre'ns.
14: Gràcies a tu, Gemma.
2: Escolti, vostè va ser secretari d'organització. Li vull preguntar, Santos Cerdán podria haver organitzat tot això sense que Sánchez ho sabés? Un secretari d'organització va per lliure?
14: Ja ho hem vist amb altres coses, no? Que Santos Cerdán ens ha sorprès a tots fa bastant de temps amb determinades coses que han sortit públicament, en la qual cosa, evidentment, en Santos Cerdán el seu comportament ja fa temps que ens ha sorprès. Però en qualsevol cas, nosaltres el que hem de fer, i és la nostra responsabilitat, és confiar i col·laborar en la justícia, que és el que reforça les institucions i és el que fem nosaltres, és confiar en la justícia i ser transparents. Qualsevol informació, tot públic i ben explicat.
2: Estan tranquils, senyor Zaragoza? És a dir, vostè pot garantir que els fons de la campanya no es van destinar a finançar activitats com les que investiga el jutge Pedraz? Estan 100% tranquils?
14: Sí, la gent del PSC estem absolutament tranquils. Podem assegurar en tot coneixement, perquè és públic, perquè la informació nosaltres la vam donar a la Sindicatura de Comptes i és pública. Hi estan tots els pagos, estan totes les factures, està claríssim que no hi ha res.
2: Cas Ábalos, cas Cerdán, cas de la dona del president Sánchez, cas Zapatero, etcètera, etcètera. Fins quan Sánchez pot continuar parlant de casos aïllats? Ahir vam conèixer la imputació de l'actual gerent del partit. Fins quan Sánchez pot continuar endavant?
14: Perquè les polítiques que estem portant són polítiques que beneficien els ciutadans. La nostra preocupació són les coses que hem de fer i, sobretot, la reacció davant d'aquestes coses, que és molt diferent del PP. El PP es dedicava a tapar i nosaltres a col·laborar. Són dues coses diferents, són dos comportaments diferents i són dues actituds que demostren la diferència entre l'esquerra i la dreta. L'esquerra, davant d'aquestes coses, sempre hem de reaccionar amb transparència i en col·laboració, mentre la dreta, ja sabem, que té una altra manera de comportar-se. En qualsevol cas, també és evident que en aquests moments els ciutadans tenen molts dubtes del que està passant en aquest país, no? Perquè veuen uns comportaments de la justícia que no són iguals, no? I que veiem, per exemple, ho hem viscut amb el tema del fiscal general de l'Estat, vam veure que al fiscal general de l'Estat li agafen el mòbil i el buiden, i el senyor Miguel Ángel Rodríguez li permeten, no només que no li buidin el mòbil per demostrar i comprovar si havia sigut ell que havia filtrat, sinó que a més li permeten mentir davant d'un tribunal. És a dir, que aquestes coses són les que provoquen aquesta sensació que et dona que hi ha dos vares de mesurar. Mira, en aquests moments ha començat el judici de la Púnica, fa 15 anys d'aquest tema, i ara comença el judici. Veiem que la justícia té velocitats diferents i comportaments diferents, i això genera una desconfiança al ciutadà. Davant d'això, què hem de fer? Nosaltres hem de posar en dubte això, al contrari. El que hem de fer és la nostra actitud de reforçar les institucions i demostrar la confiança en la justícia i no criticar-la, que és el que crec que no hem de fer.
2: Senyor Zaragoza, li demano que atengui les preguntes de companys periodistes que tinc aquí, com per exemple l'Iñaki Llacuria, que l'està escoltant i li vol plantejar una qüestió. Iñaki, endavant.
15: Hola, bon dia, Pepe. No, escoltant els diferents portaveus, el que sí que, dels altres grups parlamentaris, el que sí que queda molt en evident, no? Hi ha el cas d'ahir, però això ja, que és la solitud del govern, la dificultat que té, no? Que ara estava justificant el fet de continuar per aquestes polítiques, però ara mateix la sensació de que inclús sumar comuns, no? Pues es plantegen i critiquen l'altra part del govern, Junts insta una moció de censura, el PNB demana eleccions. Vull dir, és possible, més enllà dels casos de les investigacions judicials, que això tindrà el seu recorregut, és possible mantenir un govern de coalició sense una coalició? Sense aquella majoria parlamentària que va aconseguir Sánchez en el seu moment i que ara no existeix? té raó de continuar d'aquesta manera, sense una majoria parlamentària?
14: La coalició de govern es manté. I aquest govern es manté, un govern progressista, de les forces polítiques, on estem els socialistes i Sumar, que té un pla de treball i un programa legislatiu que està avançat. Nosaltres continuem aprovant lleis, nosaltres continuem fent reformes i transformacions, que continuem negociant amb els altres grups parlamentaris, perquè és un govern que sempre ha estat en minoria. És un govern de coalició, però que no té majoria al Parlament, i el que fa és negociar llei a llei, proposta a proposta, i això ha permès fer reformes profundes. Ja no parlarem només de la reforma laboral, de tots els temes econòmics que s'han anat transformant, de les coses que s'han anat afrontant, sinó de moltes altres coses que el govern està afrontant, com per exemple la seva presència a Europa o sobretot la seva projecció internacional. En aquests moments Espanya té una posició internacional molt ferma, molt sòlida, tenim una economia que està avançant i tot això significa que és un govern que és efectiu i que funciona. I això és el que nosaltres volem que el ciutadà al final, quan arribin les eleccions, jutgi sobre la feina del govern i no sobre els conflictes que evidentment la dreta intenta magnificar. Ahir, per exemple, va ser una cosa molt, molt curiosa parlamentàriament. El senyor Feijó mai entra per la porta principal, mai es para el passadís a fer declaracions els dimecres pel matí, i ahir no només ho va fer, sinó que a més havien convocat a la premsa abans que sapigués l'actuació de la UCO. És a dir, per què? Pues perquè és evident que el Partit Popular només té una agenda política, que és l'agenda judicial. La dels seus judicis i la de l'intent que el PSOE també estigui empantanat en els judicis. I que jo, davant d'això, el que no hem de fer nosaltres és doblegar-nos davant d'aquesta ofensiva del Partit Popular i de Vox.
2: La pregunta ara li ve des de Madrid, des de Torre Espanya, se la fa Rodolfo Irao. Adelante, Rodolfo.
5: Señor Zaragoza, buen día. Me ha gustado escucharle decir que hay que colaborar con la justicia, que transparencia. No es lo mismo que dicen otros compañeros de su partido, incluso del PSC. Montse Míguez, que es la portavoz de la Ejecutiva Federal, ayer se reafirmó en ese tuit tan polémico de no pararán. ¿Quiénes no pararán, señor Zaragoza? En el PSOE hay gente que piensa que hay una operación, un golpe judicial contra el gobierno. ¿Usted comparte esa impresión?
14: Yo lo que comparto es que es evidente que el Partido Popular está instrumentalizando todos sus recursos políticos y de influencia, todos. Y además con la ayuda de Vox en este proceso, que han decidido que quieren llegar al gobierno para hacer un gobierno de coalición con PP y Vox. Y en esa batalla están intentando influir de todas las maneras posibles. Y es evidente que se ven comportamientos en el mundo de la justicia que quitan credibilidad al mundo de la justicia. Es decir, que hay decisiones que todo el mundo podemos compartir, y yo creo que compartimos, que ves comportamientos judiciales erráticos y que no se acaban de entender a no ser que haya otro tipo de intereses. Pero dicho eso, que observamos, no es el argumento para justificar nada. Esto está pasando, vale, pues es así, pero nosotros lo que hemos de hacer delante de los ciudadanos, de la gente que confía en nosotros, es transmitir un mensaje que a pesar de todo eso, colaborar con la justicia, respetar las instituciones e intentar recuperar esa credibilidad. Es que una cosa no es incompatible con la otra. Lo que hemos de entender, sabiendo lo que está ocurriendo, qué es lo que hemos de hacer para mejorar el país, no para empeorarlo aún más.
2: La pregunta ara del Manu Simarro. Manu, endavant.
4: Senyor Zaragoza, què tal? Bon dia. Jo li vull preguntar per la seva primera resposta. M'ha semblat escoltar que deia que Santos Cerdán anava per lliure, que a tots els ha sorprès, no?, l'actuació de Santos Cerdán. Però, clar, en el cas d'ahir ja imputada també l'actual gerent del Partit Socialista. Vostè ha estat un dels portaveus del Partit Socialista més durs contra la corrupció del Partit Popular. El PSOE es pot permetre no cessar avui mateix l'actual gerent del Partit Socialista? Es pot permetre que la gerent estigui sota aquesta ombra de la sospita de corrupció?
14: Bueno, depèn de les coses que se li imputen, no, en aquest procés. Jo no tinc coneixement profund de les coses que s'han imputat. El que jo estic dient, amb molta de manera senzilla, és que el que hem de fer és col·laborar i donar tota la informació i ajudar a l'actuació judicial, perquè això és el que dona més credibilitat a les institucions, a uns i als altres. Això és el que defenso. I del Santos l'únic que he recordat és que el Santos ja va tenir fa uns mesos un comportament que ens va sorprendre a tots. És a dir, que totes les coses que puguin sortir després ja van lligats a les coses que ja van passar.
4: Però perdoni que li repregunti, però depèn dels fets que ens l'imputi, el jutge el que diu és que la gerent era una peça clau d'aquesta trama presumptament criminal per pagar a l'Eire Díaz a través de factures falsejades. Per tant, si l'auto és molt clar en aquest sentit, és a dir, si això està sobre la taula, li torno a repreguntar.
14: La
4: gerent del PSOE pot seguir sota l'ombra de sospita? És a dir, vostè creu que el Partit Socialista no l'ha de cessar, ni que sigui de manera preventiva per salvaguardar la imatge del partit?
14: Torna a dir, els autos el que indiquen són indicis. No, no, encara proves, les proves s'estan buscant, s'estan buscant en aquest procés. El que no hem de fer nosaltres és fer de jutges, de fiscals o d'advocats defensors. És a dir, que al final, confonent el paper, ja qualsevol iniciativa d'investigació ho convertim en un judici i ho convertim ja en una condemna. Jo crec que això no és el que el sistema democràtic de garantia de drets dona en aquest país. Jo crec que és una interpretació equivocada del que està passant. El que hem de tenir és que la justícia està investigant i el que hem de fer, a diferència del que feia el PP, és col·laborar amb la justícia.
2: Pregunta del Jaume Clotet, la última. Jaume.
3: Bon dia, senyor Zaragoza. Ahir em va sorprendre, suposo que vostè també...
14: Què tal, Jaume?
3: Bé, em va sorprendre que el jutge demanés al PSOE dades relatives a la campanya del PSC. Si no m'equivoco, el PSC és una organització jurídica separada del PSOE i això em va cridar l'atenció que n'és així. És cert que últimament la relació entre el PSC i el PSOE és més forta que mai. De fet, la portaveu que ara comentàvem, la Montse Mínguez, és militant del PSC i és portaveu del PSOE, que és una mica particular, i també és veritat que la relació personal entre el president Iñigo i el president Sánchez és molt forta, és molt gran, crec que a més són amics, i per tant la relació és més vinculada que mai. La meva pregunta és la següent. Fins a quin punt els dos governs estan lligats més enllà de ser governs del mateix partit o del mateix corrent?

0: defensa general de Catalunya, en temes d'infraestructures, en temes de polítiques d'inversió, en recuperar la nostra posició d'avanç econòmic. Totes aquestes coses necessiten un govern que, en comptes de donar-te l'esquena, que és el que passava en l'època del Partit Popular, de la dreta governant, que era, anava a la confrontació amb el govern de Catalunya, busqui la col·laboració. I per això un govern de Pedro Sánchez que ha demostrat una sensibilitat davant de la política catalana extremada, que ens ha ajudat a solucionar molts problemes, que té una visió de que Catalunya és fonamental perquè Espanya continua avançant. Per això nosaltres considerem que hi ha un govern a Espanya que subprogressista és molt bo per a un govern progressista com el de Catalunya. Dit això, és evident, nosaltres som partits diferents. Tenim, jo sempre en aquestes situacions sempre deia, nosaltres tenim NIF diferent. I jo crec que de vegades molta gent no ho sap, això, i demana coses que obliden que són dos partits diferents.
1: Senyor Zaragoza, acabem ja. A veure si em pot contestar amb un sí o amb un no. És el pitjor moment el que està vivint el Partit Socialista dels últims 8 anys?
0: Dels últims 8 anys, sí.
1: I com estan els ànims, el partit?
0: No dels últims 40 anys, també l'he dit.
1: No.
0: Però sí dels últims 8 anys.
1: Com estan els ànims? Com està la moral?
0: Pues miri, jo crec que la gent té molt clar que hi ha un govern que està fent polítiques positives per a gent més dèbil. I per això tot aquest tipus de debat al voltant d'aquestes coses que són lletges, a la gent la incomoda, li fa tenir la percepció de que les coses no acaben d'anar com tindrien que anar-hi. I això és un estat d'ànim. Però la política no només són els estats d'ànim, sinó són les coses molt concretes. Jo sempre ho explico amb aquestes coses. Nosaltres estem molt orgullosos de les transformacions que van fer el govern de Felipe González i el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, perquè han transformat Espanya i han transformat Catalunya amb les polítiques d'avanç i progrés social. No? I davant d'això, doncs el ciutadà, quan veu aquest tipus de debat, que embruten la feina que s'ha fet, doncs està incòmodo. I això és evident, i per això dic que és un mal moment. És un mal moment aquests 8 anys que hem tingut, i tenim molts èxits, perquè al mateix temps tens clarament una situació de debat polític que no és agradable.
1: Diputat Zaragoza, gràcies per atendre'ns aquest matí. Molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Doncs vinga, 8 minuts perquè siguin les 10. Ja hem d'anar acomiadant. Rodolfo Irago, empiezo contigo. Conclusió final o lo que quieras decir de todo lo que hemos comentado a lo largo del programa, Rodolfo.
2: Bueno, el señor Zaragoza, lógicamente, tiene que decir que la gente todavía confía, ¿no? Y además es verdad, yo creo que hay un consenso bastante generalizado de que las políticas o muchas de las políticas sociales del gobierno han sido positivas, y eso es a lo que se agarra la gente, digamos, más cercana al PSOE y a los votantes de izquierda. Pero te voy a dar solo un ejemplo de cómo está la situación. Un ministro hace unos días me decía, bueno, ya tuvieron que quitar en muchas casas del pueblo los retratos de Felipe González por esa malísima relación que tenía con la actual ejecutiva y que especialmente con Pedro Sánchez, y ese ministro me decía, ahora vamos a tener que quitar también las fotos de José Luis Rodríguez Zapatero. O sea que así está el ambiente, de verdad, en las bases y en los dirigentes
1: Rodolfo,
2: del PSOE.
1: Dice Manu que la del Sánchez se tambalea, ¿no?
2: Bueno, las fotos se suelen poner cuando acaban los mandatos, pero sí, también se tambalea, también. Es decir, serían los tres presidentes. Yo que ya sabéis que trabajé un tiempo con Alfredo Pérez Rubalcaba, le dije, bueno, pues recuperarlas de Alfredo Pérez Rubalcaba, que al menos no fue presidente, pero no hay sombras, ¿no?, sobre su pasado.
1: Rodolfo, gracias, lo dejamos aquí. Buenos días, Rodolfo, desde Torre España.
2: Un abrazo.
1: Molt ràpidament.
3: Jo, coneixem bé, com coneixem el Pepe Zaragoza, que té molta experiència, jo l'he vist molt apagat.
4: Molt abatut.
3: Però molt abatut.
1: Home, recordeu que és el pitjor moment que estan vivint els últims 8 anys.
3: Això que diu que sigui un debat, no són debats, són fets, no és un debat que muntem aquí. I hi ha un element clau, que abans no ho he dit jo, que és la pugna que hi ha al PSOE ara, que és els dirigents locals, tinguin poder o no, el que no volen és menjar-se el marrón a les municipals ells.
1: I volen demana, que hi hagi eleccions.
3: Si Sánchez no renuncia, que vagi. Hi ha eleccions abans de les generals, o sigui, abans generals, i aquí serà una guerra que sí que ha començat ja dins del Partit Socialista Obrer Espanyol. Que el Sánchez vagi primer a les generals i després deixi les locals.
4: Jo vull dir molt breument que l'esquerra s'ha passat els últims 8 anys i va arribar al govern posant el llistó de l'ètica molt alt, dient que era un govern anticorrupció. El que no pot ser és que avui escoltem tant Aina Vidal com a José Zaragoza dir que l'ètica passa a un segon pla perquè ells estan governant i estan fent polítiques transformadores. És a dir, l'ètica s'aplica sempre, quan li toca a la dreta i quan li toca a l'esquerra, i calen accions.

0: contundents a l'alçada del que està passant. Que
1: és I Jaume, no és molt preocupant també la sensació que pot tenir la gent de que tot és un fangar?
2: Mira, és el que anava a dir. La roda d'entrevistes que has fet, tothom ha dit lo seu, no hi ha cap pont enlloc ni entre socis de govern, i per tant a mi em fa la sensació que aquesta roda la podràs fer d'aquí una setmana i d'aquí tres mesos fins que hi hagin eleccions generals, quan hagin de ser, és igual, amb la mateixa dinàmica.
0: No hi ha hagut Gabriel Rufián, perdona, és a dir, aquí...
1: No, Esquerra Republicana no ha pogut ser-hi perquè no ha volgut participar en aquesta roda.
0: En tot aquest fangall, aquest mapa de debilitats, jo ho torno a dir, és un mapa d'oportunitats. És a dir, la política també va de moure el taulell i d'aprofitar oportunitats.
1: Deixeu-me que els últims quatre minuts siguin per parlar de la vaga de l'ensenyament que... De nou sense acord entre sindicats i Departament d'Educació. Avui, a les 3, nova reunió per apropar posicions, però continuen les mobilitzacions. Ens dona els detalls de la lletra petita el nostre company Bernat Herrandiz. Com estan les coses?
3: Les 3 hores de reunió no van ser suficients per arribar a un acord i avui el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova ronda de negociacions. La conselleria hi posava sobre la taula un augment del complement universal de 35 a 47 euros mensuals, a més d'una pujada de 75 euros a partir de 2029. Això suposaria, per tant, un increment del sou dels docents de 350 euros a partir d'aquí a 4 anys. Pels sindicats aquesta proposta és encara insuficient i avui demanen una nova oferta més generosa per part de la conselleria. Però si una cosa també sembla que encalla aquestes converses són les concrecions sobre el desplegament dels reforços a l'escola inclusiva. L'USTEC ahir qualificava la reunió d'absolutament decebedora perquè no van poder parlar d'aquest tema i els sindicats que convoquen aquestes protestes demanen que qualsevol acord s'escrigui sobre paper.
1: Bernat, gràcies. Doncs una valoració de com està l'assumpte. Vosaltres creieu que es desencallarà aquesta vaga, sí, Jaume.
2: Sí,
1: tu confies que sí?
2: Jo confio que sí, perquè, primera, ja s'està encarrilant, tinc la sensació de que...
1: Sí, però i la consellera va estar aquí asseguda, la veiem molt esperançada, i a la tarda no van arribar a cap acord. Va sortir Yolanda Segura...
2: Perquè crec que els sindicats sap en posició de força, crec que sap que té les famílies al costat, ja. Sap que la resistència en té més ell que el govern, tenim les colònies d'estiu, o les no colònies d'estiu, aquí a tocar, i per tant estan acabant, com deien a l'època del president Pujol, de passar el rasclet de tot el que puguin acabar de treure, perquè crec que aquesta partida l'ha guanyat el sindicat.
0: I a part, el 9 de juny arriba el Papa Lleó XIV a Barcelona. És a dir, jo crec que els sindicats estan negociant sabent que Salvador Illa no vol veure protestes de professors quan el Papa aterri a Barcelona. Anar a negociar com a govern, sabent que tens res a perdre, clar, els sindicats estan dient, bueno, ara que el govern s'ha posat a negociar, doncs anem a treure el que diu el Jaume del rasclet, tot el possible. Mm-hmm. I, bueno, hi ha una cosa que s'afegeix, que és que fan vagues i tenen un seguiment molt massiu. És a dir, el que han aconseguit els sindicats en aquesta onada de vagues i protestes és tenir el suport molt majoritari dels professors. I, per tant,
2: I de les famílies.
0: La consellera Niubó té mala peça al taler, de moment.
4: Jo el que trobo a faltar és que s'ha centrat molt en la part econòmica, que és raonable, i és veritat que el seu sou, doncs, no per la feina que... Però, en canvi, amb les dades terribles que tenim de l'educació a Catalunya, de fracàs escolar o tal, això hauria sigut també un moment per, en aquest diàleg, professors-Generalitat, per plantejar-ho.
1: Però jo crec que sí que l'han posat sobre la taula, el tema de les ràtios, el tema de l'escola inclusiva... L'escola
4: exclusiva, però hi ha molts més problemes de fracàs escolar. Per què Catalunya, Fundació Bofill, per què és de les pitjors comunitats autònomes, etcètera. Vull dir que està bé la part, no? La gent surt al carrer i dius, no, demanen 400 euros més, aquell titular. Que això és raonable i entenc, però que alhora, ja que vas a un xoc, no? I un debat tant amb l'educació, jo crec que també hagués estat bé que s'obrís el debat de per què estem en una situació que hi ha diferents elements socioeconòmics, socioculturals, tan greu a l'educació.
0: Hi ha sindicats com professors de secundària, per exemple, que han anat per aquí, també. Jo recordo que vas tenir portaveu
1: sí,
0: i aquest tema...
1: Sí,
4: després ha derivat molt, jo crec.
1: Però s'acaba parlant de números, s'acaba parlant del sou.
0: Bueno, perquè és el que es pot negociar. Sí.
1: Iñaki Llacuria, Manu Simarro i Jaume Clotet, gràcies als tres.
0: Quina jornada, tu.
1: Quines jornades. Gràcies per acompanyar-nos. A tots els oients de Ràdio 4, gràcies també per ser-hi. Ara es queden amb el company Xavi Freixas i nosaltres després continuem amb molt més Cafè d'Idees, avui parlant de teatre amb la Tònia Costa i amb el Víctor Amela. Ara per això hem d'anar cap a la informació, les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A aquesta hora comença l'audiència de Badajoz al judici pel procés de contractació de David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, a la Diputació de Badajoz. El tribunal haurà de dirimir si l'administració va crear a mida una plaça d'alta direcció com a coordinador d'activitats entre els conservatoris, adjudicada a DIT entre el 2016 i el 2017. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. També s'investiga si després li varen atorgar un altre càrrec, el de cap de l'Oficina d'Arts Escèniques, de manera fraudulenta, i es va contractar també un excàrrec de Moncloa amic seu. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències. Amb ell seuran també a la banqueta altres 10 acusats, entre ells l'extitular de la institució provincial, Miguel Ángel Gallardo. Les acusacions demanen 3 anys de presó i 6 d'inhabilitació per Sánchez i 3 anys de presó i 15 d'inhabilitació per Gallardo. Durant la instrucció, la Fiscalia va demanar l'arxivament de la causa. Les qüestions prèvies centraran la sessió d'aquest dijous.
0: I es continuen produint reaccions a les investigacions judicials sobre el Partit Socialista, centrades en les darreres hores en la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, sobre el cas Leire Díez, tot després de més de 12 hores de la UCO ahir a la seu del PSOE a Farraz. Segons el jutge, l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, va acordar pagar a l'anomenada lampista del PSOE 4.000 euros al mes per coordinar la trama per entorpir les causes judicials i policials que afecten al partit. El ministre de Cultura de la branca de Sumar, Ernest Urtasun, defensa que queden molts mesos per seguir treballant, reta el Partit Popular a presentar una moció de censura i exigeix al PSOE explicacions. Són declaracions a la hora de la 1.
3: El hecho de que hay una campaña de derribo del gobierno, el hecho de que evidentemente una coalición de la Gürtel con la extrema derecha no se soluciona nada, no pueden ser excusa para no dar la cara, para no dar explicaciones y para no tomar las medidas que hay que tomar. Por lo tanto, sí, hoy yo creo que es un día para exigirle al Partido Socialista que reaccione, porque es lo que están esperando muchas personas en este país que hoy están, desde luego, decepcionadas.
0: Altres socis com Coalició Canària i Compromís. Escoltem les portaveus al Congrés, Cristina Valido i Águeda Micó.
4: Hemos pasado el umbral del asombro máximo y en este momento lo que queremos son explicaciones.
5: Debería de ser más proactivo, debería de dar más explicaciones y debería ya de hacer toda una gama de acciones para que aquí en el Congreso tengamos toda la información.
0: Des del Partit Popular asseguren que la pilota no està al terrat de Gènova. Cuca Gamarra, en declaracions a Ràdio Nacional.
6: Mire, aquí faltan 4 votos para esa moción de censura, para que prospere y se cambie el gobierno. Si hay 4 votos, no hay más que hablar.
0: Doncs Junts reclama explicacions de Sánchez al Congrés, però es queixa que ni PP ni PSOE activin la maquinària cap a eleccions o moció de censura. Però en aquest segon cas diuen que no facilitaran a l'extrema dreta el camí al govern. El diputat al Congrés, Josep Maria Cruzet, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
7: Que presentin la moció de censura i es visualitzarà el que farem. Però ja li anticipo una cosa. Nosaltres vam ser els que vam fer possible que la dreta i l'extrema dreta, amb Vox en aquest cas, no formessin part del govern d'aquest estat a l'any 2023, d'acord? I per tant, no anticipo res que no sàpiga ja el Partit Popular, nosaltres no farem res que permeti acostar Vox a qualsevol àmbit de poder i menys al capdavant del govern de l'Estat espanyol.
0: I encara als tribunals, el judici del cas Kitchen, que investiga la presumpta operació parapolicial contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per sustreure-li informació sensible que perjudicava el partit. Declaren avui els dos principals acusats, l'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2 a Interior, Francisco Martínez.
2: La Fiscalia Anticorrupció sol·licita pels dos 15 anys de presó com a responsables de l'espionatge a Luis Bárcenas a càrrec dels fons reservats. Com a principal prova incriminatòria, els missatges que presumptament Martínez i Fernández Díaz es van intercanviar i que el primer va registrar davant notari.
0: Pendents del temps, perquè avui es podria produir la punta d'aquest episodi de calor amb temperatures que assolirien rècord per un mes de maig. La nit ha estat tòrrida, punts com el Cap de Creus a Girona, on la temperatura mínima ha estat de 26 graus. També nit tropical a altres punts com Barcelona, on el termòmetre no ha baixat dels 20 graus per cinquena nit consecutiva. A partir de les 2 del migdia s'activa l'alerta groga a l'interior de la demarcació, on podrien fregar els 36 a ciutats com Berga, Vic o Manresa, mentre que al litoral estarem per sobre dels 30.
2: I parlant de calor, les associacions federades de les famílies d'alumnes de Catalunya han alertat que la calor extrema a les aules s'ha convertit en un problema estructural que afecta cada vegada més centres educatius. En un comunicat, l'entitat adverteix que la manca de confort tèrmic afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals i ha dit que tenen impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. Reclama així al govern una resposta estructural que situï la crisi climàtica al centre de la planificació educativa i que garanteixi sistemes de climatització als centres que ho necessitin.
0: I això és tot. Tornem amb més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
8: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença el matí de Ràdio 4.
9: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
8: Alfred Rodríguez Picó, Ada Parellada, Laura Rossell, Rock Ostenhauser, Cesc Sant Salvador, tots aquests i molts més seran aquí en directe al matí de Ràdio 4 d'aquest dijous. Abans, però, Gonzalo Bernardos, Lluís Carrasco, Lluís Falgàs, com esteu? Bon dia.
10: Molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Amb il·lusió.
8: Amb il·lusió.
10: Sí, home, a mi il·lusió.
8: Tal com està el pati, Bernardos.
10: Jo crec que el pati està molt bé. Per què? Perquè això és, això és un país...
8: Explica't.
10: És un país democràtic. Una democràcia liberal. I les democràcies liberals estan regides per la separació de poders. Que hi hagi policies, fiscals i jutges que siguin independents i que amb independència del poder que tinguin alguns dels possibles encausats, agafin i les portin a judici, considero que la democràcia funciona.
8: Aquí, no, lògicament, en parlem i en parlarem, però parlarem també de moltes altres coses, perquè la gent aquests dies està farta de tot, a tota hora, és igual, la ràdio, la tele, els diaris, els digitals, no es parla de res més.
11: El Gonzalo diu que tot està molt bé, però jo el que veig és que s'està qüestionant la legitimitat moral del govern d'Espanya, i per tant, d'Espanya, que s'està vinculant el president del nostre govern, del govern d'Espanya, amb una trama d'absoluta corrupció, de moment només vinculat, de moment, i finalment que s'està parlant d'una corrupció que no és conjuntural, sinó sistèmica i orgànica, per la qual cosa crec que tenim motius per tot, menys per estar tranquils.
8: Falgàs.
12: Bé, estem políticament, amb una legislatura que tècnicament està esgotada, s'ha acabat, és a dir, no es pot anar endavant, perquè no hi ha suport polític i Sánchez no té prou diputats. No es pot anar endavant, legislatura esgotada, però, en canvi, ningú vol fer el pas de fer una moció de censura, amb la qual
8: sí, senyor.
12: Aquest és un dels problemes que jo crec que hi ha en aquests moments damunt la taula política i que n'hi ha per temps. Sánchez no vol convocar eleccions, però és que els altres que ho poden fer fora tampoc ho volen, perquè els altres, que serien PNB i Junts, els hi fa molta por en aquests moments que governés PP i Vox. Per tant, estem amb un atzucat, que es diu, amb un atzucat claríssim, amb una legislatura esgotada i sense una perspectiva de forma immediata. I aquí és quan en Freixas diu estem farts de tot.
10: Jo li he donat al PP la solució per arribar al poder. Has d'aconseguir dos palauets a Europa i donar-los al PNB. Perquè la clau del que el PNB un dia voti a favor dels pressupostos de Rajoy i després doni suport a la moció de censura va ser el palauet que reivindicava París.
12: Sí, però no creguis, el PNB és un dels partits, ara per ara, a banda de ser un dels partits històrics i més antics d'Espanya, és un dels partits més sensats que hi ha. Veuen que hi ha eleccions municipals i es volen desvincular ara mateix de tothom. De tothom.
8: 10 segons, després en continuarem parlant, perquè han desfilat, hem sentit veus de tots els partits polítics fa una estona al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga.
12: Els sentirem a tots.
8: I aquest matí. Els sentirem a tots. I tu ja els vas sentir ahir a la tarda. Ara parlem.
11: Escoltàvem molt d'interès al Falgàs quan parlava de l'atzucac polític en els que es trobaven i en què els partits pretesament independentistes no volien jugar a moció de censura i s'equivoquen. El problema és que no són independentistes. Si fossin independentistes, és una gran oportunitat de fer una moció de censura i allò de quan pitjor, millor, i per tant que hi hagi una revolta i una revolta ciutadana, parlo de social.
10: Una altra vegada.
11: No revolta en els carrers, una revolta social en pro de postures independentistes. El problema és que els pretesament independentistes en realitat són autonomistes, i les autonomies en aquest moment, aquesta situació l'estan patint.
8: Ara, mossega't la llengua, 2 minuts, sisplau. O t'enverinaràs? Pregunto.
10: Ja en tinc mossegada.
8: Home, vagues de mestres. Mare meva. 11è dia de vaga en 3 setmanes.
12: I no paren, eh? No paren i sí que...
8: L'altre tema enquistat, aquí, eh?
12: Deixen entreveure que sí que hi haurà un acord. Deixen entreveure...
8: Això ho diu la consellera. Hores. Si això escoltes a Yolanda Segura...
12: No, per això ho dic, que des del govern es deixen entreveure que hi haurà un acord. No hi ha aquest acord. Estem pràcticament a final de curs. I això és un gran desastre que hi ha hagut aquest any, de que les vagues, les manifestacions, que tothom té la raó, però que no hi hagi pogut haver-hi un acord entre tots per poder frenar, sobretot, les vagues i vagues que hi ha hagut. Saps? I que sembla ser que encara s'allargaran.
10: Saps d'on ve tot? Que hi ha un senyor al govern que fica la pota i es fica en tots els llocs. Se llama Albert Dalmau. És un autèntic inútil. És un inútil per la seva gestió. I té a moltíssima gent de la dels consellers enfadats.
8: No t'agrada com ho has gestionat? Perquè... O et sembla que hauria de gestionar d'una altra manera?
10: T'explico. Va voler fer un acord ràpid. I en aquest acord ràpid va pactar amb Comissions Obreres i UGT, que van estar encantades d'agafar i tenir aquest acord perquè li donava importància.
8: Vinga, Gonzalo.
10: A partir d'aquí, per no desautoritzar Comissions i UGT, la palmem i tenim una vaga darrere l'altra per part del sindicat de professors. Vostè bastant en raó.
8: Carrasco.
11: Aquesta vaga en realitat el que ens mostra és una crisi estructural, i les crisis tenen una forma d'afrontar-se. La primera, per solucionar una crisi hi ha 3 claus. La primera clau és reconèixer que existeix la crisi. La segona, buscar les solucions d'aquesta crisi, i la tercera, executar-la. El govern de Catalunya ha fallat, ha mirat cap a una altra banda de nou, i no reconeixent la crisi, en aquest moment es fa molt més feixuga la solució.
8: Ara demanen més hores per mirar-se bé aquesta proposta econòmica. Avui una altra reunió. N'estarem pendents, mirarem de parlar amb pares i mares també, que donen suport als docents, però després de tants dies de vaga, ja no sé com estan els ànims.
12: Jo crec que en aquests moments l'afectat és l'alumne, en primera instància, l'afectat són les famílies,
11: i en canvi
12: no hi ha solució, i en fi, és preocupant.
8: Bé, i a sobre una calorada rècord en un mes de maig, amb nits tropicals, dies tòrrids, possibles rècords de calor que ja s'han registrat.
11: A Barcelona, quarta nit tropical
8: continuada.
11: Quarta
8: nit tropical. Rècords al Regne Unit, com que no tant. És així, això?
12: Sí, home, però...
8: Si no baixes dels 20 graus, és nit tropical. Sí, sí. T'agradi o no, és així. França, tot damunt de vall, vaja, el que faltava pel duro. De seguida vindrà l'Alfred Rodríguez Picó i ens dirà quin temps farà els propers dies. Cap de setmana ens fregirem, a veure si hi ha alguna tempesta o no. I quan podria ploure i refrescar Catalunya, per la mort de Déu.
10: Però es queixem de tot, eh? Es queixem que plou, que ha plogut moltíssim, i ara es queixem de la galó. Jo sempre em queixo de que plou i de que fa fred. Sí. De la galó no em queixaré mai.
11: També hi ha bones notícies. El desgel s'està acabant, els embassaments estan al 98,68% de capacitat, i, per tant, alguna cosa bé sí que succeeix en aquest país.
8: Escolta'm, avui fa mig any del brot de pesta porcina africana. Mig any, 28 de novembre. Avui és 28 de maig.
12: Sí.
8: De moment estem com estàvem. Continua el degoteig de casos. Cada vegada que hi ha un nou cas es posa el comptador a zero.
12: No ha afectat a les persones, això és molt important.
8: No ha afectat a les persones, però sí que ha afectat la butxaca de les persones.
12: Ha afectat l'economia, o està afectant l'economia en els que es dediquen a aquest sector.
11: Pesta... Pagues, però no ha afectat a les persones perquè és una pesta que no afecta a les persones.
10: Això,
11: no és
10: per
11: que...
10: ara.
11: No, bueno, pues sí,
10: perquè
11: no.
10: Per
8: sort no ha arribat a cap granja.
11: No espantis a la gent, però encara que no arribi... afecta a les persones. Exacte. La pesta porcina africana, diguem-ho.
8: I a més no ha arribat a cap granja. O sigui que, en aquest sentit, bé, un moment moment, Gonzalo Bernardos.
11: Afecta l'economia del porc, no a les persones.
10: El brot de l'antivirus va començar que no afectava les persones i al cap de 15 dies ja van dir que sí. Jo crec que la peste porcina...
11: Fas alarmisme.
10: La peste porcina no afectarà, però...
8: Gonzalo.
11: Fas alarmisme i no ho hem de fer en aquest estudi.
8: Ni inútil ni exacte. Ni dir coses sense cap mena de rigor. La peste porcina... Mira, aquest matí parlarem amb qui en sap, Gonzalo. Vicenç Enrique Tarancón, veterinari i coordinador del grup de sanejament del sector porcí a Lleida, un senyor de prestigi que sabeu que sap molt i molt bé de què parla, dels millors que tenim en aquest país. Per tant, deixem de dir coses que no són.
10: A veure, jo el que he dit és que...
8: El que he dit és que
10: una part de les malalties dels animals comença no transmitint-se a les persones. Però una part d'aquestes acaba transmitint-se.
11: Pues aquesta no.
8: Aquesta no, Gonzalo.
11: I si és cert que afecta molts sectors d'activitat, que afecta l'oci, que afecta el turisme, afecta sectors d'activitat, però no les persones.
8: Ara, mira, el Francesc Guillaumet, el director del diari La Mañana, m'acaba d'enviar això. La pesta porcina africana deixa pèrdues de 145 milions d'euros. 145 milions d'euros. A Lleida, en 6 mesos. A Espanya, superen els 900 milions. I més de la meitat, 508... D'aquests 900 milions, 508 les afronten els productors catalans i aragonesos. Aquí sí que tenim un problema. I és un drama, això. I cada vegada que es confirma un positiu, comptador zero. Crec que ha de passar un any sense que aparegui cap nou positiu per poder-ho donar per erradicat, això. En parlarem amb aquest especialista, Vicenç Enrique Tarancón, veterinari i coordinador del grup de sanejament del sector porcí a Lleida. Sí? Més coses. Es disparen les donacions en vida de pares a fills per comprar un habitatge. Segons el Col·legi Notarial, han pujat un 22% durant l'any 2025, arribant a un màxim històric. Les operacions de compra-venda, però, han baixat un 4% durant el primer trimestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior. A Catalunya, quins impostos es paguen en les donacions de pares a fills, Gonzalo?
10: Mira, la gent que paga impostos és perquè, en donacions és perquè està malament informada, perquè se'ls podia estalviar en l'impost de donacions. El que havia de fer és una transmissió de diners entre particulars, i això no està gravat per Hisenda.
12: Sí, però hi ha una qüestió humana, que és que hi hagi aquesta generositat per poder-ho estalviar, i això és complicat. No tothom té disponibilitat per ser generós, per poder donar en vida en els fills alguna cosa. Però, aquesta és una qüestió més humana, no? Però més humana existent. És a dir, no la generositat de donar, que efectivament, financerament i econòmicament, vaja, vull dir, és perquè tothom ho fes en vida, no?
11: En tot cas, Falgas, hi ha desinformació. En el meu cas vaig comprar la meva segona residència a la meva mare i li vaig comprar en vida, li vaig comprar perquè la diferència entre la donació i l'adquisició era petita. Em portava més mals de caps la donació que la compra. I finalment vam optar per la compra-venda. Per tant, moltes persones que opten per la donació en realitat no han mirat la lletra petita, perquè la diferència és realment mínima.
10: Escolta, el préstec entre particulars, tu agafes, pots fer un préstec a un fill a 20 anys i li pots dir que te'l torni aquests diners a l'any 20 i que, a més, no pagui cap tipus d'interès. I si fins i tot als 20 anys no t'ha pagat, no és descartable ni molt menys que el puguis donar un termini addicional. Per tant, si tu a Catalunya fas un préstec una donació a un fill de 100.000 euros per la compra d'un pis, acabaràs pagant 2.000 euros perquè li vols regalar a l'administració 2.000 euros. Senzillament perquè no tens informació. I en els últims anys les ajudes dels pares als fills cada vegada han estat més perquè els fills tenen un problema. I el problema bàsicament que tenen és que no tenen estalvi. Alguns perquè guanyen poc, altres perquè viuen molt bé.
8: Bé, escolteu, passen 4 minuts d'un quart d'11. Aquest matí, Laura Rossell, presentadora del programa No se n'ha parlat prou a la 2CAT, serà en directe aquí, al matí de Ràdio 4, Jordi Vila.
13: Sí, juntament amb el gran Rocco Stenhauser, el programa vol anar més enllà del que és convencional, el programa de la Laura Rossell, per entendre en profunditat tot el que forma part de la vida quotidiana. Aquest No se n'ha parlat prou. Combina una tertúlia seguida d'una entrevista amb un personatge destacat de l'actualitat catalana. Doncs bé, repassarem la trajectòria d'aquesta gran professional, sí, gran comunicadora, Laura Rossell.
8: El gas.
12: Sí, i tant que sí. Una companya més en la 2CAT, El qual, doncs, mira, l'altre dia ens varen premiar, no?, a més a més. Per tant, estem
14: sí, senyor,
12: molt,
14: felicitats,
12: molt,
14: eh?
12: Estem gràcies, estem
14: felicitats
12: molt contents.
14: Felicitats pel gas.
12: A Sabadell, perquè ens van donar un premi. I, escolta, i la Laura Rossell, doncs, professional, i, per tant, doncs, una més, no?
14: I aquest matí, Ada Parellada també passarà pel programa, eh? Gran cuinera, comunicadora, creu de Sant Jordi...
13: Sí, activista contra el malbaratament alimentari, entre moltes altres coses. Ens explicarà per què estan desapareixent els menús del dia, Xavi.
14: I d'aquí una estona, Cesc Sant Salvador cantarà en directe al matí de Ràdio 4. Tornar-te!

0: ens agrada, Gonzalo Bernardos.
1: Què vols que et digui?
0: Què vols que et digui?
1: Emocionar-me no m'emociona, eh?
0: Mare de Déu, Santi.
2: A mi quan som el música m'agrada.
0: Ell porta la contrària sempre per normal.
1: Què vols, que menteixi? No, és la música de la meva vida.
2: No, Xavi, si tu i jo comentarem que hem dormit malament per la nit tropical i ell dirà que s'ha de tapar amb l'adredor.
0: Ah, sí?
2: Això és Gonzalo Bernardo.
1: Que no,
0: sí, senyor.
1: Escolta, respecteu-me les meves preferències o gustos.
0: Però calma, no cal cridar ni cal... Escolta, i avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Sí, i us convidarem a dinar o sopar en una de les hamburgueseries que estan més de moda ara mateix en aquest país. És tot un referent i podreu anar de franc si endevineu, si encerteu el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. No és el Gonzalo Bernardos.
3: Primera pista. Avui l'ha triat l'Anna Córdoba, el so del dia, atenció, eh?
1: Jo, deu tenir...
0: també vols dir-hi la teva, el so del dia?
1: Una oïda molt dolenta, és que tots els sons, quan estic jo, em sonen igual. Jo sóc capaç de distingir un d'un altre.
0: Sí que la tens dolenta, ara entenc per què no escoltes. Tens problemes.
2: El Gonzalo no sap si és un colibrí o un ximpanzé.
1: Ni idea.
0: Truqueu-nos.
4: Si és mascle o família.
1: Tampoc, evidentment.
2: No, el que sí volia afegir, Xavi, i no és per ficar-me amb el so del dia, però sí amb els dies internacionals de...
0: Ja.
2: Cada dia és el dia internacional d'alguna bestiesa.
0: Sí.
2: I arriba un moment que ha perdut valor ser el dia internacional,
0: sí,
2: perquè hi ha dia internacional d'absolutament tot.
1: Però saps una cosa? Aquell periodista que no sap què de què fer monta una notícia sobre el dia internacional i ja té una part de la feina
2: coberta.
1: Això és
2: un cop baix. Això és un cop baix.
0: 900 oients, 900-454-455, podeu trucar des d'ara mateix, 900-454-455. És un quart i mig d'onze.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Doncs les reaccions davant els presumptes escàndols que envolten el PSOE no s'han fet esperar. El Falgàs n'està molt al corrent. Aquest matí han passat, han desfilat tots pel Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga i ara els sentirem, eh? Sentirem alguns dels fragments més destacats. Per exemple, Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, acusa Pedro Sánchez de convertir el PSOE en una organització criminal. Sentim-lo.
6: Pedro Sánchez ha convertit el Partit Socialista en una organització criminal. I no creiem que això sigui el que es mereixen ni els militants del Partit Socialista ni els votants del Partit Socialista. Per tant, creiem que és imprescindible i urgent que Pedro Sánchez dissolgui les Corts i convoqui unes eleccions.
0: I ara sentirem el secretari general de Vox, Ignacio Garriga.
7: Vox ha hecho todo lo que está en su mano. La pregunta es si todos los actores políticos, tanto los socios de Pedro Sánchez como el líder de la oposición, está haciendo todo para desalojar a esta mafia, a esta organización criminal, en palabras de los jueces que están investigando, para sacarlos del poder y que sean los españoles quienes depositen el voto.
0: Des de Junts, el portaveu adjunt al Congrés, Josep Maria Cruzet, parla d'escenari absolutament excepcional i demana a Sánchez que doni explicacions en seu parlamentària. A més, demana explicacions a Salvador Illa pel fet que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE informació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
8: I també ha de vindre a donar explicacions al president Illa. Per això ahir demanàvem i registràvem aquesta compareixença del president Illa al Parlament de Catalunya, perquè, escolti'm, aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta. I a la pràctica, la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos.
0: Aina Vidal, la portaveu dels Comuns al Congrés i diputada de Sumar, descarta que el govern de coalició estigui en perill, però sí que demana explicacions al PSOE.
9: El govern de coalició no està en perill. Aquí estem, entre altres coses, sostenint un govern per la gent decent, un govern que té ganes de seguir transformant i no està en perill. Això sí, el Partit Socialista ha de donar explicacions davant de les informacions que són molt greus i, per tant, necessitem, jo crec que nosaltres i qualsevol altre ciutadà o ciutadana, saber què és el que ha passat i fins on arriba la trama.
0: Vidal també acusa PP, Vox i Junts d'actuar de manera absolutament irresponsable perquè diu la corrupció no els preocupa i l'única cosa que volen és tombar el govern. I què diuen els socialistes? El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, assegura que el PSOE estan absolutament tranquils, diu, sobre la legalitat de la campanya del 2024 al Parlament de Catalunya. Perquè diu textualment està claríssim que no hi ha res. També defensa la continuïtat del govern de coalició, malgrat els casos judicials del PSOE, i assenyala comportaments judicials erràtics que, diu, treuen credibilitat a la justícia.
4: Yo lo que comparto es que es evidente que el Partido Popular está instrumentalizando todos sus recursos políticos y de influencia, todos. Y además con la ayuda de Vox en este proceso, que han decidido que quieren llegar al gobierno para hacer un gobierno de coalición con PP y Vox. Y en esa batalla están intentando influir de todas las maneras posibles. Y es evidente que se ven comportamientos en el mundo de la justicia que quitan credibilidad al mundo de la justicia.
0: Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista.
10: A veure, que un jutge o jutgessa ordeni a la UCO, Unitat Central Operativa de Guàrdia Civil, l'escorcoll del cor del govern d'un país, no és una anècdota. És quelcom de molt greu. Perquè el que en realitat està dient aquesta jutgessa és que hi ha prou indicis fefaents per ensumar delicte per part del govern d'Espanya. I això és gravíssim, a banda de que és una crisi institucional i també a la i de la democràcia del nostre país.
0: Mira, Lluís Falgàs, periodista de la Ràdio Televisió Espanyola. Un segon, Bernardos.
11: Sí, home, doncs el tema, és dir, el tema és complicat, és complex, és molt decebedor, molt decepcionant per la majoria de la gent. Ara, organització criminal, han de dir els jutges, ara? Escolti, en coneixen algun de criminal? Jo sí, I t'asseguro que ni en Zapatero, ni en Salvador Illa, ni en Feijó, és a dir, crec que es puguin semblar amb una organització criminal. És a dir, aquí comencem ja amb utilitzar el llenguatge molt fàcilment i d'una manera molt... Organització criminal. Escolta, Bernatos, tu en coneixes algun de criminal? Jo sí que en conec algun, I de terrorista també em vaig conèixer una vegada.
2: No,
11: i t'asseguro que no té res a veure amb aquesta gent.
0: Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona.
1: Mira, jo crec que hem de veure si estem davant de fets insòlits o no.
11: Jo crec que sí.
1: Però,
11: sí,
1: Falgàs, sí. Jo no tinc la suficient informació per dir si hi ha culpabilitat o innocència.
11: Jo tampoc, però...
1: I la presumpció d'innocència...
11: Però intel·ligència
1: en totes les democràcies
11: si
1: és clara.
11: És una organització criminal.
1: Però jo no entraré en si és organització criminal
11: o no.
1: Perquè, Falgàs, em sembla una exageració des de la meva perspectiva dir que qualsevol partit polític, encara que tingui una trama interna, és una organització criminal. Però, on veig jo que és excepcional? Veig que, està imputada la dona de Pedro Sánchez. Està imputat el seu germà, perquè no sabia on estava el despatx de les arts escèniques que hi dirigia. Està imputat el secretari general primer que va tenir, Ábalos, que sembla, segons els autors judicials, que tots els ciutadans li van pagar les amigues. Està imputat Santos Cerdán, que també, segons autors judicials, doncs cobrava comissions fins i tot abans d'arribar al govern en Navarra. El que trobem ara és que està investigat al president Zapatero, que molta gent se sorprèn perquè no li veu la capacitat per muntar un esquema tributari tan complex. I ara el que veiem és que han agafat, i per destruir el sistema judicial, una senyora que es diu que és investigadora, periodista, van confiar en ella per això. Aquesta part, Falgàs, aquesta última, sí. la de l'Eire, sembla Pepe, Gotera i Otilio. I cada vegada que un partit polític té problemes, ara el PSOE, abans el PP, perquè cal veure que el PP presumptament li envia una persona de més de 70 anys disfressat de mossèn a casa de la dona del tresorer perquè li doni documents.
11: No, escolta, és
1: moltes
11: tot
1: vegades...
11: Tot el que acabes de dir,
1: xistera,
11: de moment encara no he vist l'organització criminal. Dos, de moment només pel tema Zapatero. Els altres temes no, els que hem esmentat. Però pel tema Zapatero, de moment només hi ha un informe de la Guàrdia Civil. Que, és a dir, molt bé, un informe de la Guàrdia... No estic defensant res, ni Zapatero ni ningú, eh? I a més, escolta, jo sí que dic que qui la fa que la pagui, eh? Per tant, cap problema. Ara, només hi ha un informe de la Guàrdia Civil. Els jutges encara no s'han pronunciat. Es pronunciaran el dia 17 de juny, que havien de fer-ho la setmana que ve.
1: I després del fum, és que hi ha foc.
0: Probablement. Lluís Carrasco.
11: Probablement, però
0: Lluís
11: probablement.
0: Carrasco.
2: Lluís Falgà és una persona, és una molt bona persona, que diu que Feijóo, que Zapatero, que Pedro Sánchez no tenen imatge de criminal, no? Ell no veu criminals veient-los. Malauradament, Lluís, els criminals no tenen cara de criminal. Són o no ho són. I, per exemple, la col·lecció de joies incautada en el president Zapatero és, i que ell diu que és una herència, una de dos, o la seva àvia era la reina d'Anglaterra, perquè és una creació pròpia d'una família real, ja no d'un multimilionari, no, d'una família real, o la veritat, tot fa sospitar de que hi podria haver criminalitat amb la forma d'aconseguir-les.
11: Sí, no, però fixa-t'hi, eh? Tots són prostitutes, xampany francès i ara joies. Sí, tres elements prou característics
2: De la criminalitat.
11: Sí. És que, escolta, és que n'hi ha per marxar del país. És dir, si això és veritat,
2: Per tant,
11: si tot això és veritat...
2: Per tant, aquestes persones que tu no perceps com a criminals, potser ho són.
11: Aquests senyors que s'han presentat en unes eleccions, que han fet campanya, que van als parlaments, que tot el dia donen lliçons, que expliquen que no sé què i tal... Resulta que són criminals, escolti'm, en baix del país.
1: Però, Falgà...
11: No cal
1: si
11: que em fotin fora ningú, però
1: si
11: me'n vaig jo,
1: personalment.
11: Que no és veritat, home.
1: Tens un
11: moltes
1: cas que s'està jutjant a l'audiència en Madrid, que és el cas Pujol. I el cas Pujol, quina diferència hi ha del cas Pujol a Catalunya, dels casos que podem estar veient a Madrid del PP i del PSOE? Doncs que aquí tot es tapa. Tot es tapa. A mi el que m'agrada és que quedi al descobert. I a mi que nosaltres tres...
11: Davant
1: de la justícia tinguem les mateixes condicions que qualsevol. I te poso un afegitó. El rei també hauria d'estar davant de la justícia si té algun tema que no és l'adequat.
2: Jurídica i tècnicament hi ha bastantes diferències entre el cas que ara ens ocupa i el cas Pujol.
0: Recordem que el cas Pujol ha quedat vist per sentència després de 6 mesos de judici, Carrasco.
2: No, això... Que
11: entenc... Sembla que el juny... No, porto una petita informació. Sembla, perquè no és... No, sembla...
0: Que el mes de juny?
11: Sí, que a finals de juny...
0: al voltant de Sant Joan.
11: Més
0: enllà. Sant Joan.
11: Sí, passat Sant Joan es pot conèixer la sentència. Sembla.
2: No, i com a demòcrata tinc un gran respecte per saber aquesta sentència, no jutjaré una sentència que encara no està anunciada públicament i, per tant, prudència.
0: Bé,
2: però tècnica i jurídicament hi ha moltes diferències.
0: Senyores i senyors, de seguida parlem amb Lidón Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Volem saber com estan les famílies amb tants dies de vaga i també parlarem de... Avui fa mig any que es va declarar el brot de pesta porcina africana al nostre país. Ara en parlem.
12: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
13: Coneixeu el concepte d'evolució?
12: Sota sospita.
13: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
12: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
13: Podien parlar a través dels oceans.
12: Amb Laura González.
14: Impossible. Per què la volen capturar?
15: És més intel·ligent que la majoria.
16: A Ràdio 4.
12: La millor companyia.
17: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
18: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
19: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
20: Irrepetibles.
21: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
22: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
20: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
12: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: I aquest dijous, un ser dia de vagues a les escoles catalanes a Còrdoba.
3: Sí,
0: tu tens
3: sí,
0: la canalla
3: sí.
0: a casa, eh? Sí. Ahir a casa, avui a casa,
3: sí,
0: la setmana
3: Maresme,
0: passada un dia a casa.
3: Això, Maresme, Vallès, avui.
0: Vallès Oriental, Vallès Occidental.
3: Sí, exacte, sí. sí, és això. Portem 11 dies de vagues, hem sentit molt els sindicats, hem parlat molt sobre quins acords i quins no acords hi ha en aquestes reunions, no? en aquestes trobades sectorials, però avui ens volem preguntar què passa amb les famílies, com estan després d'aquests primers 11 dies de vaga.
0: Lidón Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Com estem? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El que deia l'Anna Còrdoba, la meva companya, com esteu? Com ho porteu? Ja són molts dies de vaga i, de moment, l'acord no arriba. La consellera diu que està al caure això, que es van carrilant, però els sindicats que no n'hi ha prou ni de bon tros.
5: Sí, la veritat és que és evident, no?, que per les famílies això té conseqüències i ja... Ja són molts dies i necessitem també que el Departament d'Educació doncs, posi alguna cosa sobre la taula que valgui la pena que els sindicats arribin a un acord, no? o que entengui que necessitem desencallar aquesta situació. De totes formes, sí que és veritat i es dona que les famílies, tot i que ja portem molts dies, el que nosaltres sí que estem rebent i percebent i és la resposta que nosaltres estem donant perquè les nostres associades així ens ho estan indicant, és que es manté aquest suport al professorat. Mm-hmm. Crec que per les famílies és una oportunitat, no?, aquesta situació que feia molt temps que no es donava. Feia molt temps que no es donava perquè havíem tingut altres períodes de vaga, però feia temps ara que no es donava que hi hagués una unitat, no?, tan gran, no?, i que les famílies donessin tant suport al professorat. Crec que hem arribat en un punt límit que tothom està veient com aquest conflicte com una oportunitat per intentar fer un canvi en el sistema.
3: Precisament això et volíem preguntar, Lidó. No sé si, malgrat tots els mals de cap, bé, ens ho acabes de dir, ho veieu com una oportunitat, però una oportunitat perquè exactament, és a dir, Podem, pot ser el moment en què posem l'escola pública al centre de les polítiques i això serveixi per tenir realment l'escola que necessitem? Estem en aquest moment, ho veieu així?
5: Bé, almenys tenim l'oportunitat, no? És el que també des de la FAC hem intentat transmetre en totes les converses que també tenim amb els sindicats i també amb la carta que li vam enviar a la consellera. Sí que creiem que ha de ser una oportunitat. És a dir, ha de ser una oportunitat per posar l'educació inclusiva en el centre, no només per parlar, no?, de quants docents o quants professionals més s'han d'incorporar al sistema, sinó com ho hem de fer. No és suficient només parlar de quantitats, també hem de parlar del com, de com s'organitzen aquests recursos, de com ho farem, de realment fer una aposta pel sistema educatiu públic. És cert que davant de tot aquest caos, no?, que estem vivint en els darrers mesos, s'han arribat a acords amb la privada concertada, com per exemple augmentar un 19% l'import de les motxilles escolars, no?, que és una mesura que està en el marc del pla de xoc, i en canvi no s'ha tocat a la pública i no s'està parlant d'això. Va haver un acord de gairebé 400 milions d'euros per la privada concertada, no només per temes salarials, no?, sinó per temes d'enfortir la xarxa privada concertada, i creiem que seria moment de fer-ho amb la pública, perquè venim de molts anys en què cada cop veiem que es tanquen més línies a la pública, que renoven els concerts educatius gairebé de forma automàtica, i no tot això va aprimant el teixit públic. L'escola pública és qui assumeix gran part de l'alumnat en situació socioeconòmicament vulnerable. Així ha de ser, però això requereix també, no?, de més injecció i de pensar molt més injecció de diner, però també pensar molt més com ens hem d'organitzar perquè l'escola pública pugui donar la resposta que li toca donar. No ens oblidem que l'escola pública està dissenyada i pensada per garantir un dret fonamental en condicions d'igualtat i no discriminació per tots els nens.
0: En qualsevol cas, molts dies sense escola, els pares i mares han de fer mans i mànigues, que si amb els avis, que si demanaré teletreballar...
3: Poden anar a l'escola, hi ha uns serveis mínims,
5: això anava a dir.
0: Serveis mínims, però són dies sense classe, majoritàriament, sí, i a més, coincidint amb el tram final de curs, exàmens finals, els que tenen 17 o 18 anys que estan preparant la selectivitat de cara a la setmana que ve o l'altra, vaga de biblioteques a Barcelona, vaga indefinida de biblioteques. Fàcil no és. És a dir, suport als mestres i professors des del primer dia que ho dieu, ho manteniu, però no sé si pensàveu que això arribaria tan lluny, s'allargaria tant, i a més ara, per exemple, des dels sindicats CGT, USTEC, que han parlat en aquest programa, no descarten, si no hi ha un acord, anar a una vaga indefinida abans d'acabar aquest curs. Quan el calendari de vagues previst no acaba fins la setmana que ve, doncs ara no descarten, fins i tot abans de Sant Joan, una vaga indefinida.
5: Clar, està clar que...
0: Bo per la canalla no és, això, i fàcil pels pares tampoc, i pels avis menys.
5: No, totalment. A veure, jo insisteixo en que hi ha uns serveis mínims, no?, i que aquests serveis mínims estan per alguna cosa, no?, i per tant també nosaltres animem a les famílies que portin els seus fills a l'escola perquè s'han de garantir aquests serveis mínims i, per tant, no hem de tirar tant d'avis. És veritat que això, evidentment, que té també conseqüències d'altres tipus per l'alumnat. El que passa és que també hem de veure això com un símptoma. És a dir, alguna cosa està passant, alguna cosa està arribant al límit perquè ens trobem en aquesta situació. És a dir, anar a un escenari de tantes vagues o anar a un escenari de vagues indefinides, és a dir, també els professionals de l'educació, quan s'estan plantejant això, té un cost per ells. Sí. És a dir, no ha de ser una situació tampoc fàcil. Ho dic perquè crec que per nosaltres és important llegir una mica quin és el context en el que estem. I portem molt temps, l'anterior conselleria tampoc va fer gens bé les coses i ara toca, d'alguna forma, intentar ser responsables i dir, anem a apostar pel sistema públic i el Departament d'Educació, cert, que té un gran poder. Ell, si vol, demà pot acabar amb aquesta situació. Llavors, esperem que tot això que estem vivint, aquestes conseqüències que estan patint les famílies, que estaven patint l'alumnat, acabi tenint un impacte positiu en el sistema educatiu públic. Esperem, perquè si no llavors sí que tindríem un problema. Però nosaltres tenim fe en que això serà així.
3: Queda clar, Lidón, que per vosaltres és una oportunitat tot això que està passant. Ara bé, clar, vosaltres, tot i que us interpel·la directament a les famílies, ara per ara esteu fora d'aquesta negociació, tot i que ja ens has dit que estàs en contacte amb sindicats. No sé quines serien per vosaltres les línies vermelles, quins són els requisits essencials perquè realment això, aquesta oportunitat, no, es converteixi en una realitat i hagi servit per alguna cosa tot plegat.
5: Sí, nosaltres creiem que és superimportant concretar molt clarament quins són els efectius, els recursos que han d'entrar per garantir l'escola inclusiva i també hem de parlar de com s'organitzen aquests recursos i tenir un full de ruta, no d'aquest curs vinent, sinó dels propers 4-6 anys, com a mínim, és a dir, un full de ruta de saber quins objectius ens marquem, com s'introduiran aquests professionals, com s'organitzaran en els centres, no? Quins criteris regiran l'educació inclusiva.
0: Gonzalo. Sí, un segon. Acaba, Lidón, sisplau.
3: Perdona, Lidón.
5: Ai, disculpeu. Vale, no, disculpeu. No, per exemple, nosaltres sabem que un criteri importantíssim per garantir l'educació inclusiva i que desencallaria gran part dels problemes que estem tenint és introduir la codocència, almenys en aquelles aules on ens trobem amb nens i nenes amb necessitats especials.
0: Un parell de
5: tot
0: coses.
5: Tot això hem de poder parlar.
0: Breument, sisplau, Lidón Gasull, un parell de coses més. La calor. No se'n parla gaire, o segurament no se'n parla prou. Aquests dies que tenim aquestes temperatures...
5: Acabem de treure un comunicat avui,
0: Explica'ns-ho, això, perquè tenim un problema. Explica'ns quin és el problema, quines temperatures tenim ara mateix dins les aules a Catalunya i sobretot què s'ha de fer aquí, Lidón, perquè no es pot aguantar.
5: Sí, el problema que tenim és que cada cop tenim més dies de calor intensa en horari lectiu. De calor intensa estem dient de que supera els graus permesos per poder treballar en condicions i, per tant, si els adults no podem treballar en condicions, imagina't els nens que són molt més vulnerables a la calor. El principal problema que tenim és que no tenim un diagnòstic de tots els centres educatius a Catalunya, és a dir, quins estan preparats, no?, per poder tenir mesures de climatització més o menys ràpides, quins necessiten d'obra, no?, i de canvis estructurals per poder ser llocs, no?, que s'habitin de forma sostenible. I no ens hem d'oblidar que el problema que tenim és que les escoles segueixen obertes a l'estiu i sobretot hi van els nens, no?, en situació socioeconòmica vulnerable que molts cops a les seves famílies...
0: I què hem de fer aquí, Lidón? És a dir, veure, les classes, segons la llei de riscos laborals, s'haurien de fer amb temperatures d'entre 17 i 27 graus. Que 27 a mi em sembla molt o massa, però vaja, més de 30 graus en molts casos, en algunes aules a Catalunya. És insuportable, molt, això. No pots estudiar, no pots fer res, baixa el rendiment, baixa tot. Pot aguantar. Què s'ha de fer aquí, Lidón?
5: Bé, el que s'ha de fer és, en primer lloc, mesures que puguin ser ràpides, és a dir, hem de fer ràpidament un diagnòstic dels nostres centres i, per tant, fonts d'aigua, ombratge, mesures de com han de funcionar, no?, baixem persianes a la nit, no?, com hem de funcionar els centres per intentar garantir el màxim confort tèrmic i veure i començar a fer actuacions en els centres educatius amb un pla, no?, que sàpiguen quins són els centres que ens urgeixen més, no?, i a partir d'aquí tenir aquest pla per anar-lo implementant i que sigui a mig termini.
0: Breument, no, sisplau, Lidón Gasull, breument. Hem d'anar acabant, que hem de parlar d'altres temes aquí al matí de Ràdio 4, però volia demanar també pel tema colònies, sortides escolars. Les colònies s'estan començant a ressentir en tot aquest context i el que és pitjor, diguéssim, més de 900 centres, anem camí dels 1.000, amenacen en no fer colònies ni sortides escolars a partir del mes de setembre. Cosa que ja ha començat a passar, en alguns centres. Això ja és una realitat, fa setmanes que en parlem, en alguns centres catalans, però vaja, podria ser massiu a partir del mes de setembre, el que faltava pel dur una miqueta, no?
5: Sí.
0: Sí? Ah, s'ha tallat. S'ha tallat? Llàstima.
19: Sí, se'ns ha tallat.
0: Se'ns ha tallat. A veure si la podem recuperar perquè ens respongui breument això, el tema colònies escolars. Carrasco.
6: És que si et dic el que penso, vull dir, a l'estiu fa calor i a l'hivern fa fred. I això passava fa 60 anys, fa 40, fa 20, i passa actualment.
0: Bé, mira, Lidón, tema colònies, sortides escolars i colònies. Què hem de fer aquí? Perquè la cosa pinta en bastos una miqueta, si no hi ha alguna reacció, diguéssim, per part del Departament d'Educació que convenci els professionals.
5: Sí, això connectant amb el que em preguntàveu abans, aquest tema hauria també d'estar en aquesta negociació, hem de veure com ho fem, hem de garantir aquestes sortides escolars de forma equitativa a tots els centres educatius, perquè també és veritat que ara tenim moltíssimes diferències entre centres, les sortides tenen un impacte en l'aprenentatge significatiu.
0: Clar.
5: Les sortides tenen un valor pedagògic molt important i, per tant, hem de garantir que es facin i s'han de fer en condicions...
0: No es faran, potser.
5: Però per això
0: ja han deixat de fer-se.
5: L'oportunitat que tenim.
0: En alguns centres ja no es fan, ja és una realitat. I n'hi ha més de 900 que amenacen a no fer colònies ni sortides escolars a partir del mes de setembre. Si això passa, què?
5: Doncs si això passa, doncs tindrem un problema i haurem de veure com el podem solucionar. Ara mateix tenim l'oportunitat d'arribar a un acord per garantir que aquestes sortides es puguin fer a partir del curs vinent. I aquest tema ha d'estar a la mesa de negociació i el Departament d'Educació ha d'aportar alguna cosa per garantir que aquestes sortides es facin. Aquesta no és una decisió només del professorat, sinó de les direccions. I aquí també hauríem de veure quina és la interlocució que està tenint el Departament d'Educació amb les direccions, perquè això també és una decisió de direcció, de que no es facin aquestes sortides, no? Llavors, aquí tenim un problema que hem de poder solucionar i que per al departament hauria d'estar sobre la taula i hauríem de portar una proposta. La FAC pressionarà perquè hi hagi una proposta en aquest sentit per garantir que les sortides es facin.
0: Perfecte. Lidón Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver estat al matí a Ràdio 4, perquè tenim molta informació de com avancen o com no avancen les negociacions amb el departament, dia sí, dia també. Ahir la consellera al Cafè d'Idees, la Iolanda Segura, la CGT en aquest programa, però al final també i sobretot volem saber com estan i com ho porten tot plegat i com ho veuen i què diuen o què pensen que s'hauria de fer les famílies. Gràcies, Lidón Gasull. Que vagi bé. Bon dia.
5: Gràcies. Bon dia.
0: 10 minuts i les 11. Carrasco, que t'he tallat.
7: No, no, no.

0: penso que va ser el Ripollès, que no hi havia calefacció. No, Igualada va ser.
1: Igualada, recordo, sí,
0: Igualada, Igualada, que no hi havia calefacció aquella setmana que va fer tant i tant fred i aleshores aquí sí que era un problema. Això sí que són problemes, però són problemes puntuals.
1: Clar.
0: Problemes que tard o d'hora s'acaben solucionant. Ara, que faci calor ara, doncs escolta, penso que és molt habitual.
2: Un institut d'Igualada col·legi... feia més de 2 anys que no tenia calefacció a les aules per una avaria que Educació no reparava.
0: Això sí que és preocupant.
2: Fer classe a 14 graus.
0: Com ho seria si ara no hi hagués un cert aire condicionat o ventiladors o el que sigui?
2: Doncs hi ha moltes aules on fa una calor o... que s'hi podria fer un ou ferrat.
3: Doncs que vagin al pati, vagin a l'ombra d'alguna morera i que es facin allà la classe, jo què sé.
2: Ai, no però, ho sé. Bé, en definitiva.
3: És que tenim conflictes tan greus.
4: Mira, el problema no és si fa calor o si fa fred. El problema...
2: També.
4: No.
2: També.
4: No. Mira, el problema de veritat és uns professors que no poden donar de si en l'aula tot el que desitjarien, per la senzilla raó que hi ha un model pedagògic que t'ensenya a fracassar professionalment. Mira, jo porto 37 anys a la Universitat de Barcelona i cada any arriben pitjor que abans. I això és el model pedagògic que és un desastre. I el que cal és canviar-lo. Quan es fa l'informe PISA, determinats escoles diu alguns alumnes que es quedin a casa sí, perquè encara sortirien...
2: Senyors, mig quart d'hora i les 11.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Avui fa justament mig any que tenim el brot de pesta porcina africana a Catalunya. Vicenç Enrique Tarancón, veterinari i coordinador del grup de sanejament del sector porcí a Lleida. Com estem? Bon dia, Vicenç.
6: Hola, bon dia.
2: Ja hi ha molta gent que diu... I si no acaba sent possible això d'erradicar la pesta porcina a Catalunya? Van passant dies, setmanes i mesos i encara hi ha aquest degoteig de nous positius que posen el comptador a zero. En quin punt estem i com ho veus?
6: A veure, possible ho serà, però no serà a curt termini. Aquí hi ha molta feina per fer i ens tocarà implicar-nos tots un llarg temps. El que surtin menys casos d'una setmana o una altra no vol dir que hi hagi menys peste, vol dir que hem localitzat menys animals infectats, però la pesta a la zona hi és.
2: Ja. A veure, però aquesta crisi de la pesta porcina, dius a la curta això no s'arreglarà, per tant, de quant de temps podríem estar parlant aquí? Quan es podria acabar allargant això? Un any, 2 anys?
6: Mira, en el moment que trobem l'últim positiu, és un any. Però de qui és que trobem l'últim positiu, no sabem el temps que passarà. Per exemple, a Sajonia, que és un estat d'Alemanya, feia 14 mesos que no tenien cap positiu, n'ha tornat a sortir un i ha tornat a ficar el comptador zero. Mm. Perquè és un virus que previu molt al medi ambient. I com que es queda molt al medi ambient, és molt fàcil que hi quedin reservoris que no detectem. Per aquest és el motiu quan es demana que la gent no circuli pels boscos, que la gent no... Perquè és un virus que està al medi ambient, al bosc, al terra, i que és molt resistent i el podem canviar de lloc i actuar nosaltres de vectors inanimats. Per això és complex, tenim un bosc mediterrani on els animals que estan malalts o emmalaltits o moren amagats, els han d'anar buscant un a un, perquè mentre hi hagi un cadàver allí, és infectiu durant gairebé 200 dies.
2: Bé, tu com a expert en el tema, quan calcules que pot arribar a costar de temps, estem parlant, contenir aquest brot de pesta porcina africana a Catalunya, quin és el teu pronòstic?
6: Jo crec que molt temps, no sé si dir-te si anys sí, no sé quants anys, el que hem d'aconseguir és contenir-lo a la zona on el tenim. Que o sigui, ara s'ha fet hi ha un radi que arriba més o menys fins al Bruc, que és la zona 1, que se'n diu, que hem d'aconseguir que no surti d'aquest radi. Per què? Perquè hem d'aconseguir que no afecti cap port blanc i que no salti a altres zones i els senglars es vagin desplaçant. Penseu que els senglars es multipliquen cada any per 3. Ara, de fet, tenim més feina ara que quan van tindre el brot fa 6 mesos.
2: Yeah.
6: Perquè ara tots els animals han criat...
2: Sí.
6: I ara tenim més senglars a la zona que els que teníem, a part dels que hem pogut capturar i gestionar.
2: Bé, a veure, si no ho entès malament, has dit que la crisi de la pesta porcina s'allargarà anys i que esperes que, lògicament, sigui dins el radi afectat i que no surti d'aquí, però la crisi de la pesta porcina s'allargarà anys a Catalunya?

0: Jo crec que sí, com a mínim dos tres anys, segur. Per mi, eh? Però jo, és una meva opinió de veterinari i potser soc dels negatius. Hi ha veterinaris més positius que ho veuen més fàcil. Jo que em dedico a treballar només amb la sanitat, considero que tardarem 3 anys, 4 mínim.
1: Doncs déu-n'hi-do, perquè la pesta porcina africana ha deixat pèrdues ja de 145 milions d'euros a Lleida en 6 mesos, abans ho dèiem. A Espanya superen els 900 milions i més de la meitat, 508, aquestes pèrdues les afronten els productors catalans i aragonesos.
0: Sí, sí, sí, som el país més productor del món, d'Europa, venem a tot el món, som, és que dèiem, més eficiència i tenim molts clients. Què ens ha passat? Que jugàvem la Champions i el dia 28 de novembre doncs, vam passar a jugar a regional. Venem porc, però el venem un 23% més barat del que veníem i no cobrim els costos. Ara el sector s'està dessagnant, com si diguéssim, doncs, anem perdent, però com que veníem d'unes èpoques que havíem pogut fer estalvis, el problema serà quan això s'allargui molt temps i costi més de gestionar econòmicament, o si es mogués de la zona o infectés a un porc blanc, llavors jo crec que ja seria, ens dessagnaríem ràpid. Ràpid ens degollarien perquè perdríem molts més clients dels que tenim ara. Diuen, ara hem aconseguit obrir Filipines. Doncs després de 6 mesos de negociar amb Filipines l'hem aconseguit obrir. Que això no vol dir que puguem tornar a portar porc a Filipines, però ara els filipins ja ens poden comprar.
1: Lluís,
0: el preu que també voldran ells.
1: El preu que voldran ells. Lluís Falgàs.
2: Sí, pel tema aquest, per aclarir una mica el tema, no? Deies sí. El porc blanc. És a dir, tot això ha entrat a les granges i s'han de treure els porcs de les granges o estem parlant, de moment, només del porc senglar? Ho dic per aclarir-ho.
0: Sí, sí.
2: Digues.
0: Per sort nostra, no ha entrat mai el porc blanc. És una malaltia que afecta a la fauna cinegètica o a la fauna salvatge que, per llei mundial, si al teu país hi ha un animal salvatge positiu, el teu país és considerat positiu. Però porc blanc, tots els tenim negatius. Els vam mirar tots al començament i els mirem cada setmana, tots.
2: Per tant, estem parlant del senglar, no? De moment.
0: Del senglar.
2: Del senglar sí, sí. I prou.
0: I prou.
2: Val, no ho dic per aclarir-ho, perquè, en fi, no és el mateix.
0: I a més, és una malaltia sí. Que només afecta els porcs i els senglars.
1: O sigui, sí, senyor.
0: No afecta les persones, no afecta el consum, no afecta res, però la normativa mundial diu que si tu tens pesta porcina al teu territori, perquè com que la tenim amb aquesta zona delimitada pues, de la facultat autònoma i l'entorn, que van a creixent com una taca d'oli, però afecta igual a un venedor de porcs de Càdiz, perquè és l'estat espanyol el que té peste.
1: Vicenç Enrique Tarancón, un milió de gràcies per haver-ho explicat moltes aquí al matí de Ràdio 4. De veritat, avui que fa just mig any que va aparèixer aquest brot de pesta porcina africana a Catalunya. Gràcies, bon dia.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé. No m'agrada el que ha dit, però és el que hi ha, que pot durar mínim 2-3 anys més, això.
2: Sí, però
1: i esperem que no surti del radi, que no arribi cap granja, sobretot.
2: Parlen d'aquests milions, però també sí. Era molt bo aclarir que el tema només, de moment, és en el porc senglar.
1: Alfred Rodríguez Picó, com estàs?
3: Hola.
1: Bon dia i bona hora.
3: Molt bé, bon dia i bona hora.
1: La gent està fatal. El Gonzalo està com una cabra, amb això
3: sí,
1: de la calor.
3: Sí. Sí.
4: A mi no l'he
1: com una cabra montesa.
4: A mi el que m'afecta és el fred.
5: Està com una cabra també a l'hivern.
1: També, veus, parlem de la calor, ara el problema és el fred. Quan fa fred...
4: Però si te l'he dit sempre... Mira, hi ha dues coses que no m'agraden, el fred i la pluja. Home, pluja de vegades sí, pluja quasi tot el dia...
1: Si no plou, tenim... Si no plou malament, Gonzalo, en aquesta
4: vida. Saps què passa? Que les canonades les podien arreglar i que no es perdessin el 30% de l'aigua en canonades.
1: Què dius, Pico? Què farem? Ui, que en farem de coses.
3: Sí, avui porto...
2: Material.
1: Primer, sentirem les notícies de les 11.
2: Farà ara... calor aquest cap de setmana?
1: De seguida, no? De seguida tornem al matí de Ràdio 4.
6: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. Primera reacció del president de la Generalitat al requeriment d'informació per part del jutge Pedraz al PSC sobre la campanya electoral del 2024. Salvador Illa trasllada el seu respecte absolut a la justícia. Més detalls, Lorena Enns, bon dia.
3: Bon dia, sí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat, com dius, el seu respecte als procediments judicials. No obstant això, el cap de l'executiu ha assegurat que els socialistes no són ingenus i que saben diferenciar el que és una casualitat i una coincidència del que no ho és. Salvador Illa ha defensat que s'acabarà imposant la veritat i que no aconseguiran doblegar el socialisme. L'escoltem.
8: I ser socialista és una manera de pensar, política, i una manera d'estar en el món. I quan un és socialista, creu en la dignitat, encara que sigui difícil. I creu en la justícia, encara que costi. I creu en la gent, encara que en certs moments molts mirin cap a altres costats.
3: Són declaracions del president l'endemà de conèixer que la jutge de l'Audiència Nacional que investiga si la direcció nacional del PSOE va intentar desestabilitzar processos judicials oberts contra el partit reclamés al PSC la documentació del partit català durant la campanya electoral autonòmica del 2024.
7: Gràcies, Lorena. I mentrestant, David Sánchez, germà del president del govern, ja es troba dins l'Audiència Provincial de Badajoz, on serà jutjat, recordem, per la presumpta contractació irregular. En arribar ha preferit no fer declaracions. Es preveu que les sessions d'avui i demà es dediquin a les qüestions judicials prèvies. Més detalls, Pau Alemany, bon dia.
9: Bon dia. Les defenses tractaran durant aquests dos dies d'anul·lar la causa per, segons diuen, la inexistència d'indicis o per defectes de forma en la investigació. És una estratègia que ja aprovaren durant la instrucció del cas sense èxit. Els que sí que han volgut posicionar-se abans del començament del judici són els advocats de les acusacions populars. Escoltem José María Fernández de l'autodenominat sindicat Abogados Cristianos i José María Bueno de Manos Limpias.
10: Esperamos sinceramente que sea justicia y que todos los hechos que todos reputamos como evidentes podamos demostrarlo delante de sus señorías.
11: Que aquí se habla mucho de la UFER. Esto no es la UFER. Esto es aplicación del Estado de Derecho.
9: A partir de la setmana vinent, una trentena de testimonis passaran pel jutjat per aclarir si la contractació de David Sánchez com a coordinador dels conservatoris a Badajoz es va fer a dit o si el procés fou l'adequat.
7: Gràcies, Pau. I en aquests moments també es reprèn el judici sobre el cas Kitchen. Avui declara l'excúpula de l'interior del Partit Popular amb l'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2, Francisco Martínez. Declaren per presumptament espionatge a Luis Bárcenas. Ferran Cuixart.
12: Primer és el torn de l'ex número 2 de l'interior i d'estat de seguretat de Francisco Martínez. En aquests moments es troba declarant en un judici que s'ha suspès els primers 5 minuts després que hagi demanat només contestar al seu advocat i al tribunal. La fiscalia demana que es tingui en compte el que va declarar en la instrucció per veure possibles contradiccions, però la defensa demana desestimar-ho. Fins al moment, responent a les preguntes del seu advocat, admet reunions freqüents, diu, amb l'excomissari Villarejo, en les que se li facilitava informació detallada i variada. Després de fer, diu, comprovacions, decideix mantenir-li aquesta confiança. Recordem que Villarejo es tracta d'una persona d'Unió, amb l'objectiu de fer-se amb arxius que pogués tenir l'extesorer Luis Bárcenas sobre possibles comptabilitats B del partit. Més tard, com diem, arribarà la declaració de l'exministre Fernando Díaz.
7: Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha identificat 150 persones al districte de Sant Martí de Barcelona en el marc del Pla Campai contra la multireincidència. Entre ells acumulaven més de 1.100 antecedents. Els agents han detingut 4 persones que acumulaven, com dèiem, més d'un centenar d'antecedents en el dispositiu i han participat més d'una seixantena d'agents. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 31 anys com a presumpte autor de l'homicidi d'un jove de 26 a la localitat de Fuentmayor, a La Rioja. El mateix succés ha resultat ferida una dona, segons ha detallat la delegació del govern.
13: L'agressió s'ha produït poc després de la mitjanit i la policia va rebre una alerta ciutadana. Tot i que els agents van prestar assistència sanitària d'urgència a la víctima al mateix lloc dels fets, el jove, de 26 anys, va morir poc després com a conseqüència de les ferides patides.
7: I els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen avui a Xipre amb el seu homòleg ucraïnès amb l'objectiu de debatre l'estratègia de cara a unes potencials converses de pau amb Rússia.
13: A les últimes hores s'ha parlat del nomenament d'un enviat europeu. Preguntat sobre els possibles noms, el ministre espanyol José Manuel Álvarez ha dit que encara és aviat i l'important és que la Unió Europea pugui parlar amb una única veu.
14: Lo importante es que encontremos la forma en que los 27 hablemos con una única voz y esa reflexión está todavía muy incipiente.
7: I encara a l'exterior, almenys 16 estudiants han mort per un incendi a un internat de noies a Kènia. Les flames han començat de matinada a un dormitori d'aquesta escola de Gilgil, a un centenar de quilòmetres al nord de la capital, Nairobi.
13: Segons fonts policials, un total de 74 alumnes han estat hospitalitzades i equips de la Creu Roja i bombers Lourdes encara es troben sobre el terreny.
7: Gràcies, Àlex Eloi. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
6: Ràdio 4.
15: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
16: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
17: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
18: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
19: Com sempre, salut i periodisme.
20: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
21: La veritat per davant de tot.
22: Andy i... jo no penso dir la paraula.
23: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
24: M'he quedat esparverada.
25: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
26: Nena.
15: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
6: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I amb l'Alfred Rodríguez Picó, perquè és dijous, és mig quart de 12...
2: És
1: tard i no vol ploure, Picó.
2: És tard, no vol ploure.
1: Digue'm que em donaràs alguna bona notícia, ni que sigui a llarg termini, sisplau.
2: Et porto dues bones notícies.
1: Oh, que bé. Mare meva.
3: La calor és la bona notícia o no?
1: No, a veure. Jordi Vila.
3: És que com que sé que us agrada
1: tant el
3: fred...
1: Que tens una filla que s'està fregint a l'escola.
3: És veritat, és veritat. Com que sé que us agrada tant el fred.
2: Ja ho veus. Portem novetats.
1: Bones. Oh, que bé. Atenció, novetats bones, eh?
2: T'agradarà.
1: D'aquí a pocs minuts, amb Alfred Rodríguez Picó, en aquest programa, a veure què ens explica.
2: Alfred Rodríguez Picó.
1: Te'n recordes?
2: Sí.
1: Aquestes i altres informacions en el Telenotícies migdia de TV3. Ostres,
2: l'altre
1: dia... Amb Àngels Barceló i Salvador Alsius, Imma sí. Pedemonte i Alfred Rodríguez Picó.
2: Bé, he fet el primer aquí.
3: Fort, eh? Quant de temps,
2: ara
3: eh?
2: Ara que l'Àngels sí, Barceló sembla que ha sortit de la cadena,
1: sí,
2: cert?
1: Surt. Sí, acaba la temporada, però sí. Ja està.
2: Doncs el primer equip era, si no me'n recordo, sempre deia el mateix. Àngels Barceló, Lluís Diumaró, Imma Pedemonte i Alfred Rodríguez Picó.
1: Sí, senyor.
2: I estàvem a l'estudi soterrat del carrer Numància.
1: El carrer Numància, encara.
2: Imagina't.
1: Que el primer TN que vas fer a TV3 a Sant Joan d'Espí i va ser una situació interessant, meteorològicament parlant.
2: L'1 de març de 1986, amb una llevantada tremenda, amb aiguats, amb rierades, amb un temporal marítim, sí.
1: Quins temps més macos, eh?
2: Ai, sí.
1: Era un referent en aquella època, TV3.
2: Sí, la veritat, que els primers 10 anys, del 84, a principis del 84 que vaig entrar fins a l'avançat als 90, van ser increïbles.
1: Increïbles, sí, senyor. Uf. Com canvien les coses, ai, senyor.
2: Bueno,
1: ai, què ens expliqueu?
3: Jo me'n recordo molt, veure des de casa, amb la família...
1: Home, i tant. Entraven a casa, en aquella època, els que feien els TN, entraven a casa, formaven part de la família.
3: És correcte. És veritat.
2: Tampoc hi havia tantes cadenes, clar. TV1, TV2 i TV3.
1: Exacte, aquesta casa, sí, senyor. Sí, senyor. M'agraden els informatius de Televisió Espanyola, a mi. Sí, sí, mireu-los. Tant els que fan des d'aquí com els que fan des de Madrid. Molt moderns i molt bé, la veritat. Molt xulos. Què dius, Picó?
2: Va, comencem. Anem a veure. Primer de tot hem de parlar de què està passant. Què està passant? A veure, el que està passant és insòlit. És extraordinari. França mai havia passat el que està passant. Mai vol dir des de que hi ha dades.
1: El
2: Regne Unit mai havia passat el que està passant. Són diversos els països que estan registrant rècords de calor per un mes de maig, però és que també, recordem, hem d'afegir que som al maig. I no són rècords de calor de juny, juliol, sinó que és del mes de maig.
1: Correcte.
2: I després, el que és molt important és la persistència. Que no és una onada de calor de 1, 2, 3, 4 dies. No. Que portem ara farà 2 setmanes,
1: fa pràcticament. Fa més llarg que un dia sense pa, això.
2: Fa 10, 12 dies. I continua. I continuarà. De fet, a Londres van arribar a 35,1 graus, inimaginable, el mes de maig. A París, a 36 graus. Avui es preveu una màxima de 32,5. Wow. Demà de 33. Demà de 33. Dissabte de 32, 33. I així porten dia. I diumenge no. Almenys a les Illes Britàniques i a França, al nord de França, hi ha un refrescament notable, però només en aquelles zones. I aquí, què està passant? Bé, tota aquesta enorme extensió de la calor és fruit del que s'està anomenant molt la cúpula de calor. No?
1: Sí, senyor, ara es parla molt d'això de la cúpula de calor.
2: Ho expliquem molt ràpidament. Sí. Mira, de fet, és com una mena d'olla de pressió, en el que la tapa de l'olla de pressió, doncs, impedeix que se'n vagi la calor. Però a sobre no tenim vàlvula, no? Les olles de pressió tenen una vàlvula que... perquè s'escapa. Doncs no, no s'escapa. Queda retinguda. A veure, també s'ha dit que és una massa d'aire africà que ha envaït sí i no. Va iniciar-se la calorada, com sempre, doncs amb vents del nord d'Àfrica, que van arribar a la península Ibèrica, després es van estendre per Europa. Però què passa? Que ara ens trobem els dies més llargs de l'any. Els dies són llarguíssims, no? Ara, a finals de maig. I llavors aquest aire calent que va pujar, estancat a sobre d'Europa, central, occidental, península Ibèrica, Catalunya, lògicament, doncs rep la radiació solar durant moltes hores, no fa vent, l'aire calent continua amb diversos quilòmetres de gruix i no es pot escapar. I dia rere dia es va escalfant, fruit d'aquesta immobilitat, d'aquesta tapadora de l'olla a pressió i de que tenim moltes hores de sol. Això quan s'acabarà? Bé, s'acabarà quan arribi una massa d'aire fresc del nord-oest. Hem de fer un compte enrere. El compte enrere són, comptant avui, 4 dies.
1: Ara.
2: Divendres, avui. Ai, no, perdó, avui és dijous.
1: Avui és dijous.
2: Doncs, bé, si comptem avui són 5 dies. Eh? Avui dijous, que és tremendo. Tremenda la calor, amb rècords de calor que hi haurà, màximes de 36 a 39, fregant els 40 graus a punts de l'interior.
1: Mare meva.
2: A la costa, amb vents del sud-oest, podran arribar els 34 a 35. De fet, fa una estona, a l'Ella, al costat del Barcelonès, al Baix Maresme, tenien 32 o 33 graus.
1: Imagina't, aquesta
2: hora. I a Barcelona ja passen dels 30 graus.
3: A Barcelona, escolta, que es podia arribar als 33, eh?
2: Sí, depèn del barri. Eh? Alguns barris poden arribar als 33-34.
3: 34?
2: 34, no. Mentre potser la línia de la costa, 31-32, que pel mes de maig és tremendo. Però ja repeteixo que també és la insistència, la persistència d'aquestes temperatures. Llavors, tenim avui dijous, demà divendres, que després parlem de la previsió, tenim dissabte, tenim diumenge i dilluns. A partir de dimarts, canvi de temps, del qual en parlarem...
1: Mira, l'altre dia ho deia, que podia canviar a partir del dimarts 2 de juny. Vaig mirar, mig mirar, allò ràpidament els mapes, i m'alegra que confirmis que això pot acabar passant. Hosti, que bé.
2: Que bé,
1: que no es pot aguantar...
2: Una pregunta que ens fan molt últimament és això ja està, no? Ja enllacem per l'estiu? No.
1: No, això sí, segur.
2: No, sí, no, no seria extraordinari, seria la fi del món. És que no. Pensa que porten 28 persones mortes a França, fruit de cops de calor...
1: No, horrible.
2: Ahir va morir una persona, em sembla que a Astúries, a Oviedo, crec, o al nord, fruit també d'un cop de calor. Per tant, això no. Tenim la bona notícia aquesta de que això no continuarà així fins al...
1: Ara els pagesos pateixen, perquè diuen això...
2: S'ha accelerat tot.
1: Acabarà amb un festival de llamps i trons i empedregades. Pregunta-li el Picó si pot acabar passant això.
2: Bé.
1: Perquè aquestes calorades, a la que després es donen les condicions i tal, ja veuràs...
2: Això ens porta a portar... Això ens porta a parlar de dues qüestions. La primera... que, com ja saps, tu ho saps molt bé, Xavi, s'ha accelerat el cereal, s'ha de recollir ja perquè s'ha assecat i
1: s'ha avançat la maduració de fruita dolça, per exemple, el préssec, que es dispara la demanda a Europa.
2: Exactament, com que fa tanta calor a Europa, també volen menjar molta fruita fresca i, per tant, però bé, la calor ha accelerat la collita del préssec o del paraguai, em sembla que es diu.
1: Sí,
2: paraguaià. Paraguaià o així, no?
1: I la gent diu paraguaio, però paraguaio. Català és paraguaià.
2: Paraguaià.
1: Sí. O aquell préssec pla, aixafat, també. La gent en diu de tota manera. Sí. Sí, sí.
2: I després hi ha una altra cosa. Va, un altre rècord. Apa, abans d'ahir, en Josep Pasqual, de l'Observatori de l'Estartit, que porta des de l'any... Espera que ho tinc aquí. Porta des de l'any 75 fent les observacions meteorològiques tant de l'aire com de
1: l'aigua del mar,
2: sí, com de l'aigua del mar, van registrar per primer cop des de que rep registra les dades del 1975 la primera temperatura de l'aigua del mar per sobre de 20 graus, més prematura. Mai tan aviat la temperatura del mar havia passat dels 20 graus, concretament 20,4 graus.
1: Ui.
2: Per cert...
1: Això quants graus més són, per sobre la mitjana, que està un parell i mig?
2: Ara hauria d'estar al voltant dels 17, 17 i mig.
1: Ah, per tant, un parell o 3 de graus més del que tocaria.
2: Gairebé 3 graus, 2 i mig, 3 graus per sobre.
1: Tot això...
2: Aquí és on volia anar a parar. Una temperatura de l'aigua del mar tan càlida, a la que ens vingui aire fred per les capes altes i a superfície bufi ben humit, patapom, ja tenim patacades en forma de llamps, trons, pedregades... I això és el que pot passar...
1: Pluges torrencials...
2: Perquè les condicions seran òptimes si es donen aquesta entrada.
1: Una energia brutal. Brutal, tot això. Jordi Vila, prepara't.
3: Sí, sí.
1: Que tindrem una tardor calenta i un estiu divertit.
3: Vaig escoltant i vaig apuntant.
2: Doncs mira, si vols apuntar... No,
3: perquè tinc el cap que en alguns punts del territori podem arribar fins als 40 graus.
2: Bé, el que diem abans, avui les màximes poden ser de 38, 39, potser algun punt 40, no ho sabem. Sí. Però és que el que estan tenint el Cantàbric, que per cert, molt bona notícia... A partir de dissabte, al Cantàbric, la temperatura baixa en picat, perquè vent del nord-oest. Pensa que porten més de 8 o 10 dies amb vents del sud, amb temperatures màximes. Al Cantàbric, Bilbao, Sant Sebastià...
1: Sí, sí, a Bilbao va haver 38 graus, preveien a Televisió Espanyola.
2: Però mira, a Irún, a Irún, al costat de Sant Sebastià, sí, ja més sí. a prop de la frontera, diguem, del País Basc francès, la màxima abans d'ahir va ser de 36 graus, però calla, calla, la mínima de 27.
1: Què dius? 27 de mínima?
2: Sí, amb vent del sud. 36 Mare. I 27. O Bordeus, ja molt més al nord, a la costa occidental, van tenir màximes de 38 i mig a França, 38 i mig. I al Jardí Botànic de Londres, 35,1 graus. De fet, es va registrar el rècord el dijous, es va registrar el rècord dilluns, amb 34,5, rècord per un mes de maig, i el dimarts es van superar aquest mateix rècord amb 35,1 graus.
1: Que fort.
2: Bé.
1: No sé, vaig obrir la finestra, començo a trobar malament.
2: No, home, no, que passarem més calor. A fora tenim sí. ja 31 graus.
1: A veure si... Ja, a aquesta hora no s'han d'obrir, però a veure si corre una mica l'airet.
2: Això sí.
1: Fa obaga, això.
2: Això sí. Sí, sí. Avui fa vent del sud-oest. T'ha agafat calor,
1: no, no, no, és que m'afecta molt a mi, això,
2: eh?
1: Ja, psicològicament, eh? Perquè fa la mateixa calor que fa 10 minuts, però quan sento aquestes temperatures em començo a marejar.
2: Sí, sí, no.
1: Acabarem plomats com un pollastre.
2: A veure, anem a veure, anem a parlar de tots aquells que... Hi ha un turisme molt curiós, un turisme meteorològic, que van cap a Veneçuela, concretament van a un lloc, una localitat, un llac molt concret, per veure un fenomen meteorològic que només es registra allà. És el llac Maracaibo. Està a Veneçuela. I per què van allà? Per veure el llampec de Catatumbo. Llampec de Catatumbo. Què passa amb aquell llampec? Ara explicarem per què passa. Resulta que això es produeix aquest fenomen al llarg del riu Catatumbo, que va parar al llac Maracaibo. Aquest llampec es veu... Aquest llampec, els llampecs, la nit de llampecs, es veu unes 160 nits a l'any. 160, eh? I es veu durant dos intervals, entre les 7 de la tarda i les 12 de la nit, i entre les 12 de la... i després una altra tongada entre les 12 de la nit i les 3 de la matinada, amb una pausa al voltant de mitjanit. El 1597, Lope de Vega ja parlava del llampec de Catatumbo a la seva obra La Dragontea. L'explorador alemany Alexander Humboldt, el que dona nom al corrent d'aigua freda, Humboldt, del 1769 al 1859, 90 anys va viure, eh? Uf! Del 1769 al 1859.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí. Doncs ja va qualificar el fenomen com a explosions elèctriques que són fulgors fosforescents. Per tant, ja era un fenomen molt conegut. Es pot veure fins a 100 quilòmetres de distància. A principis del segle XX, els científics ja volien investigar què coi era aquest llampec que cada nit amb tempesta hi ha aquella zona concreta. Les explicacions van ser molt poc convincents, des d'extraterrestres fins a radiacions rares, etc. No. Fins que el 1987, el científic Andrés Zavodsky va veure, o va trobar, per què, la solució del dilema. Per què es produeix aquell llampec constantment? Mm-hmm. Resulta que a sota hi ha uns pantanals, uns aiguamolls d'aigua pútrida, putrefacta, molt salvatge, insalubre, que emanen vapors de metà en enorme quantitat, que alimenten els núvols de tempesta i separen, el metà separa les càrregues elèctriques, provocant entre els 2 quilòmetres d'alçada i els 10 quilòmetres d'alçada 280 llamps per hora. Cada hora 280 llamps, 160 nits a l'any. En total es comptabilitzen 1.645.000 llamps. Per tant, aquesta és l'explicació. Sembla que també hi ha moviments sísmics. Quan hi ha un moviment sísmic, s'obren esquerdes en aquests pantanals i surt molt més metà que alimenten les tempestes. Per cert, aquest fenomen és patrimoni natural de la humanitat per la UNESCO. I el poble, els pobles de l'estat de Zulia, que és d'aquesta zona, a la bandera apareix un llamp, que és el llamp de Catatumbo.
1: Carai,
3: déu-n'hi-do, eh?
1: Mira, tenim un oient que vol parlar amb nosaltres, Alfred. Es diu Joan. Joan, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Xavi i companyia.
1: Bon dia. L'altre dia la Rosa de Diego, la cap de programes d'aquesta casa, diu, Xavi, que hi ha un oient que s'ha posat en contacte amb nosaltres, que ha seguit l'espai del temps, diu... està escoltant la Meteo amb l'Alfred Rodríguez Picó i el Xavi Freixas, s'ha parlat de pedregades a Catalunya, han comentat que una pedregada que va afectar Tàrrega, que l'Alfred no recordava l'any, diu, ara us explicaré exactament com i quan va ser tot això, com i quan va passar, Joan.
4: A veure. Abans que res, dius que sóc un fanàtic de l'Alfred, des de fa molts anys.
2: Gràcies.
1: Jo també, Joan.
4: Ja som dos.
1: Sí, ja, tant.
4: Mira, una coseta. És que em va fer gràcia perquè vau estar parlant de les pedregades que van afectar aquí a Catalunya.
1: Sí.
4: I llavors l'Alfred va dir, em va afectar una Tàrrega que al final dels anys 80... Dic, això me suena a mi. I llavors per això dic, us vaig enviar dic, el missatge i dic, va ser l'agost del 86. I ho recordo bé, va ser l'11 d'agost del 86, perquè era un dilluns, vale? I aquí, a Tàrrega, el mercat és el dilluns.
1: Ah.
4: I és que em va quedar gravat a la memòria que va fer una trinxadissa al mercat bestial. Vale? I per això sé que va ser un dilluns, per això el recordava el dia. Vale? I va ser una pedregada que ha passat a la història de la localitat. Sí.
1: Perquè vam parlar de pedres de quina mida, per exemple?
4: Sí, de 10-12 centímetres. Uah. És que és curiós. El més curiós del cas és que jo era petitet i no vaig poder viure la pedregada, perquè no, estava de colònies a fora, al Pla de l'Estany. I, bueno, i ens ho van quan vam... Clar, llavors no hi havia ni telèfon, no hi havia res, i, bueno, ens vam enterar de res. I al vespre ens van trucar de casa, sé que he fet una pedregada molt forta i tal, igual. I vam quedar flipant, vull dir, ens van explicar que hi havia unes trinxadisses impressionants.
1: Bé. I a banda de trinxar-ho tot, i marcat inclòs, diguéssim, no va matar ningú, aquestes pedres?
4: No, però va ser curiós, perquè... Això, no? Va ser un fenomen molt local, eh?
2: Sí, exacte. És el que anava a dir Joan, no? Mm.
1: Joan.
2: Joan, sí. Que recordo, mira, com si fos ahir, estava preparant el Telenotícies vespre, em tocava aquell dia, aquella setmana, fer els Telenotícies, i recordo la foto del Meteosat, però llavors no hi havia seqüència.
1: Correcte.
2: Era una foto del Meteosat que es veia tot Catalunya sense cap tempesta, ni el Pirineu, i tan sols una rodona, una bola blanca a sobre de Tàrrega. Efectivament, va ser molt local.
4: Va ser molt local, sí. I la bo va ser que a la tarda, on estàvem nosaltres amb els nens, penso que era a Esponellà, crec, si no recordo malament, allà al Pla de l'Estany, curiosament també va fer una tempesta amb pedra. I un noi ens va agafar les pedres a terra i em va quedar una frase que em va quedar marcada a la memòria i em va dir, mireu quines pedres que cauen. I quan nosaltres encara no sabíem res del que havia fet a Tàrrega al migdia, perquè clar, fins al vespre no ho vam saber. I quan ens ho van explicar, diu, jo dic, pues aquí també he pedregat, pues aquí he fet molta malesa i tal i qual. Diu, hòstia, pues vam quedar... Bueno, és allò que et queda gravat per tota la vida, no? Ah. Diu, és una cosa que et queda gravada i això ja no m'ha aixecat mai més al cap.
1: Sí, senyor.
4: Doncs sí, pues, va ser una... I no la vaig poder veure. Ves, quina mala sort, eh?
2: Bé, mira, sí.
1: Ja, molts dirien quina sort de no haver-hi sigut aquell dia Tàrrega.
4: Pues jo però... al revés, jo sóc un altre.
1: Veig que ens coneixes una mica, el Picó i a mi també.
4: Sí, a mi m'encanta els fenòmens així, una mica passats de ratlla.
1: També t'agrada la Meteo, eh?
4: Oh, i tant, sí, fa molts anys que ho segueixo, tots dos, i bueno, m'encanta. Em va fer gràcia el que va parlar de Tàrrega, per això he pogut comentar-vos-ho, no?
1: A quan esteu ara mateix a la capital de l'Urgell?
4: Mira, ahir ho estava mirant, portem una setmana i no passem de 32 a 35 de màxima. Tot, des del dijous passat, des de l'últim programa que vau fer vosaltres, que 32, 33, alguns dies 35, i avui va pel camí també. Avui jo crec que passem dels 35 i tot.
1: Mare meva, sí, el que deia l'Alfred ara. Oh, Joan,
4: a veure, si ens deu bones notícies, sisplau, Alfred, que això no es pot aguantar pel món.
2: No, portem
4: dues bones notícies. Ah, bueno, va, sí. Vinga, així estem més tranquils, doncs.
1: Joan, moltes gràcies, contents d'haver-te conegut per telèfon i sobretot que escoltis aquest programa, de veritat.
4: I tant, qualsevol cosa ja ho sabeu, aquí estic pel que sigui.
1: Molt amable, gràcies, Joan.
2: Gràcies, Joan.
4: Bon dia.
1: Adéu. Bon dia.
2: Doncs mira, ara m'estaven recordant també, vam treure unes imatges a TV3 d'unes naus... Estic recordant, eh? Unes naus amb les sostres...
1: Foradats, amb un colador.
2: Sí, tot de foradats, sí, això. Que és bastant normal, però vull dir...
1: Sí. Vital, vine a vinar, guapo. I et surten els cabells, a Rocco. S'ha fet un implant, Picó.
2: Ah, sí?
1: Sí. És el desembre. Han trigat amb llucar, que diuen a Lleida. Amb brotar. Sí o no? Segui. Passi, que veurà el piset. Rocco Steinhauser.
5: Alfred, escolta'm.
2: estava venint cap aquí. Estava venint cap aquí ara i veia des del fons el cel com una cosa gris, com si hagués... Que hi ha pols en suspensió?
5: No, no tenim pols en suspensió. El que devies veure és la contaminació que tenim i, sobretot, cap a quina direcció ho veies?
2: Cap a la zona de Badalona.
5: Vale, llavors són els creuers. Ahir a la tarda, ahir al vespre, vaig fer una foto de la fumarada dels creuers estancada tota la línia de la costa. És tremendo, tremendo. I jo crec que amb això se n'hauria de parlar una miqueta què està passant amb els creuers i aquesta enorme contaminació que estan provocant a la ciutat de Barcelona i altres indrets, perquè això s'escampa. La foto que tinc és espectacular.
2: No, és que jo la imatge que he vist, venint amb la moto, deia, ostres, però què està passant? I ja preguntaré al Freixas i al Picó a veure si realment hi ha pols a suspensió, però veig que no. Però clar, llavors, els vaixells estan a la zona aquella de Barcelona, del port, i tota la contaminació va cap al nord, no?
5: Pensa que avui el vent és del sud-oest, per tant, va per tant, aquesta direcció de Barcelona cap a Badalona.
2: Sí, sí, sí.
5: I, per tant, és normal que vegis aquesta...
1: I l'altre guapo, el César Sant Salvador.
2: Bon dia.
1: Bon dia. I
2: ahí
1: són tots. Ah, no,
2: a tothom.
1: Falta la de Parellada, la Laura Rossell, no, Jordi Vila?
3: I tant, i tant, i tant. El Rosco...
2: El Rosco és una altra cosa.
1: Què passa amb el Rosco, Rocco?
2: Doncs que se'n va a Telecinco,
3: sí,
2: tu.
3: Sí, sí.
2: Ara explicarem. Però deixeu acabar el Fred, sí. la seva secció. Sí. Perquè...
1: Sobretot tu, deixa'l tu.
2: Sí. No, perquè m'has demanat com estàs i... No, copresentador, Rocco,
3: d'aquí 10 minuts entrevistarem a la Laura Rossell, eh?
1: D'aquí 10 minuts, ja.
3: Bueno, més o menys, aproximadament.
2: Ah, sí,
3: és que el temps passa molt ràpid.
1: Bé.
2: Abans d'entrar a la música, volia comentar una cosa, un experiment que vaig fer ahir.
1: I tant.
2: Mira, ahir al migdia, visc al costat de la Pedrera, passeig de Gràcia Diagonal.
1: Sí.
2: Vale. Llavors vaig anar amb un termòmetre...
1: No ho diguis tant on viu, sempre t'ho dic, Picó.
2: No, però no dic la
1: que hi ha gent molt sonada, eh?
2: No, això ja ho sé, ja ho he comprovat. Bé, doncs, ja us explicaré algun dia.
5: Esteu al pis, no? Suposo, pagat i tot, esteu de propietat.
1: Rocó,
5: pregunto,
1: importa,
5: ja que estem...
2: No,
5: és
2: de
5: lloguer.
2: De lloguer. Doncs vaig anar caminant amb un termòmetre un bon termòmetre de...
1: Del Joc Carles.
2: No, del Joc Carles, meu. Bé, i vaig anar al... em vaig posar a l'ombra de la Diagonal en Passeig de Gràcia. D'acord? Allà, en un lloc ventilat, també, sí. Però a l'ombra, eh?
1: Sí.
2: I el termòmetre marcava 33,2 graus. Clar, estaves a prop de la vorera, no era... Ahir pensa que la màxima va ser de 30 graus. Però allà, a l'ombra, 33, si hagués posat el termòmetre arran de la vorera, a tocar de la vorera, doncs l'hauria marcat 40. 33,4. Llavors vaig entrar dins dels jardins del Palau Robert, que per als que coneguin, doncs són relativament petitets, però és molt frondós, amb arbres molt macos.
5: Preciós.
1: Sí, està molt bé, m'agrada molt.
5: És preciós aquella zona.
2: I la temperatura va baixar a 26 graus a l'ombra.
1: Quin luxe.
2: O sigui, 7 graus gairebé i mig menys...
1: No ho diguis, que avui no s'hi podrà entrar, que no s'hi
5: acabarà. L'important dels paviments, eh?
2: Aquí us anava a parar. És la importància dels paviments i la importància, sobretot, de tenir més zona verda.
1: I tant.
2: És fonamental que a Barcelona, a Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Manresa, totes les viles i ciutats de Catalunya tinguin molta zona verda. Quan més zona verda, menys temperatura. Per tant, fonamental, i a part de que neteja l'ambient, eh? Per cert, aquests dies estem tenint moltíssima contaminació d'ozó. Què vol dir això de l'ozó? Ozó, tenim dos ozons. L'ozó troposfèric, que és el que generem aquí arran de terra, i l'ozó de les capes altes. No té res a veure una amb l'altra. Estem parlant del que generem nosaltres. Resulta que quan fa calor, ara, quan la temperatura és molt alta, quan tenim moltes hores d'insolació, ara, i no fa vent, com ara, els tubs d'escapament de totes les motos, cotxes, etc, no elèctrics, en combinació amb el sol i l'alta temperatura, generen ozó. Per tant, estem aquests dies amb uns índexs d'ozó molt elevats que provoquen problemes respiratoris a la gent amb certes dificultats. En fi, són temes, això sí, no es posen límits a la conducció i que tothom vagi amb moto, que tothom vagi amb cotxe. És un problema aquest que s'està arrossegant des de fa molt de temps i allà està. I allà està. I aquí em posaria molt fort, però ja en parlarem un altre dia, és a dir, no podem continuar així. No es pot continuar així.
1: No.
2: No es pot continuar així.
1: És així.
2: I hem de posar més carrils bici, encara que es queixi molta gent.
1: T'anava a dir, també n'hi ha molts que es queixen, de bicicletes i patinets.
2: Exacte.
1: Agafa un taxista i diu, n'estic fins al capdamunt, eh?
2: Aquest és un problema perquè és com si fos una lluita que no ho ha de ser entre conductors, entre ciclistes, entre patinets, clar.
6: Ja, però expulses...
2: és un tema molt, molt llarg, molt llarg i molt complex, perquè ni uns tenen raó, ni els altres tenen raó, tots tenen raó. Per tant, mira París, què és el que ha passat. Ha hagut la revolució de la bicicleta i París ha canviat en qüestió de pocs anys, no? Aquí es tracta de fer de ser valent i de fer uns passos que, de moment, està costant bastant o força fer cap endavant. Digues.
6: No, jo t'entenc perfectament, però sí que és veritat que ara ja l'evolució, d'aquí uns anys tindrem tots els cotxes elèctrics, la qual cosa la
2: pulsa... No és la solució.
6: Vale, d'acord, però el que no pots... Jo crec que el ciutadà ha d'escollir com desplaçar-se per la ciutat, perquè estàs expulsant un perfil de gent que no pot agafar la bicicleta per una certa edat, que no es pot moure per la ciutat...
2: No estem dient que tothom vagi en bicicleta. És que només que un 10%, només un 10% de la gent que va amb cotxe anés en bicicleta, solucionaríem el problema, notablement. No estem dient que els avis vagin en bicicleta ni que una persona que va al supermercat vagi en bicicleta. Estem dient que una petita part de la població podria anar en bicicleta i no hi va.
6: I si no volen, pel fred? Aquest és el tema. Obligar-los a agafar la bicicleta?
2: A veure, que no volen. I què passa a Amsterdam? I què passa a Copenhague?
7: Però són ciutats planes, també et diré. Eh? Barcelona...
2: No té res a veure amb que el Barcelona es tingui inclinació. Per què?
6: Home, perquè jo s'haig d'anar a la plaça Bona Nova des d'aquí.
2: Espera un moment. Tenim les bicicletes elèctriques, no?
6: Sí, però clar...
2: Però no. La meva parella treballa a la part alta de Barcelona i va en bicicleta elèctrica i a vegades se'n va al peu del Tibidabo. No hi ha excuses. No hi ha excuses. La prova la tenim a Amsterdam, la tenim en Copenhague i en ciutats on hi ha molta, molt pendent, com per exemple la ciutat Vancouver.
6: Vancouver
2: té costes molt importants. Mm-hmm. Costes, perdó. Pujades molt importants, baixades. I déu-n'hi-do la quantitat
1: de... El poble en diuen costes. Sí. El meu poble en diuen costes, d'això. Sí.
2: I déu-n'hi-do la quantitat de bicicletes que hi ha. Però vaja, és un
7: bona,
2: tema...
7: Bona castellanada, en realitat, no? Deu venir de cuesta arriba, no?
1: No ho sé.
6: Però aquí la percepció és fer treure els cotxes dels carrers per quina cosa? Perquè molesten o per què? O perquè provoquen contaminació.
2: És que, clar, si contesto, sembla que vagin contra els cotxes, i els cotxes hi han de ser. Hi ha molta gent que gràcies al cotxe treballa, és la seva eina.
6: I gràcies al cotxe t'arriba segons quin tipus de coses a casa.
2: Exacte. Aquí el problema, perquè aquí, això hauríem de parlar un dia molt...
1: Sí, parlem-hi amb calma.
2: I tant. El problema principal, o la solució, l'única solució que hi ha important, quina és? A veure, quina és la solució?
1: Rocco...
2: És molt evident. Quina és la solució? Perquè no hi ha tanta contaminació.
7: Més zones verdes.
2: No, però no anem malament. La gent perquè es va... Va, pistes. La gent
3: Molt més transport públic, això està
2: clar. Aquí està. Transport públic.
1: D'acord, sí, però un bon transport públic.
2: Un bon transport públic.
6: Jo crec que em desplaço per Barcelona moltes vegades amb transport públic. Jo crec que tenim una bona xarxa viària de transport a Barcelona.
2: A la ciutat de Barcelona.
6: Sí. Jo però parlo d'on visc tota la setmana. Una altra cosa és Catalunya, que tenim un gran dèficit en tema de transport i el transport va com funciona.
2: Aquest és el repte,
6: efectivament. Mm. Però jo crec que molta gent opina que pot estar content de que el transport públic a Barcelona funciona.
7: També t'he de dir que amb els milions que es haurien d'invertir a tot el tema ferroviari, podrien comprar un cotxe elèctric per cada habitant de Catalunya.
6: Pues sí. No vol el fred.
2: Llavors què? Col·lapsarien les autopistes i la solució no és més carrils. Fatal, la solució no és fer més carrils, fer més carreteres.
7: Jo estic d'acord,
2: És transport públic.
7: Jo el que trobo és que...
6: Ui, que ve amb cotxe des de Girona.
7: Jo per què treballo? Jo sempre vaig carregat.
1: Després d'aquest debat improvisat que no estava previst i no surt a l'escaleta...
6: Això està bé, Xavi, que a vegades hi hagi debats i que un estigui a favor i l'altre contra, o defensi els arguments.
1: Per això ho he deixat respirar, que si no... que, molt bé, que trec els micròfons com el Gonzalo
6: Convida'm
1: Bernardos.
6: Quan vulguis per aquest debat. Jo estic, jo estaré encantat de venir.
1: Per tots els debats ets bo, tu.
6: No, però, no.
1: Quan
6: no
1: t'hi poses, sí.
6: Quan m'hi poso.
1: Escolta, l'Alfred cada setmana es porta
2: la
1: música que marca l'inici oficial del cap de setmana, doncs, per nosaltres. Sí, i de seguida la previsió amb dues novetats importants, Rocco.
2: Sí, és veritat. Va, la música. Avui canviarem el ritme de les últimes dues setmanes, que anàvem relaxats i tranquils. Avui anem a esvalutar el galliner.
1: Vinga.
2: Sí?
1: Sí.
2: Anem a escoltar la dansa del sabre de Aran Khachaturian, un compositor armeni, amb una versió que m'ha encantat. Són diverses les versions que hi ha, lògicament. La del Teatre Bolsoi. És una gravació de l'any 94. Anem a gaudir-la, anem a posar-nos una miqueta frenètics.
6: Per favor.
2: Vinga, va.
1: Ole. Som-hi.

0: Tam, tam. Quins beneficis? Brum.
1: Ens encanta.
0: Quins beneficis té la música clàssica?
1: El fred.
2: I quina alegria que porta. Oh.
0: Sí,
2: i energia.
0: Escolta'm, l'altre dia vaig veure la 2CAT a l'entrevista al Cristóbal Colón, que és aquell propietari de la Fageda, com explicava, com li donaven a les vaques música clàssica, en aquest cas barroca, perquè fessin millor, de millor qualitat, la llet. I un cop més es demostra sí, sí. Els beneficis de la música clàssica.
1: Ah, sí?
0: No?
1: Els posa música clàssica, les vaques
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ho va explicar, ho va explicar.
3: Tu, quan gaudeixes, clar, li generes sí, no, endorfines està bé, està bé. I
0: l'Alfred, que és un gran amant de la música clàssica, un dia sí. Haurem de fer el debat del Liceu amb xancletes o sense xancletes. Que aquest és un gran debat. Que estic fart de veure gent amb xancletes al Liceu. L'Alfred, aquí s'embossega la llengua.
3: No,
0: què volies
3: no,
0: dir?
3: No, és que m'allargaria.
0: Ah, vale, d'acord. No, que dic un altre dia, farem el debat, aquest, ara que posaves la música clàssica. Xancletes sí, xancletes no.
3: Molt bé.
1: Doncs, senyores i senyors, anem arriba, a... per mi, el moment més esperat. Després de la música, que ens encanta, la previsió. Pendents d'aquestes, sisplau, possibles novetats, Alfred, alegra'ns el dia.
3: Va, vinga, som-hi. Avui aguantar un dia extraordinàriament càlid, calorós, ja ho hem dit, i s'ha acabat. No hi ha res més a dir. Demà, atenció a les mínimes, perquè podria haver alguns rècords, entre ells la ciutat de Barcelona, podria ser, perquè podríem tenir la primera mínima tòrrida, és a dir, de 25 graus, que no baixi 25 graus, mai a la història ha hagut una mínima de 25 graus al mes de maig.
1: En un mes de maig, mai, eh?
3: Mai.
0: A la
3: mai.
0: Nit.
3: Sí, la mínima, eh? La mínima de demà divendres.
1: Sí, sí.
3: Però no ho sabem, a veure. Demà divendres, demà baixa la temperatura, un grau, dos graus, res, per tant...
0: Misèria.
1: Fatal,
3: igual.
1: També.
3: Però, això sí, hi haurà alguna primera tempesta al Pirineu, molt local, molt local. Dissabte, el mateix gairebé que divendres, o una miqueta menys de calor, però també pujarà la humitat. Per tant, continuarem amb temperatures molt altes, i això sí, una miqueta més de tempestes al Pirineu. Diumenge continua la calor molt intensa, no tan exagerada com la d'avui, però continuarà la calor molt intensa, i les tempestes ja comencen a ser més extenses. Pirineu, Prepirineu, i fins i tot podrien arribar a punts de la Catalunya central. Desgastades o no tan desgastades. Va, comença dilluns. Dilluns encara parlarem de molta, molta calor. Tempestes ja més nombroses al Pirineu, al Prepirineu, avançant cap a les comarques de Girona, Catalunya central, i la costa sembla que de moment és difícil. Temperatures encara molt altes, com hem dit, potser baixant unes dècimes, però sempre per sobre del norm del que tocaria. I dimarts, què passa dimarts? Doncs dimarts, per fi, entra aire fred per les capes altes. No és molt, però entra una miqueta d'aire fred. Què passarà? Que es trobarà amb la calorada que tenim a sobre i tindrem tempestes al Pirineu, Prepirineu, i veurem si la tarda-nit poden avançar cap a l'interior, cap a la costa, a punts de la costa. No creiem que siguin generals. La segona bona notícia que et deia, no és segura, però alguns models insinuen per dijous-divendres grans tempestes.
1: Per dijous, divendres, la setmana que ve, eh? Estaríem parlant dels dies 4 i 5 de juny. Sí. Carai. Sí.
3: Però
1: carai.
3: No és segur qui no
1: es posa pedregar, el fred?
3: Pot pedregar.
1: Pot pedregar. Dimarts també? El dia 2?
3: Dimarts no és la típica situació de pedregades, però, esclar, com que hi ha un xoc de masses d'aire, s'ha de tan bèstia, alguna pedregada podria caure. Ja. Clar.
1: I, però dijous, divendres, si es confirmés... S'ha de seguir, però es podria embolicar la troca. Eh?
3: Sí, no es posen d'acord els models, uns van molt forts, com el Centre Europeu, Déu-n'hi-do, el Mar de Tiauria.
1: Que bé per mi, entenc que molta gent no...
3: Altres anirien més moderats i, per tant... Però vaja, que la setmana que ve, a partir de dimarts,
1: s'acaba aquest infern.
3: Sí.
1: Sí, home, sí,
0: és molt agosarat dir que amb aquestes temperatures ara que tenim ja el mes de maig... ens espera un estiu molt complicat a nivell meteorològic o no té res a veure?
3: No hi ha una relació directa. És a dir, el fet de que ara faci tanta, tanta calor no vol dir que el juliol i l'agost encara en faci més. No té per què.
0: No té res.
3: El que passa, que segons els estudis dels científics, com que tindrem un superniño,
0: sí.
3: l'aigua del mar, l'aigua de l'oceà molt calenta, etc, a la zona entre Sud-amèrica i Polinèsia, en fi.
0: Sí, aquí és on allà.
3: Llavors hi ha una certa relació en què els fenòmens extrems encara poden ser més extrems aquest estiu. Per tant, serà un estiu complicadet pel que fa a fenòmens extrems.
1: I n'estarem pendents, com sempre, amb tu, i mil gràcies, Alfred. Gràcies. Fins la setmana que ve, que espero que passi el que diu l'europeu, el model europeu.
3: A veure què passa.
1: Perquè justament d'avui en 8 podria ser una situació per nosaltres divertida.
3: Sí, moguda.
1: Per altres, malauradament, perillosa. Si hi ha pedra, que això no convé, eh? Però,
0: home, però vaja, pagesos,
1: que plogui, refresqui, va pagesos. Molt bé.
2: I per nosaltres ja hem donat inaugurat el cap de setmana.
1: I tant, sí senyor. Sí, gràcies. Sí. Alfred, mil gràcies, de veritat, parlem. Què t'anava a dir? Mira, 3:15, gairebé. I tenim un so del dia, com sempre. Sí, avui és aquest. Ara donarem una pista, oients. Escoltem-lo primer. No, jo no ho endevinaria mai. A Catalunya n'hi ha. Segur que n'heu vist alguna vegada. La primera pista no la diguem, Jordi, perquè això...
2: No, anem a la segona.
1: Anem
2: a la segona, sí, ho estava pensant en aquests mateixos moments.
1: Val.
2: La pista és capaç d'enrotllar-se formant una bola per protegir-se dels depredadors.
1: I ben protegit que està. Ara ja em duim mitja pista més. I ben protegit que està. Doncs au, aneu trucant, oients, al 900-454-455, perquè avui podeu guanyar què, Jordi Vila?
2: Doncs...
1: Espera que ho busco.
2: Bé, a veure, avui és el Dia Mundial de l'Hamburguesa.
1: Sí, això els dies mundials, com diu el Lluís Carrasco, el dia... al final, tanta tonteria perdrà tota la força. Hi ha dies mundials de tot, cada segon.
0: De tonteria, sí, de tonteria.
1: Sí, ho deia el Carrasco, no sé qui, com un icòleg.
0: No sé qui ho fa, això, no sé qui ho munta, això.
1: Jo no.
2: I per tant, podem guanyar un dinar o un sopar a Delococos, l'hamburgueseria referent de Lleida, eh? Atenció.
1: Ah, lleidatà.
2: Sí. Delococos. Que avui tinc un dia una mica de bojos.
1: Avui?
2: Avui tinc una mica d'un dia de bojos.
1: Això és la calor, a partir de dimarts et trobaràs més bé.
2: Delococos, eh? Hamburgueseria referent de Lleida. Avui, Dia Mundial de l'Hamburguesa. No sé si són molt d'hamburgueses vosaltres o què?
1: Jo no.
0: Jo sí, a mi m'agrada molt.
1: Jo no. El Badó ens han aportat i jo dic que això no ho toco.
0: Que a vegades soc més fan de les hamburgueses vegetarianes. Excel·lents.
1: Jo tampoc. Escolta, va, 3:15.
0: Què vol dir?
1: Déu Picó.
0: Adéu,
1: Alfred. Adéu. Tu saps la il·lusió que em fa saludar a la meva amiga Laura Rossell? Què, Laura?
4: Hola!
1: Què fots? Com
4: què
1: estàs?
4: Bé, eh? Il·lusió compartida, eh?
1: Home, ja m'imagino. Feia temps que no parlàvem ni ens veiem,
4: ostres,
1: ara.
4: Ostres, però és que vam coincidir fa molts anys.
1: Molts anys, sí, treballant. Senyora. I tant.
4: Ostres,
1: I tant.
4: Aquí estem, eh?
1: I tant. I junts, mira, un aquí i l'altre allà, sí? A la mateixa taula, al costat.
4: A la mateixa casa, sí, senyor.
1: Exacte,
4: senyor,
1: i tant.
0: És que la Laura no ha parat des de... Porta ja uns anys, que és un no parar d'aquí allà, d'aquí allà, d'aquí allà. Laura, a més, fora de lo que és la ràdio també, i a més, amb un afegit que des de fa ja unes quantes setmanes està presentant un programa a la 2CAT, que ho aplaudim, que és els dijous al vespre, a partir d'un 10:45, oi, Laura? Sobre aquella hora.
4: Sí, aproximadament. Sí,
0: sí, després de Cifres i Letres, que funciona com un tro. No se n'ha parlat prou, que és aquest format en la que, hi ha segons quins temes del dia o de la setmana, doncs que no se n'ha parlat prou i que la gent vol saber una mica més. Sempre hi ha un grapat de temes centrals i principals, però després hi ha alguns quants que no. Aquests temes, Laura, els esculls tu? Hi ha consens amb l'equip? Com funciona aquest brainstorming?
4: No, home, això, com bé sabeu i com probablement molts oients sàpiguen, la feina als mitjans, en un programa de ràdio com aquest, com un programa de tele, com el No Se n'ha parlat prou, és una feina d'equip. O sigui, els que hi posem la cara o la veu, no tenim res a fer sense la resta de la gent que forma part de l'equip. Per tant, totes les decisions són consensuades, fem una pluja d'idees, de veure, la setmana vinent i l'altra, quins temes ens agradaria tocar, quins temes seran actualitat i com els podem encaixar amb aquest format de conversa al voltant dels temes col·laterals, no?, que pengen de l'actualitat, i llavors surten converses i reflexions molt divertides en la preparació, que a vegades pensem, ostres, la preparació, la discussió que tenim preparant els temes, també s'hauria d'emetre. També és un format, de clar, com surten allà idees de ben rocambolesques, a vegades.
0: Vam tenir, o vau tenir, millor dit, l'alcalde de Barcelona, amb una faceta bastant desconeguda, perquè sempre estem acostumats a veure, a escoltar i sentir l'alcalde parlant del tema de la ciutat, de les seves històries, però en l'aspecte personal no vam sentir, no, jo personalment no el vaig sentir mai dient o parlant de l'amor. Escolta.
5: Com li ha anat a l'alcalde de Barcelona en l'amor?
6: Doncs m'ha anat molt bé. Jo estic molt content i molt satisfet de les relacions amoroses que he tingut a la meva vida i especialment de la relació de parella que tinc ara. I crec que amb els anys aprens a apreciar més i a valorar més el que l'amor t'aporta com a persona, sobretot en termes de ser millor persona, no?
5: Li han trencat mai el cor?
6: Uf, moltes vegades.
5: Moltes?
6: Clar. Jo crec que forma part de l'aprenentatge de l'amor, no?

0: L'eròtica del poder, entre cometes, si existeix, és en general amb les relacions entre les persones, no? No és només exclusivament amb una relació d'amor.
1: Escolta'm, Laura, molt bé, no? És que se li va treure... És que, després, fora d'antena, va comentar alguna cosa més? Es va trobar a gust o què? Perquè sí, jo el veia bastant a gust.
2: Sí, va venir, clar, el compromís que teníem amb ell, la proposta que li fèiem, vaja, que ells van acceptar, era... anem a fer una entrevista i una conversa, però no volem parlar amb Jaume Collboni, alcalde. No volem que ens parli de l'alcaldia de la ciutat. Volem que ens parli, perquè era la setmana de Sant Jordi i ho encaràvem cap al Dia dels Enamorats, no?, per Catalunya, no? Sí. Doncs a parlar de l'amor, volem que ens parli de l'amor. I clar, d'entrada, ho he de dir, es va quedar com una mica mirant-me com dient, ara aquesta? A la prèvia, eh? Ara aquesta?
1: Perquè vas crees clima, creieu clima amb els companys vostres. Estava, crec, el Basté, també.
2: Exacte, el Basté, el Tian Riba, però ell de seguida ho va entendre, va dir, val, d'acord, ja sé per on vas, i al final les línies vermelles les decideix ell, eh? O sigui, què no vol explicar i què no vol creuar, ho va decidir tot ell. Però crec que va ser molt generós, que crec que necessitem més aquest tipus de converses, i sobretot amb els polítics, amb aquests anys que portem en què la política s'ha tornat tan agra, no? I aquesta distància cada cop més gran entre la classe política i el carrer, que ens veiem els polítics sovint com gairebé com robots, com personatges que estan allà sempre parlant del mateix i sempre amb el mateix to i amb el mateix discurs, doncs trobar algun polític que surti, no? Que trenqui aquesta barrera i ens expliqui, doncs, això, com se li han declarat, si li han trencat el cor, com s'ho ha fet per lligar... Doncs, jo crec
1: vaja, com qualsevol altre. És a dir, al final tots fan el mateix, ens passa el mateix. Saps què trobo faltant al format aquest, Laura?
2: Digue'm.
1: Que un pica-pica, una mica d'olives, una mica de... Veig allà aquella taula, que està molt bé, però no veig allà un menjar. I jo penso, home, allà unes tapes, unes braves...
3: L'heu desitjat d'assessor.
1: O unes braves,
2: i una
1: allò...
2: mica de beure.
1: Clar, veig allà molt de
2: sentit. Algunes deixarien anar més.
1: Clar, més... Home, perdona, jo recordo que hi han convidats... A veure com ho explico, això. Hi ha formats en la que el convidat és essencial i abans de començar a gravar on el directe els hi ofereixen alcohol.
4: Perquè es tenen una mica
2: ostres.
4: Més...
1: Ah, exacte.
2: Ostres.
1: I jo recordo una escriptora molt famosa, que escrivia al País fa molt
2: ja
1: temps, que li donàvem una mica de tiqui-tiqui i llavors ella, en el directe, era fantàstica, fantàstica, fantàstica. Escolta'm, quin és el convidat d'aquesta...
3: T'anava a dir, avança'ns-ho, Laura.
1: Laura, avança'ns el convidat d'aquesta.
2: Avui tenim en Roger Torrent, expresident del Parlament, i que ara mateix està treballant en el sector de l'intel·ligència artificial.
1: Sí. Sí.
2: I avui el programa gira al voltant de la intel·ligència artificial. Tenim
1: el
2: Toni García Ramon, la Montserrat Rigall i l'Ada Parellada. I llavors
3: mira, l'Ada serà aquí també avui.
1: Sí, ara mateix ve l'Ada Parellada, però que, escolta, quina relació té l'Ada Parellada amb la intel·ligència artificial?
2: Doncs la mateixa que podem tenir qualsevol
1: tots.
2: De nosaltres.
1: Pregunto. Sí.
2: La mateixa, Rocco, perquè al final la intel·ligència artificial, jo crec que no en som prou conscients, però fa molts més anys dels que ens pensem que ha entrat a casa silenciosament, no? Que l'hem obert les portes, que la fem servir per anar pel carrer, per ubicar-nos, per cuinar a vegades, no? Per decidir algunes receptes, per comunicar-nos per internet. Llavors, ella, com a qualsevol de les persones que ens pugui estar veient, que tingui un nivell baix d'usuari d'intel·ligència artificial, doncs es troba amb els mateixos dubtes que qualsevol persona, no? I per això ens interessava molt saber com ho estava vivint ella i com s'hi adaptava, perquè és que al final no t'hi pots resistir a la invasió de la intel·ligència artificial.
1: Sí. Jo vaig gaudir molt també del programa que vau portar de convidat el Joan Gaspar, el president, el que va ser president, perquè és que, a més, va donar molts titulars, com, per exemple, que ells de tant en tant amb els partits importants se n'anava a Montserrat amb cotxe i tornava perquè no volia estar en el directe del partit. La qual cosa, a vegades després, molts deien, s'ho ha inventat. Aquesta és la teoria d'alguns companys que em deien, s'ho ha inventat, però em va fer molta gràcia perquè... El Gaspar va afirmar al president del Barça que ha fet trampes a la vida. Escoltem.
5: Has fet trampes?
6: Jugant cartes o...
5: A la vida, com a president.
6: No, a la meva vida, trampes no. Però que m'he defensat, per exemple, amb el tema de fitxatges de jugadors, jo he fitxat a Maradona, el Schuster, el Boicoechea, el Zubizarreta, el Romario, el Ronaldo... Sí que he dit, no? Mentides.
5: Has dit mentides.
6: Però tant que aquests senyors... Tants que aquests senyors...
4: Jo ho he viscut, eh? No, aquí no ha vingut ningú, i passaven per darrere.

0: A posar el nom de Pinocho. No, de
1: Pinocho. S'ha de mentir a vegades o de fer unes mentides d'aquestes, oi que sí?
2: Aquí ens vam quedar tots. Sí. Pensa que, clar, són tots periodistes esportius de carrera. O sigui, clar, el Jordi després va quedar absolutament descol·locat.
1: La Carme Barceló.
2: No sabia que li deien Pinocho. Clar que li deien Pinocho perquè mentia molt, però que ell mateix ho reconegui. Diu, sí, jo tinc molta imaginació, a vegades m'he inventat coses i he fet trampes. Em sembla meravellós. No, és un personatge increïble.
1: I després, abans d'acabar, em va agradar també l'entrevista que li vau fer a la Nina i sobretot em quedo amb un moment que explica que en el Festival d'Eurovisió, perquè ella va representar Espanya al Festival d'Eurovisió, Nacida para amar, una cançó preciosa, molt complicada, perquè és una cançó molt complicada, vas arribar molt, molt amunt. El compositor i el director d'orquestra, recorda que als festivals d'Eurovisió abans el director d'orquestra entrava i pujava i feia... Bé, va confessar que aquí em vaig quedar... I clar, el pobre senyor ja no està viu, ja pot explicar, que la Nina va detectar que el Juan Carlos Calderón anava una mica, ara que parlàvem del triqui-triqui-triqui, begut.
2: Ai, ai.
3: Si fa la cançó Juan Carlos Calderón, hi aniré. Si no, no. I ell va dir, no ho vull fer. Ja he fet dues cançons i no van guanyar, perquè va ser l'Eres tu i el tema de Paloma San Basilio. I va dir, no, diu, perquè un tema que va a Eurovisió i no guanya, es perd.
4: Et van comunicar que anaves a Eurovisió sense tenir encara la cançó.
3: Era diferent, aleshores.
4: No, la mecànica no tenia res a veure.
5: No hi havia selecció.
3: No hi havia selecció.
0: Bueno, ja no
3: hi havia, no. Primer va dir que no i després, va dir que sí.
0: Què va passar en aquest... en aquest
3: jo crec que ens vam entendre molt bé i va ser molt pesat treballar amb ell, perquè era un home el mateix talent que tenia a proporció iguals la inseguretat i et trucava a la matinada i et consultava lletres i acords. Aleshores, al moment de sortir a dirigir, doncs ell va veure. I aleshores, quan va marcar el temps, el va marcar molt més lent.
0: Va fer trap.
3: Amame, i estaves allà mirant l'hora i se't quedava sense aire i no podia seguir cantant perquè la cosa s'allargava.
0: Increïble,
3: No, això va ser terrible. Hòstia,
1: això va ser fantàstic. Va ser un gran moment.
0: És
1: un programa que recomano a la 2CAT cada dijous perquè te n'assabentes de coses que mai haguessis pensat que el Juan Carlos Calderón pujava allà a l'escenari begut.
5: Tu saps qui és la primera persona que va fer el primer programa de tarda a RAC1?
1: Crec que era la... No era el Sant... No.
5: No,
1: la Nina, efectivament. La Nina.
5: El diari d'Anna. La Nina, sí, l'Anna. Sí, maquíssima.
1: Sí, sí.
5: Maquíssima. Quina tia més fantàstica, de veritat.
1: Sí, sí. No.
5: Uf.
1: Escolta, Laura, tornaràs al setembre, no? Suposo. És a dir, ara que atureu a l'estiu i suposo que el continueu al setembre, entenc jo, o què?
2: Ara, de moment, ens queden encara el programa d'avui i quatre més per davant, i és en el que estem treballant, i després, l'estiu és molt llarg, ja veurem, ja parlarem.
5: Perfecte. Laura, mil gràcies.
1: Gràcies.
5: Per haver compartit aquesta estona aquí al Matí a Ràdio 4. Vine quan vulguis, és casa teva, això, també, Laura.
2: Ah, perfecte. Doncs ja vindré a veure-us.
5: Perfecte, un petó gran. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Laura. Abraçada forta.
5: Adéu. Cesc.
6: Què, preparats per la tercera hora o no?
5: I tant. Espera't, ara ve la de... Mira, la tindrem tots avui.
1: Si porta menjar... ara vaig a remenar a veure si que corre per aquí l'Ada per allà, si porta menjar, perquè jo sense menjar no sóc ningú.
5: Fem una cosa, sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
7: Són les 12.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a demanar eleccions de manera immediata després de les explicacions del president del govern sobre les investigacions judicials sobre el PSOE. Més detalls, Àlex Eloi. Bon dia.
9: Bon dia. Feijóo parla de govern podrit i assegura que Pedro Sánchez no és conscient de la gravetat del moment. Dóna suport als jutges i fiscals que estan investigant les investigacions del PSOE i insta els socis d'investidura a fer una passa endavant.
10: O bien una convocatoria electoral inmediata, o bien los partidos que sostienen al gobierno dejen de sostener al gobierno sin mayoría, sin presupuestos y sin decencia. El momento, queridos amigos, el momento exige algo más. El momento exige algo más que abstenerse del problema.
9: De moment, però, els socis mantenen el suport al govern, demanen explicacions, això sí, sobre les últimes informacions judicials. Tots descarten donar suport a una moció de censura del PP. Escoltam el president del PNB, Aitor Esteban, i Josep Maria Cruzet, de Junts.
11: No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, no lo contemplamos, una moción de censura.
12: Nosaltres vam ser els que van fer possible que la dreta i l'extrema dreta, amb Vox, en aquest cas, no formessin part del govern d'aquest estat a l'any 2023. D'acord? I per tant, no anticipo res que no sàpiga ja el Partit Popular, nosaltres no farem res que permeti acostar Vox a qualsevol àmbit de poder i menys al capdavant del govern de l'Estat espanyol.
7: I en la recta final del judici del cas Kitchen, l'exsecretari d'Estat Francisco Martínez està negant haver ordenat l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per fer-se amb informació compromesa sobre el partit. Ferran Cuixart.
13: L'ex número 2 d'Interior nega haver ordenat cap mena d'espionatge a Bárcenas i també nega haver ordenat la destrucció de cap disc dur. Ho nega tot, també haver conegut l'existència d'una operació Kitchen.
14: ¿Usted ha llegado a hablar alguna vez durante el tiempo que estuvo? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? De una operación Kitchen como tal.
15: Nunca, nunca jamás. Operación Kitchen es una denominación periodística, como otras.
13: També nega haver autoritzat cap pagament al xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, com a confident. Això sí, confirma que el ministre Fernández Díaz li va demanar que li preguntés si hi havia algun col·laborador investigant Bárcenas per la Gürtel. L'aleshores DAO ho va confirmar. No hi havia seguiment, però evidentment se l'estava investigant, diu.
7: I aquesta tarda, a partir de les 3, està convocada una nova reunió entre sindicats i Departament d'Educació per desencallar el conflicte. Avui continua el calendari de vagues amb una protesta al Maresme i al Vallès. Toni Condé.
16: La consellera Esther Niubó ha assegurat a la Comissió d'Educació del Parlament que avui es presentarà una proposta que serà la definitiva, que millora la presentada ahir i que servirà per estabilitzar la situació.
17: I per això, doncs, aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta, doncs, més completa que la que vam, doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos, doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
16: I també avui l'Associació de Famílies d'Alumnes, la FAC, ha destacat el suport de les famílies a les vagues malgrat els problemes que els puguin causar. Lidón Gasull, directora de la FAC, en declaracions al matí de Ràdio 4.
18: Feia temps ara que no es donava que hi hagués una unitat, no, tan gran, no, i que les famílies donessin tant suport al professorat. Crec que hem arribat en un punt límit, que tothom està veient com aquest conflicte com una oportunitat per intentar fer un canvi en el sistema.
16: Gasull ha demanat que aquesta negociació serveixi per fer una aposta per l'escola inclusiva on no només es parli de quants professionals s'incorporaran al sistema, sinó també de com s'organitzaran.
7: Gràcies, Toni. I més protestes. Col·lectius socials es preparen per una gran mobilització en contra de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Cristina Martín.
19: Zeroport convoca el proper 20 de setembre una manifestació per tornar a posar el focus en el projecte d'Aena per allargar la tercera pista del Prat i intentar aturar-lo. Joan Manel del Llano, portaveu de Zeroport.
20: Fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui.
19: Acompanyat per altres col·lectius com Depana, Greenpeace i els Jalloflautes, Zeroport vol ampliar el camp de batalla a més qüestions, com la pressió turística sobre els veïns i els problemes d'habitatge o transport públic.
7: I acabem amb un apunt de l'exterior. Ja són 238 les persones mortes pel brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, segons acaben d'informar les autoritats del país africà. El nombre de possibles afectats pel virus supera el miler i, a més, s'ha estès a la veïna Uganda, el que ha portat el govern a tancar la frontera. Ara, si això és tot, tornem a més notícies a la una.
8: Ràdio 4.
21: Tots els marroquins roben.
22: Ens treuen treball.
23: Com a trans, et veuen com un monstre.
24: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
25: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràssi. Marimacho.
29: Existir solo.
30: Terroristes.
31: Menjar plata.
32: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
33: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
34: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
8: El Pla B.
0: amb Toni Marín.
34: Compromesos amb la bona informació.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una ara mateix, en directe al matí de Ràdio 4, a de parellada.
2: Hola!
1: Bon dia.
2: Començo
1: i bona hora.
2: Jo, tu, que bé. Molt bé. Bon dia i bona hora.
1: Hola! Little, little, little.
2: Bueno, little, és que little, aquesta, little. Aquest programa és un festival, tu.
3: Com que...
2: Bueno, amb ganes de veure't.
4: Escolta,
2: amb ganes de veure't, a veure si arribes a l'hora, algun
4: segueixo,
2: dia. Que tenies el Xavi molt nerviós.
4: Guai, que es posi nerviós. Escolta, segueixo molt els teus menús al Nacional.
2: Moltes gràcies.
4: I me'ls miro gràcies. I a vegades penso, els faig o no els faig? Els
1: doncs
4: faig...
1: jo et segueixo cada divendres...
2: El Cafè d'Idees.
1: Amb la Gemma Nierga.
2: També, ah, bueno, també.
1: I et veig arribar cada divendres en bicicleta.
2: Sí, practico el biciclinting.
4: Mira, el picó estarà content de sentir.
2: Perquè vaig en bicicleta fent gling-gling, saps? Sí, sí. Faig música jo, també.
4: Bueno, com estàs, Ada?
2: Estic
1: que no ho veus.
2: Estupenda.
1: Està perfecte.
4: Jo pensava que portaries alguna cosa per picar.
2: Mira, ho he pensat. Mira que ets rància, ets una dona rància.
4: Doncs ets rància, perquè estem aquí amb vols a gana.
2: Ni un vi ranci, ni una mica
4: d'una coseta,
2: res, aquí apel·lo, i encara el tema no em vull fer valdre, però dic, és que he arribat derrapant, perquè vinc d'una reunió amb el gremi de restauració que formo part de la Junta i estem treballant molt fermament.
4: Però què passa?
1: Com ha anat un titular?
2: Passen coses, titulars. Home, que estem bastant indignats amb que...
4: A tot
2: arreu hi ha restaurants, o sigui, els restaurants, tothom té dret a fer de restaurants i nosaltres, que ja fa, doncs, segles que fem de restaurants, ens tenen molt castigats. Com, per exemple, tots aquests espais dels supermercats en els quals hi ha espai per escalfar-se el que compres.
4: Gran drama. Sí, sí.
2: O les fleques de degustació, on... Primer, està molt bé que poguessis fer un cafè per acompanyar el croissant, però ara ja hi ha amanides, ja només falta posar el xuletón.
4: Sí, és veritat. És veritat. I en els mercats...
2: Ai, que m'agafareu aquest tall. Ja ho veig a venir.
4: Sí. Oh. Escolta, ja i en els mercats...
1: Ja, som bones persones.
2: Ja està. Ja tenim el tall fet, ja polèmic està, ja.
4: Bueno, però escolta,
2: està... Venia a buscar... Venia a parlar de coses maques.
4: Està bé que això ho denunciïs, sí. Perquè s'ha de fer pressió.
2: Ho denunciem des del gremi.
4: Però és que, escolta, el mercat...
2: És que és anar... Però pensa que és anar contra els grans lobbies, eh?
4: Bueno,
2: tu saps el que et vull dir? Tenies un guió, Xavier?
1: Els guions? Sí que el teníem. Però no me'n miro cap.
4: Doncs, escolta,
2: de veritat,
1: mira, és la primera pàgina, les 10 i 5.
2: Et serveix per...
1: Bon dia a tothom, són les 10 i 5 minuts, benvinguts al matí de Ràdio 4.
4: Doncs, escolta, Amada, ara hi ha parades al mercat...
2: També.
4: ...que fan menús.
2: Mira, aquí jo...
4: 9 euros, hi ha un que vaig jo sempre, 9 euros.
2: Primer plat i segon plat. Jo no m'hi poso en contra, perquè em sembla que els mercats són una entitat a protegir. Crec que donen molt sentit a la nostra, a la cuina i a la ciutat, i crec que se'ls ha de permetre marge perquè puguin subsistir. Perquè el problema dels mercats és que tenen un paràsit. O sigui, tenen un paràsit que és com una tènia que se'ls consumeix, que es diuen supermercats.
4: Ah, sí.
2: Amb l'excusa de que hi ha més trànsit de clients gràcies als supermercats, que no ho nego, però no és un trànsit que beneficiï el mercat. Moltes vegades el tracte que era el supermercat supleix les mancances del mercat no ha estat sent un suplement, sinó un substitutiu.
4: El que passa que en èpoques com aquestes, en què han pujat els preus en general,
5: això
4: perquè
5: no
4: ha pujat tot, et trobes en què ja la gent està mirant molt la butxaca i es troba que els supermercats tenen preus molt més... podríem dir atractius.
2: Aquí vaig dir, aquí tinc un temasso,
4: més atractiu
2: que el
4: mercat.
2: Aviam. Mira't un moment, Rocco, el tema del preu. Crec que el tema del preu l'hem d'estudiar d'una manera ja amb una altra clau, que no sigui només del seu dels euros. Bé, deixa'm dir, perquè ara ja sé que m'estic ficant en un jardí, que no és pas un jardí.
1: A veure.
2: No és pas un jardí.
4: Tu et fiques en jardí sempre.
2: No és pas un jardí, sinó que és una cosa que vull dir amb totes les lletres. No reduïm el preu del menjar als euros, el valor del menjar als euros. Mm. És a dir, quina és la fruita més venuda a Catalunya? És fortíssim. Els nabius.
1: Els nabius?
2: Els nabius.
4: Ah, què dius
2: ara? A quin preu?
1: Les nutricionistes
2: en parlen molt bé. A 10 euros al quilo, tios. A 10 euros al quilo. Què esmorza cada dia un president de la Generalitat? Pinya. A quin preu? És a dir, d'acord que potser...
1: Què ho dius per l'aragonès, això?
2: Bueno,
1: quan no van a Lleida, que li van dir, a fomentar la fruita, li van dir... Vostè què menja per esmorzar? Diu, pinya tropical, diu.
2: Les opcions...
1: Ai, quina rellescada! Sí. Allò, els pagesos...
2: Home, que entrava a veure una pel·lícula, a mi em sap molt greu, perquè aquí, deixa'm dir-t'ho, jo m'ha piat...
1: El Carràs, era.
2: M'ha piat, sí. Que era una pel·lícula que denunciava la flaquíssima situació del sector primari, precisament de la fruita a les Terres de Lleida. Sí. Per què? Tu dius, aviam, tu estàs dient, és que les taronges de les Terres de l'Ebre són molt més cares que les taronges de Sud-àfrica. Aquesta paradoxa nosaltres l'hem de combatre. No podem combatre-la amb coses objectives, perquè, evidentment, una és més, la que ve de lluny és més cara que la que tenim aquí al costat, però l'hem de combatre amb coneixements i consciència. És a dir, la primera, que és molt més econòmic que els nabius, els cítrics de les Terres de l'Ebre són molt més econòmics que els nabius que tu estàs comprant.
4: D'on venen els nabius?
2: Els nabius venen de tot arreu, menys d'aquí a tocar. Perquè...
3: Molt europeu, no? El nabiu,
2: clar, però d'Europa. D'Holanda normalment venen.
1: Deixa parlar la resta.
2: La diferència entre la taronja de Sud-àfrica i la taronja d'aquí és significativa, potser, però l'impacte positiu que genera quan tu compres taronges de l'Ebre no te'l generarà aquella. Per tant, és un preu que tu estàs contribuint a mantenir.
4: Completament d'acord.
2: Socialment, econòmicament i mediambientalment, un país. I, a més, tu estàs dient, bé, jo pago aquesta mica de diferència per la taronja local... I aquests diners que tu estàs invertint i contribuint et retornaran en forma d'impostos. Tu pagues la taronja de Sud-àfrica i és allà on es queden aquests diners.
4: No té el mateix gust,
1: bé,
4: eh?
1: Escolta'm...
2: A vegades té el mateix gust, però... No,
1: efectivament, va ser en el marc de la presentació de la pel·lícula El Carràs. Mira, la pregunta aquí sí. La té, Rocco. Quina és l'última fruita que ha menjat vostè? Diu, pinya cada matí, pinya tropical.
4: Perquè
1: olé.
4: La pinya posa en forma.
2: No, la pinya posa en forma. El van enxampar en un moment de...
1: Sí.
2: A mi em va saber greu perquè jo li jo l'aprecio i em va saber greu perquè dic, pobre nano, és que l'han ben enxampat. I llavors va reaccionar, no s'esperava aquesta pregunta, i llavors doncs ja va dir, no, i pomes. Bueno, és igual.
4: I pomes, exacte.
2: Però és un bon, a mi em serveix molt per parlar de per que, no, de que no és una qüestió de preu, sinó una qüestió de prioritat.
4: I de valor.
1: Mira, Adrià Rodríguez, com estàs? Bon dia. Avui diu que és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Cada dia és el dia d'alguna cosa, o de no sé quantes coses, eh? Bon dia. Tansa't el micro, que si no, no et sentirem, eh? No t'ho pensaves, que coincidiries amb el Rocco, amb l'Ada, no, la amb el Cesc Sant Salvador, eh que no?
5: No sóc molt d'escoltar la ràdio. Jo.
1: Doncs molt malament, ja pots marxar.
6: Bueno. Però, escolta, però és d'una generació que escolta podcast.
2: Perdona una cosa, a banda de que no escoltis la ràdio, hauríem de fer una miqueta de pàtina diplomàtica aquí, eh?
6: Sí. No podem atacar un noi que és bé d'altres generacions que la nostra.
1: Deixeu-me dir qui és aquest senyor.
5: No, jo m'ho puc passar bé.
1: Quants anys tens?
5: 23.
1: 23 anys. I ja ets responsable i propietari d'un restaurant que es diu De Locos?
5: Dos
1: restaurants?
2: Dos. Bravo per tu.
6: Mira, sí, senyor.
2: Bravo per tu. Carai. Bravo per tu. Perdono que no escoltis la ràdio.
1: Molt bé, t'ho perdonem.
4: No té temps.
1: Ho entenem, fins i tot.
5: A Lleida no hi ha trànsit com per escoltar-lo.
2: Ai, estàs a Lleida? Doble bravo, doble bravo. Molt bé.
1: Doncs mira, avui els oients podran anar-hi, de franc, el que encerti el so del dia, l'hamburgueseria referent de Ponent de Catalunya, sí?
5: Això espero.
1: Aquests dies deu ser els ous ferrats al carrer, amb la calor que fa.
5: No, bueno, no. Encara sí està bé.
1: Sí, encara sí està bé, encara es pot aguantar, vols dir?
5: Encara sí.
1: Molt bé, perfecte. Explica'ns una miqueta que tenen aquestes hamburgueses, home.
5: No res, jo...
1: O alguna cosa tenen.
2: Va bé, a vegades és millor que no tinguin no res, perquè és on te trobes el gust, saps?
1: Exacte.
5: Jo no li trobo molta complicació, al final és un bon producte i treballar-lo bé i tractar el públic bé. I amb això ho tens tot.
1: El producte d'on és? De la terra, entenc, però exactament... D'on?
5: Jo compro la carn aquí a Barcelona.
1: A Barcelona?
5: I és de... Però crec que tenen les granges per Girona i tot, miro de que sigui.
4: El distribuïdor és...
3: Que a Girona tenim bon producte, eh?
1: Diu que tens un restaurant a Tàrrega i l'altre a Lleida.
5: Correcte.
1: Sí? Molt bé.
4: Ja controles això? Tàrrega, ja has d'anar a Tàrrega, a Girona i tot això, i les nòmines i tot això? Ja controles?
5: Bueno, hi ha molta feina, però això no escolta la ràdio.
4: Els pares també t'ajuden?
5: Sí.
4: T'ajuden, eh?
5: El meu pare m'ajuda.
2: I t'haig de dir una cosa, i no és per fer-te la pilota, ni molt menys que no tinc cap mena... No hi trec cap rendiment ni cap rèdit, bueno.
1: És bona.
2: Però dir-te que jo estic molt a favor de les hamburgueses, saps?
4: Sí, jo també.
2: Sí.
4: Jo també.
2: Molt a favor. I m'agradaria que diguessis... Bueno, diràs el que vulguis, evidentment, però m'agradaria que diguessis, en comptes de dir, no, és que nosaltres fem l'hamburguesa de filet, dir, no, no, nosaltres fem l'hamburguesa amb totes aquelles parts difícils de menjar d'una altra manera. O sigui, per donar valor a que quan tu sacrifiques un animal, te l'has de menjar tot. I precisament l'hamburguesa és una estratègia meravellosa per tractar aquelles carns dures. I no, saps? Per tant, aquí t'estic donant el peu que em preguntis sobre l'aprofitament alimentari.
7: És que es fa l'entrevista ella sola, m'encanta.
1: Exacte, ja vam el guió fet, el guió al cap.
7: Però escolta, l'estic molt d'acord, eh?
1: Avui es parlarà d'això.
6: Però escolta, Mada, les hamburgueses poc fetes o molt fetes?
2: Això ja és el gust del consumidor.
1: Això va al gust del consumidor.
2: Això no m'hi ficaré perquè a vegades...
1: A mi la sang em fa fàstic, per exemple, Rocco.
2: Per tant, jo no considero mai que jo tingui la raó del gust.
6: Sí, però tu ets de l'opinió que s'ha de matar bé, s'ha de matar el bacteri i s'ha de fer molt fet?
2: Això és una altra història, seguretat alimentària. No. A mi no em donguis una hamburguesa feta perquè tindré un drama personal i posaré a plorar i pensaré que ets un desgraciat i que per mi i que em vols mal, no? Però és veritat que per una qüestió de seguretat alimentària, sobretot si estàs en un moment complicat de la teva vida, embarassos, etc, és molt millor menjar-se-la perquè molt feta, perquè precisament la carn picada té una es corromp més ràpidament més fàcil, que
6: perquè
2: i està més exposada a uns atacs de microorganismes.
6: En un altre cot quedaria tot a la fora i llavors només torrant la capa externa ja t'ho carregaries, però la carn picada ho tens per tot.
1: Adrià,
2: tu, programa,
1: tu que t'hi dediques, majoritàriament la gent que te la demana, el punt, poc feta...
5: El punt,
1: no? A tu com t'agrada?
5: A mi poc feta.
1: Poc feta, sí. Ja, com no a meus, tots també. Els bons professionals.
6: Sí, a mi també m'agrada poc feta.
1: Allò que parlàvem abans, de la fruita d'aquí, la de fora i tot això, l'altre dia t'ho anava a dir, però no em deixa parlar ningú aquí.
6: Ara que si parles totes les setmanes, Xavi.
1: Sí, home, sí. No, sí, ja m'agrada que parleu, però call.
6: Calla de tant en tant.
7: Calla, Rocco, calla.
1: Calla una mica. La Marta Inglés fa estona, i que no cridi tant el Rocco. Mira, ja t'ho dic així en directe. Sí, has vingut avui esbarat com una cabra. Escolta'm, entre tu i el Bernardos, l'altre dia parlàvem amb ecologistes en acció perquè el 70% de la fruita consumida a Espanya conté residus de plaguicides. Els aliments importats presenten gairebé el doble de residus que els productes locals. I parlaven, van posar com a exemple, una sola mostra de raïm de taula, diu, amb aquesta sola mostra vam arribar a detectar 14 plaguicides diferents.
2: No ens mataran els plaguicides.
1: No.
6: No.
1: No. No, doncs no, els metges diuen que la llarga...
2: De llarga recorregut morirem tots, que tinguis... Ho heu de saber, tots ens morirem, tots.
6: Sí, però de llarga recorregut...
1: Sí. Els que fumem i els que no fumem.
2: No ho sé, no ho sé.
1: Uns abans, però.
2: A mi em preocupen molt les alarmes, o sigui, els alarmismes. O sigui, vivim en un moment en el qual la seguretat alimentària és pràcticament total. O sigui, és el moment amb més seguretat alimentària de la nostra història.
6: Europa.
1: Sí, però una cosa.
2: Però...
1: Digues.
2: No, i jo no... I veig dones i homes, i ara aquesta pregunta a mi em costarà d'argumentar perquè no la tinc molt treballada, perquè mai presto molta atenció i mai em preocupo massa cap aquí. Però veig moltes persones grans, de 90, que en el moment més crític dels plaguicides, quan a Catalunya anava amb avions, que anaven... Les veig estupendes.
1: Ja, però mira, ara...
2: Persones... O sigui, l'esperança de vida ha augmentat en un moment en el qual els anys 60, 70 i principis dels 80 hi havia zero control en aquesta línia i, bueno, i jo penso que això... No, amb això no estic dient que em despreocupi del tot, però que no vull omplir-me el cap de temors apocalíptics.
6: Que la nostra mort no és monofactorial. Per tant, no ens tornem bojos.
1: Però,
2: amb això soc una mica contrària i sé que estic donant-te un altre tall que, en el qual acabarem d'alimentar el d'això.
1: No, però saps que molts pagesos estan molt emprenyats i indignats amb el tema Mercosur i a part del tema...
2: Això és una altra història.
1: És una altra història. Però
2: aquesta és la història dels navius i de la pinya.
1: D'acord, però a banda del tema Mercosur, un altre tema del que habitualment parlem amb els pagesos és... A Europa hi ha molts productes químics d'aquests que estan prohibits perquè suposadament són perillosos o fins i tot molt perillosos per la salut.
2: I estan entrant.
1: D'acord, aleshores, els pagesos diuen que cada cop tenim més problemes per tenir un nivell alt de producció, que les collites siguin fàcils, etc. Però en aquest país on està prohibit aplicar segons quin producte a la mongeta,
4: es compren...
1: si permet vendre mongeta del Marroc, que no tota la que puja del Marroc, però una part de la que puja del Marroc, sembla ser que ha estat tractada amb productes iguals sí. o pitjors que els que aquí a Europa estan prohibits.
2: Saps, saps, saps
1: eh? Si estan prohibits perquè són perillosos per la salut, després vas a comprar mongeta perona d'aquesta del Marroc i probablement porta...
2: Aquí hi ha dues paradoxes.
1: Però a tu no et preocupa el tema plaguicides?
2: No,
1: encara és igual.
2: No. O sigui que, aviam, el que em preocupa a mi el que em preocupa és que tinguem aquest debat i el estiguem plantejant des del punt de vista de la salut pròpia i no la de la salut del planeta, o no, exclusivament de la salut pròpia i no només, i no tinguem en previst la salut del planeta. O sigui, la gran paradoxa és que els productors principals dels aliments que nosaltres comprem al mercat són Marroc, estem parlant d'hortalisses, perdoneu, Marroc i Holanda. Són com contraris en tot. Llavors, nosaltres, com a consumidors, valorem la pagesia, el sector primari, com un sector primari d'espardenya, pelillo i boina. Això és el que nosaltres, que és la caricatura. I exigim un sector primari ecològic, en el qual segueixi uns mètodes tradicionals, en el qual ens ajudi a fer unes bones fotografies quan anem a visitar els seus paisatges, que ens ho tinguin ben mono, vale? Com molt pessebristes. I al mateix temps demanem això i en el cistell hi posem l'aliment d'Holanda. D'Holanda o la del Marroc, vale? Però sobretot el d'Holanda, que jo vull destacar el d'Holanda. Per què vull destacar el d'Holanda? És perquè Holanda, que és un país que no té ni sol, o sigui, que no té ni terra, ni clima, ni espai, ni clima, està produint una barbaritat d'hortalisses. I com collons ho fan amb uns sous altíssims? Perquè Holanda no és un país que tingui els sous arrossegats per terra, com pot ser el Marroc.
4: Sí, sí.
2: Com s'ho fan? Amb tecnologia. Per tant, jo el que estic demanant és prou consumidor d'exigir coses que després no reflecteixen amb el que tu hi poses en el cistell. No exigeixis productes ecològics, productes baixos en pesticides, o... I aquí m'estic fent una relliscada forta, perquè, saps? Productes d'una determinada manera quan després ets traïdor. Per tant... procura que el que demana que tinguem una pagesia que s'assembli més a Holanda que no pas que s'assembli més al Marroc.
4: Demana com s'ha de fer això?
2: Tecnologia.
4: Invertir més diners?
2: En tecnologia. Rendibilitat del producte. No els hi demanem tantíssim pessebrisme.
4: I el primer pas,
2: valorem
4: comprar producte d'aquí.
2: Valorem com a consumidor... Per descomptat.
4: Clar,
2: Això és el primer pas. Comprar producte de proximitat.
4: Ja,
2: Jo t'entenc perfectament.
4: Però
2: després no demanem tot ecològic, perquè el pobre pagès què fa? Què fa el pobre pagès? Diu, ostres, el client no vol pesticides, me'n vaig cap a la cosa ecològica. I el deixen tirat perquè l'ecològic és doble car i menor rendiment. O sigui, és més car de produir i rendeix la
4: meitat. I la qualitat és igual o millor?
2: I la qualitat no sempre
4: és de gust, bàsicament, de
2: qualitats organolèptiques, sabor, suc, dolçor, no s'assemblen amb el producte convencional. Per tant, jo per això, quan parleu d'ecologisme, m'agafa una mica d'entera i dic, ostres, no, treballem el producte
4: matisos
2: convencional d'una manera absolutament productiva, amb criteris de sostenibilitat mediambiental, perquè si així es passa a Holanda, resulta que tenen les fàbriques de tomàquets més sostenibles i més respectuoses amb el medi. I, en canvi, el Marroc, que ens arriba amb pesticides, destrossant la terra i destrossant socialment els seus treballadors...
4: Del Marroc.
1: Deixa'm recordar un dels titulars, n'hem parlat i ho hem sentit amb els companys dels serveis informatius d'aquest matí. El PNB dona per acabada la legislatura i Tor Esteban demana que es convoquin eleccions. Diu l'interès general, el que demana en aquesta situació és la convocatòria electoral aquest any, aquest 2026.
8: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año por todas las circunstancias que se dan que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser.
1: Ai, senyor, Ada Parellada. Què? No, aquest context d'actualitat, com ho veus?
6: Deixa-la que begui aigua, que està després de les pits que ha fet. Després de les... Jo
1: deixa parlar el noi de Lleida, home, també. Una miqueta, Rocó.
6: Deixa'm
1: fer una mica la meva feina.
6: No puc dir res.
1: Fes l'exercici d'escoltar-te el programa aquesta nit. Que fa més de mitja hora que estem desapareguts una miqueta.
6: No, però...
1: Amb la Laura Rossell no existia.
6: Em fas venir de l'altra punta de Barcelona i no puc obrir la boca.
1: Doncs mira, ell ve, imagina't ell, que ve de Lleida, que ve de Ponent.
6: Vens de Lleida,
1: avui,
6: directament. Calor.
5: Però he aprofitat el viatge.
6: Ai!
1: Explica'ns una miqueta més què hi feu a casa vostra, a De Locos.
6: Acosta't al micro.
1: On sou exactament? A Lleida on sou i a Tàrrega on sou?
5: Estem davant del cine... Tant a Tàrrega com a Lleida.
1: De quin cine?
5: A Tàrrega només hi ha un. Bueno, i a Lleida també.
1: A Lleida només en queda un de cine, ara?
5: Sí, bueno, a ciutat sí.
1: Com és que no aneu al cine, a Ponent, o què?
5: No, sí, deuen anar
6: a
5: la gent...
7: Anava a dir la gent gran i s'ho ha callat. I jo m'he sentit gran perquè ja vaig al cine.
6: Molt ben pensat, això, de col·locar el teu negoci al costat del cine, sobretot si tens hamburgueses.
5: No, a mi el que em va sorprendre molt de les hamburgueses que la gent pot pensar estan de moda, tot és algo més juvenil. El meu públic és molt familiar. Ah. Em ve gent a sopar de 80 anys i és algo que jo no m'esperava mai quan vaig obrir un restaurant d'hamburgueses.
1: Ah.
5: I és algo del que estem molt contents, la veritat.
1: Carai, diu que tens una àmplia varietat de patates, també, eh?
5: Sí, clar.
1: Això m'han posat aquí el guió. Home. Mira, el primer que miro del guió. Però... Àmplia varietat de patates.
6: Quin tipus de patata? Les fregida o xip?
5: Fregida.
1: Fregida? Quin tipus de patata utilitzes tu? Quina varietat? És... No ho saps. Vermella, blanca, com a mínim?
5: Patata, si et soc sincer, congelada.
1: Ma, què dius, ara?
5: Sí, treballem un volum que no podríem treballar-la natural.
6: No, necessitaries algú tot el dia tallant.
5: Jo amb això soc sincer, no...
6: Però és que és igual, les del McDonald's són congelades i
5: són boníssimes. A mi m'han de sortir els números i jo
6: deixem
5: no puc estar tallant patata.
1: Sí, Rocco, deixa preguntar als altres, també.
6: Les patates tallades o congelades?
5: No, home, a veure, la resposta està clara. No.
1: A veure, les patates congelades també són tallades.
7: Digue-li que en Rocco vagi a tallar patates allà cada diumenge al matí, tallar patates.
2: Perdona,
7: tota la setmana.
2: Així és com t'he lluat moltes coses. Diríem que hi ha maneres de poder treballar amb patata fresca sense haver de tallar personalment. Si tens un gran volum, hi ha unes màquines que pelen i unes màquines que tallen, que són estupendes. No per res, eh?
6: No, jo crec que amb
2: 23
6: anys serà el següent pas.
1: També n'hi ha que no les pelen, ara. Demanes unes brames...
6: A mi m'agrada, eh?
1: Aquelles de pell fina, que deu ser la nova, potser, aquellada, no?
6: A mi m'agrada la patata amb pela, t'he de dir.
2: Sí, senyor, està tractada, perquè és que nosaltres...
1: Està tractada? Què vols dir, està tractada? Ara parlàvem de...
2: A dins d'un tomàquet hi ha més... Això sempre ho diu el Xavi Massanès. A dins d'un tomàquet hi ha més tecnologia que amb un iPhone. O sigui, les fruites i verdures que mengem ara, les hortalisses en general, estan totalment modificades de les originàries, no tenen res a veure. Ara podem menjar la pell de la patata perquè a base de treball, de biotecnologia, de no sé com en diuen ara, tecnologia alimentària, han anat a primar la pell, com tu bé has dit, Xavi, ho has dit estupendament bé. És molt més prima que abans.
6: Li puc preguntar una cosa personal de l'Ada Parellada?
1: Sí,
6: personal.
1: Sí.
6: Ada, tu, el fet de sigui...
2: Amb tot xocada dia, sí.
6: No. El fet que siguis cuinera... El fet que siguis cuinera, has lligat més en la teva vida personal, lligat més de parelles amb el temps...
2: Això t'ha vingut al cap per lo de la patata calenta o
6: sí.
2: Alguna cosa?
6: Correcte.
2: He fet un link.
6: Correcte.
2: Perquè
6: sempre,
2: mira que no té res a veure amb
6: això.
2: Ja
6: ho sé, però és que ara t'estava observant i a més tens molta làbiada. Un cuiner molt famós em va dir lliguem més els cuiners que la resta de la població.
2: Saps què passa? Els cuiners... Aquí no em vull ficar amb coses de gènere, però els cuiners lliguen... O sigui, els mascles lliguen sempre més que les dones, en general, perquè tenim una feinada... Tinc una feinada de caldeu i acabo morta. I acabo
6: però
2: no
6: m'has contestat.
2: No. Sí, no. Sí. Jo no he lligat mai, tu. Jo no he sigut una persona...
6: Que
2: I això què té a veure? Patates, va, parlant.
6: No, perquè a vegades a la teva parella li fas un plat...
2: Això és veritat, això és veritat. Potser lligar no, però mantenir sí.
6: Això
2: deien les nostres mares. Cuina, nena, perquè cuina bé, aprèn a cuinar, perquè l'home se'l conquereix per l'estómac. Jo dic, conquereix, no sé, perquè li conquereixes amb les peres, però... El mantell.
1: Mirant entrevistes que li han fet últimament a l'Ada, per exemple, llegia "Mare, sento que hauria d'haver cuidat més els meus fills i sobretot haver-ne gaudit més."
2: Sí.
1: A la Parellada.
2: Hem vingut a riure per això, eh?
1: Oh, però i què? També es pot parlar d'alguna cosa una mica més seriosa?
2: No, però vull dir-te que sí, evidentment. I això no és...
1: Vols dir l'avantguàrdia, això?
2: I això no és una cosa per exclusiva de la cuina, sinó de tots aquells que tenim una ambició i que som emprenedors i som i ens estimem la nostra feina, perquè és un... Dius, com és que hi has dedicat tant a la feina? És una combinació de les tres coses. Una ambició, que és saludable, un neguit que et fa moure't, i estimar-te amb devoció a la teva feina, que a vegades doncs, fas això, no? Que relegues en segon terme la vida familiar, però és que a més tens l'afegit que per ser dona, i això deixa-m'ho dir-te,
1: homes també,
2: ens ha passat a molts. Sí. Però les dones, a més, encara s'hi han de donar més. I a més, les dones tenim una cosa que no pot, que els homes no, és que tenim realment una connexió amb la canalla, sobretot els primers anys, que és que encara no estan fets, o sigui, acaben de sortir, i aquella criatura encara necessita, és un tros teu, no? Mm-hmm. Encara necessita la teva llet, encara necessita de tu, durant 3 anys ben bons,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: I això fa que et faci reconduir, que et faci replantejar, que et faci reflexionar sobre si la feina realment compensa aquest allunyament que t'obliga, no? Físic, un allunyament físic, que no mental, perquè li tens sempre al cap, no? I és en aquest moment que dius, què faig? Hi ha gent que ho deixa estar i gent com jo que continua amb la feina.
1: Sí,
2: i després amb els anys t'ho retreu.
1: Una altra cosa que dius és, no em penso morir amb les botes posades.
2: Oh,
1: jo no t'imagino lluny de la teva feina, de la teva vida, de la teva passió al capdavall.
2: No, jo no deixaré de treballar mai, perquè a mi em posa calenta els diners. Vull dir, saps què? Vull dir, les coses com...
7: Oh, quin gran titular!
2: No, vull dir...
7: Sílvia, gran titular!
2: No, a mi m'agrada...
7: T'agrada tocar diners?
2: No, és un dineret de butxaca, que no té... que és allò de vendre, de no sé què, de fer coses, però que tinguin un...
7: Negoci,
2: una resposta econòmica, saps? I això vol dir treballar. Això vol dir treballar. Llavors, a mi això m'agrada i a més no puc pensar en no treballar. O sigui, no sé si
7: sí, que no aniràs a veure obres a Barcelona, que et quedaràs, estaràs treballant.
2: Estaré treballant. El que passa és que tancaré el restaurant, això segur.
7: Això?
1: Sí.
2: Sí.
1: Quan?
2: Sí. Tan bon punt pugui.
1: Sí, quan tant... calcules que podràs?
2: Penso que en 8-10 anys.
1: 8-10 anys.
2: Sí, són anys, però,
7: però
2: estic preparant-me cap aquí.
1: Escolta, has fet un recull dels plats més típics del menú del dia, que això del menú del dia diu que cada cop va desapareixent més, costa més de trobar-ne, sí, en un llibre que es diu Els plats del dia.
2: Sí, sí.
1: Explica'ns alguna cosa. Algun
2: Reivindico
1: truc...
2: molt el menú del dia, perquè el menú del dia en certes ciutats, com Barcelona n'és un claríssim exemple de pressió urbanística alta i gentrificació, el menú del dia, d'entrada, la majoria dels restaurants que comencen a tenir un volum de clients suficient o una anomenada destacada, el que fan és expulsar-se'l, treure-se'l del damunt. Okay. No? I jo el mantinc per militància, perquè observo que potser ja no és tan útil pel treballador, perquè el treballador ja té alternatives, com al principi parlàvem, doncs comprar-se una cosa en el supermercat, menjar-la allà, o tenen les empreses totes, teniu petits office on poder menjar el tàper. El tàper està molt desestigmatitzat, ja no té aquella connotació de ronya, no?
7: Que sí.
2: Ja et diré que és més glamurós.
7: Cada cop més les empreses tenen serveis també de portar l'aliment a dins de l'empresa per millorar la productivitat.
2: Hi ha moltes iniciatives d'emprenedors,
7: ja no surten els treballadors a fora, que sinó que els hi porten tàpers.
2: Sí, sí. O sigui, hi ha moltes alternatives, i sobretot les empreses han reduït molt el temps de migdia per tal de que es pugui conciliar millor laboral i familiarment. Per tant, i aquell menú del migdia del treballador potser ja no és tan necessari, però en canvi els veïns, els pocs veïns que queden en els barris de la ciutat, el valoren moltíssim. I a mi em sembla que és de gran utilitat, doncs, pel meu veïnat, i és una manera de contribuir a mantenir el barri com a barri on els veïns del barri, que no han de ser de tota la vida, ser uns veïns nous, però els veïns del barri doncs se senten menys tinguts.
7: Canviant de tema completament.
1: Amital. De què vols parlar, ara?
7: Vull parlar d'un tema, però no parli vostè. Què vol fer?
1: Ja, no ja que vostè... Pregunta'm abans, home, si el tema... No, digues, digues, va.
4: No, tinc una pregunta. Sí. No, el fet...
2: Vosaltres feu una parella còmica, aquí... no?
4: Sí, sí, sí, sempre que...
7: És que podríem fer...
4: Me'n vaig, però que em deixo parlar.
2: Feu una parella còmica, no? Rocco,
7: un late show el podríeu fer vosaltres.
1: Que els oients són testimonis.
4: Només faltava el Jordi, ara.
1: Aquí, dirigir un programa vol dir, per exemple, donar pas al César Salvador, que ha de cantar. Són 2:15 d'una i encara no ha cantat ni una cançó.
4: Doncs mira, canviem de tema, el César.
1: Exacte. Gràcies, gràcies, Rocco. Jo també t'estimo. Endavant i quan vulguis, Cesc. Agafa la guitarra i tot teu, què faràs avui, nen?
7: Mira, faig 2 cançons avui. Una, que és la meva original, Love to Live This Way, i després us porto una cançó de Manel, que es diu En Miquel i l'Olga Tornen.
1: Li deixarem cantar la segona, Rocco?
7: Que la farem, per tancar el programa, com
4: sempre. I tant,
7: no,
4: el que sigui.
1: Va,

I diré que amb una gent que es diuen Benvinguts a Pagès vaig fer una versió d'aquest tema en català que parla, per exemple, del producte de la terra, de la pagesia, i l'estribillo, si no m'equivoco, era

0: Molt bé, Cesc. Que bo. És de l'Empordà, aquest, Ada? És de l'Empordà, aquest xicot?
1: Pels 10 anys de Benvingut a Pagès ja em van dir... Ei, Cesc,
0: i ho fa molt bé.
1: Ens agrada molt aquesta cançó, podríem adaptar-la i vam fer una adaptació. La lletra també, les estrofes, és preciosa.
0: Deus conèixer el Pere Puigverd, Núria Esponellà...
1: Amb noms? Sóc impossible.
0: Aquell senyor que li han posat una multa per aquells cartells que tenia anunciant la botiga a la carretera, 10.000 euros, la seva dona escriptora, la Núria, han estat en aquest programa, i tornant un dia d'aquests... Ada, saps què m'agradaria? Que m'expliquessis una recepta, allò, tots tenim, no? Un cap de setmana, mira, dissabte tinc uns amics a dinar. I els que som una mica desastre a la cuina, de dir alguna recepta que sigui fàcil, que ara, poca broma, perquè serà complicat, això, eh?
1: Però la més difícil. Posa-li
0: un repte. Una cosa fàcil i que sigui impactant, allò que tothom et digui, això ho has fet tu? És espectacular. No sé, alguna cosa
2: mort,
0: amb trucs inclosos.
1: Va pensant l'Ada.
2: Mira, no, treu les paelles que deses al forn,
0: que
2: és l'armari de les paelles.
0: Sí, és veritat, és així, eh? Sí, que és una porcada, això?
2: Sí, per això... No,
0: perquè
2: porcada.
0: Ho fem així, eh?
2: No, el que passa és que fa gràcia que el forn ja no el fem servir mai.
0: Ja.
3: No, és veritat, perquè hi ha una cosa que ha arribat, que jo estic enganxadíssim.
2: Llavors, a vegades, ja, és que les cuines estan desapareixent. Naturals, és que no cal tenir
3: un
2: forn.
3: Un menú, volem.
2: No, vull dir, el forn és un gran aliat per totes aquelles coses. I allà dintre hi pots posar des d'unes verdures escalivar, o sigui, simplement...
0: Però l'escalivada, com a la brasa, no hi ha res.
2: Sí, esclar, però si tu m'has demanat uns mínims.
0: Sí.
2: Arrenquem de mínims.
0: A mi, saps, si la faig a casa, què passa? Fots un merder brutal, però...
2: Sí, sobre del foc.
0: Exacte.
2: Clar, sobre la flama. Aquí la pots fer, fas un merder considerable, però si la... Però tu per què ho saps? Perquè hi ha molta gent que no ho sap. La cremes la pell directament a la flama del gas.
0: Sí.
2: Però hi ha gent que té, pobreta, que té inducció.
0: Sí, allò...
3: M'agrada aquest pobreta, que té inducció.
0: Allò és un drama, allò, de la inducció. I llavors
2: poses... No, ho dic perquè si tu encens el forn, posi coses. Però també pots posar unes bones verdures tallades, tal qual, albergínia i pebrot i patata, i pots posar carbassó, i llavors ho ruixes amb oli i sal i ho poses al forn. En el mateix moment que has posat les verdures, també pots posar un bon peix sencer, sense
3: quin
2: més...
3: Quin tipus de peix? Llobarro.
0: Què recomanes?
2: Home, pots anar cap a la cosa grossa, pots anar cap al llobarro, perfecte, meravellós, gran, que deixaràs una fortuna perquè és un dia...
0: Depèn, no?, del que trobis al mercat.
2: És un dia de reclar, és un dia d'això. Però, i sobretot, no li facis allò dels talls i amb un tros de...
0: No?
2: De...
0: Perquè quedi més fet, no?
2: No, perquè el que fas és que la pell fa de papillot.
0: D'acord.
2: I no deixa escapar els sucs del llobarro.
0: D'acord.
2: Però, si no és llobarro, per què no fer-ho amb un barat, amb uns barats senzillíssims, que estan frescos i que els fas al moment...
3: I són baratíssims.
2: I són barats...
0: Ja ho diu el seu nom.
3: Sí.
2: Bueno, el seu nom es refereix a les vetes.
0: Ja.
2: Però és igual, que fins i tot es pot fer filetejat si en 5 minuts ho tens, 10 minuts, 15 minuts de verdures i 10 minuts de barats, i tens un plat extraordinari sense fer res més complicat. També, ja que tens, emboliques amb un paper de forn unes patates, llavors el que fas és que les buides, les barreges amb maionesa fins a morir-te de maionesa, vale? I et fas una ensaladilla amb un picadillo de tota mena d'encurtits, amb tàperes, cogombrets, posa-hi unes anxoves, olives, extraordinari, tot barrejat, i ja tens un entrant divertidíssim i que agrada
0: a
2: tothom.
0: Mira, una oient, que es diu Antònia, diu, li podeu preguntar a l'Ada, sisplau, si s'han de congelar els seitons, les sardines...
2: Sempre, sobretot si són...
0: Abans de consumir-ho...
2: Aviam, anem a puntualitzar. Has de congelar-ho si fas, per exemple, uns seitons amb vinagre. Això ho has de congelar. Si és per fregir-los, no els has de congelar.
0: No cal.
2: Si són uns seitons oberts que... Bueno, si tu li demanes a la peixeta...
0: Que ja te'ls donen nets.
2: Si tu li demanes al peixeter un quilet de seitons o de sardines netes, compra-li un llobarro, també, perquè si haurà estat una hora traient-te per un preu molt barat, compra-li alguna cosa que compensi les hores de feina. Però això, passat per farina i fregidet, no cal congelar-ho. No cal congelar-ho. Has de congelar si ho fas amb vinagre, que fer-los amb vinagre. Són una delícia, també, que no cal comprar-ho amb la mitja quantitat d'aigua, mitja de vinagre, i simplement deixats en allà que
0: durant,
2: es facin.
0: Durant quan?
2: Unes, res, depèn. Dos hores, entre 2 hores i 24 hores.
0: Uf, jo, tema cru, em costa una mica.
2: Ah, no, doncs cuida, doncs fes-los fregir.
3: Puc fer una pregunta?
0: Sí, gràcies.
3: Li puc fer una pregunta.
0: Sí. Bé, ja has fet dues preguntes. Pregunta't dos cops si pots fer una pregunta. Opinió, tercera pregunta.
3: Quina opinió tens de les fregidores d'aire, que estan molt de moda?
2: M'agraden molt, m'agraden molt. M'agrada tota la tecnologia que té a veure amb la cuina i que, sobretot, que busca resoldre, solucionar la vida a la gent i adaptar-se al seu ritme de vida. Estem en una conjuntura, en una situació en la qual, ja et dic, el forn no s'encén perquè prou gent, perquè gasta molt, perquè
3: falta d'hàbit també, falta d'hàbit i de coneixement.
2: Clar, però sobretot és falta d'hàbit, però jo ho entenc, tu arribes a casa i vaig a gratinar uns macarrons. Hosti, poses, encén el forn, gastes molta energia, costa de que arrenqui, total, és una ració de macarrons, tot aquell forn, ja, aquella bueno, història. Sí. Llavors, jo entenc que requereix una instal·lació, i les fregidores d'aire és un forn, és un forn de dos.
3: Home, m'he comprat una de dues plantes, de dues, dos pisos, he posat ja el menjar preparat.
2: Ves aquest peix que t'he dit, petitet, amb les verduretes.
3: L'he programat, i ara quan arriba a casa ja està.
0: Molt bé.
2: Pam.
0: Escolta'm, tenim un xaval jove que ve de Ponent de Catalunya, te'n recordes, Rocco? Sí, i tant.
3: Però tu també pots parlar, pots afegir.
0: No, si ni em mires, et poses d'esquena... I la fregidora d'aire...
2: Prou d'aquestes escenes de tortolitos, eh? Prou d'aquestes escenes...
1: És que són com un matrimoni de 50 anys.
0: Sisplau, Adrià Rodríguez, què feu de vostre, nen, el de Locos?
4: Lo típic.
0: Lo típic, què és lo típic? Vine cap aquí.
4: M'aprovo. Fem el pastís de formatge, el fem nosaltres.
2: Però mira, com a mínim en dius pastís de formatge, no en dius cheesecake, de veritat, eh?
4: No, i el fem... El que el fem pues, tan bàsic com més guarro, que al final la gent una mica a l'hamburgueseria ve a...
2: Què vol dir guarro?
4: Exacte, a lo que ve pues, amb la seva cremeta de pistatxo que fem nosaltres, amb el pistatxo així... I després també amb lotus, més això, més juguetón. A mi personalment no m'agrada tant, però la gent ve a lo que ve i vol aquest toc dolcet final i tal. Sí, ja I més juguetón i modern d'una hamburgueseria. Yeah.
0: Molt bé, perfecte. Doncs els oients que aneu trucant al 900-454-455 per dues persones, no, de franc? Sí, qui guanyi acompanyat de qui vulgui.
4: Vulgui.
0: Sí, cap al De Locos, poden anar a Lleida o a Tàrrega. Com ho dius tu, Tàrrega o Tàrrega?
4: Jo, Tàrrega, jo no sóc de Tàrrega.
0: Ah, jo llavors. Tampoc, però
2: tu
0: allà,
2: no ets de Tàrrega,
0: allà diuen
2: Tàrrega. I per això em dius
3: I per què vas Correcte. Col·locar el negoci a Tàrrega, doncs, si no ets allà?
4: Bueno, vaig trobar l'oportunitat i...
1: Jo tinc una pregunta, Xavi. Li puc fer una pregunta com
0: sí,
1: a Rocco?
0: Sí, home, i tant, va, no sou pesats.
1: Puc preguntar? Jo vull saber la teva hamburguesa que feu, com la que dius top seller, o la que tu dius...
4: La que més venem.
1: No la que més veneu, sinó la que,
0: la que
1: tu
0: més t'agrada.
1: Vale. Demanaries que més vegades.
4: No, jo la que m'he menjat més cops i la que crec que és la millor de tot, és de la carta, és la de corder. Tenim carn de corder.
3: Hòstia.
4: Que des que la vam provar hamburguesa és...
0: Ha de ser bo, això.
4: És brutal.
3: Ah, de
4: o sigui, jo crec que us,
2: em penso que no pot ser més
4: tothom.
2: Feliç.
4: I a part és car de corder del poble on m'he criat, és de proximitat.
2: De quin poble?
0: De quin poble és?
4: De Vallbona de les Monges.
0: Vallbona
2: Home,
0: de les
2: allà hi ha bons vins, eh?
3: Bons també, vins, i tant.
4: També hi ha cellers, tot. Llavors intentem això del producte.
1: Teniu vi? Ara que...
4: Tenim... Sí, tenim carta de vins, lo que reduïla.
1: És que és una barreja que ara em confronta, hamburguesa amb vi. Sí, sí, és com poc habitual, però ojo, eh?
2: Tens raó.
4: La gent l'acompanya més amb un refresc o una bona
1: una
4: cervesa.
1: Una cervesa fresca.
4: Però bueno, nosaltres oferim també vi.
2: Bueno, perquè la seva carta no es deu reduir només a les hamburgueses. Deu tenir...
4: No, fem molts entrants, patates, com heu dit, però l'important són les hamburgueses i la gent ve i surt molt contenta perquè tu ja quan li fiques al davant un bitxo d'aquests ja abans de començar ja disfruten.
0: Mercè, com estàs? Bon dia. Què dius, Mercè?
5: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques? Hola. Que no em sents? Sí, ets tu, que no et dius Mercè, tu.
5: Sí, pues lo siento. Bueno, sí que siento.
0: Mira que cridem avui, eh? Avui estem cridaires.
5: Sí, sí. No, ja ho sé. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Sembla un orga de gats,
5: això. Sí, un i altre no vegis.
0: Eh que sí?
5: Bueno, és que estic complet, el que passa, ja ho tinc una mica atabalada.
0: D'on truques? Doncs
5: mira...
0: D'on truques, Mercè?
5: Ara estic a Hospitalet, que jo visc a Mataró.
0: A Mataró, molt bé, perfecte, i ara ets a l'Hospitalet de Llobregat. Molt bé, doncs hauràs d'anar a Lleida o a Tàrrega, si ho encertes, això, eh?
5: Ah, perfecte. El meu cunyat viu a... Viu a Ivorra, que està al costat de...
0: Oh, Ivorra,
5: de casa,
0: per allà baix. Ivorra és més amunt, no?
5: No, Ivorra està al costat de Calaf. Està...
0: Ara ho busquem, a veure. A la Segarra, sí, sí, ho té a prop,
5: Exacte, la Segarra.
0: Sí, perfecte, sí, una mica més amunt, cap allà a l'altiplà central, per allà. Sí, perfecte, sí. Molt bé.
5: Sí.
0: Endevina-ho.
5: I precisament hi pugem el dia 19 i pugem a Ivorra. Perfecte.
0: Ja.
5: Jo diria que és un eriçó.
0: És un eriçó, això? Sí o no?
5: Sí.
0: A veure, sí, senyora!
3: Sí, senyor! Molt bé!
0: Carai, Mercè!
3: A la primera!
0: Ets molt bona,
3: A la primera.
5: Sí, bueno, perfecte.
0: Perfecte, això.
5: Mira, escolta'm, una cosa. El dia que veu cortejar els de Calaf...
0: Sí.
5: Que sabia el que era, no em veu trucar. I em va fer... Alta cometa ràbia, perquè ma germana viu a Calaf.
0: Carai.
5: Ma germana viu a Calaf. I passa, vols? Si em toquen els ous, no vaig dir tu.
0: Boníssims,
5: repartiré per totes les meves nebodes, si sí, ho sé ja. Jo a Calaf sempre em compro.
0: Molt bons els ous de Calaf,
5: tu. Molt bé, doncs, que bé.
0: I a més de tot tipus...
5: Sí, el mercat de Calaf també.
0: Amb doble rovell també, Adam va portar...
5: Sí.
0: Un crac, aquell.
2: Sí,
0: senyora. Sí, senyora, sí, sí. Un crac. A més, diu, mira, aquest porta dos rovells. Doncs. I, efectivament, en vam trencar un aquí a l'estudi.
2: I ara té uns de color blau, eh? Que són els ous de l'Ucana.
0: Em va portar, també.
5: Mira, això no ho he vist mai.
0: Sí.
5: No he vist mai, això de color blau.
0: Saps què passa?
5: Ja que pregunto més armada que me'n pot, Pirecala.
0: Per sort sou molts els que truqueu i aleshores, clar, de vegades no podem agafar, Sílvia? Pobre Sílvia García del Pozo. Ai, senyor.
5: Sí, sí, però el dia del Calaf em va ser piquer greu, perquè ja dic, perquè ma germana viu allà.
0: Has guanyat avui.
5: No. Per anar a veure-la. Sí, no, estic molt contenta, eh?
0: Molt bé, Mercè. Super, doncs super. Gràcies molt per escoltar-nos. Merci.
5: A vosaltres.
0: No pengis, sí. Que ara...
5: Moltes felicitats.

0: Bueno, però és molt bo també, eh?
1: És molt bo.
0: A vegades té raó.
1: És molt bo.
0: Sempre, però a vegades té molta raó.
1: Molt amable. Mercè, merci, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu, adéu. Això de merci diu que no es pot dir en català.
2: Ah, no? Doncs a mi m'agrada molt.
1: Jo també ho dic molt.
2: Sí.
1: A l'Albert Rubió, nen, l'Albert Rubió, que ha estat jefe nostre molts anys, sempre em deia, Xavi, gràcies, merci no.
2: Doncs a mi me trobo que és entre un Mercès.
3: Sí, clar.
2: Saps? I un gràcies. Mm. És una cosa entremig, molt col·loquial. Sí. I
3: però és com la gent que diu carrota, no?
1: Què dius?
3: Carrota, en comptes de pastanaga. Mm. Ah. Ho podries dir, sí. Perquè bé, és que...
2: Merci es diu cap a Girona.
1: Oh, clar, és que és de l'Empordà, aquest.
2: Sí, el Merci ve d'allà, sí.
3: Clar, ha de ser...
1: I aquest és alemany.
3: Sí.
2: Dankeschön.
1: Sí. Som internacionals.
2: No, només dic Dankeschön. Que és el que li dic als clients alemanys. Dankeschön, Dankeschön, ja està.
3: Tens molta clientela de fora, ara? Com
2: poca. Jo no tinc molta clientela de fora, la veritat.
3: Quantes taules tens?
2: De fora? Posi un 10%. Un 10%, vull dir que sí que m'arriben, però no és un... Precisament fa molta gràcia perquè els encanta perquè no hi ha gaire gent de fora. Els
3: clar,
2: que venen...
3: Clar. On estàs? Jo vull venir.
2: Estem a la zona de l'Hospital Clínic, al carrer Rosselló, entre Muntaner i Aribau.
1: No
2: pot
1: ser.
2: Un establiment que es diu Sempruniana.
1: No hi has estat mai.
3: No hi has estat mai. Va, em queda lluny, també.
1: No et pots morir sense anar-hi, I si la que et queda 8 o 10 anys,
3: Escolta, puc dir una cosa, un tema una mica pliegut, però ara abans d'acabar... Fa uns anys vaig parlar amb una cuinera molt famosa i li vaig preguntar, escolta'm, tenia un restaurant que va plegar amb unes quantes taules, no gaires. M'ha dit, escolta'm, per què has plegat? Li vaig dir.
2: Perquè no és rendible.
3: Ara. Mm. Yeah. Ara. Té més gent a la cuina que dins d'això. Llavors, els cuiners aquests famosos que surten als programes de televisió i que tenen aquests restaurants amb quatre taules, si no arriba a ser pels programes de televisió...
2: I per moltes altres coses, sí, tant. I per a vegades fins i tot per socis.
3: Per socis.
2: Per socis, altres vegades doncs, per col·laboracions, publicitats, tota una mena de... Sí, sí. I... És un preu molt alt, l'alta gastronomia. Té un preu molt alt. Un preu molt alt pel restaurador, eh? Ah.
1: Escolta, explica'm, ara què surt aquí amb el romesco? A mi m'encanta, i ara m'acaba de sortir aquí, mira, ho vas explicant aquesta casa fa temps, com fer salsa de romesco a casa. La recepta fàcil, això de fàcil m'encanta, dada parellada.
2: Bueno, és molt senzill, ja que tens el forn encès, te'n recordes?
1: Sí, sí. Ja que hem tret les paelles del forn, sí. I l'hem encès...
2: Ara que tens el forn encès, allà hi tires una cabeça d'alls i quatre tomàquets...
1: Però a veure, una cabeça d'alls com? Així, amb
2: bueno, pots posar pelats, directament, no? Perquè no? Si està tancada, s'escaliven.
1: S'escaliven.
2: Sí, no té cap problema. No cal, no cal ni embolicar-les ni res. Ah. Si vols que vagi una mica més ràpid, accelerat, doncs les capses per dalt, poses oli i sal a dalt, saps que van una miqueta...
1: Això sí tenim pressa, que la pressa no...
2: I si tens molta pressa, la talles per la meitat i la cous així.
1: No, però si tens molta pressa, baixes al súper i compres el romesco, no? Però...
2: I llavors hi poses quatre tomàquets, també, quatre tomàquets tirant madurs.
1: Quatre tomàquets,
2: si no en tens, tomàquets de
1: penjar...
2: Sí, si no en tens, poses de penjar.
1: Sí.
2: I llavors, a partir d'aquí, tens unes ametlles torrades, unes avellanes torrades,
1: sí.
2: Oli, sal, vinagre, Turmix, i tritures els tomàquets amb aquest oli, però oli a la grito, Vinagre, un rajolinet, els alls també li has posat, li has posat una cullerada de pebre vermell, si t'agrada picant, una cullerada de pebre vermell picant, sal, ja ho he dit, i
3: ja
2: què
3: està.
2: Més hi pots...
1: Ja
2: les
1: està.
2: Ametlles, no?, que m'hem quedat.
1: Ametlles,
2: ametlles i avellanes. Ja està, és que és molt senzill. Nosaltres diem, en aquestes picades d'aquestes, perquè són picades, n'hi ha moltes cultures, gairebé tots els italians tenen el pesto, nosaltres tenim el romesco, són aquestes picades que el que fan és... Té tres funcions. Una, si tu allargues aquest romesco amb oli, tens una vinagreta per les amanides, per l'amanida d'escarola, que és més dura, ja li van
1: sí,
2: bé
1: sí.
2: Aquestes vinagretes més denses,
3: amb més gust i amb més
2: trossos que hi trobes que puguin compatre o compensar el cruixent de l'escarola. Pot ser és una salsa per acompanyar, però també és una picada per acabar guisats.
1: Uh-huh.
2: O sigui, tu tens un guisat i per lligar, doncs, hi poses una cullerada de romesco i ja el tens lligat. I al revés, és una picada per arrencar suquets de peix.
1: Carai,
2: ara que a l'estiu menjarem aquests suquets de barca, doncs una cullerada, arrenques amb aquest romesco, després hi poses... Primer enrosseixes el peix, poses el romesco, poses aigua, quatre patates i ja tens allà el suquet fet.
1: Quina gana! m'has fet entrar.
2: Jo també. Que sàpigues que molt d'amor t'ho dic,

0: Però és la meva hora de dinar i me l'he saltada per tu.
1: Ai, jo també, perquè aquesta hora dino.
0: Però podria anar a les 12 Rocco, o a la 1?
2: Rocco,
0: tu dines a les 12 com jo?
1: Estic contestant.
2: Sí, però
1: un quart d'una.
2: Queden menys de 3 minuts per la 1. I hem quedat que deixaríem cantar el Cesc Sansalvador.
0: Has fet la secció?
2: Endavant i quan vulguis, Cesc.

0: Esc, molt bé, això.
1: Feia anys que no cantava això de Manel.
0: Moltes doncs, gràcies, Cesc.
2: Et comunico que me'n vaig a casa de la parellada 15 dies a viure.
0: Sí, ah. Què més voldries? A tu t'hi voldrà, allà.
1: Jo també m'apunto en aquest curs.
0: Ha acabat amb
1: curs.
0: Un cap com un timbal.
3: Farem un taller xulíssim a casa nostra.
4: I tant.
3: A casa meva. Es diu taller d'endreçar i recollir. Voldria...
1: Ai, per bé. Campus ha de parellada,
0: T'hi voldria cada setmana en aquest programa. Senyores i senyors, fins aquí el matí de Ràdio 4. Tornem demà, que és divendres. Espera't, que demà ve la Pomedano, lo Pau de Pons... Qui més? No me'n recordo.
2: Perquè no vinc jo els divendres.
0: Perquè no t'hi vull. Fins demà, les notícies de la una. Bon dia a tothom.
5: És la una.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Continuen les reaccions polítiques al cas Leire Díez després de l'operació de Luco a la seu del PSOE a Ferraz. El govern, a través de la seva ministra portaveu, Elma Saiz, ha dit aquest migdia que apela a l'estabilitat i a les xifres econòmiques.
7: Fíjese, yo quiero poner en valor la estabilidad de este gobierno. La estabilidad que está siendo la herramienta fundamental para hacer crecer en nuestro país. Y les voy a poner ejemplos muy concretos. Hemos superado la barrera de los 22,4 millones de trabajadores en nuestro país. Eso es crecimiento, eso es poner en el centro el empleo.
5: Més crítica i pujant el to, la part del govern de Sumar. Escoltem la vicepresidenta Yolanda Díaz.
8: Por supuesto, mi organización política tomará las decisiones que sean menester al respecto, pero sí que quiero levantar esta bandera. Y es, por favor, ya está bien. Es una vergüenza todo lo que estamos viendo.
5: Mentrestant, els socis que sostenen l'executiu cada cop marquen més distància, si bé cap d'ells de moment es mostra disposat a donar suport a una moció de censura. Si aquest matí ho feia el PNB, Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana ha demanat aquest migdia que el president Pedro Sánchez doni més explicacions i vol que el govern no s'equipari als partits de dreta.
9: Aquí todo el mundo sabe lo que es Feijóo y Abascal. También es cierto que si tú empiezas a decir que tú más, que Aznar es un no sé qué, que Felipe es no sé cuánto, que Rajoy, la gente de izquierda somos otra cosa. O sea, yo no puedo aquí decir, no, es que son peores, es que al final lo que importa es lo que somos nosotros y no podemos seguir dando vergüenza.
5: La indústria catalana ha destruït més d'un miler d'empreses l'últim trienni, la gran majoria amb menys de 10 treballadors, segons l'informe de la patronal CECOT. Climent Sabater.
10: En canvi, per primer cop en la sèrie històrica, creixen les empreses grans i mitjanes. N'hi ha 40 més de més de 250 treballadors, el que permet augmentar l'ocupació i el pes del sector industrial al PIB, malgrat la desaparició de més d'un miler de microempreses industrials catalanes des de 2023, com explica l'economista Oriol Muntanya.
11: Abans hem parlat de que es destrueix teixit empresarial, que hi ha menys empreses industrials, i és veritat, però veiem que aquesta destrucció del teixit empresarial es concentra especialment en empreses micro i petites. I, en canvi, tenim, com veieu, unes 70 empreses mitjanes i grans més.
10: En la part negativa, l'informe de la patronal CECOT destaca que l'industrial és el sector català amb més rotació, més de 2 contractes per treballador i any i amb més absentisme. Supera el 7%.
5: Gràcies, Climent. I un equip format per especialistes de BC Natal, consorci integrat per l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic de Barcelona, ha operat per primera vegada a Europa un fetus que, a causa d'una greu malformació, havia desenvolupat els budells fora del seu cos. El nadó, que va ser operat al ventre de la mare, va néixer a termini 6 setmanes després i actualment s'alimenta amb normalitat, Anna Banyeres.
12: Es tractava d'una cirurgia molt complexa perquè el nadó, en la setmana 20 de gestació, presentava gastroesquisi. Els budells havien quedat fora del seu cos perquè la paret abdominal no s'havia tancat bé i havien sortit per un forat al costat del cordó umbilical, quedant exposats al líquid amniòtic i, per tant, en situació de perdre'ls. Per a corregir-ho, se li va practicar una cirurgia fatal en 2 temps. 2 setmanes abans de la intervenció es va fer una punció amb toxina botulínica a la paret abdominal del fetus per relaxar-lo i col·locar-lo en la posició adequada i així poder entrar a quiròfan en condicions per a procedir a una endoscòpia amb instruments de 3 mil·límetres. Ho explica el doctor Xavier Terrado.
13: Devolver el intestino al interior de la cavidad abdominal, asegurando pues que no compromete pues el flujo del cordón umbilical y finalmente cerrar el defecto para que no vuelva a salirse.
12: Tanca bé per evitar problemes durant el temps restant de gestació. La cirurgia fetal es va fer la setmana 26 d'embaràs de la Camila i en Tiago va néixer la setmana 34. Avui té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta normal.
5: La Fundació Arrels fa una crida als ciutadans perquè col·laborin a la realització de l'enquesta de persones que viuen al carrer, que es farà els dies 16, 17 i 18 de juny entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Una acció que la Fundació realitza des de fa 10 anys i que els permet saber en quina condició viuen i quines són les seves necessitats. Però per fer les enquestes necessiten 400 voluntaris que es poden apuntar al web de la Fundació. Bea Fernández, directora d'Arrels.
4: Com a mínim que puguin estar en un torn de 2 hores. I aquest, en què consisteix? En què puguin estar en alguna de les seus d'entitats o recursos on van les persones que dormen al carrer, o bé van a esmorzar, o bé van a dutxar-se, o bé van a dinar, o bé van a descansar, i puguin estar-se 2 hores doncs, fent enquestes en aquest espai. Llavors, si poden estar en un torn perfecte, si poden estar en més d'un torn, doncs millor.
5: Dels esports, Xavi Pascual ha donat explicacions de la seva marxa com a entrenador del Barça Bàsquet. Assegura que s'ha desgastat molt els darrers mesos pels mals resultats i les diferents maneres de pensar del club.
14: Perquè pateixo molt. Estic patint cada dia. Les derrotes no em permeten ser persona. I aquí ho pateixo 3 vegades més. I com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte.
5: Pel que fa a la secció de futbol femení, el Barça ja ha confirmat la marxa de la defensa on avatlla després de 3 temporades al primer equip i en les pròximes hores es farà oficial la de Mapi León. Ara sí, això és tot. Tornem amb més notícies a les 2.
6: Ràdio 4.
15: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
16: Coneixeu el concepte d'evolució?
15: Sota sospita.
16: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
15: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
16: Podien parlar a través dels oceans.
15: Amb Laura González.
16: L'impossible.
17: Per què la volen capturar?
16: És més intel·ligent que la majoria.
18: A Ràdio 4.
15: La millor companyia.
19: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
20: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
21: Cada i ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
22: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
23: Com sempre, salut i perdim.
24: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
25: La veritat per davant de tot.
26: Andy i... jo no penso dir la paraula.
27: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
28: M'he quedat esparverada.
29: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
30: Nena, nena, nena, nena.
6: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Família, a la 1:07, comencem Xavifòrnia a Ràdio 4. Estem molt contents, molt contentes d'acompanyar-te una tarda més, si tu vols, fins les 4. O no, Maria, si és fins les 4, això...
2: Fins les 4.
1: Fins que tu vulguis, no sé.
2: Exacte,
1: igual,
2: perquè ens pots escoltar tot el dia a través del podcast, llavors, si vols, parlant i durant el dia, ens pots tenir sempre amb tu a les teves oïdes.
1: És que potser algú ara... ens està escoltant de matinada o ben d'hora al matí fent gym, no ho sé.
2: I si a sobre d'escoltar-nos ens vols veure, et pots connectar aquesta càmera fantàstica que tenim aquí, ara mateix estem saludant, et poses a l'app de Ràdio Nacional, poses la càmera, ja allà està. Estem nosaltres, i a sobre també ens pots veure al teu Instagram, @xavimartinez, @xavifòrnia i @mariagcoll. Ens veus les cares
1: també,
2: i ens escoltes.
1: També, és veritat, @radio4@rn, @joelsevilla, tal qual, no? Ets Joel Sevilla, Joel Producció.
2: I a més som molt agraïts de veure.
1: Ah, Joel.sevilla.
2: Joel.sevilla,
1: no? Però va tenir sort?
2: Sí, no sé si hi ha molts Joel Sevilla.
1: I Jaume Tudela, el control, perquè tot soni molt bé. Com és Jaume Tudela, Instagram, com ets? Ets un...
2: No vol promocionar el seu Instagram.
1: Sí, @lucifer, no sé què, bueno, no sé. En fi, el Barça està accelerant molt el mercat de fitxatges i sembla que volen deixar-ho això llest abans de que comenci el Mundial. Ahir ja es va tancar el fitxatge d'Anthony Gordon, gran jugador que arriba per 70 milions i potser 10 en variables, veurem. I tot molt ràpid i sobretot em va agradar molt. No es va filtrar res. Són aquelles setmanes de culebrots,
2: No.
1: I es veu que a aquesta hora s'està escalfant molt el tema Julián Álvarez. Veurem. Bé, anem a explicar què passa aquí avui, no?
2: Som-hi.
1: Som-hi.

0: Un dijous 28 de maig que començarà, com sempre, el Xavi Forni amb els virals.
1: Avui parlem d'Alejandro Sanz, perquè d'aquí molt poquet comença gira i ja hi ha persones que estan acampant a la porta de l'estadi de Cartuja. Sí, sí, sí, la sentirem. I també parlarem de Lamine Yamal, que hi ha canvi de look, premundial... Sí, sí.
0: Avui és dijous de psicologia, també, amb la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca, que ens visita per parlar d'una probabilitat curiosa. La probabilitat de trobar l'amor veritable, diu l'Arantxa, que és baixa. Només entre el 3% i el 5% de les persones ho experimenten, tot parlant d'un estudi científic molt important que ens presenta, aquí, en uns minutets, el Xavi Fornia. Després tenim Zoom, Maria. Hem de parlar de si prohibir les xarxes als menors o no, si això és protecció necessària o és paternalisme tecnològic.
1: S'està parlant molt últimament d'aquesta idea de limitar l'accés dels menors a les xarxes i hem de parlar de si el problema és, al final, les xarxes o l'ús que en fan els menors, no?
0: En parlarem amb l'Eliosa Ajanovic. De seguida... Després del moment dels experts, a Ràdio 4 arriba l'edició migdia i, a la tercera hora de programa, Toni Cano per obrir melons i després un artista internacional que ens visita i que ens fa molta il·lusió que avui pugui entrar a l'estudi de Ràdio 4, Maria?
1: Ell és micro-TDAH, ho està petant a tot arreu i aquesta nit toca Barcelona. Per tant, farem una mica la prèvia.
0: La prèvia, amb micro-TDAH al Xavi Fornia.

0: La gira d'Alejandro Sanz encara no ha començat a Espanya i ja ha desfermat una autèntica bogeria entre les seves seguidores més fidels. A les xarxes, Maria, no se'n para de parlar, eh?
1: Exacte, es va fer viral un vídeo perquè el cantant donarà el tret de sortida al seu tour i ara què, el proper 6 de juny a Sevilla, però és que hi ha fans que ja fa dies que viuen pràcticament instal·lades al voltant de la Cartuja per assegurar-se un lloc privilegiat en aquest concert. 10 dies abans de l'espectacle, les primeres cues ja són ara mateix una realitat. Les xarxes socials d'ABC han mostrat les imatges d'aquest grup de seguidores incondicionals que, sota el sol de Sevilla, en aquests 34 graus que tenim ara mateix, han muntat gairebé una base d'operacions per esperar Alejandro Sanz.
2: Nosotras no podemos pensar con claridad. Tenemos a los Mari abandonados. Solo pensamos en Alejandro, en lo bien que nos lo vamos a pasar cuando llegue el día del concierto.
3: El concierto es el sábado que viene, o sea que queda lo que queda esta semana y la siguiente. Hemos venido con nuestro club y somos unas 20.
2: Vamos haciendo turnos, lo tenemos todo súper bien organizado porque nosotras somos señoras.
1: Ellas son señoras.
0: Molt fan de las señoras.
1: I clar, elles han muntat aquesta base que tenen allà parasols, neveres, cadires de càmping, fins i tot un monopoli d'Alejandro Sanz personalitzat per passar l'estona i doncs són les que ja estan esperant aquest moment, no? Són dues fans les que ho han organitzat tot, però hi ha una vintena de seguidores que estan completament entregades a aquest artista i que ja s'estan esperant allà més de 10 dies. La passió per Alejandro Sanz és tan gran que moltes reconeixen, com hem sentit, que només tenen Alejandro Sanz al seu cap, eh?
0: Sí. I bueno, Sevilla està de festa.
1: Sí, sí, a més, de la gira de l'Alejandro Sanz, hi ha aquest ambient previ al Mundial de Futbol, que començarà d'aquí pocs dies, l'11 de juny, i recordem que d'aquí 4 anys el Mundial serà a Espanya. Aquesta candidatura de Portugal, Marroc i Espanya, i l'estadi de la Cartuja, justament on tocarà Alejandro Sanz, és un dels estadis que acollirà partits. Per tant, també hi ha aquest ambient mundialista, premundialista d'aquest any, amb el que passarà d'aquí 4 anys, i l'obsessió d'Alejandro Sanz, que recordem que també ha estat notícia últimament per unes declaracions que va fer en una entrevista amb Jordi Évole, on deia que ha passat moments molt complicats i que això li ha canviat la seva manera de veure la vida. Parlava també sobre la depressió, sobre com aquesta etapa li havia impedit durant molt de temps relaxar-se i gaudir de les coses, però ara diu que ja viu d'una altra manera i aquestes paraules encara han connectat més amb els seus fans, amb el seu públic, perquè ell rep l'efecte del públic gairebé sempre. És un artista amb una trajectòria, Xavi, tu saps, llarguíssima a casa nostra i internacionalment. I que, doncs, això agrada moltíssim. Va tenir també una polèmica i totes les seves fans van estar amb ell. Per tant, ja l'estan esperant a la porta de la Cartuja.
0: Doncs, un dia més, als virals, hem de parlar de futbolistes. En aquest cas, de la gran estrella del moment, de Lamine Yamal.

0: Mundial ja gairebé a tocar. Lamin ha començat a escalfar motors. Ell sempre fa aquesta prèvia, aquest xup-xup que li agrada tant a Lamin, no? Amb un estiu que promet ser molt intens, no? Abans de vacances ja hi ha rumors, possibles escapades romàntiques de Lamin, però ella ha decidit fer el primer moviment de l'estiu i és aquest canvi de look.
1: Ui, sí, quin impacte, eh?
0: Que el caracteritza. Sí, tothom en parla. No sé per què, perquè tampoc el veig tan diferent, jo. Però ha recuperat una imatge molt similar a la que duia durant l'Eurocopa el 2024, aquell torneig en què va brillar de fer un golaç a la final i va acabar amb Espanya aixecant aquesta Eurocopa, no? Contra França, exactament. En aquella competició, Lamin va sorprendre tothom apareixent amb unes metxes roses als cabells, un detall que va donar molt de parlar i que molts associen amb la seva millor versió, ja, eh?
1: Sí.
0: Al camp de futbol.
1: És veritat. També coincideix amb aquella eliminatòria contra l'Inter, de Milà, on va fer dos partits absolutament legendaris.
0: I ell sembla que, a més, vol repetir aquesta fórmula de la sort, li dona sort, no? I compartia des d'una perruqueria una pista del seu nou aspecte amb una fotografia i una frase que posava: blond Yamal, euro Yamal, o sigui, dient, Lamin Yamal serà ros, Lamin Yamal serà com a l'Eurocopa, no? I això ja feia sospitar els seus seguidors que això tornaria, no? I així ha estat, no? Aquesta vegada Lamin ha apostat per mantenir els seus rínxols naturals, no se l'ha estirat com l'última vegada, no se l'ha llisat, i una cabellera una mica més llarga, ho ha combinat amb aquestes mitges rosses repartides per tot el cabell, un estil molt estiuenc també, que...
1: Sí.
0: No sabem si li donarà sort o no, però Marco Corella jo crec que li podria donar consells pel que fa a la perruqueria, a Lamin Yamal, no, gran expert amb aquesta cabellera.
1: Home, l'home dels rínxols, quin lateral, Marco Corella.
0: El responsable d'aquest canvi de look de Lamin Yamal ha estat Wagner Tenorio, és un perruquer que ell diu que és artista capilar i no ha volgut deixar escapar aquesta oportunitat de la visita de Lamin. Ho ha fet un contingut viral a xarxes, ha penjat també el vídeo i ho ha compartit i es veu com el futbolista arriba amb alguns reflexos rossos, però que acaba per apostar per una mica més aquest estil pensat per clarament pel Mundial. No? A veure si li dóna sort.
1: Wagner Tenorio, m'encanta que es defineixi com a artista capilar.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: I... Potser hi pots anar, tu deies que et volies tallar el cabell ahir.
1: Sí, necessito tallar-me. No sé quan podré, perquè és que no trobo el moment, és impossible. Però hauria de fer-ho, perquè ja cada matí és una lluita, això és una guerra contra la meva melena... En fi.
0: Wagner, col·lab con Xavi Martínez.
1: Wagner Tenorio, sisplau. Post col·laboratiu.
0: Seria boníssim.
1: Doncs veurem.
0: Sí. Lamin Yamal, que també ha tingut mogudeta a les xarxes, no només amb això, sinó per la seva vida amorosa, ja sabem.
1: Però sempre. Lamin li està passant una mica com a la Rosalia.
0: Sí.
1: Vull dir que allà obre la boca i és notícia, o fa un moviment i és notícia. Uh-huh. O sigui que...
0: Ara està amb la Inés García, no?
1: Sí, home. Sí,
0: i també
1: sí,
0: hi ha hagut
1: sí.
0: una mica de polèmica perquè la seva exparella, Àlex Padilla, va penjar un vídeo a TikTok ahir mateix, ballant, i un usuari li va comentar amb una captura de pantalla d'un vídeo que Inés García feia temps li havia donat me gusta, li havia el like, li havia donat m'agrada, i era un vídeo de la celebració de l'Eurocopa 2024 on Kane, el germà petit de Lamin, li llença confeti a la cara a l'Àlex per jugar, evidentment.
1: Padilla,
0: és un nen, exacte, l'Àlex Padilla, i el vídeo posava, el Kane ja sabia que aquesta relació no aniria bé, referint-se... No?
1: És una estrella, el Kane.
0: Exacte, és fantàstic.
1: El nen més famós de Catalunya.
0: I clar, sí. Doncs Inés García en el seu moment va donar m'agrada en aquest vídeo, no? I algú contestava aquest comentari i deia, la Inés es queixa de l'odi que li llencen a ella per estar amb el Lamin, però al final ella feia el mateix amb l'Àlex.
1: Yeah.
0: I l'Àlex va donar like en aquest comentari. Per tant, està aquest petit dart que havia llançat a la Inés, dient, escolta, tu em criticaves a mi quan jo estava amb el Lamin, dient que el Kane no em volia anar a la relació del seu germà i ara tu fas el mateix amb mi, no?
1: Perquè l'Àlex Padilla va ser que si... No sé, li van enxampar un directe d'Instagram que estava amb un altre nano, no? Estant alhora amb el Lamin, o una cosa d'adolescents, diguéssim, no? Però...
0: Va fer un directe d'Instagram com asseguda sobre d'un noi i el noi no sé què, anava a fer algun comentari i ella li va dir, me buscaràs la ruïna. Com...
1: Va fer així com un moviment amb la mà per apartar el mòbil i que no sortís. I bé, no sé.
0: Però bé, no sabem si en aquell moment ja estava trencada la relació amb el Lamin o què hi havia ben bé, no?
1: Doncs nosaltres seguim amb un debat una mica polèmic que s'ha generat a TikTok i la pregunta és la següent. Us deixaríeu de dutxar durant uns dies per diners?
0: Clar, no sé si ho faríeu, depèn dels diners.
1: La resposta és depèn dels diners.
0: Sí, però això és el que s'ha preguntat una noia que ha vist un vídeo on es preguntaven si et donessin 100.000 euros per cada dia que no et dutxis, quants dies aguantaria?
1: Buah!
0: I la gent comença, no, jo només dos dies, jo només tres dies, perquè jo em dutxo cada dia. I aquesta noia diu que no s'ho creu.
2: Me acaba de salir un vídeo donde le preguntan a una serie de personas si te damos 100.000 euros por día, si no te duchas, ¿cuántos días estarías sin ducharte? Y la gente, ¡ay! Tres días máximo. Uf, dos, ¿qué? Habría que ver que te dieran 100.000 euros en mano y que tú, no, es que prefiero ducharme. ¿Qué?
0: Què? Jo penso el mateix, de
1: clar,
0: veritat.
1: El tema és no quedar-te a casa tot el dia.
0: No, fer la teva vida.
1: Fer la teva vida. Has d'anar a treballar, has d'agafar un metro, has de compartir redacció o oficina amb algú. I a tu t'és igual, no?
0: A veure, no m'és igual, però...
1: Va, li expliques a la gent, mira, estic fent això. No patiu, que us...
0: Però a veure, tampoc t'estic
1: parlant de... Faré un bizum de 10 euros a
0: cadascú. Un mes, però, per exemple, 10 dies, 100.000 euros, Xavi.
1: Home, a veure, és que... És que, si
0: és que estem
1: càlculs...
0: parlant d'un milió d'euros, a 10 dies.
1: Clar, clar. Si és que, mira, per exemple...
0: No aguantaríeu 10 dies sense dutxar-vos a canvi d'un milió d'euros? I, mira, el Jaume Tutela diu molt més, molt més.
1: Molt
0: i
1: més.
0: El Joel Sevilla diu que també, home.
1: Home,
0: jo
1: veure,
0: també.
1: Si aguantes un mes, són 3 milions d'euros.
0: Mare meva!
1: Són 3 milions d'euros.
0: Tapeu-vos el nas, eh?
1: Clar.
0: Si de mi se trata...
1: És que... Que me salgan rastas.
0: Exacte.
1: O sigui, naturales.
0: Exacte.
1: I no només el cabell del cap. No,
0: Xavi,
1: és broma, és broma. Però és veritat, jo crec que la gent és molt hipòcrita.
0: No. Tothom, aquesta noia deia, sou unes pigmi, unes pigmiguels, que és aquest tipus de noia, perquè es refereix a noia, que sempre vol com cridar l'atenció dels nois, saps?
1: Ai, sí.
0: No, és odiós, això. Sempre hem tingut aquesta noia a classe que diu, ai, no, és que em pagaran la teva sudadera perquè me la deixis. Pues això és ser una pigmi, no? Una noia que vols que t'escolleixin a tu. Yeah. Llavors, doncs, tothom deia, sou unes pigmis. Doncs sí, sou uns pigmis tots. Ara,
1: us deixaria de
0: dutxar tots.
1: Us llegim. Llegim @xavifornia a X, també a Instagram, @radio4/RNE. D'acord? Us anem llegint. Quants dies seríeu capaços... Ah, de debò, penseu bé. Vull dir,
0: exacte.
1: Realment, realístiquíssimament.
0: I a més,
1: quants
0: ara...
1: Quants dies sense dutxar-vos?
0: Que fa calor, eh? Ara fa calor.
1: Clar, és que... No, i que després hi ha temes més seriosos. Són
0: sí,
1: ja
0: home,
1: fins i tot
0: és higiènic, saludable, no?
1: Clar.
0: Salubritat.
1: Sí, en fi. Aquí hi ha gent que sembla... A vegades segur que us passa la feina, no? Hi ha gent que sembla que estigui fent el repte. Hi ha gent milionària, tu no ho saps, però és per això, no és per res més. Va, anem a acabar amb música. La Oreja de Van Gogh, que segueix la seva gira i aquest cap de setmana estaran a Madrid. Yeah.

0: Molt bé, Amaya Montero i tota la banda tornen als escenaris després dels primers concerts a Bilbao, on alguns fans van quedar decepcionats.
1: Exactament.
0: Molt decepcionats.
1: Sí, sí, perquè ella va fer un comunicat dient que aquestes crítiques no li havien afectat i que se n'anava a descansar, perquè ha tingut molts dies de, entremig dels concerts que va fer Bilbao i els que fan ara a Madrid, però hi havia rumors de que es retiraria d'aquesta gira. Això no ha passat i ella ha fet unes declaracions on diu que té moltes ganes de tornar.
2: Muchísimas ganas. Bueno, en toda la gira, ¿no? Todos los sitios donde vamos a tocar en la gira, tengo muchísimas ganas. Yo y toda la banda, y bueno, pero en Madrid especialmente, ¿no? Porque yo llevo mucho tiempo sin tocar aquí. Pues mira, sinceramente, fuerzas, fuerzas no dan, ¿no? Pero intento estar al margen, sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida.
0: Per cert, parlant de l'oreja, l'orella antiga, vull dir, Leire va guanyar Mas Singer, no?
1: Ah, sí?
0: Ha guanyat Leire Martínez,
1: no
0: Mas Singer?
1: No ho sé.
0: Però es guanya o... Sí, no? S'ha de guanyar això. És que jo pensava que sortien... Que la... És que no
1: que
0: ho veig.
1: Que anava de rosa, no?
0: Que no ho veig. Vaig veure un dia el Pedrerol i ja està, em va sorprendre.
1: Jo era la Lola Lolita, que feia mofeta. Ja. Però que jo ho tenia clar, que era la Lola Lolita des del primer dia que va sortir.
0: Sí, no?
1: La seva veu era clavada.
0: Que no sé, a més et canvien el jurat cada temporada,
1: sí, sí,
0: 3.000
1: no.
0: vegades, ja no sé, ja els Javis no estan, no?
1: No, està l'Anna Milán, Boris Izaguirre...
0: Mònica Naranjo, Boris Izaguirre...
1: Sí, sí.
0: Mare meva.
1: Bé, en fi, Amaya Montero.
0: Sí, això, l'oreja.
1: L'oreja de Van Gogh.
3: Ganes de volver.
1: Sí, no sé si està guardant veu poder per cantar.
0: Sí, sí, sí, ho fa...
1: Expressament.
0: Expressament.
1: Avui al vespre, demà i diumenge, l'oreja de Van Gogh a Madrid, al Movistar Arena... Entrades esgotadíssimes. Haurem de veure què passa aquests dies i si continuen les crítiques cap a Amaya Montero o si de cop doncs segueix tot igual.
0: Molt pendents, eh? Perquè sí. Es valia molt el darrer concert, així que demà els virals...
1: No, hi haurà vídeo segur aquesta nit a les xarxes.
0: Bé.
1: A Madrid, l'oreja de Van Gogh.
0: Arantxa Coca està per aquí. Està per aquí, ja la tenim per aquí, a l'Arantxa Coca. Així que jo crec que el que hem de fer és obrir les portes d'aquest estudi, d'aquest palau radiofònic a la reina de la psicologia nacional.
1: I de l'amor.
0: I de l'amor i del desamor. Arantxa Coca en menys d'un minut.
4: Xavifòrnia amb Xavi Martínez.

0: t'imagines un pati de Sevilla escoltant això?
1: Ai, no, fantàstic.
0: Huele a azar.
1: Adoro Sevilla.
0: Jo també, molt, molt, molt.
1: Arantxa.
0: Molt maca.
1: Tu quan aguantaries sense dutxar-te? Per 100.000 euros cada dia.
0: Arantxa Coca.
1: Arantxa Coca.
2: Quan aguantaria? 10 minuts.
1: Sense, per 100.000 euros al dia, eh?
0: No, no. Et donen 100.000 euros cada dia que no et dutxis.
2: Val, molt bé. No cal, eh? Ja el poden donar a un lloc.
0: Treballar. Pots anar amb la teva feina.
2: Absolutament. Si jo els 10 minuts no ho puc fer perquè l'aigua s'ha de repartir. Eh? I llavors és un luxe per escàs. Però no, a mi ja em convidin a una altra cosa, em facin un altre repte, aquest no.
1: Uau!
0: Desapego, eh?
1: Totalment. Veus? Està molt bé aquesta opinió, també.
0: Jaume Tudela ha dit que ell podria estar un any. Tranquil·lament.
2: Jaume, parlem després. Vinga.
0: És cada dia 100.000, no, Maria, el repte?
1: Sí, sí.
0: Però l'any sense dutxar-se del Jaume Tudela...
1: Serien...
0: Bueno, a veure, podem fer així, no entenem. Són 36.500.000 euros. Pots fitxar Julián Álvarez, jo
1: crec. És menys del que cobrarà Lewandowski per temporada a Aràbia.
0: Sí, sí, per això et dic.
1: O sigui, Lewandowski es dutxarà i cobrarà 45 milions d'euros.
0: Millor no ho pensem, perquè si no, depressiu. Bé, primer de tot, del 0 al 10, com estàs, Arantxa Coca?
2: Un 11.
0: Un 11! M'agrada molt, m'agrada molt.
2: Per què? Perquè estic aquí a Xavifòrnia un dijous més. Ui. I això és un 11.
0: Bona vibra, eh?
2: Home, sempre.
0: No hi ha dies... Sí, sí, tu sempre
2: aquí ets sempre.
0: A la filosofia de sempre, no? I de dir-t'ho molt i de provocar-ho,
2: sí,
0: tu.
2: Sí, ja em coneixes.
0: Però és veritat que jo crec que hi ha dies i dies. Jo avui m'he llevat i he dit... Sí, és d'aquells dies. I després ho notes amb la gent, dius, ah, mira, aquell també està molt content, l'altre ho posa tot fàcil, no sé, hi ha com una espècie de sincronia.
2: El solet.
0: Us passa?
2: Solet, sí. Llum, vitamina D, això ajuda moltíssim.
0: Som molt
2: estacionals. I el llibre albedrío, si tot el que vulguis, però tenim els nostres rellotges. I, evidentment, quan fa bon temps, se'ns desperta una alegria, un estat d'ànim diferent. Hi ha tants estudis científics que així ho diuen, que funciona i ho podem veure un dijous. Sí, vinc a Xavifòrnia, però és primavera, és estiu, aquest cel, aquest sol, aquest vestidet tan mono que em porta la Maria.
0: Tot
2: això ajuda moltíssim.
1: Que fa molta calor, també, i al final...
0: Al final...
1: Què has de fer?
0: Al final... Doncs... Parlem de... Ho hem avançat a l'inici, ens portes un estudi científic que, clar, el titular és impactant.
2: És molt impactant.
0: La probabilitat de trobar l'amor veritable és baixa, no, baixíssima. Només entre el 3% i el 5% de les persones ho experimenten.
2: Per què ho he volgut portar? Doncs perquè les xarxes socials, que estem tots molt connectats a elles i formen part de la nostra vida, sempre ho diem en aquest programa. Ens les hem de saber llegir. I aquest 3 i 5%, no t'espantis, Maria. Ja sé que tu estàs casada, i ben casada, però...
0: Molt ben casada.
2: Sí, molt ben casada, però que l'audiència i tots no ens espantessin pas. És un 3 i un 5% creat per generar impacte i bonics i també depressius titulars a les xarxes socials. No existeix aquest 3 i 5%. Per tant... dintre d'aquest 11 que jo avaluava avui, aquest dijous, dintre d'aquest 11 entra l'optimisme de que trobar el veritable amor no costa tant, ni molt menys. I ara sí que ens hi ficarem amb una mica de ciència i deixarem aquest 3 i 5% que us mencionava a les xarxes socials que s'ha viralitzat, i per això us portava aquesta notícia. S'ha viralitzat perquè els números petits generen més impacte emocional. I clar, ens quedem enganxats a la notícia, i jo quan ho vaig llegir vaig dir, ei, un moment...
0: Ho he dit, perdó, que... ho he dit jo malament, he dit un estudi científic. No prové de cap estudi científic.
2: Però mira...
0: Era la idea que ha començat a circular per
2: exacte.
0: Xarxes.
2: Ho has dit com llegim tots. Tots hem dit, ostres, un 3, un 5%. Mare meva, quin espant. I creiem que són números verídics i creiem que hi ha ciència darrere. Per això sempre animo a rascar una miqueta més. Jo he volgut rascar aquesta notícia. És que s'ha viralitzat molt, molt. I és preocupant perquè llavors dius, ostres, si només em queda un 3, un 5% per trobar el veritable amor a la meva vida, em quedo amb el que tinc.
1: Clar.
2: I potser el que tens té tantes carències que tu quedes perquè és pitjor el que trobaràs després. I no, hem de ser més optimistes. Clar, dona aquesta sensació d'escassetat romàntica, no? I això enganxa molt. L'amor no el pots trobar, és un bé tan escàs. Tu ets una privilegiada, Maria, jo també, i en Xavi també. Sí. Som tres privilegiats que estem aquí reunits.
1: Totalment.
2: Clar, què ens importa després als altres? No, evidentment que no.
0: Som els 3 del 3%.
2: Ah, som els 3 del 3%, o sigui,
0: no,
2: un 1 per
0: no,
2: tu.
0: Penseu, home, però com podeu pensar així?
2: Un 1% per tu, un altre per tu, Maria, ens l'hem repartit
1: ja,
2: a 3%.
1: Ara ja ningú pot trobar l'amor ja més està. Que nosaltres. Perquè ja ho hem fet nosaltres.
0: Ja... De cada 100, nosaltres.
2: Ens ho hem quedat l'amor veritable, nosaltres. I clar, aquestes matemàtiques mal aplicades amb la psicologia sembla seriós, i llegim aquests titulars exactament com l'has llegit tu, que per això no t'he volgut corregir, perquè realment el que provoca és això, i hem de saber llegir-ho bé. Què passa? Per què ve aquest 3% i 5%? Perquè apliquem moltes restriccions, uns filtres molt radicals a l'hora de buscar l'amor. I això, vosaltres que sabeu que provin d'un reality, també ho hem vist, aquest reality de l'amor. El vull així, així, així, i que no faci ni això, ni això, ni això. Dius, soltero? Solter, soltera? Tindrem problemes, perdràs aquest amor. Però és per culpa de que aquella persona no és compatible amb tu? No, és per culpa de que has aplicat uns filtres tan restrictius que aquesta persona única, aquest espècimen únic, és molt difícil de trobar. Clar, si ho fem així, no tenim un 3%, gairebé que tenim un 1%, que és poquíssim. Llavors, sí que se ne parla, i se n'ha de parlar encara més, de que tu mateix o tu mateixa et redueixes l'univers de l'amor moltíssim, aplicant uns filtres tan excessius. Hem de ser, a més en els temps que corren, que volem gaudir de l'amor lliure, de l'amor fluid, líquid, i no plantejar-te coses sèries als 30, fins als 30, 35 anys, com no et plantis als 35 anys, amb una mentalitat més flexible, realment et quedaràs solter o soltera.
0: Ho vam parlar.
2: Sí,
0: ho vam
2: fa
0: parlar,
2: poc.
0: Ens portaves a més aquell estudi que també va ser superviral, de dones que es queixaven de no trobar parella, diguéssim, de nivell, de cert nivell.
2: Seriós.
0: Seriós a partir dels 35, no?
2: Exactament, 30, 35
1: anys. I que tu d'entrada pots veure una cosa d'algú, però després el vas coneixent, no? I també hi haurà coses
0: total,
1: que poder no t'agradaran.
0: Convivència, no?
1: Clar, clar.
2: Exactament, exactament. I aquí és on vull anar, amb aquest estudi. A la conclusió, o amb aquest estudi, amb aquest tema que us porto avui, la conclusió de que l'amor no te'l trobes, Maria. L'amor no te l'has trobat. Jo sé que tu dius, jo he trobat l'home perfecte, l'home que...
1: Sí, però l'has construeixes una mica.
2: Exacte.
1: És que
2: anem al mateix lloc.
0: Delegada.
2: Totalment, sí. Bueno, sots delegat, és que jo tenia un delegat, que és el Xavi.
1: Sots
2: delegada, però no per una qüestió jeràrquica, disculpeu, és que ja porta molts anys aquí fent el màster.
0: Són molts anys.
2: I és un alumne ja avantatjat, i per tant ja en sabeu molt. Clar, l'amor... I si és a la conclusió que arribem als especialistes que venim aquí a la Savifòrnia, incloc a l'Eva Moreno, que també és sexòloga, va per aquesta línia, sí. L'amor el construeixes molt més del que volem acceptar. I no és una qüestió de quina sort que has tingut, que has trobat el 2%, la perla cultivada, la perla única, te l'has trobat tu, quina sort. No, molts dels grans amors, per no dir tots, s'han construït i el construeixes tu. I ara sí que porto ciència. Vinga, què diu la ciència?
0: A veure, va.
2: Vull parlar-vos de l'estudi de Kinsey, del Kinsey Institute, un estudi, per cert, molt recent. Va sortir ara, el 2026, publicat al febrer del 2026, a la revista Interpersona, un estudi que va dirigir la doctora Jesselman, amb 10.000 adults solters dels Estats Units, entre els 18 i els 99 anys. O sigui, va voler agafar gairebé tota la població, un univers molt ampli d'adults solters i solteres. És el primer estudi a gran escala que vol quantificar quantes vegades una persona pot experimentar l'amor apassionat, l'amor romàntic, l'amor intens, aquell de «oh, m'he enamorat fins a les tranques», al llarg de la vida. Voleu saber quina és la seva conclusió? Quantes vegades ens podem enamorar en una vida?
0: 3.
1: Jo t'anava a dir el mateix. Jo anava a dir 3, també.
2: 2,05 vegades.
0: Ah,
2: dos vegades. Que, bueno, dintre d'un 2, sempre hi ha un marge, ho sabeu, entre l'1, i també entre el 3.
1: Clar,
2: però
1: clar.
2: Amb un rànquing podem obrir aquella franja, podem obrir fins a 3 vegades amb una mitjana de dues.
1: Hi ha molta gent, a mi em sorprèn, que diu que no s'ha enamorat mai. Mira, justament a l'Isla de les Tentaciones, sí. Hi ha molta gent que diu, jo que he experimentat una cosa i és que jo no m'havia enamorat mai, i que potser tenen 20 llargs, 30, que tampoc són tants, però sí. que també és comú no haver-se enamorat mai,
2: Sí, sí, entra també dintre de perfils, ja sabem que hi ha els perfils habitatius, els hi costa molt sentir un enamorament intens i que duri. Un enamorament, un fletxazo del cap de setmana...
1: Exacte, no.
2: Que em vaig encapritxar, això se llama capritxo, no enamorament, em vaig encapritxar, i una vegada ja consumit tot, doncs ja em vaig desencapritxar. Sí. Bueno, tu no t'has enamorat, eh? Clar. Però ja dius, m'he obsessionat amb una persona i llarg en el temps, doncs aquest estudi que us citava, un 14% d'aquesta població, recordo, més de 10.000 adults solters entre els 18, majoria d'edat, i 99. 92, sí, ja... el segle, estem gairebé agafant el segle, Un 14% dels que van ser encastats diuen que no s'han enamorat mai. Un 28% una vegada. I el 30%, que aquí és el gruix de la població, dues vegades. O sigui que la majoria, dues vegades, que és el grup majoritari, sí que s'han enamorat. I un 17%, les tres vegades que vosaltres citàveu. I un 11%, doncs, una població enamoradissa, de dius, quatre o més vegades.
0: Conec algun d'aquests, sí.
2: Val? Que dius, és que jo m'enamoro contínuament. Bueno, vinga.
1: Però potser no t'enamores, t'enamores.
2: Exacte. Ja entrem en el capritx, de dir, jo és que m'enganxo molt, molt ràpidament i com t'enganxes, et desenganxes.
0: Jo ara un comiat de solter he vist a la festa de nit un comiat de solter dient al novio...
1: Enamorado.
0: Dient, acabo de conocer el amor de mi vida.
1: No és veritat.
0: Sí, t'ho dic de debò. Sí. No va fer res.
1: No
0: va fer res, però estava, vamos.
1: Anava
2: content
1: cuit.
2: O contenta?
0: A veure, havien repartit una miqueta d'aigua amb gas, sí.
2: D'aigua amb gas. És que amb l'aigua amb gas ens enamorem tots,
0: Sí.
2: Sí, acabes estimant a tothom, Sí. El parc a cotxes també l'estimes. També l'estimes.
1: Es van capritxar, no es van enamorar.
2: Sí, clar, és que al final ens desinhibim d'una manera, però en condicions, anem a dir, de normalitat, o regulats, quantes vegades? La interpretació d'aquest estudi tan interessant, insisteixo, febrer 2026, dintre de la societat d'avui en dia, no la societat de fa una dècada enrere, no, la d'avui. L'amor apassionat és comú, ens passa a tots, però és cert que no és quotidià. Si ja és quotidià, que és aquest 11% cap a baix, ja és el capritx o el capritx després d'un comiat de solters, com el que tu vas veure. Passa poques vegades en una vida. I justament perquè passa poques vegades, ho trobem molt valuós, ho trobem com de gran valor. Per això les xarxes socials diuen és de tant valor que ho posarem entre un 3 i un 5%, perquè el de gran valor escassea. Home, no escasseja tant, però és cert que no passa d'una manera quotidià. I una cosa molt interessant que va veure aquest estudi és que no té edat. Perquè tu dius, aquestes dues vegades a la teva vida, quan ets jovenet, no... Se'm van adonar que entre aquests 18 anys i aquests 99 anys, que era la població d'aquest estudi, potser aquesta segona vegada que t'enamores no passa als 20. Amb la fogositat del 20.
0: Als 65,
2: sí. M'he tornat a enamorar. Això és el maco d'aquest estudi, és que recull realment que no té edat, que realment... fixa-t'hi, és cert, a partir dels 70 anys... et posa, només un 7,6% de la població li va passar a partir dels 70, però que dius, home,
0: en
2: la crisi dels 40 et pot venir, Vull dir que no tot passa entre els 18
1: ja
2: i els 29.
1: Poder d'una manera diferent, no?, amb aquesta edat. O sigui, em refereixo a que poder no és com quan tens 18, 19, 20 anys, sinó que ho és com d'una manera més reposada. No ho sé, tu em diràs, això ho veig jo en el meu cap de zero científica.
2: T'enamores igual, sí? Però el filtre és un altre.
1: Ah, aquí anava, el filtre.
2: El perfil del que t'has enamorat ha canviat. Ara ja no són aquelles noies o aquells nois que m'atreien quan jo tenia 18, però l'experiència de l'enamorament, nena... Exactament el mateix.
0: Sí,
2: eh? Que no ens el toquin, almenys això, que ens enamorem, que un pot dir, això és enamorar-se. Jo m'he enamorat abans, ho estic identificant perquè m'és familiar, però de fa molt temps. Però l'experiència és la mateixa. L'única d'una persona i amb unes circumstàncies que aquestes sí que no són iguals. Però clar, perquè tu has canviat, no ets el mateix amb 20 que amb 50 anys, ni molt menys. Per tant, la capacitat d'enamorar-se, mira, va cap aquí, cap a el que tu deies, Maria, la capacitat d'enamorar-se es manté tota la vida. I ens pot passar de 2 a 3 vegades en la vida. Escasseja, sí, però és comú en tots. Per tant, escolta, aquest 2-3%, no, 3-5% que volien dir a la xarxa, escolta'm.
0: Aranxa, és que clar, el titular és la probabilitat de trobar l'amor veritable és baixa, no? I diuen aquest 3-5%. Amor veritable. Perquè hi ha gent que s'enamora d'autèntics villanos...
2: Exactament.
0: I villanes.
2: Us parlo llavors de la teoria de la núvia exigent. Riureu molt.
0: M'encanta, m'encanta això.
2: La núvia exigent, també anomenada teoria de la secretària.
1: M'encanta.
2: Que allò de la secretària és per què secretària i per què núvia exigent.
1: Exacte.
0: A veure.
2: Perquè és un estudi, ara us en parlaré, sobre la teoria del lo que en diuen de l'aturada òptima. Quantes d'aturar per trobar l'amor, ja el madur, el bo, el de qualitat, el que tu preguntaves, que va més enllà de l'enamorament, del fletxazo, quantes d'aturar i dir, és aquest, és aquest. Per això es diu teoria de l'aturada òptima, també dit teoria de la secretària, i també dit teoria, anomenat, de la núvia exigent. Perquè és una teoria que, matemàtica, per cert, de probabilitats matemàtiques, que es va desenvolupar a la dècada dels 60. 1960. Llavors s'aplicava sobretot a l'hora de cercar secretària. Aquells empresaris, jefes, perquè eren homes, que dius estic buscant secretària i vindran a fer entrevistes, no sé, 30. Quina és l'òptima? Llavors, quina és, per això, la teoria de la secretària. Quina serà la bona d'aquestes 30 entrevistes?
1: Quan n'has de veure per
2: Quan n'has de veure per trobar la bona secretària? Que fort, eh? Sí, al final, masclisme, ja ho sé.
0: Home,
2: que
0: prové dels 60.
2: Dels anys 60. I després, a partir dels 90, va canviar la cosa. Ja eren les núvies, que dius, quants pretendents, quin serà el bo? Quants pretendents o núvies has de tenir per dir aquest serà el bon marit d'aquelles dones que es volien casar? Per tant, ha canviat de la secretària al nuvi, de la bona secretària a trobar el nuvi. Doncs aquesta teoria matemàtica diu que has de descartar el primer 37% de les teves opcions.
0: El primer 37%?
2: El primer 37% forma part de la fase d'aprenentatge. És a dir, tu has de tenir un assaig-error amb les primeres entrevistes o primers nuvis, entrevistes si es tracta d'un càsting... I nuvis, doncs, si es tracta de sortir amb gent, aquí aniràs sapient tu realment afinant què vols, què cerques, realment què poses en valor amb una persona. I després del 37%, ja les opcions que tu trobaràs seran molt més encertades a lo que tu realment vols. I, per tant, la probabilitat de trobar una persona compatible, la secretària compatible, que entengui el lloc i entengui el cap, el jefe que tindrà, o el nuvi que entengui que sigui més compatible als seus interessos, amb els teus interessos, en la teva manera d'entendre la vida i un projecte de parella, serà molt més òptim. Per tant, si tenim en compte que primer has de fer un assaig-error del 37%, tu compta les persones que coneixes.
0: No.
2: Les persones que han passat per una entrevista de treball. O les persones que han passat per la teva vida. Posem a fer comptes i veuràs allò que dèiem, que afines en el perfil. Ja no cerques qualsevol cosa. Ja no és que passin i que em diguin i m'expliquin el seu currículum. Ja és directament el currículum que m'interessa. Per què? Perquè hi ha una fase d'aprenentatge teva, d'afinament teu, en el perfil i en les persones realment que t'interessen cercar. Per tant, la probabilitat d'escollir millor la parella puja fins a gairebé el 40% seguint aquesta teoria, i no pas el 3%. Però, clar, sempre partint d'una fase d'aprenentatge previ. A la primera, no. El fletxazo i que l'encertis, aquest sí que està en el 3%, evidentment.
1: Això és molt complicat.
0: Idealitzes
2: moltíssim, ja t'està bé, només t'enganxes a sensacions boniques que tu tens i a sensacions de ser triat, perquè si l'altre et tria, o sigui, la secretària t'ha triat, perquè per això ve, està interessada en aquella feina, t'ha triat, i això és captivador.
0: Sí.
2: I dius, clar, és que mostra molt d'interès, és que li agrado. Sí, sí, sí. Deixem un momentet que està interessat, que aquesta persona li agrades, i ara fixa-t'hi realment en el que et commou a tu. Bueno, no ho tinc massa clar, encara estàs en la fase d'aprenentatge.
0: Yeah.
2: Per tant, les opcions d'encertar són molt més altes que no pas baixes, però afinant el teu perfil, el teu, el que tu has de tenir cada vegada més clar. És allò de l'empresari o de l'empresària. Ja qualificat o sènior, ja sap el que busca. ja sap quina persona li convé al costat, eh? I ja no necessitarà fer 20 entrevistes. Amb 3 entrevistes ja tindrà ben clar quina és la persona que pot estar acompanyant-lo en el seu projecte laboral o personal si es tracta d'una parella.
0: I, Arantxa, el que deia abans la Maria, no? Que l'amor es construeix, sí. No només es troba.
2: Això prové dels estudis de l'Institut Gottman, que li devem tant. Li devem tant. Aquest matrimoni era un matrimoni.
0: Gottman,
2: és un,
0: eh?
2: Gottman, sí, és un matrimoni.
0: Tant el Warren i luego los Gottman. Sí. Feien coses diferents. Sí,
3: sí. Totalment sí.
0: Una mica diferent del que feien.
2: Exacte. Una mica. Els Gottman són pioners en crear el laboratori de l'amor. Un Ui. Dia us en parlo. Però quan dic laboratori, Maria, tu has d'entendre, has de veure parelles enxufades amb cables... amb cables perquè volien quantificar les respostes emocionals amb els seus amb les seves ones cerebrals. És una cosa van fer els Gottman molt molt interessant. Hi ha uns estudis longitudinals que clar, al final és la ciència de l'amor, és el que més s'apropa a la ciència de l'amor, el que van fer els Gottman. I quines conclusions van extreure? Que l'amor es construeix com? Amb una bona comunicació, el que diem una comunicació efectiva, amb una bona gestió de conflictes, no evitant el conflicte. No quantificaven quantes vegades es barallaven, sinó de les vegades que es barallaven, com se'n sortien.
0: És bona, aquesta.
2: Quan durava un conflicte, una discussió? I quan es posava fi, per què? Com posaven fi aquesta discussió? Per tant, quines respostes de suport es donaven o es donen mútuament una parella? I les que m'encanta, les microconductes quotidianes, el quotidià, el detall, el petit, el me'n recordo de tu, el sé que t'agrada el cafè amb llet sense escuma, i per tant, no te'l poso amb escuma, que això... El poder dels microgestos, quantes vegades es dutxen per aquí? Vale. Tot això...
0: Ha Jaume Tudela.
2: Sí, ha desconnectat, eh? S'ha fet el sort.
0: Falla pensant que si està 4 mesos, llavors tindrà 40 milions d'euros.
2: Sí. Sí, bueno, ja solter o no solter, ja aquí ja no s'ho planteja, no? Sí, solter o no. Conclusió, la qualitat de la relació depèn més de les teves habilitats com a persona en gestionar el dia a dia en una relació que no pas que l'atzar et posi davant els teus nassos, la persona indicada. El 3%, un mite viral, un més dels mites virals que van circulant.
0: Cada dia.
2: Cada dia ens ho hem de saber llegir. Escolteu, perquè nosaltres intentem aquí fer bona ràdio, però això quin mal fa als joves, que estan enganxadíssims a les xarxes socials, els TikToks, etcètera, llegeixen això i diuen, l'amor.
3: No el trobaré mai.
2: Si no el trobo, doncs vinga, vaig a buscar festes. I per tant... com poden empènyer, fins i tot a actituds i estats d'ànim depressius, no? De resignació.
3: I a davant. Més que l'amor canvia, vull dir, tu ho saps millor que ningú, o sigui, no és el mateix l'enamorament, la fase d'enamorament, que després exacte. Quan convius amb algú, no?
0: Gràcies
3: hi ha molta
0: a Déu.
3: Gent,
0: clar,
3: exacte,
0: a Déu.
3: Exacte. I hi ha molta gent que es pensa que si tot no és com al principi, ja no estàs enamorat. I això no és així.
0: Totalment.
3: O sigui, l'amor evoluciona, ets d'una altra manera, no? O sigui, de fet, jo crec que t'estimes més, o sigui, estimar de veritat en aquesta persona quan el coneixes i quan l'amor canvia, que no pas al principi, no?
0: I hi ha autèntics addictes, aquesta
3: exacte,
0: fase del primer any.
3: I llavors
0: addictes,
3: ja no estic enamorat,
0: ràpid.
2: Sí. No? És l'amor amb dopamina.
3: Clar.
2: Està enganxadíssim, està al 100%, connectadíssim a unes sensacions molt intenses, i quan ja van baixant, nova dosi. La nova dosi és una altra persona.
3: Clar.
2: És una altra persona diferent. Llavors van sentant d'amor a amor. L'amor és esforç, no només és sensacions. Llavors, quan s'acaben o van baixant aquestes sensacions, ve la fase de l'esforç, i no tothom es vol esforçar. I quan passa això? A partir del tercer any. Aquí ho deixo. Per tant, les probabilitats, és cert que baixen, les probabilitats de trobar l'amor, baixen quan tu redueixes l'univers amb filtres tan rígids. No, ha de ser així, així, així. Home, doncs t'ho posaràs molt difícil. Això és intentar trobar la camisa perfecta. No la trobaràs, no te la compraràs, perquè no hi haurà aquella

0: I saps què és el més fort? Que els meus amics, els meus amics, em deien com... Tu t'estimes aquesta persona, però no estàs tan enamorada. Tal. I jo deia, no, no, no. I després, quan ho vam deixar, després me n'he adonat que, evidentment, amb el meu marit, doncs és l'amor més profund que tinc i que espero tenir mai. I després, de la primera persona que em vaig enamorar, va ser un amor adolescent, però va ser qui em va fer descobrir el món i sí que estava enamorada d'aquesta persona. I el del mig ho vaig estar menys del que creia. I ja està.
1: Dos i mig.
2: Molt ben definit. I...
0: Et passa el mateix.
2: Sí, em passa el mateix, diria jo, sí. un i mig.
0: Veus? Un i mig.
2: Un i mig.
1: Jo estic amb el 2.5, també. Per tant, aquest 2,05 vegades ho complim, eh?
0: Ho complim, sí, 2,05,
1: exactament.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs, últimes conclusions. Evidentment, l'estabilitat en una relació depèn de les pràctiques diàries, no de la sort. I tu no et preocupis, que si no has trobat l'amor encara, la ciència també diu que pot aparèixer a qualsevol edat.
0: Ai.
2: M'ha encantat.

0: Allò pensant en aquestes persones addictes a la dopamina, que salten de relació en relació, que a més tenen la necessitat tota l'estona de viure per primera vegada aquella conversa amb el grup d'amigues o d'amics, de conèixer els familiars per primera vegada. Vull dir, realment addictes a això. He conegut més d'una persona així, m'ho han explicat, eh? I la gent que s'ha adonat, ha treballat això, ha identificat que era el seu problema, no?
1: Sí,
0: en concret, jo estic pensant en una persona que vaig conèixer que m'ho va explicar tal qual, eh? Vull dir, soc addicte a viure aquestes sensacions, aquestes situacions.
1: I si els hi passa amb l'amor i ho poden detectar, bé, per detectar-ho i perquè si viuran amb més qualitat i no viuran amb aquest neguit, segurament els hi passarà en altres àmbits. Amb les feines,
0: ja sé per
1: on
0: vas.
1: Exemple, igual.
0: I la noche, la noche.
1: I la nit, clar.
0: Les
1: sensacions,
0: coses...
1: les viatges intens, les activitats, les experiències,
0: claro.
1: Val? El diner ràpid, els diners ràpids, que també necessiten doncs, aconseguir-los i tenir la sensació d'èxit amb la quantitat de diners. Per tant, forma part ja d'un perfil i, com us deia, van ràpid en tot, en l'amor també. Aquest love bombing
0: perill,
1: tan ràpid.
2: Perillós, això.
0: De quin seguida. Perill, quina inestabilitat.
1: Et diuen que et volen casar, que volen fer grans coses amb tu, quedes com, uau, ningú m'havia dit coses tan grans, tan grans, però en 3 setmanes.
0: Mm.
1: Escolta,
0: ja.
1: Posem tot això en uns interrogants, no? Però, clar, si al final s'ho troba una persona amb fortes carències, quedarà enganxada en la dopamina de l'altra i després, doncs, malauradament vindran els drames.
0: Arantxa, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Com sempre, i t'escoltem el cap de setmana.
1: Al fin de sí, molt bé.
0: A Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Aquí estaré.
0: T'estimem molt, gràcies.
1: Igualment.
0: Arribem ja a les 2, moment pel butlletí informatiu, però abans hem d'avançar cosetes. De seguida, és molt interessant, bueno, no li he dit a l'Arantxa si es volia quedar, perquè ell és una professional ocupada, però potser s'ho passaria bé i seria molt interessant també escoltar-la. El zoom que farem, perquè avui, Maria, parlem de prohibir les xarxes als menors. Si això és protecció necessària o paternalisme tecnològic.
2: Sí, perquè al final molts experts parlaven de prohibir les xarxes, però n'hi ha molts altres que diuen que és pitjor, no? Doncs que ja. Si al final controles tot això, doncs que el que has de fer és saber educar en les xarxes i no prohibir-ho i dir prou fins aquí. Millor
0: doncs
2: saber
0: mira,
2: com t'has de trobar.
0: Ara li diem, si li ve de gust i pot i si es vol quedar a opinar res 5 minutets, perfecte. I si no, doncs ja li preguntem la setmana vinent.
2: Sí.
0: Arribem de la mà d'un... Ui, perdó, passa palabra. D'un dels artistes més importants del moment, que es diu Damiano David, que és el líder de la banda Maneskin, que té un projecte en solitari que sona impressionant.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem amb una última hora. Els bombers treballen amb 20 dotacions, una d'elles aèria, per un incendi al pati d'una indústria a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població d'aquest municipi, unes 600 persones, per l'afectació del fum, i en uns minuts enviaran un esalert. Els bombers en aquest moment miren de contenir el foc que ha saltat a la massa forestal i ara volen impedir que passi un barranc. De moment s'han rebut més de 345 trucades al telèfon d'emergències en relació amb aquest incendi, del qual de moment no es coneixen més detalls. Precisament els bombers i els agents rurals es preparen per afrontar una campanya d'incendis marcada per la forta calor i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Escoltem Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Durant tot el mes de març-abril hem tingut ventades importants i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui material combustible.
0: La consellera fa una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes, i recorda que, malgrat van ser poques les hectàrees cremades, l'any passat van augmentar més d'un 62% els incendis de vegetació. A l'Audiència Nacional ja ha començat la declaració de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en el marc del cas Kitchen. Fernández està acusat d'operar un dispositiu per fer-se amb informació privada de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Fins al moment, Díaz nega haver ordenat cap espionatge i assegura que va tenir coneixement del cas Ferran Cuixart a través dels mitjans de comunicació.
3: Fernández Díaz es desvincula d'aquesta manera de l'operació Kitchen i manté que no va ordenar cap espionatge ni tampoc clonatge de dispositius. Que va tenir coneixement del cas a través de la premsa. Per tant, diu, no li va suposar cap preocupació especial, més quan Bárcenas ja apareixia en els papers de la Gürtel. Reitera que va tenir coneixement del cas a finals del 2015, un fet important, ja que els missatges investigats enviats amb el seu número 2, amb Francisco Martínez, es van produir a finals del 2013. En aquests feien menció a operacions fetes amb èxit.
4: Que yo entre el año 2013 y 2015 yo no sabía nada de eso. Mal podía yo conocer ya detalles como los que presuntamente aquí se dice. Yo no acuso a nadie, simplemente digo...
5: Eso ha quedado claro, don Jorge, pero adicionalmente yo le estoy preguntando, ¿no lo reconoce, por tanto?
4: No, claro que no.
5: De acuerdo.
3: Fernández diu que ahir no té cap interès en la informació que pot tenir Bárcenas i que ningú del PP li va transmetre inquietud sobre l'extresorer popular.
0: Gràcies, Ferran. I les entitats de defensa dels drets humans Iridia i Novact alerten del risc que suposa per les persones migrants l'entrada en vigor del Pacte Europeu de Migració i Asil l'1 de juny. Clara Ontañón, més detalls.
6: Alerten que el Pacte Europeu de Migració i Asil i el nou reglament de deportació suposaran un retrocés de drets humans i un augment de les detencions, deportacions i mecanismes de vigilància sobre les persones migrants. Maite Daniela Lococo, d'Iridia, ha denunciat la manca de transparència en la implementació del pacte.
7: Se trata de un conjunto de normas complejas que, en resumen, modifican la gestión de llegadas y que supondrá un recorte de derechos y garantías de las personas migrantes.
6: Consideren que el pacte consolida el model d'externalització de control de fronteres i alerten que això suposarà un augment del control policial per perfil ètnic.
0: I un apur econòmic, la Comissió Europea ha multat la plataforma xinesa de venda online Temu amb 200 milions d'euros per oferir productes il·legals a la seva plataforma. La multa, segons la Comissió, viola les obligacions de l'empresa segons la Llei Europea de Serveis Digitals. La sanció és el resultat d'una investigació que remunta al 2024. Temu disposa ara d'un termini de 3 mesos per presentar un pla d'acció concret per corregir les irregularitats que, tot i que no li evitaran la multa, l'exposen a una sanció més gran si persisteix en els incompliments. I acabem amb una informació de cultura. L'associació promotora del Centre de les Dones Francesca Bonmaison, coneguda com La Bon, ha presentat una reclamació formal per via contenciosa contra la Diputació de Barcelona per recuperar la propietat de l'emblemàtic edifici del carrer Sant Pere més baix. L'entitat feminista sosté que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va constituir una confiscació encoberta i defensa que la seva reclamació queda emparada alterada per la llei de memòria democràtica del 2022. Des del 2003, gràcies a la mobilització del moviment feminista de Barcelona, la BON ocupa una part de l'edifici mitjançant convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no hi ha cap conveni vigent, una situació que l'entitat arrossega des de fa 10 anys i que considera insostenible. Marta Bargunyós, presidenta de la BON.
8: Fa 10 anys que dura aquest procés de negociació i hem arribat a una situació límit. Hem presentat aquesta reclamació per via contenciosa perquè considerem que la Diputació de Barcelona fa un ús absolutament indegut i negligent de l'edifici Francesca Bonmesón, que va ser construït per Francesca Bonmesón i les seves companyes perquè fos per les dones del món de la cultura d'aquesta ciutat i d'aquest país.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 amb l'edició migdia.
1: Radio 4.

0: Anem a agafar la lupa i comencem el zoom al Xavi Fornia de Ràdio 4 i ens fem la pregunta de si prohibir les xarxes als menors o no. Si això és protecció necessària o és paternalisme tecnològic. Prohibir les xarxes als menors sona fàcil, no? A priori. Clar, tanquem la porta i problema resolt. Però el debat real és molt més incòmode. Protegim els infants o amaguem el fracàs dels adults, el fracàs de les plataformes i el fracàs de les institucions?
1: I és que Espanya, segons UNICEF, ja té mòbil propi un 41% dels nens de 10 anys,
0: 10 anys
1: i un 76% quan en tenen 12. Clar, la Unió Europea ja obliga les plataformes dels menors a protegir-los, no?, i prohibeix la publicitat dirigida als infants sota el DSA, però tot això doncs, té uns límits, també. Ens fem la pregunta de si cal prohibir aquest accés a les xarxes o fer que les xarxes deixin de ser espais dissenyats per enganyar-los i també educar-los en com fer servir les xarxes.
0: Parlem de tot plegat amb l'Aliosa Janovich, és assessor de polítiques públiques a la xarxa EDRI, de drets digitals. Molt bona tarda i gràcies.
2: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres per la invitació.
0: Ho he pronunciat, com he pogut.
2: és amb una illa, és
0: Aliosa. Aliosa a Janovich. Molt bé, no, t'ho agraïm molt. Doncs bé, agafem la lupa i comencem el zoom, perquè clar, tenim moltes preguntes, Aliosa. Prohibir les xarxes als menors és protegir-los o és reconèixer que hem perdut la batalla contra les plataformes?
2: Bé, jo diria que amb l'excusa de lo primer el que es fa és lo segon, és a dir, amb l'excusa d'una cosa que sembla dirigida a protegir-los, no?, perquè és una mesura molt, molt populista, molt fàcil denunciar, sembla que estiguis fent coses, no?, quan estàs denunciant prohibicions. El que estàs fent és, això és el que crec que ho has dit a la introducció, que és reconèixer que el sistema ara mateix està fallant i que les xarxes no són un espai segur, no ho són per ningú, perquè els models extractius de negoci que tenen totes aquestes plataformes ens afecten a tots. És important dir que els adults també estem enganxats al mòbil, també es fa negoci amb les nostres dades, també estem passant cada cop més estona doncs, consumint aquests algoritmes tòxics i tot això. El que passa és que, òbviament, ens preocupem més per l'efecte que tot això té en els joves i, per tant, és aquí on ara s'està intentant posar el debat per no obrir el debat més ampli, que és perquè estem permetent que aquestes plataformes puguin seguir operant amb aquests sistemes tan tòxics.
1: Clar, i si el que no s'ha de fer és prohibir, no sé si no s'ha d'imposar tampoc una edat mínima per accedir a les xarxes, però què s'ha de fer? S'ha d'educar en aquestes xarxes?
2: Clar, nosaltres el que defensem des de la comunitat dels drets digitals, d'una banda, és que tot el que siguin aquestes mesures d'exclusió, no?, de no permetre que una determinada comunitat, en aquest cas els joves, puguin tenir accés, o el que sigui, per exemple, controls parentals, no?, tot això és doncs moure la responsabilitat de qui realment la té, que són les plataformes, que són TikTok, Instagram, Twitter, que haurien de ser doncs, espais segurs per llei, i les lleis europees ja els obliguen a fer això, no? I en canvi, en lloc de buscar-los a ells doncs, que canviïn les seves maneres d'operar, traspassem aquesta responsabilitat als usuaris i a les usuàries, i en aquest cas l'establiment d'una edat mínima, per exemple, és una mesura que claríssimament és arbitrària, no? Perquè hi ha hagut el sol debat que ja està ara en els països europeus ja et demostra com d'arbitrari és això. Hi ha països que parlen dels 13 anys, hi ha països que parlen dels 15. A Europa i Espanya, sobretot, s'està parlant dels 16 com a edat màgica.
0: Sí.
2: No? Però el problema que això té també és que si tu ara limites, per exemple, l'accés fins als 16 anys, tu estàs donant a entendre que llavors a partir dels 16 sí que és un espai segur, no? Perquè si no posaries l'edat més amunt. Llavors, el simple fet d'estar parlant d'això és com un debat superarbitrari que no té resposta perquè la solució correcta no seria aquesta. Passaria molt més per això altre que esteu dient, que és d'una banda l'educació, no? Que els joves entenguin, puguin entendre bé amb què relacionen quan es relacionen amb la tecnologia, però sobretot també per fer que aquestes plataformes canviïn la manera que tenen de funcionar per deixar de ser perjudicials.
0: I després el que genera tot plegat, perquè, clar, què és més perillós? Que un menor entri a les xarxes directament, no?, podent, o que hi entri d'amagat, sense adults, sense educació digital i sense demanar ajuda?
2: Esclar, és que és això, les prohibicions aquestes, d'una banda, han demostrat que no funcionen. És a dir, a països com la Xina, per exemple, fa temps que hi ha una prohibició en vigor per menors d'edat en xarxes socials i en llocs d'apostes i així, i allà s'ha demostrat que 2/3 dels joves hi accedeixen igualment. L'únic que fan servir eines que són menys segures, com VPNs, sí, que l'únic que fan és que hi acabin entrant igualment, però d'una manera menys segura. Però és que, d'altra banda, imaginem-nos en un món ideal on aquesta prohibició es pogués implementar realment i els joves no hi entressin. Spoiler, això no és el que passaria. El que passaria és que trobaríem maneres d'entrar-hi de qualsevol manera. Però si ens poséssim en aquesta situació, el que acabaria passant és que després, als 16 anys o l'edat que fos, de cop entrarien sense cap mena de, diguéssim, de prèvia en aquest món, i llavors encara seria més perillós. Això és com si els nens petits, doncs, com que sabem que la carretera és un lloc perillós, els diguéssim, teniu prohibit anar amb bici fins als 18 anys. I llavors, de cop, amb 18 anys, els tiréssim al mig de la carretera sense haver-los fet carrils bici, sense haver-los educat, sense haver-los ensenyat, sense haver anat amb ells, potser al principi, posar-los les rodetes, no? Doncs és una mica el mateix símil que podríem fer servir en aquest cas.
1: Clar, perquè llavors, si passa tot això, per què la majoria de governs de la Unió Europea estan movent-se cap a aquesta direcció? Què és el que creuen els governs que seria bo de fer aquesta prohibició?
2: Bé, d'una banda, és una resposta que és clarament populista, perquè està clar que hi ha una preocupació. És a dir, tots, com a societat, estem molt preocupats pels efectes que les xarxes tenen a les joves, en molts sentits, començant per la salut mental, però també per la manera com es relacionen, cada cop estan més sols, cada cop hi ha menys interacció humana. Llavors, com que és conscient, els polítics són conscients de que aquest debat està sobre la taula i que cada cop se'n parla més, hi ha com la necessitat de fer alguna cosa. I una prohibició sempre sembla, doncs, una acció contundent que serveix per abordar aquest tema, doncs, de debò, i llavors per això és com la solució fàcil, diguéssim. Llavors, aquest és el motiu clar pel qual això és el que s'està presentant, perquè a la vegada el que seria, diguéssim, la solució real, que és una solució a llarg termini on s'anés en contra aquestes plataformes que acumulen moltíssim poder i que aquests mateixos polítics necessiten per, doncs, seguir governant, arribar als seus votants i tot això. Això és una solució molt més complexa, molt més complicada i molt més perillosa per als seus interessos, que ara mateix jo crec que ningú s'atreveix ben bé a fer aquest pas, no? Llavors, jo crec que és per això que el debat de la prohibició s'està posant ara mateix al centre.
0: I una cosa que no fem mai, que és parlar bé de les xarxes, o gairebé mai, poquet, no? Sobretot referent als joves. Les xarxes també donen veu, generen comunitat, identitat a molts joves. Una prohibició també pot deixar fora nois i noies que hi troben suport allà, que les saben utilitzar bé.
2: Clar, és que també és molt important això que comentes, perquè nosaltres quan parlem dels i les joves del nostre país, el que no parlem, molts cops en parlem com si fossin riscos, no? Com si fos una comunitat que només s'ha de protegir perquè està molt, és molt vulnerable i tot això, però ens oblidem que és un col·lectiu que té els seus drets, que igual que tenen els drets que tenim tots, que tenim drets a la privacitat, a la llibertat d'expressió, a la participació política, a la participació social, doncs avui en dia que tots aquests debats estan passant cada cop més en línia o en espais online, limitar-los i això també seria limitar-los de cares al seu futur. Com volem que tenir, per exemple, joves que tinguin opinions polítiques, que participin, que s'autoorganitzin, que es manifestin, si els hi prohibim l'accés a les xarxes? Com protegim col·lectius com els que han estat històricament marginalitzats, com per exemple el col·lectiu LGTBIQ+, que molts cops en aquests espais és on ha trobat confort, és on ha trobat, doncs, la manera de relacionar-se amb els seus iguals i de trobar comunitat i cures? Tot això, doncs, desapareixeria. També desapareixerien coses encara més bàsiques, com és la simple relació humana. Cada cop més, doncs, aquestes relacions es donen per xarxes, tots ens hem enviat missatges per DM de xarxes socials o hem interactuat de les xarxes, tot això desapareixeria, i a part també és on posarem el límit, no? Vull dir, ara estem parlant de les xarxes socials, i si ara introduïm un sistema que ja permet limitar l'entrada a xarxes socials, com sabem que la següent proposta, com que els problemes entre els joves, entre cometes, poden continuar, com sabem que el següent no serà posar un control d'edat per entrar a WhatsApp o per entrar a qualsevol altre espai online, no? Llavors és com una mesura que pot ser molt arriscada perquè pot sentar les bases d'una exclusió general del nostre jovent espai tan important pel debat públic com és l'espai online.
0: Clar, també hi ha d'altres persones, més potser de la teoria de la conspiració, que diuen que això són governs que volen prohibir les xarxes perquè els joves no tinguin accés a certs missatges polítics que potser una part de l'espectre ideològic polític, diguéssim, domina més que l'altra, no? No sé què en penses de tot plegat.
2: veure, aquí tenim un problema que és com tot això que estem parlant, no? Que és un problema que no només afecta als joves, afecta a tothom el fet que totes aquestes grans plataformes cada cop més estan en mans de grans multimilionaris amb agenda política que clarament beneficia un cert contingut que és més polaritzant, que és més d'extrema dreta, que és més de discurs d'odi. Això és una cosa que ens afecta a tothom per igual i tots estem ara mateix més exposats a les xarxes a aquest tipus de continguts del que ho estàvem abans. El que passa és que no crec que sigui aquest el motiu de la prohibició o de l'excusa al darrere. Jo no creuria, en tot cas, perquè això és un tipus de mesures que també estan impulsant governs més de dretes i fins i tot d'extrema dreta. A part, seria una solució doncs, fins i tot encara més equivocada, perquè seria com posar portes al camp. Òbviament el jovent arribarà a aquest tipus de continguts polítics de la manera que vulgui, si ells estan interessats. Si els escolem d'Instagram, ho trobaran a YouTube, i si els escolem de YouTube, ho trobaran en fòrums online. Vull dir, sempre hi ha maneres d'arribar a aquesta informació. Llavors, jo crec que va més relacionat amb tot aquest, amb aquesta revolució social que han portat les xarxes, on és molt clar i és molt notori que tenim un jovent que cada cop està més aïllat, que cada cop té més problemes de salut mental i que cada cop doncs relaciona menys amb la resta de gent com es feia abans.
0: O sigui que aquí a Llosa el tema seria assumir més responsabilitat per part de famílies, sobretot famílies, no?, i escoles.
2: Exacte, o sigui, posant la base primera de que l'única manera de canviar-ho a llarg termini és obligar a les plataformes, és a dir, obligar aquestes grans corporacions a canviar la manera de funcionar, però, diguéssim que a curt termini, si el que volem és canviar una mica també les dinàmiques i la manera que el jovent es relaciona amb aquestes xarxes, òbviament això passa per l'educació. Això és com una primera cosa que pot passar tant a les cases com a les escoles. El problema que tenim aquí és més de base, és que no tenim un professorat que tingui aquesta formació, i també a nosaltres, els adults, també ens falta moltíssima doncs, educació, però seria obvi doncs, educar els nostres joves a entendre com funcionen aquests algoritmes, com funcionen els sistemes de desinformació, com les plataformes utilitzen les seves dades, per tant, quan hauríem de donar dades, quan no, què es fa amb això, entendre que ells són un negoci, quan entren a les xarxes, llavors que tot el que busquen aquestes empreses és extreure diners, extreure algun rèdit del seu temps i entendre que és això, que tots aquests sistemes estan també cada cop més dissenyats per generar aquesta addicció que faci que el temps d'exposició, el temps de pantalla, cada cop vagi a més. Llavors, una educació en això és basiquíssima i és la millor manera de protegir el nostre jovent, perquè el que volem és un jovent que estigui preparat i que sigui resilient, no un jovent que estigui diguéssim, aïllat i després de cop es trobi doncs, amb aquest percal en el que estem tots. L'únic tema és això, que també trobem a faltar moltíssima formació a nivell de professorat i a nivell de famílies. És a dir, nosaltres el que no podem esperar és que els joves no facin servir el mòbil quan tots els pares estan enganxats al mòbil a la vegada. No?
0: Amigo.
2: És una mica predicar amb l'exemple començant també per nosaltres, no?
1: I sí, comentaves que la responsabilitat és de les plataformes. Què és el que s'ha de fer perquè aquestes plataformes assumeixin aquesta responsabilitat? No sé si hi hauria d'haver temes de multes, de responsabilitats penals als directius o a les persones que duen a terme aquestes plataformes, perquè al final veiem que aquí no hi ha cap tipus de control.
2: Clar, el tema és que hi ha una part de les mesures, que és fer lleis, que ja està feta. A nivell europeu es va aprovar la DSA que comentaves en la introducció, que és la Llei de Serveis Digitals Europea, que en part dels seus articles posa dos obligacions a les plataformes, que una és protegir l'experiència dels menors quan estan online i l'altra és arreglar, diguéssim, el que defineixen com a riscos sistèmics de la plataforma, ¿vale? Que és un concepte així molt obert, però que clarament si està provat que generen riscos d'addicció, riscos de la salut mental, això entraria dins aquesta categoria. Llavors, les plataformes ja tenen, sobre el paper i sobre la llei, aquesta obligació. El que passa és que la Unió Europea està tardant una miqueta massa a implementar-ho. Jo sé que de tant en tant sentim, no? La Unió Europea ha posat una multa de 100 milions a Meta per una cosa, o l'altre dia que li posaven una multa a X o a Twitter per un altre tema. Tot això són coses de procediments o de queixes que es van posar fa un any i mig. O sigui, estem tardant un any i mig, dos, a començar a imposar aquestes multes. Llavors, el que s'hauria de fer és, ja que tenim la legislació per intentar protegir el jovent, aplicar-la ja i fer que a nivell europeu els països s'organitzessin per posar més recursos en això, en lloc de gastar diners per fer plataformes que intentin doncs, posar aquestes portes al camp i intentin que no puguin entrar els menors d'edat, que això fallarà i serà un desperdici de diners absolut, invertir-los en més personal que pugui estar dedicant-se a posar multes a aquesta gent, perquè l'únic que funciona amb aquestes grans empreses americanes de multimilionaris és quan els toques la butxaca. Llavors veuen que sí que han de canviar la seva manera d'interactuar amb els seus usuaris, no? Llavors aquí, els usuaris que per ells són clients. Llavors aquí sí que creiem que el tema de tocar-los la butxaca és una cosa bàsica. El tema de la responsabilitat penal és una mica més complicada, perquè llavors s'entra una mica en el discurs aquest populista de, no? El que s'ha de fer és fotre'ls a la presó o ser més durs amb ells. Nosaltres tampoc creiem en això si tenim ja una eina que a nivell econòmic permet doncs això, tocar la butxaca a aquestes grans empreses.
0: Doncs moltes gràcies, la veritat, ha estat un plaer escoltar-te a Llosa Janowicz, en aquest espai que tenim de reflexió, de fer-nos preguntes, de tranquil·litat, de baixar-ho tot i poder trobar reflexió. A Llosa Janowicz, assessor de polítiques públiques a la xarxa EDRI, de Drets Digitals, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Una abraçada gran.
2: Una abraçada gran.
3: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.

0: No sé si ho heu llegit, fa uns minutets que han publicat ja alguns mitjans estatunitencs la condemna a l'assistent de Matthew Perry, l'actor de Friends. 3 anys i mig de presó, estic llegint aquí, per injectar-li ketamina. Condemnen l'assistent de Matthew Perry a 3 anys i mig de presó per injectar-li ketamina. Sí, ell és el Kenneth Iwamasa, que ha estat condemnat per una jutgessa de Los Angeles a 3 anys i 5 mesos de presó. Bof. No ho tenia massa controlat jo, això, Maria, però es veu que, clar, la condemna en aquest cas està posant fi a una causa en què s'han vist implicades 5 persones. Les 5 persones que van admetre haver intervingut en la mort del Matthew Perry, de l'actor. Només quedava dictar sentència contra aquest, el Kenneth Iwamasa, i de fet ell és la persona que va trobar el Matthew Perry flotant boca avall i sense vida en un jacuzzi de casa seva el 28 d'octubre del 2023. L'autòpsia va concloure que l'intèrpret va morir pels efectes aguts de la ketamina.
1: Clar, tothom creia d'un inici, no?, quan vam veure aquesta notícia, que era un tema de sobredosi, no?, perquè l'actor també sabíem que no estava en un bon moment, que era addicte a segons quin tipus de substàncies, però clar, després s'ha investigat, perquè sí que hi havia indicis de que algunes persones, doncs, l'haurien induït a prendre aquest tipus de substàncies, i al final, doncs, s'ha fet justícia i és el que estem veient, no?, que malauradament aquest actor tan estimat per tothom, Matthew Perry, molt, que ens va deixar tots petjada fent aquesta sèrie de Friends, doncs que malauradament va morir en aquestes circumstàncies i s'està fent justícia.
0: El van detenir l'agost passat i allà, en aquell moment, Iwamasa diu, confessa que sí, que és el responsable directe d'administrar les dosis de ketamina a l'actor. I en aquelles últimes setmanes de vida, doncs es veu que li va injectar repetidament, sense capacitació mèdica, doncs moltes més de les que havia de posar-li. Múltiples injeccions el dia que va morir. Això ho ha confessat. I segons el relat de l'acusació, el metge Salvador Plasencia va instruir Iwamasa perquè injectés ketamina a Matthew Perry. O sigui, en principi, havia de saber fer-ho bé. Mm-hmm. Havia de saber fer bé. Clar, li va deixar vials perquè n'hi administrés, doncs, cada dia. No sé el que li havia de
1: clar,
0: donar,
1: però... Clar, per un tema mèdic, no?, al final, però segur. Si va haver-hi una sobredosi, doncs aquí sí que hi ha una responsabilitat i està passant per aquest judici.
0: Doncs sí, sí, sí, Matthew Perry, encara impacta, veure la seva foto... És que és com de la família, no?, quan actors d'aquest nivell o persones que han estat importants a nivell mediàtic viuen situacions així i pateixen la mort d'aquesta manera, és de pell de gallina.
1: Ens va passar amb Amy Winehouse, sí, ens va passar amb
0: Avicii,
1: clar, que n'hi ha tants, també Michael Jackson, que ara estem veient aquesta pel·lícula seva als cinemes, i Matthew Perry, que anava a dir Chandler Bing, perquè per mi al cap Chandler. Matthew Perry és Chandler Bing.
0: Bé, donarem pas a la informació ara de forma àmplia a l'edició migdia i després seguirem el Xavi Fornia amb el Toni Cano, que arriba disposat avui a ser més polèmic que mai amb els seus melons, i després escoltarem també a un artista internacional brutal, ho està petant. Es diu Micro TDH i no només fa rap, no només fa música urbana, trap, fa moltes més coses i a més actua avui a Barcelona. O sigui que tenim la sort de rebre aquest artista internacional, Micro TDH. Però abans arribarem amb un artista d'aquí, de casa. Jo crec que és la diva catalana.
1: Catalana.
0: La diva més gran, sí.
1: Està lluitant per ser la reina, de moment princesa.
0: És que no puc estar més d'acord amb tu. 100%, Maria, 100%, així es diu, el més nou de la Julieta.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Front obert pels bombers de la Generalitat a Òrrius, al Maresme. Crema completament una indústria. Els bombers hi treballen des de l'exterior per risc d'esfondrament a la coberta. I Protecció Civil ha ordenat el confinament del municipi amb alerta als mòbils. Tots els treballadors han pogut sortir-ne i no hi ha ferits. Tot plegat en una jornada molt judicial, marxarem cap a l'Audiència Nacional, on ha entrat la recta final del judici del cas Kitchen, l'operatiu parapolicial que presumptament buscava informació de l'extresorer del PP, Lluís Bárcenas. Aquest dijous han declarat dos dels principals acusats, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez. Els dos han negat qualsevol implicació en l'operació i han assegurat que mai van ordenar espionatges ni seguiments contra Bárcenas. L'exministre, de fet, assegura que va tenir coneixement del cas a través de la premsa a finals del 2015, un fet que contradiu els missatges de text que s'investiguen datats de l'any 2013.
2: Esa llamada, se dijera que fue a finales del 15 o del... en el 16 hubiera dicho, pues podía haber sido, pero vamos, en el año 13 yo no sabía para nada, nada de nada de esa operación.
0: I a Badajoz, avui ha començat el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per un presumpte cas de contractació il·legal a la Diputació. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas a control central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, a la B30 i a Quart de Cerdanyola, Barberà en sentit nord, la C-17 va molt carregada de parets de Mollet en sentit sud, a la C-58 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a l'autovia 2 i retencions a Castellolí en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril a més intensitat de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona, a la mateixa 2 i intensitat del Bruc en sentit Lleida per un altre vehicle avariat que restringeix un carril, a la C-32, a l'autopista del Garraf i a l'antitud de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord, i a Barcelona a la Ronda Litoral i a retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs, i a la Ronda del Garraf retencions de Via Júlia a Pedralbes en sentit Llobregat i de Pedralbes a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I la previsió del temps des de l'EMET, Noelia García.
4: Avui a Catalunya puja notablement les temperatures i és un dia càlid i amb calor. Les temperatures superaran els 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten ruixats de forma aïllada.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: L'Audiència Nacional entra en la recta final del judici pel cas Kitchen, l'operatiu parapolicial que presumptament buscava informació comprometedora de l'extresorer del PP, Lluís Bárcenas. Avui, amb la declaració del presumpte cap de la trama, l'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2, Francisco Martínez. Els dos es desvinculen de l'operació i neguen haver ordenat cap espionatge ni clonatge de dispositius. Ferran Cuixart, bona tarda.
5: Bona tarda, sí. L'exministre de l'Interior, Fernández Díaz, assegura que va tenir coneixement del cas a través de la premsa a finals del 2015. Un fet important, ja que els missatges investigats enviats amb el seu número 2 es van produir a finals del 2013. En aquests feien menció a operacions fetes amb èxit, presumptament, sobre documents de Bárcenas, però Díaz diu que ni tan sols havia parlat amb Martínez.
2: Que yo entre el año 2013 y 2015 yo no sabía nada de eso. Mal podía yo conocer ya detalles como los que presuntamente aquí se dice. Yo no acuso a nadie, simplemente digo...
6: Eso ha quedado claro, don Jorge, pero adicionalmente yo le estoy preguntando, no lo reconoce, por tanto.
2: No, no, claro que no.
6: De acuerdo.
5: Fernández diu que ahir no té cap interès en la informació que pot tenir Bárcenas i que ningú del Partit Popular li va transmetre inquietud. En el mateix sentit, s'ha pronunciat Francisco Martínez, l'ex número 2, nega haver ordenat espiar ni fer-se tampoc amb els presumptes documents que podria tenir Bárcenas sobre l'existència d'una comptabilitat opaca del Partit Popular.
0: Bé, i anem ara cap a Badajoz, on avui ha començat el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per un presumpte cas de contractació il·legal de la Diputació. També el líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, s'asseu a la banqueta targeta dels acusats en una causa que fitx més llenya al foc per al govern estatal sacsejat per diversos fronts judicials. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. Tant el germà del president del govern com Gallardo s'enfronten a una petició de 3 anys de presó pels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. La defensa de David Sánchez ha demanat la nul·litat de la causa perquè, segons defensa, l'arrel podrida i està basada en retalls de premsa i mentides. Les acusacions populars sostenen, en canvi, que la feina de la Diputació de Badajoz es va crear a dit per a David Sánchez. Els fets es remunten al 2017, quan David Sánchez fou nomenat coordinador d'activitats dels conservatoris, tot i que la plaça es va crear mesos abans, quan Pedro Sánchez no tenia encara cap càrrec orgànic. Més enllà de David Sánchez i de Gallardo, hi ha 9 acusats més.
0: Bé, doncs, els socialistes resisteixen al degoteig de casos judicials que envolten el partit. L'endemà de l'entrada de Luc a la seu de Ferraz per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que no aconseguiran doblegar el socialisme. Lorena Enns, bona tarda.
8: Bona tarda, sí. I no ha estat l'únic. També el ministre de Transports, Òscar Puente, o el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han tancat files amb el partit, amb el president del govern central, Pedro Sánchez, i amb l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Catalunya, un dels feus del socialisme, el president Salvador Illa ha insinuat que hi ha una intencionalitat política davant les investigacions judicials, sobretot després que la jutge de l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació del PSC durant la campanya electoral del 2024.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
8: Són declaracions del president a un fòrum de premsa ibèrica després que l'UCO intervingués la seu de Ferraz mentre el president Pedro Sánchez es trobava de viatge institucional a Roma. En aquest context, Salvador Illa ha subratllat que la veritat s'acabarà imposant i que ningú, diu, doblegarà el socialisme.
0: Doncs els socis d'investidura mantenen el suport al govern, però reclamen explicacions. El PNB va un pas més enllà i dona la legislatura ja per acabada. Tots coincideixen, això sí, a descartar una moció de censura del PP. Escoltem el president Aitor Esteban.
10: No està encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, no lo contemplamos, una moción de censura.
0: Junts també descarta facilitar aquesta moció de censura al diputat del Congrés, Josep Maria Cruzet, a Ràdio 4.
11: Nosaltres vam ser els que vam fer possible que la dreta i l'extrema dreta, amb Vox en aquest cas, no formessin part del govern d'aquest estat a l'any 2023, d'acord? I per tant, no anticipo res que no sàpiga ja el Partit Popular, nosaltres no farem res que permeti acostar Vox a qualsevol àmbit de poder i menys al capdavant del govern de l'Estat espanyol.
0: Els populars asseguren que la presentaran si aconsegueixen prou suports. La portaveu al Congrés és Cuca Gamarra.
12: Mire, aquí faltan 4 votos para esa moción de censura, para que prospere y se cambie el gobierno. Si hay 4 votos, no hay más que hablar.
0: De moment, doncs, el PP no té prou suports perquè prosperi una moció de censura.
1: Edició migdia.
0: I ho dèiem, en portada estem molt pendents de l'incendi a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat un SOS alerta a la població i són 600 les persones confinades per l'afectació del fum després que hagi cremat completament una indústria i el foc hagi saltat a la massa forestal. Última hora, Maria Huguet, bona tarda.
13: Bona tarda. Sí, fonts de Protecció Civil ens expliquen que la indústria ha vessat parafina i això ha incentivat que cremi completament, com deies, l'espai. A aquesta hora els bombers treballen amb més d'una vintena de dotacions, 23 en total i 5 mitjans aeris, i miren de contenir el foc. Estan aplicant una estratègia defensiva i treballen des de l'exterior de la indústria perquè hi ha perill que col·lapsi la coberta. Tots els treballadors n'han sortit i no hi ha cap persona afectada, malgrat tot el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 4 unitats. S'ha enviat aquest SOS alert que deies. Segons Protecció Civil, pot ser que hagi sonat també a Argentona, una zona on no cal confinar-se, però a causa de la distribució de les antenes que transmeten aquest missatge, pot ser que també s'hagi rebut. Es recomana, recordem, tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats.
0: Gràcies, Maria. Doncs aquesta és l'última hora en un dia en què bombers i agents rurals han explicat que es preparen per afrontar una campanya d'incendis marcada per la forta calor i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i també de la primavera. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Durant tot el mes de març-abril hem tingut ventades importants i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui material combustible.
0: I seguim parlant de calor perquè en un context d'altes temperatures a tot el territori, l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya alerta de les conseqüències de la calor a les aules i demana al govern mesures urgents, Toni Condé.
15: L'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya exigeix al Departament d'Educació intervencions ràpides als centres més afectats per la calor, al mateix temps que veu necessari un pla estructural, dotat de pressupost i amb calendari, per a evitar els efectes negatius de la calor en els alumnes. Lidón Gasull, directora de la FAC, a Ràdio 4.
16: Hem de fer ràpidament un diagnòstic dels nostres centres i, per tant, fonts d'aigua, ombratge, mesures de com han de funcionar, no? Baixem persianes a la nit, no? Com hem de funcionar els centres per intentar garantir el màxim confort tèrmic i veure i començar a fer actuacions en els centres educatius amb un pla.
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat aquest matí al Parlament que els nous pressupostos permeten intervencions urgents als centres, com per exemple la instal·lació de ventiladors, i que alhora s'avança en una estratègia integral.
0: El govern assegura que avui presentarà una proposta definitiva als sindicats educatius en una nova jornada de vaga territorial al Maresme i al Vallès. Més detalls, Laura Hurtado.
17: Després que la mesa d'ahir acabés sense acord, aquesta tarda es reuniran de nou per avançar en un possible pacte. La consellera Esther Niubó ha explicat a la Comissió d'Educació al Parlament que hi ha una nova proposta sobre la taula i és l'última que farà el govern. Unes declaracions que Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, considera inacceptables.
18: Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat com també en el tema salarial.
19: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa.
17: En paral·lel i com a mesura de pressió continuen les mobilitzacions dels docents avui al Vallès i al Maresme, on han tallat la C-32 a Mataró durant gairebé dues hores.
0: I més reivindicacions. Metges de Catalunya alerta d'un augment de les llistes d'espera, sobretot en primeres visites, proves diagnòstiques i operacions com pròtesis de maluc, reconstruccions mamàries o cataractes. El sindicat atribueix la situació al sobreesforç dels professionals i impulsa la campanya Ni un minut més perquè els facultatius no allarguin la jornada laboral.
20: El que volem posar en evidència és que el sistema s'aguanta gràcies i pràcticament de forma exclusiva al sobreesforç que fan els professionals mèdics i facultatius que en el dia a dia estan donant atenció a la ciutadania.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: En 3 minuts arribarem a 3 quarts de 3 i els expliquem que 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra, 500 de la Guàrdia Urbana, així com efectius d'altres cossos policials, participaran en el dispositiu de seguretat de la visita del Papa Lleó XIV, una visita que es produeix en un context d'alerta antiterrorista, 4 sobre 5, a la capital catalana. Sergi Bassoles.
21: Sí, Barcelona es prepara per l'arribada del Pontífex, un esdeveniment de primer nivell amb gran afluència de públic i projecció mediàtica, més de 1.600 periodistes acreditats, tot en un context d'alerta antiterrorista 4 sobre 5. Per això s'ha dissenyat el dispositiu de seguretat Albus, dels més grans realitzats mai a Catalunya. Núria Parlon.
22: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
21: Una estada, la del Sant Pare a Catalunya, que generarà afectacions importants en la mobilitat en els diversos escenaris on hi ha previstos actes. Per això es reforçarà el transport públic. Laia Bonet, tinenta d'alcalde de Mobilitat de Barcelona.
23: Reforçar el servei de metro durant aquests dies, tant pel que fa al nombre de trens, tant pel que fa a l'adaptació dels horaris, com també amb el desplegament de més personal.
21: En quant als veïns i comerciants dels escenaris afectats per les visites del Pontífex, per exemple, als voltants de la Sagrada Família, se'ls demana paciència i que puguin puguin acreditar que viuen i treballen allà, ja que hi haurà controls i filtres d'accés.
0: Doncs la visita ha despertat al sector laic i diverses entitats laiques llancen una campanya en contra de la visita del Pontífex a Barcelona, Joan Seixas.
2: Sota el lema Jo no t'espero, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya mostren el seu rebuig a la visita del Papa Lleó XIV el proper mes de juny i denuncien a les autoritats l'ús de fons públics en una visita de caràcter estrictament religiós. Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
3: Ell pot venir, però que no té dret a l'Estat, no té ni el dret ni l'obligació de fer-li el tractament que li dona. Tallar carrers, interrompre les línies d'autobús, és a dir, molestar els ciutadans per un senyor que per un altre no ho farien.
2: Un fet, diuen, que és encara més greu tenint en compte que l'Església no respecta els drets humans.
3: Que és el cap d'un petit estat que no ha signat ni tan sols la Declaració dels Drets Humans, no és democràtic, discrimina les dones, homofòbia, etcètera, etcètera, etcètera.
2: Per això, aquestes entitats impulsores de la campanya han convocat una concentració per al 9 de juny al Passeig del Born de Barcelona.
0: I la Fundació Arrels busca 400 voluntaris per participar en l'enquesta de persones que viuen al carrer, una iniciativa que fa 10 anys que impulsa per conèixer les condicions de vida i també les necessitats de les persones sense llar. Els interessats es poden inscriure al web de la Fundació. Ens ho explica la Marc Esparza.
4: Les enquestes es faran els dies 16, 17 i 18 de juny, entre les 8 del matí i les 10 de la nit, i per poder cobrir aquest horari necessiten les 400 persones. Bea Fernández, directora d'Arrels.
6: En què consisteix? En que puguin estar en alguna de les seus d'entitats o recursos on van les persones que dormen al carrer, o bé van a esmorzar, o bé van a dutxar-se, o bé van a dinar, o bé van a descansar, i puguin estar-se 2 hores doncs, fent enquestes en aquest espai. Llavors, si poden estar en un torn perfecte, si poden estar en més d'un torn, doncs millor.
4: I els resultats de les enquestes són molt importants per treballar en funció de les necessitats reals.
6: Saber quina és la realitat de carrer, però després ser capaços de traslladar aquesta realitat tant a nivell intern, intentant adaptar els programes propis de l'entitat, però sobretot a nivell d'incidència, no? A nivell de poder traslladar aquesta informació doncs, a les institucions que poden crear polítiques públiques adreçades a determinades necessitats.
4: Arrels vol intentar arribar a les 700 persones encastades de les 1.982 que dormen als carrers de Barcelona, segons el darrer recompte de la Fundació.
0: Més qüestions. Un equip format per especialistes de BSN Natal ha operat per primera vegada a Europa un fetus que, a causa d'una greu malformació, havia desenvolupat els budells fora del seu cos en Avanyeres.
24: A la setmana 20 de gestació es va detectar per ecografia una gastròsquisi, una malformació congènita en la que els budells del nadó es desenvolupen fora del cos a través d'un orifici a la paret abdominal situada a la dreta del cordó umbilical que no es tanca correctament durant l'embaràs. En cada desprotegits queden exposats al líquid amniòtic, s'inflamen, perden reg sanguini i poden patir necrosi, amb conseqüències molt greus per al nadó després de néixer. I la solució va ser una cirurgia fetal inèdita a Europa. La setmana 28 primer es va fer una punció amb una toxina botulínica a la paret abdominal del nadó per relaxar-lo i col·locar-lo en una posició òptima per després procedir a la intervenció, com expliquen el doctor Josep Maria Martínez i el doctor Xavier Tarrado.
25: La injecció se hace con una aguja de 1 mm y se esperó 2 semanas y fue a quirófano.
26: En por vía endoscópica, devolver el intestino al interior de la cavidad abdominal, asegurando pues, que no compromete pues, el flujo del cordón umbilical y finalmente cerrar.
24: L'intestí tenia una longitud de 80 centímetres i va ser reintroduït per una perforació de només 1,5 cm. Avui en Tiago té 2 mesos i s'alimenta normal.
1: Edició migdia.
0: Ara que es compleixen mig any des de l'inici de la crisi, el govern estudia flexibilitzar les prohibicions d'accés als espais naturals afectats per la pesta porcina africana, un brot que també ha comportat restriccions a la indústria porcina catalana amb pèrdues milionàries. Eloi Sadurní.
27: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha apuntat a un possible alleugeriment de restriccions a algunes zones naturals. Són declaracions a aquests micròfons.
28: Estem estudiant algun tipus de flexibilització en algun tipus de determinades circumstàncies en determinades zones, doncs, també per alleugerir doncs, aquestes restriccions d'accés al medi que en alguns municipis doncs, bueno, que genera un perjudici important.
27: Una crisi que ha permès, segons el conseller, l'obertura de nous mercats a l'Àsia i l'Àfrica pel sector porcí català. D'altra banda, el president del sindicat Asaja, Pere Roquer, ha recordat l'impacte econòmic de les restriccions a les granges barcelonines.
29: Les explotacions porcines de Barcelona doncs, estan patint tant l'entrada com a la sortida. Aquesta carn no pot anar a exportació, per tant, té un altre preu. i evidentment està provocant unes pèrdues econòmiques aquí al país de més de 100 milions d'euros des de que desgraciadament ens va entrar la BPA.
27: I reclama posar tots els mitjans per erradicar un brot que des del novembre està provocant pèrdues productives a la indústria porcina.
0: I parlem de cultura perquè com les històries de fugida configuren el món i com afecten a l'imaginari col·lectiu, centra el nou espectacle de la sala Tallers del TNC Inventari de Fugues, Montse Soto.
5: Sempre, sempre, sempre hi ha alguna cosa per acabar, per saber, per entendre.
0: Els desplaçaments humans i les seves conseqüències físiques, emocionals i polítiques pugen a l'escena del Teatre Nacional de Catalunya amb Inventari de Fugues, amb dramaturgia de Judit Pujol i Maria Velasco.
7: Si todas las fugas hoy en día forzosas que se producen por migraciones económicas, que son huidas de escenarios violentos, que son residuos del colonialismo, que son residuos del imperialismo, tienen un eco, tienen una resonancia en nuestras vidas íntimas, ¿no?
0: Una cartografia de relats, rastres i memòries sobre la fuga, que relata una traductora protagonitzada per Laia Marull i on els objectes de persones desplaçades, històries reals que fugen de la violència de la guerra, la violència masclista o bé una malaltia, van prenent l'escena en una sinfonia objectual. L'encarregada de fer aquesta investigació d'objectes de l'espectacle ha estat Shaday Larios.
8: Las bolsas de por si acaso, ¿no?, que deja la gente de Palestina junto a sus puertas, las llaves del retorno, que se lleva sus llaves con la promesa de volver a casas que pues muchas veces están ya devastadas, ¿no?
9: Hi ha gent que creua el desert, l'infern, gent que fuig.
0: José María Rubí, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Eva.
0: Esports. El Barça ha començat a perfilar el seu planter de cara a la propera temporada. L'entitat blaugrana ja té tancat el seu primer reforç de cara al curs 2026-2027.
1: La primera necessitat podríem dir que ja està coberta, la d'un atacant polivalent. Josep Capel l'ha escollit, ja ho explicàvem des d'ahir al vespre. L'escollit és el davanter del Newcastle, Anthony Gordon, que de fet aquesta tarda hauria de tancar ja els darrers tràmits.
10: Sí, ja ha arribat, de fet, a Barcelona, acompanyat de la seva família, i ara està a camí de l'Hospital de Barcelona per passar una revisió mèdica que durarà unes dues hores. D'allà marxarà a l'hotel Torre Melina per tornar amb la seva família a l'espera que es faci tot oficial per part del club. Una operació xifrada en 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables entre el Barça i el Newcastle. Gordon firmarà per les pròximes 5 temporades. Bones xifres, bons números. Aquesta darrera temporada ha sumat 17 gols, 10 d'ells a la Champions i 7 assistències per un jugador que és el més ràpid a la Premier, en un perfil de davanter similar al de Rafinha.
1: L'arribada de Gordon és, de moment, la primera d'aquest mercat que s'està obrint, mercat d'estiu. Josep, recorda'ns què més voldria reforçar el Barcelona.
10: Sense tenir en compte les possibles sortides, que també condicionaran les arribades, segur un defensa, preferentment un central, i un davanter centre substituint Robert Lewandowski. En aquest sentit, des d'ahir a la tarda el Barça ja sap el preu de sortida de Julián Álvarez, 150 milions d'euros sense jugadors que puguin entrar per abaratir l'operació. És el que ha fixat l'Atlético de Madrid. El Barça, sabent les condicions, ja prepara la seva oferta al club matalasser i que li faran arribar les pròximes hores i que serà, per cert, inferior a aquests 150 milions. Per si l'opció Julián esdevé impossible, Deco ja té d'altres alternatives interessants a les que ja porta un temps treballant.
0: Gràcies, Capel. L'altre nom propi del matí ha estat el d'Aitana Bonmatí, la millor futbolista del món, torna a la selecció.

0: más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja, el de no conformarse nunca. Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Una mentalidad que transforma equipos, y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo.
1: És l'homenatge que ha volgut fer-li Alexia Putellas, la seleccionadora Sònia Bermúdez. I en clau Barça, avui es continuen fent oficials la resta de sortides esperades. La següent confirmació ha estat la del cas d'Ona Batlle, el dia després de l'adeu d'Alexia en públic davant del públic blaugrana a l'estadi Johan Cruyff.
2: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà en panyera.
1: No ho he dit abans, Alexia, Ona, Aitana i la resta de convocades per Sònia Bermúdez tenen partits de classificació per al proper Mundial. Espanya jugarà a Somoix el dia 6 contra Anglaterra i el dia 9 viatjaran a Islàndia.
3: I abans de deixar el futbol, ja només queda per disputar-se la final de Lliga de Campions, quan a les competicions europees, després que hi ha el Rayo Vallecano, perdés la de la Conference contra el Crystal Palace.
1: Per 1-0, un resultat que va provocar el vestidor de l'equip madrileny i a tot el seu entorn. Una barreja de sensacions que explicava el míster Íñigo Pérez. Per una banda, conserven l'orgull per la feina feta, però també hi ha la lògica decepció.
4: Lo que impregna el nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por, bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Com deies, encara queda per disputar-se la final de la Lliga de Campions, que es disputarà demà passat entre l'actual campió de la competició, el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta.
3: En bàsquet, l'encara entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Pascual, ha explicat els motius per deixar l'equip aquest estiu.
1: Ahir es va fer oficial que pagarà la seva clàusula de rescissió de 400.000 euros, tot indica que el seu destí és Dubai, on es convertirà en l'entrenador millor pagat de l'Eurolliga. Fran Robert, el de Gavà, no ha amagat que, a banda de raons econòmiques, tampoc s'està trobant 100% a gust en la seva segona etapa a la banqueta culer.
5: Correcte. Recordem que Xavi Pascual va tornar el novembre passat al Barcelona després d'haver dirigit el Panathinaikos i el Zenit de Sant Petersburg, dos clubs que aposten molt fort pel bàsquet i, per tant, estava acostumat a treballar amb totes les facilitats del món. S'ha topat amb la delicada situació econòmica de la secció blaugrana i això l'ha desgastat fins al punt de voler plegar a final de curs perquè, si no, ens farem mal, ha dit. També ha desmentit qualsevol conflicte Pascual-Barça, assegurant que manté el laportisme intacte i marxa sobretot per acabar amb el patiment.
6: I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per d'endavant.
5: El tècnic de Gavà s'ha emocionat en algun moment, espera dia 10 amb la Lliga ACB al sac i no ha volgut confirmar que ho té fet amb el Dubai Basketball.
1: Gràcies, Frank. I a l'NBA, Nova York continua esperant rival per la final. La conferència oest podria quedar resolta aquesta propera matinada si els actuals campions Oklahoma City tornen a guanyar a San Antonio. Si guanyessin els Spurs, la sèrie s'hauria de decidir en el setè i definitiu partit a pista dels Thunder.
3: El torneig de tennis de Roland Garros avui han de quedar configurats als 700 de final.
1: On ja no hi haurà espanyoles, totes han estat eliminades, i de moment només s'han classificat per tercera ronda dos nois, Rafa Jódar i Pablo Carreño. Podrien ser tres si Martín Landaluce derrota el txec Kopriva. De moment el madrileny ha perdut el primer set.
3: I el pilot català Marc Márquez reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: De moment ha rebut el vistiplau dels metges del Mundial per fer demà els primers entrenaments i després ja decidiran si li donen permís per completar el cap de setmana. El de Cervera s'ha perdut les dues darreres curses, Catalunya i França, després de la doble operació de peu i espatlla a la que es va sotmetre. I el Giro d'Itàlia, 18a etapa, sense grans dificultats, però amb un mur a només 10 quilòmetres de l'arribada, que pot comprometre l'esprint. El danès Vingegaard continua com a líder sòlid a manca de les darreres jornades de muntanya.
3: Gràcies, Rui. Ràdio 4 celebra aquest vespre la quarta edició de l'Acústicament Fest, una festa oberta als oients per gaudir de la música de proximitat de Júlia Colom, Magali Saré, Masoni i Hipnosi protagonitzen enguany aquesta cita que té com a escenari la Sala Nau de Barcelona. Allà hi estarà la Marta Orquín. L'Acústicament Fest i la Calor formen un tàndem indissoluble a la quarta edició d'aquesta cita amb la música de

0: proximitat. I per refrescar-nos un cartell de luxe amb els directes a la Sala La Nau del Poble Nou de la mallorquina Júlia Colom, que el seu nou disc, Paradís, entrellaça pop, folk i electrònica. Magalí Sare, que descasada explora el rol de la dona al matrimoni. Masoni, que torna amb banderes per daltònics, on recupera el pop dels seus inicis. I els irreverents i festius Hipnosi. Dues hores de viatge musical i d'entrevistes.
1: Comença amb una proposta de pop íntim i delicat i anem augmentant en intensitat per acabar amb un pop i un rock delirant, que serà un final de festa espectacular. Tres hores
0: fumant a un bar. Irene Desumvila condueix i organitza el festival que reuneix quatre dels artistes més potents i singulars que han passat aquesta temporada per l'espai Acústicament, que s'emet dins del programa de Ràdio 4 La Barrera del So, nominat al Premi Ràdio Associació d'Innovació i que dirigeix i presenta aquesta periodista musical. La quarta edició consolida un projecte que celebra l'escolta activa i propera.
1: Estem patint bastant la esdevenització de la música, sembla que no ens puguem perdre alguns concerts d'estadi i nosaltres el que intentem doncs, és retornar aquesta cosa de proximitat entre l'artista i el públic. I no
0: hi ha flor. Una festa oberta als oients que començarà a les 8 i 5 minuts del vespre. La podreu seguir en directe per Ràdio 4 i RTV Play i posteriorment la 2CAT emetrà un resum especial. Per mi,
2: per tu, Xavi Martínez, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
2: Una gran cita, a les 8 i 5 minuts,
3: aquest
2: acústicament que no ens ho podem perdre.
3: Dia gran per la casa, per Ràdio 4 i també per la música del nostre país, no?
2: Totalment, i felicitar des d'aquí, a la Irene Resumvila, que és un gran projecte, que al final les coses ben fetes, cuidades, amb amor, que sempre surten molt bé.
3: Doncs sí, i ens encanta, a més. I ens agrada molt també això, precisament, ell també seria molt, molt artesanal a l'hora de fer ràdio, és el Toni Cano. I el Toni Cano el tenim ja assegut per aquí, perquè de seguida arriba el gran polèmic Toni Cano a obrir melons al programa, que sempre generen uns debats, Eva, espectaculars
2: avui
3: amb els oients.
2: Avui què ens porta avui?
3: Doncs no, normalment no vol avançar gaires melons, però ja he vist algun que té aquí apuntat, que... Que bé,
2: no l'avancem.
3: Bé, mira, sí, va, el tema del papa. El papa americano, su santidad, que va parlar de la intel·ligència artificial en aquesta encíclica,
2: sí,
3: que per mi ja és
2: sí,
3: històrica, Jo crec que va estar molt encertat. Així que parlarem també d'això, de seguida, i de Ferrari, que hi ha una polèmica amb el cotxe elèctric que ha llançat, espectacular.
2: També, doncs sí. Mira, l'escoltem de manera molt interessant perquè serà, bueno... Els temes del dia, els del papa,
3: segur.
2: Estarem parlant durant un mes mínim.
3: Home, ja ho saps tu bé, estàs preparada, mínim. No? Tu i tot l'equip.
2: Tots preparats. Bona tarda, Xavi.
3: Molt bona tarda, Eva. Doncs les 3 i un minut. Tercera hora.

0: Bé, què està passant? Què està passant?
1: Que...
2: M'ha pagat la Maria, Xavi, m'ha pagat la Maria.
0: T'ha pagat la Maria. La Maria no es pega, no se pega, com li dic jo a la gala.
1: M'he apartat una cadira.
2: I m'ha fotut el genoll.
1: Per veure l'Aro, el tècnic de so, perquè no veia les indicacions, que bueno, és igual, li donaven en el Toni, però jo també volia veure. I li he donat un cop.
2: Sí.
1: I, què passa, que no se'm sent?
0: Estàs bé? Ara molt bé. I tu estàs bé?
1: Jo sí.
0: Toni, no,
1: jo
0: sí. Sí.
2: Clar. Sembles Israel, no, eh? Agressora que ara va de víctima. Bé, doncs això, que no, que re, que estic bé. Israel, un amic meu, eh? No vull parlar d'això. No vull parlar de geopolítica.
0: L'Israel, eh?
2: No, clar, sí.
0: Guterres Santos. Què t'anava a dir? Com estàs, del 0 al 10?
2: Bueno, del 0 al 10 estaria un 11.
0: Molt bé.
2: Sí. Em nego a estar... Em nego està per sota.
0: Molt bé, Toni Cano.
2: Clar que sí.
0: Ens agrada molt escoltar-te, sentir-te amb aquesta bona vibra.
2: Clar, ha de ser així.
0: I el teatre com va? El Teatre Muntaner de Barcelona?
2: El Teatre Muntaner de Barcelona va molt bé. L'altre dia, el Teatre de Madrid, també, el Teatre Sofia, va ser tot una felicitat espectacular, perquè l'espectacle està... Doncs, aquest espectacle que ha nascut aquí a Barcelona... i que estic tancant la segona temporada.
0: El Traficante d'Endorfines.
2: Només queden 3 dates d'aquesta temporada, ho dic perquè molta gent... Ja aniré. No, ojo, que d'aquesta segona temporada hi haurà tercera temporada. El més segur que sí, però encara no està confirmada 100%. Llavors tenim aquest dissabte, tenim el proper dissabte, i el dia 20, abans de Sant Joan,
0: ja
2: tanquem la barraca, eh?
0: Sí.
2: I l'altre dia va ser molt maco, perquè a Madrid doncs, va venir moltíssima gent... I gent, bueno, que li va agradar molt. A més, faig aquí una piqueta d'ull a la nostra cultura, perquè jo he creat el pantomaquisme. El pantomaquisme és una religió que estic jo estenent arreu del món, i cada vegada més gent... Clar, és normal que aquí a Catalunya el pantomaquisme sigui fàcil d'introduir, però clar, a Madrid, doncs també a la gent li agrada el pantomaquisme i estan allà arrelant-se.
0: Bé, va, comencem.
2: Sí.
0: M'obrim
2: melons.
0: Polèmic Toni Cano, quin és el primer meló que vols obrir?
2: Bé, et faig un fora de carta ràpidament.
0: Sí.
2: Doncs mira, tinc un molt bon amic, que és un jove Jorge Romanillos, que molta gent seguirà a xarxes, i el vaig conèixer perquè abans de que fos supermediàtic, doncs Jorge Romanillos, jo el vaig veure parlant sempre de molt de diàleg, de anem a xerrar, anem a posar les coses sobre blanc sobre negre, però no confrontació, i defensant molt també doncs, aquest vincle entre Madrid i Barcelona, Madrid i Catalunya. Ell és de Guadalajara, ell prové originàriament d'una doncs, cultura pepera a casa seva, ell va estar a les joventuts del PP, però després ràpidament doncs, va començar a veure una altra història i ha passat al Partit Socialista, però més enllà del partit, ell és un jove amb una forta arrel cristiana i també està ficat amb grups cristians, i ahir doncs, a Guadalajara molta gent criticava doncs, que s'estaven sentint doncs, les pregàries de la celebració del Dia del Xai, que va ser ahir, pels musulmans. Llavors ell va dir, ei, que igual que nosaltres la Setmana Santa celebrem, Espanya, recordem que és un estat aconfessional. Per tant, totes les religions, evidentment, doncs has de demanar els teus permisos i demés, però si tu ho fas, benvinguda sigui la teva celebració de manera cívica. Doncs què està passant? Doncs que l'estan insultant moltíssim per xarxes.
0: Per què?
2: Perquè l'estan dient de tot. Llavors és això, per què la gent que no té arguments només fa que atacar, insultar? No hem après res del segle XX, d'Europa, que va ser molt fosc, que la imposició per la violència no porta enlloc, i no té futur. Simplement, l'únic que fa un retrocés espectacular a la nostra societat. Així que, sisplau, més respecte, més entendre que som una societat molt plural, que ho som de sempre, que ho som des d'abans dels romans, ho vam ser amb els romans, ho vam ser amb els visigodos, ho vam ser amb els musulmans, amb els àrabs, amb tots. O sigui, som una barreja i som espectaculars perquè som això. Som mezcladitos. I la barreja és brutal. I en la mezcla està el secreto.
1: Molt bé.
2: Dicho esto...
1: Estupendo.
0: Toni
1: perfecte.
0: Cano, Toni
2: gràcies.
0: Cano. Geni i figura i sempre polèmic, sempre ho diem.
2: Ah, però què és això? Que vull dir que tothom té dret a celebrar i viure la seva fe. Llavors, això, i un bon cristià, com jo que també soc, sempre defensarem que tothom té dret a celebrar la seva espiritualitat i ja està.
1: Totalment d'acord.
2: I al final, la base, els fonaments de tots són els mateixos. Estimar el pròxim. Ja està. Vinga.
0: Que per ser, no sé si va ser coincidència o no, però van denunciar... això va ser una explotació de Massanet de la Selva, que va denunciar el robatori de 40 xais, va ser?
1: Ah, no, no en tenia ni idea.
0: Sí. Una bogeria, sí.
2: Bueno, doncs...
0: Potser algú listo. Algú listo que diu, voy a hacer el rei de la fiesta. Jo,
2: ja veuràs, ja veuràs, ja veuràs. Ja veuràs.
0: M'ha salit gratis.
2: Però bueno, tenim meloncitos. I
0: què?
2: Bueno, comencem per un molt, molt suau, però els adults estem apollardats. És a dir,
0: què dius?
2: Per primera vegada a la història, o sigui, som adults que estem consumint xutxes constantment. Mengem més xutxes que els nens.
0: És veritat.
2: Què està passant? Els adults hem de parar de menjar xutxes? Potser no ens va bé? O sigui, què està passant? I quina és la millor xutxa? També hem de dir. Perquè per mi és la mora, o sigui, sens dubte. M'encanta. I a parla fins que es queda, saps, tots els granets del voltant. I a més sóc dels que pensa que la negra i la vermella tenen un gust diferent. Quan?
1: No,
2: és el mateix.
0: Jo t'ho juro que jo pensava que era diferent.
2: Jo també de petit sempre ho pensava. Sempre, deia, no, negres, sempre, que sempre. Estan més... Com pensava, perquè clar, com ja el poble recollia mores a l'estiu, sempre deia, no, vermelles no vull, que no estan...
0: Està passant. No sé si us passa com a mi, que a mi em senten fatal.
2: Sí.
0: Jo de petit podia menjar moltes. És veritat que a casa meva no eren massa d'això, eh? Vull dir, vale. Tant en tant, una cosa així especial, sí, però no eren massa de xutxes cada dia. Però ara m'he d'un arranque...
2: I et fas un far.
0: No, és que
2: agafes moltes.
0: M'he menjat 3 llengües, 4 totxos i 3 palitos rojos.
2: Home, ojo, que això ja mola, eh?
1: És que menjar-te 3 llengües, Xavi, ojo, eh?
0: Bueno, clar,
2: de xutxe.
0: Pregunta-li a algun tècnic de so que tenim aquí, que això ho fa cada divendres. I 5.
1: Què s'està dient?
0: Però si porten unes bosses de xutxes aquí...
2: Ah, de xutxe. Vale. No confonem. És que com se'n va. No, però sí que és veritat que la xutxe és amb mesura. O sigui, vull dir, agafes un parell o tres, està molt bé. Però quan ja agafes, has fet una numeració
0: que
2: unes 10. 10? A mi ja també em passa, factura.
0: Però només podeu menjar 3, jo no puc.
1: És que jo no sóc de dolç, o sigui, jo prefereixo, de veritat, i us ho diré, olives abans que
0: també,
1: xutxes.
0: Jo també.
1: O sigui, les meves xutxes són les olives i les escopinyes i els encurtits, m'encanten els pepinillos, eh?
2: Perquè t'has fet adult.
1: Un pepinillo àcid, que és bo que està.
2: T'has fet adulta de veritat. Diuen, segons els estudis, demostren que els nens, doncs, el seu paladar, doncs, sí que el dolç li ve més de gust. Després, com som adults, tenim el salat i quan som molt grans ja, doncs, tornem al dolç. I això és que és veritat, quan veus a la gent molt gran, una veïna, que com tingui xocolata al voltant, dius, què ha passat?
1: L'àcid també m'agrada molt. Jo sóc d'aquelles que llepo una llimona.
2: En sèrio?
1: La llimona que et posen amb la Coca-Cola, jo la llepo fins al... Adoro les llimones. M'encanta l'àcid, de veritat.
2: I ve a l'estómac, no?
1: Bé, jo, més o menys.
2: Jo dedico al matí, jo faig el suc de taronja sempre, un parell de taronges amb una llimona, i em va genial i no tinc cap problema jo de... O sigui que, bueno, doncs vosaltres ja sabreu.
0: Mira,
2: si mengeu xutxes, digue'm.
0: No, oients
2: així m'agrada.
0: Comentaris a través de @xavifornia, a la bústia que tenim a Instagram. Ens podeu enviar els missatges que vulgueu i us anem llegint en directe aquí amb el polèmic Toni Cano.
2: Oh, que guai.
0: No diré l'arroba, perquè això també volem... Bé...
2: Amiga Capricorni.
0: La Marta, no, és la Marta, ja està. Hi ha moltes Martes. Diu, jo crec que el problema no són les xutxes, el problema és que l'adult avui necessita tornar a la infància perquè la vida adulta és una estafa amb nòmina, hipoteca i ansietat.
1: Ui...
2: Però potser ja ho era quan els nostres pares i ho feien d'una altra manera, no ho sé. És veritat que potser ens... És que pensa també, les xutxes i les joguines. Quants, o sigui, abans, a quin menjador d'adult hi havia un aparador de joguines? I ara jo tinc molts amics que tenen allà doncs, les seves col·leccions de joguines que no es pot jugar amb això. Clar, evidentment, quan ve un nen i vol jugar, no, això no se toca, que és de col·lecció. Vull dir, sí, però bueno, potser és una nova era. També vestim amb samarretes. Jo, el meu pare, mai el vaig veure vestir amb una samarreta d'aquestes que portem nosaltres i així, no sé. I pantaló curt? Un senyor gran amb pantaló curt? No, jo ara no porto perquè... Però perquè venia amb el tren i venia... Normalment Renfe, els sabes, l'aire condicional tenen molt fort i he vingut una mica abrigat. Però resulta que els italians estalvien amb aire condicionat, perquè passa d'una calor avui al tren, que espero que el papa li posin aire condicionat.
1: No, amb ell segur.
0: Ens diu el Carles, perdoneu, però jo tinc 42 anys i encara em compro núvols, regalèsia i aquelles ampolletes de cola. Diu, pitjor és anar amargat per la vida fent veure que menges quinoa amb alegria.
3: Ole!
1: Carles,
2: grande. Molt bé.
0: Som carlistes, som carlistes.
2: Que t'he de dir, el núvol no el cremem, sisplau, que això és supertòxic.
1: Oh, jo ho feia i m'encantava.
2: Això és fatal, fatal. O sigui, això que fa la gent, rotllo, perquè l'han vist als Boy Scouts de les pel·lis.
0: Sí, sí, que ens creiem a vegades que som de Kentucky aquí, eh?
1: Sí,
2: home, no, el núvol no s'ha de cremar.
1: A mi m'agradava, però sí, no
2: s'ha de fer. Això és ho veus, el que és. Tenim algun comentari més?
0: Ens podeu enviar comentaris. @xavifornia a la búsqueda d'Instagram, d'acord? Si teníem algun més, però...
2: No, crec
0: que has d'obrir un altre meló i que, sí. que la gent s'animi també.
2: Ens anem fins a Roma, encara no parlarem del papa, però sí que tothom que ha visitat Roma en els darrers 20 anys ha vist uns calendaris estupendos que hi ha a Roma amb uns cures sexis. Doncs aquests cures sexis no són tan sexis, o no són tan cures. Vull dir, sí que són sexis.
1: Que no són cures.
2: No són cures. O sigui, hi ha... ha sortit el que té la portada d'aquell calendari que trobes allà on sigui de souvenirs. Era un jove de 17 anys que vull dir que, ojo, l'església...
0: O sigui, quan va ser sacerdot sexy, diguéssim, tenia 17.
1: No, és que no era, jo crec que era sacerdot.
2: No era sacerdot.
0: Evidentment no pot ser sacerdot amb 16...
2: Amb 17.
1: No, no. Clar.
2: Ha fet, pot ser monaguillo, fins aquí. Ha fet moltes entrevistes aquests dies, ara té 37, continua sent un tio molt guapo, hem de reconèixer.
1: He comprat algun calendari?
2: Jo tinc un calendari d'aquests, sí. I clar, té un somriure, que a més explica que aquí somriure que té tan picaró, doncs aquí somriure simplement és un somriure de que, clar, quan el van vestir de cura, estaven els seus amics allà i van dir, tio, què fas així? I res, va fer un... I el fotògraf va agafar aquella foto, i aquella foto, jo no sé quan li estarà donant, però jo crec que hi ha d'haver drets d'imatge, perquè són 20 anys... venent aquest calendari, cada any torna a sortir la reedició, i són 12, doncs això...
0: No coneixia jo el concepte aquest del sacerdot.
1: Sí, segur que es mira aquesta foto.
0: Ah, mira, sí, l'estem veient ara.
2: Sí, jo crec que tothom que ha estat per Roma
1: l'ha
2: vist.
0: Sí. Diu, doncs mira, ens diu el Joan, diu, perdoneu, però això del cura sexy diu més de nosaltres que d'ell, perquè veiem un capellà guapo i ja ens sembla una contradicció moral, com si la fe hagués d'anar sempre amb cara de patir.
1: És veritat.
2: No, estem dient això, eh? No. Perquè a més jo no sóc, mira, jo em considero molt cristià i cada vegada més, jo no soy del Cristo de la Cruz, soy del buen pastor y soy del que anduvo sobre las aguas. És a dir, per mi és el pescador d'homes, el que porta el ramat, però no, a mi això del patiment cristià, jo, que això no és nostre, que això ve una mica més de l'Antic Testament, de la cultura jueva, i nosaltres, bueno, l'hem heredatat i al final l'hem fet nostre, però si tu agafes el Nou Testament és superpositiu, super de bon rotllo, super d'estimar, super de... Me voy con mis colegas aquí los 12... Anem a fer el bé, saps?
0: Mi col·lega el Jesús i los 12.
2: Clar!
0: No, però és veritat, però molta gent ho ha estudiat i realment pots arribar a la conclusió que s'ha utilitzat històricament per tenir controlada a la gent. El tema del patir, dic,
2: I el pecat.
0: La culpa. Llavors, bé, que no tot és blanc ni és negre,
2: No,
0: hi ha
2: totalment.
0: Persones dins l'Església que, evidentment, porten aquesta energia, aquest camí que tu acabes de definir perfectament, no? I que aquí és on creix l'Església, segurament. Més. I en la gent més jove.
2: Malauradament...
0: No, en el que tu has dit, Jo penso que...
2: En la del bon rotllo?
0: Jo crec que sí.
2: Si ho expliquem bé... Mira, ahir mateix, jo fent el directe de Ràdio 1...
0: Uns valors fantàstics.
2: Jo estava explicant amb un grup que evidentment es consideraven superllunyans a l'Església i estàvem parlant de Lavapiés, del barri Lavapiés, un barri multicultural, i parlàvem de la visita del papa. Llavors, parlàvem de la visita que farà el Raval i tot això. Llavors, els hi vaig dir... Ei, el missatge, primer... principal és estimar a l'altre i estimar-lo i dona igual on hagi nascut, la seva creença i tot això. Llavors, penseu i diu, ostres, doncs potser som més cristians del que pensàvem. Dic,
1: Que jo sempre dic que jo crec en Déu, però no crec en moltes de les doctrines que ha ensenyat i ensenya l'Església.
2: És que al final són 2.000 anys que han passat
1: clar,
2: de senyors i senyores manant, poder, diners, corrupció, corruptela, i al final, quan tu vius l'església de base, l'església de base mola mogollón, és aquesta església que el que fa... O sigui, mira, les meves monges, que jo he viscut molt de temps amb elles i tal, i he fet moltes coses, elles eren... reza, sí, ora, però labora mucho más. Vull dir, s'ha de pencar, s'ha de pencar i s'ha d'estar per l'altre, perquè al final, per molt que tu estiguis pregant i tal, si tu no, això no ho tradueixes amb una bona acció, potser queda tot.
0: És la gran majoria,
3: sí. Sí.
0: Majoria.
2: I per això anem a ficar una miqueta de música, perquè anem a parlar de León XIV, sí. Que a més té una cançó boníssima, que és perquè és el Papa Americano.
0: Clar.
2: Home, ell és...
0: Americano. La seva santedat que ens visita en uns dies.
3: Estarà aquí, a Barcelona. Sí, la Sagrada Família.
2: Sí, el tindrem aquí i després anirà a Madrid i, bueno, molt bé, molt bé.
3: El Papa Mòbil.
2: El Papa Mòbil es mourà amb tren i el Papa Mòbil, doncs aquesta setmana ha parlat molt i ha parlat molt i molt
0: cíclica,
2: bé.
0: Cíclica molt potent, eh?
2: Home, sí.
0: Molt potent.
2: Clar, perquè diu que qui controli...
0: Petjada, sí.
2: És que qui controli la IA, ojo, controlarà el destí moral de la humanitat, gairebé. Ui. Perquè, malauradament, el que ve de la IA encara no el posem amb judici. I no diem, espera un moment, això... O sigui, jo el primer que em diu algú...
0: No dubtem massa, no?
2: No,
0: ho acceptem molt ràpid, perquè ens va molt bé, ens soluciona moltes coses.
2: Clar, ens ho fa tot fàcil. I les coses que ens ho facin fàcil, sembla ser que, bueno, si ens ho fa fàcil, és un aliade. Però és un aliade, liade. Liade, liade...
3: A què costa, no?
0: És més liada que liade.
2: Clar. Llavors dius, no, potser hem de parar, hem de pensar... Les coses no són fàcils a la vida, en general. Llavors, crec que... Però, bueno, m'ha agradat molt que faci aquesta reflexió, sobretot que el tecnofascismo s'ha d'aturar, perquè al final arriba, doncs, molta ideologia que entra per allà. I res, en aquesta setmana s'ha posat molt les piles, el Papa Nou, perquè pensem que estava desaparegut gairebé, des de que el van...
3: Sí, una mica.
2: I era com rotllo...
0: Parlava, jo crec que veien molt més a Francisco, no?
2: Clar, encara.
0: Sí.
2: I...
0: Mira, diu la Sara, sí. @xavifornia, Instagram, que el Papa parli d'intel·ligència artificial em sembla molt potent, perquè al final... La gran pregunta ja no és si la màquina pensa, sinó si nosaltres encara pensem abans d'obeir-la. Molt ben tirada, aquesta, Sara. Ah.
2: Bueno, sí, és això que estic dient. Que no pot ser que perquè hem desenvolupat una eina que ens ajuda i que ens pot trobar solucions a alguna cosa, però és que al final és això, és una eina. No pot ser realment que condueixi al nostre destí.
0: La Maria diu, @xavifornia, em fa gràcia que ens preocupi que la IA ens robi la humanitat quan fa anys que les xarxes, els algoritmes i la pressa ja ens l'estan escardant per dins.
2: Bueno.
3: Clar. Sí, no ve ara de la intel·ligència artificial, no? Vull dir que són moltes més coses.
2: Va tot una mica de la mà, sí. Jo crec que és el món digital. Ojo, que la intel·ligència artificial, pensem que aquí, doncs, porta 4 anyets.
3: Clar,
2: la intel·ligència artificial ja es va començar a treballar als anys 50 del segle passat. O sigui, tenim 70 anys de desenvolupament d'aquesta eina que... Clar, quan parlem de intel·ligència artificial també parlem de l'algoritme, parlem del Big Data, parlem d'aquesta... d'agafar-nos les nostres dades i saber més de nosaltres que no nosaltres mateixos. O sigui, hi ha vegades... No us esgarrifa quan agafeu el mòbil i heu estat pensant sobre... Ja no mirant ni parlant, pensant sobre algun tema i dius, i com pot ser que em surti aquí? Si només estava pensant...
3: Sempre.
2: Suposo que és perquè ja connecten una mica el que havies mirat, el que havies fet o el que tal, i dius, en sèrio? O sigui que quan tu t'atures davant d'una botiga, també t'agafen aquest perfil perquè tu suposadament estàs mirant l'aparador, que potser t'has aturat allà per parlar amb algun amic, però llavors és, està buscant roba d'esport perquè s'ha aturat davant d'una botiga d'esport. Diu, no, m'he trobat un col·lega i m'he parat. Llavors, crec que encara estem a temps de trolear el sistema. L'ésser humà encara podem, des de la vessant humana, canviar-ho, però veurem.
0: Qui s'ha sentit trolejat ha estat algun fan de Ferrari. En les darreres hores. Què ha passat, Toni Cano?
2: Mira. Com poden presentar aquest cotxe? O sigui, el seu primer model 100%
0: elèctric. 100%
2: elèctric,
0: eh?
2: 100% elèctric.
0: Diu Ferrari Luce, No, com es diu?
2: Sí, sí, Luce, si nosaltres com a
3: bon espanyol,
2: si diem wifi, si diem wifi, diem Luce, ja, ja. Però sí, serà Luce, no?
0: Niño, apaga las luces, que
2: apaga
0: está...
2: las luces que
0: que luego
2: i aquest acudit d'aquest català que està als seus últims moments amb la família i està dient Montserrat, filla meva, ets aquí, sí, Montserrat, estimada meva, ets aquí, sí, Jordi, fill meu, ets aquí, sí, tota la família s'allà diu, si esteu tots aquí, que fa la llum de la cuina encesa.
3: És bo, és bo.
2: És aquest molt nostre, molt nostre. Perquè els catalans sí tenim sentit de l'humor, home.
0: Però llavors què ha passat? Per què tanta polèmica? No ho entenc, doncs, perquè mira, és un cotxe 100% elèctric com la majoria de marques, sí, que ja s'estan posant les piles i estan fent 100% elèctrics.
2: Vale, vale, però tu veus un Ferrari, veus un Ferrari, no? Mm-hmm. I aquí resulta que han agafat un dissenyador, que aquest senyor era dissenyador abans d'Apple, i sembla que ha fet un ratolí gegant. Perquè el cotxe és que no té identitat Ferrari per res.
0: És veritat. És no sembla un Ferrari.
2: I a més l'han presentat amb un color pastís...
0: Blau
2: pastís. Blau
0: cel.
2: Un turquesa, una cosa rara. Presenta-ho en vermell, per començar.
0: Sembla com un Smart, no?
3: Ai, sí,
2: que és
3: lleig.
2: És que és molt lleig. Vull dir, és que sembla, de veritat, un ratolí gegant. Bueno, han fet mil comparacions per les xarxes, que és una torradora, que mil coses, però...
3: Val mig milió d'euros.
2: Això després per altra
3: mig
2: banda.
3: Mig milió d'euros.
2: Clar, és que està... El preu de sortida són... més de mig milió,
3: sí, sí.
2: 550.000
3: euros. 550.000 euros. Tic-tilín.
2: Que dius, on anem?
0: De 0 a 100...
3: Les mujeres facturen. Tic-tilín.
2: Sí, però us he de dir que...
0: De 0 a 100 en 2 segons. 2 segons i mig.
2: I on vas? On vas?
3: T'anava a dir, i per on vol fer servir això?
0: De casa teva al Mercadona,
2: pam,
0: en 2 segons
3: de
0: i mig.
3: De Caldes a Castellterçol en 3 minuts.
2: Però on vas? Vull dir, que t'han de tancar la P7 per tu? Vull dir, clar, que no té sentit. Hi ha cotxes d'aquests que diuen, són tan potents que t'agafaràs Montmeló per tu. Perquè després hi ha desgraciats, éssers humans dolents, que, perquè l'altre dia va morir un senyor a Madrid, un metge que tornava a casa seva a la M30 tan tranquil, i quatre normals amb cotxes d'aquests superpotents fent curses per la M30, sí, i van provocar un accident, ells van sortir il·lesos, i aquest pobre home, que tornava cap a casa seva, doncs va morir. Llavors, ostres, però, ojo, tornant al tema de Ferrari,
0: sí,
2: que el cotxe és lletxot, i que, per cert, que el papa, l'han presentat al papa,
0: sí,
2: que no sé si l'han regalat un.
0: El jardí, no.
2: No li han regalat. Li han dit, ho pot mirar?
0: Sí, li van dir,
2: Santira, ho puede mirar, però se toca, però no se lleva
0: part
2: a casa.
0: Part de la campanya de Ferrari era que el papa pugés al nou Ferrari Luce 100% elèctric, i sí, el van portar als jardins de Castel Gandolfo, sí.
2: Però la polèmica és tan heavy que ha fet caure... ojo, la companyia ha perdut més de 5.000 milions en borsa. Hi ha gent que diu que això és aquí... Bueno, 5.000 milions, un 8% de caiguda i tot, perquè és que realment aquest cotxe... On vas? On vas? De veritat, ets un Ferrari.
0: Amigo.
2: Ets un Ferrari, que per cert, nosaltres tenim una marca molt nostra, molt d'aquí, catalana, que ja no hi és, però que encara tenim algun cotxe de col·lecció, perquè també diuen això, que els cotxes tan cars han de servir després per mantenir-los amb el temps i que entrin al món del cotxe clàssic i tal, i aquest cotxe ni de conya. Aquí tenim Pegaso. Pegaso, al igual que Ebro,
0: Va, Ebro.
2: Ebro, sí, que jo crec
0: però
2: que ha tornat...
0: Ha tornat, no?
2: Ha tornat ara perquè jo crec que és el moment de... Ebro, saps? De la penya...
3: Mira,
2: no,
3: estàs fent gis de tan dolents que després em faré un jo de Can Català.
2: No, però vull dir que no és només dolent. No, que
0: nosaltres vivim pels acudits dolents de...
3: Sabeu el que és una geisha?
0: No.
3: Una porta de ferro.
0: M'agrada molt.
3: No és meu, és el meu amic Pol Vivanco.
2: Ai, m'encanta. Que no té res a veure amb els Vivanco.
3: No, es diu Vivancos, però no té res a veure amb
2: no
3: els Vivancos.
2: No és dels 30 i pico germans dels Vivanco.
3: No, és fill únic. I és el pare del meu fillol, que també es diu Pol Vivancos. Tinc un fillol de 2 mesos i mig que és una preciositat.
2: Oh.
3: I el seu pare fa xistes com aquest.
0: Vivanco i CaixaBank, el tuyo igual.
3: No, és una roda, ara no s'ho farà.
2: Bueno, doncs,
0: no,
2: de què estàvem parlant? Ah, de Pegaso, dels cotxes i d'Ebro. Sí, sí, sí. Clar, d'Ebro. No, però jo crec que, ojo, que Ebro, òbviament, van ser camions i tractors i em sembla que també autocars. Aquí i ara ha sortit la marca de cotxes elèctrics que venen de la Xina, però estan ensamblats aquí a la zona franca i, home, està funcionant molt bé el mercat. Però crec que també, ojo, que jo crec que algú de màrqueting va pensar, aquest és el moment ara, perquè Ebro és pels joves que no sabien la història d'Ebro, però més enllà d'això, nosaltres teníem Pegaso. I Pegaso, l'enginyer que els va desenvolupar aquí, doncs venia de Ferrari i va fer camions i autocars i tot això Pegaso, però molt poca gent, o no molta gent sap, que va fer uns cotxes espectaculars. Hi ha uns cotxes esportius de luxe dels anys 50 fets a la Sagrera, a Barcelona, que són...
0: Carai.
2: Que són de plorar de bonics. Són molt preciosos. Bé. O sigui, si els veus diràs, oh my gosh, és del 007... Del 007 del James Bond.
0: Són de plorar.
2: De bonics, de plorar de bonics.
0: Sí, bé, plorant estava a aquest fill que al veure els seus pares fent-se carinyitos s'ha fet viral,
3: això
0: no?
3: Això passa molt, amb els bebitos.
0: Sí. És que ha passat.
2: És que els hi costa molt. Mireu, simplement, o sigui, pares que us estimeu molt i sou pares, evidentment, pare i mare, o pare i pare i mare i mare, els nens els hi costa pensar, sobretot quan arribes a l'adolescència, pensar que també els teus progenitors saps? Una relació sexoafectiva.
0: Què passa això quan són petits? Per què ens fa cosa?
3: No ho sé.
0: Una cosa tan maca, tan bonica. No?
2: Quan ets petit...
0: Tinc la sort de tenir pares que s'estimen. A dia d'avui és un luxe, això.
3: Totalment,
0: en moltes cases.
2: Però quan ets petit, quan ets adolescent, encara pitjor, i jo crec que molta gent no ho supera, de gran, els hi costa molt.
3: És que no t'ho vols el problema és que no t'hi vols imaginar. O sigui, tu ho saps, però no vols imaginar-te allò quan tu saps el que és allò, saps? Jo crec que és aquesta la cosa, que ho saps, però no t'ho vols imaginar. Hi ha coses que tu coneixes, però que no te les vols imaginar, doncs aquesta és una d'elles, no?
2: Ja, bueno, no cal que t'ho imaginis, però que ho has de saber i ho has de tenir clar. Si ets biològic, ho han fet per tenir-te tu, i si no, ets perquè ets també un projecte d'amor. I llavors, ets adoptat perquè s'estimen molt i han format una família amb tu. Llavors, sí, els papes, les mames, els papes and the mames fan coses.
0: Mira, molt millor normalitzar això que no pas que els pares no parin de discutir.
3: I tant.
2: Això, mira, sisplau, si hi ha algú ara mateix que està en procés de divorci o ja està divorciat i tal i qual, i està fent servir els nens com a arma, sisplau, vés-te'n directament a qualsevol comissaria i digues, soc culpable, sisplau, engarjoli'm. Perquè és vergonyós que adults que han de ser els responsables de l'estat emocional i del benestar emocional d'un petit...
0: Però només pensen en ells. Sí. Una persona que fa això, que utilitza persones vulnerables, nens, nenes, per fer mal a l'altra persona, per guanyar-se el favor del nen, és a dir, per tot el que ja sabem i que està passant i passa cada dia, això és gent molt egoista, evidentment, molt narcisista i gent que no...
2: Però és vergonyós. És vergonyós. I vull dir, i no serveix que no l'altra part també ho fa, no. Si l'altra part ho fa, supermalament, però tu has de ser com molt conscient de que al cap i a la fi ets el pal de paller d'aquesta personeta.
3: I qui no té fills ho fa amb les mascotes. Bueno. O sigui, al final és fer mal a l'altre. Vull dir, ja s'està fent també amb gossos, amb gats, amb mascotes, eh? Vull
0: és projectar projecta moltes ombres teves en la persona més vulnerable, que és el teu fill. I estàs marcant el desenvolupament d'aquella persona. Aquella persona potser, en un futur, quan tingui 20, 30, 40, 50 anys, farà una sèrie de coses o serà d'una manera... Tindrà una mirada del món perquè tu vas fer segons quines coses, bones o dolentes. Tu has d'escollir.
2: Clar, i també es diu no, perquè jo ja venia d'això i jo vaig veure. Però mira, jo quan tinguis aquesta... De fotre la vida d'algú que sigui vulnerable, el millor que pots fer, perquè tenim esglésies, tenim monuments aquí estupendos fets de pedra. Tu te'n vas allà i et fots allà de cops de cap contra la pedra i deixes en pau...
0: Tenemos unos barrancos.
2: Una cosa... Bueno, no, això pot acabar. No. Però si te'n vas a mirar la posta de sol i te'n vas a respirar, i aquí sí, mira, que l'altre dia deia el i a vegades hi ha molta gent en tractament quan no toca, aquí sí que toca tractament. Aquí tant, toca que t'ho facis mirar amb professionals i paris aquest cercle d'odi que hi ha al teu voltant.
0: Bé, últim meló, The Last Melon.
2: The Last Melon, anem fins a Eivissa. Mm.
0: Doncs, sempre, sisplau.
2: Home, Eivissa mola, mola o molava, perquè cada vegada fa més difícil,
0: jo sóc més de Formentera, t'he de dir. Ara s'ha posat impossible, perquè és
2: també,
0: caríssima.
2: Home,
0: si pots escapar-te en alguna època així més rara, no de temporada, Formentera, és impressionant.
2: Sí. Allà, molt maca. Però Formentera és de les Balears?
3: És les Pitiuses.
0: Sí, és Pitiusa.
2: Però... són dos arxipèlags diferents?
3: Jo crec que sí.
2: O sigui, Mallorca, Menorca per una banda, Eivissa i Formentera per una altra.
3: I Cabrera. I? Eivissa, Cabrera i Formentera.
2: Ah, Cabrera, molt bé.
0: Tros de pedra que hi ha allà.
2: Molt bé. Bé, doncs s'ha tancat un dels darrers xiringuitos d'aquests que eren assequibles, que eren doncs, per fer un menú o menjar amb un preu raonable, a Eivissa. i cada vegada costa més que Eivissa no sigui un racó per gent amb molta pasta. Sí, mira, l'altre dia la Revuelta feia la broma amb aquest futbolista que té la barba llarga.
0: El Borja Iglesias.
2: És el meu nivell de...
0: Es pinta les ungles.
2: Aquest, que em cau molt bé, que aquest està a Galícia, no? Jugant.
3: Està al Celta de Vigo.
2: Si no vaig malament, sé que és futbolista i que es pinta...
0: Està convocat
2: al Mundial.
0: Per Luis de la Fuente.
2: Sí, que va conèixer, quan no el van convocar l'anterior, va tenir la gran sort que va conèixer la seva parella actual, la Maria.
3: Sí, la Maria.
2: Gràcies a la teva tocalla. Mm. Però el que hem de dir és que... Què anava a dir jo? Ah, sí, que venia d'Eivissa, clar, i parlaven del futbolista que estava a Eivissa. Doncs, ojo, que Eivissa ha de ser per tothom, com sempre ha estat, sí. Encara que es fa cada vegada més difícil.
0: Ha de ser.
2: Però, clar, aquesta gent... O sigui, vull dir, una illa és una illa, eh? Semblo Rajoy ara mateix.
0: Estàs entre Rajoy i Mecano, eh?
2: Sí, també una mica, eh? Estava con una rosa seta, eh? Sí.
0: Todo una vibra de...
2: Sí, totalment.
0: Ana Torrija.
2: Doncs, una illa és una illa.
0: Ha tret disc
2: estupendo, l'Anna Torroja, estupendíssim, i té una composició d'una cantant-compositora catalana, Alba Morena, que és espectacular.
0: Alba Morena.
2: Sí. Què? No, que m'has posat aquesta cara.
0: No. Doncs, que no la coneixia. Doncs, que la investigaré.
2: Brutal. Bueno, el que estava jo. Que me lies. La illa.
0: Perdona, Alba Morena.
2: Una
0: illa. Sí.
2: És
0: influencer.
2: No. Busca la Morena.
0: Ah, perfecte.
2: Alba Morena. És que ja que en renou amb els cognoms.
0: Ah, sí, home, sí, Alba Morena, ja la tinc calada.
2: Sí, i a més ha cantat el disc de la Marató i tot, sí. És brutal.
0: Llavors què?
2: Doncs això, que una illa és una illa. És a dir, que no és la península on dius, bueno, la gent que treballa al final ha de viure una hora i pico de la feina perquè no troba allà on està. A la illa què fas? Els fots a viure una colxoneta al mar? També han d'haver treballadors a la illa. Hi ha d'haver gent que hi viu, hi ha d'haver tots els estatus perquè algú hi ha de ser cambrer, algú ha d'estar al supermercat, algú ha d'estar portant els paquets. Llavors, estan fent la illa tan insostenible que el que no pot ser és que la gent que treballi amb unes feines de lo més normal hagin de sobreviure com poden i malviure. Que s'estan jugant balcons. Estan jugant balcons a 500 euros al mes per dormir amb un matalàs, amb un balcó. Vull dir que això no pot ser, que els hospitals han de reduir habitacions perquè puguin venir treballadors i que no estem... I ara estem parlant ja d'infermeres, metges, infermers. Aquella vegada el llenguatge masclista que tenim aquí ficat. Doncs això, que vull dir, ojo, que s'estan carregant la illa i al final està feo, això.
0: En un altre nivell, però passa també a la capital catalana i a altres capitals de Catalunya. A grans ciutats de Catalunya.
2: Mundial.
0: Gent amb sous d'altres països molt més alts...
3: Expats.
0: Sí, llavors, clar, els lloguers d'aquí els hi semblen fantàstics. Saps?
2: Clar.
0: Això què passa? Que la gent de tota la vida doncs queda absolutament expulsada del barri de tota la vida, també.
2: Però que amb això... Aquest és un tema que molt recurrent, que parlem molt, però sí que és veritat que els expats també ens porten... Perquè no podem...
0: Sí.
2: No, perquè, per exemple...
0: Que no demonitzem aquí a la gent,
2: no,
0: eh?
2: No, que pot venir una seu d'una empresa espectacular que també el que fa és que
0: molta gent...
2: Que, clar, que surti d'aquí d'una carrera que potser s'havia d'anar abans a Londres per trobar una feina, la pot trobar a Barcelona. Però que el que sí que hem d'aconseguir és que la gent de Barcelona no sigui expulsada dels seus barris. Llavors, hem de garantir que els locals puguem conviure amb aquests expats i puguem speak in English, i podem parlar, però també que aprenguin català i espanyol, que el que no pot ser, que portis aquí 2-3 anys, que vaig estar fent un projecte amb un alemany i t'he de dir una cosa, 999, així no.
0: Com es deia?
2: Així.
0: Hansi?
2: Ryan. Però el Ryan portava aquí no sé quants anys porta i el Ryan no parla ni una paraula de català ni castellà.
3: Doncs en Hansi Flick n'hauria d'aprendre, eh? En Hansi Flick n'hauria d'aprendre.
0: Sí, home, jo crec que el Hansi sap perfectament, entén el català perfectament, parla el castellà, m'han dit, perfectament, però que ho utilitza també com a estratègia per no ficar-se en embolics. Ja li va bé, ja.
3: En Robert Lewandowski sí que parla castellà.
0: En Robert, sí.
3: El català...
0: És un castellana molt graciosa.
3: El català a la intimitat.
0: Sí. Toni Cano, família. Gràcies, que vagi molt bé.
2: T'estimem
0: molt. T'escoltem aquest cap de setmana el Xavi Forni, edició Espanya, edició Ràdio Nacional.
2: Molt bé, allà deixarem.
0: I ara què fem? Ah, sí, home, que tenim un superartista esperant.
3: Planes, home, per aquesta nit.
0: Home, sí, perquè té show a Barcelona i a més ve a presentar noves cançons i nous shows, que per cert el vam veure l'altre dia a l'estadi de l'Inter de Miami, no?
3: Sí, ja va estar allà presentant la seva cançó.
0: Doncs ens encanten els artistes de casa, ens encanten els artistes internacionals, com el protagonista que visita Xavi Forni ara mateix, que dins del rap, el trap, la música urbana, doncs és un dels grans referents ara mateix.

0: Què fas avui, Maria? Què fas, què fas?
1: Aquesta nit, doncs mira, he quedat aquí després de la feina amb l'Anna Sánchez, una gran companya d'aquesta casa, del Pla B, que ha estat molt temps aquí amb nosaltres.
0: Ah, sí, home, meravella.
1: Sí, doncs quedo amb l'Anna i després em sembla que em proposaràs un pla per fer.
0: Home, ara tenim un mega show a la Safari Disco Club de Barcelona amb un artista internacional brutal que es diu Micro TDH. Nom artístic de Fernando Daniel Morillo Rivas, que arriba en una nova etapa després de consolidar-se com una de les veus veneçolanes més versàtils del pop urbà llatí, Maria.
1: I està presentant Segundo Acto, un projecte que marca un reinici personal i artístic després d'anys de hits, col·laboracions i una recerca constant entre el rap, la melodia, el reggaeton, el R&B i sons molt caribenys.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els bombers treballen amb 26 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris en un incendi d'indústria a Òrrius, al Maresme, que s'ha propagat a massa forestal. El foc afecta la indústria Proquinat, dedicada a ceres i parafines, i la nau crema completament. Els equips d'emergències treballen des de l'exterior pel risc de col·lapse de la coberta. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població d'Òrrius i manté activat el pla Infocat en fase d'alerta. El confinament afecta unes 600 persones i en relació a aquest incendi el 112 ha rebut gairebé 400 trucades. Tots els treballadors han pogut sortir-ne il·lesos i el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 5 persones donades d'alta in situ. Els bombers centren els esforços a evitar que el foc salti a un barranc i també revisen masies i cases aïllades. D'altra banda, a l'AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, treballen dues dotacions dels bombers per extingir un incendi d'un vehicle i que aquesta hora talla l'autopista en sentit sud. I més complicacions pel que fa als incendis, perquè a Bot, a la Terra Alta, els bombers també treballen amb 8 dotacions terrestres i 2 helicòpters en un incendi forestal que ja ha cremat mitja hectàrea i que en aquests moments, segons informa el cos d'emergències, ja es troba estabilitzat. En marxa la nova reunió entre sindicats i govern, en la qual el Departament d'Educació assegura que presentarà una proposta definitiva. Unes declaracions que no han estat ben rebudes per la part social, que exigeix poder-la negociar. La reunió ha començat a les 3 de la tarda i ara mateix es troba en un recés de 45 minuts per valorar les propostes. Ho està seguint la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
2: Bona tarda. La mesa ha començat puntual, però amb una certa tensió per part dels sindicats, que han carregat contra les afirmacions de la consellera Esther Niubó aquest matí al Parlament, on ha assegurat que el document que es posarà avui sobre la taula serà l'última proposta del govern. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Venim teòricament a negociar, però resulta que aquest matí la consellera d'Educació al Parlament doncs, ha presentat una proposta que ja ha anunciat que era definitiva i nosaltres doncs, li volem demanar a veure quin concepte de negociació té aquesta conselleria. I si és una proposta definitiva que no podem negociar, doncs no sé a què hem vingut avui.
2: Niubó ha explicat que la proposta millora totes les que s'han fet fins ara, amb més recursos a l'aula i un increment salarial. Tot això la mateixa jornada en la qual els docents del Vallès i el Maresme han fet vaga i han tallat durant 2 hores la C32 a Mataró.
0: Gràcies, Laura. I en aquest context, desenes de professors de la Comunitat Valenciana han presentat la seva renúncia per formar part de les proves d'accés a la universitat, tot plegat en el marc d'una vaga indefinida que ja dura 3 setmanes. Míriam Andreu, bona tarda.
4: Bona tarda. D'aquí 5 dies se celebraran els exàmens i la Generalitat Valenciana ha establert uns serveis mínims del 100% amb sancions per a aquells professionals que no es presentin. Escoltem Miguel Edo, un dels docents avaluadors, i Eva Gómez, secretària autonòmica d'Universitats.
5: El tema de los servicios mínimos abusivos, pues lo que hace es impedir cualquier tipo de acto reivindicativo y nos exponemos a sanciones muy duras. Entonces lo que estamos haciendo es, dentro de la legalidad, estamos renunciando a estos nombramientos, pero claro, no lo tiene que aceptar la presidencia del tribunal.
6: Tienen la obligación como servicio mínimo esencial de corregir los exámenes en el plazo establecido y si no, pues habrán incumplido un servicio mínimo y tendrá las consecuencias legales que esto tenga, que para eso se implementan siempre que hay una huelga.
4: Els i les docents fan referència al conflicte educatiu encallat o al cansament acumulat per renunciar.
0: Gràcies, Míriam. I en l'àmbit polític, però que frega també amb l'àmbit judicial, el govern de la Generalitat reitera el seu respecte a la justícia després que l'Audiència Nacional hagi requerit informació sobre la campanya electoral de Salvador Illa a les eleccions del 2024, que el van portar a la presidència de la Generalitat. Respecte absolut a la justícia, segons Illa, qui també ha assegurat que els socialistes no són ingenus i que no és casualitat que s'hagin demanat ara aquest tipus d'informacions.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: Junts per Catalunya reclama explicacions a Illa i al PSC i han registrat una petició de compareixença al Parlament pel president. També reclamen explicacions des del PP, que posa el focus en els indicis de la investigació judicial. I pel que fa al temps, pugen notablement les temperatures, tarda molt càlida i temperatures molt elevades, sobretot a les comarques de l'interior, màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 29 a Tarragona. Això és tot de moment. Més informació a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Compromesos amb la bona informació.
9: El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda. Comencem aquí l'entrellat quan passen 7 minuts de les 4 de la tarda i comencem parlant d'una operació digna d'admirar, una intervenció quirúrgica pionera a Europa que han practicat els hospitals de Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, aliats en un consorci. Es tracta d'una intervenció quirúrgica a un fetus de només 700 grams que patia una malformació. Li creixien els budells per fora de la panxa per un forat abdominal. D'això se'n diu gastròsquisi i hi ha un centenar de casos a Espanya cada any. Normalment els metges operen els nadons un cop han nascut, però aquest cas era tan greu que si haguessin esperat el fetus hauria pogut perdre bona part dels intestins. L'operació va sortir bé, el nadó va néixer 6 setmanes després de la intervenció, es diu Tiago i està creixent i està menjant amb normalitat. Un aplaudiment als equips mèdics que ho han fet possible. El cas és que això ho hem conegut el mateix dia que Metges de Catalunya ha avisat que a partir del juny 38 serveis d'hospitals no faran hores extra per forçar Salut a negociar. Asseguren que els retards en les llistes d'espera estan causats perquè falten mans. És un dels àmbits en què s'ha d'actuar radicalment, perquè per poder dir que tenim la millor sanitat del món, no només hem de ser capaços de fer operacions increïbles, també hem d'intervenir en les qüestions menys urgents sense provocar mesos de retard per als pacients, que són mesos de patiment. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. L'equip que ha tractat el Tiago pertany al Vicent Natal, un consorci integrat per Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, referent en obstetrícia i medicina fetal. De gastròsquisi hi ha 120 casos anuals a Espanya i 2.400 a Europa, però és la primera vegada a Europa que s'intervé un fetus de només 700 grams al ventre de la seva mare.
0: Podem parlar amb el doctor Josep Maria Martínez, és cap de medicina fetal de Vicent Natal, Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu. Doctor, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què fa aquesta operació tan especial? És el tamany dels fetus tan petits, 700 grams, o el fet d'intervenir abans de néixer? Què ho fa tan especial?
2: Bé, és el context. La teràpia fetal i les operacions fetals ja fa anys que es fan, ja fa uns 20 anys que estem fent moltes operacions, hem fet més de 2.000 nosaltres. I aquesta no s'havia fet mai fins ara. Aquí a Europa s'han fet dos als Estats Units i alguna més a Colòmbia, però en casos, per què no s'havia fet abans? No s'havia fet abans perquè la cirurgia fetal obligatòriament l'hem de fer a través de la mare. Uh-huh. El fetus està dins de la mare i només s'ha consensat sempre que només féssim operacions aquells casos en què la situació intrauterina, durant la vida fetal, empitjorava molt la malformació, la malaltia, que posava en risc la supervivència, la vida de com a nen, o empitjorés molt la seva qualitat de vida. No? Llavors, només s'havien contemplat cardiopaties, malalties de cerebrals, coses molt més de vida o mort, diguéssim, yeah. No? Problemes de bessons. I la gastroesquisi és una malaltia que, certament, d'aquests 100 casos que hi haurà a Espanya cada any, només 10 o 15 seran greus. Uh-huh. L'altra majoria és una malformació que tota la vida s'ha reparat després de néixer. És una operació senzilla que fan els cirurgians pediàtrics amb molt bons resultats. Però sí que és veritat que hi havia un percentatge d'ells que realment és el que es diu gastroesquisis complexes, en el que els perdia el budell. Es perdia pràcticament tot el budell. I els nens entraven en una situació de que entraven... és un síndrome que es diu síndrome de l'intestí curt, del budell curt, i no podien menjar de forma normal, no podien nutrir-se i necessitaven una nutrició per enterar l'envena, no? Uh-huh. Un risc de mort durant la infància precoç, desnutriment, retard de creixement, seqüeles neurològiques, seqüeles hepàtiques, necessitat de transplantament a vida o mort els primers 4 o 5 anys de vida. O sigui, un drama, yeah. Un calvari. Yeah. Un calvari de vida i molts nens d'aquests es morien, no? I llavors hem après a identificar aquests casos més greus, hem après a identificar-los i el món, diguéssim, de la medicina fetal a nivell mundial, em refereixo, no? Nosaltres ha decidit fa poc doncs, donar aquest pas endavant, no? Per intentar solucionar aquests casos. I per això hem fet nosaltres el pas endavant, també.
0: I com supera un fetus tan petit, de només 700 grams?
2: Bueno, el repte és la mare, perquè ho has de fer a través de la mare i l'úter és un òrgan que a la que el comences a tocar una miqueta i sobretot si l'has de punxar, si l'has d'obrir, si l'has de travessar, doncs fàcilment comença amb contraccions i t'expulsa. T'expulsa l'embaràs, t'expulsa la placenta i ho perds tot, no? Llavors el repte és fer-ho amb la mamà. Recordem també que per la mamà s'ha de fer una anestèsia general, per la medicació que ha de rebre, i no l'hem de posar en risc, òbviament. La mamà no la podem posar en risc. Mm. I llavors, un cop fet aquesta entrada a l'úter, per als cirurgians pediàtric, en aquest cas el cirurgià pediàtric concretament és el que ha fet la reparació sobre el feto, és realment un repte, perquè té molt poc espai, és molt petit, i bueno, però realment doncs, és una combinació, no?, de control ecogràfic, col·locació del feto dins de la panxa perquè ells puguin fer-ho. Els teixits del feto són una miqueta com paper de fumada, de seguida es trenquen, vull dir, s'ha de fer amb molt de... amb molta preparació i amb molta tècnica, i el repte és aquest, òbviament. Operem coses més petites, eh? Mm. O sigui, coses més petites i menys de 700 grams hem fet, mm-hmm. però realment en aquest context de, bueno, un grup multidisciplinar de molts anys de treballar, no amb aquesta operació concretament, que sí que és la primera vegada que l'hem fet, però moltes altres amb les quals hem après moltes coses, no? Hem tingut molts problemes amb els quals hem pogut aprendre com fer-ho, no, ara?
0: I d'aquesta intervenció, que és pionera a Europa, també han après coses que podrien aplicar a nous casos?
2: Sí, definitivament, perquè fent l'operació, que va ser, bueno, entre pitos i flautes, o sigui, obrir al principi i tancar del tot, van ser 2 hores i mitja, uh-huh. 2 hores i mitja, i estem convençuts que hi ha una hora de... que ens va passar, bueno, porta'm això, no, porta'm l'altre, canviem de pinça, canviem de trocar, canviem del gas, l'insuflador, no, coses d'aquestes que ens van passant i que bueno, pues, lògicament, de cara al següent cas, anirà millor, entre cometes, no? Sí, ha sigut útil, definitivament ha sigut útil, sí.
0: Quin és l'ambient que es viu al quiròfan quan es fa una intervenció d'aquest tipus?
2: Bé, jo quan... vaig començar a fer cirurgia fetal ja fa 20 anys, em vaig impressionar perquè obrir un úter o estar dins d'un úter amb una endoscòpia, no?, i veure els fetos vius a dins del ventre de la mare, això no havia passat mai a la història de la humanitat, i és com una cosa molt, molt, molt rara, molt especial. Mm. Molt especial, és com una cosa màgica, no? Hi ha molt de respecte per la mare, molt. L'equip d'anestesiologia és bàsic, contínuament estem controlant les constants vitals de la mamà, la freqüència, la respiració, l'oxigenació, els gasos, tot, contínuament, amb molt respecte per la mare, i hi ha un silenci, a vegades sepulcral, no?, quan estàs allà dintre, i pinça, talla, corta, sutura, punt, aquí i allà, no?, és, bueno, és un ambient especial, sí que ho és.
0: Quan acaben ja abraçades?
2: Bueno, la veritat és que és un luxe treballar amb l'equip que som, i de fet, doncs per exemple, amb el doctor Bardacós vam fer la residència de ginecologia junts, o sigui, ens coneixem de tota la vida, no? I som amics, i llavors realment una mirada, un somriure, una agafada de mà, sí que hi ha aquesta situació de... L'abraçada no concretament per un motiu, no? Perquè aquesta operació que hem estat 2 hores i mitja... Aquella mateixa tarda, la mamà hagués pogut presentar una hemorràgia, trencar la bossa, desprendre's la placenta, tenir un part prematur i perdre el cas. Mm. Perdre el bebè. Llavors, fins que no neix el bebè, i en aquest cas han passat 2 o 3 mesos, i veiem que el bebè, l'operació ha sigut efectiva, o sigui, fins ara, fins al dia d'avui, no ens hem abraçat, entre cometes, perquè ara sí que sabem que aquest bebè anirà bé.
1: Això mateix és el que li anava a preguntar, doctor Martínez. En aquest cas concret, com ha estat el postoperatori per la mare?
2: Ha sigut molt senzill. 2 o 3 dies ingressada de forma molt preventiva, amb medicació que no tingui contraccions, amb antibiòtic, per prevenir la infecció, i a casa. A casa en repòs relatiu, i després va necessitar una cesària, perquè el bebè estava amb podàlica, no estava de cap, i a les 34 setmanes es va fer una cesària, i ha tingut una cesària igual que la majoria de cesàries que es fan cada dia, no? Ha anat molt bé. Mm. La mamà està recuperada, avui l'hem tornat a veure, l'hem abraçat, està perfecta, està contenta, és una dona jove.
0: 20 anys,
2: eh? De 20 anys. Sí. 20 anyets, sí. Sí. I ha anat molt bé. Mm.
0: I el cas ha despertat interès en altres hospitals?
2: És un... mira, els últims 2 congressos mundials de medicina maternofetal i fetal concretament, bueno, han estat movent aquestes coses i, de fet, el mes de juny hi ha el Mundial de Medicina Fetal un altre cop, ens toca, i el doctor Tacos estarà, que és el diguéssim, el nostre cap i el és una referència mundial en teràpia fetal, està liderant una taula de discussió d'aquest tema. Llavors, sí, és un tema que els que fem medicina fetal, doncs, tothom està interessat, sobretot en no equivocar-se, perquè no s'han d'operar tots els casos de gastroesquisi, només s'han d'operar aquells casos que tenen un pronòstic greu. I avui mateix he rebut ja 3 o 4 trucades de companys de Canàries, de companys d'Andalusia, de, bueno, tenim un cas, si el podeu valorar per si toca o no toca fer aquesta intervenció. Clar. Perquè fins ara no estava disponible i ara, doncs, bueno, pot canviar totalment la vida d'aquestes criatures i d'aquestes famílies que tenen mal pronòstic. Mm. Sí, sí.
0: És el doctor Josep Maria Martínez, és el cap de Medicina Fetal de BC Natal, aquesta unió entre els hospitals del Clínic i Sant Joan de Déu. Doctor Josep Maria Martínez, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adéu, molt bona
2: tarda. I totalment d'acord amb el comentari que has fet al principi, no?
0: Sí,
2: De que hem de cuidar la primària, hem de cuidar els pacients, hem de cuidar els metges, també, totalment d'acord.
0: Que som capaços de les dues coses, de tenir la millor sanitat i les pitjors llistes d'espera, Ho tenim tot.
2: Hem de ser-ho.
0: Gràcies, doctor.
2: Vinga, a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda. Baixa Changue, Sergi Vicente, Gemma Soriano, els nostres tertulians, molt bona tarda als tres, com esteu?
3: Bona tarda.
0: Us impressiona aquest cas com a mi, Gemma?
3: Sí, m'impressiona i també vull afegir-me a això que has dit a l'editorial i que ara deia el doctor. Hem de apostar molt amb tots els avenços científics i hem de procurar que aquestes coses passin i amb altres malalties i amb altres situacions que ara encara continuen sent molt complicades, cada dia hi hagin avenços. Però alhora també hem de saber cuidar la primària, hem de saber dotar de mitjans als metges dels ambulatoris i tal, perquè aquests retards moltes vegades en diagnòstics, aquest no arriba a temps i tal, moltes vegades venen de que no hi ha un professional, que és el primer filtre que pot veure i que pot tenir temps per valorar, pues, això, la gravetat o no d'una malaltia o del que sigui. Però bueno, sí, molt impressionada i enhorabona.
0: I impressiona la qualitat dels metges que tenim, que són capaços d'obrir nous camins a la medicina, que salven una vida d'un nadó de 700 grams.
4: És molt
3: efectivament
4: fort.
0: Jo se'm posa la pell de gallina, quan ho penso.
4: Sí, bueno, sí, és que aquesta és la meravella, no? Vull dir que per arribar a poder fer aquestes coses, doncs moltes vegades doncs posem en dubte, i és cert, no? Perquè hi ha com tota una sobremedicació de tot el que és la ginecologia, obstetrícia, etc. Però és cert que a nivell de medicina neonatal o intranatal, no? Crec que es diu en aquest cas, els avenços són espectaculars sempre als hospitals pioners, no? D'aquí a Catalunya. Jo crec que això és una constant des de fa molt de temps, no? I és d'agrair tenir aquesta qualitat de professional. Sí.
5: Sí, i aquesta imatge, no?, que deia del somriure, el moment de dir ho hem fet.
4: Ara
5: no?
4: Sí.
5: Això contrasta amb les dificultats que normalment tenen aquest tipus d'equips i equips de recerca que quan els compares en altres llocs del món, i de fet hi ha molts professionals d'aquí que han de marxar a altres llocs perquè els pagaran més, i tenim el que tenim, i no, tampoc es tracta aquí de queixar-se, però jo crec que ens salva aquesta humanitat i tenim un tresor aquí, i és són notícies i dono també l'enhorabona per posar-les sobre la taula avui, perquè jo crec que està molt bé insistir en elles.
3: Sí, sí, i a més és un tresor que és públic, és gratuït i que sí, que és el que dèiem, és la millor sanitat del món? Probablement no, perquè falten hi ha moltes mancances, però probablement tenim els millors professionals del món, no només pel que saben, sinó pel que deia el Sergi, per l'empatia.
0: És espectacular. Jo li preguntava sobre si havia hagut abraçades al quiròfan, perquè jo he pogut estar en un quiròfan en una operació també intrauterina d'espina bífida, en aquest cas, i són tan delicades, hi ha tanta tensió en aquell quiròfan mentre estan intervenint, que quan aconsegueixen tancar tot i la cosa està funcionant, va haver-hi una explosió en aquell quiròfan d'abraçar-se als caps principals de cirurgia, d'ostres, això ho hem fet bé.
3: Sí, sí.
0: És que realment la responsabilitat que tenen.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I les coses que fan.
3: Sí.
0: És que hi ha moments que dius, és que això sembla ficció.
3: Sí, És una cosa a tenir en compte, sobretot pels que ens dediquem a altres coses, no? Ja. Moltes vegades ens emprenyem i fem un drama de moltes coses i després dius, bueno, sí, és important la nostra feina, però la nostra feina no va de tenir algú entre la vida i la mort.
0: Certament, exacte. Certament. Parlant de salut, avui és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. És un bon dia per reivindicar la fi dels biaixos de sexe i de gènere que existeixen en medicina i en recerca.
1: I és que en alguns casos les dones pateixen un retard de fins a 5 anys en rebre un diagnòstic de en comparació amb els homes. Sovint els seus problemes de salut s'atribueixen a qüestions psicològiques o d'ànim, per tant les afectacions físiques no es detecten per biaixos de gènere.
0: Ho tractem amb la doctora Elisa Llurba Oliver, és directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Molt bona tarda, doctora.
6: Hola, bona tarda.
0: Es parla d'aquesta xifra, de que a vegades es triga 5 anys a diagnosticar a les dones, cosa que no passa tan sovint en els homes. Què falla en l'atenció a les dones?
6: Doncs falla des del principi de la història de la humanitat, no? És a dir, les dones hem estat infrarepresentades als estudis, s'ha valorat menys la nostra sintomatologia, les nostres necessitats. Tradicionalment no, perquè la mirada sempre ha sigut des d'una societat heteropatriarcal, ningú en té la culpa, però aquesta és la realitat i la medicina no deixa de ser un exponent més d'aquesta realitat i, per tant, doncs, fins als finals dels anys 90 no es van incloure dones als estudis i això va determinar doncs, que la medicina que fem avui en dia es basa en allò que es va trobar com a, que servia amb el amb un patró masculí. Per tant, es va assumir que la dona era un home en petit, però clar, cada vegada se sap, no?, que les diferències entre els dos sexes van molt més enllà de la mida i per tant, doncs, moltes de les coses que fem avui en dia no tenim suficient ni eines ni diagnòstiques ni terapèutiques. Això es trasllada doncs, a un increment de risc en moltes patologies.
0: I hi ha una tendència, quan no es troben doncs, les causes físiques d'alguna malaltia, hi ha una tendència ràpida en el cas de les dones a atribuir-ho a una qüestió psicològica, d'ansietat, potser estàs nerviosa, això no és res, dona... Passa això?
6: Bé, això és un clàssic, no? Sabem que les dones es mediquen entre 3 i 4 vegades més per depressió que els seus companys masculins i moltes moltes vegades símptomes que no se sap molt bé, no s'identifiquen molt bé, inclús per la pròpia dona, perquè la pròpia dona també a vegades li és complicat explicar el que li passa, doncs s'atribueixen a temes de nervis, a temes d'ansietat o de depressió i això condiciona doncs, el diagnòstic i també la capacitat de respondre més aviat, no? Doncs, un millor pronòstic.
0: I quines serien les principals malalties que passen desapercebudes en les dones o que es triga massa a detectar?
6: Bé, aquí on s'ha vist moltes diferències i és també una cosa que cada vegada tenim més coneixement és amb la malaltia cardiovascular, no? Amb el típic exemple és l'infart agut de miocardi, no? Que sabem que la dona doncs, té una sintomatologia diferent i per tant és més difícil de reconèixer i això fa que doncs, hi hagi una dificultat del diagnòstic i també que el tractament que es dona a les dones, basat, com dèiem, en estudis fets amb homes, doncs no resulti tan satisfactori a l'hora de millorar els resultats de salut. No? Uh-huh. També veiem, amb l'Alzheimer, per exemple, també les dones tradicionalment tenen un diagnòstic amb etapes més tardanes de la malaltia, simplement perquè moltes vegades s'atribueix, no?, que dèiem, no?, que aquests símptomes a coses naturals de l'edat o de la menopausa, etc. Mm. També una dona que necessiti un trasplantament renal se li posa més tard en llista d'espera comparat amb un home amb les mateixes característiques clíniques. I tot això ho estic explicant perquè justament avui estem en una jornada de la Societat Catalana en perspectiva de sexe i gènere que organitzem com a junta i estem presentant totes aquestes dades, no?, que són realment doncs, molt, molt recents i que ens fan obrir els ulls, no?, amb aquesta necessitat d'avaluar, no?, tot el que fem amb aquesta perspectiva, perquè si no, no canviarem els resultats.
0: Però per anar a lo concret, una patologia renal no es detecta sí. Segurament perquè no se li fan les proves que correspondria, no?
6: Bé, les causes són múltiples, des de quan va la dona a demanar, no?, ajuda al metge, des de quina percepció té el professional de la patologia o de la gravetat de la patologia amb una dona respecte a un home i després que les proves diagnòstiques que tenim no són exactament iguals. O sigui, la dona, per exemple, en l'HIV se sap que la dona amb el que ve les còpies del virus que té una dona amb sang són menors que un home i, per tant, el seu diagnòstic potser s'endarrereix per aquest motiu. És a dir, les eines diagnòstiques tampoc estan corregides, no?, adequadament pel tema de sexe, i això pot ser que ens faci que, inclús aplicant el mateix procés diagnòstic, no arribem a la mateixa conclusió. No? Mm. I tots aquests factors, que són, com dic, múltiples i complexes, fan que, en general, es diagnostiqui la majoria, moltes malalties més tard, excepte el síndrome depressiu. Amb aquesta guanyem, amb aquesta no hi ha problema ja. De diagnòstic.
0: Aquí
6: no?
0: Ho detectem ràpidament.
6: Aquí ràpidament se'ns posa amb aquest cartell. No?
0: Ja. Què hauria de fer-se per modificar o per mitigar aquesta manca de diagnòstic o tardança del diagnòstic?
6: Bueno, primer sensibilitzar, no? Fer aquestes accions de divulgació i de formació tant dirigides a la societat com als professionals. O demanar a les autoritats sanitàries que posin un èmfasi específic a la perspectiva de gènere en salut, no? Com està fent en aquest moment el Departament de Salut, de forma molt seriosa. Amb això tenim, doncs, aquí a Catalunya un gran avantatge. I després les autoritats científiques, no? Que exigeixin, doncs, que tots els estudis que es realitzin a partir d'ara, tant de forma, no?, a partir d'ara com que es revaluïn estudis que s'han fet en el passat amb aquestes mirades, no?, i que aquestes dades es disgreguin per sexes per, evidentment, valorar si calen més estudis o si la evidència que tenim és suficient o hi ha alguna mancança, no? O sigui, hem de fer molta feina, però l'important és que comencem a donar-nos compte i que en parlem, no?, perquè fins que no l'identifiquem el problema no li posarem la solució.
0: Clar. És la doctora Elisa Llurba Oliver, la directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Doctora, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Adéu, adéu. Què us sembla? Què us sembla aquesta manca de diagnòstic, eh? Quan arriba tard. O potser ni arriba. Baixa.
4: Bueno, és que el viatge, com deia la doctora, no? El viatge no només està en la història de la medicina, sinó que això també es veu en la priorització, no?, dels propis procediments, perquè un retard en un diagnòstic vol dir que aquella pila no avança. I qui no creu que aquella pila ha d'avançar, no? Vull dir que quan ella diu, per exemple, no, les dades, per exemple, de depressió, doncs sí que hi ha una sobrerepresentació, no, de diagnòstics sobre de les dones, i per tant sí que hi ha d'alguna forma una mirada de quines són les malalties que més pateixen o més es diagnostiquen les dones. Per tant, aquelles piles que se saben que haurien d'avançar més, per què no avancen? Per mi el viatge està aquí, no? Que 5 anys és molt de temps.
0: Molt.
4: I això vol dir que algú, doncs, no està mirant les coses amb la urgència que requereix.
0: Gemma.
3: Jo, ja només pensar el que ha dit la doctora, que amb la depressió hi ha més diagnòstic a les dones que als homes, a mi ja em sembla un viatge de gènere tremendo, perquè escoltant l'entrevista la doctora pensava, qui m'està dient que tot aquest percentatge femení de diagnòstic amb depressió realment és una depressió? Perquè aquesta frase de tranquil·la dona, que igual són els nervis, i al final acaben sent altres malalties, estem cansades d'escoltar-la.
0: Home, és que aleshores t'agafa la depressió, clar.
3: Clar,
0: o sigui,
3: no,
0: et detecten la malaltia...
3: O igual és una fibromiàlgia, ja. que sabem que fins fa poc no sé què, i ja sabem que no només és un doloriment, sinó que hi ha uns canvis en l'estat d'ànim, que ha, és a dir, cada vegada la ciència està aportant coneixements a determinades malalties que abans ens costava d'entendre. Vale, això ja ho sabem. Ara, a partir d'aquí, una vegada ja sabem coses, hem d'anar traslladant això al que és el dia a dia, la quotidianitat del metge, que et diu, escolti, a veure si no tinguem una cosa o tinguem una altra i tal, no ho sé, sense espantar, sense alarmar, però bueno, això de despatxar en seguida de, igual són els metges, són els nervis, senyora, pues està passant i jo crec que continua passant, i a més és veritat que les dones, jo crec, suposo, perquè tenim un sistema hormonal més complexa, pues presentem sintomatologies a vegades diferents a les que s'han escrit en els llibres, perquè estan fetes per senyors sobre models de senyors, i un infart de miocardi té una sintomatologia determinada segons el llibre. Bueno, pues a la senyora resulta que tenen una altra sintomatologia.
5: Jo, precisament, el cas de l'infart de miocardi és un exemple que li ha passat a un familiar molt directe meu.
0: Dona?
5: Sí, ma mare, concretament, i van trigar a entendre què diantre li havia passat.
3: Clar.
5: I ella mateixa es va sorprendre que hagués tingut un atac de cor.
0: Perquè què li feia mal?
5: No, no, perquè bueno, se sentia així. No, no era la simptomatologia que nosaltres tenim associada
0: a la tracta. Mal del braç, etcètera, aquest no era.
5: Sí, i no, no era això. Era, bueno, es va marejar i tal. Però a mi, quan he llegit la notícia, m'ha sorprès això que es deia de... Bueno, com que són simptomatologies emocionals i, per tant, es menys té des d'aquesta mirada, no? Mm. Perquè, tu saps, moltes vegades quan vinc aquí que trec el barret de la xistera, trec de la xistera era la Xina, perquè he passat molts anys allà, no? Mm-hmm. I la medicina tradicional xinesa i moltes medicines tradicionals, no només la xinesa, no dissocien la qüestió mm-hmm. física de la qüestió emocional. Exacte. Per tant, un metge tradicional xinès et diria, ojo, que aquí tens un problema emocional. Exacte. Que probablement, no probablement, és que és així.
0: Sí. Està vinculat.
5: Estan totalment
4: els nervis
5: connectats.
4: Segur que són. Home, però què provoca aquests nervis? O sigui, el tema és aquest.
3: I tant.
4: Clar.
5: Sí, sí. I diguem que la bona notícia és que, com deia la doctora, ja han identificat aquest problema i ara doncs, segurament entrarem en una etapa de sensibilització sí. i per sort en aquest país hem vist doncs, altres problemes com el càncer de mama, el càncer d'úter i com aquestes campanyes han acabat tenint un resultat progressiu però eficaç. No?
0: Home, bona notícia que el Departament de Salut a Catalunya, ho ha explicat la doctora Llurba, sí que està aplicant aquesta perspectiva de gènere i està conscienciant en tot el territori, cosa que en altres comunitats autònomes es veu que no funciona
4: ja,
0: tant.
4: Ja, sí. Sí, sí. És una qüestió de recursos, eh?
3: Sí, també, clar, efectivament.
4: Vull dir que els plans són molt guais tots, però els pressupostos que hi vagin.
0: Sí, però a vegades no és només de recursos, perquè també intervenen aquí els prejudicis. Total. I modificar prejudicis ja. no és fàcil.
4: Però mira, fa uns pocs mesos, les tècniques i tècnics de laboratori van fer vaga precisament reclamant que no tenien suficients recursos per poder analitzar totes les coses que han d'analitzar. Ara vull dir que quan hi ha retard en els diagnòstics o en els resultats de les proves, això també té a veure amb les condicions materials dels treballadors que han de poder fer aquests diagnòstics i aquestes proves, no? Vull dir que els plans de reforçar els diagnòstics d'aquelles àrees o enfermetats que més afecten a les dones també ha d'incloure més personal per fer aquests diagnòstics, perquè si no, al final estàs sobrecarregant probablement les companyes que fan aquesta feina.
0: Bé, parlem ara d'una malaltia. Avui la cosa està de salut.
3: Ai, sí. Eh?
0: Bueno,
3: sí, sí,
0: és que s'ha detectat una nova malaltia de transmissió per via sexual.
4: Ojo.
0: Aquesta és nova, eh? Detectada a Barcelona, a Lió i a Berlín, que podria estar emergint com una nova infecció de transmissió sexual. N'alerta a l'Hospital Vall d'Hebron perquè han diagnosticat en els últims mesos una desena de casos de dermatofilosi. És una infecció cutània molt poc freqüent en humans.
1: És causada per bacteris que s'associen a animals i especialment a bestiar com cavalls, cabres i vaques. Aquesta vegada, però, els professionals creuen que la transmissió ha estat de persona a persona a través, com deies, d'un contacte sexual lluny dels animals que generalment contagien i també lluny de les zones tropicals on aquesta malaltia és més freqüent.
0: Què en penseu?
5: Són els signes del temps.
3: Sí, signes, efectivament.
5: Jo crec que la notícia no ens ha de portar l'alarmisme en el sentit que en els últims mesos una desena de casos, home, sorprèn, perquè és una cosa nova, però probablement el més rellevant és que ens barregem més, tenim pràctiques sexuals més complexes, no? Tenim més mobilitat i hi ha una baixada de la guàrdia. És a dir, un cop allunyat el fantasma de la sida de la nostra època, sobretot, on que realment hi havia un pànic i això doncs, et tirava molt enrere, bueno, diguéssim que la gent que és més activa en aquest sentit i normalment no sé si és gent més jove o no, però en tot cas és un signe del temps que hi ha una baixada de la guàrdia perquè diguéssim, tot més o menys té solució, no? I
4: bueno, no sé. Potser hi hauria jove, eh? Sí. Jo, bueno, és que clar... Que
3: jo és que no ho centraria. Jo no ho centraria en el tema sexual, eh?
4: Però també crec que hi ha una més responsabilitat en aquesta en aquestes pràctiques sexuals més lliures que tenim ara, la gent adulta, també hi ha una millor consciència dels anàlisis que t'has de fer de les ITS, i la gent es fa anàlisis cada 3-6 mesos. En aquests àmbits em refereixo de vides sexuals actives i lliures. ¿Vale? A mi el que em sembla alarmista...
0: La majoria de la població, dius que...
4: No, la majoria de la població...
3: Jo, sincerament, a l'enfoc donant sobre el tema sexual, em sembla absolutament... no sé si alarmista, però absolutament fora de lloc.
4: Per què?
3: Perquè el que s'ha detectat és que aquesta malaltia, o sigui, aquest virus i aquesta bactèria que abans se suposava que era coneguda, que es transmetia per interacció amb animals, ara, bueno, segurament ha passat per una interacció entre humans i probablement en pràctiques sexuals. Bueno, és que els virus i les bactèries fa milers i milions d'anys estan programats per sobreviure, s'adapten als canvis. Aleshores, doncs igual com moltes malalties, és a dir, com va passar la sida, com va aparèixer la sida, fins i tot la mateixa Covid, és a dir, aquesta cosa d'aquesta contaminació a vegades creuada.
4: Sí, però creuada, no podem desligar-ho, Gemma.
3: No, el que vull dir és que les pràctiques sexuals de tota la vida sabem que hi ha, que comporten uns riscos de malalties de transmissió sexual.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs n'hi ha aquesta, doncs ja, però què hem de fer a la gent ara? Tornar-li
4: home,
3: a dir,
4: vagin compte. Home, jo crec que és important que l'hagin detectat perquè quan la gent es fa els anàlisis la incloguin en els anàlisis
3: sí,
4: d'informatat de transmissió sexual.
3: Sí, però el que vull dir...
5: No estem defensant el celibat.
4: El punt que jo vull arribar és que a mi l'alarmista de la notícia em sembla que com qui no vol la cosa vinculin això amb una sauna. A mi això
3: ah, ja, bueno, ja ho vam fer amb la viruela del mono i coses
4: d'aquestes.
3: Exacte,
4: perquè aquí ja estàs assenyalant a una població diana que està molt estigmatitzada perquè quan tothom pensa en malaltia de transmissió sexual i sauna, què estem dient?
3: Saps?
4: Estem nombrant l'homofòbia sense nombrar-la.
3: Sí, sí.
4: Llavors, a mi el que em sembla alarmista és això. No que hi hagi una nova detecció de coses que a mi, perdoneu, però després de tot el que ha sortit d'Epstein, que hi hagi una malaltia de cavalls i cabres que ara hagi passat a les persones, em generen moltes preguntes. Mm. I ho deixarem aquí, vale? Perquè les pràctiques sexuals lliures, bueno
3: ja es parlava de la sida, justament.
4: Perdó, jo
3: els
4: ja m'ho crec tot. Després del que estem veient, no m'ho crec tot.
3: Baixa, als anys 80, tu que ets més jove, quan la sida ja es parlava de com aquell virus que es coneixia que estaven els micos, com havia passat als éssers humans, ja aquesta teoria que tu tens ja és,
4: bueno,
3: ja es feia.
4: La teoria
3: ja
4: feta illa, diguem-ne.
3: Exactament, vull dir, no sé, clar. La humanitat és així,
4: És pitjor la realitat que la ficció.
3: Exacte.
7: Tu com ho veus, Sergi?
5: No, jo, a veure, jo insisteixo, no crec que ens haguem d'alarmar, i d'ITS sempre n'hi ha hagut, i ens hem hagut de protegir, i fins i tot si passa alguna cosa, doncs, bueno, afortunadament hi ha solucions, sí. I per tant, no bueno, sorprèn el titular, perquè quan tens una cosa nova, no? Doncs, bueno, et desperta curiositat. Però en vindran més, això segur.
4: Exacte.
1: De fet, el Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, doncs, el que fan és transmetre un missatge de calma i descarten que hi hagi cap alarma de salut pública, ja que s'han identificat molts pocs casos de caràcter lleu. Per tant, efectivament, no cal
4: en qualsevol cas, protecció, test i precaució.
3: I diu que
4: sempre
3: et pica tot, no? És que a mi jo fa dies que em pica tot.
4: Bueno, ja tu sabràs les seves pràctiques lliures, diguem-ne, saps?
7: Això és la calor, també, eh?
4: Va, sauna, no vagis a la sauna, Gemma.
7: Escolta, parlem ara de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, perquè segur que recorden la nostra audiència la llei ELA, que es va aprovar l'octubre del 2024. Amb aquella llei es donava un suport econòmic de més de 9.000 euros i servei especialitzat a aquelles persones que patien de dependència extrema per la malaltia. Doncs bé, ara la Confederació Nacional d'Antigua entitats d'ELA ha denunciat que hi ha 5 comunitats que apliquen o volen desplegar un copagament, que això implicaria una reducció de la prestació que arriba a les famílies. Entre aquestes comunitats hi ha Catalunya.
1: Tot i que la llei és estatal, són les comunitats les que gestionen i executen les prestacions, de manera que és possible que hi hagi diferències entre territoris. Madrid ja està introduint retallades de fins al 40%, i a Catalunya, Castella-La Manxa, Aragó i Cantàbria, doncs ho estarien valorant.
7: Gemma. Ui, rius.
3: No, és que ric per no plorar. Ja. És que, mira, tot lo de relacionat amb la Leyela em sembla una vergonya. Sí. I ho dic, allò, vocalitzant bé la paraula vergonya. I no tenen vergonya. Una llei que es va aprovar a la Leyela, que a més, evidentment, la majoria són malalts d'ELA, però també hi ha altres malalties neurodegeneratives en aquesta llei. Sí. Però, bueno, es va aprovar el 2004. Fins al cap d'un any, perquè no hi tenien pressupostos, i a cop de reial decret es va aprovar, el Consell de Ministres va aprovar les dotacions pressupostàries.
1: 2024, Gemma.
3: El 2024 s'aprova la llei. El 2025 el Consell de Ministres fa un reial decret i aprova la dotació pressupostària. És a dir, aquí què es pensen aquesta gent? Que aprovar una llei és aprovar una llei, fer fer el paripé al Congrés dels Diputats? Totes les lleis han d'anar acompanyades, i si no, no les presentis. Han d'anar acompanyades d'una dotació pressupostària. Doncs no, vam haver d'esperar un any, i després, això va ser el 2025, ja estem com estem, i ara ja estem retallant. I és que a més a mi em fa molta gràcia, perquè jo aquests 9.000, que a més volen retallar, també m'agradaria veure la lletra petita de com arriben aquests 9.000. És a dir, que arriben en paquets de 100 euros cada mes, perquè clar, jo el que sé és que el malalt d'ELA se li ha de reconèixer automàticament el grau 3 de dependència. Uh-huh. El grau 3 de dependència és el que té la meva mare, no és malalta d'ELA, és una senyora molt gran que està enllitada i amb un salari, amb una pensió minsa. Per tant, té el grau màxim, la prestació màxima econòmica de cuidador. Sabeu quant és? 480 euros al mes. Posa-li això amb un malalt d'ELA, que necessita un respirador, que necessita una sèrie de coses.
4: Bueno, aquí parla la notícia de 9.850 al mes,
3: Sí, però al mes, bueno, no sé.
7: Mireu, ara tornarem al tema ELA, però volem connectar amb Protecció Civil, perquè des de fa un parell d'hores està cremant a Òrrius, al Maresme, un incendi. Ha començat en una indústria de parafina i s'ha escampat a la massa forestal, per bé que estan informant ja des de Mossos d'Esquadra i també bombers que l'incendi no es propaga, que continua actiu, però que està dins de la capacitat d'extinció. Ho podem parlar amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
8: Doncs això que comentàveu, continua l'incendi, aquest incendi que crema amb una empresa, una indústria que conté parafina i està cremant, i el que ens feia patir aquest dematí és que aquest foc que havia també derivat cap a un foc de vegetació, la zona propera, ara per lo que ens comenten bombers, aquest foc per lo que fa vegetació no propaga, ja no continua, però sí que el que és l'empresa sí que en continua encara cremant, i per tant encara hi ha aquesta columna de fum intens negre, fosc, que convé que no estiguem propers en aquest lloc perquè podem tenir molèsties, i per aquest motiu doncs es demanava aquest dematí doncs aquest confinament, tant per lo que feia l'afectació que podia tenir l'incendi de vegetació com l'incendi de la indústria, i mantenim encara aquesta recomanació de mantenir aquest confinament en la població d'Òrrius. Disculpeu.
7: Sí, aquesta recomanació de confinament a casa dels veïns, el veïnat d'Òrrius, al Maresme, això es mantindrà fins que estigui totalment apagat aquest foc?
8: Hem de veure com evoluciona, En el moment en què veiem que aquesta situació del que és el fum i del que és aquesta possibilitat de risc per la zona propera, doncs ja no requereix aquest confinament, doncs immediatament avisarem, com fem sempre, a la població, amb el mateix mitjà, amb aquesta alerta que fem en els mòbils, per avisar-los que ja no cal. Però en aquests moments encara l'hem de mantenir, Vull dir que mantenim encara aquesta situació i anem veient la seva evolució, que per lo que veieu no és dolenta, sinó que el que passa és que sí que està cremant el que és la instal·lació industrial, però el que és la zona propera de vegetació doncs no progressa, i per tant els bombers encara continuen treballant, els agents, els Mossos d'Esquadra, la policia local, etc, i encara estan fent aquest seguiment en la zona, i convé encara fer-lo.
7: També s'ha informat d'un vessament de parafina arran de l'incendi a una riera propera. Què se'n sap d'això?
8: Bé, és l'efecte que ha tingut aquest incendi també, no? I per aquest motiu doncs les proximitats també d'aquesta instal·lació doncs calia tenir aquesta vigilància, Com que comentàvem, aquesta situació que s'ha donat ha sigut també la que ha pogut tenir a veure amb aquest incendi que hi ha hagut als voltants. Llavors tot això, tota aquesta zona en aquests moments cal valorar aquest risc, no està determinat ben bé el que ha succeït en la instal·lació per tenir aquest incendi. Això ja sabeu que després es pot anar valorant, però en aquest moment encara no tenim informació sobre les causes ni el que ha passat exactament, i llavors el que sí que hem de veure és el que està succeint ara i els efectes que pot tenir, i per tant doncs cal encara aquesta vigilància tant en la instal·lació com en la zona propera.
7: Els pobles del voltant d'Òrrius, els veïns d'aquestes poblacions, s'haurien de confinar també?
8: No ho hem demanat, i el que sí que recomanem és que si en algun moment, doncs perquè hi hagi un canvi de vent, perquè hi hagi alguna circumstància que pugui portar una mica el fum cap a aquesta zona, noten molèsties o veuen que tenen aquest fum una mica més proper, doncs sí que els recomanem que es confinin, però en aquests moments el que veiem és que està molt concentrat en aquell punt que diem, en la zona d'Òrrius, i no cal extendre de moment aquesta hora de confinament. Ara bé, sempre tenint en compte aquesta autoprotecció, si algú veu, per exemple, que se li acostés al foc o que se li acostés al fum, doncs evidentment sí, si tenen molèsties, que es confinin, que és la mesura més correcta.
7: De moment foc controlat, oi? No ha pagat?
8: No, sota control? Podem dir que està controlat l'incendi, sinó que l'incendi de vegetació no progressa, no progressa, i l'incendi continua actiu encara en la instal·lació. Sí? Bé. Llavors hem de continuar encara veient que aquestes tasques que estan treballant els bombers i la resta d'operatius, doncs com evolucionen per anar veient que aquest risc que tenim en aquests moments en allà doncs vagi disminuint.
1: No sé com s'ha gestionat aquest confinament en el cas de l'escola d'Òrrius. No sé si ho coneix.
8: Doncs no tinc aquest coneixement en aquests moments. El que ens ha arribat és que no hi havien hagut afectats. El SEM ens ha explicat que ha tingut que atendre 5 persones. Totes elles han estat lleus i que els hi han pogut donar l'alta en el mateix lloc. Més detall del confinament m'hauràs de disculpar perquè no tinc més informació en aquests moments que és el que ha passat en general en la situació.
1: Li feia la pregunta, senyora Soler, perquè s'acosta l'hora, si no ja, de recollir a les criatures de l'escola. I per això li volia comentar.
8: Val. Continua encara aquesta situació, com comentàvem, de confinament, i ara s'haurà d'anar veient, aviam com evoluciona, per veure com van solucionant-se tots aquests aspectes que dius tu ja, Més de convivència, de situacions de vida, de dia a dia, i llavors amb la informació que tinguem anirem valorant, aviam com es pot anar fent el seguiment aquesta tarda.
7: Bé, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies.
8: A vosaltres, bona tarda.
7: Bona tarda. Bé, aquest incendi, En fi, no va dir el primer de l'estiu, no hem arribat a l'estiu.
4: No,
7: és veritat
4: encara.
7: També que comença en una fàbrica, no és un incendi forestal com a tal, però el que sí que s'ha pogut és, en fi, actuar en que no es propagui més
4: contenir
7: enllà, en la massa forestal, però encara està actiu. Ens espera un estiu.
4: Ai, esperem que no,
7: amb les temperatures
4: però sí
7: que tenim, arriscat. Esperem que no vagi res, però el risc... Sí. El risc és alt. Estàvem parlant de l'ELA, d'aquestes retallades anunciades.
4: Sí, jo és el que he estat llegint, i és veritat, la genealogia que ha fet la Gemma de la llei i el desastre i la mania aquesta de no dotar les lleis amb la seva, no, amb la seva dotació corresponent. I després, a mi el que em sap greu de tot això és el joc polític que s'ha fet amb tots els malalts i els afectats i les famílies amb ELA, no? Vull dir que això va ser tota una batalla campal, i justament van ser formacions com Ciutadans, PP, etcètera, qui més va jugar amb això, i per això em sap especialment greu que sigui el govern d'Ayuso qui estigui ara intentant fer la 13-14, no? amb les prestacions. I també em fa especialment ràbia que utilitzin un argument amb el que estic d'acord, que és ajustar les prestacions als ingressos, al patrimoni i a la realitat econòmica de la persona afectada, perquè evidentment no és el mateix un senyor que tingui ELA i tingui una sèrie de patrimoni, visqui de rendes i tingui unes capacitats, no? Per autocuidar-se i proveir-se aquestes cures, una persona que no ho tingui. Per tant, sí, efectivament, les prestacions han de tenir això en compte. Però que sigui aquesta l'excusa que utilitza el PP per ajustar, i a més dient que està ajustant una llei estatal, quan altres comunitats autònomes ho estan aplicant perfectament, em sembla jugar molt brut, no? Però bueno, venint del PP, doncs ja sabem que el govern de Díaz Ayuso, el tema de la salut de la gent, la sanitat de la gent, no li importa gaire. I en aquesta línia segueixen, no?
5: Sí, i sap greu perquè efectivament es va batallar molt per aconseguir aquesta llei, i després l'efecte compte enrere. Jo tinc un amic que m'ho va explicar molt, un amic que té una malaltia degenerativa, i que em va dir, escolta, és que el nostre compte enrere s'acaba molt més aviat que el vostre, que el que no teniu aquest tipus de problemes. I per tant, si a vegades em veus més inquiet i més insistent, és perquè, escolta, se'ns acaba el temps. Imagina't si després d'aprovar una llei amb tot el que ha de costar, en l'aplicació estàs veient que no hi arribes, i no hi arribes perquè realment són tractaments molt cars, i estem parlant que a Espanya, si no vaig errat, són uns 4.000 pacients d'ELA. D'acord que inclou altres casos, però no és una qüestió que impacti de manera crítica en un pressupost, no?
7: Bé, aquesta és la situació. Canviem de qüestió, parlem d'habitatge. El Consell General del Notariat ha fet públiques les dades de compra-venda de cases al país, i les grans ciutats surten mal parades. La venda de cases retrocedeix a ciutats com Madrid... Sí, com Madrid. Catalunya no és una ciutat, una comunitat autònoma. O sigui, retrocedeix a comunitats autònomes com Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana i les Illes, i retrocedeix entre un 7 i un 15%.
1: En canvi, l'Espanya buidada, tal com es coneix, experimenta un increment. Castella-La Manxa, per exemple, les compravendes han crescut un 7,7%, passant de més de 8.700 entre gener i març a 9.469 transaccions.
7: Què us sembla? Què està passant?
5: Bueno, una primera lectura una lectura molt superficial, podries pensar, ui, ui, què passa, no? Que baixen les vendes, però no, el que està passant és que la demanda continua altíssima, però l'escletxa entre els preus i allò que pot pagar la gent en aquestes ciutats és cada cop més ampla, i per tant la classe mitjana cada cop hi té menys accés.
4: Sí, o sigui, la gent no compra perquè no pot. O sigui, perquè no es pot, perquè les condicions bancàries no són adients per gent que no ha pogut fer estalvis, per gent, no? I llavors, pues sí, clar, també venim d'una època o d'una generació anterior en el que, o d'unes generacions anteriors en el que la llavor de la propietat privada i de comprar-te el pis on vius pues era com una cosa molt en el projecte vital, diguem-ne, havia de ser-hi, no? O sigui, estava com molt normalitzat i no es pot, o sigui, ja arriba una generació en què això no es pot. Més enllà del que cadascú pensi sobre la propietat privada o el viure de lloguer o el tipus de relació que vol tenir amb el seu habitatge i les opcions, diguem-ne, políticament ideològiques que cadascú tingui, no? Però hi ha una realitat material i és que no es pot. O sigui, tu no pots fer el que feien els nostres pares o inclús els nostres avis, no? De treballar totes les hores del dia si tu vols, però podies comprar-te un habitatge i podia arribar un moment en el que aquell habitatge ja estava pagat, no? Amb els teus 15 anys, com a molt, era, si parlem d'avis, i després això ja estava. Però és que això ara és impossible. El sistema ha canviat i la gent no s'ho pot permetre. Va haver un moment de sobrerepresentació on gairebé els bancs estaven allà a la porta donant-te hipoteques com el que et donava flyers de la discoteca, saps? Gairebé ficant-te a les butxaques, sí o no? Te les ficava a les butxaques, sí, et donem
7: el
4: 120%. El
7: 100
4: clar,
7: i
4: era com, bueno, sí, bueno, és igual, tu te porta'm la nòmina i tu fem tot, no?
5: Però jo crec que el que diuen les dades també és que no es pot en aquestes grans ciutats, però en teoria sí que es pot en aquestes altres on està creixent i està creixent fort, no?
4: Clar, però el problema aquí és... bueno, problema no, és a dir, on està la feina, no? Si la gent té mobilitat en la seva feina per poder-se anar a viure a un lloc que pugui estar, doncs, més apartat, més rural, més...

0: I és superinteressant, però qui s'ho pot permetre realment, no? És una opció per tothom, això.
1: Bé, això pel que fa a l'habitatge, però és que en el lloguer turístic també hi ha novetats. Palma avui ha prohibit finalment la creació de noves places destinades al lloguer turístic. Aplaudeixes, baixa.
0: Home, ja era hora.
1: Ja era hora, no? Dius.
0: És que els pobres
1: prohibit,
0: de Palma...
1: Estan... Noves sí, places de lloguer turístic, una... ja no.
0: Però és que hi havia una hi ha una sobrerepresa, hi ha moltes més de les que hi hauria d'haver. Per tant, clar, has de frenar per poder regular, veure què tens, no? Què es queda, què no. Vull dir que està bé, s'ha de posar fre en això. Jo crec que els veïns de Palma tenen una lluita molt, molt, molt llarga amb això i, per tant, crec que és una cosa a celebrar.
2: Sí, no, però al final acaba sent una cosa força inevitable, no? Ja t'has passat 50 vegades de rosca. A Barcelona mateix hi ha hagut un debat molt profund i se sap, doncs, que ja no hi entren més turistes. En tot cas, els pots millorar, no? I...
1: Què vols dir que no entren més turistes?
2: No, el número de places hoteleres és està limitat.
1: És el que...
2: No? També hi ha una persecució contra el que són Airbnb, etc., aquest tipus de plataformes, no? Però, clar, això arriba després de que te n'hagis anat molt a l'extrem. En el cas de Palma, jo, per les vegades que hi he estat, realment, la sensació que tenies és que la gent de la terra eren estranys a la seva pròpia terra, no? I això, home, això és arribar a un extrem molt alt, no? I per tant, a mi no em sorprèn, en tot cas em sorprèn que arribi ara i no abans, eh?
1: Sí, eh?
2: Sí, sí.
1: Ha trigat
2: la mesura.
1: Què passa?
2: També és el negoci, no? I són zones tradicionalment turístiques i que, per tant, aquest tipus de polítiques costen d'implementar perquè també van en contra d'una cultura econòmica històrica, no?
0: 100%.
1: Mm. Sí. Han sortit també novetats del cas de Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, recordem, mort quan van sortir els dos a fer un passeig per la muntanya. Quines són aquestes novetats, Natàlia?
3: Doncs mira, tenien com a màxim fins aquest migdia per presentar un recurs en el que demanen a l'Audiència de Barcelona que revoqui les mesures cautelars que la jutge d'instrucció doncs va imposar, recordem, una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport de Jonathan Andic. La defensa del fill del fundador de Mango esgrimeix en aquest recurs que una caiguda prèvia que hauria patit Isaac Andic per una dolència, diuen, al genoll. També neguen les contradiccions a les seves declaracions, justifiquen la caiguda, com dèiem, per aquesta dolència i critiquen que fos exhibit públicament el ser conduït esposat fins als jutjats de Martorell. A més, també neguen que Jonathan Andic acudís 3 vegades a Montserrat abans de la mort del seu pare. Diuen que ho va fer 2 vegades i no 3.
1: Què et passa, baixa? T'agafa el riure.
0: Home, el detall entre 2 i 3, diguem-ne.
3: A més, no ho acabo d'entendre, ho estic llegint en un teletip d'EFE que acabem de rebre, diu que ho van fer 2 vegades, una d'excursió i una altra que va haver d'avortar perquè plovia.
1: Que era un camí habitual, vol dir que no era la primera vegada que anava en aquell lloc.
3: Era una excursió que devia acostumar a fer, sí.
2: Però sí que és veritat que aquest tipus de casos s'acaben convertint una mica en un circ, eh? És a dir, el nivell de transcendència dels detalls, de tot aquest tipus de detalls, des del meu punt de vista, superior a molts altres casos, segurament per la importància que té aquesta empresa en aquest país, per les circumstàncies en què sembla que es van produir aquesta mort, i per tota la rumorologia associada. Però recordem, primer presumpció d'innocència i després fets provats.
3: I per la falera que hi ha també pel true crime, perquè diuen els veïns de la zona que cada vegada, des de que ha sortit tots els detalls d'aquest cas, que han augmentat les visites en aquesta zona de Montserrat.
1: Al lloc dels fets,
3: al lloc dels fets.
0: Mare meva.
1: No, el cas ha traspassat fronteres.
0: Sí,
1: a més, se segueix a Amèrica Llatina.
0: Clar, doncs perquè és sucós, és a dir, és que és un cas de, bueno, doncs diners, poder, sang, a veure si no, és molt novel·lístic el cas amb el tractament que s'està fent i tots aquests detalls que es donen, però és veritat que no deixem d'estar parlant doncs, d'una mort d'una persona doncs, que s'ha d'esclarir, no? Jo reia abans, quan la Natàlia feia els d'allò, l'explicació, perquè veure 2 o 3 vegades... Quina rellevància tindrà?
1: A vegades aquests detalls són importants, perquè 3 vegades ja indica una insistència, 2 pot ser casual, no em sembla tan baladí.
0: 2 pot ser casual?
1: Sí, pot ser que bueno, vam anar un dia i vam tornar la setmana següent.
0: Ja.
1: Però 3 vegades, ja és, 3 vegades heu anat al mateix
0: lloc. Ens agrada molt aquest lloc, és la ruta que fem habitualment.
1: Jo, en fi, l'advocat que porta el cas és de solvència demostradíssima. I jo crec que no deu ser petit el detall, la diferència entre 2 o 3 vegades
0: l'anar-hi. Si l'estan socialitzant, per alguna cosa és, no? però, en fi, a veure, és que això és per veure

0: amb crispetes i jo, sincerament, no vull comentar res sense tenir com, no?, coses és, més fermes, sí. Perquè tot és molt, bueno, com a Guinea diem congosà, no?, que és com gossip, és...
1: Sí. Però jo et dic això i també et dic que sóc el primer que els ulls se'm van anar al titular
2: tot, no?
1: I m'ho he llegit tot perquè desperta curiositat.
0: Totalment. Ho estem llegint amb crispetes, això totalment. És així. Sí. Elisenda, bona tarda, Elisenda, on estiguis.
2: Perquè ah, sí, que es troba malament.
0: Tema, i és un tema que a ella li encanta.
2: Segur que sí. Baixa Changue, Sergi Vicente, gràcies als dos. Ens anem a les notícies. Fins ara mateix.
3: Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Després d'un recés de 45 minuts, continua la reunió entre els sindicats i el govern amb una nova proposta salarial sobre la taula. Aquesta nova reunió davant del Departament d'Educació l'està seguint la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, fa uns 20 minuts els sindicats han sortit de la reunió per analitzar el darrer document del Departament d'Educació. Segons fonts sindicals, les millores salarials suposarien en total uns 400 euros mensuals bruts assolibles l'any 2029, en els quals s'inclou tant l'augment del complement específic ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT com el nou complement per a tots els docents. Pel que fa al reforç de les plantilles, en 4 anys s'hi afegirien unes 7.000 dotacions, una xifra superior a la que demanaven els sindicats, tot i que el document recull que aquestes previsions són orientatives i que es concretarien cada curs. La proposta també contempla el reconeixement econòmic del deute dels estadis i dues convocatòries de càtedres. Per signar l'acord, en qualsevol cas, el sindicat ja ha advertit que l'hauran de consultar el conjunt del col·lectiu. La d'avui és la 7a mesa sectorial des que es van reprendre les negociacions amb l'objectiu de desencallar un conflicte que ha portat milers de treballadors als carrers en els darrers mesos.
3: Gràcies, Laura, i també estem molt pendents de la situació meteorològica que complica l'extinció de diversos incendis. És que gairebé una trentena de dotacions dels bombers, quatre de les quals aèries, treballen en un incendi al municipi d'Òrrius, al Maresme, que es troba confinat. Són uns 600 habitants a causa de la gran fumera. El foc afecta una indústria on cremen dipòsits de parafina i una zona forestal. Les tasques dels bombers s'han centrat sobretot a intentar evitar que el foc saltés a un barranc i avancés cap al bosc, sobretot de pins i Alzines, una zona forestal que s'extén per tot el Maresme fins al municipi de Tordera. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat a l'entrellat de Ràdio 4 que l'incendi de vegetació ja no crema, però que el de la nau continua actiu i ha demanat mantenir el confinament.
6: Que convé que no estiguem propers en aquest lloc perquè podem tenir molèsties, i per aquest motiu doncs es demanava aquest dematí doncs aquest confinament, tant per lo que feia l'afectació que podia tenir l'incendi de vegetació com l'incendi de la indústria, i mantenim encara aquesta recomanació.
3: Segons els bombers, la situació és complicada perquè és la que anomenen 30-30-30, que vol dir 30 graus de temperatura, 30% d'humitat i vent de 30 km per hora, però confiant a controlar aviat la situació. D'altra banda, com dèiem, diversos incendis, perquè els bombers treballen amb 6 dotacions en un incendi d'un camió a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès, en sentit sud. Els equips d'emergència treballen per apagar les flames i retirar la càrrega del vehicle amb maquinària pesada, ja que assenyalen que el material transportat ha quedat molt compactat dins la caixa del camió. Segons les primeres informacions, no hi ha persones afectades. Ens situem a Xipre, on la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, ha afirmat que la Unió Europea no té pressa per triar un mediador entre Ucraïna i Rússia en unes hipotètiques converses de pau. Míriam Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. Kallas insisteix que Moscou no té interès en dialogar. Per aquest motiu, els ministres exteriors no veuen urgent triar un nom que els en representi. But we can't be mediators, really, because També ha afirmat que la Unió Europea no pot ser un interlocutor perquè mai serà neutral, perquè estem exposats al costat d'Ucraïna i defensem els nostres propis interessos essencials de seguretat. Ara el debat, ha apuntat Kallas, se centra en què se li exigiria a Vladimir Putin si se'l tingués al davant. La cap de la diplomàcia comunitària ha enumerat una llista llarga de punts, començant per un alto al foc incondicional.
3: Gràcies, Míriam. I en aquest context, Wall Street ha obert en vermell després d'un nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Dow Jones baixa gairebé un 1% i la resta d'índexs també registren pèrdues. La tensió entre Washington i Teheran ha tornat a sacsejar els mercats mentre continuen aquestes negociacions per reobrir l'estret d'Hormuz, clau pel comerç energètic. El preu del petroli puja més d'un 2% i supera els $90 al barril. A més, les noves dades apunten a una desacceleració de l'economia nord-americana. I en esports, ho acabem de saber, el Girona ha anunciat que l'entrenador Michel Sánchez no continuarà al club blanc i vermell la propera temporada. El tècnic madrileny, recordem, va arribar a la banqueta l'estiu del 2021 i tot i el descens aquesta temporada, de la seva trajectòria en destaca un ascens i una classificació per la Champions. I tenim més comiats perquè el Barça també ha fet oficial la sortida de Mapi León després de 9 temporades al club blaugrana, on destaquen 4 Champions. Aquest matí també s'ha anunciat la sortida d'Ona Batlle i totes dues, de fet, van ser acomiadades amb un passadís per les seves companyes ahir en el seu darrer partit al Johan Cruyff amb la samarreta del Barça. I arribats a aquest punt, ens interessem per la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i és un dia càlid i amb calor. Les temperatures superaran els 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten ruixats de forma aïllada. És una informació d'AEMET.
3: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
9: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
4: Amb Xavi Freixas.
9: Hola, Picó!
10: Estan caient ruixats molt forts.
9: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
10: Sí, però estem a Catalunya
9: bon
10: i estem en la tardor.
9: Bon dia.
10: Bon dia per algú.
11: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
12: Puc dir una cosa?
9: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
13: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
9: Doncs moltes gràcies.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
14: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
15: Coneixeu el concepte d'evolució?
14: Sota sospita.
15: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
14: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
15: Podien parlar a través dels oceans.
14: Amb Laura González.
15: L'impossible. Per què la volen capturar? És més intel·ligent que la majoria.
9: A Ràdio 4.
14: La millor companyia. Ràdio 4.

0: Parlem de ciència, com sempre, amb Lluís Quevedo. Lluís, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Avui arrenquem amb els jocs millorats, que pels que no els coneguin haurem d'explicar de què estem parlant, Lluís.
1: Doncs és una mena d'olimpíades, és a dir, uns jocs d'atletisme on hi ha diferents disciplines alhora, on, per contra del que estem acostumats, el dopatge, l'ús de substàncies prohibides, no és que no estigui permès, com és habitual, sinó que és pràcticament obligatori. No fer-lo servir, però sí declarar-ho, és a dir, no es prohibeix. Hi ha atletes que estan competint després de fer servir i fent servir esteroids, hormones de creixement, estimulants... Evidentment, sota supervisió mèdica, com sol ser el cas, però en aquest cas tot obert, no? Bé. No hi ha test d'antidopatge, no hi ha sancions. De fet, ho estan explicant amb bastant detall a les seves xarxes socials. I això té lloc a Las Vegas i té un aspecte d'espectacle important, però una de les línies de venda dels organitzadors és que diuen que és la fi de la hipocresia a l'esport d'èlit.
0: Hipocresia per què?
1: Bé, perquè, doncs, per exemple, hi ha un tema tabú en aquest país on estem, que és que ningú parla dels cinc tours d'Indurain.
0: Què vols dir? Què insinues?
1: Doncs que eren èpoques on tothom s'estava dopant i era una realitat i tu no podies...
0: Clar, però per afirmar això ho hem de tenir constatat, eh?
1: Puc afirmar que ningú parla d'això, sí.
0: I ho tenim constatat, també?
1: Que ningú parla d'això, sí.
0: Però que s'hagi dopat no ho tenim... Que s'hagi dopat no ho tenim constatat.
1: No, tenim el cas de l'Armstrong, del nord-americà, que va ser el següent en guanyar un munt increïble de Tour i d'altres competicions, i que aquest personatge és encara més complicat perquè, més enllà del dopatge, a més hi havia un tema de càncer, la seva...
0: Sí, és veritat, havia superat un càncer.
1: Caritat, en fi, sí. era un tio molt, molt complicat, no? Però el cas és que la història de l'esport d'èlit, des del punt de vista meu, no?, de la gent que estem a ciència o laboratori, o hi hem estat, és, de fet, una carrera entre la gent que troba noves substàncies i noves estratègies per fer dopatge, i les agències reguladores que van per darrere, doncs, intentant veure si això és legal, no legal, com i qual, però sempre s'han pres coses, no?
0: Doncs va, parlem de les substàncies, Lluís, perquè un dels participants més mediàtics, Mitchell Hooper, que és campió del món de força, ha explicat públicament el que pren, és un d'aquests esportistes d'elit que efectivament ho explica obertament. Què sabem dels esteroides anabolitzants?
1: Doncs és possiblement el més clàssic, que pot sonar més o menys de la gent que fa molt gimnàs, moltes peses. Sabem que funcionen absolutament, entre d'altres coses, perquè imiten substàncies que naturalment tenim al cos. Aquí no hi ha cap dubte. De fet, hi ha un estudi que ja és clàssic, perquè és del segle passat, del 96, on tu agafaves homes joves i els dividies en grups a qui li donaves testosterona, que és un esteroide anabolitzant, i no feia exercici, i un altre que feia exercici, i no sabràs qui guanyava més múscul.
0: El dels anabolitzants, no?, els esteroides.
1: Efectivament, sense exercici. Millorava la força de les cames un 19% en 10 setmanes, i era el mateix que qui anava 3 dies a la setmana al gimnàs. Evidentment, si tu fas les dues coses, i hi havia un tercer grup que feia les dues coses, si tu t'entrenes, com fan aquests atletes, no?, dels Enhanced Games o els jocs millorats, i prens anabolitzants, doncs pots pujar fins a pràcticament un 40% de força en 10 setmanes, que és
0: només en 38%. Només en 10 setmanes? Només en 10 setmanes?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pots veure que, des del punt de vista, potser no de tu o jo, no?, que som més domingueros amb això de l'esport, però imagina't que estàs esportista d'èlit, el límit que tens natural el pots assolir molt més ràpid gràcies a aquest tipus de substàncies, o en certs casos el podries deformar, no?, arribar a superar.
0: Clar. Jo diria que això no és nou, oi? Perquè recordo haver llegit coses de l'Alemanya de l'Est.
1: Sí, i era una mica la línia aquesta que deia al principi, no?, de que tots sabem que tots s'han dopat sempre, el que passa és que anem posant regles
0: tots
1: per darrere.
0: Tots sospitem,
1: tots,
0: No voldríem que ens denunciessin per difamació. Sospitem.
1: Per difamació no. Faig una generalització absoluta, no?
0: Clar.
1: I estem parlant de l'Alemanya de l'Est, d'un programa que anys després es descobriria com a bueno, hi ha hagut reclamacions, molts diners, danys, etc. La idea era que el que avui en dia pensaríem que és experimentar amb la gent, no? A la manera que es tenia, el programa era oficial de dopatge.
0: Però els atletes ho sabien? Eren conscients del que prenien?
1: Mira, això, fixa't, tu que em fas filar prim, no ho podrem saber mai, no?
0: Ja.
1: N'hi ha que segur que ho sabien, n'hi ha que... Perquè, a més, té això efectes a l'organisme, no?
0: Ja.
1: I n'hi ha que deien que no ho sabien. No ho sé, no? El cas més famós era el turinabol, no? Que és un esteroide d'aquests orals, te'l prens amb pastilla,
0: sí.
1: I el llançament de pes, doncs recordo el cas d'una de les atletes que milloraven un 15%, novament, no en 10, però en 11 setmanes, no? Sí, resultats bastant grans. L'excusa per la pregunta que tu em feies, sí, és que molts cops, bueno, em donaven moltes vitamines, no? Jo no sé si aquí a les vitamines hi havia coses.
0: Clar,
1: el que està clar és que des del punt de vista de consentiment formal, tot això no hi havia. Parlem de gent normalment jove.
0: Clar.
1: I les conseqüències d'aquest tipus de substàncies, en la majoria dels casos, arriben anys o dècades després, no?
0: Ja.
1: Poden donar problemes al fetge, alteracions hormonals, canvis físics irreversibles en dones o en homes, no? L'any 2006, de fet, et deia que un grup d'aquests atletes va guanyar, ja veus quants anys després, parlant dels 60, sí, 70, va guanyar una demanda judicial contra el laboratori que fabricava aquells fàrmacs,
0: sí,
1: en el seu moment, no?
0: Déu-n'hi-do. Lluís, amb supervisió mèdica, els riscos desapareixen o no?
1: Aviam, desapareixen, no? Perquè t'has pres la pastilla, t'has posat l'hormona, o sigui, això no. Sí que és cert que es poden reduir. No és el mateix un flipat de gimnàs que s'automediqui que tenir un professional que t'està seguint. Però riscos sempre hi hauran, ok? Això no ho podem treure.
0: Ja.
1: Els esteroides anabolitzants a dosis altes, que són els que vols perquè tinguin un efecte, doncs, per exemple, augmenten el risc de malaltia cardiovascular.
0: Mm.
1: O poden suprimir... Això és irònic, no? Tu t'estàs prenent un anàleg de la testosterona,
0: sí,
1: llavors què et passa? Un home com jo, si jo ho faig, em suprimirà la producció natural de testosterona.
0: Ah, vale? Ja.
1: Per què? Perquè el cos diu, ja no faig falta, no?
0: Ja en tinc, però...
1: I això et pot causar infertilitat.
0: Wow.
1: Okay?
0: Wow.
1: Transitòria com a mínim i de vegades permanent. Pot accelerar amb homes que tinguin la genètica, adient, però pot accelerar la calvície. I inclús hi ha una cosa molt interessant, i és que aquesta potser la recordes del Club de la Lluita, no? De Fight Club. I és que, sí, fixa't, la testosterona,
0: sí,
1: la hormona masculina, és la molècula a partir de la qual un cos masculí o femení fabrica estrògens, perquè,
0: sí,
1: saps que jo també en tinc d'estrògens,
0: sí,
1: i fan funcions al meu cos.
0: Sí.
1: Doncs, alguns esteroides provoquen nivells tan alts de testosterona que també n'acaben provocant d'estrògens i acabes sofrint el que es coneix com ginecomàstia, és a dir, que et creixen els pits.
0: Quina barbaritat.
1: És com a home. Però fixa't,
0: és justament el contrari del que busquen.
1: Superhome, testosterona, supermúscul, no sé
0: clar,
1: què. Sí,
0: clar.
1: Això hi ha alguns casos que són cèlebres, sobretot de la gent que feia el gimnàs, no? Culturisme i molt
0: ja,
1: dopatge. Sí.
0: I en dones quins efectes podrien tenir?
1: En les dones, mira, hi ha efectes. Clar, t'estàs ficant una hormona que és molt masculinitzant, per tant, són efectes androgènics, que inclús poden ser irreversibles. Canvis a la veu, creixement de pèl facial, alteracions genitals, hi ha, en el cas que citàvem abans, no, d'atletes de l'Alemanya de l'Est, doncs van haver de viure amb aquestes conseqüències tota la vida. Pensa que comencen sent nenes, per exemple, a gimnàsia.
0: Sí.
1: I bueno, la
0: I
1: dona
0: en
1: la que et transformaràs...
0: No?
1: Sí, o com a mínim estan molt masculinitzades,
0: clar,
1: evidentment.
0: Clar, el tema dels jocs millorats o aquests jocs olímpics del dopatge és que els atletes sí que decideixen, no només decideixen, sinó que ho expliquen i gairebé sembla que senten orgull del que fan.
1: Sí, el que passa és que aquí hi ha una part èticament... o sigui, jo tinc una part molt així Stuart Mill liberal que dic, escolta, la gent que faci el que vulgui,
0: sí,
1: que em sembla bé, però, ostres, el risc està... I saps què és el que em preocupa d'aquí? Mira,
0: què?
1: Els efectes que parlem, cardíacs, hormonals, reproductius, els hi... O sigui, els hi poden... Els seus cossos els sofriran de tota manera, ok? Però la pregunta que potser em faig és... Més enllà, i si vols entro a la pregunta filosòfica, però saps quanta gent jove està veient aquests jocs que molen moltíssim? Això, perquè veus les pintes de la gent, els cossos, semblen els de Marvel, saps?
0: Clar, són superhomes.
1: Clar, llavors, a mi on em preocupa és aquesta part, no? Que trivialitzem una cosa que pot tenir... Perquè, clar, si tu no ets esportista d'èlit, Samantha, i decideixes hormonar-te, no sé si tindràs la mateixa supervisió que aquests paios, aquestes palles, saps? No. Això és el que em pregunto. I, per suposat, podem fer la pregunta filosòfica de fins on, no? Què no faries per arribar... No sé si és el rendiment, no sé si és el milió de dòlars de premi. No ho sé, la veritat, no ho sé, no ho sé.
0: Tu el seguiràs? No sé si encara duran o no.
1: Els he vist embocinats, sí. La veritat és que els resultats ha tingut certa gràcia perquè hi ha hagut un rècord trencat i, clar, la idea era que si tu et podries dopar sense límit, rebentaries tots els rècords.
0: Ah, i només és un. Només és un.
1: Sí, sí, i hi ha hagut alguna marca d'aquestes meravelloses que ha fet gent, perquè també competeix gent que no s'està dopant, okay? No tothom ho fa. Sí, sí, sí, és lliure. Pots fer-ho, no estàs obligat a fer-ho.
0: Ja.
1: Llavors, no, ha estat interessant. Aviam què succeeix. I si puc afegir una coda petita. Sí. Jo recordo sempre un debat que tenia quan estava jo a la facultat estudiant genètica.
0: Sí.
1: I és que al llarg de la història dels Olímpics hi ha hagut gent que ha estat increïble, no?, amb el que feia.
0: Sí.
1: I moltes d'aquestes persones, tu i jo ens podríem asseure en un cafè i discutir si tenen dopatge genètic, no? Perquè... Ja. Són mutants naturals, no? Que però tenen unes característiques...
0: Clar, això no li diem dopatge, això ja són condicions naturals, ha sortit així.
1: Ja ho sé, però ja. Aquesta és la idea. Per què? Perquè la següent passa, i per això jo començava amb admeto, que m'he vingut a dalt, però ara t'explicaré per què. Sobre això, amb aquesta idea de tothom es dopa sempre, que pot... Fins que deixa de ser legal. Aquesta és la lògica racional, no? Si vas a competir, et prendràs tot allò que et puguis prendre que sigui legal.
0: Que t'ho permetin, clar.
1: Que t'ho permetin. I mentre no sabem si és permès o no permès, jo per si de cas, no?
0: Ja.
1: Això és racional. Llavors, quina és la part interessant? La part interessant és que ara, gràcies a CRISPR i altres eines que tenim, comencem a poder plantejar una cosa que era de ciència-ficció als anys 90, quan vaig començar jo amb això, que és el dopatge genètic de veritat. És a dir... Potser tu i jo ens podem injectar mitjançant teràpia gènica un bocinet de gent que actuarà 3 mesos, 6 mesos als teus músculs i et donarà molta més força, molta més resistència, molt millor sistema cardiovascular.
0: Això seria bestial.
1: I això no deixa traces.
0: Això és bestial.
1: Ah, sí, està guai, eh?
0: Home,
1: per això et dic, i seria dopatge o no? I ho podries fer o no? Home, avui sí, no?
0: Tot el que sigui manipulat seria dopatge. Si manipulem el codi genètic...
1: No. Tu pots prendre... No, el que vull dir, tu pots posar la cafeïna fins als núvols i no et diran que sigui
0: dopatge.
1: Impossible.
0: Ja.
1: Clar, sí.
0: No, mira, interessant dilema, sí. Que deixes aquí sobre la taula. Però és que avui portes, a més, una notícia molt especial, diria jo, perquè, deixa'm explicar-li a la nostra audiència, que avui parlarem d'un article científic publicat a una revista molt important, però és que, a més, l'autor és el Lluís Quevedo. Enhorabona, Lluís.
1: Gràcies. Sí, és una publicació que acabo de fer a Nature Microbiology. Que és una, vull fer la precisió, és una revista científica, però no estic publicant com a científic perquè no hi ha cap experiments amb bactèries, sinó que és una de les peces que es coneix com a Worldview, que són com les editorials de pes de la revista, no?
0: Parlem de Nature, no? Perquè la gent sàpiga la importància d'aquesta revista.
1: Del grup Nature. Sí, que és una, diguem, hi ha 3 grans revistes, no? Que són Science, Cell i Nature, les 3 més importants. I dintre de Nature, com la ciència ha crescut molt des de finals del 19, principi del 20, no?, quan aquestes revistes comencen a funcionar de manera general, doncs ara tenen com capítols, no? Llavors Nature té Nature Medicina, Genètica, Neurociència i també Microbiologia, no?, que és la part de virus, bacteris, pandèmies, que està tan de moda, no?, aquesta setmana.
0: Home,
1: sembla
0: tan
1: que estigués
0: necessari.
1: Allò.
0: I de què parla l'article?
1: Doncs l'article li roba una cita al Travis, el personatge de Taxi Driver.
0: Sí.
1: Te'n recordes aquella escena mítica quan es mira al mirall i diu...
0: Home, i tant.
1: M'estàs parlant a mi?
0: Are you talking to me?
1: Això és. Llavors, el que parlo, perquè tinc la sort de, primer, haver-me criat a Catalunya, per tant, ser bilingüe de sortida, no? I sí. Després, haver viscut anys a fora i haver vist la comunicació científica sota prismes de diferents llengües i diferents cultures. I a l'article el que es defensa és una cosa bastant simple, i és que la ciència pot ser, potser més que mai, global, i això ho demostren crisis com la vara de l'Ebola o del hantavirus o de la Covid o el canvi climàtic, però també més que mai penso la confiança, l'efecte sobre el sistema social, polític, democràtic, és local. Això és bastant, bastant important.
0: M'agrada aquesta idea,
1: Bueno, és que quan discutim de vacunes o alertes sanitàries o inclús epidèmies, està bé fer la ciència, està molt guai publicar els papers, no?, els articles, però si les persones que conformem la societat no l'entenem, no podem incorporar aquest coneixement, aquesta idea. Ara, per exemple, l'Ebola, no? No sé si t'està passant, però hi ha preguntes que són raonables, no? Com, i hem de tenir por a Europa?
0: Sí.
1: I què passarà? I això és una cortina de fum perquè ens tornem a vacunar sobre... O sigui, coses que poden ser més o menys dins de la conspiració, però que són raonables, i que si no tenim... una manera de comunicar-nos raonable i culturalment rellevant, no ho podem fer, perquè moltes d'aquestes respostes estan en anglès i en anglès científic.
0: I què vols dir? Confiem que ens arribi en el nostre idioma o què?
1: No, mira, no només la llengua, això és molt important. És la llengua i per això l'expressió de rellevància cultural, no? Perquè si jo tradueixo, ara mateix ChatGPT o Google Translate t'ho fa, no? T'agafa un article científic i te'l tradueix al català.
0: Sí.
1: És immediatament rellevant un article fet a Boston per una ciutadana de Barcelona? Doncs potser no, si parlem de vacunació.
0: D'acord. O sigui, no és una qüestió d'idioma,
1: No, no és només idioma, efectivament. És idioma en el sentit més gran del terme, no? És cultural. Això és molt important. Mira, recorda't que durant la Covid hi havia moltíssima producció científica, dades importantíssimes en temps real, milions de persones alhora que estava fent, consumint informació i desinformació a TikTok, a WhatsApp, a YouTube, perquè hi havia una desconnexió molt important.
0: I què és el que has volgut estudiar, doncs? Què és el que has volgut demostrar?
1: Bé, que a diferència de traduir paraules, ens fa falta traduir significat. I això és molt important, penso. Penso que hem de fer adient el missatge científic o la informació científica a les diferents identitats, les diferents pors, circumstàncies vitals, després estar als algoritmes de les xarxes que pol·lulen i ens fan la vida més difícil, no? Acabat l'article, el que defensa és que comunicar ciència en llengües locals no és fer una gracieta de divulgació, sinó que forma part de la responsabilitat dels científics i les científiques.
0: Clar.
1: Ho penso de veritat.
0: Sobretot quan la gent rep la desinformació, aquesta sí que la rep en la llengua local.
1: Ah, sí, clar, i per això funciona molt bé, no? És clar. Mira, tenim un problema molt creixent sobre l'ús no òptim dels antibiòtics.
0: Ja.
1: No funcionen si no funcionen bé. Les vacunes no funcionen si suficientment no hi confia. Les alertes epidemiològiques no protegeixen si la desinformació i els virus circulen més ràpid que la bona informació.
0: Clar.
1: Tot això fa falta que sigui traduït i adaptat culturalment. I per això hi ha una cosa, hi ha un pensament de país que es pot fer en català, es pot fer en castellà, es pot fer en alemany, més igual, però que s'ha de fer molt important. I és que cal tenir bons i bones comunicadors científics.
0: Clar, i això publiques des de la teva experiència com a comunicador científic, com a divulgador?
1: Bueno, són 20 anys ja i són països i cultures diferents. I amb això m'hi vaig ficar quan estava a l'etapa americana, ja fa uns quants anys. I penso que si llavors, fa 10 anys, era molt important quan vaig començar amb això, ara mateix, que tenim generació de continguts a través de intel·ligència artificial, deepfakes, influencers d'aquests pseudocientífics que et venen teràpies, no sé què, que et diuen que el càncer és culpa teva per tenir males emocions. Avui, més que mai, fa falta recolzar, des del punt de vista institucional, des del punt de vista privat i des del punt de vista de les institucions que fan recerca, una bona bona divulgació que sigui culturalment rellevant, sisplau. No només traduir, no només comprar els documentals de la BBC, sinó produir i fer coses aquí. Penso que és importantíssim.
0: Però especifica, què vol dir culturalment rellevant? En què estàs pensant?
1: El que vull dir és que molts cops, quan parlo de si hem de fer... si els transgènics són bons o dolents, a mi l'experiència d'un granger a Iowa no més rellevant. Yeah. I molts cops es tradueixen els documentals, s'importen les notícies, els casos. Quants cops, Samantha, tu has buscat informació d'estadística per cobrir una notícia i et dones compte que pots explicar-la d'Estats Units, de Gran Bretanya, de Rússia, clar, però no la pots explicar de Catalunya perquè no s'ha fet l'enquesta, yeah, perquè no s'ha fet el canvassing, perquè no hi ha... Clar, és que no només parlo de que hi hagi homes i dones que vulguin fer divulgació, és que parlo de que fa falta recolzament institucional perquè tinguem dades i tinguem materials per tenir un diàleg democràtic sobre la ciència i les seves conseqüències. No, clar, perquè sigui una dictadura científica, eh? Jo no vull fer de talibán de la ciència.
0: No, no.
1: El que vull és que discutim bé, perquè si no, a les xarxes socials ja veiem el que està passant.
0: Clar, o sigui, tenir experiències properes que ens generin més confiança. I tu dius...
1: O un millor debat.
0: Sí. Un millor debat. Però a més dius que la comunicació és una infraestructura sanitària.
1: Sí, absolutament. Mira, això ho hem viscut a la Covid, ho podríem estar visquent ara amb el brot d'Ebola. Mm-hmm. Quan tens una xarxa establerta de comunicadors i comunicacions que són entenedores, que són rellevants, que generen confiança, independentment del missatge, dic gent que dius, d'aquest me n'enrefio. Mm. No? Tu te'n recordes? El Tomàs Molina i el Temps.
0: Sí,
1: escolta,
0: sí,
1: això, tothom estava en clars, no? Jo el Tomàs me'l crec. Vale. Aquest tipus de confiança, quan la tens establerta, quan hi ha una alerta, i ja saps que no és sí, sinó quan hi hagi la propera alerta, alimentària, sanitària, un patogen, un atemptat, el que sigui, aquestes xarxes han d'estar al lloc. No pots construir reputació quan tens el problema. La reputació es construeix abans.
0: Clar.
1: I en ciència... Jo sé que les enquestes, la majoria de ciutadans i ciutadanes diuen que la ciència la respecten molt, confien molt, però després alhora diuen que no tenen suficient informació. Això és un problema, perquè quan hi ha una crisi no hi confiem suficientment.
0: Ja.
1: Això és el que dic, és una infraestructura. Forma part de la salut pública, d'un programa de salut públic, tenir vies per comunicar les coses, sigui per desmentir o sigui per informar de que realment hi ha un problema.
0: Bé. Molt interessant, el que assenyala Lluís Quevedo en aquest estudi que li acaben de publicar a Nature Microbiology. Lluís, tercera qüestió que voldríem tractar.
1: Sí.
0: L'Organització Mundial de la Salut acaba d'elevar el nivell d'alerta internacional per al brot d'Ebola i això activa automàticament una mena de memòria col·lectiva postpandèmia, perquè la gent pensa, ja hi tornem a ser.
1: Ja hi tornem, sí.
0: I la pregunta que tu feies abans te la faig jo a tu, ens hem de preocupar?
1: Sí. Doncs no, ens hem d'ocupar i ens n'hauríem d'haver ocupat. És cert que l'Ebola continua sent un dels virus més letals que coneixem. Hi ha brots on perd la vida més de la meitat, inclús el 80% de les persones que es contagien, i això és moltíssim.
0: Una barbaritat.
1: Però hi ha algunes coses que són que ens poden dur a la calma, clar, tenint aquesta conversa en català i des del sud d'Europa, que és un virus que no és trivial, no és tan fàcil de transmetre com la Covid, pel que sabem fins ara, o millor dit, pel SARS-CoV-19. Per què? Perquè necessita contacte directe amb fluids corporals.
0: Yeah.
1: Okay? És com el VIH, no vola per l'aire. I el brot actual, la part que té preocupant, és preocupant sobretot a nivell local. Per què? Perquè la variant o espècie que l'està protagonitzant és la Bundibugyo, que no és nova, la coneixíem, però, com no ha estat la majoritària, no tenim medicines contra ella que siguin llicenciades o que en coneguem l'efectivitat real. Si fos la Zaire, que és la que coneguem, doncs no hi ha aquest problema. Però en aquest cas és dolent.
0: Ja.
1: Però, una de cal, una de sorra.
0: Tenim vacuna?
1: En podríem tenir... Avui, quan estem tenint aquesta conversa, no la tenim, però fa uns dies un grup d'investigadors de l'Institut de Virologia de Wuhan, que ens sonarà a tots de la Covid, és un lloc molt és que és un lloc molt reputat, molt important, va presentar a la revista PNAS una vacuna experimental basada en tecnologia de RNA missatger, com la de les Covid, també, que podria protegir contra no una, com ara, sinó diverses variants d'Ebola, o potser totes les variants conegudes d'Ebola.
0: Això és molt bona notícia.
1: Sí, sí, sí, sí, està molt xulo, perquè el que fan és combinar com allò de la triple vírica, no?
0: Doncs sí.
1: Combinen diferents antígens del virus, un en particular que és molt conservat, no? Que no varia gaire entre diferents varietats o espècies del virus, i en ratolins, perquè estan en preclínics encara, han aconseguit una molt, molt bona protecció contra les variants més conegudes o més habituals, i una protecció que sembla aproximar-se al 50% a la Bundibugyo, que ara mateix seria molt més, perquè ara tenim 0%. Llavors, està prou bé, però... és un treball preclínic experimental, ens faria falta accelerar això i veure com funciona en primats i després en humans, evidentment.
0: Mm-hmm. Clar, diries que és que té algo especial aquesta vacuna nova?
1: Bé, per mi el que té més especial és que és una plataforma fàcil d'adaptar i ràpida, la mRNA, ho vam viure durant els anys de la Covid, i que la tecnologia està molt establerta ara mateix. Llavors, seria relativament trivial, si es repliquen aquests resultats en primats, començar a apropar-nos a una vacuna molt més d'ampli espectre dins de l'Ebola, i per tant que aquests brots que ara tenim, que és una angoixa difícil d'imaginar-se,
0: sí.
1: Doncs que no dic que no ens preocupin, però que, diguem, sigui bastant més senzill de controlar.
0: Veurem una vacuna universal de l'Ebola?
1: Tant de bo. Quan facin els preclínics, això ho sabrem. Mira, si l'aconseguim, aquesta és una passa necessària, però no suficient. No només fan falta les parts clíniques, sinó que a ratolins aquesta no era 100% efectiva contra Bundibugyo, per tant, hi ha marge per millorar. No ho sabem. Fa una setmana parlava jo amb un amic de Xile que treballa amb alpaques, que ell, per exemple, no està amb el negoci de fer vacunes, sinó fer anticossos, o sigui, fer com antídots.
0: Uh-huh.
1: I ell, per exemple, sí que havia pogut fer antídots contra Ebola molt ràpidament i d'una manera molt efectiva. Molt ràpidament són 3 mesos, 4 mesos.
0: Molt ràpid. I funciona?
1: Ah, sí, sí, clar.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí, funciona. Sí, sí, perquè la tecnologia és molt coneguda.
0: Uh-huh.
1: Llavors el que fas és... agafes els... És que les alpaques tenen uns anticossos molt petitons, llavors els combines amb anticossos humans i llavors funciona molt bé. Però, clar, és una teràpia que o bé és profilàctica, és
0: ja.
1: A dir, te la poses perquè potser entres en contacte, imagina't els sanitaris que estan treballant ara a la zona del brot,
0: clar.
1: O bé gent que s'hagi pogut infectar, li dones i això baixa la càrrega viral efectiva i pot salvar moltes vides. Però, clar, tota aquesta tecnologia, Samantha, al final, té una història darrere. Tot això fa un any ja ho sabíem,
0: sí.
1: Però no la tenim i només triguem 6 mesos a produir-la. La diferència, saps quin és? Que posem els calés i la intenció. Gran part del problema que tenim ara mateix en el brot actual d'Ebola és, no només, però és que s'ha reduït tant l'ajuda al desenvolupament que han faltat recursos, han mancat recursos per fer una vigilància adient i perquè aquest brot va començar amb massa casos.
0: Ja.
1: Massa persones.
0: Ja. Ja.
1: I això no encaixa amb l'històric. Llavors, què passa? Doncs que portava setmanes ja funcionant i no ho sabíem.
0: Clar.
1: Aquest és el problema.
0: Però hi ha interès per desenvolupar la vacuna? Dic interès industrial, privat, donat que afecta certes regions de l'Àfrica.
1: No me'l puc imaginar.
0: Ja.
1: No, jo no hi veig un interès comercial, clar, però no hem de fer totes les coses per interès comercial. Mira,
0: lògicament.
1: Jo, per exemple, citaré una empresa en concret perquè és conegut, això, no perquè tingui jo cap història, però, per exemple, hi ha la història de GSK, que és una farmacèutica molt gran, que segur que t'has pres algun fàrmac seu algun cop a la vida, que és una empresa per fer profit econòmic, okay?
0: Sí.
1: Que no estan per regalar, però, en canvi, una de les seves línies és la malària. I porten dècades invertint en malària.
0: Ja.
1: I és la gent que està darrere de les vacunes en malària.
0: I s'ha fet molts avenços en aquesta línia.
1: Sí, perquè tenen un rèdit social, no?, de prestigi, molt important per això. Llavors, no totes les coses s'han de fer per calés. Interès industrial amb la vacuna de l'Ebola? No, però és una cosa tan coneguda que si jo tingués una farmacèutica capitalitzada amb 500 bilions de dòlars, una de les coses que em plantejaria és arreglar el problema de l'Ebola per publicitat.
0: Però doncs a veure si ens senten,
1: tu, Samantha?
0: A veure si ens en senten. No,
1: sí.
0: De moment no.
1: De moment no.
0: Ja veurem.
1: Bueno.
0: De moment no. Lluís Quevedo, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Un altre adéu.
2: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: incòmodes, o sigui, què volem conservar com a societat i qui ho decideix? I com podem ser més sostenibles, més democràtics a l'hora d'arxivar?
1: Sí, això connecta molt amb les voreres de Colòmbia. Allà desapareix un patrimoni material i aquí pot desaparèixer el patrimoni digital.
0: I ara portes una altra notícia, oi? Que t'ha impressionat.
1: Sí, sí. Ara voldria portar que, per exemple, fa poc s'ha publicat un article sobre una empresa canadenca misteriosa que està comprant llibres vells massivament per entrenar intel·ligència artificial i després destruir-los o reciclar-los.
0: Compra llibres vells per destruir-los?
1: Sí, aquesta és la idea que s'hi apunta. Llibres de vell, descatalogats, difícils de trobar, que potser no tenen gran valor comercial, però sí un valor cultural enorme. I això ha generat alarma entre els llibreters, editors i gent del món del llibre.
2: Perquè entenc que no estem parlant només de llibres famosos.
1: Justament. Un expert deia que potser no es perdrà la Mercè Rodoreda, perquè Rodoreda està protegida, editada i reeditada, però el que està en risc és el llibre secundari, el catàleg, l'assaig menor, la publicació local o la literatura que queda als marges, no? Que no és d'autors tan famosos.
0: Que amb això alimenten la intel·ligència artificial?
1: Sí. I aquí apareix una paraula molt, molt forta. S'està parlant d'espoli literari.
2: Com que espoli? Però escolta, o sigui, si algú compra un llibre, aquest llibre no és seu?
1: Aquesta és la pregunta clau. Comprar un exemplar físic no vol dir necessàriament tenir dret a digitalitzar-lo massivament, entrenar-hi un model i després destruir-lo. Legalment hi ha zones molt grises aquí. Però èticament la pregunta és clara. Pot una empresa absorbir patrimoni cultural col·lectiu i convertir-lo en matèria primera privada?
0: Brutal. És com si la vorera de Patricia Esquivias acabés en un algoritme i desaparegués del carrer després, no?
1: Doncs sí, és una mica Matrix, tot plegat.
0: Sí, sí.
1: Sí, tal qual. Aquesta imatge és perfecta. La intel·ligència artificial no només consumeix dades, també pot consumir rastres culturals. I si aquests rastres desapareixen després del procés, què ens queda? Un model opac que ha pres d'allò que ja no podem consultar? La pregunta seria, com podem protegir el patrimoni literari sense frenar la innovació tecnològica?
2: I aquí entenc que és on entren aquestes aplicacions de venda de llibres de segona mà, com Hamelin o Momox, per exemple, no?
1: Sí, i això ens toca a totes. Són aplicacions que permeten escanejar codis de barres i vendre's llibres que tens a casa. D'entrada pot semblar pràctic, no? Tens llibres agafant pols, treus uns diners i els llibres circulen.
0: Però és que ara ja no sabem cap on circulen.
1: Exacte. I jo em pregunto, el bookcrossing s'ha acabat? Aquella idea de deixar un llibre perquè algú el trobi, el llegeixi, el faci viure i potser en deixi un altre? És una acció romàntica ara mateix?
2: Clar. Abans alliberaves un llibre, no? Ara potser l'entregues a una cadena de dades. És curiós perquè hem començat amb les voreres, acabem amb llibres, però en realitat estem parlant tota l'estona del mateix, de superfícies on queda inscrita una cultura, el ciment d'una vorera, el ferro d'una reixa, el paper d'un llibre o el servidor d'un centre de dades.
1: Sí, i de com l'art pot fer visible aquestes superfícies abans que desapareguin. La ficció aquí no és mentida, és una eina d'investigació.
0: Com ho fa concretament això la Patricia Esquivias?
1: Doncs com dèiem abans, convoca una taula on seure junts arquitectes, enginyers, artesans, veïnes, dissenyadors, empreses, algoritmes, llibres, i a nosaltres també, de fet, quan visitem l'Expo.
0: I ara arriba la cita final, oi?
1: Sí, el colofó. És de l'actor i escriptor Irving Welsh, que és l'autor de Transporting, de la novel·la, que es va fer tan famós amb la peli. I fa pocs dies deia una cosa provocadora, però que connecta molt amb tot el que hem anat parlant.
3: Els homes joves han perdut l'empatia perquè ja no llegeixen novel·les. Les úniques que llegeixen ficció són les dones. Com pot ser que no llegeixin novel·les si és la millor manera de posar-se en la pell de l'altre? Han desenvolupat comportaments psicòtics per l'addicció a la dopamina de les pantalles.
2: Uau.
0: Que bona. Curta i contundent. I discutible, potser també,
2: Senyoros, a llegir novel·les, carinyos.
1: Doncs sí, senyoros i no tan senyoros. Sí, jo crec que caldria matisar-la, però posa el dit en una qüestió essencial. La ficció no és un luxe. Llegir novel·les, escoltar històries, imaginar altres vides, és una manera d'entrenar l'empatia.
2: I també és patrimoni.
1: I molt valuós. El patrimoni no és només allò antic, monumental o catalogat. També són les maneres de mirar, de narrar, de posar-nos en el lloc de l'altre. I si deixem que la ficció es converteixi només en combustible per a una màquina, alguna cosa molt important es trenca.
0: Que bèstia, eh? Perquè una intel·ligència artificial pot processar una novel·la, però no la llegeix com nosaltres.
1: Això mateix. Una intel·ligència artificial pot extreure patrons, estils, estructures, relacions entre paraules, però nosaltres, quan llegim, no només processem informació, ens transformem, ens incomodem, ens reconeixem en algú que no som. I això

0: Una dimensió política, afectiva i social molt profunda.
1: Rosa Pera, gràcies.
2: Són les 6.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Estem molt pendents de l'incendi que afecta Òrrius, al Maresme, on els bombers continuen treballant amb 26 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris per apagar aquest foc d'una indústria de parafina i ceres que s'ha originat aquest matí.
4: Tots a 30, rebeu Eco 200, canvi.
2: Aquest és l'ambient de les tasques d'apagada del foc en un vídeo compartit pels propis bombers. Aquest foc que continua generant una gran columna de fum i, per tant, es manté el confinament de la població, que són unes 600 persones. L'incendi de vegetació, en principi, ja no crema. En les darreres hores ha provocat algun focus secundari que sí que s'ha pogut contenir. Parlem d'educació perquè continuem molt pendents d'aquestes negociacions entre els sindicats de docents i el departament. Es tracta de la setena mesa sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte educatiu. Seguint aquesta trobada hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, els sindicats acaben d'entrar de nou a la reunió després d'un altre recés i continuen analitzant la nova proposta del departament. Segons fonts del govern, els docents cobrarien en total uns 400 euros mensuals bruts més assolibles l'any 2029, en els quals s'inclou tant l'augment del complement específic ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT, com el nou complement per a tots els docents, tot i que les xifres són un recàlcul de la proposta d'ahir. Pel que fa al reforç de les plantilles, en 4 anys s'hi afegirien unes 7.000 dotacions, una xifra superior a la que demanaven els sindicats, tot i que el document recull que aquestes previsions són orientatives i que es concretarien cada curs. La proposta també contempla el reconeixement econòmic del deute dels estadis i 2 convocatòries de càtedres, demandes que també havien fet els sindicats. Igualment, per signar l'acord, caldrà que el col·lectiu ho avali. La d'avui és la setena mesa, com deia, sectorial, des que es van reprendre les negociacions en una jornada on també han hagut mobilitzacions i vagues al Maresme i al Vallès.
2: Gràcies, Laura. Doncs precisament sobre aquestes negociacions entre educació i els sindicats n'ha parlat avui la ministra d'Educació, Milagros Tolón, des de Barcelona. Ella diu que confia que s'acabarà arribant a un acord. Toni Conde.
6: La ministra Tolón afirma estar convençuda que arribaran bones notícies. Destaca la voluntat de diàleg del govern de la Generalitat i confia en el treball que s'està fent per millorar les condicions dels docents.
7: Yo estoy convencida que vamos a tener buenas noticias y la labor que se está haciendo es una labor no solamente de ruido, sino es una labor tan importante que es para mejorar las condiciones de los profesores. Confío en ese diálogo, confío en ese acuerdo que la Generalitat està llevant a cabo també com els sindicats.
6: Aquestes declaracions es produeixen en el marc de la Conferència Iberoamericana de Ministres d'Educació que ha tingut lloc a Barcelona. Els 22 països participants han acordat una declaració per respondre als reptes de la intel·ligència artificial, l'impuls de la formació professional i la preparació de les escoles davant de possibles emergències.
2: De l'exterior, l'ambaixador d'Israel davant les Nacions Unides ha suspès relacions amb el secretari general de l'ONU. Míriam Andreu, bona tarda.
8: Bona tarda. L'estat hebreu trenca relacions amb Antonio Guterres fins que finalitzi el seu mandat aquest desembre. La decisió arriba després que l'ONU hagi inclòs Israel en la llista de perpetradors de violència sexual en zones de conflicte.
9: Shamati,
8: és una decisió vergonyosa, segons l'ambaixador israelià davant l'ONU, Dani Danon, que assegura que Israel ha obert les portes al seu territori a tothom qui vulgui comprovar que aquesta acusació és falsa. L'ONU es basa en informes d'organitzacions internacionals que recullen testimonis de població palestina que assegura haver patit tortures, assetjament i abusos sexuals durant interrogatoris i arrestos.
2: I en esports, Barcelona acollirà el pròxim mes de setembre la Supercopa Endesa de bàsquet i avui s'ha fet la presentació amb la presència de l'alcalde Xavier García Albiol. Dani Esclusa, bona tarda.
10: Bona tarda. Ha estat el gran protagonista juntament amb el president de l'ACB, Antonio Martín. Recordem que l'alcalde badaloní és un gran aficionat a l'esport de la Cistella, se l'ha vist content i ha assegurat que Badalona és una ciutat que respira bàsquet. L'escoltem.
11: Però no tienen lo que tiene Badalona. Y es... ese amor ese sentimiento de pertenencia del baloncesto.
10: La competició es disputarà en format final a 4 els propers dies 19 i 20 de setembre al Pavelló Olímpic de Badalona. De moment ja hi ha 3 equips classificats, València, Baskonia i el Joventut com a anfitrió. Falta conèixer l'últim, que serà el campió d'aquesta edició de la Lliga CB.
2: Gràcies, Dani. I arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem sobretot dues incidències. Aquest incendi d'un camió a l'autopista AP7, al tram de Vilafranca del Penedès, en direcció sud. L'autopista ha estat tallada del tot uns minuts en sentit Tarragona. Ara ja és oberta, només queda un carril tallat al trànsit, dos d'oberts, però hi ha aturades encara importants, almenys uns 7 quilòmetres de retencions. Per tant, encara ara problemes a l'AP7 entre Subillats i Vilafranca del Penedès, com us deia, en sentit sud, en sentit Tarragona. I a prop de Barcelona, a l'extrem sud, a la C32, a Cornellà de Llobregat, hi ha hagut un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelldefels, en sentit Sitges. Això està provocant aturades, de fet, ja des de la Ronda de Dalt. Per tant, aturades a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi, Cornellà de Llobregat, com us deia, en sentit Llobregat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, doncs també és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4.
9: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
3: Metròpoli, amb Xavi Collado.
12: Tots els marroquins roben.
13: Ens treuen treball.
14: Com a trans, et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
17: Una soledat, la gent gran.
18: Són gent que roben.
19: Paràsit. Marimatxo.
20: Existir solo.
21: Terroristes.
22: Menjar plata.
23: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
24: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Ràdio 4.

0: Trellat, 6 de la tarda i 7 minuts.
1: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets.
2: Igualeta, igual que l'osa ho fa, Samantha.
3: Si no he cantat encara.
2: No has fet una nanana?
3: No! És a l'osa, eh?
2: Jo ja sento, canta
3: molt bé. No m'atreviria.
2: He fet un...
3: No, només movia... Mira, així, amb els dits, amb els dits. Hem vist, no? Nosaltres aquí, el que s'ha de suportar aquí a l'entrellat.
0: Re, la cosa que comencen ja els festivals, ja és temporada de festivals.
2: Efectivament, ja han començat els festivals d'estiu i no és estrany veure cartells de grans festivals que estan protagonitzats majoritàriament per homes. De fet, l'any passat encara veiem cartells en els que el 90% de les bandes les formaven homes. Per això, propostes com el Teta Fest, que compten amb una programació 100% femenina, són tan necessàries. La 5a edició del Festival Feminista Teta Fest comença demà a Tarragona. Diria que eres una espècie estranya. I ho fa amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Keral Laoz, Marisa Valle Rosso, Alosa, Ponsalam, Maria Fort o aquesta que estem escoltant, Sandra Monfort.
0: Oh, Sandra Monfort, totes elles, molt estimades aquí a l'entrellat. En parlem amb Mari Martínez, programadora del Teta Fest, i Montse García, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. Mari, bona tarda. Montse, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu? Demà comença el Teta Fest, eh? Tot a punt?
4: En eso estamos. Ai, sí, a tope, nervi. A tope.
2: Ai, he sentit aquí una respiració de... Ai.
4: Es que además hace mucho calor.
2: Ostres, sí.
0: Ja. És que déu-n'hi-do, les temperatures. Però els preparatius van bé o què?
5: Sí, va tot bé.
0: Correcte.
5: Ho portem tot bé. No m'ha acabat avui encara, però...
4: Exacto. Hoy acabaremos tarde, ¿verdad, Mari?
5: Sí.
0: Està clar. Escolteu, què és el que diferencia el Teta Fest dels altres festivals i com ha anat evolucionant en aquestes 5 edicions?
4: Bueno, pues el Teta Fest, a diferencia de otros festivales, es que es un festival feminista donde las mujeres están encima del escenario, están detrás y están dirigiendo. Mm. Básicamente es un festival donde las mujeres son las protagonistas, ¿no? Y donde se quiere dar oportunidades a las artistas emergentes, se quiere dar oportunidades a las entidades que puedan, bueno, a las entidades feministas y entidades sociales que tienen mucho que decir sobre sus trabajos, sobre lo que hacen a nivel social, ¿no?
0: Claro.
4: Y
0: molt necessari, no? Avui dia, mucho. Iniciatives com el Teta Fest.
4: Yo creo que sí, además este quinto festival pues va a ser sonado porque tenemos, bueno, lo hemos preparado con mucho cariño. Uh-huh. Y hemos cambiado cosas, ¿no? Para que sea más confortable a nivel...
0: ¿Por ejemplo?
4: Bueno, pues por ejemplo, el espacio de las entidades, en lugar de estar el sábado por la mañana, pues estará el sábado por la tarde. Uh-huh. Y también hay actividades complementarias para las familias, para los peques. Bueno, hay un servicio de canguraje, que esto siempre lo hemos tenido.
2: Ah, muy bien.
4: Hay un vermú a mediodía. Bueno, sí. La verdad es que lo hemos intentado hacer lo más agradable para poder estar, quedarnos y no marchar, la verdad, y no irnos hasta el final.
2: I amb una programació de luxe que ara en aquests pròxims minuts anirem comentant, hi ha moltes propostes com el Teta Fest arreu del territori espanyol, perquè de concerts amb molts senyors sobre l'escenari n'hi ha molts.
4: Sí. Hay muy pocos. Yo creo que fue, no sé si fue en la tercera edición, que se pusieron en contacto con nosotras, con periodistas de otros diarios digitales, porque estaban haciendo un estudio de los festivales que había, y el nuestro, y había uno en Andalucía, pero no era exactamente igual. Pero claro, sí, feminista también. Como este, yo creo que pocos, sí. O por decirte ninguno.
5: Sí, aquí al Camp de Tarragona tenim un cicle, que és els Muses, companys
4: nostres.
5: Des
4: de l'any passat, és veritat,
5: sí, tienes razón. I és un cicle també que... només compta amb artistes femenines, però no com a un festival com el que estem fent
4: nosaltres.
5: És un altre concepte que intenta mantindre tot l'any a diferents espais i localitats, però bueno, és un cicle.
0: Bé.
5: Companys nostres.
0: Escolta, una de les protagonistes del festival és Sandra Monfort. Sandra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Doncs encantades de parlar amb tu. Suposo que saps que sones cada setmana aquí a la secció de la Maria Juan. Sí, sí.
6: Ai, que guai.
0: Ella n'és superfan.
6: Claro, m'encanta ella.
0: I per tu què suposa formar part d'aquesta edició del Teta Fest?
7: Pues la veritat és que estic molt contenta perquè hi ha un cartelazo increïble, vull dir, ja pues la Lia Cali, Ponce Lam, la que era la Oz, són amigues que adore i admire moltíssim i em fa molta il·lusió, la veritat.
0: I costa més tirar endavant un projecte artístic sent dona, Sandra, tu què diries?
7: Absolutament, sempre i tant.
0: Sí,
7: vull dir,
0: eh?
7: A veure, sempre et trobes molts més obstacles que els tios pues, no tenen ni tan sols es plantegen, com per exemple algo tan simple com l'estètica, no? O com et vestixes, yeah. Se te qüestiona molt més, se te trata més de cert paternalisme moltes voltes, en certa... Sí, com se te qüestiona molt més.
2: I Sandra, tu com vius que hi hagin tants pocs reductes com el Teta Fest i tants d'altres en els que la gran part de les programacions dels cartells són homes? Com ho vius tu, això?
7: A mi la veritat és que em fa molta gràcia. Jo no sé com això encara està passant a dia d'avui, que encara mire cartells de festivals supergrans,
2: sí, sí.
7: I el, no sé, el 80% són tot tios. I dic, però una cosa, com no els crida l'atenció? Perquè jo estic tota l'estona mirant-ho i cada volta que ho veig em piquen els ulls. Dic, però això com pot ser que continuï passant? No m'ho explica i fa molta... A molta malícia, yeah. La veritat.
2: I per què no canvia això? És que jo al·lucino. Estem al 2026.
0: Mira, potser la Mari sí. Ho sap, és això, fort. La Montse. Per què no canvia?
5: Gran pregunta. No sé.
4: És parte de les desigualtats,
5: sí,
4: no?
5: Sí, jo crec que ja és, ho tenim gravat amb el subconscient col·lectiu, vull dir, el fet de que els homes sempre han estat, pues com diu la Sandra, no? Sobretot no tan jutjats per la forma de vestir, la forma de parlar, poden expressar, dir qualsevol cosa a les seves lletres, a la seva música... I suposo que nosaltres, les dones, hem estat sempre més jutjades amb aquest aspecte. I crec que és més aviat un costum i un inconscient col·lectiu que encara el tenim instaurat.
0: Repassem-ho? Digues, Sandra. Digues.
7: No, que pense que així i tot les dones estem carregades de valentia i fins i tot en aquestes condicions xafem els escenaris amb tota l'alegria i tot el motor i així i tot... encara es costa programar a ties. Vull dir, com que no és al final tampoc una qüestió de que tenim por de ser vistes o tenim més dificultat, perquè nosaltres al final pugem per damunt de tot això, ens carreguem de força i ahí estem donant la cara tota l'estona.
0: Clar. Sandra, mira, justament aquesta setmana hem tingut el comiat d'Alexia Putellas del Barça i hem parlat molt de la importància dels referents per obrir camins. Quines han estat els teus referents musicals?
7: Pues mira, la veritat és que moltíssims, és com incontable perquè escoltem molta música, igual que tots els que ens dediquem a la cultura, a la música, però les meus primeres referents i màximes referents, jo sempre dic que són els arxius d'àvies i avis, o sigui, de gent que escoltava de tradicionals a les fonoteques, perquè ahir és quan vaig començar a dir, ostres, m'encantaria que aquestes veus les escoltara tot el món, no? I que tingueren més espais on poder desenvolupar-se. I ahir és quan vaig començar a fer música, a fer cançons, arranjar cançons tradicionals i portar-les als escenaris, i després va tot evolucionar cap a una cosa més pop electrònica, però vaig començar ahir i diria que això són els meus referents principals.
2: I a les noies joves que ara s'estan començant a plantejar o estan a l'habitació de casa dels seus pares, començant a fer coses, gravant-se, produint-se i tal, què és el que els hi diries per arribar o perquè acabin arribant als escenaris amb aquesta força de la que ens parlaves?
7: Pues jo els diria que s'ajunten sobretot de, o sigui, com que a l'hora de triar equip i triar gent que els acompanyi en este camí, que trien molt bé, que s'ajunten de gent preciosa, que els doni tot el suport, que no els qüestione, que els valori, que els acompanyi de la manera més dolça i amable possible, perquè este camí ha de ser fàcil, perquè si no, no té sentit.
2: I és fàcil trobar gent així en aquesta indústria?
7: Bueno, vas trobant la teua gent. Sí. Igual no fa falta que siga del tot de dins de la indústria, simplement pues, amigues o gent propera que creu en tu i que et valora i que s'apunta un tiroteo amb tu, saps? I això sempre hi ha.
0: Clar. Repassem actuacions d'aquest cinquè Teta Fest. El tret de sortida del festival és la tarragonina Maria Fort, que l'obre demà divendres a 3:15 del vespre. Sabies que...

0: La Maria es va formar en violí clàssic a l'ESMUC i en cant, jazz i música moderna al Conservatori del Liceu, una crac la tia. Què destacaríeu d'ella?
1: Bueno, yo a María la conocí en la tercera edición del TETA, que la invitamos, entonces hacíamos algunas actuaciones en lo que era la explanada, ¿no? Y la verdad es que nos hizo mucha ilusión poder ofrecerle que estuviera dentro y a ella más. ¿Qué destacaríamos? Pues yo creo que su perseverancia, porque es una mujer muy luchadora y que poquito a poco se está abriendo camino.
2: Sí, a més amb moltes ganes, és molt maca i les lletres, no?, es despullen cada una de les seves lletres. Potser és una miqueta a mi el que m'atrau d'ella.
3: I després de la Maria Fort serà el teu torn, Sandra. Aquí estem ballant, a l'estudi.
0: És que és un tamarracle, Sandra, tan sèrio aquest. O sigui, és increïble.
4: Moltes gràcies.
3: Què trobarem en aquest concert? Això és a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona, oi, Sandra?
4: Exacte, sí. Pues una festa i un viatge per tot allò íntim i tota una celebració de la vida, jo crec, diria.
3: Tens ganes d'això, perquè la cançó és enganxosa, és divertida, també és reivindicativa.
4: Jo tinc moltes ganes de celebrar la vida completament, celebrar-la i que estiguem totes disfrutant i gaudint d'aquest caminet que ens ha tocat viure.
3: I sempre aprofites per ficar missatge, també, per reivindicar alguna cosa?
4: I tant, sí. Ara mateixa crec que a València el que més hem de reivindicar és la lluita dels professors que estan al carrer cada dia reivindicant les seues condicions.
3: Aquí també, A Catalunya igual, filla.
4: A tope, pues ahí estem, sí.
3: I aquesta cançó no serà el preludi d'un disc en solitari, Sandra, d'un nou disc?
4: Ah, no ho sabem.
0: Mira-la ella, que cucatona,
3: Mira que hem tocat una tecla. Bé. Escolta, L'amor de nit és el teu últim treball en solitari, és aquest EP de 6 cançons, el vas publicar l'any passat, i és l'extensió de l'univers del teu disc anterior, de La Mona. La rebuda de La Mona de nit, com ha estat?
4: Jo crec que ha sigut un canvi gran, perquè sempre venia com de fer una música una miqueta més introspectiva, més íntima, i La Mona de nit ha sigut com el desmelene, i jo crec que la meva gent, el meu públic, tenia ganes també d'esta part, com més juguetona i més manifacera, més pilla.
3: I com encares aquesta trajectòria en solitari, després de formar part de dues formacions, com Marala i Xaluc, ara què?
4: Bueno, és diferent el viatge, però en realitat és en solitari, però no estic en solitari en absolut. O sigui, estic sempre molt ben acompanyada amb la meva germana, que m'acompanya a l'escenari també, el Jordi, un dels millors amics meus, o sigui, que en realitat, sí, són diferents projectes, però jo crec que són bonicos els dos. I bueno, Marala va formar part d'una etapa molt bonica de la meva vida, que encara la mantinc dins del meu coret, i ara pues, estic en coses diferents i noves.
0: Sandra, ens estàs atenent des d'unes proves de so, no?
4: Sí.
3: Mira, sona i tot.
4: Estic així a Girona.
0: Ah, no, és el Cristian.
3: És el nostre tècnic.
0: Avui sentim coses que
3: molt
0: no són.
3: Molt bé, Cristian.
4: Ah, vale. No, jo m'he vingut al cotxe a estar en silenci.
0: Mira-la, o sigui, ella. Que mona. Actues al Foment de Girona avui.
4: Sí, exacte, sí.
0: Estàs a tope, no?, aquest estiu.
4: Ara sí, a tope, sí, ara comença com la gira així com d'estiu, de festivals i tot, i sí, moltes ganes.
3: Doncs, Sandra Montfort, molta merda per demà, per avui també.
4: Moltes gràcies.
3: Et seguim la pista, una abraçada.
4: Moltes gràcies, una abraçada molt
3: adéu,
4: forta.
3: Adéu.
5: Antes iba triste, hoy de mí te encargas, ahora dámelo. Desapareciste, no buscaba nada, pero ahí quedó.
3: Continuem amb el repàs de les actuacions del TETA Fest. Aquesta que estem escoltant és l'artista i productora de música urbana Ponsalam. Actua demà a 9:45 i és també interessant posar de relleu la faceta de productora de Ponsalam, oi, Montse? I Mari?
4: Sí.
2: Sí, sí, aquesta nova artista i productora, nova faceta com a productora. I a més amb aquest, el seu EP s'inspira una miqueta amb l'escena urbana francesa, vull dir que amb ganes d'escoltar-la.
3: Clar, perquè el Teta Fest també és una oportunitat per conèixer talent emergent, oi?
2: Sí, sí, sí, és una oportunitat i és algo que tant com a jo, programadora, productora i des del Departament d'Igualtat ho tenim molt, molt, molt en compte.
1: Sí, sí, és uno de los objetivos de l'inicio del TETAFES, mujeres consagradas ya, con mucha experiencia y otras emergentes. Ajudar a visibilitzar-les i a ponerlas pues, en el escenario.
3: Més repàs, que era la Oz.
5: Seguramente no sería que era la Oz.
0: Serà 11:15, demà una de les actuacions més esperades de la nit, la gran que era la Oz. És la primera vegada que actua el Teta Fest?
2: Sí, sí, sí, sí. De fet, jo és la primera vegada, crec que tinc opció de programar-la per agendes.
0: I... És que va sempre liada, la Queralt.
2: Sí, sí, sí. I hem pogut aconseguir que tingués lliure demà per poder venir al Teta Fest.
3: I el colofó, la primera jornada del Teta Fest, el posa Lia Cali, serà a 12:00 PM. Lia Cali, que ve de triomfar...
0: Ho ha petat, la tia.
3: De l'Acadèmia de la Música.
0: Sí, ha estat, sí, després de Rosalia i juntament amb l'Eiva, la gran guanyadora de la nit. S'ha endut 3 guardons pel seu darrer disc, a Elis. Què aporta Lia Cali al festival? És que és la reina, jo crec, ara de l'escena catalana.
2: Sí, sí, sí, tal qual. És la reina ara mateix. A més, jo amb ella sí que ja he treballat algun cop. I la força i la potència i la posada en escena que té és digna de veure-la per tot el que et transmet. Vull dir, penso que és una artista, no sé, és que a mi m'agrada molt a l'escenari.
1: Lo que sí que os podemos decir que esta programación del viernes entre la gente joven ha triunfado como la recreen.
3: Això t'anava a preguntar, La resposta del públic, com està anant?
1: Muy bien. Muy bien.
3: Sí, ¿eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: De cuando se presentó el Teta en la rueda de prensa, enseguida nos vinieron a decir, pero qué pasada, sí, que las traiga la Lia Cali. Y acompañada, claro, pues, de todas estas mujeres, ¿no? Algunas un poquito que suenan un poco más y otras que están comenzando.
0: I ara acabo de caure en una cosa, noies, que és bastant probable que veiem juntes sobre l'escenari a la Queralt Lahoz i a la Lia Cali, perquè fa uns mesos, bueno, l'any passat, van publicar una cançó plegades, Brindo por los míos, i crec que tampoc les hem vist moltes vegades actuant juntes. Per tant, jo crec que es pot viure aquí un momentet històric, noies?
1: Ja no crec.
2: Sí, i a mi m'agradaria que cantessin aquesta cançó juntes.
3: A veure.
2: Però lo deixarem aquí a veure què passa.
3: Escolta, ara que parlem de la resposta del públic, el vostre públic majoritàriament són dones o homes? O a la par.
1: Hay muchas mujeres. Nosotros tenemos un público muy fiel desde el primer Teta. Ajá. Eso también te puedo decir. Y gente que viene de fuera, de pueblos, ¿eh? Y es gente. Pero hay mujeres y hombres y familias. Uh-huh. Porque el Campo de Marte, si algo tiene, que es un ambiente pues muy chulo, ¿no? Porque tiene su parte de jardín. Al estar las food trucks y las barras, pues se puede estar perfectamente con el chavalerío por ahí jugando. Además, tenemos el servicio de canguraje, con lo cual las familias también pueden disfrutar de, bueno, pues un espacio relajado, ¿no?
3: Es ideal. Dissabte, l'artista asturiana Marisa Valle Rosso obrirà la segona jornada del Teta Fest a 8:00 PM, tot seguit a l'Osa, que presentarà el Teta el seu primer àlbum, El primer cant del matí. I a 11:15 arriba una de les actuacions més esperades del festival, la de Vanessa Martín. Comem.

0: les veus més apreciades del panorama musical espanyol, oi?
1: Sí, sí, sí. Vanessa Martín.
2: Ya lo creo. Bueno, además viene de Argentina, que ha estado haciendo una gira ahí estupenda.
1: Sí, s'estrena la gira aquí a Tarragona.
0: Mira.
1: I el primer concert de, del país, sí, sí.
0: Ha estat difícil tancar-la?
1: Sí, una miqueta. Per agendes. Clar, és que tenia la gira a Latinoamèrica, llavors quadrar l'agenda perquè vingués i coincidís amb la data del Teta, doncs, bueno, clar, al final són agendes i aquí poc podem fer.
0: És guai, perquè la programació d'aquesta cinquena edició del Teta Fest és supereclèctica i passeu per tots els gèneres possibles. Mm-hmm. Des del folk a la música urbana, sí, passant pel pop, a l'electrònica, ho teniu tot.
1: Sí, sí. A més, el dissabte, no? També a Malosa, que és el punt...
2: Sí.
1: Que és molt guai.
0: Són increïbles.
2: Sí, bueno, y Marisa Vallerroso, yo la escuché el otro día.
1: Es una pasada.
2: Me pareció, aparte, que es, hablando con ella es fantástica.
1: Sí.
0: I què teniu en compte a l'hora de programar? Perquè és que teniu grans noms, eh? Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laoz, Sandra Montfort. Wow.
2: Bueno, una de las cosas más importantes porque es un festival feminista. Entonces las mujeres, hay muchas mujeres cantantes, artistas, pero a nosotros nos interesan las mujeres que puedan transmitir un mensaje, y un mensaje claro, pues de sororidad, de lucha, de reivindicación, de un poco de todo lo que nos están transmitiendo estas mujeres que van a actuar, ¿no?
0: Brutal, ¿eh? Aquest Teta Fest a l'Auditori Camp de Mart de Tarragona, divendres i dissabte. Però també hi ha programació lliure i gratuïta, oi?
2: Sí, sí. Este año tenemos un vermú, ¿verdad, María?
1: Sí, demà per la tarda i a les 6, que és quan fem una miqueta l'obertura de portes oficial, als jardins, amb entrada gratuïta, tenim a la senyora DJ de 6 a 8.
0: M'encanta el nom, senyora DJ, sí, molt bé.
1: Sí. Avui parlàvem, no?, com a anècdota del senyor... Però com se llama? No, senyora DJ.
0: Ja està, senyora... perquè donar-li més voltes.
1: Sí, clar. Senyora DJ, que també ens farà el vermut el dissabte de 12 a 2, als jardins, que a més estem muntant una estructura amb uns sombrejats, decoració... Bueno, quedarà, crec que molt bonic, i sobretot amb ombra, perquè la gent estigui el més còmode possible.
0: Molt necessari.
1: Sí. I llavors ja per la tarda estaran els tallers, les entitats, hi haurà jocs, un espectacle de circ i tot amb un disicà d'ambient.
2: Un circo de mujeres, además.
0: Molt bé.
2: Y luego pues una cooperativa de chicas jóvenes pues nos harán unos talleres, pero no solamente para los pequeños, sino que también para las familias.
0: No falta res aquí. Maravillós.
2: Sí, y por supuesto el espacio de alianzas, que es el espacio de las entidades, que es un poco es finalizar con las entidades el trabajo que hemos hecho anteriormente con ellas, ¿no?
0: Ya.
2: Lo hicimos en el Preteta y ahora pues se presentarán en el Teta 12 entidades que nos enseñarán un poquito lo que hacen, por lo que trabajan.
0: Claro. Bueno. Y escolta, per Tarragona, ¿qué significa el Teta Fest?
2: Bueno, yo creo que mucho. Es un quinto Teta Fest. Cuando empezamos el primero no pensábamos que íbamos a llegar aquí. Me acuerdo que nos dijeron el viento en popa a toda teta, nos dijeron al principio. Y aquí estamos, viento en popa y el quinto año, ¿eh?
0: Molt bé. Sí. Com a no, alemán sembla guai, ¿eh?
2: Es un festival esperado, porque a nosotros nos preguntan, oye, ¿lo vais a hacer este año? Y decimos, pues claro,
0: qué bé.
2: Claro que lo vamos a hacer.
0: Qué bé, ja està consolidat i la gent en té ganes. Qué bé. El Teta Fest, Mari Martínez, programadora, Montse García, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. Gràcies a les dues, enhorabona i que vagi molt bé el Teta.
1: Gràcies
2: a vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu. Però és que tenim un altre festival,
3: Una altra ronda.
0: Un molt de Ràdio 4. Anem a la Sala Nau de Barcelona, al Poble Nou. Aquest vespre tenim una cita musical.
3: Efectivament, acabem el programa i anem cap allà. L'Acústicament Fest 2026. Recordem, un festival que neix del meravellós programa d'aquesta casa, La Barrera del So, presentat i dirigit per la nostra estimadíssima Irene de Zumbila. Un moment per descobrir música, gaudí d'artistes consolidats aquesta edició, amb artistes, per exemple, com Mazzoni o Magalissare.
0: Clare,
3: tu i jo necessitem anar cap a l'Acústicament Fest.
0: I prendre's una birreta.
3: Efectivament.
0: Sí. Allà hi tenim la nostra companya Marina Fernández. Marina, bona tarda.
3: Mari.
4: Hola, què? Bona tarda. Doncs mira, jo estic aquí ja. No sé si, mira, justament comencen les proves de so.
0: Sí, sí, les sentíem.
4: Madoni,
0: aquestes són de veritat, Samantha. Està...
3: Bé.
4: Sí, aquests és, són els primers acords que està fent Madoni en aquest acústicament. I m'acompanyen, com no, la Irene Desumvila, la nostra companya, que l'hem enxampat fent els últims assajos. Ella també assaja, oi?
5: Jo he assajat una mica, perquè clar, tot això doncs, sí, són moltes actuacions, és molta gent que entra, que surt, hem de saber per quina escala entren, per quina surten, i una mica doncs, on farem les entrevistes, perquè ja sabeu que això, a més d'un festival de música, com esteu comprovant per les proves de so, el típic AC va, és també, doncs, exacte, és també doncs, un programa de tele, és un streaming en directe i és un programa de ràdio també. I aleshores doncs, bueno, hem de tenir tot una miqueta assajat i preparat.
4: I bé, com la Irene ho vol deixar tot ben enllestit, ben preparat, també tenim aquí dues de les artistes que tocaran avui, dues dones. Tenim a Magalí Sare. Bona tarda, Magalí.
6: Què tal? Bona tarda.
4: I per una altra banda, gairebé enllestida, a la Júlia Colom, que estava a maquillatge i l'hem hagut de treure a correcuites i està a mitja arreglar, diguem. Bona tarda, Júlia.
7: Molt bona tarda.
4: Com espereu? Com espereu aquesta vesprada? Com espereu aquest festival d'avui?
6: Doncs serà una cosa bastant íntima, realment. Estarem tots aquí fent una mateixa cosa, que és gaudir de la música, tant fent-la com escoltant-la, i que avui en dia necessitem aquests actes col·lectius de tots concentrats i gaudint d'una mateixa cosa, perquè la música sana. Així que serà molt bonic.
4: No és el teu primer cop aquí a Ràdio 4, ja et vam tenir també el nostre programa, l'entrellat, però tu, Júlia, sí que és de les teves primeres experiències així com sí, més, sí, diguem, relacionades amb la nostra ràdio, i bueno, a banda de la Irene, òbviament, però a l'entrellat nosaltres no et coneixem. Qui és Júlia Colom? Fes-te conèixer.
7: Soc jo, hola, encantada. La gent que vengui avui me podrà sentir cantar, que bàsicament és el que faig.
4: Ets mallorquina, cantes mallorquí, hem de dir que has estat de gira i vas estar cantant mallorquí a Roma. El mallorquí arriba a Roma.
7: Sí, sí, sí. De fet, hem sortit bastant i sí, el mallorquí també serveix per sortir.
4: I barreges música mediterrània amb un toc de pop electrònic. Com és aquesta barreja?
7: Bé, és el que a mi m'agrada fer, és el que me surt, i el de Mediterrani també té molt a veure perquè m'agrada molt cantar també les cançons que a mi m'han fet créixer de Mallorca, que són les comes les que tinc sempre dins el meu cap, i les vaig mesclant amb el que a mi també me surt de dins, que influències, vàries.
4: I què esperes de la cita d'avui?
7: Avui també, bé, subscriu tot el que deien a Magalí, sí, sí. I el que m'agrada molt també és que és en acústic, com que els formats també seran en acústic, vull dir que agraeixo un munt que hi hagin espais per poder tocar amb els instruments, cantar una mica com a l'ànima de la música, que és la veu, la guitarra o el que sigui. Que sembla que és obvi, però no ho és tant, i per això jo estic com a també molt contenta de formar part d'una cosa tan real.
3: Marina,
4: Irene,
3: a veure si em sent, sí, perquè amb el soroll que hi ha ara mateix amb les proves de so, pregunta-li a la Magalí Sare o a la Júlia Colom, per elles què significa la barrera del so, què significa aquest acústicament fest, Ràdio 4, hi ha una gran aposta per la música catalana i en català, Ràdio 4, no sé com ho veuen elles.
4: Haureu de repetir perquè, de debò, hem intentat apujar
3: impossible,
4: el so de la connexió, però...
3: No se sent res, no?
4: Això està sent una mica caòtic.
3: Què significa Ràdio 4 per elles?
0: I l'aposta que fa
4: què
0: per la música en català.
4: Què significa Ràdio 4 per vosaltres, noies?
6: Uf, Ràdio 4 a mi m'alegra molt la vida en general. Sobretot quan condueixo, que és quan més escolto la ràdio. I per mi és com garantia de que descobriré alguna cosa nova i de qualitat. O sigui, per mi Ràdio 4 és referent de...
0: És que la Magalí és més mona.
6: ...d'inspiració i estic molt agraïda en general qui sigui i que es facin els programes que es fan de molta qualitat, es parla molt de cultura i això dona molta vidilla.
3: I la barrera del so...
7: Exactament igual, a més jo me'n recordo que l'entrevista que me vares fer va ser una entrevista que se notava que estava com molt preparada, molt curada, que òbviament quan t'entrevisten tu perceps això de la persona que t'entrevista, si fins a quin grau d'implicació hi ha en les preguntes que està fent amb el que tu estàs explicant, saps que al final Sí, ho percebem, no? Això, quan mos entrevisten. I és com a sentir que hi ha un espai, això, on realment sa cultura no s'obre, sa cultura és essencial i se li dona l'espai que toca.
4: Clar. Precisament avui, Irene, és un moment no només d'escoltar música, sinó també de conèixer els artistes, de saber qui hi ha darrere d'aquestes veus. Què coneixerem a les entrevistes d'avui?
0: Doncs parlarem una miqueta dels seus projectes, de la seva manera d'entendre l'art i sobretot del seu compromís amb l'art, perquè una de les coses que tenim molt clares quan fem la programació d'aquest festival és que ens agrada doncs, que siguin artistes de sensibilitats diferents i alhora doncs, que tinguin una visió de l'art concreta, no? Que té una certa responsabilitat social, si voleu dir-li així, ja sigui doncs, amb l'enllaç amb la tradició o sigui, per exemple, amb l'exploració que ha fet la Magali Sare, que l'ha dut doncs, a diferents països del món i que ha fet tot un treball doncs, que explica la vinculació de la dona amb el matrimoni. I això és una mica el que ens interessa, per bé que també doncs, hi ha molta irreverència i festa i deliri i surrealisme, que no sé per on anirà, que jo tinc una mica de por també, perquè teòricament jo sóc la persona que s'encarrega de conduir una mica tot això i em fa una mica de por
3: no, pateixis,
0: alguns personatges
3: Irene.
0: Que pujaran avui a l'escenari.
3: No, avui anem a fluir. Jo tinc dues preguntes, una molt tonta i l'altra que m'interessa força per la Júlia i la Magalí. Marina, no sé si em sents. Estem escoltant el Jaume Pla Amazoni fent aquest ei, sí, de les proves de so. Elles què fan servir per fer les proves de so? Compten? Fan aquest ei, sí? I l'altra pregunta és si d'aquí potser surt una col·labo entre elles.
4: La Magali us escolta, però la Júlia no, només tenim uns auriculars. Diuen que si sortirà d'aquí una col·laboració entre vosaltres dues.
6: Podria molt ben ser, podria passar.
7: Estem més a prop de lo que pot ser sense pensar.
4: Ai!
6: Sí.
7: No, però físicament, evidentment, però dic que tenim unes i casualitats tant musicals també que mos uneixen, que sí?
6: 100%.
4: Ràdio sí, 4 sí. Uneix, doncs.
6: Sí, sí, Ràdio 4 on és, sí, sí. Gràcies, Ràdio 4.
3: Quina meravella. I com feu les proves de so, Magali, també ets de ei, sí?
6: Ei, sí, sí, provant hi ha rever, seria una mica això.
4: Tu, Júlia, també fas com ella? Les proves de so?
7: Provant, sí, s'ha de provar. Un, dos, tres, sempre clàssic, no?
8: Ara faltaria la Irene, vocals. Com prova la Irene?
4: Irene, tu com fas les proves de so?
6: A veure, què em dius, perdona?
4: Fas les proves de so, fas com elles E, A, I.
6: Home, sempre és el ei, sí, va, i un gos robant, en comptes
8: molt
6: de...
8: Molt bé. Doncs
6: és la
8: bé.
6: Broma que fan tots els músics des de fa mil mil·lennis i que no fa cap gràcia, però bueno, mira.
8: Doncs ja, sona ja bé. Veieu, De moment sona bé aquest acústicament fest que comença a les 8 a la Sala Nau de Barcelona, del Poblenou, per la nostra audiència. Una gran cita, una gran selecció musical que fa la nostra companya Irene de Zumbila en el seu programa La Barrera del So. Irene, gràcies. Magalí, Júlia, gràcies a les tres. Marina, també, gràcies.
7: Adéu, moltes gràcies.
6: Adéu, fins gràcies. Ara.
8: Adéu. Maria Juan, molt bona tarda.
9: Com estàs?
8: Doncs esperant que m'expliquis en què has estat els últims dies i en què penses.
9: No vols saber tot això.
8: Ah, no?
9: No, tia.
8: Per
9: en
8: què?
9: En principi no vols saber-ho. No vols saber-ho. Vols saber l'últim que m'ha passat?
8: Què t'ha passat?
9: Això no estava en el guió ni res, però és que si em preguntes...
8: Jo pregunto, sóc periodista.
9: Pues mira, m'ha passat una cosa. No, és que em ve superbé que m'ho preguntes, sí. Perquè jo porto des de les 2 del migdia en un rum-rum.
8: Ah.
9: Jo he anat a la fonia a 3 de migdia.
8: Sí.
9: D'acord?
8: Sí.
9: Perquè pues, vaig passar... Te recordes que vaig passar una faringitis fa uns mesos?
8: Sí.
9: Pues estava en una tos fatal i tal. Pues que m'he fet mal en la gola i nosaltres fem servir moltíssim la veu.
8: Moltíssim.
9: Llavors, he anat a la foniatra per veure si m'havia fet nòduls, si em passava perquè la logopeda m'ha dit, fes tal... I per a clavar-me el pal este que et claven pel nas, un tubet per a fer-te una estroscopi... No sé com es diu. La cosa per a veure les cordes vocals, per a fer-te una... Entonces la tia... T'ha posat un spray en la gola, com per, suposa que per mitja dormir o per a que no et faça mal.
8: Sí,
9: mal,
8: sí, una anestèsia.
9: Però també me l'ha clavat per un forat del nas. ¿Vale? Entonces diu, vaig a posar-te l'espray, em posa per un forat del nas, per l'esquerre, em posa l'espray, i per la gola també.
8: Uh-huh.
9: I després agafa el tub però me'l clava pel forat del nas dret, que és on no m'havia posat l'esprai. I tia, ahir m'he donat compte, però i tu diràs, i tot això on vols anar a parar?
8: Ai.
9: Mira, és precís que les ties com jo, que tot m'ho sap greu, a mi tot em sap greu, i a mi em sap mal dir-li, a mi em fa mal en una cosa, o sigui, en un bar, em porten una cosa que no m'ha agradat, jo no, em sap greu dir-ho. Jo sóc de les persones que no torna un plat, que no tia de veritat, o sigui, però fins al punt de que m'han graduat unes ulleres i porto 2 mesos amb elles i no veig bé, però em sap mal anar perquè me sap greu.
8: Ja.
9: Perquè dic, i si s'han equivocat? O sigui, jo sóc molt pava. Ai. Llavors, jo, en lloc de dir-li a la foniatra, perdone, m'ha clavat vostè el palet, el tub, per el forat que no era, perquè sí, el que vostè m'ha dormit és l'altre, no continue fusant per ahir, no continue furgant, que està fent-me mal.
8: Claro. Vaig,
9: i m'ha callat, i allí estava jo...
8: Total.
9: Fent sorollets i mentre jo pensava està fent-me mal el nas i a lo millor ara el tinc adormit i no m'hauria fet mal. Pues això és el que m'ha passat, Samantha.
8: Doncs mira, no està malament la història.
9: Ara, no em tornes a preguntar com estàs, què el passa, perquè és que jo et ho conte. Què faig? Tu què hagués fet?
8: Home, jo hagués reaccionat abans, hagués dit, que és si aquest, és que tu, que és aquest.
9: Per això tu eres una tia...
8: No, és que jo tinc, tan mal tia... record, jo tinc tan mal record dels pals aquests a dins del nas, em feia tant de mal que me'l ficaven fins al cervell.
9: Ah, vale, però tu estàs pensant des de la
8: sí,
9: pandèmia.
8: Sí, del Covid.
9: Del Covid, vale. D'això tinc que parlar-te també un dia.
8: Ah.
9: De que diuen que ve una pandèmia. Però
8: sí, no?
9: Igual no cal parlar-ne avui.
8: Ja.
9: No cal.
8: Vem una altra història, va.
9: És que te diu, ho ha dit l'OMS i no. No, mira, jo venia a parlar-te sincerament de les males influencers. No dels i les influències.
8: Les males influencers.
9: Les influencers de merda, tia, volia parlar jo. Però no de tots. Jo no és aquesta cosa de... És influencers tot. No, és influencers a tope. Cada un que treballa de lo que vulga en la vida.
8: Sí.
9: O sigui, ja t'apanyaràs.
8: Sí.
9: Ara, dit això. Ho he buscat en el diccionari.
8: Sí.
9: Per definició, un influencer és una persona que ha guanyat popularitat i credibilitat a les plataformes digitals.
8: Molt bé.
9: Gràcies a la seva autoritat en temes específics.
8: Sí, sí.
9: Té la
8: sí,
9: capacitat d'influir en les opinions, sí, en els comportaments
8: sí,
9: i en les decisions de compra d'una gran audiència. Estem d'acord en això?
8: Estem d'acord. Doncs
9: pues mira, ja anem mal.
8: Per què?
9: Pues perquè a mi últimament l'algoritme o les meves amigues només fan que dir-me i ensenyar-me vídeos que són una merda.
8: Ja.
9: Jo he vingut avui així a fer una denúncia pública d'influencers i youtubers, que s'ha ficat a tots en el mateix sac perquè m'ha donat la gana, que venen, que ens venen idees com a fàcils quan no ho són.
8: A veure.
9: No són idees fàcils. Jo sóc una persona que es mareja en el cotxe.
8: Sí.
9: I damunt, com soc, ja t'ha contat antes que sóc pava i no dic les coses, jo sóc de les que quan el puges en un cotxe de copilot o darrere, tu vas darrere i jo en lloc de dir, ai, puc anar davant que jo em marege, jo calle i vaig darrere.
8: Sí.
9: Entonces, com acaba?
8: Ja,
9: marejada. Marejada.
8: Com lo del nas, és que ho has de dir.
9: No, és que ja està bé. És que jo ara la primera pausa que a mi m'està canviant, jo estic començant a dir-ho tot, però quan dic tot és tot.
8: Sí.
9: Tot és tot. I jo confie plenament en que a mi la menopausa em farà una tia que no tindré freno i jo ho diré tot. Prepareu-se, perquè aneu a cagar-se, perquè vaig a dir-ho tot, menys a vosaltres, que no tinc queixa, que sou unes ties precioses. En tot lo demés vaig a dir-ho tot. L'altre dia una amiga em diu... m'envia un vídeo...
8: Sí?
9: Que, això és una amiga... Això ho tinc que dir a la meva amiga, perquè ho fa tot el rato. Sí. A mi, que em falla mandra a veure vídeos, m'envia vídeos de mogolló de coses i després Mariola diu que l'algoritme tinc que educar-lo. El que tinc que fer és deixar d'anar a la meva amiga,
8: home,
9: perquè m'envia vídeos de merda i em mareja l'algoritme.
8: Sí.
9: I em diu... Tia, mira, esta chica diu que és un estabilitzador del moviment del mòbil. Estabilitzador del moviment del mòbil per no marejar-se mentre conduïxes. D'entrada ja anem mal.
8: Sí.
9: Primer, perquè si bebes no conduzcas. Vull dir, i si conduces no mires el mòbil. Vull dir,
8: clar,
9: tu no pots enviar un vídeo de com a influencer partint de la base de que, o sigui, el teu primer moviment influencer hauria de ser el deixar el mòbil en el bolso.
8: Ja.
9: Perquè si tu estàs conduint, no pots tindre el mòbil.
8: Home, t'ho diràs.
9: Pues home, però la tia esta enviava un vídeo sí. gravant-se ella quan era evident que ella estava conduint.
8: Pues ja està, pues Guàrdia Civil, atenció, pues detinguda. Ja, ja està.
9: Si vas de copiloto o en un taxi, que és l'exemple este també, que després la xica va dir, ves de copiloto o en el taxi, en el, diu que en el mòbil hi havia una opció, te'n vas a ajustes, indicadores de movimiento, i entonces, o jo so, veu que t'hi uns punters laterals en la...
8: Sí, jo això ho he vist i es veu que funciona, eh?
9: Vale, vale, vale, però sí. la història, si on jo vaig, sí. no sé que siga o no mentira, on jo vaig és perquè jo sóc aquesta persona pava que a tu, que diuen, és superfàcil, sí. te vas a ajustes... Y de ajustes te vas a indicadores de movimiento. Y yo me voy a justos y yo no trobo indicadores de movimiento per ningún puesto.
8: Ja.
9: Tinc un iPhone 14.
8: És que això és veritat, eh? Però no, sí, és veritat.
9: Superfàcil.
8: No, aquí no hi ha ajustes de movimiento.
9: És superfàcil.
8: Aquí hi ha general, hora, teclat...
9: Si en el pas número 2 no ha... jo no. ja no puc seguir-te... Jo, a mi en general és una sensació de que sóc idiota, de jo dic, o jo sóc pava o esta tia, i ho venen com una cosa superfàcil,
8: claro.
9: i tia, perdona, però no és fàcil. Després, sí, sí. Espera, després dels influenciadors de la neteja, els trucos de la gent esta que dona tips de la neteja.
8: Que tot ja. és tot ai, a mi aquests m'encanten, però vale, no els aplico, però vale, els veig tia. I dic, ai, mira que bé.
9: Pues mira, vaig a dir-te jo que sí que els he intentat aplicar i és mentira.
8: Sí? Ostres, o sigui,
9: que
8: fort.
9: Que sí, tia. Hòstia. A banda, esta penya tot ho neteja en bicarbonato, en sí. lima i en vinagre.
8: I pasta de dents.
9: I pasta de dents, claro. El tema és, així cada un diu una cosa, sí. que la moguda és provar-ho en casa, ¿vale? Però n'hi ha uns que diuen que ho mescles tot. Uns altres el diuen que si poses vinagre és un pecat perquè paralitza l'efecte desinfectant de la llima. Mm. Després l'altre diu que li poses sal gorda perquè actua com una lija natural sense fer el malbé el forn. Mm. Jo el que veig és un forn pirolític, com es diga, que es neteja soles.
8: Ai, sí, jo tinc això. Però, és, però clar, escolta'm una cosa. Clar, el pirolític, clar,
9: pirolític
8: no es neteja soles.
9: Per què?
8: Perquè se'n va cremar. El pirolític.
9: Una altra mentida.
8: Una altra mentida. O no sé si és que jo el vaig fer servir tantes vegades que va rebentar. Jo no sé què, però el tinc tot fos. Però què és això? Això va ser... Mira, la gran decepció. La gran decepció de la meva vida ha sigut el forn pirolític.
9: T'estic imaginant.
8: Sí.
9: Ara digues la veritat.
8: T'juro.
9: No serà que tu... el pirolític el vas gastar per més coses, vas dir, pues xica, igual clave, igual agafe no sé què, agafe les sabatilles del xiquet i la xiqueta, que estan brutes, les claves des del forn pirolític, li dona al pirolític i a veure si neteja les espardenyes de xiquet, i no.
8: No, a veure no, si tu no, vas no. fer servir... Que encara m'estan sortint peces, trossets negres d'allà del forn pirolític. 10 anys després.
9: I ja va rebentar el forn.
8: Claro. No, no,
9: bueno,
8: no, no.
9: tia, siga com siga, jo he provat de netejar les Converse, sempre dient, saps les Converse blanques que es fan negres per, de la pol·lució
8: sí.
9: i el que siga.
8: I amb què diuen que es neteja això?
9: El bicarbonato és
8: també.
9: Una cosa que
8: servís
9: no? per a tot.
8: ja.
9: El bicarbonato el feia servir. Ma abuela, després de la paella dels diumenges... Ma abuela, que s'havia fet la picaeta, s'havia fet sí. la paelleta, després s'havia sí. fet el timonet en una xorraeta de casalla, que això no era una xorraeta, sí, això era...
8: Sí. Timonet és la farigola, no?
9: El timonet és la farigola.
8: Sí, sí, sí, sí.
9: I ma abuela es feia una culleraeta d'anís.
8: Sí.
9: Bàsicament, les abueles es fotien una casalla i s'anaven a fer la siesta.
8: Total, uns licors,
9: quan s'aixecaven de la migdiada... Clar, quan elles s'aixecaven de la migdiada, elles tenien un reflujo, elles tenien un ardor... perquè la paella amb tot l'oli i tota sí, la mandanga...
8: Sí.
9: I llavors ma abuela feia un gotet de bicarbonato.
8: Ja.
9: I es tirava dos roig i funcionava.
8: Ja, ja, ja, ja, ja.
9: Si el bicarbonato servís per refluxe, servís per a netejar la vaixella de plata,
8: sí.
9: la coberteria de plata, sí. servís per a llevar-li el negre a les Converse.
8: Sí.
9: O sea, què és el bicarbonato
8: ai,
9: en
8: mare.
9: Realitat? Què té el bicarbonato?
8: No.
9: Això quin tipus... Bueno, després, més coses que em posen nerviosíssima.
8: A veure.
9: Tu ets YouTube, ara que ve l'estiu. Tu no... Tot és... Bueno, ja sones de la casa, que no tens aire condicionat, jo tinc una casa de camp, una casa de poble molt antiga que no té aire condicionat, i jo sóc una tia tan eco-celebrity i tan ecologista que jo no vull posar aire, i tinc un ventilador. Però sí. el ventilador, quan fa molta calor, doncs fa calor. I el que fa és menjar aire calent. I llavors sempre hi ha algun youtuber, sempre hi ha algun bricolatge, men, que el diu que vaig a donar-te el truco per fer-li un dispositiu per clavar gel i que tu en ixe ventilador li baixes 3 o 4 graus a l'habitació. Sí, jo... És mentira!
8: Jo aquí he caigut a quatre potes, també. Jo,
9: vaig... jo ho he fet. Sí,
8: jo també ho he,
9: jo
8: fet.
9: Ho he fet.
8: Jo també
9: I ho he fet. I ja que no s'he vist per res.
8: No.
9: No s'he vist per res. No. I la de temps que estàs tu fent cubitos i vinga a fer gel, i vinga a fer gel, perquè a més jo em poso a fer cubiteres i vaig trencant-les i vaig clavant-les en bolses i jo he arribat a ocupar 2 caixons del congelador que el meu home em va dir, i desgràcia, és que no podem comprar i congelar res perquè ho té tot ple de gel i no funciona. Per més gel que tu facis...
8: Allò no fa res. Allò no, bueno, però, es nota. Si fa calor, però, de la bona, allò no es nota.
9: Ah, bueno, però igual hi ha alguna oienta que està pensant... Saps aquesta gent que sempre diu tu no has sabut fer-ho, però jo sí que sabré.
8: Ja. Pues
9: vaig a explicar-te com es fa. Tu agarres un cartró de llet, el talles
8: sí. I
9: plenes de forats el bric...
8: Que sí.
9: I claves el gel dins. N'hi ha youtubers d'estos que el diuen que tu el dipòsit l'has de clavar darrere del ventilador. Ja. No per on surt l'aire, sinó per darrere.
8: Ja, perquè d'allà agafa l'aire.
9: Clar.
8: Clar.
9: Però no funciona.
8: No funciona, ni darrere ni davant.
9: A tu te funciona?
8: Que no. Jo pitjor, jo em vaig comprar la màquina que fa això.
9: O sigui, bueno.
8: Encara pitjor, m'entens? 130 euros. No. Encara me'n recordo.
9: No és veritat. No,
8: que sí.
9: Això es diuen pingüinos.
8: Sí.
9: Pingüinos.
8: Però d'aquests de blocs de gel...
9: Els pingüinos són una merda. I diuen que són silenciosos. I una merda són silenciosos, els pingüinos. Ninguno. Bueno, total. Que dels sistemes de regadiu, d'estos de fer també botelles d'aigua en foraets i tal, ni en parlem. Ni en parlem, perquè no funciona ni una.
8: Sí.
9: Llavors, clar, jo estic tan cansada que jo crec que ja directament sóc una persona absolutament desfluenciada.
8: Sí.
9: En lloc d'influenciada, desfluenciada.
8: Sí.
9: A mi ja no em pillaran més.
8: Exacte.
9: Perquè, clar, tu ja quan veus aquests vídeos ja no saps si és gent que t'està fent publi, que col·labora amb marques,
8: sí.
9: I llavors tu no saps si realment el que t'estan aconsellant és un consell per fer-te la vida més fàcil o en realitat el que volen és... Pues vendre't el producte que els està pagant.
8: I tu què creus que serà, Maria?
9: Pues jo què sé, com després de lo que m'ha passat en lo del nas, avui tinc la sensació de ser bastant boba, pues no ho sé. Però tia, per exemple, és que investigant sobre això, me n'he adonat de... tu saps la història esta de el color de l'any? La moda de triar el color de l'any?
8: No ho sabia. El color
9: Pantone...
8: Ja.
9: Que no mos fa public, no mos paga, però és igual, jo soc una tia generosa i em dona igual. Tots els anys tria el color de l'any.
8: Vale.
9: Este any el color del 2026 és el clau.

0: espai de cançons també? Que van amb el Cloud Dancer, oh, One Sans Fans... Bueno, quan el dones compte, te volen vendre una quantitat de mandangues, fan col·laboracions en marques, entonces de repente te fan una plastilina, col·laboren en una marca de plastilina, oh, que no cal dir-ne pequina, que té el color del Cloud Dancer, col·laboren en... fundes dels auriculars del mòbil, una màquina d'afeitar-se els homes, un disc dur, tot productes en eixe color. Claro, tu tots els anys pots canviar-te-los. Si tu vols estar en el color de l'any, pòsits, pòsits!
1: Pòsits!
0: Que vagi en la merda este any el color. Pòsit, un pòsit, perquè els fosforitos encara tenien una gràcia, però el pòsit de color blanc, vols dir-me tu a mi quina gràcia té? No, m'he comprat uns pòsits de color Cloud Dancer. Cloud Dancer, una merda de pòsits que t'has comprat. Una quantitat de bobaes i un claueret sí, que és un tros de cinta com sí, de tela diu, para que tu te lo pongas en la llave, te lo cuelgues en el bolso, que vexina com en una anella d'estes, perquè tu tots els dies vages com, tu vages per ahí, veges el claueret i penses, no voy a perder la calma del blanco roto este que me ha recomendado este año Pantone. O sea, la cantidad de chuminades, amiga,
1: sí, sí,
0: que estem que amb el tema de les xarxes i amb el tema de l'influenciarisme estem clavant-se. Bé, jo estic preocupat.
1: No m'estranya.
0: Estic preocupat, d'això volia parlar-te, del mundo ruidoso en el que estamos envoltades. Envoltades, ojo, ahí el meu valencià.
1: Ai, Maria, no, mira, jo no t'amoïnis. Mentre no et compris un forn pirolític, no has d'estar preocupada.
0: I sobretot, que ningún influencer s'atrevisca en el nostre algoritme clavar-nos un anunci de forn pirolític, perquè Samantha Villar i Maria Juan, dos ties amb molta repercussió mediàtica, no li donarem like i no comprarem un forn pirolític.
1: Efectivament, efectivament. Maria Juan, gràcies.
0: Un petone, preciosa.

que menjar aquest entrellat. Avui l'hem fet amb el Genís Sabater, amb el Pau Robert, amb el Cristian Estanescu també, que diu els noms d'una manera molt divertida. Jo també a vegades m'equivoco. Tomàs Gómez a la producció, a la redacció Natàlia Sánchez, a Marina Fernández, Aitor Caminero i dirigint-ho tot jo, Samantha Villar. Gràcies per escoltar-nos. El Toni Marín ja em mira, diu, ja m'assec, eh? M'assec aquí i faig el pla bé. Els deixo amb ells. Fins demà, gràcies.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició d'aquest programa, que avui serà molt més curta. A partir de les 8 del vespre, Ràdio 4 connectarà en

0: Directe amb la sala La Nau del Poble Nou per seguir en directe la retransmissió de l'Acústicament Fest, el festival organitzat pel programa La Barrera del So de la nostra companya Irene de Sombila. Dues hores on és garantida la bona música en directe amb els millors artistes que han desfilat pels micròfons del programa. Sí que ens trobarem a partir de dos quarts per parlar del que clarament és a Catalunya el gran tema del dia, la calor, molta calor. De fet, s'han arribat als 38 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre 37,8, a Torroja del Priorat, déu-n'hi-do també, 37 graus. A Barcelona ha estat un malson conviure amb els 34 graus. Amb tot aquest panorama del tot impropi d'un mes de maig, avui hem decidit posar al damunt la taula un tema que entenem resulta del tot imprescindible, el de la pobresa energètica. En aquests moments en els quals els ajuntaments treballen sense treva per obrir el que ja coneixem com a refugis climàtics, perquè certament hi ha moltes cases on no s'hi pot estar, avui hem decidit que ens acompanyi Xavier Álvarez del Castillo. És fundador i és sotsdirector de la Càtedra UNESCO de Catalunya. El que no ens podem perdre en un dia com avui és el repàs informatiu de tot el que passa. Avui hem sabut que Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per fer front a totes les causes judicials que aquests dies obren les portades. També estem molt pendents del resultat de la reunió entre governs i sindicats i, òbviament, de la decisió del Tribunal Suprem de frenar la regularització de persones immigrants. Tot això ho coneixem en detall a partir d'aquest moment i amb l'Andreu Brinya, Andreu Vinyes, amb l'edició Vespre. Andreu, què tal? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni.
0: Molta cosa a fer, eh?
1: Molta cosa a fer, sí, sí. Tenim moltes informacions. La darrera, per cert, el nou capítol, en el cas Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, la seva defensa ha presentat un recurs aquesta tarda davant l'Audiència de Barcelona per demanar la nul·litat de les mesures cautelars imposades en el marc de la seva investigació.
0: Doncs ara ens ho expliques tot. Ens retrobem a dos quarts. Fins ara, Andreu.
1: Fins ara, Toni.
2: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
1: Bon vespre. La jornada, com deia Antoni Marín, deixa diversos fronts oberts que dibuixen una jornada especialment intensa a Catalunya, també a Madrid. Primer de tot, al Maresme, l'incendi d'Òrrius, que continua mobilitzant una vintena de dotacions de bombers després que el foc, originat en una indústria de parafina, s'hagi estès també a una massa forestal. L'hagi obligat a confinar a prop de 600 veïns per la gran fumera. El segon front, que continua sense acord, la negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats, la Generalitat posa sobre la taula una proposta salarial que podria arribar als 400 euros mensuals bruts en 4 anys i més recursos per l'escola inclusiva. Els representants dels docents l'estan estudiant i analitzant, però avui han tornat a haver-hi mobilitzacions al carrer i a les carreteres. Més fronts oberts. A Madrid la pressió política també creix. Pedro Sánchez ho ha confirmat Moncloa fa uns minuts. Compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE i la situació política. Tot apunta que podria ser la setmana del 8 de juny i en clau judicial avui les mirades a l'Audiència Nacional. L'exministre Jorge Fernández Díaz ha negat cap operació parapolicial per espiar el tresorer Bárcenas en el judici del cas Kitchen. Quatre carpetes obertes que marquen l'actualitat d'aquest dijous i que de seguida obrirem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. Elena Ramos a les vies de so, Roger Vergés a control central. Us saludem ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. David Sánchez, germà del president del govern, s'ha assegut a la banqueta dels acusats.
3: Se l'investiga per un presumpte cas de contractació il·legal a la Diputació el 2017, quan l'exlíder del PSOE Extremadura i també investigat a la causa Miguel Ángel Gallardo era el president. Una causa que l'advocat de Sánchez considera que està basada en mentides.
4: La raíz está podrida. Nadie puede ser acusado por hechos que no han sido materia de la instrucción.
1: El govern espanyol descarta convocar eleccions, defensa que la justícia ha de seguir investigant. El ministre Óscar Puente no creu en les coincidències.
5: Un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
3: Els socis de coalició Sumar demanen explicacions mentre Compromís, Podemos i Esquerra expressen indignació.
6: Recomendaría al señor Pedro Sánchez que guardase su humor para otros momentos.
7: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave.
8: Resistir, bueno, convendría que gobernaran.
1: Intervenen per primera vegada a Europa un fetus que havia desenvolupat els budells fora del seu cos.
3: El nadó va ser operat al ventre de la mare a les 28 setmanes de gestació, doctor Martínez i doctor Terrado.
9: Hacemos una incisión tipo cesárea y la intervención en sí dentro del útero se hace por endoscopio.
10: Les cirurgies són la reducció d'aquest intestí exterioritzat i reintroduir-ho al seu interior i després tancar aquest defecte, suturar-lo.
3: La criatura va néixer a termini 6 setmanes després i actualment s'alimenta amb normalitat.
1: Yeah. estat a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Clínic. També us explicarem que el govern planteja relaxar les restriccions a les zones naturals afectades per la pesta porcina africana.
3: Ho ha assegurat en aquests micròfons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
11: Estem estudiant algun tipus de flexibilització en algun tipus de determinades circumstàncies en determinades zones, doncs també per alleugerir doncs aquestes restriccions d'accés al mèdic en alguns municipis, doncs, bueno, que genera un perjudici important.
3: El sector porcí apunta a pèrdues directes de més de 100 milions d'euros després de 6 mesos de crisi.
1: I Barcelona desplegarà un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat per la visita del papalló 14 del 9 a l'11 de juny.
3: Hi haurà controls d'accés, restriccions de trànsit i reforç del transport públic en punts clau, com ara la Sagrada Família, el Raval i Montjuïc.
1: I en esports, per un altre reforç, el primer del Barça de la propera temporada, que passa aquesta tarda al reconeixement mèdic. Jaume Riera, bon vespre.
12: Què tal, Andreu? Bon vespre. Anthony Gordon, davanter polivalent del Newcastle, aterrat avui a Barcelona, i tal com deies, està passant en aquests moments el reconeixement mèdic. El futbolista de 25 anys signarà per les 5 properes temporades i arribarà per 70 milions d'euros fixos, més 10 en forma de variables.
1: Informació de serveis. Fem un repàs a les incidències més importants a aquesta hora a les carreteres catalanes. Roger Serra, hola.
13: Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem algunes incidències. AP7, recordem-ho, Vilafranca del Penedès, un camió que s'ha incendiat, ja està apagat, l'autopista està tallada una estona, en sentit sud, sentit Tarragona. Ara ens queda un carril tallat al trànsit, dos oberts. Hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres entre la Granada i Vilafranca del Penedès. Això a l'AP7. I en sentit sud, en sentit Tarragona. Més a prop de Barcelona, B23, a Molins de Rei, hi ha un vehicle avariat que talla carril en sentit Martorell, anant a buscar l'AP7. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. B23, Molins de Rei, sentit Martorell. I acabem, també a l'extrem sud de Barcelona, amb aquest accident que teníem a la C32, zona de Cornellà de Llobregat. Tot just ara està resolt. Encara hi ha aturades que comencen, de fet, a la ronda de dalt, entre Sarrià i Cornellà de Llobregat. Encara ara hi ha retencions en sentit sud, en sentit Sitges. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I com dèiem, la calor també està molt present a aquestes hores, aquests dies. Què en sabem de cara demà, Noelia García?
14: Demà a Catalunya continuarem amb calor i temperatures altes per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida i Tarragona. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran més altes, 22 graus a Barcelona, 20 a Lleida i a Tarragona i 18 graus a Girona.
1: Les 7 i 8 minuts del vespre.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Reunió que apunta a ser llarga, de caixa o faixa. Continuem molt pendents de les negociacions entre els sindicats de docents i el Departament d'Educació. Es tracta de la setena mesa sectorial amb l'objectiu de desencallar el conflicte educatiu. La Generalitat posa sobre la taula una proposta salarial que podria arribar als 400 euros mensuals bruts en 4 anys i més recursos per l'escola inclusiva, però els representants dels docents l'estan estudiant i a fons. Anem fins a la Conselleria d'Educació seguint aquesta trobada. Està la nostra companya Laura Hurtado. Bon vespre.
15: Bon vespre, doncs sí, els sindicats acaben de sortir ara en un nou recés després d'haver estat analitzant intensament xifra a xifra la proposta del departament. Segons fons del govern, els docents cobrarien en total uns 400 euros mensuals bruts més a partir de l'any 2029, en els quals s'inclou tant l'augment del complement específic ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT com el nou complement per a tots els docents. Xifres que provenen d'un recàlcul de les millores que ja es van presentar ahir. Pel que fa a les plantilles, es reforçarien amb 7.000 professionals, una xifra superior a la que demanaven els sindicats, tot i que en el document s'especifica que són previsions orientatives i que s'haurien de concretar cada curs. El text també contempla el retorn del deute dels estadis en 5 anys, una de les grans demandes del sector, i dues convocatòries de càtedres. Seguim a l'espera, però, de saber si aquesta proposta satisfà els sindicats i si, en cas que no ho faci, el govern en farà una de nova, perquè aquest matí la consellera Esther Niubó ha assegurat que és la definitiva, unes declaracions que no han estat ben rebudes per part dels representants dels docents. En qualsevol cas, serà el col·lectiu qui tindrà l'última paraula, ja que la part social ha advertit que ho sotmetrà tot a consulta. Tot això enmig d'un cicle de mobilitzacions que continua actiu, avui amb una jornada de vaga al Maresme i al Vallès, en la qual s'han tallat durant dues hores la C32 a Mataró. L'última aturada en la qual estan cridats tots els docents està convocada pel dia 5 de juny. El conflicte, però, podria allargar-se i els sindicats no descarten més accions coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
1: Doncs aquesta és la darrera hora. Estarem pendents d'aquesta actualització. Gràcies, Laura Hurtado. La darrera hora des de la Conselleria d'Educació. L'altre front obert, us el deien també en portada. Una de les conseqüències de les temperatures elevades són els incendis. Precisament continuem molt pendents del que crema a Òrrius, al Maresme, des de fa gairebé 3/4 d'1 del migdia. Quina és la situació a hores d'ara? Míriam Andreu, bon vespre.
16: Bon vespre. A hores d'ara, l'incendi de vegetació forestal està estabilitzat. Pel que fa al foc inicial a la indústria Proguinat, dedicada a ceres i parafines, els bombers estan seguint una estratègia defensiva que ha explicat el sotsdirector Josep Manel Escudero del centre de comandament.
17: L'estratègia està sent totalment defensiva. Quan diem amb estratègia defensiva vol dir que no estem llançant aigua, estem deixant que cremi, i com que l'afectació exterior de la indústria ara mateix la tenim controlada, que no hi ha afectació exterior, deixem que acabi de cremar el combustible que hi ha a l'interior, i a mesura que vagi cremant, la columna de fum, que ha sigut molt vistosa en les primeres hores i encara ho és, anirà minvant.
16: Declaracions que feia des del centre de comandament. Al lloc de l'incendi treballen una trentena de vehicles, 4 aeris i 27 terrestres i una vuitantena de bombers que tenen previst passar-hi tota la nit treballant. Escudero ha parlat de previsions meteorològiques favorables que no afectaran la columna de fum que surt de la nau, per tant, no implicarà un ordre de confinament més extensa. I és que Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població d'Òrrius, que afecta unes 600 persones.
1: En paral·lel, Míriam, la jornada també ha deixat 3 incendis més a Catalunya.
16: Sí, a Bot, a la Terra Alta, un foc forestal ha cremat mitja hectàrea i ja està estabilitzat. A Rosa, Girona, els bombers han extingit un incendi de matolls en una zona de camps propera a la Riera. I a Almenar, al Segrià, 6 dotacions han treballat en un incendi de vegetació agrícola que ha cremat unes 13 hectàrees de cereal. El foc ja està controlat.
1: Doncs tot això coincideix amb un avís dels bombers i dels agents rurals que es preparen per afrontar una campanya d'incendis marcada per la forta calor, per la acumulació de vegetació, per les pluges de l'hivern i la primavera. Núria Parlon, consellera d'Interior.
18: Que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Durant tot el mes de març-abril hem tingut ventades importants, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui, doncs, material combustible.
1: La consellera fa una crida extremada a la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Recorda que, malgrat van ser poques, les hectàrees cremades l'any passat van augmentar més d'un 62% els incendis de vegetació. I és que aquestes altes temperatures també protagonitzen aquest dijous fins a 7 comunitats autònomes. Estan, entre elles Catalunya, tenen avisos actius de l'EMET per aquesta calor, una calor que es preveu que continuï pujant sense aturador els propers anys. Ho ha dit l'Organització Meteorològica Mundial, Anna Pujol.
19: La temperatura mitjana global continuarà batent rècords des d'ara fins al 2030, un període de 5 anys, segons l'Organització Meteorològica Mundial, en el qual hi ha un 75% de possibilitats que se superi l'increment d'un grau i mig de mitjana respecte als nivells preindustrials. És el límit marcat pels acords de París. Concretament, l'organisme preveu que almenys un d'aquests 5 anys les temperatures pugin més d'un grau i mig i que un d'ells superi el 2024 com l'any més càlid registrat fins ara, en el qual ja es va superar el topall de París. A més, forma alerta de l'arribada d'un episodi del Niño, lligat normalment a les altes temperatures a finals d'aquest any, el qual fa pensar que l'any vinent, el 2027, sigui un nou any de rècord de calor. I si parlem de l'Àrtic, les temperatures pujaran prop de 3 graus a l'hivern, una estació en la qual les precipitacions agafaran força a l'hemisferi nord, sobretot a Europa, Alaska, Sibèria i el Sahel.
1: Doncs en aquest context de calor generalitzada a tot el territori, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya també ha exigit mesures per combatre la calor extrema a les aules, han denunciat que és un problema estructural, alerten que provoca problemes de salut i aprenentatge. Lidón Gasull, directora de la FAC, enumera les demandes al govern.
20: Una diagnosi real de tots els centres i els seus entorns, criteris d'equitat clars. També li demanem solucions que siguin sostenibles, que no consisteixin simplement a posar aires acondicionats a tot arreu.
1: Des de la FAC recorden que no és responsabilitat de les famílies adaptar climàticament les escoles, com ha passat en alguns centres, sinó de l'administració.
2: Edició Vespre.
1: Avui en la crònica judicial comencem a l'Audiència Nacional, que entra en la recta final del judici del cas Kitchen, l'operatiu parapolicial que presumptament buscava informació comprometedora de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, sobre la trama Gürtel o el finançament del partit que dirigia Mariano Rajoy. Avui amb la declaració de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez. En aquesta, Díaz ha contradit a Martínez, dient que va saber de l'operació a través de la premsa. Ferran Cuixart.
0: L'exministre de l'Interior, Fernández Díaz, assegura que va tenir coneixement del cas a través de la premsa a finals del 2015, un fet important, ja que els missatges enviats investigats del seu número 2 de l'exsecretari d'Estat de Seguretat es van produir a finals del 2013. En aquests feien menció a operacions fetes amb èxit, presumptament, sobre l'obtenció de documents de Bárcenas. Els dos neguen haver espiat i clonat dispositius. Martínez, però, afirma el contacte amb l'exministre, mentre que Díaz ho nega. Escoltem l'exministre, Fernández Díaz y Francisco Martínez.
21: Si dijera que fue a finales del 15 o en el 16, hubiera dicho, pues podía haber sido. Pero vamos, en el año 13 yo no sabía para nada, nada de nada de esa operación.
22: Y nunca jamás yo le pedí al señor García Castaño que encontrase nada relacionado con esas grabaciones, sencillamente porque pensava que no existien i lo sigo pensant.
0: Els dos han negat la seva vinculació a la trama i només el contacte o no d'aquests missatges l'any 2013 ha estat el punt contradictori. Recordem que la Fiscalia demana fins a 15 anys de presó per ambdós per delictes de malversació i revelació de secrets.
1: I de la Kitchena, un altre focus judicial del dia. Badajoz, David Sánchez, germà del president del govern, s'ha assegut a la banqueta dels acusats. Se l'investiga per un presumpte cas de contractació il·legal a la Diputació el 2017, quan l'exlíder del PSOE a Extremadura i també investigat a la causa, Miguel Ángel Gallardo era el president. Més enllà, més llenya al foc per un govern estatal que se li acumulen també els fronts judicials. Pau Alemany, bon vespre.
23: Bon vespre. A la primera sessió del judici, la Fiscalia s'ha posicionat a favor del germà del president i en demanarà l'absolució, i la defensa ha sol·licitat la nul·litat de la causa per estar basada en retalls de premsa i mentides, tal com ha relatat l'advocat de David Sánchez.
4: La raíz está podrida. Nadie puede ser acusado por hechos que no han sido materia de la instrucción.
23: Per contra les acusacions populars, entre les quals s'inclouen el PP i Vox, sostenen que la feina a la Diputació de Badajoz es va crear a dit per a David Sánchez. Escoltem José María Fernández, d'Abogados Cristianos.
24: Esperamos sinceramente que sea justicia y que todos los hechos que todos reputamos como evidentes podamos demostrarlo delante de sus señorías.
23: Quan es va crear la plaça en 2016, Pedro Sánchez no tenia cap càrrec orgànic al PSOE, però quan David Sánchez va signar el contracte, l'actual president del govern ja havia recuperat el control del partit. Més enllà de David Sánchez i de Gallardo, hi ha 9 persones més acusades, entre les quals s'inclou l'exassessor de Moncloa, Luis María Carrero.
1: Bé, doncs Pedro Sánchez, el president, compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE i la situació política. Tot apunta que podria ser la setmana del 8 de juny. El govern espanyol es manté ferm. No hi haurà eleccions, com demanen no només el PNB, sinó també Emiliano García Page, socialista. Des de l'executiu insisteixen, s'ha de deixar que la justícia treballi i es comprovi, diuen, si els indicis són certs o no. Tot plegat mentre es posa l'accent en una presumpta maquinària per fer caure el govern. Maria Huguet.
25: Avui ha estat el ministre Òscar Puente l'encarregat de defensar el PSOE i a l'equip de govern i criticar aquestes possibles ingerències.
26: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
25: Puente ha destacat la coincidència al calendari dels moviments judicials i del Partit Popular. Els socis de govern, de la seva banda, exigeixen explicacions. Sumar vol intentar marcar distàncies amb els socialistes i recordar que són un espai sense corrupció. Yolanda Díaz.
27: Ja està bé. És una vergüenza. Todo lo que estamos viendo.
25: A Compromís, les paraules de Pedro Sánchez també se li queden curtes. Alberto Ibáñez, diputat.
6: Recomendaría al señor Pedro Sánchez que guardase su humor para otros momentos. España no está para fiestas.
25: Fora de la coalició, a Podemos o Esquerra, creix la indignació. Escoltem Ione Belarra i Gabriel Rufián.
7: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave. Lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista.
8: Resistir, bueno, convendría que gobernaran. La gente merece algo mucho mejor. Va empezar una izquierda que no de vergüenza.
1: Recordem que Rufián demanava la compareixença de Pedro Sánchez i, com us dèiem, segons Moncloa, ho farà tot a punt de la setmana del 8 de juny. Pels socis d'investidura mantenen el suport del govern. Com dèiem, el PNB va un pas més enllà, dona la legislatura ja per acabada. Tots coincideixen, això sí, a descartar una moció de censura del Partit Popular. Escoltem el seu president, Aitor Esteban.
28: No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, no lo contemplamos, una moción de censura.
1: Junts descarta facilitar una moció de censura del Partit Popular. El diputat al Congrés, Josep Maria Cruzet, a Ràdio 4.
29: Nosaltres vam ser els que vam fer possible que la dreta i l'extrema dreta, amb Vox en aquest cas, no formessin part del govern d'aquest estat a l'any 2023, d'acord? I per tant, no anticipo res que no sàpiga ja el Partit Popular, nosaltres no farem res que permeti acostar Vox a qualsevol àmbit de poder i menys al capdavant del govern de l'Estat espanyol.
1: Els populars asseguren que la presentaran si aconsegueixen prou suports, la portaveu del Congrés, Cuca Gamarra.
3: Mire, aquí faltan 4 votos para esa moción de censura, para que prospere y se cambie el gobierno. Si hay 4 votos, no hay más que hablar.
1: De moment, doncs, el Partit Popular no té prou suports perquè prosperi aquesta moció de censura. Anem a la part catalana, a la via catalana, perquè el president de la Generalitat ha traslladat respecte a la justícia després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE informació sobre la campanya electoral autonòmica del PSC el 2024. No obstant això, Salvador Illa considera que hi ha intencionalitat política en les causes judicials que envolten els socialistes. Lorena Enns.
5: El president de la Generalitat adverteix que els socialistes no són ingenus i insinua que el degoteig d'investigacions judicials que envolten el PSOE i la seva ramificació a Catalunya no són una casualitat.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és.
5: Després que el PSC hagi presentat ja a la justícia tota la documentació requerida per l'Audiència Nacional, factures, contractes i despeses de publicitat, Salvador Illa ha assegurat que la veritat s'acabarà imposant. Illa ha reivindicat els valors del socialisme després que la jutge Santiago Pedraz ordenés a l'UCO entrar a la seu del PSOE a Ferrat.
9: I quan un és socialista, creu en la dignitat, encara que sigui difícil. I creu en la justícia encara que costi.
5: Una intervenció del president al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, en la qual ha tancat files amb el PSC després que la formació hagi assegurat haver respectat la legislació electoral en tot moment.
1: Nou minuts i dos quarts d'avuit, obrim plana internacional amb diferents informacions. Joan Seixas, bon vespre.
10: Bon vespre, Andreu.
1: Hem sabut que els negociadors dels Estats Units i l'Iran arriben a un acord per desbloquejar l'estret d'Hormuz.
10: A falta del vistiplau del president Donald Trump, el pacte contempla l'extensió de l'alto al foc durant 60 dies i l'inici de negociacions sobre el programa nuclear iranià. L'acord també inclouria l'eliminació de les restriccions de navegació a l'estret per part del règim de Teheran i el desbloqueig dels ports iranians per part de l'armada nord-americana.
1: També el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit augmentar el seu control sobre la franja de Gaza.
10: En un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu ha instat els seus soldats a que ignorin els termes de l'alto al foc que van entrar en vigor a l'octubre i es facin amb el 70% del territori a la franja, ara del 60%. També ha assegurat que tenen Hamas atrapat.
1: Tercer, que la Unió Europea també ha anunciat sancions de 4 organitzacions israelianes per violar drets humans a Cisjordània. En paral·lel, continua l'escalada bèl·lica israeliana al Líban.
10: De moment, l'exèrcit d'Israel hauria assassinat a 16 civils i deixat desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, per primera vegada des del passat mes d'abril, quan es va decretar l'alto al foc. A més, ha atacat 135 objectius més en altres punts del país.
1: I un apunt de l'epidèmia d'Ebola, declarada a l'est de la República Democràtica del Congo, ja ha deixat 238 morts i més d'un miler de casos.
10: El brot detectat inicialment a la província d'Ituri s'ha extès també a altres zones del país i a Uganda, on ja s'han confirmat 7 contagis i una mort. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat el risc de propagació a molt alt a la regió. La soca detectada, recordem, no té vacuna ni tractament específic autoritzat.
1: Avui les entitats de defensa dels drets humans, Irídia i Novact, alerten, han alertat del risc que suposa per les persones migrants l'entrada en vigor del Pacte Europeu de Migració i Asil el proper mes de juny. Clara Antanyón.
11: Se ha hablado y analizado mucho este pacto.
1: Se trata... Doncs no era aquesta l'àudio que volíem escoltar. Aquestes organitzacions, aquestes entitats alerten que el Pacte Europeu de Migració i Asil i el nou reglament de deportació suposaran un retrocés en drets humans i un augment de les detencions, deportacions i mecanismes de vigilància sobre les persones migrants. Maite Daniela Lacoco d'Irídia ha denunciat la manca de transparència en la implementació del pacte.
11: Se ha hablado y analizado mucho este pacto. Se trata de un conjunto de normas complejas que, en resumen, modifican la gestión de llegadas y que supondrá un recorte de derechos y garantías de las personas migrantes.
1: Consideran que consolida el model d'externalització de control de fronteres i alerten que això suposarà més actuacions policials racistes. Josep Olet.
12: Esta vigilancia sesgada racialmente genera una enorme cantidad de datos policiales que son empleados para desarrollar sistemas de IA y algorítmicos de, entre comillas, predicción del crimen.
1: I també han criticat que el pacte no aborda la creació de vies legals i segures d'entrada. Se centra gairebé exclusivament en les arribades per vies irregulars, que diuen són mínimes. Us ho dèiem també en portada. Nou capítol en el cas Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic. La seva defensa ha presentat avui un recurs davant l'Audiència de Barcelona per demanar la nul·litat de les mesures cautelars imposades en el marc de la investigació per la mort del seu pare. Què en sabem? Laura Monill, bon vespre.
2: Bon vespre. Sí, en dic demanar retirar les cautelars, entre elles la fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. I en l'escrit presentat a l'Audiència de Barcelona, rebutja els indicis d'homicidi i assegura que la mort podria ser compatible amb una caiguda accidental. La defensa del fill del fundador de Mango argumenta també que Isaac en dic patia problemes als genolls i que ja havia caigut anteriorment. A més, neguen contradiccions en la declaració de Jonathan en dic que assenyalen que va realitzar 2 excursions prèvies a Montserrat i no 3, tal com indica la jutgessa en la interlocutòria. El recurs presentat també critica la detenció d'en dic i denuncia, diu, una condemna social anticipada pel ressò mediàtic del cas, sosté que la relació entre pare i fill era bona i que no hi ha proves concloents que relacionin Jonathan en dic amb una mort criminal.
1: Catalunya es prepara per l'arribada del Papalleu XIV. La visita del pontífex afectarà la mobilitat de la ciutat des del 8 de juny, un dia abans que arribi, fins que hagi marxat de la ciutat el dia 11. Un dels punts més complicats serà l'entorn de la Sagrada Família. Sergi Bassoles.
13: Sí, perquè aquest és el punt on el pontífex estarà més exposat, i és que el Sant Pare hi arribarà amb el Papa Mòbil, un trajecte previst pel dia 10 de juny en què Lleó XIV recorrerà uns 1.200 metres amb cotxe descobert pel carrer Rosselló abans de la missa solemne a la Sagrada Família. I en què es tradueix això? Doncs que les 9 illes que envolten el temple, compreses entre els carrers Rosselló, Lepant, València i Sicília, formaran part del perímetre de màxima seguretat. Estarà prohibit circular-hi i aparcar-hi des de dimecres a primera hora del matí fins a la matinada del dia següent. Això per no parlar dels controls d'accés i filtres que hauran de passar els veïns i comerciants de la zona, acreditant la seva residència o que hi treballen. Sens dubte, però, un dels majors impactes que tindrà la visita del pontífex serà la mobilitat. Laia Bonet, tinent d'alcalde de mobilitat de la ciutat de Barcelona.
14: Afectacions importants a la mobilitat, especialment concentrades a Eixample, Ciutat Vella i Sants Montjuïc.
13: Per exemple, la parada de metro de Sagrada Família i els accessos a la línia 4 a Verdaguer quedaran inutilitzats. Ara bé, l'Ajuntament advoca per emprar el servei de metro com a millor alternativa de mobilitat i anuncia un important reforç a les línies principals.
14: Hi haurà un reforç important, sobretot a les línies 1, 3 i 5.
13: D'altra banda, una vintena de línies d'autobús quedaran afectades i hauran de modificar el seu recorregut. Així les coses, la visita del Papa de Roma mobilitzarà més de 6.000 policies de diferents cossos. Tots ells treballaran de manera coordinada en un dels majors dispositius de seguretat mai desplegats a Catalunya.
1: Aquesta visita del Papa ha fet despertar el sector laic a Catalunya. Diverses entitats han llançat una campanya per criticar els privilegis que gaudirà el pontífex en la seva visita a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. La Fundació Ferrer i Guàrdia Europa Laica i Ateus de Catalunya denuncien a les autoritats l'ús dels fons públics en una visita de caràcter estrictament religiós. Albert Riba és president d'Ateus de Catalunya.
15: Ell pot venir, però que no té dret a l'Estat, no té ni el dret ni l'obligació de fer-li el tractament que li dona. Tallar carrers, i interrompre les línies d'autobús, és a dir, molestar els ciutadans per un senyor que per un altre no ho farien.
1: Un fet que és encara més greu tenint en compte que l'Església no respecta els drets humans. Per això les entitats impulsores de la campanya han convocat una concentració pel dia 9 de juny al Passeig del Born, coincidint amb el primer acte del pontífex a Barcelona, que tindrà lloc a l'Estadi Olímpic. En esforç, el primer reforç del Barça de la propera temporada passa aquesta tarda al reconeixement mèdic. Jaume Riera, bon vespre.
16: Què tal, Andreu? Bon vespre. Anthony Gordon, davanter polivalent del Newcastle, ja ha completat, de fet, aquest reconeixement mèdic i estem ara a l'espera de l'oficialitat del seu fitxatge. El futbolista de 25 anys signarà per les 5 properes temporades i arribarà per 70 milions d'euros fixos, més 10 en forma de variables. D'un que arriba, uns altres que marxen, Mitchell deixa de ser entrenador del Girona. Se'n va després de 5 temporades, en les quals ha aconseguit una ascens a primera i la històrica classificació per a la Champions. La seva etapa, això sí, es tanca amb el descens, fa només 5 dies a segona divisió. I Mapi León diu adéu al Barça, marxa l'endemà que s'acomiadés de l'afició Alexia Putellas i després que s'hagi conegut també la sortida d'Ona Batlle. Encara una marxa més, una sortida més, la de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic ha explicat els motius. Un Xavi Pascual que encara continuarà fins a final de temporada dirigint l'equip amb l'objectiu de guanyar la Lliga CB i sense deixar l'esport de la cistella, aquesta propera matinada podria quedar definida la final de la NBA. Si els Thunder guanyen a la pista dels Spurs, els vigents campions estarien en l'eliminatòria pel títol. I en motociclisme, Marc Márquez podrà rodar demà a la tanda d'entrenaments lliures a Itàlia. Després haurà de passar un nou examen mèdic que determinarà si disputa o no la resta del Gran Premi.
1: Gràcies, Jaume. Són dos quarts de 8. Molt pendents del que passa aquí prop de la ràdio, perquè se celebra aquest vespre la quarta edició de l'Acústicament Fest, una festa oberta als oients per gaudir de la música de proximitat. Els artistes Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni, Hipnosi conformen enguany el cartell d'aquesta cita que té com a escenari la nau del Poble Nou a Barcelona. Anem fins allà, connectem amb la nostra companya Marta Orquín. Bon vespre.
0: Hola, bon vespre. Doncs ja ha començat a arribar el públic a la sala La Nau per recollir les invitacions de Ràdio 4 per gaudir de l'Acústicament Fest. Escoltaran en directe Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni i Hipnosi, que han passat aquesta temporada per l'espai Acústicament del programa de Ràdio 4 a la Barrera del So. Tots ells ja han assajat i han pogut parlar fa uns moments amb Júlia Colom i Magalí Sare, les dues primeres a sortir a l'escenari, que celebren com una iniciativa com aquesta promou la música de proximitat.
4: Se queda fora una gran part de la cultura, una gran part de gent que ens dedicam a això. Si tota l'economia del públic va destinada a lo macro, no?
17: Tot un, diguéssim, una classe social d'artistes que correm moltíssim, que arrisquem i que no tot és anar un cop l'any al Palau Sant Jordi i pagar més de 80 euros, sinó que hi ha una riquesa, i especialment a Catalunya hi ha una riquesa absoluta a nivell cultural.
0: Molta calor aquesta tarda a Barcelona, però segurament la temperatura encara pujarà més quan comenci a les 8 i 5 minuts del vespre la quarta edició de l'Acústicament Fest, que podreu seguir en directe per Ràdio 4 i també per RTV Play.
1: L'escoltarem. Gràcies, Marta Orquín, amb aquesta darrera hora. La fotografia del que està a punt de passar a la nau del Poble Nou de Barcelona. Toni, em sembla que, a més, tu tens una convidada de luxe a aquesta hora.
18: Doncs no ho sabem. Ho podrem confirmar en uns minuts, a veure si podem saludar a Irene Desumvila, perquè, efectivament, a partir de les 8 del vespre engega aquest Acústicament Fest. Andreu, gràcies. Fins demà.
1: Adéu, Toni.
18: Ara passen dos minuts de dos quarts de 8. Això és Ràdio 4. Engeguem, efectivament, el Pla B en aquesta edició reduïda, perquè, efectivament, avui, a partir de les 8 del vespre, en punt, les 8 en punt, primer els serveis informatius, després arribarà aquesta retransmissió que ara ens explicava l'Andreu Vinyes, comptarà amb gent com Mazzoni, Júlia Colom, Magalí o Hipnosi. Dos minuts i dos quarts de 8, una mica de música de l'Acústicament Fest. De moment, el que és notícia, i notícia molt potent, és el temps. El temps perquè ha estat realment el gran comentari del dia a casa nostra. Les temperatures avui s'han enfilat d'una manera absolutament brutal. 38 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, o 37 amb 8 a Torroja del Priorat. A Barcelona realment també ha estat un dia d'autèntic malson entre la humitat i aquests 34 graus que s'han registrat a molts punts de la nostra ciutat. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
19: Hola, bon vespre, Toni. Doncs sí, Déu-n'hi-do, unes temperatures altíssimes, 37 graus a Girona, com bé deies, 34 a Barcelona, 36 a Lleida, a Tarragona només 31, i és que avui s'ha sobrepassat, doncs, els molts rècords de calor per un mes de maig, més de 30 graus a tot el país, i la propera nit pot ser d'insomni en alguns punts de la costa, perquè algunes mínimes, aquesta propera nit i matinada es podrien acostar als 24 o gairebé 25 graus. Estaríem parlant en alguns punts de la costa de nits tòrrides. Si la mínima doncs no baixa dels 20 graus, pararíem d'una nit tropical que també, déu-n'hi-do. I la calor que ens afecta ho continuarà fent durant els propers dies. Demà temperatures com les d'avui. Per sort, de cara al cap de setmana, baixen una mica les temperatures. Ho faran una mica dissabte, una mica més diumenge, lleugerament també dilluns, i podríem parlar d'una baixada més forta de cara a dimarts de la setmana que ve. Per tant, fins dilluns, temperatures altíssimes, tot i que ja diem que el màxim de calor el tenim entre avui dijous i demà divendres. Tot això acompanyat de sol a tot Catalunya i les properes tardes tempestes a les comarques del Pirineu.
18: Allò del 40 de mayo i el sayo, potser que ens oblidem, no?
19: Mira, ara per ara ja et dic que estem parlant de normalització de les temperatures a partir del 2-3 de juny.
6: els mapes del temps, a més llarg termini, sí que ens indiquen un juny amb una mica més de moviment. El 40 de maio doncs, estaríem parlant ja del dia 10 de juny, però vaja, aquests dies el saio fora, tot fora, perquè la calor és insuportable i encara ens queden força dies. Ja veurem què depara el mes de juny, però de moment, quin mes de maig que estem tenint.
18: Déu-n'hi-do, és veritablement espectacular i seguirem així uns quants dies, no només aquí a casa nostra. Hi vam fer un petit recorregut, Jordi, per diferents ciutats europees i la veritat és que les estan passant magres, eh?
6: Temperatures de 35 graus a les Illes Britàniques, mai vist per un mes de maig, morts a França. Per tant, no és només una qüestió de la península, que és un lloc on, evidentment, doncs, fa calor, però és que aquestes altíssimes temperatures doncs, se'n van a latitud 50 ben bé. Per tant, llocs que, vaja, que en aquesta època de l'any estaríem parlant de màximes de 15-18 graus i estem parlant de màximes de més de 30 a 35 graus al sud d'Anglaterra.
18: Déu-n'hi-do. Bé, l'altre dia recordàvem una dita que sovint comenten a Lleida, que hi ha dues temporades, no? Hi ha l'hivern i l'infern. Sembla que això cada vegada ho podem extrapolar més punts de Catalunya, no?
6: Sí, un infern, que el notem aquests dies en forma de calor. I vaja, de tota manera, el cap de setmana passat, no l'anterior, estàvem parlant de temperatures negatives al Pirineu. És a dir, dissabte, dia 16, tenien temperatures de 3 i 4 graus sota zero a punts del Pirineu, i ara estem parlant de màximes, avui, com bé deies, a Vinebre, de 38 graus. Per tant, en qüestió de 10 dies, hem passat de la roba d'hivern, de molta neu al Pirineu, a temperatures insuportables d'això de 38 graus, i de 34 a la ciutat de Barcelona, que molts anys, el mes de juliol, agost, ni tan sols s'arriba a aquest valor.
18: I justament això que dèiem, no? Que efectivament anem d'una banda a l'altra. Sort que avui ens visita ara, d'aquí un moment saludarem a un metge a veure com ho podem redreçar una mica tota aquesta situació, perquè ja no és només el tema dels cops de calor o de com fer front efectivament a aquestes situacions de temperatures altíssimes, no? Això que explicaves de les nits tòrrides que tindrem en els propers dies, és simplement la quantitat de constipats que comencem a veure una mica per tot arreu, entre aires acondicionats i sortir al carrer, que és autènticament un malson. Jordi, gràcies, com sempre, una abraçada.
6: A vosaltres, bona tarda.
18: I ves per l'ombra, si pots, eh?
6: Sempre.
18: Gràcies, bon vespre. Ara, 8:15. La veritat és que hi va ser interessantíssim aquest recorregut que vam fer gràcies als corresponsals d'aquesta casa a Berlín, a París i també a Londres. Ens cridava molt l'atenció una qüestió, que era la manca d'aire condicionat que hi ha en moltes d'aquestes ciutats, perquè efectivament no estan acostumats de cap de les maneres a temperatures que semblen més característiques, més pròpies del sud d'Europa que no pas d'Alemanya, per exemple. Certament, la manca d'aire condicionat, la manca també de calefacció ens posa al damunt la taula una qüestió que és d'obligada referència, la qüestió de la pobresa energètica. Poca broma amb aquesta qüestió, perquè les dades indiquen que hi ha moltes cases a Catalunya que no estan preparades realment per aquestes temperatures més extremes, no? Parlaríem pràcticament de 17 de cada 100, és a dir, un 17% de persones que viuen en diferents llars a casa nostra no poden posar la calefacció quan arriba l'hivern, però tampoc no poden posar l'aire condicionat quan arriba la calor. És per això que alguns ajuntaments, ahir sentíem ja la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, parlant de la necessitat d'impulsar el que són aquests espais dedicats a aquests refugis climàtics, dedicats a que la gent, d'alguna manera, es pugui guarir de tota aquesta situació. Ens acompanya el professor Xavier Álvarez del Castillo, és fundador i sotsdirector de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politécnica de Catalunya. Professor Álvarez del Castillo, com està? Bon vespre.
7: Hola, bon vespre.
18: Bon vespre.
7: Això mateix.
18: Molt bé.
7: És una mica calorat.
18: Ja m'imagino. És sí. De veritat una qüestió que no és cap tonteria donar-nos de la quantitat de gent que això arriba a la nit, tenim 25 graus quan tindrem aquesta nit a molts punts de Catalunya, no poden dormir, i això afecta negativament la salut des de molts punts de vista, no?
7: Sí, efectivament. No és una qüestió només de benestar, d'estar bé, sinó que efectivament afecta a la salut i greument. Per exemple, amb la gent gran, doncs els cops de calor, si a casa seva no tenen aire condicionat, si són edificis antics que estan mal aïllats, etc., el nivell de mortalitat és més elevat.
18: Clar.
7: Si no és el mateix a l'esperança de vida d'algú que viu al mig del camp, en un bon edifici aïllat, amb podent separar la climatització a l'estiu, una persona al mig d'una ciutat, en un barri antic, depauperat, no? Amb pocs recursos, no es pot pagar l'aire condicionat. Per qüestions climàtiques, la seva esperança de vida està demostrat que baixa.
18: Déu-n'hi-do, eh? Ja estem fent les coses...
7: Significativament.
18: Clar, clar. Estem fent les coses que cal fer o no?
7: No. Bueno, algunes sí, però en general no. El primer que hauria de fer la societat és no qüestionar més l'aire condicionat i l'administració hauria de posar més recursos per augmentar el benestar i les condicions de confort i de vida i de salut, en definitiva, d'aquests edificis, no? O d'aquestes famílies, podríem dir, amb una renda més baixa que no ens poden pagar... la climatització.
18: Clar, clar. I això se't diuen subvencions públiques, m'imagino, no? O ajuts públics, vaja.
7: Bueno, ajuts... Escolta, va haver una època que a Barcelona, i ara estic al barri de Gràcia, per exemple, no? Pues a Barcelona va haver-hi tota una promoció perquè Barcelona es posés guapa i van ajudar a reformar totes les façanes. Sí. Escolta, per què no s'ajuda a reformar climàticament, que al final no és només una qüestió estètica, que Déu-n'hi-do, que també és important, sinó que a més és una qüestió de salut, de salut pública, no? Una campanya d'aquest estil es podria fer.
18: Ja. Estem pensant sobretot amb la gent gran, no? Que m'imagino deu ser la gent més perjudicada, no?
7: Sí, la gent gran altament perjudicada, eh? No aguanten els cops de calor, els canvis forts de temperatura... les nits sense dormir, no? Hi ha articles, on tot això està estudiat i, de fet, hi ha un grup, per exemple, a l'Universitat de Catalunya, a l'Escola d'Edificació, que ha estudiat aquests casos i tenen monitoritzat, em sembla que són 400 vivendes de gent gran entre Terrassa i Rubí. No? I estan fent des de fa 2 anys un estudi per veure les condicions climàtiques i seguir els paràmetres de salut.
18: Déu-n'hi-do.
7: De la gent, d'aquestes famílies, sí. No és el mateix, a banda, estar a dalt de tot d'un edifici que està baix, que és un edifici construït als anys 30-40, que és un edifici més modern, no? Que ha seguit les normes de construcció d'arquitectura, que això facilita el benestar i la salut, en definitiva, no?
18: Si li sembla, professor, permeti'm que ampliï una mica la mirada, perquè és evident que quan parlem d'aquest tipus de qüestions, és evident que estem pensant en el que deia vostè, la gent de Lleida, la gent de Tarragona, els veïns de Gràcia o els de Sarrià-Sant Gervasi, no? Però, en realitat, ahir nosaltres fèiem un petit recorregut per Europa, visitàvem Londres, visitàvem París, també Berlín, ens adonàvem dels molts problemes que estan tenint perquè no tenen aire condicionat. I estem parlant de ciutats del primer món. O sigui, m'imagino que tota aquesta situació, quan l'extrapolem a altres països on està molt pitjor que nosaltres, realment allà sí que tenim una situació d'allò més greu, no?
7: Sí, efectivament. Si parlem del primer món molt ràpidament, al nord d'Europa, per exemple, els ha agafat per sorpresa. En aquest sentit, els mediterranis estem molt millor preparats, no? Llavors, aquests cops de calor, les cases no tenen balcons, no tenen aire condicionat, els hospitals, la gent gran, per exemple, a Dinamarca, està patint a les residències i en els hospitals, diguem, perquè no hi ha aire condicionat, no està preparat. Bueno, de seguida ho estaran. Ara, clar, la realitat del sud polític, és que anomenat també Tercer Món, és molt més dura, perquè aquests mai els hi va res a favor, no? Vull dir que si a nosaltres ja és un problemàs, un problema molt gros, no? El canvi climàtic, aquestes societats, aquestes cultures, no? Aquests països, territoris, que no tenen els recursos, no els han tingut mai, qualsevol canvi, el canvi climàtic, els impacta molt més.
18: Clar, no? Clar. És evident. Professor Álvarez del Castillo, un dia en parlarem amb més calma tot plegat, però enteníem que era del tot necessari en un dia com avui, on realment notem la calor d'una manera exageradament precipitada, posar-hi l'accent amb aquesta qüestió que no és petita ni de bon tros. Ha estat molt amable, li agraeixo moltíssim que ens acompanyi. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
18: Fins aviat, bon dia. És el fundador i sotsdirector de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor Mestres, com està? Bon vespre.
8: Bon vespre.
18: Ha passat molta calor fins a arribar aquí o no?
8: Tinc sort que no, perquè estic molt apropet.
18: Molt bé, però déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do la calor,
8: sí, sí.
18: No?
8: Sí, fa calor i ja ens podem acostumar perquè jo crec que no ens la traurem fins ben entrat.
18: El doctor Jordi Mestres és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. Què podem fer? Perquè és evident, m'imagino, que sobretot en funció del tram d'edat en el qual ens trobem, les afectacions per aquest tipus de coses van a més, no?
8: El primer que hem de fer és agafar consciència. Els problemes del calor, abans ho deia, no?, el senyor Castillo, hi ha estudis que ja ens expliquen aquests increments de mortalitat relacionats amb els efectes de la cola. Per tant, el que hem de fer és agafar consciència. Quan som adults i tenim plenes capacitats, més o menys som conscients, no tots, el problema són les persones que són més vulnerables, ja siguin petits, ja siguin gent gran, o ja siguin gent amb problemes crònics que potser no poden estar doncs, amb plenes capacitats com per adonar-se del que els està passant. Per tant, hem d'estar molt pendents.
18: L'altre dia algú deia que no fa molta calor fins que la ràdio no comencem a dir que cal beure molta aigua. Però és important beure molta aigua, no?
8: I aquest any hem començat abans, per tant vol dir que estem començant abans. És important beure aigua. El que passa és que també hi ha molta llegenda urbana d'allò de quanta aigua hem de beure i si hem de beure quan tenim set o no. Per tant, també ho hem de posar una miqueta en sobre la taula, en el sentit de si ens hem d'hidratar, hem de prioritzar l'aigua. El que passa és que quan comencen aquests efectes de la calor, comencem a suar molt, comencem a perdre no només aigua, sinó també electrolits, hem de posar-hi alguna cosa més. Per tant, és molt important aquest menjar de l'estiu que ens dona vitamines, minerals, oligoelements, a part de tota l'aigua que hem de beure. Per tant,
18: estem parlant de fruita, estem parlant de verdura, no?
8: Gaspatxo és fantàstic, les cremes d'estiu, vull dir, tot això ho hem de començar a incorporar, però ja.
18: Molt bé. Els cops de calor, cada vegada més importants. Ahir ens referíem, no?, que efectivament tant al Regne Unit com a París s'han detectat, crec que han estat 7-8 casos que han tingut a veure amb el tema de la calor. No tots han estat cops de calor, però sí alguns d'ells. Com ho evitem que ens agafi un cop de calor d'aquests?
8: A veure, quan el cop de calor és una situació, allò que en diem aguda, no?, urgent, com a efectes de la calor. Això pot passar en persones sanes que estan exposades a altes temperatures i cada any ho veiem a l'estiu, treballadors, gent que estan exposats doncs, al carrer i que cada any, malauradament, patim alguns casos. Aquestes situacions són més excepcionals, no?, les que comentaves, i moltes vegades comença amb la sensació que, a vegades, molts ho hem notat, sensació com d'estar com que pensem lent, com que estem com que no estem, com que tenim una sensació com que alguna cosa passa, no? El cos ja ens comença a avisar, per tant hem de ser conscients de que alguna cosa està passant, no? La nostra temperatura corporal està començant a pujar, i moltes vegades la gent de l'entorn ens veu, no? T'estàs posant molt vermell, estava suant molt i de cop has deixat de suar,
18: una mica, no?, de mareig, no?
8: Sí, una mica de mareig. I per tant el que hem d'intentar és sortir d'aquell lloc on està fent tanta calor i començar a baixar la temperatura del cos.
18: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, treballar a l'aire lliure, treballar en ple sol, sí, completament desaconsellat, clar.
8: És desaconsellable i molt probablement haurem de començar a fer canvis amb els hàbits laborals perquè justament cada vegada tenim més problemes, no? Sobretot la gent que treballa en el carrer, repartidor, ja ho sabem, no? Vull dir, gent de l'obra, etc, que potser hem de començar a treballar abans i plegar abans. Pensant, canvis els haurem de fer. Tot i que aquí és veritat que estem, jo crec, que més acostumats en aquests aspectes, no? És a dir, el concepte de la becaina, que sembla que és com molt espanyol, en realitat té un sentit, i és que a les 4 a les 3 no es pot estar al carrer, per tant, té un sentit lògic, que al nord no passa.
18: De moment, perquè estem veient com va les coses, si em permet, jo crec que això ho podem exportar de manera força ràpida. Quines altres qüestions hem de tenir en compte? Per exemple, dormir és molt important. Dormir és important per moltes coses, no? Sobretot si, perquè això ens agafa el mes de maig, no ens agafa el mes d'agost, hem de treballar, hem de portar els nens al col·le, hem de fer mil coses. Com ho podem fer per intentar dormir si no tenim aire condicionat?
8: Bé, aquí és molt important, i això cada any ho anem repetint, és que cadascú ha de conèixer casa seva. Per tant, ha de saber per on entra la calor. I depenent de l'orientació que tens, has d'intentar protegir aquelles zones on aniràs a dormir, per tant, que no entri la calor.
18: Vol dir que hem de començar a preparar anar a dormir des de bon matí?
8: Des que ens aixequem. Depèn de per on ens entri el sol, doncs ventilar al matí o tancar, i en funció de bueno, cadascú sap més o menys per on s'escalfa el seu pis, intentar posar-li remei. De vegades s'han de fer canvis d'habitacions, i això a vegades als nostres pacients els hi diem quan anem als domicilis. Nosaltres, com a metges de família, anem molt als domicilis, els hi hem de recomanar a vegades que facin canvis de domicili, perquè sabem que, si durant tot el dia està donant el sol, allò s'escalfa, no tenen una bona, uns bons aïllants, doncs potser han de canviar l'habitació, perquè hi ha veritables forns, Nosaltres ho comprovem i ho veiem.
18: Els àtics.
8: Els àtics, si no estan ben protegits, doncs són una font importantíssima i no tots estan igualment protegits. I no només és un tema d'aire acondicionats, Cortines, persianes, finestres que retinguin l'entrada de calor. Hi ha moltes coses que es poden fer i que hi ha moltes persones que no poden fer. I clar, és la realitat.
18: És evident. El tema del soroll. Clar, és que aquest és un altre tema. No tenim aire condicionat, per tant, hem d'obrir les finestres i això provoca que allà fins a començaments de maig dormíem molt bé, ara ja no tant.
8: No tant.
18: Què, taps? Sí, ja sé que no és una qüestió de metge, això,
8: bueno,
18: però...
8: Bueno, sentit comú.
18: No, segurament, no?
8: Però hi ha persones que no toleren els taps, tampoc, que senten com, tenen com un soroll intern, que això és un altre d'aquests aspectes, però és veritat, els taps funcionen i, per tant, ens poden ajudar, al igual que els antifassos, no?, pel tema del sol, si no tenim tancament de llum.
18: Jo, uf, antifassos, no sé què dir-li. No sé si jo podria, no sé si podria. En fi, l'última cosa, doctor, els aires acondicionats també el que provoquen és aquest canvi. M'ha passat a mi, és a dir, jo estava en una reunió aquest matí amb una temperatura d'aquelles que hi ha gent a la qual li agrada posar l'aire fort,
8: que es noti,
18: i després surts al carrer i et trobes al forn directament, i vas d'una banda a l'altra. Aquesta tarda és tornotat tres cops. Clar, això és impossible de preveure, no?
8: Bé, primer, hauríem de posar aires acondicionats que no semblin neveres, no cal que siguin neveres, vull dir, podem baixar la temperatura, però no cal que ens haguem d'abrigar, que això a vegades també passa. Això en el transport públic abans passava més, ara no tant, això es regula millor. Segon, quan posem l'aire condicionat, això resseca les mucoses. Les calefaccions a l'estiu, a l'hivern també passa. I, per tant, les nostres mucoses canvien i, per tant, tenim més predisposició a que qualsevol al·lèrgen o element ambiental, virus, per exemple, que ara rinovirus està d'oferta en aquesta època, doncs allà hi té un caldo de cultiu i prolifera.
18: Diríem que està d'oferta el virus i està d'oferta el pol·len, que també ha sigut una primavera. Ha sigut o encara és una temperatura, primavera molt potent?
8: Ha sigut una primavera molt potent. Encara estem veient, segurament dependrà de si plou o no, perquè acabi de netejar una miqueta l'ambient, però si plou ha de ploure bé, no només una miqueta, perquè el que necessitem és que el pol·len baixi a terra.
18: Això els ha fet estar molt entretinguts a vostès, no? M'imagino les consultes en les últimes setmanes.
8: Sempre estem entretinguts, vull dir, no ens avorrim.
18: Molt bé. Li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi vingut avui a compartir aquesta soneta amb nosaltres, doctor. Moltes gràcies.
8: A vosaltres.
18: És el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària, la Canfic. 9 minuts i arribem a les 8 del vespre. Ja saben vostès que avui fem una edició molt especial del nostre programa. Normalment estem fins a les 10 de la nit en directe. Avui acabem a les 8. Acabem a les 8 perquè hem d'anar cap a la nau del Poblenou, de fet molt a prop de les instal·lacions d'aquesta casa, perquè saben que la Irene Dosunvila, amb el seu programa, organitza tots els anys l'Acústicament Fest. De la barrera del so, creuem la barrera i ens n'anem a la nau. Irene, què tal? Bon vespre.
20: Què tal, Toni? Com estàs?
18: No
20: tan... Molt bona tarda des d'aquí, des de la nau.
18: M'imagino que no tan nerviós com tu, perquè, clar, està a punt de començar la teva gran cita de l'any, no?
20: Doncs ara mateix sí, ara mateix una mica nerviosos aquí amagadets al camerino. La veritat és que ara mateix estem juntament amb la Júlia Colom, amb la Magalí Sare, amb el Masoni. Estic veient també algunes bosses pertinences de l'agenda hipnosi i et puc avançar que veig, perquè ja t'ho vaig explicar, que aquesta agenda hipnosi doncs venen una mica... No és que diguéssim que vinguin de carrer a fer l'actuació, sinó que no saps mai com apareixeran. I ara mateix estic veient una bossa plena de cols, d'enciams, plena de paper de plata, jo perquè crec... en alguna ocasió els he vist que s'emboliquen tots sencers en paper de plata. No sé com anirà la cosa, Toni.
18: Serà per conservar-se, no? Ara estàvem parlant de la calor, probablement per conservar-se una mica. Escolta, molta gent ja per aquí, per la nau?
20: Hi ha molta gent, ara mateix encara estan entrant les darreres persones, fins a les 8, diguéssim que comença, després del butlletí horari, a les 8 i 5 començarem i arrencarem aquest festival, i la veritat és que moltíssimes ganes ja de doncs, gaudir de les actuacions directe de la Júlia Colom, de la Magalí, del Masoni, també d'Hipnosi, en una nit que la veritat és que serà molt especial perquè... anirem des del pop més íntim fins a la irreverència pura i, per tant, doncs serà tota una festa que acabarà ben amunt.
18: Jo li deia l'altre dia, a títol privat, a la Irene Dosunvila, que m'encanta el seu programa, i és veritat, perquè entenc que espais d'aquestes característiques calen, i sobretot perquè ofereix una manera molt nova, molt fresca de fer-ho. Segurament és això el que l'ha convertit en finalista dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya. M'imagino que estàs molt satisfeta de com ha anat la cosa, no, Irene?
20: Això la veritat és que ens ha fet moltíssima il·lusió perquè és un reconeixement a aquesta proposta que fem, que és una manera de relacionar-se diferent amb el so, perquè nosaltres doncs, estem bastant atents a totes les darreres novetats tecnològiques al voltant de la música i del so. Per tant, doncs t'expliquem, jo què sé, la música que poden fer els ordinadors quàntics, que ja hi ha ordinadors quàntics que estan fent música, o et parlem també de la música de les plantes, que les plantes resulta que fan música, o et parlem també de si és possible fer música a l'espai, i aleshores tot això doncs conduït d'una manera que sigui una mica de paisatge sonor. Tot això ho anem combinant també amb aquests showcases acústics, doncs, que són aquesta part del programa, que és aquest acústicament, en la qual també doncs artistes ens venen a proposar les seves propostes. I jo no sé si ho estàveu escoltant ara, però teníem a la Júlia Colom escalfant una mica la veu aquí al camerino, i s'ha sentit allò típic de que has de fer, no?, unes certes escales, la la na na na na na na na.
18: No?
20: O el... Bueno, tu també ho deus fer, a vegades ho fem, també els locutors de ràdio, a vegades ho fem això de rrrr, no?, intentar
18: jo
20: fer...
18: Jo no. Jo no faig rrrr. No, però està molt bé, està molt bé. Escolta, jo prefereixo que un dia, Irene, vinguis i ens parlis de la música de les plantes. M'ha agradat molt això de la música de les plantes. Jo crec que el Pla Z seria un bon indret per comentar-ho amb la gent del nostre programa. Escolta'm, una abraçada, que vagi molt bé l'Acústic Camen Fest, i nosaltres a les 8, quan acabem, ens apropem a la nau del Poble Nou a gaudir d'aquesta nit de música gràcies a la Irene de Somila. Un plaer, Irene, gràcies.
20: Això mateix, Toni, us esperem a tu.

0: Da.
1: Molt bon vespre, Toni Marín, gent del Pla B i persones que teniu llistes de música de planta de Spotify. Com esteu?
0: Estem molt bé, estem molt bé. El colofó del dia, on el situes avui, Toni?
1: Doncs mira, abans en parlàveu, vull posar el colofó a la tertúlia amb un concepte que s'han inventat els meteoròlegs, la cúpula de calor. Està guapíssim, això de ser meteoròleg, per aquest científic i Màrius Serra al mateix temps. Cada vegada surten conceptes nous i tu et quedes badant dient, hòstia, que llestos que són. Perquè, clar, tu només saps que estem al maig i que està suant com un tocino en una sauna. Però per què? Us ho explico. Això és com un globus invisible que s'ha inflat a l'Àfrica, perquè a l'Àfrica hi fa molta calor, per això hi ha tanta gent que va despullada. Dius, són tribus? No, van frescos. Correcte. Doncs s'ha inflat aquest globus que un cop ja ha acumulat la calor fa un Willy Fog i comença a viatjar pel món. I on s'instal·la aquesta cúpula de calor africana? A sobre de l'estat espanyol. Vox i Aliança Catalana dirien que és perquè tots els immigrants se sentin com a casa, que la immigració porta tots els mals i que si els ametrallem estarem més frescos. És l'època de la desinformació i els discursos d'odi. No em foteu cas. Dit això, la cúpula de calor, Toni, com la cúpula interior, o la cúpula que dirigeix el món des d'illes secretes on es decideixen guerres i es cometen abusos. La cúpula de calor, aquesta sí, es desfarà, no patiu, i recuperarem les temperatures normals, i és que, no, si és que normal és una paraula que té algun sentit avui en dia. Però atenció, que ja hem començat amb els consells per la calor, Toni. Quan jo era petit, sorties de casa sense res a les butxaques i si tenies set o calor, buscaves una font. Ara els nens surten amb dues ampolles d'aigua d'alumini amb un glaçó a dintre perquè se'ls mantingui fresqueta. Són aiguaderes, nano. I si van d'excursió, cal afegir un objecte més. Un difusor amb aigua, o com es diu popularment, un flix-flix. Així, la criatura es va nebulitzant aigua pel cos durant la jornada i pot sentir una frescor instantània. No volem que les criatures se'ns desmaïn, està clar. Per tant, a favor d'aquests vaporitzadors, perquè l'altra opció seria el que fan, la que fan servir els tuareg, que porten roba fina sota i roba gruixuda al damunt, provocant que el seu cos suï, però que hi pugui haver corrent d'aire entre les teles per provocar una mena d'efecte de radiador pel fred. El que passa és que si vestim els nens de nòmades del desert, ja et dic jo que ve l'ultradreta i els aboca tots pel cap de Finisterre, on s'acaba el món. Senyors i senyors, passem de la cúpula de calor a la gota freda, l'onada d'aire siberià, la garbinada, les cabretes o la espirulització climàtica amb vaporització d'eucaliptus i tempesta elèctrica amb calamarsada fractal. Jo ja no entenc res i els demano que la secció del temps, que sempre és curtíssima, que només dura 20 o 30 minuts, afegeixi una secció de moda climàtica perquè jo ja no tinc ni idea de què posar-me, Toni.
0: M'agrada el concepte de la secció de moda climàtica, ens ho pensarem de cara a la propera temporada. Una abraçada, Toni. Gràcies.
1: Que vagi molt bé, fins demà.
0: Fins demà. Senyors i senyors, ja ho tenim, estem només a un minut de les 8 en punt del vespre. Significa, doncs, que marxem cap a la nau del Poblenou a viure també a l'Acústica Memfest. I si vostès no poden apropar-se, no s'amoïnin, perquè a través de Ràdio 4, efectivament, podrem seguir tota aquesta festa. Tornarem demà, ja ho saben, quan sigui les 7 de la tarda i ja en l'edició normal del nostre Pla B de Ràdio 4, amb l'anàlisi de l'actualitat i amb una molt bona notícia que normalment els hi dic a les 10 de la nit, però els hi dic ara, que demà és divendres. I vulguis que no, encara que faci calor, el divendres sempre és una alegria. Que acabin de passar un molt bon dijous. Ara arriben les notícies de les 8 i després, insisteixo, Irene de Sonvila, des de la Barrera del So, l'Acústica Memfest. Fins demà, gràcies. Bon vespre. Adéu.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'incendi de vegetació forestal d'Òrrius, al Maresme, ja ha quedat estabilitzat i els bombers deixen cremar la parafina de l'interior de la nau industrial on s'ha originat el foc. Míriam Andreu, bona tarda.
2: L'incendi forestal ha cremat mitja hectàrea i no ha afectat cap edificació dels voltants. Pel que fa al foc declarat a la nau, els bombers segueixen una estratègia defensiva, ho ha explicat el sotsinspector Josep Manel Escudero des del centre de comandament.
3: Mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural.
2: Al lloc de l'incendi treballen una trentena de vehicles, 4 aeris i 27 terrestres i una vuitantena de bombers que tenen previst passar-hi tota la nit.
0: Gràcies.

0: Miriam, l'actualitat d'aquest dijous també se centra en la negociació entre els sindicats educatius i el govern, que continua encallada pel desacord en la proposta salarial i les millores laborals al sector docent. El govern planteja increments salarials d'uns 400 euros mensuals bruts el 2029 i un reforç de 7.000 docents, però els sindicats ho consideren enganyós perquè inclouen increments ja previstos i critiquen que les xifres, diuen, no són noves. La reunió continua en marxa aquesta hora. D'altra banda, de l'àmbit judicial, la defensa de Jonathan Andic insisteix que la mort del seu pare, el fundador de Mango, va ser accidental i demana, amb un recurs a l'Audiència de Barcelona, anul·lar la fiança d'un milió d'euros i la resta de mesures cautelars. Sobre els indicis, la defensa nega contradiccions a la declaració i remarca que no hi ha elements concloents que apuntin a un homicidi. I mirem ara el món de la cultura, perquè Ràdio 4 celebra d'aquí tot just uns minuts, quan passin 5 minuts de les 8 del vespre, la quarta edició de l'Acústicament Fest, una festa oberta als oients per gaudir de la música de proximitat. Els artistes Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni i Hipnosi conformen enguany el cartell d'aquesta cita que té com a escenari la sala La Nau del Poblenou de Barcelona. Anem fins allà, Marta Orquín, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs tot a punt perquè comenci en uns instants l'Acústicament Fest. Molta expectació. La sala de concerts La Nau és plena de públic, no hi cap ni una agulla. Hi ha reunides unes 300 persones que volen gaudir d'aquesta cita amb la música de proximitat i que impulsa Irene Desumbí, la directora i presentadora del programa de Ràdio 4 La Barrera del So. Els músics ja han assajat i esperen ara sortir a l'escenari. Alguns dominant els nervis, com Jaume Pla de Masoni, que tocarà sol amb la seva guitarra elèctrica.
2: Al final em sento més proper a casa, és en un escenari més d'aquestes característiques com avui. Per tant, avui, en principi, pocs nervis, en principi.
1: Masoni, Júlia Colom, cobrirà la vetllada, Magalí Sare i Hipnosi conformen el cartell de luxe de la quarta edició de l'Acústicament Fest, que és a punt de començar i que podreu seguir en directe per Ràdio 4 i per RTV Play.
0: Gràcies, Marta. I a aquesta hora ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
3: Hola, bona tarda. Com és habitual, a aquesta hora ha millorat molt el trànsit ja en aquesta xarxa viària, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però tenim aquestes obres a l'autovia A2, a la zona de Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona, que estan complicant força el trànsit. Per tant, aquí sí que parlem de problemes. Com us dèiem, autovia A2 amb retencions de 5-6 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. En direcció a Barcelona, en aquesta zona, sembla que hi ha hagut una topada. També hi ha un carril tallat d'entrada a Barcelona, per tant, també hi ha aturades puntuals. Així doncs, problemes en aquesta autovia A2, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A la resta de la xarxa viària, circulació molt més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps, a Emet, Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarem amb calor i temperatures altes per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida i Tarragona. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran més altes, 22 graus a Barcelona, 20 a Lleida i a Tarragona i 18 graus a Girona. És una informació de
0: Doncs això és tot de moment per part nostra. Tornem amb més notícies al punt de les 10 de la nit. Ara, aquí a Ràdio 4, poden escoltar i gaudir de l'Acústicament Fest. Bon vespre.
5: Ràdio 4.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Acústica Memfest 2026.
1: Com esteu? Què tal? Benvinguts a la quarta edició de l'Acústica Memfest. Un fort aplaudiment, sisplau. Quina il·lusió de veure-us. Mira quin goig de sala. Mireu, mireu, mireu quin escenari que hem preparat. Quines llums, quines càmeres. Deixeu-me que saludi precisament a totes aquelles persones que ens estan seguint en directe a l'estreaming al RTV Play, també aquelles persones que ho feu a l'antena de Ràdio 4 o també aquelles que ho feu en diferit a la 2CAT. Sigueu molt benvinguts. Quarta edició del Festival de les Ments Acústiques. Ja ho sabeu, aquest festival que va lligat a l'espai acústicament de la Barrera del So de Ràdio 4. I enguany un cartell de luxe, eh? De luxe. I ara us demanaré un fort aplaudiment pels artistes d'aquesta nit, perquè tenim amb nosaltres a la Júlia Colom. A Magalí Sare. Masoni. I Hipnosi. La veritat és que aquesta nit us convidem a tot un viatge. Tot un viatge que anirà del pop més íntim fins al deliri més irreverent. Així que què? Esteu preparats? Vinga, doncs, abans de començar, deixeu-me que faci un agraïment especial a tot l'equipàs de professionals que està avui treballant aquí, a tot l'equip de Ràdio Televisió Espanyola. Moltíssimes gràcies, companys. Al personal de la sala La Nau. Gràcies. I també qui us acompanyarà en aquesta aventura, que és servidora, Irene Desombila, i que és important. Gràcies, gràcies. Important també de donar-se les gràcies un mateix. I ara ja us presento a la primera convidada d'aquesta nit. El paradís és aquell indret somiat, però no viscut. És un ideal que tenim al cap, però que és abstracte. A vegades, però, la música permet acostar-nos-hi, com passa amb la música de la Júlia Colom. El seu segon treball discogràfic du per títol Paradís, i és un lloc preciós on el pop, el folk i l'electrònica es donen la mà. Amb tots vosaltres, Júlia Colom. Què tal, Júlia, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Encantats de que estiguis en aquesta quarta edició de l'Acústica Memfest. Mira, i ara et demanaré, no sé si és el paradís, però s'hi assembla bastant, perquè mira, passa cap aquí. Mira quin sofà més maco que ens han posat aquí. Perquè, clar, jo volia parlar amb tu una mica d'aquest segon treball discogràfic que acabes de publicar, que és una meravella, i que, a veure, que ho digui bé, eh? Premi MIN de la música independent a millor àlbum en català. Millor disc de cançó pop per la crítica d'Enderrock. M'imagino que contenta.
2: Sí, bastant contenta, és la veritat. Bon dia, bon vespre a tothom, què tal? Va bé.
1: Paradís, n'hi deies així també aquest treball discogràfic, precisament perquè tu deies el paradís es pot experimentar també en vida i una manera de fer-ho és a través de la música. És una celebració de la música, aquest disc.
2: Sí. En aquest disc com que vaig voler cercar el preciosisme que hi havia dins el meu cap, que hi havia quan tancava els ulls i podia com a allunyar-me una mica de tot el renou i del panorama de la realitat, que no vull ser molt negativa perquè no se trata de començar així, però és bastant un drama tot plegat, no? Així que amb aquest disc vaig voler com a crear aquesta bimbolla.
1: I ho has fet també a través d'aquesta tasca que fas tu sempre, que és d'unir la música tradicional també, per exemple, amb la modernitat, amb l'electrònica.
2: Sí, és com me feia ganes com a vestir les cançons. Les cançons comencen guitarra, veu, i després era la manera de com sona això dins el meu cap, almenys si sóc capaç d'imaginar-m'ho. I així, tancant els ulls molt fort, a vegades sentia i els produíem.
1: A mi hi ha una cosa que em vas explicar a la ràdio que em va emocionar molt, perquè ho estem dient ara, la teva carrera se centra molt també en explorar l'arrel mallorquina, la música de tradició, i em vas explicar que hi havia una cançó, Sa Madona,
2: ah, sí,
1: que és una cançó que tu vas anar a buscar d'un pagès, el Biel Majoral,
2: sí,
1: i que és una cançó que tu has tocat en directe en diverses ocasions i que mai ningú t'ha dit, hosti, aquesta cançó la conec, tot i ser una cançó tradicional mallorquina, i això et va fer pensar que potser el Biel era la darrera persona que estava cantant aquella cançó.
2: Sí, sí, va, és així. De fet, és una cançó que avui començarem amb aquesta, en Sa Madona, i resulta que jo aquesta cançó la vaig aprendre perquè vaig coincidir amb en Biel Majoral, amb aquest home, a un projecte de música tradicional quan tenia 14 o 15 anys, i d'ell la vaig sentir, i és estrany perquè no l'havia sentida mai. I des de llavors la duc cantant, i quan sol passant les cançons tradicionals, quan les canta a Mallorca sempre hi ha qualcú que em diu «Ah, la Pradina me la cantava, la Pradina me la cantava, qualcú me la cantava», no? Però amb aquesta mai m'ha passat això.
1: Però veus la importància de recuperar i també d'aquesta transmissió oral, no?
2: Ah, sí. Sí, sí. La transmissió oral realment és una manera d'aprendre que me'n vaig adonar compte això quan tenia, no sé, 20 anys o això, vaig dir, aquesta manera d'aprendre és una manera d'aprendre que ja no aprenem a través de la transmissió oral, perquè jo soc la primera que estudiant la veu i tot això sempre ha estat en discs, amb internet i tot això, no? I me'n vaig adonar compte que les cançons més importants de la meva vida no havien estat apreses d'aquesta manera i me'n vaig adonar compte que això era una sort.
1: Doncs fem una cosa, anem a escoltar aquesta sort.
2: Vinga.
1: Si vols, vés cap a l'escenari. La Júlia Colom, que estarà interpretant algunes de les millors cançons d'aquest disc Paradís i també del seu primer àlbum Miramar, i estarà acompanyada a la guitarra del Martin Layton, i nosaltres ja, doncs, preparades per escoltar la seva veu meravellosa a l'Acústicament Fest, la ment acústica de Júlia Colom.
2: Gràcies.

Moltíssimes gràcies. M'han demanat que això sigui curtet i he triat les cançons que me venen més de gust a cantar, evidentment. Ara farem Camí amunt, que és la primera cançó que jo vaig fer i vaig com a pujar en el Nígul Digital / Montreal. I ha estat, aquesta cançó ha estat com una profecia, perquè la lletra, a mesura que l'he anat cantant amb els temps, me n'he d'anar a compte de lo que volia dir o del significat que té per jo mentre me va acompanyant. I espero que us agradi Camí amunt.

Moltes gràcies, Martin Leitor. Moltes gràcies. Encara que sé que mos estan posant per la ràdio, vos sembla bé si fem un trosset de la cançó que ve i la cantam totes juntes? Perquè a més sé que aquí hi ha bastant de cantants. Així que, amem, si això va bé. Segur que ja anirà, amem. La cançó va dedicada a les oliveres. Perquè a Vall de Mossa, que és el poble d'on som, hi ha moltes oliveres, oliveres mil·lenàries, d'aquestes que tenen els troncs i les branques que semblen persones humanes. Així jo els mirava quan era petita i m'adonava com aquesta sensació de que eren persones. I a més me'n recorda que mon pare i ma mare me contaven no, és que aquestes oliveres són tan antigues que estaven aquí des davant que tu hi fossis, que nosaltres hi fóssim, que els petits hi fossin. I això també m'impactava molt, saps? I des de petita és com que aquest arbre me'l quedem mirant i me quedem mig hipnotitzada. I la música és una cosa guapa, les oliveres també, tot queda perfecte, així que faig una cançó dedicada a les oliveres. I això ha estat la introducció de la cançó, d'acord? El trosset de cançó diu: Olivera, olivera, més antiga que aquest món. Olivera, olivera, i ara queden ses cançons. El canto una vegada jo, d'acord? I després...

no, anant directament en Esteve, perquè crec que tenim poc temps i ja ho heu pillat tant mateix, que sí. Sí, no. Tiram. Confio en vosaltres.

semblat tan bé. Gràcies, que guai, gràcies, gràcies. Anem a ser darrere. Anem a fer-se darrere, gràcies, i anem a fer-se darrere. Let's go.

0: gràcies. Un plaer.
1: Moltíssimes gràcies, Julia Pinó.
2: Martín Leighton. Moltes gràcies. Em penso que han sortit uns quants cantants avui aquí, eh? Jo ja estic començant a pensar en el cartell de l'any que ve i a veure si pujarà algú de vosaltres. Bé, us presento la següent convidada. La música té el poder de transformar-nos, deia ella. Potser per això ha dedicat el seu disc a aquest tema. Sabíeu que els matrimonis per amor són un privilegi i que passen a poquíssims llocs del món? El disc és Descasada i ella és Magalí Sare. Què tal, Magalí? Vine, vine cap aquí. Vine cap aquí. Seu al sofà amb mi.
3: Què tal?
2: Com estàs, Magalí?
3: Molt bé, contenta d'estar aquí.
2: Nosaltres també, molt felices de que siguis aquesta segona actuació d'aquesta nit.
3: Gràcies.
2: Magalí, has estat 3 anys...
3: I mig.
2: 3 anys i mig. I mig, que és important.
3: Sí.
2: 3 anys i mig d'investigació. Has viatjat per molts països del món. I has descobert coses com la que estava dient jo ara, no? Que els matrimonis per amor realment són un privilegi.
3: Sí, a veure, és que gràcies a la música he pogut viatjar molt i una cosa que m'agrada molt fer és cantar una cançó de cada lloc. I va ser a Eslovàquia, concretament, que em van ensenyar una cançó que era el cant d'una núvia que s'acomiadava de la seva terra i de la seva família, perquè s'havia de casar. Llavors això no em quadrava gens fins que vaig anar furgant i entenent que això ha estat pràcticament sempre així, que el casament ha estat un canvi d'estat traumàtic de nena a dona i trencar amb la teva vida.
2: I d'aquí surt aquest nom, Descasada?
3: Descasada, sí, perquè com que vaig anar recopilant repertori de diferents dones amb diferents casuístiques, però sempre fugint del matrimoni o sent elles antisistema i sent un model alternatiu a la bona esposa, doncs em va venir aquesta paraula al cap, descasada. I després l'he trobat en la música i en les poesies populars i he pensat que bé, que algú la va fer servir amb la mateixa idea.
2: I d'aquesta manera, per exemple, neixen cançons com la Malmaridada, mm-hmm. en la que la descasada s'imagina que el seu marit és tan petitet com un gra de cibada.
3: Correcte, sí. Jo me l'imagino feinejant per casa i cantant i creant una lletra i sí, diu això, que el posa al cantó del foc i els gats el repinyen, se l'endú a l'hort i les gallines el piquen, llavors un dia se l'emporta al riu perquè ha de rentar i se li escapa, i riu avall. Llavors ella va cantant «Soc una desgraciada, una malmaridada», malmaridado en occità, perquè la lletra està en occità. Però crec que és la seva via d'alliberament, no? Justament la cançó popular.
2: Una manera d'expressar, no? També aquestes emocions també negatives.
3: Totalment.
2: I, per exemple, també als pobles incaics de l'Amèrica del Sud vas descobrir que hi havia un indret on el matrimoni s'assajava.
3: Hi ha una pràctica que es diu sirvinacui en quichua, que és, sí, o és com una mena de càsting, potser, perquè la parella conviu un temps, treballa en equip, pot tenir fills, i si hi ha connexió i la cosa furula, després decideixen fer el pacte i es casen.
2: Va, impressionant, no?
3: O sigui, al revés de tot.
2: És increïble. És un disc que has fet en 12 idiomes.
3: Sí.
2: Clar, perquè tu has estudiat anglès, francès, alemany, ara el Sebastià Gris, que t'acompanya en aquesta aventura i també a la vida.
3: Sebastià Gris!
2: ara el veurem, eh? El Sebastià Gris està estudiant japonès, tu coreà...
3: Sí.
2: Mare de Déu.
3: Ostres, sí, tenim amics japonesos aquí avui.
2: No sé si preguntar-te en quin idioma serà el proper disc o...
3: Bueno, és que Descasada, volum 1.
2: Volum 1, és veritat, volum 1.
3: Llavors hi haurà un volum 2 i el japonès hi serà i més sorpreses inesperades.
2: Doncs estem expectants també per aquestes sorpreses. Tu deies, i ho destacava jo ara a l'inici, que la música té el poder de transformar-nos.
3: Sí.
2: Tu què voldries aconseguir amb aquest disc?
3: Amb aquest disc, moltes coses. Resumidament, reivindicar la tradició oral, com bé en parlava la Júlia, reivindicar que no totes les dones del món tenim els drets humans assegurats, reconèixer al mateix temps els que tinc jo i els que tenim aquí, tot i que aquí també passen els matrimonis infantils, que òbviament són forçats perquè són infantils. Crec que no hi ha cap país al món que registri zero casaments forçats. O sigui que això, mira, és la causa que m'ha travessat ara, els últims anys, aprofitant per cantar en tants idiomes per explicar que és un problema global i sempre està bé reivindicar els drets de les dones i més amb els temps que corren que...
4: Totalment, i tu entens així la música, amb aquest compromís?
3: Sí, perquè la música té tantes capes de profunditat, vull dir, una sola cançó, tu la pots cantar i ja està. Però un moment, què diu la lletra? En quin idioma està? A més, si l'aprens en un altre idioma. Com és el ritme? Com és l'harmonia? Qui la va escriure? En quin context històric? Té tantes capes que a mi m'agrada entendre-ho així, em fa gaudir molt més.
4: I així ens fas comprovar que realment la música és transformadora. I ara, avui, transformareu una mica aquesta sala, la nau, i et demano que vagis cap al centre de l'escenari perquè la Magalí Sare, interpretant algunes de les millors cançons d'aquest Descasada volum 1, acompanyada del Sebastià Gris, amb aquest disc imprescindible per entendre també la relació de la dona amb el matrimoni, a l'Acústicament Fest, la ment acústica de Magalí Sare.

Moltíssimes gràcies. Això era un anunci al diari real, molt antic, tret d'un diari alemany del segle passat, on una dona doncs, es venia per trobar marit. Ara us tocarem una cançó tradicional catalana, que és aquesta etapa del festeig, no? Clar, penseu que casaven i casen les dones tan joves perquè, si no, se'ns enamoren. Millor casar-les quan encara no d'allò. I aquesta és la Calàndria, la cançó d'aquest estat. Després farem una cançó, una lletra de Rosalía de Castro, en gallec. Rosalía de Castro defensava la solteria com a única via d'independència de la dona. Ella havia tingut molts problemes pel fet de casar-se, no podia publicar les seves obres, era un desastre. Després farem la típica ària d'òpera de l'esposa traïda pel seu marit infidel, però que tot i així demana que torni. Sí, sí, ben tòxic allà, els culebrons, les òperes. Després, ho estic dient tot ara, així després no xerraré, vale? Després farem un epitalami. Un epitalami és una forma poètica que ens ve de la Grècia clàssica, així com un epitafi, es canta quan algú es mor. Un epitalami és el poema de desitjar bona sort a la nova vida de casats que ara comença, descasats. I és en portuguès. I acabarem amb la malmaridada, que ja us he explicat abans de què anava, en occità. Moltíssimes gràcies per ser-hi.

0: Muchas gracias. Muchas gracias. Ara tindreu la sort de sentir Sebastià cantar.
1: Ah, quanta expectació, que bé. Se m'ha adormit sa cama per això, ja veurem què passa.
0: Sebastià Gris!
2: Sí! Hey.
0: Diu així. Si voleu cantar, podeu cantar. Un temporgi peito argin a serra mordin o sol.

Sí, muy rápido.

0: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Magalí Sares, Sebastià Gris. Gràcies. Moltes, moltes gràcies. Increïble, eh? M'encanta la sensibilitat i l'expressivitat de la Magalí. És meravellosa, meravellosa. Anem amb la tercera actuació d'aquesta nit. I estem molt contents, eh? Molt contents. Perquè, clar, a vegades cal retornar als inicis per retrobar-se un mateix. Fa 2 anys va anunciar una aturada dels escenaris i el cert és que aquesta absència s'ha traduït en un disc excel·lent. Finalista del Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4. Du per títol Banderes per Daltònics i la veritat és que en ell torna el pop infal·lible dels inicis. Ell és el Jaume Pla Mazzoni. Jaume, que podríem... Com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Que podríem fer l'entrevista aquí mateix a sobre del cajón, però ja que ens han posat aquest sofà fantàstic, mira, vine cap aquí. Perquè, clar, vull parlar amb tu una mica de que ens vas fer patir una mica.
1: No.
0: Sí, home, una mica sí. Sí. Vas dir, vinga, em retiro una mica perquè, clar, els músics també necessiteu un cert espai de recolliment per crear cançons. I avui dia això és difícil.
1: Sí, jo em trobava una mica cansat. Jo sabia que tornaria, eh? Tampoc de seguida vaig dir que no era un comiat d'aquests de dir plego i llavors torno, no. Jo ja sabia que tornaria, però estava cansat, després de 20 anys de fer una mica el mateix. Ja no em sortien tan espontàniament les cançons i tot això és difícil.
0: I per això una mica has tornat als inicis? Perquè en realitat has tornat una mica al pop aquest infal·lible, que és molt Beatles, perquè a tu t'encanten els Beatles.
1: Sí.
0: I has tornat una mica allà.
1: Sí, perquè al final, a l'hora de reconnectar amb algú que em fes tornar, els primers amors, no? Pues aquella cosa que... quan jo tenia 14 anys i tenia un bloc de notes i una guitarra i una habitació i no gaire res més, i tornar a aquell estat una mica on volcar totes les experiències de vida, teràpia.

0: fent molta teràpia, fent lletres de cançons. I reprendre el camí a partir del principi, no? Una mica. Mm-hmm. Sí, sí, m'ha servit, m'ha servit.
1: I aleshores has tornat a aquestes cançons que et deia jo, bastant Beatles.
0: Sí.
1: I me'n recordo, i ho dic també, perquè a la ràdio em vas explicar una cosa que em va fer molta gràcia, i és que tu te'n recordes exactament del primer moment en què vas escoltar els Beatles, que a més no va ser exactament els Beatles, primer va ser Paul McCartney.
0: Sí.
1: Com va anar això?
0: No, jo escoltava Paul McCartney perquè sortia a la ràdio en aquell temps,
1: Aquell temps.
0: amb la cançó My Brave Face del seu àlbum Flowers in the Dirt, que era el 89 o alguna cosa així, i algú em va dir, aquest tio tenia un grup, eh? Com, aquest ve d'un lloc. I jo dic, sí. I jo tenia, clar, tenia 12 anys o 13, i els Beatles, dic, vale, va, vaig escoltar els Beatles. I estava a casa, una festa dels meus pares, els meus pares estaven en una festa amb altra gent, i jo estava allà en una habitació, i vaig trobar un Walkman, i hi havia la cinta de Help, i vaig posar el play, i uf, quan va arribar al final de la cançó, vaig quedar en xoc, vaig apartar l'stop, el rewind, i vaig tornar a posar la cançó. I des d'aquí ja, tota la vida enamorat dels Beatles, sí.
1: I en aquell moment vas dir, tinc la necessitat d'explorar més això de la música i aquestes sonoritats, i aleshores vas anar a buscar una guitarra, perquè tu t'havien regalat una guitarra quan tenies 6 o 7 anys.
0: Sí.
1: Però aquella guitarra estava guardada a l'armari.
0: Sí.
1: I clar, vas recuperar aquella guitarra, i què li passava a aquella guitarra?
0: Aquella guitarra li faltaven dues cordes, i en aquell moment jo jugava a tennis, i resulta que hi havia un cordatge per la raqueta, que era fluorescent, a part, d'aquell fosforito. I vaig dir, bueno, doncs farem les cordes amb això. I vaig tirar la corda a la mida que tenia la guitarra, vaig posar aquestes dues cordes fosforito, que eren les greus, amb la qual cosa la guitarra feia... Tin-ton-ten-ton-pum-pum. Les dues últimes feien això. I és la meva primera guitarra que vaig tenir, llavors ja... Al cap de poc ja vaig comprar-me un joc de guitarres com Déu mana, vaig anar a classes. Em va costar una mica saber que era esquerrà i que no havia de tocar com l'altra gent.
1: Mira, com el McCartney.
0: Com el McCartney, clar, això també m'ha omplert d'orgull sempre.
1: Clar.
0: Ser una mica McCartney. I això, sí.
1: I també em fa pensar una mica, hi ha una cosa molt curiosa dels teus instruments i precisament de les teves guitarres. Tenen com forats de l'ús.
0: Sí. Aquella, tu ho veus perquè quan vaig venir al programa te la vaig ensenyar, no?
1: Ves que em vas ensenyar una guitarra i dic, però aquesta guitarra o sigui, està enfonsada en el lloc dels dits.
0: Clar, perquè aquella guitarra té com 33 o 34 anys ara. I clar, encara la toco avui en dia, és la que vaig portar allà. I sí, la fusta, sobretot perquè jo sóc guitarra rítmic, no sóc solista, que et mouen més per aquí. Jo em moc molt aquí al principi del màstil. I clar, 33 anys donant-li allà, doncs la fusta fa així.
1: Quasi es pot saber quin és l'acord que més fa servir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, crec que sí.
1: Quin és l'acord que fa
0: el
1: servir?
0: Do. No, jo crec que el do,
1: eh? Home, és una mica Beatles, també, això. El do major, no?
0: Allò... Do major, sí, sí.
1: Fantàstic. Doncs escolta, fem una cosa.
0: Sí.
1: Ves cap a l'escenari.
0: Vinga.
1: Perquè tenim moltes ganes d'escoltar algunes de les cançons del Banderes per Daltònics, aquest nou treball discogràfic i també de la teva carrera. Així que l'escenari és
0: vinga,
1: tot
0: va.
1: Teu. Mira, dóna'm el micròfon. Moltes gràcies. I el Jaume Pla Masoni, que interpretarà algunes de les cançons d'aquest nou treball discogràfic Banderes per Daltònics i també algunes de les millors de la seva carrera amb una guitarra amb cordes normals, a l'acústicament fes la ment acústica de Masoni.

Moltes gràcies, merci. All right, all right. Vale, aquesta era del nou disc, Pendents per Daltònics, i ara faré una cançó més antiga que es diu Purgatori.

Moltes gràcies. Merci, merci. Aquesta era Pedres, l'anterior Purgatori, cançons més antigues. Ara retornaré una mica al disc aquest últim que hem tret. Es diu Ja no em diguen les cadenes. Abans una mini finació. Què tal, com esteu? Bé! Així m'agrada.

0: ragazzi, buona nit.
1: Jaume Pla, Masoni, moltíssimes gràcies. Eufòrics, eh? Eufòrics estem nosaltres amb aquesta nit que es va acabant, però encara falta una actuació. I us he d'explicar que això que veurem ara és la història, i potser ho hauria de dir cantant, és la història de quatre xavals que en molt poc temps es van fer milionaris. Amb un grup de post-psicodèlic psycho-funk. Això és el que diu una de les seves lletres, i jo no sé si milionaris o no, però irreverents sí que ho són. Es fan dir Hipnosi i certament el seu directe és un espectacle embogit. Albert Aymar d'Hipnosi! Ai, mare de Déu, escolta'm una cosa, a veure...
2: Què tal, Irene?
1: No ho sé. No ho sé què tal. Perquè saps què passa? Que jo estic fent ara mateix també un programa de ràdio. D'acord? I hauria d'estar explicant una mica què està passant ara mateix dalt de l'escenari.
2: Què està passant?
1: Bé, tu com et trobes d'entrada?
2: Jo bé, fresc, fresc, amb ganes.
1: Et trobo una mica com, no sé, com una mica... Estàs vermell? Estàs nerviós?
2: No, nerviós no, jo estic tranquil.
1: Estàs tranquil. Bé, no sé massa què dir. Dir a la gent que ens està escoltant ara mateix per Ràdio 4, doncs que tinc una persona al davant. És una persona, sí?
2: Una persona. Sí, sí, crec que sí. Crec que sí.
1: Que, doncs, bàsicament, molt rosa. Molt rosa.
2: De color
1: però,
2: rosa.
1: Però escolta'm una cosa, això... Vols dir que no és una mica... Perquè ja us ha passat una vegada que acabeu patint per la vostra integritat física i això no deu ser gaire sa per la pell.
2: És pintura de nen petit perquè juguin, llavors no hi ha cap problema, després amb una dutxa se'n va.
1: Jo et diria que ens seguim aquí al sofà.
2: Seiem-nos, seiem-nos.
1: Companys d'escenografia, ho sento molt, aquest sofà... Probablement s'haurà de rentar després. Estàs còmode? Estàs bé?
2: Genial, Irene.
1: Fantàstic, fantàstic. Vull que estiguis còmode. Escolta'm una cosa, vosaltres sou coneguts pel vostre directe i precisament també pels vostres vestuaris. És que vaig escoltant com si es mogués un paper d'alumini, molt paper d'alumini, com si es mogués... Bueno, una cosa fantàstica. Sí, sí, exacte, exacte. Escolta'm una cosa, aquests vestuaris vostres, d'on surt tot això? Què passa aquí?
2: 5 minuts abans de cada espectacle anem al basar i arrepleguem el millor de cada casa. En aquest cas jo vaig de l'Abacus. Lo del baixista ho ha agafat en un kebab. Lo del guitarra ho ha agafat al mercat.
1: Ara ho veurem, ara ho veurem. Que ha anat al mercat, sens dubte. I clar, els vostres directes realment desperten, o sigui, no deixen indiferent, desperten admiració, t'ho haig de confessar, admiració, però també rebuig, eh? També rebuig, perquè us han arribat a tirar coses a dalt de l'escenari.
2: Un peix.
1: Un peix?
2: Ho vam comentar a la ràdio.
1: Sí, sí, ja me'n recordo, ja. Però escolta'm una cosa, qui va amb un peix a un concert?
2: T'haig de confessar, Irene, que crec que va ser un amic nostre.
1: Ah, i està per aquí? Està per aquí l'amic o què?
2: No veig a ningú, veig només unes bombetes de coloraines, però no veig un home calvo. Allà.
1: Hola, tu ets el del peix o què?
2: No és ell, crec que...
1: Bé, no donem idees, perquè a veure què porta aquí la gent. Però sí que, per exemple, us ha passat també que davant vostre, un xaval que estava davant vostre... us va posar un missatge amb el mòbil.
2: Ah, sí.
1: Com va anar això?
2: Jo crec que no li està agradant massa el concert perquè
1: no
2: deia que fiquessin el Bad Bunny i ens deia que pleguéssim aviat. Llavors no... Crec que no era massa un fan.
1: Heu hagut
2: també
1: de...
2: Era un nen de 14 anys, vull dir que no... Era un quillo, diuen per allà.
1: Era un quillo, diu.
2: Heu un quillo còsmic.
1: Un quillo còsmic. M'agrada, m'agrada. Heu hagut de marxar per potes d'algun concert?
0: En aquest mateix.
1: Bé, encara no marxeu, que ara heu de tocar. Però escolta'm una cosa, va, ara ens posem seriosos i sí que et vull dir que en realitat a mi tot això m'agrada bastant perquè és com tornar una mica a la irreverència aquella del Pau Riba, del Canet, del 75, que va sortir amb malles i amb calçotets per sobre i que hi havia no gaire gent que ho entenia.
2: És el nostre referent, sí, un d'ells. També sí. Tenim el Chiquili 4, el Rodolfo Chiquili 4, que és un dels nostres preferits, però el Pau Riba, sens dubte, clar.
1: Pau Riba, és que és necessari també tornar a aquesta irreverència. I deia jo a l'inici, aquesta cançó...
2: Epa! Així,
1: epa!
2: Què han tirat per aquí?
1: A veure, què hi diu?
2: Seré la presidenta.
1: Hosti, això per tu.
2: Per tu. No,
1: no més que és rosa.
2: Ah, mira.
1: Per tu, ara on t'ho poso? T'ho poso aquí?
2: A la Tita.
1: A la Tita. T'ho poses tu, si et sembla bé, eh?
2: Sí, ja m'ho vaig posant.
1: Bueno, compte, eh? Compte. Hosti, t'ho has posat bastant...
2: Sí, sí.
1: Trobo que t'ho has posat bastant bé.
2: Jo crec que me l'he travessada, però ja ho comprovarem més tard.
1: Ai, doncs, a veure, deia jo també a l'inici, aquesta cançó de... és la història de quatre xavals que es van fer milionaris, i realment amb Hipnosi hi ha una cosa molt curiosa també, que hi ha una espècie de profecia que totes les cançons d'Hipnosi es compleixen. Això és veritat?
2: Sembla ser que és veritat, sí.
1: Però sou milionaris?
2: No, lo de milionaris encara està per veure.
1: T'anava a dir milionaris.
2: Ens haureu d'ajudar a tots vosaltres a donar-nos caliu. Fins que ho siguem, però clar...
1: A veure si se sentim aquest caliu.
2: A veure si sentim el caliu, doncs ja.
1: Vinga. Ara. Ja estic sentint aquí també un bombo de bateria, eh? Suposo que no fareu com quan veu venir la ràdio, que veu fer el primer acústic amb pilar de dos.
2: Ah, jo crec que ara s'ha de fer el primer acústic amb pilotes.
1: Escolta, fem una cosa. Mira, a Lea i Acta és, que diuen, vés cap a l'escenari, que sigui el que Déu vulgui, per acabar la nit. Ens fa moltíssima il·lusió l'actuació d'Hipnosi, de l'Albert Aymar, el Mateu Alonso, el Pol Ortega, el Leo Suárez, a l'acústica ben fes, la ment acústica d'Hipnosi.

0: Avui sortim a la tele! Estem a la puta tele!
1: I a la ràdio!
0: I a la ràdio. Ràdio 4.

Què tal, com esteu? Thank you.

què dirà la gent de mi. Si és que parlen de mi.

All right.

0: Moltes gràcies. No, Irene!
1: No, no,
0: Irene!
1: No, no,
0: Irene! Irene! Irene! Irene! Hipnosi!
1: A veure... Ah, tornem a fer una entrevista. Es veu que tornem a fer una entrevista.
0: Fem una entrevista?
1: Fem una cosa. Rosa de vestuari, perdona'm per fer això. Una abraçada, Albert. Una...
2: Home, i tant.
1: Perdoneu, no marxeu, perquè saps què passa? Que és que jo ara he d'anar a casa i fer-me el sopar.
2: I... Podem aprofitar-lo?
1: Sí, home,
2: és que... Està molt bo, ell, eh?
1: No tinc res a la nevera. Si em poguessis donar una mica... Dóna-m'ho, gràcies.
2: Dóna-li el barret, nano.
1: Una... Exactament.
2: Aquí hi ha un kebab, eh? Jo estic veient un kebab.
1: Home, perfecte.
2: Jo estic veient un kebab, aquí.
1: Perfecte, perfecte.
2: Un doner kebab.
1: Sopar...
2: Un doner kebab.
1: Perfecte. A veure... No, no.
2: No, no, uau! Uau!
1: No em paguen prou, no em paguen prou per això. Escolteu-me una cosa. Això s'està acabant ja.
2: Oh.

0: junts, eh? I tots junts. Hauríem de fer un... M'escolteu o no?
1: Playero, playero.
0: Un moment. Seria un... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, i s'ha acabat. Sí? Vinga!
2: Chepi, chepi, chepi, chepi, chepi.
0: Però no, no massa bé, no? Ho intentem un altre cop. A veure, un moment. A veure, que jo tampoc afino gaire, però hauria de ser... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Un moment. 3, 2, 1...
3: Però no ens ho sabem.
0: Una última vegada, vinga, va. 3, 2, 1... Molt bé, moltes gràcies!
1: Ara sí que sortim bé.
0: Gràcies a tots! Gràcies! Gràcies, Hipnosi, l'Albert, el Mateu, el Pol, el Leo... I amb Hipnosi posem punt i final a aquesta quarta edició de l'Acústica Ben Fest. Gràcies a tots els companys de Ràdio i Televisió Espanyola. Una foto, una foto.
1: This is rock and roll, rock and roll, motherfuckers!
0: Ens veiem l'any
1: que ve! Rock and roll, motherfuckers!
0: Gràcies a tots, moltíssimes, moltíssimes gràcies! Fins l'any vinent! Adéu! Gràcies!

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Comencem molt pendents al Departament d'Educació perquè els sindicats compleixen amb la seva amenaça i es quedaran tancats a la seu de la Conselleria després de finalitzar una nova mesa sectorial sense acord. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, critica que Educació ha mantingut la proposta d'un increment salarial en 4 anys de 120 euros addicionals als 200 prèviament acordats. Per la seva part, Laura Jané, de la CGT, lamenta que no s'ha abordat la qüestió de l'escola inclusiva.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir.
3: Els avenços que s'han fet en la inclusiva, per nosaltres, queden molt lluny del que seria un acord acceptable. Per altra banda, s'estan demanant mans, però també s'està demanant que baixin les ràtios, també s'està demanant democràcia als centres. I tot això són temes que no hem pogut tractar.
0: La consellera Esther Niubó acaba d'emplaçar els representants dels treballadors a una nova reunió demà al matí. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dijous que també ens deixa d'altres titulars. El president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE i la situació política. Tot apunta que podria ser la setmana del 8 de juny. La Policia Nacional ha detingut almenys 10 persones en una macrooperació contra el terrorisme jihadista en diverses províncies espanyoles, entre elles Barcelona. Segons el Ministeri de l'Interior, els arrestats no preparaven cap atemptat, però se'ls investiga per un presumpte enviament d'armes. Recordem que actualment Espanya es manté en nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista. David Sánchez, germà del president del govern, s'ha assegut a la banqueta dels acusats. Se l'investiga per un presumpte cas de contractació il·legal a la Diputació de Badajoz el 2017, quan l'exlíder del PSOE a Extremadura i també investigat a la causa, Miguel Ángel Gallardo, n'era el president. Una causa que l'advocat de Sánchez considera

0: considera que està basada en mentides.
1: La raïz està podrida. Nadie puede ser acusado por hechos que no han sido materia de la instrucción.
0: La defensa de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, ha presentat un recurs davant l'Audiència de Barcelona per demanar la nul·litat de les mesures cautelars imposades en la investigació per la mort del seu pare, Isaac Andic. La defensa assegura que la mort hauria estat accidental i esgrimeix, entre altres elements, les trucades de Jonathan Andic que va fer el 112 després dels fets. Segons el recurs, les gravacions mostren un relat coherent i desesperat que descartaria qualsevol implicació penal. Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Infocat després que l'incendi que crema des del migdia a Òrrius, al Maresme, ha quedat estabilitzat. Unes 600 persones continuen confinades, però si es manté la prealerta del Pla Procicat, perquè continua actiu el foc a la fàbrica de parafina on s'ha originat. Josep Manel Escudero, sotsinspector de bombers.
2: El confinament, a la que ja baixi la columna significativament i ja no sigui un problema per la població, aixecarem el confinament, però no és l'incendi forestal el que ens està preocupant la columna, sinó que és la indústria, el que està acabant de cremar dins de la indústria.
0: Barcelona desplegarà un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat per la visita del Papa Lleó XIV del 9 a l'11 de juny. Hi haurà controls d'accés, restriccions a trànsit i reforç al transport públic en punts clau com la Sagrada Família, el Raval i Montjuïc. I Ràdio 4 ha celebrat aquest vespre la quarta edició de l'Acústicament Fest, una festa oberta als oients per gaudir de la música de proximitat. La presentadora del programa de Ràdio 4, La Barrera del So, Irene Desumvila, començava així la retransmissió.
3: Benvinguts a la quarta edició de l'Acústicament Fest. Un fort aplaudiment, sisplau.
0: Els artistes Júlia Colom, Magalí Sare, Mazzoni i Hipnosis han estat els protagonistes del cartell d'aquesta cita que ha tingut com a escenari la sala La Nau del Poblenou de Barcelona. I ens interessem ara per la previsió meteorològica del temps per a demà. Aimet Noelia García, bona nit.
4: Bona nit. Demà a Catalunya continuarem amb calor i temperatures altes per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida i Tarragona. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran més altes, 22 graus a Barcelona, 20 a Lleida i a Tarragona i 18 graus a Girona. És una informació de Emet.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
5: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
3: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedó Lladó.
3: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
4: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
3: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
4: Bon dia i bona sort amb Bedó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
5: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública. Gràcies per acompanyar-nos. Estic segura que avui vostès estan més bellugadissos que mai. Segur que vostès estan més motivats que mai. Segur que encara tenen el so de la música a les oïdes perquè acaben de disfrutar d'un concert meravellós que, com sempre, ha portat endavant Ràdio 4, que, com sempre, hem escoltat la veu d'Irene Desumvila en aquesta quarta edició de l'Acústicament. Tant d'abans poguéssim quedar en aquesta bombolla, veritat, una bombolla en la que només hi hagués plaer, en la que només hi hagués capacitat per poder-nos sentir bé i on només poguéssim parlar d'allò que ens interessa. Però la nit del dijous 28 de maig del 2026, gairebé a punt d'encetar el mes de juny, no és precisament tranquil·la. Ho hem escoltat ara fa 8 minuts. Estem molt pendents del Departament d'Educació. Els sindicats compleixen amb la seva amenaça i es quedaran tancats a la seu de la Conselleria després de finalitzar una nova mesa sectorial sense acord. La consellera Esther Niubó ha emplaçat els representants dels treballadors a una nova reunió demà al matí. Així doncs que serem aquí, a Roc Boronat 127, però també tindrem un ull mirant a, òbviament, al Departament d'Educació, la Conselleria d'Educació. Mirin, avui llegíem una entrevista al diari El País, algú que ens agrada, algú que és un bon amic del programa i que anomenem moltes vegades. Premi Josep Pla per Anatomia de l'Esperança. Francesc Torralba ha dit: els prejudicis no es tenen, es pateixen, són presons invisibles. Bé, doncs, hi ha moltes persones que estan vivint aquestes presons i que ara mateix no estan gens tranquil·les quan han sabut, dins d'aquest repte migratori, que el Suprem ha apel·lat a l'interès públic per no frenar la regularització d'immigrants. Dos magistrats han apujat, han recolzat per al decret per presentar riscos propis d'una amnistia administrativa. Així doncs que, òbviament, hi ha molts advocats i moltes persones que utilitzen, en el bon sentit, tot allò que té a veure amb els drets legals dels migrants, que a aquesta hora estan treballant. També potser estan una mica neguitosos els oients que ens estan escoltant des de la ciutat de Barcelona, més concretament des del carrer Rosselló, perquè sabem que el Papa Mòbil, la visita, ja saben, del Pontífex a Barcelona, que serà efectiva d'aquí una setmana i mitja, d'aquí menys de 10 dies, passarà pel carrer Rosselló, serà el 10 de juny, abans d'entrar a la Sagrada Família. Obligarà a que hi hagin més de 5.600 efectius de Mossos, un dels dispositius més històrics de Catalunya, i a més també farà que els veïns de les zones afectades pels talls hagin d'acreditar la seva condició de resident en algun document oficial. Així doncs que ja veuen que hi ha molts pals de paller diferents, moltes notícies diferents i molts escenaris diferents. Què els sembla si intentem seguir-li el pas a Irene Desumvila i el seu Acústicament i els oferim una cançó. Això sí, no té el mateix contingut, el mateix continent, ni té tampoc la mateixa carència que les cançons que han escoltat a través de Ràdio 4 gràcies a l'acústicament. No, no, no. Aquesta és una peça que és clàssica, que es titula Just the Two of Us, i per mi és la representació màxima de l'elegància. Jason Miles, mirin, mirin, mirin, mirin.

sé si estaran d'acord amb mi, estimats oïdors de Ràdio 4, però penso que aquesta cançó és propícia per enamorar. Vull dir, tu estàs prenent una copa tranquil·lament, malgrat aquesta calorada, malgrat aquestes temperatures que venen ganes de fer de tot menys el que vostès estan pensant, i jo també, i poses aquesta cançó de fons i tot és més fàcil. Hi ha maig, hi ha sensualitat, hi ha elegància, hi ha erotisme, hi ha, bé, ganes de ballar, hi ha ganes de moure's, hi ha ganes d'allò que té a veure amb la vida que passa a través de la ràdio. Nosaltres copsem amb cançons tan especials com aquest Just the Two of Us amb Jason Miles. Un quart de 11 de la nit, nosaltres estaríem, bé, sentint altres propostes al llarg de molt temps més, però hem de triar, la vida és triar, ja saben vostès que madurar i fer-se gran és escollir, i nosaltres sempre, sempre, sempre ho volem explicar al món a través de la ràdio. Comencem.

0: Dani, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert, i amb Gerard Travé, i amb Julio Leal, que l'escoltaran immediatament. I amb vostès, que marquen el 900-454-455, el telèfon directe de Ràdio 4, el telèfon del de nit, 900-454-455. Molt pendents del que està passant en aquest moment al Departament d'Educació, perquè els sindicats continuen tancats. La consellera, com han escoltat ara fa 16 minuts al butlletí informatiu, i com els hi hem recordat nosaltres a l'editorial, ha dit que demà es vol reunir amb els representants que en aquests moments són dins del departament. La veritat és que la temperatura es va escalfant amb tot el que està relacionat amb l'educació, no només concentracions, no només vagues, no només, bé, piquets, no només, òbviament, també la dificultat de la mobilitat dins de la xarxa viària catalana. Ja saben vostès que aquest és un escenari que té a veure amb la situació que estan vivint els mestres i la situació que també estan vivint de retruc els nostres estudiants, nois, noies, nens, nenes. En parlarem i estarem molt pendents del que està passant al Departament d'Educació en aquests moments. També estarem molt pendents d'un altre escenari, d'un altre target. No són els més petits a la casa, no són, com dirien els avis, la sang jove, sinó un altre tipus de sang que és igual de forta, d'apassionada i que té els mateixos drets. Els jubilats podran treballar com a autònoms i cobrar la pensió. Aquest és el titular, però si anem una mica més enllà, si intentem aprofundir en aquest titular, probablement hi veurem escletxes. Conversarem amb Eduardo Armas, professor de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat CEU Abat Oliba. Contactarem amb l'historiador especialitzat en l'extrema dreta, el feixisme i el nazisme, el doctor Ferran Gallego, perquè no sé si saben que en aquests moments hi ha molta gent jove, gent entre 30 i 50 anys, que tenen una certa basarda, una certa angúnia, una certa por de que els seus avis o rebesavis hagin estat nazis. S'han obert ja d'una manera pública el nom de totes les persones que tenien aquest carnet del Partit Nacional Socialista Nazi i, bé, aquestes persones, aquests familiars, volen saber si els seus avis estaven implicats en aquesta etapa tan fosca de la història de la humanitat. En conversarem amb Ferran Gallego, amb Conxita Casanovas, les pel·lícules que s'estrenaran, amb Cristina Andreu, la directora de cinema. Continuarem parlant d'aquest escenari perquè ella està preparant, està rodant un documental meravellós sobre l'escriptora catalana e internacional Cristina Fernández Cubas. Parlarem amb ella cap a un quart de 12. I acabarem el nostre programa escoltant a Cristina Monge. Ha guanyat el Premi Paidós per un llibre que cal llegir ara més que mai, Contra el descontento. Així doncs, que espero que no estiguin descontents amb el nostre programa i espero que s'hi quedin. Som-hi, afilem camí.

0: Vostès no em noten avui una mica ida? No em noten a mi que sembla que no toco ni vores ni hores? No veuen que des de les 10 que hem començat estic fent un viatge astral? Vostès diran si no fem viatges astrals, si és que no ens deixen viure l'actualitat, la informació, el que passa, el que no passa, com ho expliquem, com ho analitzem, com ho estudiem. Estem una mica més allà que aquí, però aquest to és d'excitació, d'exaltació, d'amor, d'esperança, perquè, senyores i senyors, el 12 de juny s'estrena Disclosure Day, o el que és el mateix, la nova pel·lícula de Steven Spielberg. Aquí es titularà o es coneixerà com a El dia de la revelació. La veritat és que els protagonistes són meravellosos. Emily Blunt, una de les grans actrius britàniques, la vam poder veure a Oppenheimer, Josh O'Connor, que va donar vida a, ja saben, el príncep de Gales a The Crown, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, un dels protagonistes del Fear the Walking Dead. Hi ha moltíssima expectació al voltant d'aquesta pel·lícula, ja que les films que parlen d'alguna manera de vida més enllà de l'univers del que nosaltres podem entendre o podem percebre és el que ens hem de preguntar. La pregunta que el que qüestiona d'alguna manera Steven Spielberg és: si descobríssim que no estem sols, si algú ens ho ha mostrat i ens ho ha provat, tindria vostè por? La veritat és que aquesta circumstància que té a veure amb una realitat que a vegades no volem veure és on capbussa el nou projecte de Steven Spielberg. Emily Blunt dona vida a una meteoròloga que dona la previsió del temps de televisió. És escollida per éssers d'un altre planeta per transmetre un missatge a la Terra que deixa una pregunta damunt de la taula. Vostès seran hostils o voldran un contacte amistós? Com sona aquesta nova pel·lícula de Steven Spielberg? Avui hem pogut veure el tràiler. Sona així de bé, escoltin. I can see you.
1: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
2: What did you steal?
3: Secrets. People have a right to know the truth.
0: Conxita Casanovas, bona nit.
4: Hola, molt bona nit, Sílvia.
0: Com està, reina meva?
4: Doncs refent-me, com et pots imaginar, tothom em pregunta si he sobreviscut a Can.
0: Home.
4: Imagina't, no? Però... Home. Molt feliç d'estar amb tu.
0: Home, és que ser a Can amb tot el que té a veure amb la intensitat d'explicar les meravelloses pel·lícules, una d'elles, Fatherland, que ja he vist, per cert, el tràiler i el continuo veient tot el dia en loop, perquè m'encanta.
4: Quines ganes que la vegis, quines ganes que la vegis i la puguem comentar.
0: Sé que m'encantarà.
4: Plegades. Sí,
0: sé que m'encantarà.
4: Sí, t'encantarà. Jo no he tingut cap dubte a dir que és una obra mestra, que és un terme que utilitzem molt poques vegades, no? Perquè no passa cada dia que una pel·lícula t'agradi tant que creguis que mereix aquest adjectiu, no? Però és que em sembla que és brutal el que ha fet en 77 minuts. N'ha tingut prou, eh? A vegades que parlem de pel·lícules llargues, aquí Pavel Pelikovsky, en 77 minuts ha tingut prou per explicar-te una història perfecta. I a més molt estimulant.
0: Doncs la veurem, perquè és la història també de la relació tan fosca i tan difícil que va tenir el Premi Nobel de Literatura Alemany Thomas Mann amb la seva filla. Així doncs que el veurem.
4: I
0: ja
4: tant.
0: Saben que venim d'escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula que està protagonitzada per Emily Blunt i per Josh O'Connor, El dia de la revelació, la nova pel·lícula de Spielberg, que s'estrena als Estats Units el dia 12 de juny. Però si hem de parlar dels films que poden veure aquest cap de setmana, hem de
4: Això s'està posant interessant, eh, Sílvia?
0: Sí, exacte, s'està posant interessant i molt nerviós tot plegat. Hem de parlar de pel·lícules com El drama, direcció de Christopher Borgli, amb Zendaya, Robert Pattinson, Alan Haim, Madhu Atti. Què tal està?
4: Doncs està bé, està prou bé. És una pel·lícula, Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el casament de l'any. Que ningú es confongui, eh? No estem parlant de societat, estem parlant, és una notícia de cinema. No és la típica comèdia romàntica, tot i que el

0: punt de partida sí que ho és, però s'embolica més del normal, i és una pel·lícula escrita i dirigida per aquest senyor que tu esmentaves, aquest director noruec, Christopher Borgli, que és el mateix que a Dream Scenario ficava Nicolas Cage en els somnis de tota la població. És un enfoc original el que aquest home li dona a les seves pel·lícules. Aquí narra com la relació de Charlie i Emma, que és com es diuen els protagonistes, es posa a prova per una revelació inesperada de la nòvia a poques hores del gran esdeveniment. I això és un gir argumental que convé no revelar. Crec que és millor anar a veure al cinema, Sílvia, i no fer spoilers, i deixar que l'espectador descobreixi per què es produeix aquest conflicte que s'interposa entre la parella. Sí que et diré que a vegades això de les copes a altes hores de la nit,
1: ui, no, depèn de
0: amb
1: com,
0: la confiança dels amics i quan es tiren de la llengua, doncs poden sortir coses de les que després te n'empenedeixis, com és una mica el que passa en aquesta pel·lícula.
1: Doncs
0: no
1: ja ho saben. Jo penso que a vegades la combinació, altes temperatures, com està passant avui aquí a Catalunya i a tot Espanya i a tota Europa, i
0: aquests
1: una beguda...
0: Tardeos.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Millors...
0: Et deixes anar, eh?
1: Efectivament, ja està.
0: Igual expliques coses que no seran ben acollides, coses fortes, perquè estem parlant d'una cosa molt forta. Quan la vegis m'ho diràs. I hi ha l'Anna Haim, que tu l'anomenaves la protagonista de Licorice Pizza, de l'ara oscaritzat Paul Thomas Anderson, aquesta actriu també fantàstica, que forma part del repartiment, i Ari Aster, un altre cineasta audaç, també s'integra en la producció d'aquesta pel·lícula, que inclou temes d'Alicia Keys i una versió d'Inside Out, i que tenia un pressupost de 28 milions de dòlars, però ara en porta recaptats arreu del món, crec que de l'ordre de 125 milions de dòlars, o sigui que realment la pel·lícula està amortitzada i busca nuvis i nòvies i vol casar-se amb tothom, amb tot el públic que la vulgui anar a veure.
1: Doncs...
0: una pel·lícula que et pot enamorar. Sí, pot enamorar.
1: Doncs vinga, escolta, anirem a enamorar-nos i a casar-nos amb qui calgui. També anirem a córrer, corredora. Direcció Laura García Alonso, guió d'ella mateixa i de Pol Cortacans. La història d'una corredora d'elit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. Penso que és molt interessant que es parli d'aquest escenari i d'aquesta tessitura, perquè, bé, la radiografia de la salut mental al món, ho dèiem a l'editorial, gaire vegada és més preocupant. 1.200 milions de persones viuen amb trastorns psiquiàtrics, així doncs que és molt interessant, Conxita, que es faci una pel·lícula d'aquestes característiques.
0: Ara no es fan electroxocs, no?, com en altres pel·lícules hem vist, no?, Alguien voló sobre el nido del cuco, per exemple,
1: o Frances,
0: és el referent
1: o Frances,
0: que tots tindrem, o Frances, i tant. Però ara hi ha medicació, hi ha pastilles que poden controlar, però el problema continua sent molt greu i crec que està molt bé visibilitzar-lo, no?, que és el que fa aquesta pel·lícula i ho fa Laura García Alonso amb moltíssima sensibilitat. És una directora que treballa molt bé, crec que la pel·lícula parla molt bé d'ella, d'aquesta nova realitzadora, i també hem d'elogiar molt a la protagonista, Alba Sáez. Ha d'estar sí o sí a les candidatures d'actriu revelació d'aquest any, perquè ella no és atleta, Sílvia, però s'ha preparat tan a fons que realment dona el paper amb un 10, absolutament, no? I és una atleta, com tu explicaves, que pateix aquest brot psicòtic i això la posa al límit en una situació molt complicada perquè ella vol seguir corrent, però podrà fer-ho? Aquesta és la gran pregunta, no? I clar, en aquesta situació que la desborda a ella, també entra la família, que d'entrada no sap bé com actuar. I aquí han sigut molt hàbils també en el repartiment. L'han arropat molt bé Marina Salas, que és la germana que l'ajuda, sense mirar res més, simplement es posa de part de la seva germana i l'ajuda, i Àlex Brendemühl, el pare, que fa el mateix, el que passa que a vegades no tothom té les eines, no?
1: Clar,
0: per
1: clar.
0: Fer-ho. I són molt bons els actors, és una pel·lícula interessant, ben portada, amb aquesta sensibilitat que et deia, i el coneixement de causa que té la directora, que explica que ella coneix el tema de primera mà perquè té un germà que ha passat per aquest problema. És una pel·lícula que va presentar-se al Festival de Màlaga, ja va rodar, que també ha format part de la secció oficial del Barcelona Film Festival, i crec que mereix una visita al cinema.
1: Doncs la veurem, Conxita. No tenim gaire temps, però podem parlar, encara que sigui amb un titular, de Mallorca Confidencial, que es va preestrenar i que, de fet, va ser un èxit al Festival de Màlaga 2026. I el cas...
0: I el Barcelona Film Fest.
1: I el Barcelona Film Fest, efectivament.
0: Que ara amb ella recordàvem aquest cap de setmana que va tornar al cinema Verdi al barri del seu pare, al barri de Gràcia, on va néixer el seu pare, i per ella va ser molt emotiu, no? És Mallorca Confidencial, és una altra pel·lícula que es deixa veure bé. Lolita podria optar novament al Goya, que va guanyar com a actriu revelació per Rencor, de Miguel Albaladejo. Tu, que tens molt bona memòria, segur que ho recordaràs.
1: I tant!
0: Perfectament. I aquesta podríem dir que és una pel·lícula de drogues i de màfies, però amb l'originalitat d'estar situada a les Balears, a Mallorca, no és L.A. Confidencial, és Mallorca Confidencial. I Lolita, per exemple, aprofita per fer una reivindicació racial i dir que no discriminem per raó de races, i crec que això és interessant, que no només als camps de futbol escrivi no el racisme, sinó que també pugui fer-ho una actriu, no?, de raça gitana, defensant els seus, com ella està fent aquests dies. Ella és la Xusa, no?, una matriarca en aquesta pel·lícula, tot i que la protagonista és Asia Ortega, una actriu catalana que està molt bé. La dirigeix David Ilundain, un director també que té bon pols, i hi ha Jordi Sánchez, també, que sempre fa les seves aportacions. És una pel·lícula que també recomanaria per anar a veure aquest cap de setmana.
1: Doncs la mirarem, la disfrutarem, com també farem el mateix amb una pel·lícula que ens trasllada a l'Alemanya nazi, amb el cas Hübner. La direcció és de Matt Whittaker, el guió és d'ell mateix i d'Ethan Vincent, Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay, Duff Thomas. La història d'un noi de 16 anys que forma un grup de resistència amb els seus amics després de presenciar la detenció del seu amic jueu pels nazis.
0: Que fort.
1: Molt fort.
0: Que fort, perquè és una història real. Realment aquest noi se'l va encarregar. I crec que una mirada a la història... Sempre hi ha un públic, no?, que busca aquestes pel·lícules històriques i la banalitat del mal, que deia Hannah Arendt. Crec que sempre és interessant també mirar el nazisme per, d'alguna manera, posar el nostre granet de sorra perquè aquestes coses no tornin a passar.
1: Mai més, Conxita. Estimada, moltes gràcies. Descansa molt aquest cap de setmana i nosaltres anirem al cinema seguint els teus bons consells. Una abraçada, reina.
0: Sílvia, una abraçada. Gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.

Bona nit. A partir d'aquest moment comença la edició 2287 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. Una nit que vull parlar amb el Rodrigo Fénix. La seva música és la protagonista al programa d'avui. La màgia també és la protagonista aquesta matinada a Ràdio 4, perquè parlem d'un llibre que acaba de publicar amb la Carme Escales el Mac Stigman. Recordem que el Mac Stigman va participar al talent show Pura Màgia de Televisió Espanyola. Fins la 1 en punt de la matinada, això és el Metrópoli de Ràdio 4. Benvingudes, benvinguts.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Mac Stigman, benvingut, bona nit.
1: Moltes gràcies, Xavi, supercontent d'estar aquí.
0: Gràcies per venir, sempre que et truquem estàs disponible per estar a aquest programa. I la Carme Escales és periodista, coautora d'aquesta obra que presentem, que es diu Màgia per cada dia. Carme, benvinguda, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com estàs?
2: Molt bé i contenta d'estar aquí per aquest motiu.
0: I quants anys, que ens
2: I
0: coneixem.
2: I molts anys, sí.
0: Jo quan t'he vist dic que s'hi han passat 30 anys, això, saps?
1: Quina màgia, aquesta és màgia pura de veritat,
2: sí.
1: És la pura màgia.
2: Exacte.
0: Com passa la vida, com passa la vida, Complim anys, escolta,
1: que
0: complim
1: bé,
0: anys. Això està
1: bé.
0: Molt bé. Parla'm de màgia per cada dia. Què és, concretament?
1: Doncs és un llibre que, sobretot, jo, a part de fer espectacles de màgia, vaig a molts instituts, a moltes escoles, a la universitat, he fet cursos en què faig servir la màgia com una eina educativa. L'objectiu aquí ja no és només entretenir i fer-ho passar bé, sinó poder transmetre coneixements, per exemple, de matemàtiques, no?, amb el que jo anomeno matemàgia, que són trucs de màgia, que estan relacionats totalment amb les matemàtiques. I llavors, aquest llibre són moltíssims recursos, trucs de màgia, perquè la gent els pugui fer servir per transmetre coneixements, per educar, per parlar amb els seus fills sobre aprenentatges, que els puguin també utilitzar metges, fisioterapeutes, infermers... Fer servir la màgia no només per passar-ho bé, sinó doncs, per poder transmetre coneixements i com una eina més pedagògica.
0: Carme, ets coautora d'aquest llibre. Com ha estat col·laborar amb el Mac Stigman?
2: Doncs per mi no ha diferit tant, no ha estat tan diferent de o altres llibres que he fet o tota la meva carrera professional, que al final és ajudar que el coneixement de la gent que realment domina un tema arribi al públic general. No ha estat més que això. La meva coautoria, sobretot, és... anava a dir fer màgia amb les paraules, però simplement posar-les en ordre i ficar-me en les entranyes del món de la màgia, que per mi he de dir que, a part de que ja ens coneixíem, no és una temàtica que jo dominés o que de fa molt de temps conegués.
0: Mm. I a més, el pròleg, i ho he demanat al David Bueno, el biòleg David Bueno, que el fes. Per què, el David?
1: Doncs perquè, bé, amb el David Bueno ens vam conèixer perquè jo vaig fer una conferència i té la càtedra de neuroeducació de la Universitat de Barcelona i el passat mes de novembre em va convidar a fer una conferència en el congrés que realitzen i va ser molt divertit, va ser molt xulo, perquè la gran majoria de gent no ho sap, però darrere dels trucs de màgia hi ha moltes explicacions neurocientífiques.
0: Sí?
1: Moltíssim. I tant, sí, perquè penseu que la màgia sobretot és psicologia. Hi ha molta part de matemàtiques, com deia abans, hi ha molta part de prestidigitació, de moure els dits de manera ràpida, de manipulació, però sobretot, principalment, hi ha psicologia, hi ha processos bàsics psicològics com la percepció, l'atenció, la memòria, les decisions. I llavors, en aquest congrés, amb el David Bueno i amb altres neurocientífics, vam estar parlant de màgia des d'un punt de vista de neurociència, de psicologia, de biologia, de tots aquests aspectes. I llavors, quan vam acabar, ens vam fer molt amics, jo li vaig explicar que estava escrivint aquest llibre juntament amb la Carme, i es va interessar moltíssim, em va demanar informació, va ser el primer que el volia llegir, m'ho va demanar superràpid, i llavors ho vam parlar amb la Carme i vam dir, home, seria genial, seria espectacular poder tenir el seu pròleg, i la veritat és que ha escrit un pròleg que la gent que l'ha llegit, encara, bé, el llibre ha sortit ara mateix, fa molt poquet, i encara no l'ha llegit tothom, però els meus amics, la gent més propera a mi i a nosaltres l'ha llegit, i tothom diu que és un pròleg de luxe.
0: I per què creus, Carme, que la gent darrerament té tanta afició a la màgia? Per què s'ha posat de moda la màgia?
2: Mira, la descoberta de com es fan els trucs és... no sé, jo crec que és un...
0: Tothom vol descobrir
2: el reclam.
0: Truc.
2: Sí, al final és això, eh? I jo que ara porto uns anys que compagino el periodisme amb unes classes, me n'adono que és molt necessari que tinguem recursos, en aquest cas ho veiem claríssim, perquè els alumnes, els infants, però també els adults, ens aturem a posar l'atenció en una sola cosa, enfocar només una sola cosa. I el fet de que tu vulguis descobrir on està el truc, perquè jo sé que això no és màgia, o sigui, això hi ha una...
1: És il·lusionisme. Sí.
2: Exacte, m'estan fent creure. Llavors, que tu posis tanta atenció perquè vols descobrir, sense adonar-te'n, el teu cervell està fent una cosa que la fem molt poc. Actualment. Sempre estem superdispersos i amb el focus posat en moltíssimes coses.
0: De veritat, tothom vol descobrir el truc, no? És gairebé impossible que una persona descobreixi el truc d'un mag, però molta gent diu, no, jo ja sé com el fa, ja sé per on va, que és mentida, eh? Però allò és com... Jo ho comparo moltes vegades, és com anar al cine i voler saber els trucs dels especialistes quan es llancen per una finestra o aquestes coses que fan al cine, no? Clar, és...
1: Totalment.
0: La màgia és la màgia.
1: I tant. No, i afortunadament després, al cap d'uns... Ja està estudiat això, quan passen uns 5-10 minuts a l'espectacle, ja la gent es deixa endur, es deixa anar... Clar. I llavors ja desconnecten d'aquesta idea, però inicialment és veritat que tothom comença amb aquesta intenció, no? Sí que és veritat que l'important per nosaltres en aquest cas era el tema de la sorpresa. O sigui, jo crec que la màgia avui en dia funciona perquè la gent vol sorprendre's. A més, vivim en una societat que hi ha molt poques coses que ens puguin sorprendre. O sigui, avui en dia tens accés a tota la informació del món, no? I ho veiem ja no només amb Google, sinó amb la intel·ligència artificial. Tu li preguntes quelcom a la intel·ligència artificial i tu respon en un moment tot superben explicat, no? I la màgia, o l'il·lusionisme, millor dit, no?, el que fem nosaltres a l'escenari, és de les poques coses que encara ens queden a la nostra societat que, per més que li preguntis al Gemini o per més que li preguntis a Google, no trobaràs la manera en com ho fer. O sigui, és molt difícil, hi ha tantes maneres, tants conceptes, tants temes, que és molt difícil que la gent ho pugui descobrir, no? I això jo crec precisament que és el que ho fa que sigui tan atractiu, sobretot aquesta sorpresa, aquesta emoció, com parla el David Bueno, no? Parla de que per transmetre aprenentatges, per educar, és molt important l'emoció. I els mags juguem amb l'emoció de la sorpresa.
0: Mm. Escolta, com està funcionant el Circ dels Impossibles? Que ja vas venir a
1: presentar-ho aquí. Sí, i tant. Gràcies a tu, gràcies aquí al Metrópoli i a tota la gent que ha vingut. Ha anat superbé, ha funcionat molt bé. Vam acabar el 30, al finals de març, i ara tornarem a partir d'octubre a l'Aquitània Teatre, però serà un espectacle nou. O sigui, el Circ dels Impossibles ja l'hem fet molt, portem ja més de 6 anys fent-lo, ho vam fer a l'Apolo, ho vam fer a l'Aquitània, sobretot, ho hem estat fent molt de temps, i ara ja s'ha acabat, i llavors, a partir del mes d'octubre, tornarem a l'Aquitània, tots els diumenges pel matí, i farem temporada llarga, la idea és aquesta, però serà un espectacle nou. Però sí,
0: i què és el que ha de tenir un bon espectacle de màgia?
1: Doncs per mi, sobretot, és aquesta sorpresa, aquest contacte amb el públic, sobretot. De fet, això, la Carme ho va explicar molt bé en el llibre, hi ha un apartat de comunicació, que bé, tot el llibre l'hem escrit, el contingut entre els dos, però sí que hi ha una part de comunicació que ella és una experta i n'ha parlat molt, no? I parlem molt important de la connexió. O sigui, per mi un bon espectacle de màgia, igual que en qualsevol espectacle de teatre o d'un monòleg, ha d'haver-hi connexió amb el públic. Vull dir, pots fer molt bé... Hi ha mags, no? Tu saps que ets un expert en màgia, el Xavi, perquè vas fer...
0: El Pura Màgia. Aquesta casa, de l'Ugió Espanyola.
1: En aquesta casa, exacte, un dels pocs programes de... purament de màgia.
0: Que tu hi eres, allà.
1: Ah, exacte, sí, vaig tenir la sort d'estar allà ficat, doncs, i va ser increïble. Doncs bé, a la màgia, sobretot, ha d'haver-hi connexió amb el públic. Poden haver-hi mags que fan molt bé els trucs, que els executen de manera genial, però si no connecten amb el públic, si no hi ha aquesta empatia, si no hi ha aquest feeling, l'espectacle no funciona, no? Llavors, jo, sobretot, és això, és la sorpresa i la connexió amb l'espectador.
0: Carme, i què és el que t'atrau a tu de la màgia?
2: Doncs ara que estava escoltant l'Ignasi, pensava, em toca dir, sincerament, que jo, en el recorregut de la gestació d'aquest llibre, he gaudit moltíssim del context dels trucs dels jocs de mans. Jo, cada vegada que descrivíem un joc de mans dels que tothom ara podrà conèixer, ho vivia com a públic. Mm. Encara que estava entrant a les entranyes i jo i escrivint i dient, no, això s'ha de dir així, perquè si no, crec que si jo no ho sé fer, no ho sabrà fer ningú. Perquè jo em considero, doncs, totalment amateur i, a més és que no, la meva aspiració no és saber fer els jocs.
0: Se maga, no?
2: Clar. Però jo he gaudit moltíssim pel context, per la carcassa, per aquestes idees de que el David Bueno resumeix molt bé al principi, i de com el cervell funciona. Mm. I de capítols, que sí que et comentava, sí, que, per exemple, quan parlem de que els carteristes fan servir la tècnica dels mags de la distracció, jo recordo sortir al carrer després d'haver fet aquest capítol i jo no anava igual pel carrer. O sigui, clar, jo sabia, sabem que hem de vigilar, sí, que hem de portar les coses controlades.
1: Però ets més conscient.
2: Però aquí és que ens hem ficat en com funciona el cervell, clar, com en una conversa jo et puc portar cap a una banda o cap a una altra. Mm. I tot això a base d'un mag que ja ho ha experimentat moltíssim en el seu espectacle.
0: I el que està clar que hi ha molta gent que vol saber fer aquells petits trucs per quan hi ha un dinar familiar, una trobada, de fer el cunyau, no? De jo sé més que ningú i fa
1: sí,
0: els
1: aquí,
0: trucs.
1: Amb aquests...
0: Aquí els tenim?
1: Sí, tant. Aquí hi ha 18 trucs de màgia explicats que, a més, són superfàcils de fer, supersencils, i que precisament la Carme m'ha ajudat a explicar-los per tothom. O sigui, perquè jo tenia la meva por, sobretot era poder fer-ho d'una manera tan complicada, perquè a vegades els mags, quan expliquem secrets entre nosaltres, ho compliquem molt, fem servir un llenguatge molt complicat, i la Carme m'ha ajudat, sobretot, a posar-ho de manera superclara i superentenedora per l'experiència del lector, no? Però hi ha més de 18 jocs de màgia que són supersencils, superfàcils de fer, però que són molt potents. O sigui, i són molt efectius, el que podríem dir, amb molt poca pràctica i sobretot amb material del nostre dia a dia. El més xulo és que tot el que està aquí amb daus, amb cartes, amb copes, amb gots, amb coses molt senzilles, poden fer trucs de màgia superincreïbles i sobretot, vull dir, no sé, doncs a la sobretaula del diumenge es quedaran amb tota la família, es quedaran al·lucinats. I sobretot, com deia la Carme, a vegades és més interessant el que hi ha darrere del truc que no només el truc. O sigui, com comentaves ara, no? Una mica que molta gent li passa que quan veuen en què consisteix i en què rau l'explicació, al·lucinen perquè diuen, ostres, jo no em podia imaginar que aquí darrere hi havia matemàtiques, hi havia psicologia, hi havia conceptes de comunicació, i tot això és el que expliquem en aquest llibre.
0: Però sí que és veritat que un bon mag ha de tenir unes certes habilitats, no? No qualsevol agafarà el llibre i farà els trucs, perquè no tothom té aquestes
1: no
0: qualitats
1: tothom, però,
0: i habilitats.
1: A veure, per ser potser David Copperfield i no, estar clar, en un gran teatre, no. Però per fer màgia al teu fill o per fer un recurs a l'aula, per exemple, o sigui, jo conec un professor de matemàtiques, que no és que sigui el millor mag del món, ni molt menys, ni ell ho vol ser, no? Com deia abans la Carme, però sí que és cert que en alguns moments, quan acaba la unitat didàctica de classe, els hi fa un petit truc de màgia als seus alumnes, i aquest professor, vull dir, ho peta, entra, o sigui, parlant...
0: Clar.
1: Clar. Els alumnes estan encantats, no?, amb ell. Llavors, això sí que és l'objectiu d'aquest llibre, és que tothom, que qualsevol, pugui fer màgia en el seu dia a dia, per descomptat, no sense cap objectiu de ser professional, ni molt menys, perquè, a més, els jocs que expliquem són molt senzills, però són molt xulos, i aquest és l'objectiu, i que qualsevol persona, un periodista, un professor, un pare, una mare, un metge, que puguin agafar, i en qualsevol moment, alegrar el dia d'un pacient o d'una persona fent un petit truc de màgia.
0: Està molt bé, eh? Està molt bé, perquè al final és passar una bona estona. No?
1: Exacte.
0: Passar una bona estona, que és el que ens interessa. Un bon espectacle d'un mag, què és el que ha de tenir a banda de la màgia? Les llums, la música són importants?
1: Per mi, en el meu cas personal, i a més hi ha un capítol del llibre que ho expliquem, per mi la música sobretot és molt important, però per mi hi ha una cosa que és més encara important, que és el ritme. El ritme. Perquè a vegades als mags ens passa que... I me'n recordo que el Pura Màgia, això, en parlàvem moltíssim,
0: molt,
1: a més
0: molt,
1: a més,
0: molt.
1: Te'n recordes?
0: Molt.
1: Perquè a més vosaltres, clar, sabíeu molt de televisió i els mags anàvem allà pensant en teatre i el ritme de la tele i el ritme del teatre, i me'n recordo que era un tema, clar, era un tema recurrent aquest, no? Doncs el ritme és imprescindible, perquè com busquem la connexió amb l'espectador, ha d'haver-hi molt de ritme i, per descomptat, la música, l'escenografia, les llums, tot això ajuda a que el ritme... La música és imprescindible, perquè amb la música doncs ens connectem i et dona molt de ritme, no? Però sobretot per mi seria el ritme.
0: Quan anem a un espectacle de màgia, hem de mirar sempre el mag?
1: Bé, heu de mirareu on mirareu on vulgui el Mac. La història és que el
0: per
1: Mac
0: això t'ho et... deia.
1: La idea és, si voleu gaudir, doncs deixeu-vos endur i mirareu, us portarà cap a... Però sí que és veritat que a vegades, si voleu veure la trampa, en que jo no us ho recomano, és millor que us deixeu endur que no que aneu a buscar-la, perquè ja els Macs fem servir tècniques per despistar, no? Hi ha una teoria que és la teoria de les pistes falses, i és que els Macs tota l'estona estem enviant pistes. Jo, per exemple, faig un joc en què durant tota l'estona que dura aquest joc vaig donant pistes falses i la gent se les creu, i hi ha un moment que faig veure que m'equivoco i que em surt malament, i després ho arreglo, no? I és increïble perquè tothom, quan acaba l'espectacle, els adults, aquest joc el faig sobretot més tenint en compte, els nens ho gaudeixen, però sobretot és pels adults, quan acaba l'espectacle em venen i em diuen, és que m'ho havia cregut, o sigui, és que estava convençuda que t'havies equivocat. I tot això és per les pistes falses. Llavors, si voleu veure bé un espectacle, és gairebé millor que us deixeu endur i que ho veieu tot, sí, de manera global, que no anar a buscar la trampa, perquè serà més difícil
0: més
1: encara.
0: Difícil. Doncs és un llibre que nosaltres recomanem, Màgia per cada dia, del Mac Stigman i la Carme Escales. Hem de dir que el Mac doncs, ha estat guardonat amb diferents premis, un d'ells ha estat el 22, l'any 22, com el millor espectacle de màgia, Premi Teatre Barcelona. Què representa un premi d'aquestes característiques per un Mac?
1: I va ser increïble, perquè a més és un premi que no et presentes tu, o sigui, clar, jo no em vaig presentar en cap...
0: Són els millors.
1: Aquests són els millors, exacte, perquè en el món de la màgia hi ha molts congressos que els Macs es presenten i competeixen i han de lluitar per guanyar, i jo d'aquests congressos no m'he presentat mai, i aquest va ser una sorpresa perquè ho va donar... a més és de... ho escolleixen, hi ha un jurat que són crítics de teatre que ho trien els espectacles, i després l'últim és votació popular, vull dir, o sigui, és la gent, no?, que voten de manera popular. I va ser una sorpresa molt xula. Jo pensava, a més hi havia Macs molt bons en aquell any, i jo pensava que jo perdria, o sigui, que no, que, vull dir, jo amb la nominació ja estava superfeliç, ja era superfeliç, i quan a la gala em van dir que em donaven el premi i ho van anunciar, em vaig emocionar molt, va ser molt xulo.
0: Comunicar, educar i sorprendre és màgia per cada dia, del Mac Stigman i la Carme Escales. Gràcies per venir, els dos. Que tingueu bona nit.
2: Gràcies, bona
1: gràcies
2: nit.
1: Gràcies a tu, Xavi, Metròpoli, meravellós.
0: Aquesta és casa teva, ja ho saps.
1: Mil gràcies.
0: Gràcies.

0: Radio 4.
1: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: Amb Xavi Freixas.
1: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt fort.
1: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
1: bon dia. I
2: estem en la tardor.
1: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
1: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Silla Nueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
1: Doncs moltes gràcies.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
0: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
6: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.

0: Bueno, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Som la gent del territori clandestí de Ràdio 4, un programa especialitzat en donar-li la volta a la cultura fins allà on puguem arribar. I els diumenges tenim un espai que dirigeix l'Oriol Rossell, aquí present, que anomenem la Biblioteca Inflamable i que es dedica a parlar de llibres d'assaig, d'idees crítiques i radicals, i per tant hem pensat que havíem de tornar amb aquesta fira literal que considerem una mica com la nostra casa, no?
1: Bueno, de fet ja som una miqueta part del mobiliari.
0: Avui parlarem del temps, fem el temps i que el temps no ens faça, ja sabeu, és el lema d'enguany d'aquesta fira literal, el temps que ens està caient a sobre, el temps que probablement no, com diu allò del final de Blade Runner, jo he vist coses que vosaltres nunca creiríeu, se'ns està caient a sobre amb una sèrie d'informacions, de circumstàncies que no acabem d'assimilar del tot. No ho solucionarem avui amb aquesta xerrada,
1: sí.
0: Això ja us avanço,
1: o sí,
0: vols
1: sí.
0: Dir?
1: Bueno, que hemos venido a jugar, ¿no?
0: Hem de fer més programes.
1: Dale.
0: Ah, vale. I hem convidat a l'Arantxa Tirado, ella és politòloga, professora associada de la UAP, ha viscut a Mèxic, Venezuela, Costa Rica, ha escrit llibres com ara Venezuela, Más allá de mentiras y mitos, la qual cosa li ha fet guanyar grans admiradors i moltes simpaties. Sí. També La classe obrera no va al paraíso i el Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, llibre d'absoluta vigència, com podreu comprendre. Tenim també a l'Andreu Navarra, escriptor i historiador, ha publicat assajos com ara Prohibido aprender, un recorrido por las leyes de la educación y la democracia, La revolución imposible, Vida y muerte de Andreu Nin, també ha escrit novel·les.

0: Com ara el prostíbulo i poemaris, com ara Suicidio Súbito o Canciones del Bloque. Com que sembla ser que té molt temps, a més, ell és docent i portaveu dels professors de secundària.
1: I a més el vam tenir l'any passat també al programa parlant de Razón y Demolición, l'assaig sobre l'assaig, el metassaig.
2: Sí, correcte.
0: Sí. També ens acompanya l'Aníbal Garzón, és llicenciat en Sociologia, ha treballat en projectes de cooperació a Àfrica i Latinoamèrica, redactor, locutor, camarògraf, ha rentat plats i també ha fet llit a hotels diversos i finalment va decidir fer-se docent perquè, com ell mateix diu, el que vale, vale, i el que no, pa professor, cosa que segurament compartirien els nostres tres convidats avui. Ha publicat i triomfat BRICS, la transició hacia un orden mundial alternativo, editado por Acal y publicitado por Donald Trump. Molt bona tarda.
1: Más estrellas que en el firmament, però això sembla la Metro Goldwyn Mayer, tu.
0: Molt bona tarda a tots tres. Ho comentàvem, voldríem que fos una conversa, intentarem que sigui una mica lleugera, intentarem riure també perquè crec que ho necessitem i parlem, Oriol, del temps. Estem reflexionant darrerament molt amb l'Oriol Rossell, si no estan dedicant molt el nostre temps a defensar-nos de tots aquests atacs que ens arriben a nivell polític, social i cultural i no fem pausa per crear estratègies i crear alternatives precisament per tirar endavant. Vaja, si no estem caient en un parany.
1: Jo, si em permeteu, de totes maneres, per començar, us volia llegir el text que hem preparat perquè hauria de ser l'eix transversal d'aquesta conversa, que la farem el més divertida possible, tot i la que està caient, com bé diu la Consol. I diu així, diu, fem el temps i que el temps no ens faça, deia Vicent Andrés Estellés, perquè la història no ve donada, és el resultat de les nostres accions i, sobretot, de l'absència de les nostres accions. En una època on sembla que els esdeveniments succeeixen fora de l'abast de la nostra voluntat, és hora de recuperar la nostra condició de subjectes històrics, d'intervenir en la realitat sabent que som tots i totes els qui la construïm. I aquesta és una mica la idea amb la que m'agradaria arrencar. Cadascú de vosaltres treballa d'alguna manera en un àmbit d'actuació en el qual s'investiga, s'aprofundeix en la possibilitat d'alternatives als poders hegemònics, polítics, econòmics, fins i tot culturals, en el cas de l'Andreu. Jo la primera pregunta, donada l'actualitat, sí que li volia fer a l'Arantxa, i és que arrel del teu darrer llibre, Lawfer, Golpes d'Estado en nombre de la ley, i les coses que estan passant per tot arreu del món, d'alguna manera les persones en l'Occident capitalista ens hem convençut de que el nostre marc únic d'acció és la democràcia, no?, i l'acció de votar cada 4 anys, no? Però, clar, com podem seguir creient en el sistema democràtic quan el mateix sistema democràtic genera els dispositius per atacar-lo a si mateix? És a dir, aquest poder judicial que adquireix un rol polític evident i que interfereix en les decisions que ha pres la ciutadania a les urnes.
3: Bé, doncs...
1: Molt divertit, no sé si serà el programa, però bueno,
4: comença. L'assassinat d'Andreu Nin.
3: Sí, hem començat.
1: Què podria salir mal, tu?
4: Un dissabte de rialles.
3: Moltes expectatives d'aquí de fer com una cosa lleugera, però no sé. Bé, jo volia dir, en primer lloc, agrair la vostra invitació de ser aquí amb els companys i dir que, a veure, a mi un cop a la ràdio em van dir que això de Lawfer era un tema d'ovnis, era com estudiar els ovnis, no? És a dir, jo podria estar perfectament al costat de l'Iker Jiménez, no amb vosaltres, però malauradament sembla que la ufologia, no? Entra a l'agenda mediàtica, per dir-ho amb certa ironia, i que efectivament ens trobem amb aquesta paradoxa de que les suposades democràcies, fins i tot les democràcies consolidades, pateixen un exercici que va molt més enllà de la politització de la justícia i de la judicialització de la política, que són fenòmens que estan de rerefons d'aquest fenomen específic del Lawfer, que és una gran paradoxa, perquè, com tu has dit, Oriol, efectivament tracta de fer servir mecanismes que estan dintre del marc de l'estrat de dret per acabar amb aquest estat de dret. Però jo crec que si tenim una mirada crítica que va molt més enllà del paràmetre d'aquesta democràcia liberal capitalista, ens podem adonar de les limitacions precisament d'aquestes democràcies a l'hora d'admetre la possibilitat de ser transformades per forces polítiques i socials que vulguin transcendir els seus models, no només canvis institucionals o constitucionals, sinó transcendir el model econòmic, si no es toca, no? I bé, i això és el que veiem, no? Com reacciona el sistema com si fos un organisme davant allò que interpreta com un element forani, com una malaltia que pot ser conceptualitzada en la forma d'un actor polític outsider, sigui independentisme català, sigui forces polítiques transformadores, ni que sigui dintre d'un marc socialdemòcrata, però que qüestionen els consensos al règim de 78, per parlar de l'estat espanyol, però podem anar a l'Amèrica Llatina i veure com es substitueix el colpisme clàssic d'assassinat, fins i tot de caps d'estat, i a més, tot i que ara torna aquesta moda, no?, d'anar i segrestar presidents a països i que no passa res. Estic pensant, sí,
1: torna a ser tendència, eh?
3: Sí, torna a ser tendència, veurem què passa també amb Cuba, per fer una reconfiguració geopolítica, no?, per part dels Estats Units, amb un colpisme molt més subtil. Aleshores, sí, tenim, si ho mirem com des de la ciència social escèptica, un fenomen a estudiar al laboratori, però el problema és que ens afecta, no és només un tema d'ovnis, eh? És un tema que ens afecta la vida quotidiana i la gent que si es creu els valors de l'estat de dret i el liberalisme i tal, cosa que els marxistes potser som una mica més descreguts o descregudes, doncs té uns grans problemes a l'hora d'argumentar i defensar per què està passant això, no?
1: Bueno, d'entrada, agrair-te, perquè has dit podria estar l'Iker Jiménez, però malauradament pensava que anaves a dir, estic aquí.
3: No, malauradament no, però no. Vull dir que tinc un espectre
1: sí.
3: ample, versàtil, i podria contemplar també dedicar-me a l'espectacle, no? Sí.
1: Tu, Aníbal, per la teva banda, també treballes una qüestió molt interessant al teu llibre Brics, no?, que és la desdolarització de la política global. Ens expliques molt breument, perquè ens estigui escoltant i no estigui familiaritzat o familiaritzada amb el terme.
2: Sí, bueno, primer de tot, el tema de Brics, jo vaig agrair molt a Ayuso i a Donald Trump. No? Què deia? Perquè clar, jo vaig començar el llibre...
1: De moment portem 5 minuts de programa i ja han sortit Iker Jiménez, Ayuso i Donald Trump.
0: Això promet.
2: Va sortir allà la campanya, no? I va sortir el llibre l'octubre del 2024, que era la cimera de Rússia, i de sobte... Al gener va sortir que va dir Donald Trump que Espanya estava dintre.
1: Dels BRICS.
2: Dels BRICS. I jo vaig dir, hòstia, he estat aquí investigant 6 mesos i no m'he enterat de res. He fet una merda d'escrit, no? I de sobte després diu l'Ayuso, no, el que passa més és que el govern sí que és dels BRICS i Pedro Sánchez, però nosaltres no. I jo deia, però bueno, com pot ser això? No? És a dir, un són de la Unió Europea, tu pots ser de la Unió Europea, però jo no. I ella diu, bueno, jo no sé què he fet aquí, jo crec que el llibre ha sigut una, no sé... Pues un rotllo, no?
1: I clar, el tema... El Brick de Schrödinger, eh?
2: Sí, era Brick d'aquest tal, que semblava això, no? Que era Brick, era no? Un nom en anglès, no? Ladrillo, no? Ladrillo que he hecho, no? I bueno, ja estàvem allà i de sobte, pues, bueno, era veure de com el tema va entrar... I bueno, és un tema que hem de parlar. És un tema que hem de parlar. I el tema de desdolarització, complexa, no? A veure, la història complexa i tal, però és un tema que, si diem algunes dades, està passant alguna cosa. Y aquí arriba y decimos, Putin, te quitamos los dólares. Bueno, pues vendo con los chinos otra cosa. Y estem en un moment, ¿no?, que hem de tenir en compte que a vegades n'hi ha processos, i el dòlar del pacte Bretton Woods, però si mirem s'està reduint la seva relació en el tema internacional, tot i que encara és hegemònic, encara és hegemònic. I hem de tenir en compte que el dòlar és un paper, és un paper. Lo important és també el que n'hi ha darrere. I el típic, no, soy rico porque tengo dólares. Són papers. Lo important és la matèria prima que tu tens. I de sobte, si comencem a fer trueque, com fan països, o fer amb monedes locals la seva confiança, pues el dòlar perd hegemonia. I n'hi ha coses que estan passant al món. El que passa que jo crec que li estem donant poca atenció, i és veritat també, i allò una miqueta més sin el cachondeo i tal, però Xina és un país que té molts dòlars. Està clar. Rússia sí que ha fet una dolarització més important perquè encara depèn moltíssim. No? Jo crec que és un fenomen que s'ha d'estudiar, que es parla poc, i més nosaltres, els europeus, que van crear la nostra moneda de l'euro, no? Que fue muy guapo, no? Jo encara tinc la llorança de la peseta, no? Les peles, no? Les perles aquestes que dèiem, no? Perquè, bueno, la inflació que va produir. Però el tema de l'euro, encara tens una dependència respectiu al dòlar molt important. I per això, va ser el gran pacto que tuvimos, que Donald Trump va dir, bueno, pues yo os pongo un arancel del 30%. Ell va, finalment, ho va posar del 15 i nosaltres del 0. Mm. I dir, bueno, ¿esto qué es? Un partido de fútbol que uno juega con el 2-0 y el otro empieza, ¿no?, con el 2-0. Yeah. Crec que va ser una miqueta aquesta relació. En general, jo crec que és un tema que s'ha de parlar, és un tema molt nou encara, no coneixem. I l'últim, així tal, sense allargar-me, no?, i a donar al company també la veu, lo important, i és una miqueta també el que parlava, i això sí que va ser com un estudi, no?, sociològic. Clar, el tema aquest dels BRICS, sempre diem, no, és que la gent no té... Tu parlaves al meu barri de classe treballadora, jo sóc de les afores de Terrassa, soc fill d'immigrants de Segòvia, el meu pare treballador del tèxtil de Terrassa, la meva mare és un treball que és el treball més dur, 4 fills, pis de 70 metres quadrats, i els meus col·legues i els meus amics són classe treballadora i jo també. El electricista, el fontanero, Paquito, Manolo, tal, tal, el que diem de barri. I parlaves del BRICS i era... Aquesta penya no té ni idea. Ja, però és que després a l'autònoma, com a sociòleg, jo vaig estudiar perquè m'agradava més estudiar que treballar a la fàbrica. Sociòlegs, politòlegs i tal, i jo faig un màster a UA de no sé què, i a Harvard i tal, i quedàvem després a sopar, què són els BRICS? Però no tinc ni idea. Pues tu i mi col·lega Manolo estáis igual d'ignorantes en aquest tema. No? És un tema que va ser ignorància completament, i jo crec que és important perquè està passant alguna cosa al sur global. I no és la solució, però estan passant coses i a vegades no tenim aquesta atenció perquè els mitjans de comunicació sembla que el món no existeix, solament és Occident, i al centre molt cops oblidem cosetes que passen a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.
1: Uh-huh. Llavors, per una banda tenim, ens explicava l'Aranxa, no?, una certa limitació del sistema polític de l'Occident capitalista, no?, amb aquestes eines... que ell mateix ja m'ha agradat molt la imatge que feies del cos que repel, no?, la intrusió. Per una altra banda, hi ha aquest domini econòmic, hi ha un apunt de possibilitats, i per una altra banda, m'ha fet molta gràcia que l'Aníbal comentava, diu, és que el dòlar només és un paper, no? I m'ha recordat que és una de les hipersticions de la CCRU a parlar dels diners, i abans estàvem parlant amb l'Andreu, que està llegint a Nick Land, Xigne Mahara, però que la clavó, malauradament... Què està passant amb la cultura, també? La cultura sempre ha estat una suposada eina d'emancipació. Mm-hmm. Tu, com a persona que vens al món de la cultura, que a més treballes l'arma, diguem, de la cultura en gran mesura, que és l'assaig, no? M'estàs fent por veient tot el que tens apuntat.
5: Jo apunto,
1: home, clar. Què ve lo tuyo?
5: De la cultura...
1: I de l'ensenyament ja posats, ja sé que no tens ganes de parlar,
5: no,
1: que estàs una mica saturat el tema, però...
5: avui no. Avui parlem, si voleu parlem d'educació, però penso que ja em repeteixo, no? Ja tindré ocasió de parlar d'educació. Parlem de cultura. A veure, si parlem de cultura, el primer que m'ha vingut al cap és una cosa que jo corregia moltes vegades quan estava al màster d'Arts i Humanitats de la UOC i corregia molts treballs de fi de màster sobre revolució social i revolució artística. Mm-hmm. I jo els hi feia mil vegades la mateixa nota. La revolució social no és la revolució artística. Pot ser molt revolucionari i molt avantguardista fent art i pot ser feixista. Mm-hmm. Pot ser Nick Land mateix. És una revolució cultural, però aquest senyor no és precisament progressista. Per tant, jo crec que hem caigut en un error de pensar que una... ser molt revolucionari artísticament o culturalment fa que això creï una revolució social. Jo crec que això és absolutament fals. És a dir, el que penso, el que vaig desenvolupar a Razón y Demolición, és que és evident que si no hi ha una prosa, una prosa raonada, una prosa que tingui a veure amb la il·lustració radical, la radical, és a dir, l'explorativa, no la raó que diu tu ets humà i tu no. No? Sinó la que és com un xiclet i accepta tothom o posa les eines autorreguladores perquè capiga tothom, no? Il·lustració radical, assaig... El que vull dir és que sense aquest procés de raonament tu no pots crear una dissidència. Mm. És a dir, no pots fer el pas del jo al col·lectiu. Mm-hmm. I què està passant? Ara hi ha una crisi d'atenció descomunal. Mm-hmm. La gent no es pot concentrar perquè tenim això a la butxaca, això és un bombardeig de neuroestimulació, no ens podem ensimismar, el que deia
1: això,
5: Ortega.
1: Això, pels que no ens esteu veient a la tele, és el mòbil.
5: Clar, el que passa és que això ens està aïllant, i si aïlles les persones, clar, desenvolupen ansietat i hi ha una crisi de cultura, perquè és que no es relacionen. Aquest és el gran problema. Mm. I allò que diu Hartmut Rosa, la ressonància. Si no som capaços d'apel·lar-nos els uns als altres i organitzar discursos col·lectius, estem venuts. Clar, què ha fet el sistema? Molt llest. Ens ha capsulat aquí, ens ha ficat en una capsa de previsions de consum i ens ha tancat el futur. El que hem de fer és deixar això en un lloc i parlar entre nosaltres i fer coses com aquesta que hi ha aquí fora. Ens estem parlant, ens estem relacionant, ens estem venent llibres, ens estem llegint, ens estem parlant, estem prenent-nos una cervesa en un barri. Clar, si això no passa, no hi ha ni cultura, però sobretot no hi ha ni política. No hi ha política entesa com a àgora. El que hi ha és que cinc senyors ens imposen les línies polítiques que els interessen en aquell moment concret, no?
1: I aquesta imposició cultural, que també és evidentment política i econòmica, ressona amb tot el treball dels tres, d'alguna manera, i d'alguna forma m'atreviria a dir que, tornant al punt de partida de l'espai, no? És un tema que parlem molt sovint amb el programa, amb la Consol, no? Que és aquesta suposada i mil vegades denunciada crisi de la imaginació política. És a dir, per una banda aranxa, no? Les persones pues, diuen bueno, pues, que el sistema és el sistema, no? La democràcia és això, i és el millor que podem tenir. Per tant, pues, conformem-nos, no? O tot el terrabastall que significaria una desdolarització a ulls de la gent que diu allò que sempre parlem tu i jo, Consol, de virgencita, virgencita, que me sí, quede como estoy, no? Que podria ser peor, podria llover, que deien el jovencito Frankenstein, no? Clar, però per una altra banda, no sé què penseu d'això, perquè jo el que veig és que els poders conservadors neoreaccionaris tenen moltíssima imaginació. De fet, s'estan saltant totes les normes de vides i per haver, i estan ja pràcticament colonitzant Mart, com aquell qui diu, no? Aleshores, clar, del que estem parlant és una crisi de la imaginació circumscrita al pensament progressista. O no? Pregunto. Jo lo suelto.
3: És que, a veure, per tenir imaginació també has de tenir temps per poder imaginar. I si estàs treballant no sé quantes hores amb una situació precaritzada o amb el risc de que et facin fora amb un desnonament o amb l'ai al cor perquè no saps si podràs pagar això i allò, això limita molt la teva imaginació. I si tornem als clàssics i pensem, no, en els mecanismes que propicien que la classe treballadora estigui alienada, no, i no estigui pensant en aquesta pròpia emancipació i estigui més entretinguda, sigui amb els dispositius mòbils avui, però en altres moments es va teoritzar, no, amb la televisió o amb altre tipus de mecanismes, doncs arribem a aquest conformisme de virgencita o aquest meme que es va fer molt famós quan la pandèmia, que pobra nena, a mi m'agrada molt aquest meme de, bueno, peor es morirse, no? Vull dir que també...
1: O el gosset aquell que tot crema diu everything is fine, no? Tot
3: bé, perquè no s'ha de perdre l'humor fins i tot en situacions catastròfiques. Jo crec que això és el que ens salva en bona mesura, però també hem de tenir aquesta possibilitat, sobretot, de pensar, de sortir, no?, d'aquests marcs que ens venen imposats també per uns mecanismes que el poder sap, amb aquesta imaginació que tu deies, sap controlar, i perquè té els recursos també per comprar aquelles persones més hàbils o amb més capacitat, amb més enginy, fins i tot de les classes subordinades, no? I per pensar com dominar millor i com enriquir-se millor. I en aquest sentit hi ha una combinació de moltes coses. Jo no sóc especialista en cultura, però com a politòloga i ciutadana, el que sí veig és que és molt difícil canviar dinàmiques que ja estan fins i tot tenint un impacte cognitiu, no? En això, no? En aquest tema de l'atenció, que ho patim tots i totes, no només els alumnes, sinó també els professors, penso ara en la nostra tasca, que al final tu ja no desenvolupes la capacitat de fer una anàlisi crítica sobre els arguments dels altres, i això també baixa molt el nivell del debat polític. Ja no hi ha debat d'idees. Ja tot queda com un tema del zasca, del no sé què, i en aquest terreny més buit de contingut, on l'humor es fa servir sense límits, on no hi ha límits de res, doncs l'ultradreta i aquestes forces guanyen perquè no tenen els paràmetres limitants d'allò políticament correcte, no? Poden dir qualsevol bajanada, provocació, perquè no tenen conseqüències. En canvi, una persona treballadora que vulgui expressar-se en els mateixos termes, no sé, d'una cosa de violència sobre el seu cap, el que sigui, tindrà riscos, no? Com perdre la feina, ser marginada als mitjans de comunicació si té un pensament crític o expulsada, etc. Aleshores, és saber que juguem en un terreny de joc complex, canviant, però també on les regles de la imaginació i de la possibilitat les marquen d'altres pels que pensem que hi ha un altre món possible, que li podem posar el, no sé, l'etiqueta a cadascú, la que s'estimi millor, no? Jo posaré la meva, però ens podem posar d'acord després.
2: Complementant això, no? Jo crec que sempre hi ha un llibre que recomano, que és el de Paul Lafargue, El derecho a la pereza, que jo als alumnes li comento, no? Diu, mira aquest llibre i tal, que he de treballar 3 hores al dia. Clar, ja que n'hi ha tecnologia, n'hi ha maquinària i n'hi ha no sé què, per què treballem? I justament, al segle XIX, es parlava de 3 hores al dia. Perquè tengo derecho a aburrir-me. Tinc dret a pensar, tinc dret a caminar, no sé, a comptar formiguetes. Això és important perquè la creativitat. Llavors, clar, la gent que té calés té dret a la pereza. Nosaltres no tenim. I com a professors, a més, amb les tecnologies, que un alumne i et comenta el diumenge per la tarda, profe, no entiendo este ejercicio, tengo un examen, no passa res. Jo et comento, i és un dissabte, i és un diumenge. I el problema que això, per creativitat, perquè la classe treballadora no tenim aquest temps, no, de fer el dret a la, no, el derecho a la pereza. Què passa? No sé si recordeu que el 2008 la directiva 65 de la Unió Europea van intentar aprovar treballar els treballadors de la Unió Europea 65 hores. I eren aprovat a Grècia, que Siriza eren los malos, i ara a Grècia no sé si són 50 o 60. I tu dius, tinc dret a, no sé, a caminar. Sembla, no, diu, no, és l'estrès ja, però és el model productiu capitalista que et diu que no. I ara mateix estem, no? Els profes, no, és que tens 2 mesos de vacances. No, jo treballo 50 hores a la setmana. Tinc 200 alumnes. Per què? Perquè tenim aquesta vocació, perquè a més i tal, si és de salut o tal, la vocació, hombre, treballa per la vocació. Clar, la vocació, però crec que és l'essencial de dir, perfecte, és una lluita de tenir temps, jo sóc pare d'un nen de 2 fills, i tenir temps a estar amb el meu fill. Això és una... tenir temps a jugar, tenir temps a parlar amb els amics, tenir temps, això, a avorrir-me, a llegir. I avui mateix, amb el model productiu i amb el model que deien també, complementant una miqueta, no?, el que hem dit, que han dit els dos, amb el tema també del mòbil, de lo normal, de la incertesa, de la rapidesa, de que jo dic algunes a vegades, tu estàs TikTok, què has vist al principi? No sé. La rapidesa aquesta, no?, de tal. El temps. Hem de gaudir el temps, perquè el tiempo es oro, no? Recordeu aquesta frase, no?, del programa aquest de Televisió Espanyola fa temps, i és important, però sobretot aquest debat al segle XIX, i avui no tenim el debat aquell. La nova tecnologia, no tenim possibilitat de canviar també, no?, que tenim més matèria productiva amb tecnologia, amb intel·ligència artificial. Podem treballar 3 hores? És clar que podem treballar 3 hores. Lluitem per tenir dret a l'avorriment, dret a la pereza, com deia Paul Lafargue al segle XIX. Crec que hem de recuperar una maqueta, pues, aquest debat al segle XXI.
0: Fem el temps i que el temps no ens faça és, com dèiem, el lema d'aquesta edició, d'aquesta fira literal, i és ben cert que des que ha començat i nosaltres hem anat pol·lulant per diverses xerrades, aquesta qüestió ha sortit pràcticament a totes. En aquests moments, un acte, jo no sé si dir-li revolucionari, seria precisament recuperar el nostre temps amb una d'aquestes xerrades, la de temps de feixisme, amb el Marc Brai i l'Alba Sidera. Es parlava també de que el combat, el feixisme és el combat coneixent i parlant amb les nostres veïns i veïnes, i per això necessitem temps. I parlar amb les nostres veïnes i veïns significa poder tirar endavant accions col·lectives i comunitàries. Però per tot això es necessita temps. Fora aquesta... Ho dic per buscar una alternativa al mal rotllo, eh? Fora aquesta, una de les idees amb les que hauríem de sortir d'aquesta literal. Recuperem el nostre temps?
5: Jo, si em permeteu, jo estic d'acord amb que hem de recuperar el temps per avorrir-nos, per passejar, per estar amb... Jo estic d'acord amb això. Però potser seré una mica dissonant amb el que diré ara. A mi em va... Si he de fer alguna proposta, a mi em va arribar molt el penúltim llibre de Marina Garcés, que es diu El temps de la promesa, perquè ella explica que només a través de compromisos i promeses pots arribar a controlar el teu temps de vida a llarg termini. És a dir, si tu no et compromets, si tu només fas projectes breus, el neoliberalisme, el capitalisme, funciona en projectes, però no es compromet estructuralment. Això és el que està passant ara amb educació. Faig uns projectes per quedar bé, però l'estructura és una milonga. Per tant, jo el que faig és una... Jo crec que també necessitem recuperar el temps de la disciplina. Per exemple, si he estudiat el cas d'Andreu Nin, Andreu Nin no parava de llegir, a escriure... ell portava un sindicat sencer, ell era... no paraven, aquests no paraven de treballar, però clar, no treballaven alienats, treballaven per construir-se, per construir una alternativa forta amb hard skills. Jo per això faig una apologia de la peresa, és veritat, s'ha de descansar. No crec que llegir sigui precisament descansar, jo crec que llegir també és un treball i una mena d'obligació, i crec en la disciplina de la cultura i la disciplina de la política. Sí. És a dir, hem de tenir força per comprometre'ns a canviar alguna cosa. Per tant, jo crec que les coses s'han de combinar, però jo penso, amb l'exemple de gent com Joaquim Maurín o Salvador Seguí, que pintava pisos, li pregunten en una entrevista als anys 20 què fa a casa. Sabeu què contesta? Llegir Spinoza i llegir Aristòtil. No tenia estudis, Salvador Seguí. Per tant, això és disciplina. És pensar, si tu vols pensar en una alternativa, has de tenir hard skills, has de tenir una cultura forta, explorativa, i sortir fora amb una força conceptual que es treballa.
1: Potser aquesta idea de recuperar el temps passaria per una reformulació del concepte de productivitat. És a dir, pensem en productivitat només en termes de retorn de capital econòmic, principalment, no capital simbòlic.
5: O converteixen el nostre oci en productivitat. Per això el nostre propi oci ens cansa, perquè ens estan robant les dades, no?
1: I em resulta interessant això que comentava l'Aníbal, perquè justament, avui no vull posar-me monotemàtic, però aquí el company Andreu està aportat que s'està llegint l'antologia de textos acceleracionistes que la Caja Negra, de la qual vam parlar ja fa uns anys tu i jo, i justament, avui dia, parlar d'acceleracionisme és parlar pràcticament d'ultradreta sistemàticament, però cal, val la pena recordar com, per exemple, l'Aaron Bastani va treure tota la teoria, ingènua si vols, però potencialment interessant, que era tot el tema del comunisme de luxe plenament automatitzat, que tenia que veure amb això que comentaves tu del segle XIX, amb l'automatització que hauria de portar a la davallada de l'exigència productiva de les persones i, per tant, un temps que hauríem de decidir què fem amb aquest temps, perquè no hauríem de treballar tant perquè les màquines farien la feina, per d'una manera que, insisteixo, pot sonar molt, molt utòpic, però em sembla interessant aquesta promesa que finalment es veu troncada per la manca d'imaginació, novament, perquè qui s'ha agafat aquestes teories és Elon Musk i tota aquesta colla de sonats. Perdona, Arantxa, volies comentar alguna cosa?
3: Sí, només dir que això que estava comentant l'Andreu parla del que Marx hauria dit el regne de la llibertat, és a dir, què fas tu amb el temps que et queda lliure amb la teva imaginació, però per això t'has d'alliberar d'aquest regne de la necessitat, que és el temps que dediques a vendre la teva força de treball i haver d'estar sotmès a l'enriquiment d'un altre, no? En el context de les economies capitalistes i les seves democràcies liberals. Aleshores, clar, quan diu l'Aníbal el dret a la peresa, no sé com es tradueix...
1: A la mandra,
3: sí, però que no sé la traducció, el títol exacte en català. Aquest dret del que parlava el Paul Lafargue, en el benentès de temps és vida, si treballes t'estan traient la vida, algú s'està aprofitant del teu esforç, de la teva vida, que podries dedicar a fer aquestes altres coses que t'interessen, i a més, què feien els militants polítics que són referents? Ho dedicaven a crear i a pensar en col·lectiu i a fer coses pel col·lectiu, formar-se personalment, no per acumular coneixement per se, sinó per posar-ho a disposició de l'alliberament de la classe treballadora. Aleshores, jo crec que sovint, no?, hi ha també un debat i unes tensions al si de l'esquerra, perquè hi ha sectors que diuen abaixa la feina, el treball, no?, és opressió, i d'altres que diuen no, s'ha de rescatar aquesta disciplina del treball. Jo crec que s'ha de fer una combinació entre, evidentment, s'ha de treballar, no només per necessitat, tant de bo en un altre marc de relacions socials i econòmiques i polítiques, però evidentment no és contradictori amb el fet de dedicar aquest temps, aquest regne de llibertat, a coses que vagin en benefici de la col·lectivitat, no només a veure TikToks o a gratar-nos el melic o jo què sé, no? Que ho estic dient així molt folclòric o tal.
1: Apuntar que fa pràcticament 10 anys la Consol i jo hem desplegat una intensa campanya d'abolició del treball.
0: Ens està sortint molt malament. Molt malament.
1: Sobretot a partir dels textos de Bob Black, del
3: l'artisme post-esquerres. La gent que diu això és la que més treballa. Ho tinc comprovat. La teoria la té molt clara, però la pràctica no.
0: Hem fet gadgets, samarretes per l'abolició del treball, hem dedicat programes, hem muntat bandes sonores.
3: Heu fet molt de treball per abolir el treball.
1: Clar, però això anem, vull dir, abolició del treball, que no abolició de fer coses. Per això torno a la idea de la reformulació de lo productiu, que és allò productiu. No?
3: I per qui, no?
1: Exacte.
5: No, ja, jo crec, a veure, hi ha una cosa que a mi em preocupa, El no treballar controlat per acceleracionistes de dreta. És a dir, una renda mínima, l'umpanitzes a la gent i que es podreixin no-go-lands i... Clar, això és perillós, també. És a dir, estem sortint de la cultura alfabetitzada universalment i estem sortint de la cultura obrera. Perquè si tu llegeixes el Brumari de Marx... Arriba Napoleón, reparteix xoriços i vi i ja té allà una milícia d'extrema dreta.
1: Això ja ho feien els emperadors romans, no? Amb el pa i el circ.
5: Correcte, però és que és el que acaba de fer Trump. Agafa aquí escòria i Falstaffs i no sé què, els dona $300 per capturar nens i gent que va pel carrer. Per tant, si tu l'umpanitzes, la societat es torna d'extrema dreta. O sigui, i això
1: és allò que diuen Facho, és allò que diuen Facho Pobre?
5: És encara pitjor, perquè tenim un sistema educatiu que té per objectiu l'umpanitzar les majories. I les majories han de ser actives i conscients. I per tant, ara que parlem d'aquest llibre, l'he tret per apuntar darrere i poder... No anava a treure aquí textos de Nitland perquè...
1: És un llibre de gent.
5: Perquè surto per la finestra. Però aquí hi ha un manifest que m'acabo de llegir d'Esquerra Celebracionista, que té una idea que a mi m'interessa. Estem massa obsessionats amb l'esquerra horitzontal, però què passa amb l'esquerra vertical? Perquè o regularitzem la IA, o regularitzem tots aquests fluxos, aquesta concentració de capital, com la de 1914-1917, com la que va denunciar Lenin. Ja està havent-hi una concentració de capital com mai abans, no? O la regularitzem, a veure què fem. Perquè ens estan desposseint fins i tot de la consciència. Ens estan desposseint de la prosa, ens estan desposseint de les històries, ens estan desposseint de tenir professores i mestres, ens estan desposseint de sanitat. Aquí no passa res, perquè està tothom, pues això, amb el xoriço i el vi de Napoleón, no? I creant milícies. Però, clar, és que el sistema educatiu actual no és que creï ovelletes. No, crea skinheads i nazis. Aquest és el problema.
0: Ara que ho dius, Andreu, mira, una altra de les coses que també ha anat sortint amb algunes d'aquestes xerrades i que li farà molta patxoca aquí al senyor Oriol Rossell, perquè també la va traient de tant en tant, és ara que parlaves de despossessió. Mira si ens ha estat despossessint de coses que fins i tot ens estan dient que l'ultradreta és el nou punk. I això ha anat sortint amb algunes de les converses que han anat cap aquí, cosa que ens posa els pèls de punta i ens esgarrifa.
1: I els pèls de punta, la pitjor manera, parlant de punk, també t'ho diré.
0: No sé quina opinió teniu al respecte, perquè ja és que ja no sé què més ens poden treure.
2: Jo crec que, clar, per lluitar contra l'ultradreta necessitem temps. És que l'ultradreta...
0: Però corren molt. Que corren molt.
2: Corren molt, tenen gent, tenen recursos.
0: Som molt accelerats.
2: Sí, tenen els seus recursos i necessitem temps perquè a vegades, jo potser estic en el treball tot el dia, això, tal, i arribo per casa i necessito informació i contrastar la informació. Perquè tenen xarxes, comencen eslògan, l'estil del nazi, pam, pam, eslògan, afirmació, arriba tota la informació. Haig de pensar, haig de tenir temps per pensar, haig de tenir temps per contrastar. I això necessito temps. Clar, si tu ets un empresari que treballa per tu, no estic dient tal, però treballa per tu, tinc temps per mirar. Però si jo estic donant classes, tinc no sé què, i arribo des de les 8 del matí, a vegades fent feina fins a les 8 de la tarda, i passa no sé què, i no tinc temps a contrastar. I en això saben els mitjans de comunicació. Ja ensenyo informació, fake news, el concepte, i tu arribes i no tens temps a parlar d'això. Què és important també pel temps? Com feia la classe treballadora, necessitem temps també per anar... Mira, deia un escritor xilè de Sepúlveda i deia l'estat espanyol es divideix, La societat de l'estat espanyol és una lluita de classes. En què es divideix? Entre, deia, entre propietaris de bar i clientes. Perquè era el país de més bars del món. I deia, simplement ja crec que Andalusia tenia més que els països nòrdics de bars. On es pot fer lluita de classes? Al bar. Però necessito temps per quedar amb gent. Si jo vaig al bar de classe treballadora, vaig a Badia. No? Jo soc del Vallès de Terrassa, no? I vaig a Badia. Vaig a barris de Sabadell, de Terrassa. I tinc temps per fer allà. I està Paco Manolo i estamos allí parlant no sé què. Tinc temps, però necessito temps per fer política. Ara mateix ja no tinc temps, vaig un cafè quart d'hora i adeu. Necessitem, perquè això s'ha fet sempre, revolucions i temps, als bars, als ateneus, que han fet d'aquesta dinàmica, primer, no tens temps en el tema de vida quotidiana, segons, no tens temps per contrastar informació. D'aquesta manera, l'ultradreta, que la mentida es consta en la seva lluita, com puc fer, i això ho veig també una miqueta amb els alumnes, perquè solament et treuen també temps, acadèmicament, però has de ser també el més bonic i la més bonica, i has d'anar al gimnàs, recordeu, també l'estètica del culto, no? I hago esto, y hago lo otro. Teniu temps? Bueno, perquè a lo millor entre les xarxes i tal hem de tenir temps per pensar, per contrastar. I això al sistema productiu li interessa que siguem màquines de producció. I això els ateneus i les empreses en el seu moment feien aquest espai de debat. Feien, no sé, Bayern de Múnich, tenien un club de futbol, no? Que era el Bayern, l'empresa Bayern, i jugaven. I tenien tal, i farem això, i parlarem de política el cap de setmana. I lluitaven per tenir temps per debatre i per pensar. Jo per això sempre dic que la lluita de classe és a los bares. Així que todos a los bares a hacer la revolució.
0: Oye, estic a punt d'acabar el programa ja directament.
5: El bar, bueno, aquí hi ha un bar, la tertúlia aquesta està davant d'un bar.
1: Però sí que potser també hi ha una qüestió amb això que diu l'Aníbal, no? No sé què en penseu, que també vivim amb una eclosió de l'entreteniment brutal, entreteniment que exigeix temps. Per tant, no sé si està en una crisi del temps com una crisi del temps col·lectiu. És a dir, hi ha una disposició de temps de consum individual, per dir-ho d'una forma, no? Amb els scrolls, amb els Netflix, amb tota l'hòstia, però en canvi aquesta, tota la maquinària contribueix a que aquest temps no sigui de caire col·lectiu, que és on poden passar coses, com bé diu, jo molt a favor dels bars i molt a favor d'aliar les bars.
3: És que jo crec que més aviat és una crisi del pensament col·lectiu, que té a veure amb canvis que s'han produït també a l'àmbit geopolític, amb la implosió de la Unió Soviètica, amb la manca de referents d'un món alternatiu, amb el buidament dels espais de socialització, amb una nova cultura política que ha impactat també els valors de la classe treballadora, no? Amb l'impacte del neoliberalisme, l'individualisme, que després s'expressa, no? En aquesta atomització, no només del tipus de contractació que precaritza i ens divideix, sinó també la teva manera de relacionar-te, que fins i tot pots acabar fent reunions online, no? Que podria ser una eina, no? per fins i tot fer sindicalisme, però que té un punt tot plegat on ens porta a una situació on les prioritats, perquè de vegades també s'ha de fer autocrítica, no tenim temps, no, tenim altres prioritats. Mm. Sí? L'Aníbal deia anar al gimnàs, això, allò. Abans tampoc la classe treballadora tenia gaire temps. Sí, sempre ha estat una lluita. I en condicions molt difícils hi havia aquesta voluntat d'estudiar, no? El que explicava l'Andreu, de superar-se, no en una lògica individual per tenir millor currículum, una millor feina, un millor salari i donar-li el millor a la teva família, sinó per l'alliberament de la teva classe o per un projecte col·lectiu en un altre moment històric. Mm-hmm. Ara estem en un moment històric on totes aquestes idees van en reflux. Jo no sóc tan negativa quan a veure que l'ultradreta està per tot arreu i la majoria del jovent i que nosaltres estem formant persones d'ultradreta. Jo no estic d'acord. Potser tinc una visió una mica esbiaixada perquè sóc profe autònoma i crec que encara ja som majoria, no? El pensament. I en general, també les estadístiques parlen que sí, hi ha un jovent majoritàriament també molt d'esquerres. I crec que potser aquesta ultradreta té molt de seguiment pels mitjans, però també hi ha un jovent revolucionari socialista organitzat que mobilitza, que treu molta gent al carrer l'1 de maig i no només, que no se l'està mirant perquè no interessa, però que està allà i que mostra aquest recull de les millors tradicions de l'organització de la classe treballadora amb una perspectiva nova i amb un futur, amb una mirada de construir una cosa diferent. Mm-hmm. Aleshores, per agafar també trets d'esperança, no? I no quedar-nos amb aquesta idea tan...
1: Això justament parlant fa uns dies al programa...
0: Sí, amb el llibre de
1: la... l'Auge de la Alicia Valdés, que parla justament d'això.
0: I de fet...
1: Si realment hi ha una extremadarització de la joventut o estem parlant d'una projecció mediàtica interessada en el qual les estadístiques i el discurs públic es contradiuen radicalment, perquè diu, clar, diu, també estem parlant de la generació amb més consciència de gènere, de lluita LGTBIQ+, de feminisme...
3: Ecologisme.
1: D'ecologisme, etcètera. Diu, per tant, aquí hi ha alguna cosa que no funciona i estem tots aquí, tots i totes, espantats i espantades. Ui, que tots els joves se'ns han tornat nazis.
5: Jo per això... M'agradaria...
0: Cuideu que parla el portaveu dels professors de secundària.
5: No, aquí no. Aquí
1: te voy a decir una cosita que te quería decir yo.
5: No, jo em vull afegir al que ha dit l'Arantxa perquè dono classe a la classe del costat a la Universitat Autònoma, és la mateixa facultat. Sí. Jo faig història contemporània a la UAB, a Sociologia, que és la mateixa facultat que Ciència Política. És cert que l'alumnat que tinc jo, que és encantador, l'enorme majoria és molt d'esquerra, molt conscient, mostra unitat. La classe és l'hòstia, perquè tu treus allà textos d'Alexandre Kollontai, d'Andreu Nin mateix, i és increïble els debats que es fan. És a dir, és fals que la joventut sigui extremista de dreta. Això és fals. Però què passa? Hi ha un interès, penso jo...
3: Que també som una bombolla, eh?
5: Ara, exactament. El problema és que, com diu...
1: Que tu tienes estudios.
5: Com diuen els acceleracionistes, el futur és desigual. Tenim unes legislacions que són dispositius per segregar geogràficament. Hi ha llocs on no hi ha esperança, no hi ha futur, i hi ha l'umpanització per crear força de xoc d'extrema dreta i moviments ultranacionalistes per crear imperialisme i per crear exèrcits. És a dir, això és especialment palpable a Estats Units i Israel. És a dir, que hi ha les dues coses. Funcionem a dues velocitats. Hi ha una joventut ultraconscienciada, ultrarevolucionària, que vol canviar i vol una democràcia plena o fins i tot anar més enllà, però hi ha un interès amb unes lleis que venen fonamentalment del 2000, reunió de Lisboa a la Unió Europea, que són un desastre tecnocràtic per tal de curtcircuitar aquest moviment jove. Però jo em sumo amb aquesta esperança de que els joves ens derrocaran i crearan alguna cosa millor que això que estem veient a les telenotícies, que és vergonyós, no? Absolutament indignant.
0: I que no deixa de ser un relat que ha construït molt bé, com se van fer, per exemple, des de l'ultradreta, i que malauradament, i em sap greu, i demano disculpes per el que ens pertoca, els mitjans de comunicació hem comprat, entre altres qüestions, perquè dona molts clics determinats titulars. I sí, efectivament, la gent jove... Mira, l'Alba Sidera, precisament, amb el debat amb el Marc Brai sobre temps de feixisme, ho deia... Els joves són els únics que poden salvar-nos.
3: Sí. És que
0: per
3: són els que seran aquí.
0: Els
3: joves i els marcians, eh? Vull afegir. Perquè,
0: mira, hem començat amb ufologia i encara acabarem amb...
1: Comencem i acabem amb Iker Jiménez. Sí. Que calidad.
3: Perdoneu, eh? Podeu posar el titular per fer el clic.
0: Estem a punt ja pràcticament d'acabar aquesta conversa. Hem parlat de temps. A mi m'agradaria acabar d'una manera optimista. No sé si podríem... com es diu?
5: El desllorigador.
0: Sí, trobar un desllorigador a tot aquest merder, perdoneu, que tenim a sobre. Hem parlat de recuperar el nostre temps, hem parlat d'accions col·lectives, d'accions comunitàries, hem parlat d'anar al bar, on es fan precisament aquestes accions.
1: Sí, de moment tenim el marc d'acció. El marc factual és el bar, això, per començar ja tenim el bar.
0: Vinga, uns 40 segons o algo així, un minutet, va, per donar una idea que ens porti amb alegria cap a la barra.
1: Com diuen a la tele, no? Titulares.
2: Un titular aquí, no. El minuto, 60 segons. Bueno, jo al final, jo soc profe d'FP, dic a Montcada, no? Treballadors, no? Faig auxiliar de clínica, d'auxiliar de clínica, d'higiene, informàtica. Tinc alumnes de tot arreu, assignatures que són de dret laboral i assignatures que són d'emprendiment, no? I els alumnes em diuen, Aníbal, queremos saber coses. I quan va venir la guerra d'Iran, em va dir, saps què passa? Que estem als profes, no? El tema productiu de venga a la CL i no sé què, clar, com la meva assignatura no faig CL, saps què dic? Que el currículum, l'alumna m'ha dit que vol parlar del conflicte d'Iran i ho parlarem. L'alumna em va dir, Aníbal, presenta el teu llibre, van venir 90 alumnes d'FP, de barris populars, i volien saber. I jo crec que això és important. Crec que a vegades hem de trencar, i sent revolucionaris hem de trencar també amb el currículum educatiu en aquest sentit, perquè l'alumna vol saber. I no n'hi ha millor lluita contra el feixisme que està l'alumna també proposant el seu i nosaltres estar juntament amb l'alumna, perquè no som profes aquí i alumna aquí, som facilitadors i l'alumna i nosaltres hi tenim el mateix front. Llavors jo crec que això és superimportant en un canvi també en el model educatiu.
0: Estic a punt de fer-te la ola.
2: M'he pegat un rotllo aquí que no sé...
0: Vaja, que et convido a algú, Arantxa.
5: Ara ho celebrem al bar i comencem la revolució. Rotlla gratis.
3: Doncs jo crec que és molt important no perdre mai aquestes ganes de coneixement, siguis on siguis, inclús els professors també, d'on siguin. I veiem coses d'esperança en què? Doncs que veiem un jovent que també té una altra relació amb el treball, que es queixa, no?, alguns caps i alguns CEOs i tal, i diuen, no, és que el jovent ja no prioritza el tema de treballar a un mateix lloc, aquesta estabilitat, per què? Perquè potser s'adonen que hi ha un gran parany, no?, hi ha un element de no llibertat. I potser en un principi es pot entendre aquesta llibertat des d'una lògica individual, però després, amb una presa de consciència, es pot anar treballant cap a alternatives emancipadores de buscar una altra manera de col·laborar amb aquesta disciplina, amb una perspectiva revolucionària per canviar, per transformar aquestes relacions i per tal que puguem ser nosaltres doncs, propietàries del nostre temps i de les nostres decisions, no? Que la llibertat sigui veritablement plena, que no haguem de prendre decisions mediades per la necessitat, sinó en una lògica d'un altre tipus de llibertat real, que és la que no està sotmesa a aquesta necessitat material.
5: Jo em sumaré al que han dit, perquè opino el mateix. A veure, aquí hem parlat del lloc on pensem, prenem a pensar i tenim el temps de pensar. Bé, però és que això és el que és l'escola pública i la universitat pública, perquè tothom tingui temps per pensar. Jo ho veig així. Recordo, amb el que has explicat, Aníbal, abans, m'ha vingut al cap una anècdota, jo acabaré aquí perquè és de les millors de les que he collit jo sent docent. Em va tocar fer el primer de batxillerat de llatí en un institut de Nou Barris. I allò va ser fantàstic perquè no anaven a anar a la selectivitat de llatí, però els tenia 4 hores. Què feia jo? Entrava amb el llibre de Sèneca d'Aliança i ens posàvem a llegir Sèneca. Ens posàvem a llegir Virgili, ens posàvem a llegir Marc Aureli... Allò era increïble. I sabeu què feien les alumnes aquelles? Es construïen quaderns de suro i fusta i paper, copiaven els textos, els miniaven, feien els dibuixos, els glossaven, s'ho passaven entre elles per fer glosses... Clar, allò era increïble. Vull dir, yeah. Per què? Perquè teníem 4 hores a la setmana... I no hi havia cap pressió de res. Llavors, en comptes d'estar aquí... No sé, no. Allò... fèiem... Allò era increïble, no? És a dir, que aquesta fe, diguem, en el jovent i en les experiències de pensar a classe és el que cal preservar. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Doncs ens quedem amb tots aquests inputs. Arantxa Tirado, Aníbal Garzón, Andreu Navarra, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ara ja esteu convidats. Anem al bar, arregla el món.
5: Anem al racó, us envio tots al racó de pensar.
0: Exacte, que és el millor de tots. Oriol Rossell, Joan Melero, a les vies de so, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, moltíssimes gràcies a tota la gent que heu fet possible aquesta fira literal. Tornarem l'any vinent.
1: I moltes gràcies a tots i totes que heu assistit al programa. Salut.
0: Fins la pròxima.
6: Same old toxic fables, nameless empty cradles, define my heart as labels, faithless. They reach in selfish favors, I teach what I am able, and seek more than I'm told to.